0: Hola, soy Marco Polope y quiero saludar a todos los oyentes de Terra de Bous en Apunt Radio.
1: Marco Polope, ya saben vostès que és el flamant triomfador d'este últim circuit valencià Bellonegades de la tercera edició, tercer triomfador, que ens ha enviat una salutació molt forta. Escoltarem també a Marco Polope, si no és avui, serà dins de molt poquet perquè té molt a contar, no?, de la sensació, perquè ja està també dins d'eixa Liga Nacional de la final de la Liga Nacional de Bellonegades que celebrarà Sanlúcar de Barrameda, i Xina que té una nova oportunitat de triomfar. Serà difícil, serà complicat igualar eixe palmarès de l'anterior guanyador, de l'anterior triomfador, que com saben va ser Mario Vilau, el torero català, que va guanyar no només el circuit valencià, sinó que a més va guanyar també eixa final de la Liga Nacional de Bellonegades. I un esforç gran el que està fent Tomàs Rufo, el que ha fet ja Tomàs Rufo en este últim bou de la vesprada, perquè el bou s'ha parat molt, moltíssim, ha anat a menys, ha anat apagant de més a menys, i evidentment li ha costat a Tomàs Rufo, bueno, pues, que la faena no caiguera, i ha fet un esforç també en el tram final, bueno, pues, apropant-se, acurtant les distàncies i fent, bueno, pues, el que s'ha de fer, no?, per lo, com se diu habitualment, per lo civil o per lo penal. El cas és que s'ha de deixar la pell, ara se perfila en eixa sort contrària, el bo que se li ve de sobte, li ha sorprès i torna de nou a igualar el bou. Molta importància té la vesprada d'avui, està tenint la vesprada d'avui, la que està desenrotllant-se en directe a la plaça de bous de València, al Coso de Montleón. Eixa plaça de bous, per cert, que està plena, de gom a gom. No n'hi ha localitats, però la gran expectació se perfila. Ara sí, Tomàs Rufo, en eixa sort contrària, ha punxat en ese primer moment. Desafortunat el punxazo, perquè el pinxazo, perquè a partir d'ara l'orella se posa més complicada, més difícil. Ha demanat calma també Tomàs Rufo, torna a buscar esa igualada del bou, un bou que està ja molt apagat, i li va costar, li costarà a Tomàs Rufo eixa segona orella, tallar eixa segona orella, i ara uno se'n recorda, clar, quan ha hagut petició de la segona orella en el primer bou, i el president que no l'ha donada, bueno, pues evidentment també uno se'n recorda que la pel·lícula seria molt diferent, la crònica d'esta vesprada. Se torna a perfilar en la sort natural Tomàs Rufo, el torero de Toledo, i ara sí, ha deixat eixa estocada sencera, però això és València, plaça de primera categoria, i jo crec que, bueno, pues l'orella dependrà segurament de la força, de la petició, de la quantitat de mocaors que n'hi ha en els tendidos, quan la gent comença també a anar-se'n a poc dels tendidos, i no sabem què passarà en ese bou final, en este tram de la fira, d'esta fira d'octubre, que no acaba aquí, ni molt menys, continua endavant, perquè eixa fira demà té una nova cita en València amb una jonegada sense cavalls. Els alumnes de les escoles taurines tenen una gran oportunitat, entre elles un alumne d'Alacant, Rodrigo Villalón, que té molt a guanyar i que està fent una gran temporada. Demà farà el passeillo també en València, i després també en eixa remat el dia 11, diumenge 11, una jonegada en cavalls, això sí, amb Ignacio Garibay, el mexicà, el alacantí. Estem escoltant de fons, ja saben que estem escoltant la retransmissió, És a dir, l'ambient que n'hi ha en València, que s'ha quedat una miqueta fred després d'aquesta espasa que no ha entrat, i evidentment Tomàs Rufo, bueno, pues que no talla aquesta segona orella que li feia molta falta, no? Per així com triomfador també en la vesprada d'avui, així que de nou parlem de la història, es torna a repetir d'un nou triomf d'Andrés Rocarrey en esta vesprada. De nou se reencontra, se retroba en la seua afició de València, i dic la seua afició perquè des de sempre ha sigut, bueno, per a Rocarrey, València, des de que estava sense cavalls, ha sigut una gran plaça de bous, i ha sigut els començaments, no?, d'Andrés Rocarrey en molts aspectes, i sobretot en la seua carrera, no? Bueno, pues així ha sigut la vesprada en València, així ha sigut aquesta gran correguda del 9 d'octubre, correguda d'expectació, no ha sigut esta de decepció, pero sí que se esperaba més, ¿no? Se esperaba més, bueno, pues en cuanto a les orelles tallades y sobre todo, bueno. Y parlant de tallar, un torero se talla la coleta, es el banderiller Javier Gómez Pascual, que ha triat esta plaça de bous de València i esta fira d'octubre per a dir adeu a Rogles, un gran professional de molts anys. Ara València li tributa una gran ovació, el públic es posa en peu, i Javier Gómez Pascual, que diu adeu a Rogles tallant-se la coleta en una vesprada gran, els aplaudiments de Morante de la Puebla, de Andrés Roca Rey i de Tomás Rufo també. Bueno, pues és el quart banderiller que ha anunciat que se retira en este 2026. Javier Gómez Pascual diu adeu. Luis Blázquez, el valencià, ja ho va fer en Sevilla fa unes setmanes. Daniel Andrés Oliver, també, banderiller a la Cantí, també diu adeu a Rogles. I Curro Vivas, que també ha anunciat que diu adeu en esta temporada 2026. Bueno, pues estem veient el remat també de la vesprada en València. La joventut de nou torna al Rogle. Els xiquets també abracen als toreros, els selfies, el mòbil. I anem a escoltar el nostre company Andrés Verdaguer, perquè ha estat seguint també esta correguda, esta vesprada en València. Volia, Andrés, donar-te la benvinguda al programa i també que ens contes com has viscut, com ha sigut per a tu esta vesprada gran del 9 d'octubre a València. Bona vesprada.
2: Molt bona vesprada. Estan abandonant els Rogles, la quadrilla de Morante de la Puebla. Estan invadint la gent jove, sobretot els xiquets, els ja adolescents. I se Rogle, acompanyant a Morante de la Puebla per la porta de quadrilles, esperant que alcen a muscles al torero peruà Andrés Roca Rey. Una vesprada en la que l'ambient ha sigut de gran expectació. S'ha esperat moltíssim d'esta vesprada. Els voltants de la plaça pràcticament des de migdia estaven pues, entre el concurs de retalladors que s'ha viscut este matí, este migdia, així en la plaça de Bous del Carrer Xàtiva. I en esta vesprada, en un ple absolut, jo no recorde, i mira que jo el 9 d'octubre l'he viscut des de pràcticament l'any 92, sempre en la plaça de Bous de València, sí, sí. Des d'aquell mà mític en Soro Ponce, en la correguda de Cebadagau, aquell mama que va ser dos anys, pues jo des d'aquell moment recorde viure este 9 d'octubre a Xina, i ara és Roca Rey, ídol, i que avui tanca la seva temporada en Europa pues per la porta gran de la que és una de les seues places fetitxes, predilectes, ja on sempre pues, ha fonamentat els seus trius, les seues temporades i pues, ixa demostració de màxima figura. Envoltat per una multitud, Roca Rey abandona la plaça de Bous. Una correguda que per allà ha sigut fàcil, sobrat, actitud de figura, ha solventat amb facilitat pasmosa pues, les dos línies dels seus dos bous d'Álvaro Núñez, una correguda que li ha faltat un poc de picardia, sobretot.
1: De vida
2: de
1: també,
2: caràcter,
1: no?
2: De casta. Vida n'ha tingut, bueno, vida, sí, caràcter, casta, un poc de geni, un poc de dificultat, un poc
1: de bravura.
2: Bravura, anem a dir.
1: Sí, sí, sí, sí, correcte.
2: Perquè no ha sigut una correguda que saps que ha caigut ni que li hagin faltat forces. I Roca Rey està sobrat en el seu lot. Els ha baixat la mà, els ha apretat, els ha guanyat el pas avant, s'ha fet en ells segons les dificultats que li han anat mostrant. En este últim tenia un caràcter molt mansurron en els primers terços, però una vegada s'ha quedat a soles i Roca Rey ha tirat el pas avant, s'ha fet en el bou i ja no li ha perdut de vista la muleta. Sempre la muleta en la cara i sempre molt ben col·locat. Cris de torero, torero, ara quan abandona per la porta gran, cara al carrer Xàtiva, Andrés Roca Rey la porta, ix per la porta gran de València. I dir que la bona notícia és este ple de noia localitats i que el 9 d'octubre té vida la plaça de Bous de València. Evidentment, avui ha marcat una fita omplint esta plaça i s'encanten les ganes de veure a Morante de la Puebla en la seva
1: plenitud. Això t'anava a preguntar, Andrés, com has vist tu a Morante al llarg de la vesprada?
2: Jo l'he vist capaç. En el primer bou ja m'agrada de capa, però després al bou li ha faltat un punt de tirar avant, de transmissió, de tindre un final millor. Li ha faltat profunditat. Morante l'ha entès millor.

0: per la mà dreta, per la mà esquerra li faltava un tranquito de més a deixar vestida. Després l'ha tret, però el Bausen ha vingut a menys, igual que este últim de Tomàs Rufo, també. Sent el millor Bau en els primers terços, el de més caràcter, se n'ha vingut molt avall en l'últim terç.
1: Sembla també que ese final de Rufo, bueno, pues ja acortant distàncies, i ese pinchazo, la veritat és que ens ha deixat freds,
0: sí,
1: no, a tots, no?
0: Sí, sí.
1: Perquè la plaça de sobte s'ha quedat callada i com que s'ha esfumat aquesta orella, no? Que tanta falta li feia,
0: sí,
1: a Rufo,
0: sí,
1: no?
0: Ha estat esperant, però el Bau ha hagut un moment que ha baixat la terciana i li ha faltat aquesta transmissió a l'últim. I a lo millor Tomàs també ha allargat la faena un punt de més. Volem buscar aquest ritme final que la gent tampoc li ha permès, perquè...
1: Claro.
0: Avui era un públic molt morantista, inclús en el quart Bau, en el Bau Rosito, que és un nom mític en la,
1: sí, sí, sí,
0: en la línia de Cubillo. Quan així Rocarrey a fer el quite, el públic ha protestat ixe quite. Saps? Esperant,
1: sí,
0: que,
1: sí, sí, sí. Sí, sí,
0: que Morante a Pola tinguera ixe Bau dos, tres tandes de més per a poder expressar-se, però la veritat és que el Bau també ha tingut, se n'ha vingut molt més avall i després no... No ha hagut eixa estocada ni...
1: Jo que he vist la correguda, Andrés, jo que he vist la correguda per televisió, evidentment, perquè he estat així, preparant el programa i fent el programa en directe, estem en directe. De fet, el rostre de Morante, jo l'he vist a Morante un rostre, una mirada cansada, esgotat. És la sensació que m'ha donat. És a dir, jo crec que li va costar el que li resta de temporada en Espanya, ese compromís de Saragossa i sobretot esa vesprada de Madrid, no? A nivell anímic i a nivell físic també,
0: També és, pues, que tu esperes que tens que aixecar, que te doni ese pas, que t'ajude, que puga fluir. I avui això no ha passat. Hi ha hagut disponibilitat de Morante, el Capot, el començament de faena d'este quart Bau. Després han faltat més coses per anar construint. Morante de Pola és un torero que no ha eixit per la Porta Gran de València en tota la seva carrera. Enguany mateixa ho aconseguia en Albacete en una vesprada que es recordarà,
1: sí,
0: per les dificultats que es va... Però no li han donat pas el lote de avui a eixe poder,
1: sí,
0: expressar-se, poder créixer,
1: trobar
0: solucions.
1: Que Morante no tenint sort en València, i mira que ha vingut. Sí. Bueno, feia dos anys que no tornava a València, però és de veres que Morante ha estat molts anys en la fila de falles, evidentment, però no és de veres, sí, que no ha tingut sort, que no, vamos, no ha xipat la Porta Gran de València, que és una de les que jo crec que li faria més il·lusió.
0: Jo crec que sí, perquè... És una plaça primera, així té grans faenes. Vull fer a Dana Wanch que un 2005 es va anunciar en un mamà en el Juli i és una de les grans faenes de Morante de Pola en València, sense triomf rotund, però que tots recordem conforme va torejar aquí dia, deixant autèntics cartells de Bous. I 2013-2014 també recordem grans moments de Capot i faenes de muleta sense acabar d'arribar al triomf, però deixant detalls impressionants i s'han quedat les ganes. Tota l'expectació estava ficada avui en
1: Morante, claro. Evidentment.
0: I és això. Rocarrey és torero de València. No hi ha res que discutir-li.
1: Està clar.
0: Però la facilitat que ha demostrat avui, pues, això és el que s'ha vist.
1: Cap de setmana taurí, molt taurí en València. Jo he parlat avui en este 9 d'octubre, dia tan especial a nivell comunitat valenciana, el dia gran de la comunitat. He parlat de la presència constant del toreig que ha hagut durant tot el dia. El mestre Luis Francisco Esplà este mateix matí, que ha donat un discurs, jo crec que molt emotiu, en la línia del que és Esplà, del que sempre ha sigut Esplà, sent protagonista també en eixos premis Jaume I, i de vesprada també, pues, un pla fort, com ha sigut aquesta correguda que ha esgotat totes les localitats, que ha venut tot, pràcticament, evidentment no era per a menys en este remat de la temporada. Eixa fira d'octubre, Andrés, no només acaba així, perquè n'hi han dos vesprades més de festejos i de cites en la plaça de Bous de València.
0: Es queda demà la novillada sense picadors, en la que està anunciada una novillada prou sèria de Daniel Ramos, que esperem que estigui a l'altura també de l'esdeveniment i que xavals com Jorge Escamilla de l'Escola Taurina de València o Hugo Macià, que venen de València, més el torero Alacantí,
1: Rodrigo Villalón,
0: Rodrigo Villalón,
1: correcte,
0: pues puguen expressar-se, perquè són els quatre puntals, de, parlant de la Comunitat Valenciana, quatre puntals de mà en la novillada sense picadors, que són d'ací, Utiel, Algemesí, Alacant i Borriol. Són els quatre puntals que sostenen també la corredora de mà. I el 7 de mà, el diumenge, dia
1: sí,
0: 11,
1: sí, senyor,
0: tenim la novillada de Casa de los Toreros, en la que estan anunciats el Alacantí Javier Cuartero i el Algemesí, un altre Algemesí, Juan Alberto Torrijos, que ve de triunfar en el seu poble.
1: Amb Ignacio Garibay.
0: De Chonega, de Estaronchador. I Ignacio Garibay. Són, són punts d'interès, són punts forts. I que han partit de... per cert, no sé res. Saps algo d'Israel Guirao? Madrid?
1: Del no. Que ha passat en eixa... Sí. La final, no? Camino hacia las ventas.
0: Sí.
1: Pues encara sí, no ha transcendit, encara no ha transcendit.
0: Perquè era ese l'altre moment, l'altre punt calent per als valencians de,
1: sí, bueno,
0: d'esta vesprada.
1: I diumenge 11 també hem de dir que Román, Emma sí, en Ferrera, també estarà en la correguda d'Alfó sí, Martí de Madrid, que és important, no?
0: Correcte.
1: Bueno, pues anem a saber el que ha passat en Israel Guirao, perquè la veritat és que s'amunteguen les notícies.
0: De buscar i ser com està la situació en les ventes i Israel Guirao, que participava en la final del Camino hacia las Ventas.
1: Bueno,
0: i,
1: pues antes,
0: i sent clar favorit sí, perquè havia sigut el primer.
1: Sí, han destacat el toretxar sí, natural d'Israel Guirao, que ha quallat al Jonec, encara que sembla que de moment no, la fitxa no està definitiva. Israel Guirao, okay, silencio. Y una orella tallada. ¿Mm? Una orella tallada.
0: Y una orella, sí, una orella en Madrid. Ve.
1: Silenci tras dos avisos y una orella. Y la resta de la terna, Marco Peláez, sí, ovación tras aviso y silenci. Y silencio para Joaquín Manzur, silencio tras aviso y silencio tras aviso. Así que
0: vale,
1: triunfador, pues pueden decir, la única orella que se ha tallado ha sido la sí, de Real Guirao, del Valencia.
0: Triunfador de Camino hacia las Ventas,
1: sí, señor. Sí, señor. Una altra bona notícia i gran notícia també, Andrés.
0: Sí, que ha sigut triunfador en Villaseca, en Sevilla, en Dax, en Madrid, ha tallat una orella, suposo que li donaran. I demà crec que també torneix un altre certamen de la Comunitat de Madrid, el sureste de Madrid.
1: Bueno, pues Andrés Verdaguer, que s'amuntega la feina en este cap de setmana tan taurí, en este divendres 9 d'octubre especialment, hem estat pendents de tots. Ha sigut un plaer, company, vindràs per ací per a parlar en més condicions, no només això, sinó sí, de més coses. Un abraç molt gran i enhorabona.
0: Felicitat en el dia a tots els valencians,
1: sí,
0: el dia 9 d'octubre.
1: Bon 9 d'octubre a mi, company, gràcies.
0: Adéu.
1: Bueno, pues una miqueta d'Andrés Calamaro i està el triomfador Pol López, escoltant-nos, i ara entra de seguida.

0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial d'Apunt Ràdio d'avui. És 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, així que feliç dia a tots i totes. Un dia de festa, un divendres que de segur molts heu decidit aprofitar per fer una escapadeta i disfrutar d'estos 4 dies festius que tenim per davant. Per tant, moltíssima precaució en les carreteres si és que heu d'agafar el cotxe. Nosaltres vos acompanyarem en esta hora que tenim per davant amb un programa especial enfocat precisament en parlar, en analitzar la realitat d'alguns sectors que fan que estos dies festius siguin importants ja no solament per a la nostra cultura i per a la nostra identitat com a poble, sinó també en el terreny de l'economia. En primer lloc, de segur que si viviu en localitats on la mocadora és una tradició, les pastisseries i els forns no donaran a l'abast durant estos dies. Així que avui parlarem amb el gremi de forners i pastissers no solament per parlar de la festa, sinó també dels reptes

i dels desafiaments als que han de fer front. Recordem que vivim una crisi de preus, l'energia s'ha encarit notablement en els últims mesos i els forns ho noten. Com està afectant

0: desestacionalització. Este tipus de turisme crea riquesa a tota la cadena de valor o solament als hotelers? Avui parlarem tranquil·lament de tot això i veurem que ja no ens conformem solament en fer una visita o en passar uns dies en una caseta a la muntanya. Avui en dia busquem algo més, busquem experiències. Així que a banda de fer l'anàlisi econòmic de tot això, també vos recomanarem alguna experiència que podeu disfrutar en la Comunitat Valenciana. Així que ja sabeu, amb els dolços preparats i amb un fum de plans per a la resta del pont, comencem així. Cadena de Valor.
1: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
0: És un dia festiu, però també m'acompanya així, en la taula, Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo, com estàs?
2: Hola, Javi, molt bona vesprada i bon 9 d'octubre també per a tu.
0: Igualment.
2: Avui com cada dia, amb moltíssimes ganes, no pot ser una excepció de compartir amb els oients la vessant econòmica i també la vessant financera que té este 9 d'octubre, per al que hem preparat un programa molt especial.

0: Ho estàvem comentant, avui és 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, i per tant, també Sant Donís, el dia dels enamorats valencians, una celebració estretament vinculada a una de les tradicions gastronòmiques més arrelades de la nostra terra, i és la mocadora. Les pastisseries i els forns s'omplin estos dies de fruitetes, d'hortalisses, de massapà, acompanyades de la piuleta i el tronador, i sos dos dolços que recorden els antics artefactes pirotècnics amb els que es celebrava esta jornada. Darrere de cada mocadora hi ha moltíssimes hores de treball artesà. Hi ha empreses, persones treballadores, proveïdors, comerços de proximitat i una activitat econòmica que troba en els dies previs a este 9 d'octubre un dels moments més importants de l'any. Clar, estem parlant d'un producte que va lligat al territori, difícil de deslocalitzar i capaç de generar activitat als barris i als municipis. Però el sector també afronta dificultats importants. L'augment dels costos de producció, l'encariment de les matèries primeres i, sobretot, de l'energia, la competència dels productes industrials, els marges ajustats, la falta de personal qualificat i, sobretot, també l'absència de relleu generacional amenacen la continuïtat d'alguns negocis. Al mateix temps, els forns i les pastisseries han de respondre als nous hàbits de consum, innovar i comunicar millor el valor d'allò que elaboren. Per conèixer com s'ha desenvolupat esta campanya de la mocadora i també analitzar la situació econòmica, empresarial i el futur dels forns i les pastisseries artesanals, parlem amb Juanjo Rausell, que ell és president del Gremi de Forners i Pastissers de València. Juanjo, bona vesprada i feliç 9 d'octubre.
1: Hola, bona vesprada i felicitats a tots els valencians, per cert.
0: Juanjo, moltes gràcies per atendre'ns. Estem en plena celebració del nostre dia. Quin pes té esta campanya dins de la facturació anual o trimestral, podríem dir, d'una pastisseria o d'un forn tradicional?
1: Home, realment la feina és molt important i els resultats poden ser al voltant d'entre l'1,5% i el 2% de la facturació anual que se pot... en tot el que són els 4 o 5 dies de Sant Donís, el previ Sant Donís, i n'hi ha un poquet de post-Sant Donís, en el qual la gent encara disfruta un poquet les frutes de massapà.
0: Mm-hmm. Clar, és cert també que, com estaves comentant, este post-Sant Donís, que a partir de demà, quan vas al forn i continues veient aquest aparador colorit, bonico, preciós, la tentació la continues tinguent, i això també està molt bé, no, Juanjo?
1: Home, és molt important. La veritat és que per als forners i pastissers de València és molt important que la gent identifique el seu producte autòcton valencià el dia dels enamorats. O sigui, ho tenim tot en un mateix producte. Uh-huh. Entonces, és important que visualment estiguen les tendes, els forns, ben arreglats, però sense raó, perquè al final som la identitat d'un poble, i aquesta identitat, vulguem o no vulguem, se representa en un producte de molt de color i en unes tendes, pues, ficades impressionantment ben arreglades.
0: És així, no?
2: És així, Juanjo. I com ha evolucionat? Volíem saber, la mocadora, es venen mocadores més menudes? Es busquen elaboracions

0: mirant un perfil més personalitzat, o el consumidor continua apostant per aquest format més tradicional?
1: Mira, en tots aquests anys, després d'un desgastament importantíssim per part del gremi, han aconseguit que no passarà a la història un altre producte valencià, com han passat molts. Però sense raó, portem ja uns 10-15 anys com a molt, que li han pegat molt fort a la publicitat del nostre producte. Han sigut acompanyats per mitjos de Diputació, Ajuntament, Generalitat, gent de fora que també està empuixant un poquet en aquest tema. I entonces han anat apujant sempre, tots els anys han anat apujant entre un 4 i un 5% les produccions, i han anat eixint. O sigui, vol dir que l'acceptació és espectacular per part dels valencians, i a part també han modificat, perquè antigament pues, les mocabraes eren molt grans, les famílies eren molt més grans, ara tu pensa que és un producte de convoi, que te'l pots menjar en la família, se redueix. També han aparegut formatos més menuts, fet que han aconseguit que la gent jove també xue un poc en el nostre producte, i la veritat que és mocaors, pues, bueno, és anecdòtic, però tot el que més interessa és que la gent disfrute d'un producte, que no se perga mai un altre producte valencià, clar.
2: Mm-hmm. Clar, comentaves el fet, no?, de que el mocador al final és més anecdòtic, sobretot perquè ve de la tradició, no?, de com emportar-se este producte, i que a poc la gent jove també comença a sumar-se a esta tradició. Com ha evolucionat el perfil del comprador de la mocadora? La tradició continua viva entre les generacions més joves, o creus que n'hi ha que incidir en aquestes campanyes que estaves comentant, en aquests mitjans que estan més a l'abast de la gent jove, com són les xarxes socials i demés?
1: Efectivament, doncs mira, nosaltres estem intentant que per mig de les xarxes socials arribem a la gent jove, i de fet s'ha arribat, i de fet també el gremi fa unes setmanes també ha fet alguns cursets per als xiquets. Per què? Perquè al final els xiquets moltes vegades no li agraden les coses perquè no les tasten. Estiguem en les pedanies de la ciutat de València, i varen fer uns cursets per als nanos en el qual nosaltres li estudiem el massapà, ells se feien les frutetes, i clar, és que hi ha aquest xiquet que va descobrir en aquest moment el massapà. En un principi li donava un poquet d'això de reparo de tal de menjar-ho, perquè pensava, imagineu-se que és un massapà, pues, bueno, la textura no és una plastelina, però pareix, i pres colors. Però bueno, començaren xiquets a tastar-lo, i de fet se varen quedar sorpresos, sobretot els pares, que és el que més me crida l'atenció.
2: Més t'impacta, sí, no? Perquè és un producte tan nostre.
1: Claro, que diu, no, és que mai han volgut, però li ho han de tastar alguna vegada. Claro. Que això és el problema. I després també te dic una cosa en favor de la panaderia i pastisseria artesana. S'ha menjat molt massapà industrial, que no té res a veure el sabor.
2: Ni la textura,
0: no, tampoc. Ni la textura,
2: tampoc,
0: no.
1: Efectivament. Entonces, claro, els xiquets, si comencem a donar-los ja, perdoneu l'expressió, Frankfurt, pues no seran lo que és un entrecot.
2: Correcte.
1: Si coses n'hi ha que... Les pares, sobretot, tindrien que anar mirant-se un poc. I per part nostra, fer més campanyes i més campanyes per ajudar-nos qui fora o com fora, per a que aquest producte arribi als més menuts, que són al final cap els consumidors del futur.
0: Efectivament, Juanjo, i és que la mocadora i els massapans són un producte molt artesanal, tenen ametlla i tenen sucre com a ingredients fonamentals. Voldríem saber, en este plan econòmic, sobretot com han evolucionat en guany estos costos de les matèries primeres que necessiteu per elaborar el massapà.
1: Sí. Pues mira, en les matèries primers sols hem tingut, tinguem la bestialitat que passava fa 4 o 5 anys referent al sucre, que tots saben que fou una campanya de la compra d'azucarera espanyola. Després se va minorar el preu. Ara el preu del sucre, bueno, és un preu que se pot mantindre. L'armela en guany ha vingut a pujar entre un 10 i un 15%. Entonces, pues bueno, así lo que significa es molta il·lusió, molta mà, moltes vespres la meva dona, jo i algun fill, perquè al fi i al cap, ara mateixa, el potencial més important de l'empresa és la mà d'obra que té, i la mà d'obra no la pots castigar, aunque siguen fetges que n'hi ha que apretar, la veritat. Però bueno, n'hi ha que ser conscient d'això.
2: En aquest sentit, clar, comentant una miqueta també, totes les variants i tots els elements que han de tindre en compte és força les pastisseries tradicionals, perquè a aquest cost del 10-15% del preu de l'armela que estaves comentant, cal afegir l'energia, els salaris, que també evolucionen, els joguers, el transport, el packaging, no?, l'embalatge, que cada dia està més important. Clar, en aquests moments, quin és el cost que més està pressionant una miqueta la rendibilitat i aquest marge de benefici d'esforç i les pastisseries tradicionals?
1: Pues mira, ara mateix estem ficats enmig d'una guerra que no cridarem a ninguna porta per entrar en ella, I entonces, claro, a partir d'ahí, tot això dels preus del gasoil, de l'electricitat, tot això és el que més dolent està sent, aunque n'hi ha l'ajuda per part del govern en l'aspecte de la baixa dels cèntims, doncs, bueno, encara que l'únic que passa és que la panaderia artesana té un problema molt gran, però és en si de raó, perquè pensa que nosaltres som productors, som venedors i en molts casos som transportistes.
2: Distribuïdors, sí.
1: Efectivament. Entonces, què passa? Que no entrem mai, ni entrarem en el seu moment, quan hi ha aquella llei de proteccionisme de les electrointensives, no entrar a la panaderia artesana. En el tema del transport tampoc entrarem en aquells descuentos que se feien per al transport. Entonces, claro, hem anat assumint uns costos que desmesurats. Però jo seguís pensant que el problema greu, més greu que té, és que la mà d'obra no està especialitzada. I en nostre especialitzar n'hi hauria que entendre que és un producte molt manual, extremadament manual, i si no hi ha una experiència prèvia, quan jo faig 10 frutetes, a la persona que li estic ensenyant m'està fent 3. Entonces, claro, el problema que tenim és que on s'encareix? Pues bueno, pues en un problema eterno que té este país, en el tema de la formació professional, que ja veurem com s'anirà aclarint, però jo pense que ara mateixa el problema més greu que té el sector és la mà d'obra.
0: Clar, Juanjo,
1: que no és que siga cara, eh? No és que siga cara.
2: Però aquesta productivitat...
1: Treballa si cobra.
2: Clar, que estaves comentant. I, bueno, i a banda, això sí que també ho hem comentat moltes vegades, que els costos laborals, ja no solament el que són els salaris, sinó el cost laboral, porta pujant des de fa més de 4 anys, que també és una cosa que repercutis, però, bueno, que ho deixem una miqueta apartat per el que estaves comentant.
0: I sí. Juanjo, aquest encariment que estaves comentant durant els últims anys, ja des del sector ho ha advertit que no sempre es va poder repercutir aquests increments de costos en el preu final del producte. Clar, continueu treballant molts negocis amb marges excessivament reduïts?
1: Pues la veritat és que sí. Lo que pasa que igual als consumidors li sembla rara la pregunta i la contestació, però el problema que tenim és ixe. Nosaltres el problema que tenim, si tu tens una fàbrica on produeixes, va ficar el cas del pa, 8.000 barres l'hora, tens 8 lineals i treballen 24 hores al dia i un dia se tanca per a netejar la línia, ixe pa, ixe xavo, perdoneu l'expressió, ixe xavo. Sí. Quan tu un forner artesà està fent pa, el qual estem treballant en les masses mares, estem parlant de llargues fermentacions, estem parlant d'incluir molta llum per a mantindre aquestes llargues fermentacions. Coguem en forts elèctrics perquè resulta que patir de grans varietats de pa, al final els costos són els que són. I, de fet, moltes vegades n'hi ha productes que estem treballant en uns beneficis de risa, entre cometes. L'únic que passa que, bueno, que la panaderia artesana és una cultura, el propietari és cultura, i els valencians no deurien, i els espanyols en general, la veritat, no deurien de perdre aquesta part de la cultura, perquè som l'única reminiscència que era mateixa de productes antics, i això és el que el consumidor deu de valorar antes de valorar sols el preu. I tu pensa que nosaltres estem intentant fer coses més saludables, coses que no duguen ni retenedors d'humitat, ni productes que acceleren les fermentacions. Claro, nosaltres hem de treballar amb molta paciència. El que passa és que la paciència a vegades s'acaba.
2: Clar, s'acaba i moltes vegades el mercat també demana altres ritmes. En aquest sentit, Juanjo, tu tens la percepció de que el consumidor, de que els valencians saben valorar les hores de treball i la qualificació professional també que hi ha darrere, ja no solament d'una mocadora, que, bueno, no ho sé, però entenc que tots són conscients del treball artesanal que n'hi ha, darrere, sinó també darrere d'una viena de pa, com estaves comentant, tenir la massa mare ben fermentada, o en unes rosquilletes, que al final és la recepta que porteu arrossegant durant generacions.
1: Pues mira, jo pense, perdó, en línies generals, jo pense que el consumidor m'ho està respetant molt bé, entre cometes. Sempre hi haurà consumidors que, per desgràcia, tenen que enviar productes per uns preus, les seues bolxaques, això sempre va existir. La panaderia artesana, igual que la pastilleria artesana, està vivint un moment molt interessant de reconeixement, de visualització. La gent m'ho respecta, veuen que hi ha un treball, que hi ha unes hores, que hi ha uns equips que creem, que nosaltres creem riquesa per al voltant nostre. Tu quan tens un forn en un barri, al voltant d'ell van aparèixer altres negocis. I això està més que estudiat. L'únic que passa que n'hi haurà que parlar un altre dia o no del problema dels baixos i tal. Però jo pense que ni ara mateix un reconeixement front a la panaderia i patisseria artesana molt interessant per part dels consumidors, però, claro, les butxaques són les que són i moltes vegades se pensen que els nostres pans o els nostres productes són més cars quan el que estem intentant vendre-los és més salut que altra cosa. Mm-hmm. Productes més saludables que realment pues, tenen un cost de treball, però jo penso que en general la veritat és que el consumidor pensa que sí que ens està respetant.
2: I en este sentit, Juanjo, este meló que acabes d'obrir, el problema de desbaixos. Conta'ns una miqueta a què te referixes.
1: Bueno, és molt fàcil, entre cometes, així, el problema que estem tenint en València, sobretot, bueno, en València i en tota Espanya, referent al tema dels pisos turístics, tots aquests baixos que estan desapareguent. N'hi ha una pressió añadida sobre qualsevol comerç de proximitat, no que sigui un fort, que sigui una tendeta, uh-huh. que tal, perquè, claro, els alquilers que s'estan pagant o se pretenen cobrar, entre cometes, claro. Estan fora de mercat, fora per a poder treballar en ells. Els únics que poden mantindre eixos alquilers són gent que va a fer que eixe local estiguen traient una productivitat brutal. Però on està el problema? Que és una cosa que hauria de mirar-se localment, de la comunitat i en Espanya, en les tres administracions. És tan important jugar a aquestes cartes quan estem deslocalitzant els barris, quan estan desapareguent tots els comerços menuts, quan l'únic que tenim són centres comercials. Entonces, claro, arriba un moment en què supermercats i centres comercials és l'únic lloc on podrem anar a comprar o podrem anar a disfrutar quan jo, perdoneu, soc del Cabanyal, a mi m'encanta eixir pel barri, veure el meu barri, comprar en esta tendeta, comprar en l'altra, i ara mateix és que no tinc ni tendetes on comprar.
2: Eixe és el problema, no? Que cada vegada queden menys comerços de proximitat, que ja no solament és comprar, és també per barri, perquè coneixes el veïnat que te trobes per allí i coneixes a banda també les persones, les famílies que està darrere d'eixe negoci.
1: Claro, i això és molt important, penso jo, que una ciutat hauria de fer-se un mirar prou. Mm. Perquè al final hi ha casos ja que estan, hi ha estudis fets de la ciutat de Orlando i tot allò. Bueno, està claríssim, tu vas a passar a la ciutat i és una ciutat cementeri. Clar. Tens que eixir fora, tens que anar als centres comercials. Si està tot estudiat. Uh-huh. L'únic que passa que cometre l'error 25 vegades, pense que quan arriba la 26 haurien de treure el peu d'ahir. Senyores, això és que acabarà en els barris. Així,
2: sí,
1: clar.
2: Sí, sí.
0: Ja, és que està clar és que hi ha que repensar aquest model econòmic, aquest model estructural sí. que hi ha per a donar-li força al comerç de proximitat. I uns altres, este és un dels problemes més seriosos al que feu front. Un altre, és des de fa ja molt de temps, és la falta de relleu generacional. O deies, cada vegada es valora més aquest producte artesanal que feu, n'hi ha una visualització major del vostre sector, però això s'ha transformat també en un interès a nivell laboral? És a dir, existeix realment un relleu generacional?
1: Anem a veure. Un relleu generacional dins dels treballadors estem aconseguint algo. Relleu empresarial és una altra història. Yeah. Però una senzilla raó. El Gremi de València hem estat moguent-se durant molts anys, hem obert molts fronts, inclús tenim convenis firmats en ONG per a formar gent en exclusió social. De fet, jo, en la meva empresa, n'hi ha 6 persones que venen d'aquest projecte, uh-huh. que han de pres un ofici, que tenen una necessitat de treballar, gent que està treballant molt bé, gent molt que s'estan convertint en uns bons professionals, que ja porten 3 anys en mi, i per part, després també tenim la relació molt bona en formació professional i tal, però, claro, és un model, la formació professional en Espanya, que no funciona. Uh-huh. I ara veurem si en el model este de la nova formació dual pues podem anar incluint gent, però en Espanya és un problema que tu mires al voltant en tota Europa i l'únic que té un sistema tan caduco, tan vell i tan poc productiu és la formació professional espanyola. Uh-huh. Entonces, claro, si tu te'n vas al voltant de França, on existeixen les càmeres d'oficis, on el sector és el que està produint, entre cometes, produint treballadors per al sector, uh-huh. claro, aixòs xicons ja ixen a deprenint una setmana en classe i 3 setmanes en les empreses. Claro. I aixòs xicons ja cobren un sol. Entonces, claro, llevaríem per dos parts, llevaríem lo que és el paro juvenil que tenim tan alt en Espanya, uh-huh. i per una part estaríem formant treballadors per a tots els sectors, perquè això no és un problema sols de la panaderia.
2: No, que va,
1: és
2: que va.
1: És un problema en general.
2: Dels oficis tradicionals, correcte.
1: Efectivament, hi haurà que ficar-li mà, pense jo, i ser ja, a veure si en el model nou de dual, que jo també, el gremi també s'hem oferit per a que us funcioni això, a l'empresari li va costar diners formar a la gent, però bueno, també mos costa diners quan contratem una persona que té pocs coneixements i la formem nosaltres, o sigui que realment el cost va ser entre cometes el mateix o inclús un poc menor.
2: La inversió se realitza una miqueta abans. I en este sentit, Juanjo, estaves comentant que relleu de treballadors sí, relleu empresarial no tant. Quin creus que és el principal obstacle o per què està passant això?
1: Excessivament una burocràcia espectacular en el tema de la panaderia i la pastisseria és espectacular. Me referís que al final tu tens una llicència i quan estem treballant, tal i de qual, tenim unes inspeccions de sanitat que jo no me queixe de que n'hi hasquen, jo vull que n'hi hasquen, soc el més indesat que n'hi hasquen, però tenen que pensar que n'hi ha que adaptar-se, totes les normatives europees n'hi ha que adaptar-les al país. I el país dona l'oportunitat de que s'adapten a les comunitats. Inclús n'hi ha una adaptació local. Entonces, claro, tu no pots vindre així a un obraor, tindre una inspecció de 3, 4 o 5 hores, on hi ha tres fornes treballant i un d'ells és el propietari, tu pensa que durant 4 o 5 hores tens una inspecció allí en el qual el propietari, o sea, el 33% de la mà d'obra que està treballant en aquest moment, té que deixar-se de treballar, té que deixar de treballar per atendre als inspectors. Claro, això és un... N'hi ha que pensar que la panaderia pastisseria, menys mal i gràcies que estem molt atomitzats a tot el Mediterrani. Entonces, claro, en cada barri, ara això són menys, no? Però en cada barri n'hi ha un o dos, tres forns xicotets menuts. I això és la grandesa de la panaderia i la pastisseria artesana, que tu te pot agradar això d'un puesto i això d'un altre puesto, no té per què ser el mateix puesto. Entonces, claro, això mos condiciona, i entonces vem que n'hi ha molta gent que se jubila antes d'hora, n'hi ha molta gent que és fills soles per no dur el papeleo perquè són... Li agrada el sector, li agradaria funcionar. No volen entrar i molts pocs, però bueno, encara n'hi ha algo, molts pocs xavals i xavales s'atreveixen a obrir negocis nous de panaderia. I això és un dels hàndicaps que n'hi ha. I després, claro, tot el que és que al fi al cap som en pessetes molt xicotetes que tenen que dur controls molt grans.
0: I Juanjo, hem comentat abans aquesta competència que dueu amb els supermercats, les cadenes, les franquícies, els punts de venda també de productes industrials. Es pot competir només amb el preu o la supervivència del sector passa necessàriament per aquesta diferenciació a través de la qualitat i de l'elaboració artesana dels productes?
1: Efectivament. La panaderia artesana ja fa anys, i això de València, que hem sobrevivit a molts grans supermercats, que ara ja són internacionals, per no dir el nom. Entonces, lo bo i lo important de la panaderia artesana és l'especialització. Nosaltres tenim que oferir un producte d'alta qualitat. Tenim que treballar en masses mare, aconseguir els nivells glicèmics més baixos, pans en el que el gluten és quasi testimonial, pans que no se disparen de preu per a que la gent pugui gaudir d'ells. Entonces, claro, així el que hi ha és tindre una gran varietat de producte, és foranes, pues bueno, anar incorporant com s'han incorporat al dia a dia de la panaderia, però jo pense i soc partidari de que els foranes n'hi ha que donar el seu espai, però no podem perdre ningun producte més nostre. Entonces, claro, n'hi ha que compartir temps, n'hi ha que compartir producte, però lo important, pense jo, en la panaderia és que quan tu entres en una panaderia artesana te sorprengues. Perquè al fi i al cap, els grans supermercats o els supermercats, els grans lineals, ja no són competència de la panaderia artesana, la veritat. La gent que ve una panaderia artesana sap el que ve.
2: Sí,
1: clar. Ve per un tipus de producte. En canvi, quan tu vas a un supermercat, tu penses que al final vas a comprar de tot i de pas agarres dos, tres bienes, un paquet de croissants que tu en ta casa els vols cruixents, però tu ja te'ls venen molts perquè van dins d'una bolsa. O sea, són hàbits de consum que la gent ha anat adquirint mal adquirits, però bueno, la realitat de la societat, de la forma en la que vivim, de que arriben tard a tots els puestos, pues entonces, claro, mos duen aquestes coses.
2: Sí, exacte. Sí. Juanjo, estaves comentant la importància també de tindre una gran varietat de producte per part dels forns tradicionals. Clar, els hàbits també alimentaris cada vegada demanden una miqueta més coses, no? Que si reduir el sucre, controlar els al·lèrgens, tots aquests tipus de pa que venen d'ací, no? De si farina o l'altra farina, vaig a consumir productes integrals i de més. Vaja, com està responent o com s'està adaptant la pastisseria tradicional tradicional a aquestes demandes que fa 20-30 anys no existien?
3: Pues mira, yo pienso...

0: Sí, que la inmensa majoria dels forns i pastissers de València s'estan adaptant a la carrera i d'una forma espectacular. No hi ha que oblidar que València és una espècie de punta de llança de la panaderia artesana a nivell nacional. Tenim grans professionals en València i fa molts anys que es començarem a fer coses rares, entre cometes. Entonces, claro, n'hi ha que veure que, supongam, a casa tens 20 i tants tipus de pans, però no sols en ma casa, en molts forns. Treballem en llargues fermentacions, treballem en espeltes, treballem en centenos, han anat incorporant tot aquest tema, i sobretot els integrals. I la gent està demandant producte con toca i ben fet, i la immensa majoria dels altres estan intentant fer. On te trobes en el tema dels dolços? Ja fa anys que es començarem a llevar-li sucre a les nates, a intentar jugar en altres tipus de sucres. O sea, que ahí n'hi ha una evolució i n'hi ha un treball previ que la gent ha anat acostumant el que són els paladars a el que és més saludable. Perquè tu penses que tu quan deixes d'Europa, quan has estat unit mateixa o a Anglaterra...
1: Això no té nom,
0: Ja, però me refereixo que tu saps que a mi em dona molta ràbia una cosa que és, està extremadament dolç.
1: Sí.
0: Pues que està molt bo.
1: Sí, està massa dolç.
0: Perdona, no. Això està massa dolç. Entonces, n'hi ha que anar ajustant... Home, hi ha una anècdota tonta, però bueno, a mi me donaren un pot de nata perquè sabia demasiado a vaca.
1: No!
0: Dic, senyora, pues compres un spray on el compra normalment.
1: Exacte.
0: Perquè això és nata. L'altre no sé el que és, però bueno. Entonces, claro, tenim que jugar moltes vegades a cartes molt difícils de jugar en l'aspecte que nosaltres hem intentat readaptar, que la gent el paladar el trobe a altra volta. I trobar ixa forma que teníem antigament de treballar, sobretot el dolç, el panquemo i tal, que a tu te recorde algo. Exacte. No que t'estigues menjant una cosa dolça, sinó vendre una sensació. I la sensació que te duga a un puesto. Entonces, claro, ahí es cuando tú ves que el cliente se torna fiel en décimes de segundo.
1: Mira, esta sensació de record i de tornar a un moment de la teua vida crec que és un dels superpoders que teniu les pastisseries i els forns tradicionals, que solament quan entres per la porta i notes aquesta oloreta que fa, ja saps que has encertat en aquest forn i que el que te vas a trobar dins és un producte de qualitat. Juanjo Rausell, president del Gremi de Forners i Pastissers de València, propietari també del forn La Taona de l'Abuelo, moltes gràcies per atendre'ns en este 9 d'octubre, gràcies per, sobretot, traure el temps per a xerrar amb nosaltres de tots els desafiaments i reptes que té el sector per davant.
0: Pues moltes gràcies a vosaltres, perquè damunt, a part de tot, és que estic davant d'una bandejeta de frutetes que me vaig a menjar.
1: Oh.
0: No us amics, perquè mos fills ja han pegat a fugir. Vale, moltes gràcies, esperen recordar-se.
1: Gràcies, Juanjo, i disfruteu d'este 9 d'octubre. Bona vesprada.
0: Vinga, adeu. Bona vesprada, adeu.

0: En este 9 d'octubre que cau en guany divendres, molta gent aprofita com fa Cactus en esta cançó i viuen un cap de setmana, un cap de setmana una miqueta més llarg, perquè aprofiten estos dies festius, aprofiteu estos dies festius per a preparar una escapaeta, que això sempre dona alegria, la veritat. Una oportunitat, al cap i a la fi, per a descobrir que més enllà de la costa, la comunitat disposa d'una oferta turística molt diversa, formada per allotjaments rurals, gastronomia, patrimoni, naturalesa i també activitats per a tota classe de gustos, edats i visitants. Temps d'Interior treballa des de l'any 2009 en la promoció d'esta oferta diferent de plans d'oci i de turisme. Este projecte, Temps d'Interior, reunís cases i hotels rurals, restaurants, empreses que organitzen experiències gastronòmiques, culturals i de turisme actiu en les comarques d'interior de València, Castelló i Alacant. Per conèixer com s'està desenvolupant este pont, per analitzar també les possibilitats econòmiques i empresarials del turisme d'interior, hem convidat avui ací al nostre estudi a la responsable de comunicació de Temps d'Interior. Ella és Laura Vivas. Laura, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, benvinguda ací a Cadena de Valor. Feliç 9 d'octubre i gràcies per acompanyar-nos en este dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bueno, estem ja en esta vesprada del dia 9 d'octubre. Per tant, per a molts allotjaments de Temps d'Interior, una vesprada, una jornada mogudeta, plena d'arribada de visitants. Quina és la primera valoració que feu de ponts com este del 9 d'octubre?
1: La primera valoració és molt positiva. Abans de començar el pont, ja els allotjaments de temps registraven una ocupació mitjana al 74%. Uh-huh. I pues, ara tenint en compte també les reserves d'última hora, esperem poder acostar-nos a un 85%. Són bones xifres, similars a les registrades en anys passats, i bueno, pues, cosa que també ens permet parlar d'una demanda estable i d'un bon comportament per al pont.
2: I Laura, ja que anem a mirar un poquet més cap al futur, si mirem cap a l'hivern, en quines comarques o quines destinacions s'ha concentrat tradicionalment més la demanda?
1: Segons la informació que ens traslladen els nostres associats, l'interès està prou repartit per l'interior de les tres províncies. Tenim destinacions com els ports, amb Morella, l'Alt Maestrat, amb Culla, la zona d'Utiel Requena, la Vall d'Albaida, amb Bocairent, i també pues, altres destinacions de l'Alt Palància, la Vall d'Aiora, Cofrents o la Canal de Navarrés.
0: I en este sentit, ara estaves comentant, no?, que amb les reserves d'última hora s'arriba al 85% més o menys d'ocupació. Amb quanta antelació fem les reserves? El turista continua planificant les escapades o cada vegada més espera una miqueta a veure, jo què sé, la previsió meteorològica o a veure, perquè clar, avui dia tenim tots un fum de plans, que per organitzar-te l'agenda compten això. Com s'organitza el visitant?
1: Si parlem, un pont com aquest, no?, qui reserva amb antelació, sol eixir guanyant, sobretot perquè té més opcions per a triar. Els més previsors per a aquest 9 d'octubre ja van reservar entre agost i setembre. Les reserves d'última hora sempre funcionen més per a quan parlem de parelles o per a escapades curtes. Però si parlem de famílies, grups o que volen alquilar cases completes, és més complicat. I una cosa important és que l'última hora no significa necessàriament un millor preu. En dates de molta demanda, esperar també pues, significa pues, tindre menys disponibilitat o menys capacitat d'elecció.
2: Uh-huh. I ho acabes de mencionar ara, no?, que aquests perfils, per a aquest tipus de ponts estem parlant d'un perfil predominant si parlem de parelles, famílies, grups d'amics, o són més bé persones que busquen un tipus de turisme més actiu?
1: No podem parlar d'un únic perfil, encara que sí que és veritat que en aquest pont estan destacant especialment les parelles, però també tenim famílies, grups d'amics i sobretot en cases rurals de lloguer complet. Per exemple, també tenim persones que viatgen a aquest pont amb la seva mascota, que cada vegada en són més. I bueno, des de temps també intentem reunir aquesta diversitat de perfils i per a

0: que puguen també viatjar amb la seva mascota i que puguen trobar una proposta que encaixi amb la seva manera de viatjar.
1: Uh-huh. Ahí veiem una miqueta, no?, aquestes noves tendències o aquestes noves realitats, com evoluciona també la demanda. En aquest sentit, Laura ens ha portat així a l'estudi la guia de temps, que la veritat que és una guia absolutament preciosa, eh? És un enquadernament increïble, la veritat. Temps d'interior reunís allotjaments, restaurants, empreses d'experiències en les tres províncies. Quantes empreses formen actualment part del projecte i, sobretot, com ha anat evolucionant esta xarxa des de que es va posar en marxa Temps d'Interior en 2009?
0: Uh-huh. Actualment, Temps, són vora 60 empreses i establiments associats. El projecte va començar a 2009 sent un club d'allotjaments. Després, en 2013, s'incorporaren els restaurants i a 2014 les empreses d'experiències. Per tant, l'evolució no ha sigut només quantitativa, sinó que també ha passat de ser un club sols d'allotjaments a representar una oferta molt més transversal de turisme d'interior, connectant empreses que comparteixen una mateixa manera de pensar i de treballar i per apostar per la qualitat i la professionalització.
2: Uh-huh. I Laura, conta'ns, què és el que està buscant principalment una persona que tria l'interior de la Comunitat Valenciana? Estem parlant de que busca tranquil·litat, naturalesa, gastronomia... Què és això que no pot trobar en una destinació urbana o de costa?
0: Pues mira, com deia abans, hi ha molts tipus de viatgers, aleshores n'hi ha molt tipus de motivacions, sí, a l'hora de fer una escapada. Jo diria que és una combinació de totes elles, perquè no són excloents. Al final sempre, no?, pensem que visitar l'interior és aquesta desconnexió, però cadascú ho pot fer d'una manera diferent. Per a uns és estar en contacte amb la natura, per a altres pot ser siga disfrutar de la gastronomia o descobrir el patrimoni o simplement descansar. Sí. I precisament ahí està una de les fortaleses de l'interior, que n'hi ha moltes maneres, no?, de viure aquesta desconnexió.
1: Uh-huh. Clar, en la vostra oferta per a trobar aquesta desconnexió tenim absolutament de tot, ho estaves comentant abans, no? Cases rurals, masies, hotels, edificis històrics... Quins tipus d'allotjament tenen una major demanda i com ha anat evolucionant una miqueta les preferències de la vostra clientela?
0: Com deia, que n'hi ha molts perfils de viatger, les famílies i grups sempre van a cases rurals de lloguer complet i les parelles sempre es decanten més per hotels boutique o per allotjaments més singulars. El canvi que realment estem notant és que el client és molt més exigent, que està molt més informat i que abans de reservar compara, consulta opinions i no valora sols el preu, sinó que també busca el confort, la qualitat de les instal·lacions i especialment la qualitat del servici i del tracte amb el personal.
1: I Laura, has comentat, no?, la demanda dels hotels boutique que demanen sobretot les parelles. Els hotels boutique és una tendència que cada vegada està més present també en els plans, en els allotjaments, en l'oferta d'interior?
0: Sí, perquè moltes vegades les parelles busquen, escapades que siguin més...
1: Més especialitzades,
0: tal vegada. Sí, més especialitzades i busquen alguns servicis que igual en un hotel més per a tots els públics, no? Uh-huh. Sempre parlem que són aquests establiments són only adults, uh-huh, que estan especialitzats en parelles i duen unes experiències més per a parelles.
1: N'hi ha moltíssims d'aquests hotels que a dia d'avui també tenen moltíssim d'èxit, sobretot en xarxes socials, perquè ofereixen unes vistes espectaculars, no? Uh-huh. O l'experiència de dormir baix les estreles, uh-huh, perquè és una bambolla gegant. Uh-huh. És una cosa, una tendència, no?, que cada vegada va a l'alça. Vaja.
2: Clar, són unes experiències afegides, no?, a lo que
1: exacte, no solament
2: passar un cap de setmana,
1: sinó en eixes vistes, a més.
2: Efectivament, uh-huh. És que si mirem, Laura, la vostra oferta que teniu per a Tardor, tota l'oferta inclou passejos a cavall, vols en globus, barranquisme, espeleologia, kayak, un fum d'activitats. Podríem saber quines són, de totes aquestes, quines funcionen, solen funcionar millor durant aquests mesos de Tardor?
0: En general, totes tenen bona acollida, encara que estem veient molt d'interès pels passejos a cavall i també per les activitats a l'aire lliure, sobretot ara que les temperatures a l'interior són més agradables. Sí. I tenim propostes molt diferents. A la Vall del Cabriel, per exemple, es poden combinar activitats com rafting, kayak, barranquisme o senderisme. A Vilafamés també tenim una proposta de cicloturisme en bicicleta elèctrica per el Pla de l'Arc. I també hi ha qui busca just el

0: contrari de l'adrenalina, buscar pues, propostes més suaus, amb ioga, meditació i benestar, que a Banyeres de Mariola tenim opcions.
1: Clar, estaves comentant un fum d'experiències, perquè avui en dia, al cap i a la fi, és el que demandem. La realitat és que si algú de nosaltres ha fet barranquisme o caia, que estaves comentant, Laura, la veritat que són activitats molt divertides, que te trobes, no?, que te sorprenen, que te trauen d'eixa rutina, però també teniu experiències per a aquell que no busca ni aventura, ni adrenalina, ni ninguna d'aquestes coses.
0: Sí, també tenim moltíssimes alternatives. Tenim, per exemple, escapades d'agroturisme, on pots visitar un celler i fer un tast de vins, conèixer una cooperativa o participar en un taller de mel. També tenim propostes gastronòmiques o escapades de salut o de benestar amb ioga o meditació. Uh-huh. I bueno, pues, l'interior també es pot disfrutar sense presses i sense necessitat de buscar aventura.
1: Això de tot el que té a veure amb el món del vi, amb la meditació, amb sí, la tranquil·litat, jo crec que ens vindria bé un cada setmana, sin Arturo.
2: Ens vindria un cada setmana
1: a l'equip de Cadena de Valor.
2: Anar-se'n a un celler, menjar bé, descansar.
1: Això sempre va molt bé, la veritat.
2: Ho acabes de comentar ara un moment, Laura, la gastronomia. La gastronomia és ja una motivació principal per a triar una destinació rural?
0: Sí, i per a alguns viatgers la gastronomia és directament el que els fa triar una destinació. I tenim moltíssims exemples, per exemple, els vins de Requena Utiel, l'oli de Viver, o productes molt arrelats a l'interior d'Alacant, com pot ser la pericana, la mel o els seus embotits. I al final és que quan tastes un producte local també estàs tastant i coneixent el lloc, la seva gent, bueno, pues, les seues tradicions, i això explica que cada vegada tinguin més interès les visites als cellers o a les cooperatives i visitar els productors locals.
1: Clar, en aquestes experiències, al cap i a la fi, el que experimentem o el que se crea és aquesta relació entre el producte i el visitant, una relació que ja va més enllà de simplement la transacció econòmica, sinó que també se crea o entens tu com a consumidor tota aquesta identitat i tot el treball que hi ha darrere. En aquest sentit, Laura, com se construeix una escapada completa? Perquè avui en dia ja és habitual, no?, combinar allotjament amb aquestes experiències que estaves comentant.
0: Uh-huh. Sí, és molt habitual i, de fet, en temps sempre treballem en clau experiencial. No es tracta només de vendre un llit, sinó de construir una experiència al voltant de l'estada. Moltes vegades sempre pues, bueno, pensem què ens agradaria fer estos dos dies, o bueno, el viatger tampoc té per què conèixer tot el que ofereix un destí.
1: Clar.
0: I ahí els allotjaments també tenen un paper important com a prescriptors. El mateix establiment pot recomanar visitar un celler o tastar els formatges de la zona o descobrir una ruta que encara no coneixies.
2: S'anem a endinsar ara un poquet en aquestes dades econòmiques, en aquesta desestacionalització. Laura, una de les grans dificultats del turisme rural és precisament l'estacionalitat. Continuen existint diferències grans, notables, entre els caps de setmana i els dies laborables, o entre, per exemple, les temporades de major demanda i esos mesos, possiblement més freds, de menor activitat?
0: Sí, o sigui, l'estacionalitat continua sent un repte. Sí que quan parlem de turisme rural, bueno, volia fer un matís, perquè el turisme rural és un producte, no tot el que passa a l'interior té per què ser turisme rural, i moltes persones que viatgen a les zones d'interior busquen, per exemple, benestar, i no té per què ser buscar aquesta ruralitat. Aleshores, amb això també juguem i des de temps pues, intentem generar motius, no?, per a viatjar durant tot l'any o entre setmana, no? Per exemple, les persones jubilades que tenen més flexibilitat, o inclús també apostem per aquest públic internacional, no?, que es troba a la Costa Blanca i que intentem pues, que conega durant la seva estada, que conega l'interior.
1: En aquest sentit, temps treballeu o permeteu reservar directament amb els establiments sense tindre aquestes comissions, no?, que se perden moltes vegades en alguns portals, webs i demés. Què suposa este model per a la rendibilitat de les empreses?
0: Pues com temps és una associació, la nostra prioritat són les empreses associades, i aquestes empreses, bueno, pues paguen una quota per a formar part del club i han de complir primer uns estàndards. Nosaltres no cobrem comissió per les reserves, és a dir, posem el viatger en contacte directe amb l'establiment i la reserva es fa directament amb l'empresa. Al mateix temps, això el que fa, bueno, el que ajuda és que les empreses puguen posicionar-se i puguen diferenciar-se sota una marca que és temps i que treballa amb uns criteris comuns de qualitat. Aleshores, som eixe recolzament, no, per a les cases rurals que són més xicotetes i que

0: moltes vegades necessiten un poc d'impuls.
1: Clar, i perquè els establiments associats han de superar aquestes auditories per garantir certs nivells de qualitat. Quins requisits han de complir aquests establiments? I perquè també és important, no?, disposar d'aquesta marca que comentes a temps, una marca comuna que el que està fent és generar aquesta confiança entre els viatgers.
0: Temps té uns estàndards de qualitat exigents. Per a formar part del club de producte han de complir una sèrie de requisits i superar dos auditories, una online i una altra presencial. No mirem només si l'allotjament és bonic, és a dir, s'avalua tota l'experiència del client, pues mira, la qualitat de les instal·lacions, el confort, la neteja, els servicis, la comunicació o com rep i atén l'empresari, no?, al viatger, al seu client. I aquesta exigència és el que dona valor a la marca al final. L'objectiu és que quan un viatger vega temps el reconega que darrere tenim uns estàndards de qualitat i de servici i que puga triar amb confiança.
2: En este sentit, ara estàvem parlant fa només uns minuts amb Juanjo Rausell del gremi de forners i pastissers i ens estava comentant una miqueta els reptes que ells tenen per davant. Jo no sé si les empreses de turisme d'interior, les empreses de temps, també tenen problemes per trobar personal, mantenir la rendibilitat, aconseguir la visibilitat que necessiten.
0: Sí, cada empresa, no?, té una realitat diferent i cada empresa té els seus problemes. Sempre, pues mira, en restauració una de les dificultats sol ser trobar personal. Després tenim pues l'augment de costos energètics o de funcionament i l'estacionalitat també, com comentava abans, o la dificultat, no?, que tenen les empreses més xicotetes per arribar al mercat i guanyar visibilitat. I també, bueno, alguns municipis, les comunicacions o la falta de determinats servicis també pot condicionar l'activitat. Aleshores, sempre pensem que treballar en xarxa és importantíssim i que temps actua també com un lobby de turisme d'interior, és a dir, som aquesta veu conjunta, no?, que representa els interessos de les empreses, del sector i davant les administracions públiques.
1: Que si estem parlant de món rural, estem parlant d'un dels principals problemes que té el món rural, que és la despoblació, no? I com pot ajudar aquest turisme a mantindre aquests negocis, a crear nous, a generar ocupació, a fixar població? Pot convertir-se este turisme rural, este turisme interior, en una ferramenta real contra la despoblació, o al contrari, cal evitar carregar al turisme tota esta responsabilitat?
0: Sí, a veure, crec que el turisme és una ferramenta més contra la despoblació. Quan una empresa turística funciona en un municipi, l'impacte va molt més enllà del mateix establiment, és a dir, se beneficia el proveïdor d'aliments, l'empresa de manteniment, el forn, la farmàcia, els comerços, o al final és tots els professionals de la zona, i també es genera activitat econòmica i ocupació. Tenim, per exemple, un cas a Villar, que inicialment ell només tenia un allotjament, i que després va incorporar el servici de cafeteria i de restauració, i al final ja no va ser sols per als turistes, sinó que també tota la gent del poble, tots els veïns, pues anaven a menjar o a prendre un cafè. Aleshores, pues estem fent,
2: és un motor.
0: Clar, és un motor.
2: I en aquest sentit, com creus que s'ha de trobar l'equilibri també? Perquè, clar, amb l'augment de visitants també ens obliga moltes vegades a protegir alguns espais naturals, sobretot des de la pandèmia cap ací. Recordem que la pandèmia, aquella bogeria que ens en va entrar a tots per fer rutes, sí, que era l'únic que podíem fer, no? Però, com es pot trobar aquest equilibri entre turisme i vida quotidiana?
0: La clau està en aquesta responsabilitat compartida. Hi ha una part que depèn del visitant, no?, que ha de ser, tindre una actitud de respecte, ser responsable, però també hi ha una altra part que depèn de les empreses i sobretot també de la governança turística dels mateixos municipis. I creixer de manera amb valors sostenibles, és a dir, que això que implica planificar, implica ordenar els fluxos de visitants, de cuidar els recursos i fer també que tant empreses com administracions i veïns i visitants treballin també amb aquests valors.
2: I en aquest sentit, ja per acabar, Laura, si algú ens està escoltant i diu, mira, m'ha pillat el bou i jo no m'he pogut planificar res, què ens recomanaries? Alguna proposta per a descobrir l'interior de la comunitat?
0: Pues a veure, sent ja 9 d'octubre, jo diria que l'ideal seria, no?, que ja tingueren l'escapada reservada, però puc dir algunes opcions. A veure, si aneu amb amics, per exemple, podeu anar a Cortes de Pallars, allí podeu reunir-vos tots i aprofitar per descobrir els canons del xúquer o fer un passeig fluvial per l'embassament. O també, si el que voleu és menjar bé, podeu anar fins a Morella i descobrir la gastronomia de l'interior de Castelló, o bueno, baixar fins a Banyeres de Mariola, que allí teniu propostes també de cuina ecològica i saludable que són molt interessants.
2: Una meravella tot el que podem trobar en temps. Són experiències de qualitat, com ens ha explicat Laura, experiències que a més també ajuden al desenvolupament econòmic, cultural, empresarial i ordenat de les localitats de l'interior de la Comunitat Valenciana. Laura Vivas, portaveu de Temps d'Interior, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a descobrir tot el que tenim. Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Nosaltres arribem així al final d'este Cadena de Valor d'avui, 9 d'octubre. Ha estat un plaer acompanyar-vos en un dia festiu i donant veu també a alguns sectors que se tornen en un motor econòmic, com hem comentat, en un dia així. Arturo, nosaltres acabem ara, però demà tornem.
1: Demà no, perquè és cap de setmana.
0: Correcte,
1: Javi.
0: Ja, ja no sé.
1: Ja tens ganes de que torna a començar la setmana, però...
0: És el que té treballar festius, que ja no saps el que és.
1: Nosaltres, l'economia ha de parar un poquet del cap de setmana, però nosaltres no se n'anem de pont. El dilluns 12, així estarem, com sempre, en el nostre horari habitual de 4 a 5 de la vesprada.
0: Que acabo de disfrutar d'este 9 d'octubre. Bona vesprada, adeu.
1: Bona vesprada.

A Punt Ràdio. A la Safor, 103.5. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Què tal esteu passant el dia? Espero que molt bé, perquè no és un dia qualsevol. 9 d'octubre, el dia dels valencians. Així que vaig a per davant la nostra felicitació, tot i que hem tingut un especial en esta casa en el que hem felicitat a tot el món. Bueno, avui no podem plantejar un programa a l'ús. Avui el Forcat no pot ser com tots els dies. Anem a fer un repàs. Ja m'agradaria tindre a tots o fer almenys un repàs complet, però sí el més destacat d'una llista de persones, empreses o entitats destacades que han tingut presència d'una forma destacada també dins de les distincions que otorga la Generalitat Valenciana en un dia com el d'avui. En fi, anem a fer història. Una mena d'efemèride forcatera de 9 d'octubre. I el primer que tinc que fer, de nou, és felicitar els premiats d'enguany, el Sindicat Central de Regants de l'Aqueducte Tajo Segura, Scratch, l'organització que representa regants i usuaris d'aigua vinculats al trasbassament Tajo Segura, principalment de la regió de Múrcia, de la província d'Alacant i de part d'Almeria. Hem parlat moltes vegades en ells, hem escoltat les seues declaracions i avui volem felicitar-los abertament, però també mirar enrere en els que han sigut protagonistes en altres ocasions. Així que Scratch té un paper molt important, però no és avui l'únic. La gent del sector toma i cobra protagonisme. Que, per cert, tenim així, al meu costat, a una de les dones que té aquesta distinció. M'ha vingut la medalla i tinc que dir-vos que tinc una enveja insana. Regina Monsalve, benvinguda a casa. Traes tu medalla de la distinció.
1: Ei, me vas dir que...

0: premis, però... Sí. Però esta té una solemnitat, té un reconeixement dels teus. I això...
1: Ah, això és diferent.
0: Això és diferent, eh?
1: Pues ara me contaràs si alguns detalls, anècdotes, que per ser parlant de reconeixements, hi ha que reconèixer el treball dels tècnics tan important sempre, eh? Si no, no ens escoltaríem, per molt que tu i jo xerrarem així, davant del micròfon. Així que gràcies a Patricia Valero, que avui és la tècnica, la responsable de la part tècnica d'este especial. Així que benvinguts. Repassem qui ha fet història en les distincions del 9 d'octubre al sector primari.

0: Primer anem a ubicar. Regina, anem a ubicar. Dies com el d'avui, la Generalitat Valenciana que otorga diferents distincions i diferents reconeixements institucionals. Entre elles, l'alta distinció de la Generalitat, la distinció al mèrit empresarial i social, al mèrit científic, al cultural, al mèrit per accions, en favor de l'igualtat, en fi, una sèrie, també societat inclusiva, en fi, un poquet de tot, no? No és una única distinció. L'alta distinció de la Generalitat és el màxim reconeixement i es concedeix a persones, entitats o institucions per la seva trajectòria, les seves actuacions, o serveis de caràcter eminent en defensa dels interessos generals de la Comunitat Valenciana. La distinció de la Generalitat reconeix, per tant, que s'han prestat serveis, servicis extraordinaris i que han protagonitzat actuacions especialment rellevants per a la societat valenciana. La distinció al mèrit empresari social reconeix trajectòries i actuacions en eixe àmbit, en el empresarial. El científic otorga persones que han destacat per la seva contribució en qualsevol àmbit, coneixement, investigació, ciència, cultura, lògicament també en l'àmbit cultural. I de mèrit per accions a favor d'igualtat i societat inclusiva destinada a reconèixer pues, en favor de la igualtat, inclusió, cohesió social, etc. Quina va ser la teua? Recordem un poc. Què és el que va rebre Regina? I ara després mos ubiquem
1: la data. La del mèrit empresarial i social.
0: Ah, mira, és bonico, no?
1: És molt bonico i la causa que me van dir, jo no me l'esperava i era molt... és com si hagueras fet algo sense donar-te compte i dir, ostres, és veritat. O sea, havia ficat el nom dels enginyers, dels tècnics, del sector agrari valencià, però sobretot d'aquesta capacitat tècnica que sempre ha tingut la Comunitat Valenciana, sempre en aquest tono positiu, que sempre és un discurs que jo he mantingut, no? Molt innovador, molt positiu, que ja estava bé de parlar soles del sistema primari, del sistema agrari en negatiu i que tenien que ficar-nos nosaltres com que érem un referent i som un referent en tot el món.
0: Era l'any 21, pot ser?
1: Era l'any 21.
0: I se sumava molts altres. Has fet referència que t'hi han tingut algú del Ministeri
1: sí.
0: I este és especialment important. Enginyera agrícola, representant de l'àmbit en molts aspectes. Ara estàs vinculada al món ecològic, en el CAE, també en Intereco. Però a sort te canvia la vida? O sigui, tindre una distinció com aquesta, la gent ho reconeix o continues més o menys igual?
1: Continues igual.
0: O sigui, és una qüestió emocional teua que...
1: Sí, és una qüestió de... Jo penso que a lo millor molta gent es sorprèn de sentir esto, no? O sigui, ese dia...
0: Que no ho sabien que tu tenies a lo millor.
1: No. Que, no, perquè lo vas comentar l'altre dia que se tenia que fer un... Perquè estàvem parlant qui va este matí a l'acte, no? Perquè hem estat convidats i per supost hem anat i és el per què i dius, ai, és que tinc el programa i tu per
0: tu
1: què?
0: Tu tens la discussió, tu tens el premi, sí. Tu és un reconeixement del 9 d'octubre.
1: O sigui, exactament.
0: Te canvia per dins, no per fora.
1: Te canvia per dins perquè jo lo primer que he dit és un reconeixement de la teua terra i això sempre costa una miqueta més. És més fàcil que te reconeguen fora que dins.
0: De fet, arribares a esta, quantes tenies ja?
1: Puf.
0: És cert. Arribat a esta ja en tenia moltes abans, inclús de Madrid, inclús del Ministeri, pròpiament dit.
1: Sí, d'Europa, pues... o sigui, jo he tingut del CICIC, de tot. I va plegar este i jo pensava, si jo no... Perquè en altres puestos, a lo millor, si te postules per la teua investigació, per un treball en concret, per un projecte que t'han donat en Europa, però realment en este jo no...
0: Sí, que no te ho esperes.
1: No, ningú me va promocionar, o sigui, no va ser una iniciativa, va ser una iniciativa única i exclusivament de
0: això se proposa.

0: Internament, claro. Se proposa internament des de les diferents conselleries, sí. que coneixen cada sector, cada departament, proposen i se valoren. Pues anem a fer un repàs. Tu t'has parat a pensar i a mirar, no? Qui són els que, abans que tu, han tingut aquest premi? És més destacat,
1: sí, i dona vèrtic, perquè que eren importants i eren gent que sempre havia fet algo per el territori, o sigui, projectes de
0: el primer és fortíssim.
1: El primer és fortíssim.
0: Ho repassarem.
1: Que, o sigui, però la seva trajectòria és, sobretot, el que és el territori en quant pues, la forma que té que tindre, el replanteament de les parcel·les sí. agrícoles...
0: De lleis normatives.
1: De lleis normatives que han fet història. I jo sempre pensava en gent de València que ha fet lleis importants per el sector, no? I el regadiu sempre ha tingut un...
0: El regadiu avui és el dia, el regadiu.
1: Les cooperatives també han tingut un altre sector molt important. A la fi estem parlant d'això, de com organitzar el territori, com organitzar el rec, com organitzar la venda... I de repente...
0: Apareixes tu.
1: Apareix jo que...
0: En poques paraules. Te senties
1: I
0: com...
1: I crec que són l'única dona, a més.
0: Sí, sí, això anava a matisar. Ja m'adona... És que per això estàs avui aquí. Perquè damunt és l'any de les agricultores, eh? No s'oblidem d'això. Pues anem, per tant, a repassar. Qui va ser el primer en rebre esta distinció? Don Pasqual Carrión. Ara vos contem.
2: Pasqual Carrión no va ser qualsevol. Este il·lustre enginyer agrònom va néixer a Sacs el 3 de novembre de l'any 1891 i va morir a València el 15 de setembre de 1976, als 84 anys. Els primers anys de la vida de Pasqual van transcórrer al voltant de la plaça del Parador de Sacs. Va néixer al número 12, en l'anomenada Casa de les Columnes, una de les vivendes més representatives de l'arquitectura tradicional del municipi. La família... tant per part de pare com de mare, disposava de nombroses propietats. Però una de les més destacades va ser la casa familiar on va créixer. L'edifici encara conserva elements originals, com la porta realitzada pel mestre Requinto i els característics mascarons femenins de la primera planta. A més, la casa tenia adossat un altre element molt vinculat a la família i a l'activitat agrícola de l'època, el seu propi celler. Una curiositat de la seva vida. Segons els arxius de Sacs, els seus avis materns i paterns eren germans i els pares de Pasqual Carrión eren cosins. Que coses, de la burguesia de finals del segle XIX. Com es pot imaginar, Pasqual Carrión va viure una infantesa acomodada a Sacs. Però quan només tenia 16 anys, tota la família es va instal·lar a Madrid, on va ingressar a l'Escola Especial d'Enginyers Agrònoms de l'Institut Agrícola d'Alfons XII. Allí es va casar amb Dolores Alpañes Prats, una jove de Sacs que, a més, pertanyia a la seva família. El sogre, pare de Dolores, també era exportador de vins i propietari de vinyes a Sacs, Salines i Villena. Inclús disposava d'un celler a la capital. La projecció social i professional de les dues famílies era tal que el seu casament, amb fotografia inclosa, es va publicar en les pàgines del diari ABC del 4 de juliol de 1916. La seva trajectòria professional va cobrar especial rellevància durant la Segona República, en impulsar la llei de la reforma agrària. Conta un cronista local de Sacs als arxius municipals que al llarg de tota la seva vida va estar molt vinculat a la seva vila natal, on acudia tots els estius a passar les vacances entre els seus amics, aprofitant la seva estada a Sacs per posar al dia la seva ingent obra escrita. Des dels seus primers articles, l'any 1913, fins al seu últim llibre, La reforma agrària de la Segona República i la situació actual de l'agricultura espanyola, publicat el 1973, sense oblidar el seu llibre més conegut, Els latifundis a Espanya. Un dels episodis més importants que relacionen Sacs i Pasqual Carrión va ser la fundació del celler cooperatiu Sant Blas. La seva implicació era tal que, al principi, la cooperativa es va instal·lar en el celler privat de la família. El seu caràcter emprenedor ja havia quedat comprovat quan, en 1928, ja havia creat el Sindicat Agrícola i la Caixa Rural de Crèdit.

0: Els seus reconeixements no tardaren en arribar a la seva mort. Sachs li va dedicar una important avinguda i ja havia reconegut la seva tasca en favor dels agricultors l'any 1926, nomenant-lo fill predilecte. En 1984, la Conselleria d'Agricultura d'aquell moment va crear el Premi d'Investigació Agrària Pasqual Carrión. I en setembre de 1986, la Corporació Municipal, dins dels homenatges dedicats, amb motiu del desè aniversari de la seva mort, va acordar ratificar el seu nomenament com a fill predilecte i la col·locació d'una placa a sa casa natal. I així, el 9 d'octubre de 1987, l'alcalde de Sachs va recollir l'alta distinció que la Generalitat havia atorgat, a títol pòstum, al senyor Pasqual Carrión. I en 2007, l'IES de Sachs va passar a denominar-se Pasqual Carrión.
1: Què te sembla? Quina història? Així és, a títol pòstum, lògicament, perquè el va rebre en el 86 i l'ha replegat l'alcalde, com ha dit Sergi, en el 87. Tota una autoritat, perquè este home va canviar la història de l'agricultura en Espanya.
2: És un referent. Són aquestes persones visionaris, aquestes persones que lo seu lo consideren de tots i una obligació, no en a curt plaç, que és moltes vegades un part del meu discurs, no mirem com, perquè ja venim d'una cultura en la Comunitat Valenciana on s'han fet coses molt, molt grans, no mirant en que el benefici és per als teus, sinó per a moltes generacions endarrere. I este home és justament així.
1: Home, ell va estimular, redactar, replantejar aquesta reforma agrària de la Segona República. Tu saps el que analitzava? Perquè tinc entès que n'hi havia moltes dades i aprofundia sobretot en el gran problema de la distribució de la terra. No ha canviat la cosa, Tu saps de què anava aquella reforma? Perquè crec que participaven d'una forma molt directa també en la modernització, etc. Això s'estudia o...?
2: Això, sí, claro. Això s'estudia molt, justament. O sigui, tot això és cultural i la veritat, la Comunitat Valenciana no és com comunitats que tenim al costat, no? Que l'herència o l'hereu és el major i el que fan és que la finca no es partisca. Així no. Així,
1: en esta reforma se dividia, no?
2: No. Lo que fan és agrupar. A lo millor te tocava un trosset d'ací, un trosset d'allà, un trosset... Bueno, pues a mi... que tots els trossets estiguen
1: junts per a poder produir.
2: I això és encara avui s'està fent, no? Que és la concentració parcel·lària, que és una forma que és un dels grans problemes que tenim així, que és el minifundisme. Galícia també té ese minifundisme, és cultural. Si existe esa història de que la herència se té que repartir entre tots els fills, entonces a la fi la finca es part en molts trossos. Són minifundisme. Te fa menys competitiu i sobretot és un problema molt greu per a la modernització de l'explotació, perquè rentabilitzar maquinària i rentabilitzar... Ell incorpora també un objectiu que encara s'està... Encara és un... Se retorna,
1: no? Encara no s'ha tancat?
2: Encara no s'ha tancat, no? Que és la explotació comunitària del territori. O sigui, no fa falta que tot el món, tots els fills se dediquen a l'agricultura, lògicament. Això és un problema que hem tingut. A lo millor solo es dedica uno. Pues, i a lo millor en tres generacions se dediquen dos. Entonces, que l'explotació se puga fer de forma comunitària.
1: Saps que don Pasqual Carrión i Carrión...
2: I cooperatives. Ese home ja creia en les cooperatives
1: i això... El model cooperatiu...
2: I això és ese punt d'eixida.
1: Bueno, pues ell diuen Carrión i Carrión, pares germans, Pasqual Carrión i Carrión. Ja vegeu que va llançar aquesta reforma i va deixar començar a plantejar dubtes que encara avui estan debatint-se. Se va crear a partir del seu treball l'Institut de Reforma Agrària, se va modificar la pròpia llei, se van fer canvis polítics que després entre República i altres estats pues la cosa no acaba de quallar. Però ahí està com va, de fet, modernitzar el concepte de la realitat del sector.
2: És ficar-lo damunt de la taula i dir això és un problema. I això és un problema que n'hi ha que solucionar-se. Perquè si no, pues la cosa continua
1: i ahí estigui. Don Pasqual Carrión, eh? que molta gent l'associa únicament a un institut d'educació secundària.

0: Daríem-li el que hi ha a tot darrere, imagineu-se. Bueno, i arribem, peguem un vot més, a 1988. Entre aquests anys i el 88, jo no he trobat gran representació en les distincions, però ja en el 88 arribem fort, perquè arriba el reconeixement, jo crec que més especial i significatiu, el Tribunal de les Aules de la Vega de València.
1: I aquest mateix tribunal va tirar endavant i arriba un moment, doncs, crec que sobre el segle XVII total, ja se parla de, com a Tribunal de les Aigües. Però està clar que el Tribunal de les Aigües ve d'aquest tribunal de séquies de l'època àrab. Uh-huh. Estem parlant doncs, mil anys. El que molta gent no sap és que quan ve allí a veure el tribunal hi ha persona que ahir m'ha dit és que ha vingut cinc vegades i mai veig xuïns. Hi ha molt pocs xuïns. Però el que la gent no sap és que el que realment fem els síndics, cada un la seva zona, penseu que un no és de la zona de l'arròs, l'altre de la zona de cítrics, l'altre de la zona de verdures i tal. El que nosaltres fem, cada un la seva zona, és mediar, per supost, fer justícia, o sigui, el que va fer mal va pagar-ho, però fer justícia per a que no arriben els xuïns a la porta dels apòstols. Pues mira, per ser síndic hi ha que ser llaurador. O sigui, no, si tu no treballes la terra, tu no pots ser síndic. Però també hi ha que ser propietari, i això té una explicació. I no val el que només sigues propietari i no llaurador. Per què? Pues fijeu-se que si només tirarem 100 anys arrere, la majoria de l'horta perteneixia a la burguesia valenciana. O sigui, els llauradors érem arrendataris. Jo recordo a ma abuela parlar de que li anava a casa el senyoret. Entonces, claro, per exemple, pues, un senyor de València podria agarrar i dir che, pues a mi me fa il·lusió ser, com jo tinc més fanecades que ningú, pues jo puc ser síndic i me sent en el tribunal i tal. Pues no, vostè tindrà tota l'horta o la majoria de l'horta, però vostè no pot ser síndic perquè vostè no treballa a la terra i no li interessa. O sea, si arriba l'aula o no arriba, a vostè li té igual. Com a síndics, cada un en la seva séquia ens envia de manera gratuïta. El llaurador té la justícia gratuïta i, a més, pot apel·lar, pot anar totes les vegades que vulgui d'una manera gratuïta. Clar. I, a més, una altra cosa, sobretot, important és que és justícia ràpida. Però se deu de formar el tribunal i se forma, ja sabem que moltes vegades no va haver denunciat, una, per si de cas, i l'altra, perquè el tribunal té dos parts. Té la part jurídica, que tots coneixem, que és la que tot el món ha vist, però després té una part administrativa, que és que tornem a l'autogestió que estàvem parlant al principi. Entonces, quan s'acaba aquesta part jurídica, entrem, pugem dalt a la Casa Vestidor, que és la nostra sede, i allà és d'alguna manera on se repartim l'aigua, on tots els problemes que hem pogut haver en la setmana se fiquen damunt de la taula i se solucionen.
2: Mil años impartiendo justicia y interrumpidamente es porque se hace bien. Y las cosas que están bien hechas no hay que cambiarlas.
3: Y hemos ejercido esto de mil años sencillamente para mí, para mi modo de entender, porque el Tribunal de las Aguas ha sido apolítico.
4: Yo creo que si nos salimos o nos vamos por otros conceptos, ya no seremos el Tribunal de las Aguas. Nuestra esencia son las aguas. Que se repartan bien, como te he dicho, y que no haya malos usos.
2: Cuando llegó Jaime I, el conquistador, a Valencia y vio cómo se regaba y cómo se dirimían los conflictos, estipuló que todas las cosas siguieran de la misma forma que en tiempo de los sarracenos, en época de Ramón III. Entonces, desde ahí hasta nuestros días, ese respeto que siempre se le ha mantenido al Tribunal de las Aguas.
5: Una cosa muy importante es que en estos mil años que ha pasado de todo, que hemos pasado guerras, que hemos pasado de todo, y el Tribunal, sin embargo, lo aguanta todo. O sea, el Tribunal aguanta, por ejemplo, dictaduras, aguanta guerras. Por ejemplo, en la época de Felipe V, cuando de alguna manera abule hasta los fueros de Valencia, sin embargo, el Tribunal aguanta.
3: Habrá distintos formatos, habrá distintas presentaciones, pero alimentarse no solo es una necesidad, es un placer. Mientras haya un agricultor, estará el Tribunal de las Aguas. Pues yo estoy convencido que siempre habrá un agricultor que atenderá estas tierras.
6: Es que, óigame, usted un médico lo necesita puntualmente, un abogado lo necesita puntualmente, pero

0: I especial va ser l'any 2006 i 2008, perquè van ser premiats Homes i Dones de la Mar. Ahir la cosa és la solidaritat la que va ser premiada realment. Un dels reconeixements més especials relacionats amb el món de la pesca va arribar aquest any per a la tripulació del pesquer alacantí Francisco i Catalina, vos en recordeu, per aquesta actuació humanitària. L'embarcació Francisco i Catalina, de 36 metres d'eslora, va rescatar el 14 de juliol del 2006 un total de 51 immigrants subsaharians a 100 milles de Malta. Entre ells hi havia 8 dones, dos d'elles estaven embarassades, i una xiqueta de 2 anys. Increïble. Bueno, encara veiem com passa tots els dies. Echaven en una patera. Tot i que el rescat es va produir en aigües pròximes a Líbia, el pesquer es va dirigir cap a Malta per ser el port més pròxim. Tanmateix, les autoritats d'aquest país van impedir inicialment que es desembarcaren. Després de 8 dies, gestions diplomàtiques, bastaris, totxes informatius, l'evacuació de 3 dels 51 immigrants, el vaixell va arribar finalment al port, a La Valeta, a Malta, i allí varem desembarcar. Per la seva actuació en alta mar, els dos membres de la tripulació Francisco i Catalina varen rebre, per tant, aquesta medalla al mèrit civil. El patró del Francisco i Catalina era José Durà, que també era armador del pesquer Nuestra Madre de Loreto, que estava en Santa Pola. Aquesta embarcació havia rescatat el 13 de juny d'aquest mateix any 25 immigrants i el cadàver d'una persona que viatjaven en també en una patera a la deriva. Recordem com ho contarem així en els informatius d'esta casa.
1: I la següent història no deixa de ser surrealista. Situació crítica a la que viu un barco de Santa Pola en aigües internacionals prop de Malta. Fa 48 hores que han rescatat 51 immigrants d'una patera a la deriva i ara les autoritats malteses s'han desentès completament. Els subsaharians recalaran finalment a Espanya.
2: El pesquer Francisco Catalina va salpar d'este port fa 3 setmanes cap a Malta amb 12 mariners a bord. Fa 2 dies va rescatar en alta mar 51 subsaharians que navegaven a la deriva, entre ells una xiqueta de pocs mesos i una dona embarassada. El govern maltès no ha volgut fer-se càrrec d'aquestes persones i no els deixa arribar a port. Els tripulants espanyols van rescatar els 51 nàufrags amb un pesquer com este. Tan sols els queda aliment per a una setmana i per a 7 persones, però afortunadament una embarcació maltesa es dirigeix a ajudar-los i a portar-los menjar. Apenes tenen comunicació en alta mar. Avui el patró major de Santa Pola ha aconseguit comunicar-se amb ells per ràdio.
3: Té molta dificultat, no tenen cobertura i no ha sigut possible tindre una conversació fluida. Però el patró, com m'ha sentit que estava preocupat per tranquil·litzar-me, m'ha dit que no me preocupe de res, que la situació està totalment controlada a través dels embaixades i de pesca. Que era tranquil, que estava tot controlat.
2: Altres 4 embarcacions estrangeres es troben en la mateixa situació. En este cas, l'ambaixada espanyola s'ha fet càrrec i portarà tots els immigrants a Espanya.
0: Això, per tant, el 2006 i 2 anys més tard, 2008, la Generalitat va tornar a reconèixer el món de la pesca, en aquesta ocasió amb una distinció a les 3 tripulacions de les embarcacions de Santa Pola, Nuestra Madre de Loreto, Clot de Lillot i Corisco. Per lo mateix, solidaritat en el mar, que en el mar, Regina, és una llei.
4: És una llei, però jo pense que a lo millor l'any que ve podríem recordar-nos d'este sector, del sector pesquero, i ser solidaris en ells, perquè avui dedicar-se al sector pesquero és una heroïcitat. Se lo estan ficant molt, molt difícil. No només és el costos del gasoil, de tot això que tela, sinó que és la limitació dels dies que poden feinar. Estan fent-lo molt bé, s'estan recuperant molts caladeros i aún així se lo estan ficant cada vegada més difícil.
0: Així és, un sector que patís. I passem al 2010. Don Antonio Gil Olcina, alta distinció, tot una autoritat, eh? Geògraf, investigador especialitzat, entre altres matèries, geografia d'històrica, aigua, regadiu. El seu treball sobre els sistemes de regadiu i de les obres hidràuliques permet relacionar este reconeixement amb l'agricultura, per tant, i la gestió de l'aigua en aquest any, 2010. Aquell 9 d'octubre del 2010, Gil Olcina va parlar en nom dels premiats. Va ser el que es va dedicar a tots unes paraules. Les cròniques recullen part de la seva intervenció, va parlar de l'aigua com a element essencial i vertebrador, quina raó té, de la comunitat lesiana i la reutilització i regeneració de recursos. I continuem en este recorregut i anem a l'any 2014. El reconeixement més important localitzat en aquest any per al sector va estar molt compartit. El Consell va concedir aquest any la distinció de la Generalitat a 4 organitzacions representatives del nostre camp. La motivació oficial destacava, pues, lògicament, el treball, la tasca de suport i assessorament que fan els agricultors i ramaders, la defensa del sector competitiu, que sempre estan reivindicant que siga rendible, la preservació del medi, tot el que tantes vegades parlem. Era l'Associació Valenciana d'Agricultors, la Unió Llauradora i Ramadera, la Federació Provincial d'Agricultors, Ramaders i Empresaris Forestals de Castelló, FEPAC, la desapareguda FEPAC, i a Saja Alicante, Jovens Agricultors. Indiscutible. Per aquí el premi, vamos.
4: Indiscutible.
0: És una manera de
4: premiar a tots els agricultors i a tota la gent que continua en el camp.
0: Totalment. I representen entre tots a tots. I el 2018, també molt emotiu, perquè va ser el juzgat privatiu d'Auies d'Oriola, de la distinció de la Generalitat, Orihuela, com a ells els agrada que es diguin. Institució històrica de la Vega Baixa, relacionada amb l'administració i la distribució de les aigües també de rec. Vegem que el rec sempre té un pes específic. La seva trajectòria connecta directament amb nosaltres, l'agricultura, el regadiu, l'organització territorial del territori, la història, el patrimoni, un dels nostres orgulls.
5: A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Es posible que una institución de la Edad Media no solo haya sobrevivido hasta nuestros días, sino que siga funcionando, resolviendo problemas del siglo XXI? Pues sí, es posible. Y esa es exactamente la historia que vamos a desgranar hoy.
6: De la mar a la montaña, amb Sílvia Soria. El Forcat.
5: ...750 años, ahí es nada. En el sur de España, un tribunal que se fundó, fijaos, en el año 1275... sigue reuniéndose hoy en día, y lo hace aplicando una ley que se basa en la costumbre y en una sabiduría que se ha ido acumulando durante siglos. Y este tribunal no es un tribunal cualquiera. Su jurisdicción es el agua, que en esta tierra es el bien más preciado. Y al gobernar el agua, lo que ha hecho ha sido modelar un paisaje completamente único, la Huerta de Orihuela, un auténtico oasis creado y mantenido, literalmente, por el ingenio humano. Aquí es donde arranca nuestra historia. Vamos a ver cómo esta institución tan antigua no es que solo gestione la tierra, es que la define por completo a través de cómo controla el agua. Para entender la importancia de este tribunal, lo primero es entender el lugar. La Vega Baja del Segura es una de las zonas más secas de toda Europa. Llueve poquísimo y la evaporación por el calor es altísima. O sea que sin una gestión inteligente del agua, la agricultura y, bueno, la vida misma serían casi imposibles. Y aquí se ve el contraste de una forma brutal, ¿verdad? A la izquierda, la aridez natural de la zona. Y a la derecha, la solución. Una red de canales de riego increíblemente compleja. Una obra que crearon hace siglos los pobladores islámicos para convertir este valle seco en un auténtico vergel. Y aquí está la genialidad de todo esto, el sistema doble. Porque no se trata solo de llevar agua a los campos, sino también de saber quitarla. Las acequias traen las aguas vivas del río para que los cultivos beban. Pero tan importantes o más son los azarbes, la segunda parte del sistema. Estos canales drenan las aguas muertas, o sea, el exceso, para que la tierra no se llene de sal y además para que esa agua se pueda volver a usar más abajo. Una auténtica obra maestra de ingeniería sostenible. Vámonos ahora a los orígenes, a la historia, para ver cómo este sistema ha hecho unas raíces tan tan profundas que fue capaz de sobrevivir a una de las transiciones políticas más bestias de la historia de España. Y este es un punto absolutamente clave. Después de la Reconquista, en el siglo XIII, los nuevos gobernantes cristianos podrían haber arrasado con toda la infraestructura islámica. ¿Pero qué hicieron? Nada de eso. El sistema era tan bueno, tan eficaz y tan vital para que la región fuera rica, que lo adoptaron y lo protegieron por ley. Y aquí vemos cómo la costumbre se fue convirtiendo en ley. No fue algo de un día para otro, ¿eh? Fue un proceso de siglos. Desde ese reconocimiento del rey Alfonso X hasta las ordenanzas más modernas del siglo XIX, cada paso fue consolidando y adaptando la institución, pero siempre sin perder su esencia original. Y esta es la frase clave, el momento fundacional de todo. En 1275, el rey Alfonso X nos inventó una ley nueva. Lo que ordenó fue que todo siguiera haciéndose como solían tomar su tanda en tiempo de moros. Es el reconocimiento, negro sobre blanco, de que la sabiduría de los que habían gestionado

0: també estava aquest any, el 25, la Federació de Cooperatives Agroalimentàries, i de nou ABA. I Cristóbal, tenim que tancar en ell.
1: Sí, per supost.
0: Tenim que tancar en ell i la seva felicitació, perquè qui millor que el president de ABA.
2: El 9 d'octubre és un dia molt especial per a la nostra terra. Celebrem el Dia de la Comunitat Valenciana. És el dia de tots els valencians. I com no, entre ells figurem els agricultors i ramaders que produïm els aliments, mantenim el territori i cuidem el medi ambient. Des de l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA ASAJA, entre els actes que celebren n'hi ha un de reconeixements i hem recibit l'alta distinció de la Generalitat Valenciana en reconeixement al treball que fem en defensa dels agricultors i ramaders, i no una, sinó dos voltes. La veritat és que estem molt orgullosos de l'alta distinció que les organitzacions professionals agràries hem recibit en 2014 i 2025. Això mos impulsa a seguir reivindicant un futur digne per als agricultors. Volem i reivindiquem, com diguem, preus justs, relleu generacional que ho facilite i competitivitat i innovació agrària.
0: Has d'escoltar, Regina, cridant-li a Cristóbal per el fixe
3: no
0: i el mòbil... És que no li para, això, amb el telèfon
3: no,
0: mai.
3: No li para, no li para.
0: Bueno, mon anem, que acabes de passar bon dia. M'ho caurà, eh? Espere que vinga, no? Sí, o arriba sí, ja. Espere, sí. Espere. I la medalla me la quede.
3: Bé.
0: Me la quede. Jo vull medalla. Oye, sí, que xulo, sí. Eh? Continua treballant i te guanyo la segona.
3: La veritat és que a vegades penses, mare de Déu, jo encara era molt... era una miqueta més jove. Tampoc és que...
0: Tampoc era tant, tampoc és pa tant.
3: Però dius, mare de Déu, ja, si ja. Me'n donen un reconeixement així,
0: no?
3: I
0: no,
3: tal.
0: No t'han jubilat.
3: No m'han jubilat. Però sí, de tota manera, el recorregut, el programa m'ha fascinat perquè ha sigut un recorregut al sector primari que pense que mai s'havia fet i pense que els temes han sigut sempre l'aigua, importantíssim, la terra, la distribució de la terra... I un factor important en tot el sector, ja siga ramader, que encara no ha eixit ningú, bueno, una miqueta jo, però perquè sí que soc de ramaderia, la pesca, l'agricultura, i és la solidaritat.
0: Sí.
3: La solidaritat d'aquest sector.
0: Solidaritat. Per ells, per gent de cor gran, recordeu que cal consumir productes valencians, perquè nosaltres el bioro ho tenim a casa. Feliç dia dels valencians i de les valencianes. A
3: exactament.
0: Tots.
3: Gràcies, adeu. Moltes gràcies.
4: El camp, les muntanyes, els ports i la gent que els treballa a El Forcat, amb Sílvia Soria.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O, potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6.

0: Catalunya.Ràdio. El Vinalopó Mitjà, 96.2.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

Molt bona nit, benvinguts a 90 minuts, benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja durant tot el dia, escoltant en el cas d'avui, 9 d'octubre, felicitats a tots els valencians en este divendres en el que, com dic, si connecteu ara o si porteu durant tot el dia escoltant la programació especial que està oferint esta casa, també ara amb l'anàlisi i l'homenatge a Jaume I, que estàvem escoltant en els companys del Contrapunt, en Gustavo Clemente, i bona nit a tots, al cap i a la fi, els que esteu a l'altre costat de la ràdio. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte al 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en @90minuts, en Instagram 90minutsradio, en TikTok @90minutsradio 90 en xifra i en el WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana. Per fi torna la Lliga després de la parada per seleccions. I també podeu opinar sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals. I és que sembla que Diakabi i Tàrrega entraran en la llista de convocats. També estarà Justin de Haas. Formaries defensa de 5? O quin seria el teu sistema? Quina seria la teua defensa en Santander si fores Javier Aguirre? Si torna Diakabi, torna Tàrrega, està de Haas, l'opció de Pepelu que hem vist en este començament de temporada, què és el que faries en Santander, en el Sardinero davant?

del Racing de Santander, si fores Javier Aguirre, en esta oportunitat, no?, que té el València de pegar-li un xir a la seva situació, el debut del

0: Pendents, com sempre, en el punt a punt, en esta sintonia de les paraules de Javier Aguirre, de lo que puga anar passant durant el dia. Demà serà l'últim entrenament. Ara després parlarem de l'última hora del València Club de Futbol. El diumenge, a les 9 de la nit, recordem, és ixe debut de Javier Aguirre després de la renovada cara, almenys en quant a cares visibles, del València Club de Futbol en l'arribada de Braulio, en el canvi en els serveis mèdics i també ara en este canvi en la banqueta, que durant totes aquestes setmanes han sigut el tema del que parlar. Ara, ja este cap de setmana, arriba l'hora de la veritat i l'hora de que Javier Aguirre demostre si tot el que estem dient d'ell és així, es compleix, o si no pot fer-ho, o si no és les coses com tots desitgem que isquen. En quant als partits d'avui, resultats ja, ha tornat a la Lliga en la jornada 8, en el empat entre el Màlaga i l'Espanyol, 1-1 al marcador, en les acaballes del encontre, ha marcat el Màlaga el gol de l'empat davant del Real Club Esportiu Espanyol de Barcelona. I en bàsquet estàvem pendents perquè ahir va guanyar València Bàsquet el seu partit 93-82 davant Apoel de Tel Aviv. Estàvem pendents de lo que pogués fer la resta per, sobretot a nivell classificatori, conèixer com es queda València Bàsquet. Panathinaikos va guanyar el seu partit, però avui Joven Olympiacos i Anadolu Efes 89-66 ha guanyat l'equip grec. El Barça ha caigut en casa davant Zalgiris Kaunas, 81-88. I Baskonia també ha caigut en casa davant Besiktas, 84-92. Per lo tant, València Bàsquet continua com l'únic equip espanyol invicte en l'Eurolliga, en ixe 4-0 que el col·loca en lo més alt de la taula classificatòria en companyia tan sols de Panathinaikos. És el repàs dels marcadors d'este divendres. Este cap de setmana tindrem molts més marcadors que repassar, però avui, divendres, 9 d'octubre, és un dia també molt important i vaig a saludar, ja el tinc així al meu costat. Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Salva, bona nit, com estàs?
0: 9 d'octubre.
1: Sí, senyor. Dia de la Comunitat Valenciana.
0: Data assenyalada.
1: I orgull.
0: Dia especial.
1: De ser valencià, faltaria més.
0: En la comunitat, en València, en molts actes, no? Per a, bueno, traure, com tu dius, l'orgull de ser valencià. No sé com ara té el teu dia.
1: Mira, a les 8 del matí ja estava jo comprant una mocaora.
0: Jo vaig anar ahir, per si de cas avui no quedava. No,
1: perquè i després tenia una reunió, perquè avui era festa, no? Pues,
0: sí, però sí estem.
1: Al costat de del parterre. I sí? La veritat és que està superbonico, superxulo.
0: I ha fet bon dia, també.
1: Ja ha fet un dia fenomenal, espectacular, tot i que hi ha vingut el fred, o està venint,
0: sí. No, des d'ahir, ja t'ho dic jo, que vaig tornar del Rochalena i quan vaig arribar al pàrquing d'ací d'esta casa, dic, uf, anava de manera curta i em vaig quedar, però xelat.
1: Ai, valent, de manera curta.
0: Sí, ara ja avui, ves?
1: N'hi ha que anar com les cebes, a capes.
0: Sí, avui veus, ha pres, ja porta camisa de manera llarga. Bé, en este divendres 9 d'octubre són les 11:10 i així comença el 90 minuts.
2: La informació esportiva en 90 minuts. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
3: A Punt Radio Televisió Valenciana i Extra Digital, amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre.
4: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
5: Eso. Ven a Ferto, tu concessionario Peugeot en Torrent.
6: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
7: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
8: Nuevo centro. Todas tus compras

0: 13 minuts de la nit, són ara mateix, Carlos. Anem a començar els temes del dia i respecte al València, una xicoteta d'informació. Venim refrescant també un dels assumptes que jo crec que està pendents també en general aficionat, que és l'estructura de direcció esportiva que vol muntar Braulio Vázquez. Bé, un dels noms que se barallava com a possibilitat de que vinguera a València era el d'Alejandro Alfaro, que està en Osasuna, que ha estat treballant en Braulio estos últims anys. Bé, Alejandro Alfaro ja sap que se queda en Osasuna, que va ser més important, que puja escalons, que guanya galons. De fet, segons tinc entès, se muda a Pamplona i, per tant, no serà una opció per a Braulio, que vol a Domingo Catoira, que està a Argentina i que, de moment, com va contar ja Salva Folgado fa unes setmanes, és complicat traure-lo de River Plate.
1: Mira, la primera, pacto de caballeros, és a dir, no va a tocar Braulio mai a cap membre de la secretaria tècnica d'Osasuna. Si per ell fora,
0: no fastidiarà Cata,
1: no vendria el Faro, vendria el Faro i vendria Cata. I Cata vindria, però n'hi ha hagut aquest canvi, a Cata l'han pujat a director esportiu i Braulio no li tocarà els nassos a Osasuna i a més me pareix molt bé perquè hi ha molts peixos. Domingo Catoira, en el que ell va treballar, al Valladolid, i se va molt bé i en el València. Hasta que River Plate no tire a Pablo Longoria, no li deixaran eixir a Domingo Catoira. I estem encara en la segona setmana d'octubre.
0: Sí.
1: Ja n'hi ha que afanyar-se per al mercat d'hivern, però n'hi ha temps, vull dir, no és una cosa...
0: Després plantejaré aquesta qüestió en temps de tertúlia perquè jo opine el contrari que tu.
1: Pues ara ho debatrem, perquè com són els temps i el mercat que va fer el València, si Braulio el fera soles no passaria res.
0: No, això ho tinc clar.
1: Perquè és
0: com a mínim està, claro. Com a mínim està Braulio.
1: I després un detallet, el que dius, i després ho diarem, de quin sistema jugarà el València demà al Sadio, després demà. Jo vaig fer un estudi estadístic de les disposicions tàctiques d'Aguirre. És un talibán del 4-4-2, igual que ho és, per exemple, Marcelino. De fet, mai ha jugat en 5 darrere ni a la selecció de Mèxic ni en Mallorca, que els seus últims, i té, crec que, un 90-94% en els últims 12-14 anys de 4-4-2, és a dir... Que...
0: De jugar en dos davanters, cosa que a mi ja no m'eixen els comptes en el València.
1: Ja veuríem. Sí, però el de dalt sempre és el més flexible. Si jugues dos davanters, o un per davant de l'altre, i un Javi Guerra com a segon. Pot ser això. A veure.
0: Bueno, respecte a l'equip, respecte a l'entrenament d'este matí, la notícia és que Danjuma continua treballant en solitari sobre la gespa, resten 2 dies per a eixe Racing València i sembla que Danjuma no estarà en eixa llista de convocats. Anem a veure què passa demà i què explicacions dona el Vasco Aguirre. La bona notícia és que Copete ja entrena amb el grup, és de veres que encara li queda molt per estar al 100% en ritme i en competitivitat. Rioja i Fulquier no s'han exercitat amb la resta dels seus companys i és de veres que ahir sí que ho feren, és a dir, van en molt de cuidado, sobretot en Fulquier i en Rioja, perquè va per dies, va per sensacions, va per com se troben de les seues respectives molèsties i, per tant, anem a veure demà quines explicacions i qui confirma Javier Aguirre que està en aquesta llista de convocats o no, però sembla que Danjuma serà la baixa i Rioja seran les baixes més significatives i és per això que després preguntaré també, era la pregunta, si no recordo mal, que feia ahir Salva Folgado, per qui apostarien en banda de cara al diumenge. El València, Carlos, que volarà a Santander el dissabte per la vesprada, demà per la vesprada, encara que jugar el diumenge a les 9, i demà a la 1, com estic dient, parlarà per primera vegada Javier Aguirre en una prèvia de partit de Lliga.
1: Saps què passa? Que la moda que esteu en Madrid i després se puja a Barça o al revés
0: de viatjar
1: el dia del partit és una temeritat. Sí que és veritat que des de Madrid és molt més senzill anar a qualsevol puesto, però si ixen diumenge passa lo que siga, n'hi ha tormentón, n'hi ha que aterrar en Bilbao i no Santander, i ara liat, si és el diumenge del matí, no arribes al partit.
0: O una neguà.
1: Exacte, vull dir, n'hi ha que estar sempre i que l'equip ja faci nit, descanse i salse allí.
0: Això respecte al València en quant a actualitat, però jo no sé si molta gent va estar pendent de la entrevista d'ahir de Miguel Ángel Corona, quan erens, de,
1: sí.
0: No escoltar a Miguel Ángel Corona, va ser en Dazón, avui tenim a Miguel Martínez, que treballa en Dazón, en el peu de camp en l'estadi de Mestalla, i anem a escoltar, després en temps de tertúlia, ficarem un parell de detalls més, però vull que escolteu a Miguel Ángel Corona analitzant el moment actual del València Club de Futbol.
2: Sí, lamentablemente es una pena, ha vuelto a ser un inicio muy complicado en cuanto a resultados, ha habido muchas bajas, yo creo que hay muchas veces que las circunstancias muy puntuales pueden explicar temporadas enteras. Yo creo que es un, o sea, entiendo que muchas veces es un análisis como muy reduccionista e incluso que es una excusa, pero cuando has estado ahí dentro y sobre todo también como jugador sientes la fuerza de las dinámicas y de la inercia. Mañana tenemos al Español Málaga, ¿verdad? Y hemos oído mucho a Funes, su entrenador, el otro día en Getafe, que parece que son derrotas que pierdes por inercia, ¿sabes? Que no por juego, no por merecimiento, sino por inercias. Y creo que el momento de temporada, con tantas bajas, el inicio ha sido complejo y eso les ha puesto en una situación, una posición difícil y compleja otra vez para los aficionados. Pero se ha renovado esa ilusión con la llegada de Braulio y también de Javier Aguirre, como tú dices, y sobre todo, más que hablar los demás, habla su currículum, ¿no? Por Javier, yo creo que habla su trayectoria.
0: Són les primeres paraules, almenys de manera clara, de Miguel Ángel Corona, parlant del València. No sé què t'ha semblat, Carlos. Parla de, bueno, de moltes coses.
1: No va sentir... Ell va dir per què va triar a Corberán? O no va dir res d'això?
0: No, ara després...
1: Que li ho imposar i ell l'únic que va fer és ficar el cul.
0: Ah, pues ara després, o com se diga, ara després en temps de tertúlia te ficaré un tall sobre qui triava o com se triaven els entrenadors, que també ho diu en l'entrevista, i ho ficarem en temps de tertúlia per a debatre d'aquest assumpte també. Això respecte al València, respecte al Llevant, jugarà el dilluns a les 9 de la nit en la ciutat de València, front al Sevilla, de Luis García Plaza, que tornarà a la que va ser la seva casa i en el lloc en el que li tenen un gran record a Luis Gar. I en l'última hora, també, Carlos, avui sense entrenament, l'equip ha treballat ja en els internacionals, ho farà demà en IFI i en Tapé, i en quant a la situació física de Sotelo, està descartat, i anem a veure en estos dos últims entrenaments, el dissabte en Buñol, el diumenge ja en el Ciutat de València, que és el que decideix Luis Castro també en Eta e Jong, que és un altre dels melons per obrir en el tema físic, en l'apartat físic, sobretot de cara al dilluns.
1: A mi el que m'agrada és que el Llevant, després d'este paro que crec que ha sigut 80 setmanes, cosa aixina, o 32 mesos,
0: sí.
1: Va ser una
0: 3 anys barbaritat. I mig, sí.
1: Que xue el Llevant a casa, no m'agrada xue de dius, però que xue el Llevant a casa.
0: Uh-huh.
1: Que el,
0: bueno, és festiu, eh? També això pot ajudar,
1: sí,
0: a que...
1: Però que xue a casa davant la seua gent, sí, per a continuar la inèrcia. Que el València es lleve pressió i jue fora, i ja està, perquè el València segur, guanyo perga, que farà un partit digne i molt millor de qualsevol de l'era de Corberán. I bueno, i al Villarreal que li ha tocat, que jugarà al Bernabéu.
0: I això és el més complicat. Abans repassem el de l'Elx, ara parlem del Villarreal que juga demà, però l'Elx juga el diumenge a les 2 del migdia. Demà li demanarem al nostre company Raúl Pina a l'última hora de l'equip Franja Verd, però l'Elx rep la visita del Celta de Vigo i l'última hora és que Cepeda ja està en Elx, Revivo ja entrena amb el grup i per ara l'únic que treballa a banda és el de sempre, que és Iago de Santiago. Sobre el Villarreal, visita, com dius, Carlos, el Santiago, sí, Bernabéu a les 9 de la nit, demà.
1: I si no m'enganyes, el primer partit que es juga després del Real Atleti, del lío que n'hi hagué en lo de l'àrbitre, mm-hmm, l'expulsió. Vull dir, jo tinc la sensació
0: continua
1: que,
0: lío, per
1: que la forigà i la furtada demà al Villarreal

0: serà històrica.
1: Ja estem ahí?
0: Però, home, te diré tango. Ja veurà, ja. Ja. No, no, jo, el que voldria ser enganyar-me, però ja veuràs.
1: Després preguntarem també.
0: Eh? El canguelo que li tenen ara mateix els àrbitres al Madrid, que és el de sempre, però multiplicat.
1: L'última hora del Villarreal és que Micautatxe i Mourinho han entrenat en el dia d'avui. La mala notícia és la lesió de Buchanan, que pateix una lesió muscular en el bíceps femoral de la seva cama dreta, i en el club, en el seu comunicat, no ha donat temps de recuperació, depèn de com evolucione, però el que és segur és que no estarà demà davant el Real Madrid. Precisament anem a escoltar a Mourinho i a Íñigo Pérez parlar respectivament del Villarreal, Mourinho, i del Real Madrid, Íñigo Pérez.
2: Rival complicado, rival de Champions, equipo de Champions, equipo de nivel alto, que juega muy bien, que no tiene todavía los puntos que van a tener, porque van a estar obviamente mucho más alto en la clasificación. Y después de, principalmente después de perder el último partido, es un partido que tenemos obviamente la necesidad de sacar los puntos. ¿Qué significa esto? Significa que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
3: Bien, escenario perfecto para poder exponernos, para poder mostrarnos, sabiendo que la dificultad es máxima y aceptando que habrá momentos en los que el rival te va a exigir y te va a someter. Creo que el primer paso cuando vas a ese tipo de escenarios es aceptar que te van a atacar. Después intentar dar las claves para cómo poder soportarlo. Y luego la otra parte muy importante es perder el miedo, perder el temor escénico, perder en este caso esa sensación de si pierdo la pelota me transitan, si hago esto me van a hacer goles a la espalda, porque cuando uno más repite eso constantemente, que ya sabemos que es cierto, al final deja de hacer las cosas que necesitas para poder ganar. Entonces, como queremos ganar, está bien saber dónde son buenos ellos, pero creo que es mirarnos a nosotros y poder exponernos y ver qué nivel tenemos.
1: Demà a les 9 de la nit, el partit davant el Real Madrid, que ens contarà en el punt a punt Carlos Urrutia, a partir de les 9 en esta sintonia. Respecte a segona divisió, el Castelló el diumenge a les 2 del migdia juga en Andorra, pues en esta següent jornada de Lliga. L'últim hora és que Mati, Rodri i Saipi, els internacionals, han regressat a la disciplina albinegra després d'esta parada de seleccions, i que hi ha por en Usman Camara, que sembla que té una lesió més greu de lo que s'esperava i que no estarà les pròximes setmanes. Sobre l'Eldense, que juga demà a les 6 i mitja, afronta el Córdoba, l'última hora de l'equip és que aquesta clàusula de Laporte impedirà que l'Eldense de Javi Calleja puga alinear a Ramon Vila i a Mariano Carmona, els jugadors cedits per el Córdoba, així que estos dos no podran estar demà en el Pepico Mat davant del Córdoba. Escoltem a Javi Calleja parlar sobre el Córdoba y las seues valoraciones.
4: El Córdoba me parece un equipo y una propuesta por parte de su entrenador de juego muy valiente. Creo que tiene una plantilla que juega muy bien al fútbol, que el otro día demostró que a nivel ofensivo pues tiene muchos argumentos para hacer daño a cualquier rival, con lo cual me espero un rival muy duro, un rival que tiene una identidad muy clara y que no la va a cambiar.
1: Les paraules de Calleja i l'última hora sobre l'Eldense la porta del nostre company Álvaro Molina. Què tal, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit, companys. Què tal? Demà nova jornada en el nou Pepi Comat, després de la contundent victòria que vam comptar al punt a punt la setmana passada per 4-1 davant l'Oviedo, i amb l'objectiu clar, que es tornarà a sumar de 3, demà davant del Córdoba, en el nou Pepi Comat, com diem. Calleja, en roda de premsa, s'ha mostrat satisfet amb el treball dels seus jugadors, ha remarcat que l'equip està jugant bé, inclús en els partits que no ha guanyat, i que, òbviament, és la línia a seguir per anar aconseguint els objectius. Davant tindrà el Córdoba, equip entrenat per Ivan Ania, que també arriba de guanyar per 3-2 al Tenerife i que està només un punt per damunt del conjunt blaurana. Pel que fa a les baixes, hi ha una molt important: no estarà el porter Ramon Vila, el jugador de l'Eldense, però que és jugador del Córdoba perquè està cedit en el conjunt blaurana, i per la clàusula, aquesta clàusula de la Port, no pot jugar. Tampoc ho podria fer Mariano Carmona, encara que

0: continua lesionat, i altra baixa també molt important és la de Robert López, que mínim, com bé va dir Calleja, estarà un mes de baixa. La resta que estaven tocats continuen ja agafant ritme. Demà segur que podrem veure un 11 molt competitiu en un partit important, i on és important també, valga la redundància, que l'Eldense continuï sumant davant la seva gent. Demà, com diem, 6:30, i en el punt a punt en directe, Eldense Córdoba.
1: Bé, doncs gràcies, Álvaro. Demà estarem pendents d'aquest partit davant el Córdoba. També estarem pendents demà del Villarreal B. Baixem a la Primera Federació perquè juga davant el Real Jaén fora de casa a les 7:45, en un horari, bueno, doncs d'estos de Primera Federació, que no és ni les 6:30 ni les 7, no, a 4:45. Respecte a la Primera Federació, també l'Hèrcules, en un altre horari complicat, dilluns, 6:15 de la vesprada en casa, contra la Unió Esportiva Sant Andreu, com diguem, en un horari estrany, però en dia festiu, que suposa que també ajudarà a que la graderia del Rico Pérez tinga millor imatge. I en poliesportiu, Carlos, dia 9 d'octubre, avui la Generalitat ha donat premis a la gent i d'alta distinció en este dia de la Comunitat Valenciana, als futbolistes Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, de Foios i de la Pobla de Vallbona, i a les gimnastes Marina Cortelles i Lucía Muñoz. També la distinció del mèrit esportiu a la piragüista Bàrbara Pardo.
2: Un orgull per a l'esport valencià, i lògicament els que han agafat els protagonistes han sigut els dos valencians campions del món.
1: El dia d'avui també la visita especial de la Federació de la Selecció Espanyola a la Comunitat Valenciana, en Luis de la Fuente, que arriba per a inaugurar ixe mural en el barri de Montolivete, a València. I anem a escoltar a Luis de la Fuente parlant del València i de Mestalla.
3: Me voy a contar un secreto. Yo debuté en Primera División en Valencia. Mi primer partido en Primera División fue un Valencia Athletic Club de Bilbao. O sea que sería maravilloso. Ya estuvimos aquí hace poco tiempo jugando un partido también con un ambiente sensacional, y a mí me encantaría. Valencia es una ciudad fantásticamente futbolera para el fútbol, y además Mestalla es un campo histórico, mítico, así que sería un bonito colofón para ese cierre de ese estadio.
1: I és que respecte a això, Carlos, del fet de que torni la selecció espanyola a l'estadi de Mestalla, també li han preguntat a Rafael Louzán, al president de la federació, i ha donat una notícia, i és que la selecció es acomiadarà de l'estadi de Mestalla, que jugarà un partit, anem a veure si és ixe de quarts de final de la Nations League, però que la intenció és que la selecció espanyola es puga acomiadar de l'estadi de Mestalla. Escoltem a Rafa Louzán sobre ixe partit en Mestalla, però també sobre l'opció, i això és una cançó ja molt vella, de que València siga seu del Mundial.
4: Vamos a volver a València, vamos a proponer volver a València con la selección española, y es probable, está dentro de las posibilidades, que el partido de cuartos de final de la Nations League se dispute en el Mestalla, en este Mestalla mítico ya, y probablemente pueda ser el último partido también de la selección española en Mestalla, ¿verdad? Bueno, exactamente, ya sabéis que estamos trabajando y vamos a estar aquí con los técnicos de FIFA, porque hemos pedido que estén también aquí, y vamos a estar en Valencia probablemente antes de final de año con todos los técnicos de FIFA visitando lo que puede ser, y yo deseo que sea, una de las sedes del Mundial 2030 en España.
1: Les paroles de Lozano. Carlos, ¿vale? ¿Fechar alguna cosa?
2: Claro, que estaba
1: comprobando
2: el debut de la Fuente en Mestalla, 0-0.
1: Tenía moño.
2: Sí. Y en el Valencia Chuaven, pues mira, Sempere, Ricardo Arias, Butbol, Carrete, Tendillo, Castellanos, Machinat, Subirás, Saura, Mario Kempes y Fernando Moreno.
1: Mos esta taula d'express en temps de tertúlia, no hem vist jugar a Luis de la Fuente, almenys el sector de
2: la... Era roïnet.
1: Jo tinc dubtes en el sector de l'esquerra, després preguntarem, sense ofendre, evidentment, als que estan en esta taula, viatgers per el món, però respecte al tenis, te pregunte per Davidovich, que... Sí? Ha estat el primer espanyol en tercera ronda de l'Obert de Xangai.
2: Efectivament, ara es fa la gira d'Àsia, jugant Alcaraz al seu millor nivell, jugant Djokovic, que ha perdut 8 endavant.
1: Sí, sorpresa, no?
2: No. Jurcsa és un molt bon jugador i Djokovic no s'arrossega, té molt de tenis encara, però moltes voltes no arriba, no pot més, és a dir, no ha perdut Djokovic, ha guanyat Ursak. I jo m'alegre molt per Davidovich, que tot i tindre cognom rus, és de Marbella, és andalús, sí. Molt andalús, i molt talibà, és molt bonic, la veritat que sí. I ara tindrà en quarta ronda enfront a Francis Tiafoe, l'americà.
1: Nord-americà.
2: Ara mateix és juntament amb Ben Shelton, el millor jugador americà, i és molt complicat jugar contra ell.
1: Bueno, pues estarem pendents, també de Davidovich i d'este tenista espanyol en l'Over de Xangai. Les 11:32, fem una pausa. Al tornar, temps de debat i de tertúlia.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
6: A punt Radio Televisió Valenciana i Caixa Ontinyent amb el Dia Gran de les Valencianes i els Valencians. Bon 9 d'octubre.
7: ¿Qué pasa?
8: Nada, un aviso para revisar mi medicación.
7: ¡Qué tranquilidad!
8: Pues sí, damos un paseo.
6: Si tienes un tratamiento crónico, recibirás un aviso para revisarlo o cuando haya sido actualizado. Activa las notificaciones de la app GVA Más Salud. Sigue con tu vida. Nosotros te avisamos. Generalitat Valenciana.
9: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
10: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Estàs escoltant 90 minuts, la tertúlia.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Molt bona nit. Benvingudes i benvinguts a l'Hora de la Cultura. Fa només mitja hora que hem deixat darrere este 9 d'octubre de 2026 i després d'un dia de senyeres, bandes de música, de pólvora, de mocadorà, de discursos institucionals i possiblement d'algun debat històric improvisat entre el cafè i les postres, arriba aquest moment de baixar un poquet el volum. Perquè la festa ja ha acabat, els carrers ja estan recuperant a poc a poc la calma i nosaltres aprofitem esta nit per a mirar esta celebració des d'un altre lloc. L'anem a mirar i analitzar amb curiositat, amb una certa distància, i això sí, sense donar res per sabut. Ja sabeu, quasi en l'Hora de la Cultura ens agrada qüestionar absolutament tot. Perquè cada any recordem l'entrada de Jaume I a València, però què sabem realment d'aquella ciutat? Com era la Valencilla de 1238? Qui vivia dins de les seues muralles? Com treballava aquella gent? Què parlava? Què menjava? Què temia? Què esperaven del futur? I què va passar l'endemà de la conquesta? Quan es van acabar les cròniques solemnes? Quan va començar una convivència, podríem dir, més complicada? Potser mirem l'edat mitjana com si fora un món remot, però allí trobem l'origen de moltes coses que encara discutim avui. Estem parlant del territori, de la llengua, de les institucions, del poder i, evidentment, de la identitat. I és que enmig de tot això apareix Jaume I, rei, conqueridor, legislador, protagonista del seu propi llibre i probablement un dels personatges que més llegendes s'ha acumulat sense necessitat de tindre xarxes socials. Durant segles l'hem convertit en estàtua, en avinguda, en plaça, en premi i en pare fundador. Però darrere del bronze hi ha una persona del segle XIII, amb les seues ambicions, les seues contradiccions i també les seues decisions. Algunes van donar origen a una nova realitat política. Altres van significar guerra, expulsions i pèrdua per als que habitaven estres terres. Podem commemorar-lo sense idealitzar-lo? Podem reconèixer la seva importància i al mateix temps mirar-ne les ombres? També ens preguntarem què queda d'aquella València en la ciutat actual. Hem canviat les muralles per rondes, les portes medievals per estacions de metro i els pregons per notificacions al mòbil. Però continuem debatent sobre qui som, d'on venim i què volem preservar. I entre tot allò que hem decidit conservar, hi ha també la Reial Senyera, que avui ha tornat a recórrer els carrers. Símbol que relacionem amb la solemnitat de la festa, però que també és una peça material, una peça fràgil i exposada també, com tot, al pas del temps. Perquè fins i tot els símbols més resistents necessiten, de tant en tant, que algú revise les costures. Esta nit ens ajudaran a fer-nos notes, a fer-nos totes aquestes preguntes, Antoni Furió, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, i Javier Martí Oltra, cap de secció de Museus i Monuments de l'Ajuntament de València. Amb ells parlarem de la història i de la memòria, de Jaume I i de la societat medieval, de la Reial Senyera, i també de la manera com protegim els símbols que ens han arribat del passat. Però sobretot parlarem de nosaltres, perquè acostar-se a la història no és només mirar què fèiem els que van viure abans,

0: També descobrir per què som com som i decidir què volem fer amb tot allò que hem heredat. Així que, ara sí, comença aquesta edició especial de l'Hora de la Cultura, un programa per a continuar pensant en aquest 9 d'octubre, quan el 9 d'octubre ja s'ha acabat. Això sí, és cap de setmana, així que no ens apenem tant. Amb història, patrimoni, unes quantes preguntes i molta música en valencià. Esperem que hàgiu tingut un molt bon dia. Nosaltres ara ens toca encetar la nit.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: I és que avui 9 d'octubre també tenim ací a l'estudi, no estaré a soles. Tinc la nostra companya Lorena Alegre. Lorena, molt bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: I molt bé, espero que hagis tingut un bon 9 d'octubre.
1: Molt bon dia i molt especial.
0: I quina manera més bonica de tancar-lo, que a més de programa especial, que anem a analitzar un poquet tota aquesta història darrere. I és que avui 9 d'octubre recordem aquesta entrada de Jaume I a la ciutat de València l'any 1238. Aquella jornada culminava la rendició de la Valencilla Islàmica i obria així una transformació política, social i cultural de gran profunditat. La conquesta no va significar únicament un canvi de monarca. Va donar pas a la creació del Regne de València amb un territori, unes lleis i unes institucions pròpies dins de la Corona d'Aragó. 8 segles després, aquella data continua ocupant un lloc central en la memòria i l'identitat col·lectiva dels valencians. La commemoració, a més, adquirix enguany un significat especial perquè el 2026 es complixen 750 anys de la mort de Jaume I. Al voltant del monarca conviuen el personatge documentat pels historiadors, el protagonista del llibre dels fets, i l'heroi construït posteriorment per les cròniques, les commemoracions i les llegendes. Podríem dir un rei conqueridor i legislador, però també era un home medieval ple de contradiccions, les decisions del qual provocaren conquestes, desplaçaments de població i una reorganització profunda de la societat valenciana d'aquells moments. Per a separar la història de la llegenda, volem parlar ara amb Antoni Furió i Diego, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València i especialista en la història econòmica i social de l'Edat Mitjana. Ell és autor del rei conqueridor Jaume I entre la història i la llegenda, una obra en què proposa un retrat més humà del monarca, un retrat allunyat d'aquestes visions tradicionals o excessivament idealitzades de Jaume I. A més, enguany coordina les jornades Jaume I, Història, Memòria i Commemoració, organitzades amb motiu dels 750 anys de la mort del rei. Professor Furió, molt bona nit i, aunque siga posteriori, feliç 9 d'octubre.
2: Igualment, feliç 9 d'octubre.
0: Professor Furió, quan celebrem el 9 d'octubre, quin fet històric estem commemorant exactament? Estem parlant de la conquesta de València, la capitulació de la ciutat o l'entrada solemne de Jaume I?
2: Jo crec que estem celebrant tot. La primera cosa que caldria dir és que, efectivament, com s'ha dit ara en l'entradeta, no és un simple canvi de monarca, precisament perquè no existia cap monarca anterior, cap regne anterior. Jaume I pren la ciutat de València el 1238, la conquesta, en realitat més que una conquesta a foc i a sang, és una rendició de la ciutat, la vespre de Sant Miquel, el 28 de setembre, i el 9 d'octubre és l'últim dia que tenien els musulmans per a abandonar la ciutat i quan fa l'entrada del rei en la ciutat. Per tant, commemorem les tres coses. Però el que és important és que, sobretot per als valencians, és un moment fundacional. És el moment en què es crea a partir del qual es crearà la societat valenciana actual, que òbviament no es fa en aquell mateix moment, sinó que la societat actual és el fruit d'un llarg procés històric de segles. Però que vull dir que l'origen dels valencians en tant que poble arranca d'aquell fet. Té la seva acta de naixement

0: renaixement, per dir-ho així, la tindria en el fet de la conquesta. Un fet, i això és el que cal no oblidar, que al mateix temps és un acte de violència. Per una banda, per als valencians, significa l'inici de la nostra identitat col·lectiva com a poble, però, i això és una veritat, però una veritat no amaga l'altra, i l'altra és que la conquesta va ser un fet violent que comporta la destrucció de la societat andalusina anterior, dels valencians de Valencia, bé, encara que continuaren residint a la ciutat i al regne de València, pues una comunitat important de població musulmana, en el moment de l'expulsió, en el segle XVII, encara eren un terç del total de la població, però en unes condicions molt, diguem, precàries, minoritzades respecte de la societat cristiana. Commemorem, evidentment, l'entrada de Jaume I, però no hem de perdre de vista en la commemoració el que significa la conquesta també per als vençuts.
1: Efectivament.
2: En 2026 també es commemoren els 600 anys de la mort de Jaume I. Què ens ofereix aquest aniversari per a revisar la seva figura amb una mirada més crítica i més completa?
0: Bueno, precisament això mateix que estic dient. Els personatges històrics, bueno, estan sotmesos a la llei del pèndol, no?, que passen d'un costat a un altre en la valoració, i en el cas de Jaume I hem de dir que la memòria dels valencians, la memòria col·lectiva, Jaume I ha sigut durant molt de temps, bueno, pues, un rei, un rei de bona memòria per als valencians. Ja durant les Germanies, durant la Segona Germania en el segle XVII, els llauradors que s'alçaren contra els senyors evocaven el regnat de Jaume I com una època de llibertats, després els revolucionaris liberals del segle XIX exactament igual, els valencianistes de finals del segle XIX, encara era la Renaixença, o ja els valencianistes polítics del segle XX, també el reivindicaven, precisament per aquest caràcter de mite fundacional, de pare de la pàtria, durant la República. És interessantíssim, perquè el nom de Jaume I va ser el de l'únic monarca que durant la Guerra Civil continua sent el nom d'un cuirassat de l'Armada Republicana, el Jaume I. I en 1938 queien els 700 anys de la conquesta de València. Clar. I es van celebrar en plena guerra i van voler presentar a un Jaume I tan progressista, tan liberal, tan democràtic, que semblava un rei republicà. Oxímoron, si això pot ser. Això no agrada en absolut als que guanyaren la guerra, que tornaren a celebrar la conquesta des d'una altra perspectiva. Jaume I era sobretot un rei cristià. Els moros es podien equiparar als rojos, que havien estat vençuts, els cristians als nacionals, els franquistes, la guerra civil a la croada de Jaume I, i el mateix Jaume I, bueno, pues Franco, no? El general Franco era pues Jaume I, no? Sí. Durant tot el franquisme, bueno, ha conviscut una imatge de Jaume I, diguem, pues per les autoritats, no?, que tractaven de mantenir, d'una banda, el mite del rei fundador i al mateix temps cristià, el valencianisme polític el reivindicava com a origen, no?, dels valencians, i ara, això és més recentment, i està passant a tot arreu, no únicament en la figura de Jaume I, el pèndol ens porta a veure les conseqüències de la conquesta, el destí dels vençuts, i que, bueno, hi hagi gent, no en l'acadèmia, però que hi hagi gent que comença a parlar de Jaume I l'exterminador, no? Jaume I el destructor de societats, no? Vull dir, això és va lligat, no és que digui que sigui inevitable, va lligat a qualsevol personatge històric, no? Pensem en Napoleó, pensem en qui siga, no?

0: que les simpaties o les, fi, les rancúnies aniran d'un costat a l'altre. Bueno, la qüestió és tenir en compte que Jaume I no és un genocida, entre altres coses perquè el terme és un terme del segle XX que no s'aplica, ni pensava en una en el que vol dir genocida, que és l'extermini voluntari, no?, d'una població, no? No, ell no pensava, sí que pensava en dominar els musulmans i no en expulsar-los, perquè si no, qui anava a treballar la terra, no? Aleshores, hem d'entendre Jaume I com una persona del segle XIII i no sols com una persona, sinó com a un monarca. Entendre'l en els valors de l'època. Evidentment, la tasca de l'historiador és explicar-lo, no emetre judicis de valor. No. Això ho podem fer de broma, com per exemple, i acabe per no allargar-me, però Jaume I, en el segle XVII, la monarquia espanyola va voler fer dos sants. Un de la corona catalano-aragonesa, que era Jaume I, i l'altre de la corona castellana, que era Ferran III. Ferran III acaba sent sant, Sant Fernando. Però Jaume I el van tombar a la primera, d'alguna manera, jo crec que amb raó, perquè encara que se'n mereixia, perquè, per allò de que havia conquistat València, bueno, primer Mallorca, València i fins i tot Múrcia, va voler organitzar una croada a Terra Santa, va estar al costat, bueno, tenia molts mèrits, però per un costat era un monarca, diguem, que li agradaven les dones, o sigui, que no sols es casà tres vegades, sinó que tenia moltes altres amistançades, concubines, en fi, tingué 17 fills, entre legals i il·legals, però el pitjor de tot, l'atac més gran, és que li va tallar la llengua a un bisbe. Clar, com van a fer sant a un rei i dic així prou. Li va tallar la llengua, jo crec que amb raó. Perquè no sols els bisbes, els capellans, tenen l'obligació del secret de confessió. I segons Jaume I, el seu confessor, el bisbe en qüestió, anava pregonant per ell tots els pecats de Jaume I. Monarca s'indignà, li manà que li tallaren la llengua o li la talla ell mateix. Vaja, és una nota d'humor simplement per a dir que, a veure, no ens posem seriosos a l'hora de jutjar a un monarca medieval, a un monarca del segle XIII, amb els valors del segle XXI. No vulguem fer-lo ni un liberal, ni un demòcrata, ni un republicà, però tampoc un genocida, un exterminador, etc.
1: Clar, és el que justament estàvem comentant, no? I se pèndol i s'ha... En quina manera la commemoració, no, d'una figura com Jaume I es pot acabar convertint en propaganda, no? És un poc ese perill que tenen ese pèndol que no para de manejar-se i que la mateixa figura pot canviar al llarg dels anys d'un costat a un altre. Però nosaltres volem ara, aprofitant que estem parlant amb vostè, volíem entrar en esa València, esa Valencilla, realment, esa Valencilla prèvia a l'entrada de Jaume I. Com era, abans d'aquesta arribada de les tropes cristianes, com era Valencilla?
0: A veure, començant per la població, tenim les muralles, encara avui es conserven en gran mesura, diguem, el traçat, panys de muralla, n'hi ha llocs, bueno, pues, el Col·legi Major Rector Peset té la sala de la muralla que passa per allí, i n'hi ha molts llocs del centre de València on es conserva no sols el traçat, sinó alguna torre la muralla. Per tant, sabem el perímetre que tenia. I més o menys, a partir de l'extensió, en fi, menys mesura, documentació, però els experts han calculat en aproximadament unes 15.000 persones les que vivien habitualment dins de les muralles de València. El que passa és que en el moment de la conquesta una gran part de la població de l'Horta havia buscat refugi en l'interior de les muralles i es parla d'uns 60.000 habitants. Però clar, 60.000 habitants en un moment crític on la població que vivia dispersa i desprotegida en les alqueries de l'horta es refugia dins de la ciutat. Si parlem de

0: de temps normals, no? No, no de, del moment de les operacions militars. Estem parlant d'una ciutat de 15.000 habitants, que són bastants. La ciutat de València, igual com altres ciutats, diguem, ui valencianes, Dénia, per exemple, bueno, eren centres importants, sobretot per la revolució que suposaren les taifes. A veure, ahir la historiografia té molt a dir i la manera en què s'ensenya la història en les escoles també. I sempre en els manuals d'història, en les escoles, diguem que se celebra la centralització. Quan parlem de l'Àndalus, l'important és el califà de Còrdoba, és Còrdoba.
1: Sí, volíem preguntar-li això, quin lloc ocupava dins del món andalusí, no? I xa València d'aquell moment.
0: Exactament.
1: I després sí, després li consultarem aquestes activitats, no, que, econòmiques que es desenvolupaven dins de les muralles i a l'Horta, com era la organització de la població, però endavant, si vol, amb aquest lloc que ocupava.
0: Jo vull dir que el califà de Còrdoba es presenta com, diguem, el moment de màxim esplendor de l'Àndalus i que en el segle XI col·lapsa i es desfà en múltiples taifes, no? Quan parlem del segle XIX, es ridiculitzen els cantons, no? El cantó de Cartagena, no? Perquè vol dir un federalisme extrem. Totes aquestes apreciacions, diguem, despectives, són productes d'una visió molt centralista, de no sols de la història, sinó de l'organització de l'Estat, no? De com s'ha d'organitzar l'Estat. Si ho mirem des de la perspectiva de la perifèria, la nostra, el col·lapse de Còrdoba, del califat, tingué com a principal conseqüència que els recursos locals, autòctons, que abans se n'anaven a Còrdoba en forma d'impostos, ara es queden així, s'inverteixen així. I aleshores, per un costat, hi ha inversions econòmiques, productives, importants, d'una banda la muralla i d'altra banda la millora del sistema de recs, i també culturals, perquè les corts, cada una d'aquestes corts que hem dit, la de Dénia o la de València i altres en cada taifa, són nuclis on s'apleguen els savis, els intel·lectuals, els escriptors, artistes, i aleshores, clar, són uns centres d'un gran dinamisme. Si comparem la València del segle XI o del segle XII amb la València del segle IX, per exemple, que en aquells moments es deia Medinat al Turà, la ciutat de terra, una desolació, no? Entonces, clar, hem de dir que per a nosaltres sí que... per a nosaltres, no, jo no vull identificar-me, però com a valencià, no? Però sí que, evidentment... les taifes, el període que comença a partir del segle XI, de l'any 1000, diguem, a partir de l'any 1000, bueno, és un moment realment d'esplendor per a la societat andalusina valenciana, que no van a ser només els cristians els que l'interrompiran, sinó les dues invasions nord-africanes, no? La dels Almoràvits i la dels Almohades. No? Però, en definitiva, ja que m'ho pregunta també, que és la meva especialitat, no? La qüestió econòmica, social...
1: Sí, un poquet conèixer com era aquesta societat d'aquell moment, no? Per lo que diu que estava molt avançada, molt organitzada.
0: Molt avançada des del punt de vista econòmic, en el sentit de cultius que anaven més enllà dels que es cultivaven en l'Europa occidental, en l'Europa feudal, que era sobretot el blat, la vinya i l'olivera. Tenim cultius hortofrutícoles, hortalisses, tenim el sucre, tenim l'arròs, tenim cítrics, vull dir, una gran diversitat agronòmica. L'aportació arabo-musulmana, diguem, a l'agricultura valenciana és fonamental, però després està també l'artesania dins de la ciutat, no? Molts oficis. Una ciutat és sobretot això, un centre de producció artesanal i de negocis, i València era una ciutat important en aquest sentit.
1: Perdona, no.
2: Volíem saber també, professor Furió,

0: les motivacions, ja que estàvem entrant un poc i aquest anàlisi del plànol social, econòmic també, quines motivacions van portar a Jaume I a iniciar aquesta conquesta de terres valencianes? Estàvem parlant d'expansió territorial, d'interessos econòmics, de pressió de la noblesa, o era una motivació religiosa?
1: Bueno, jo diria que tot va junt, no?
0: Sí.
1: Una que és fonamental és la Corona d'Aragó, que acabava de crear-se, uns 50 o menys de 100 anys abans, amb Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó, era un estat a cavall dels Pirineus. Mm. Aragó, els comtats catalans, però també Occitània. I, el rei de França estava en expansió. El rei de França volia arribar a la... volia arribar a la Mediterrània. I utilitzaren l'excusa que els occitans eren càtars i organitzaren una croada. A la croada dita contra els albigesos anar el pare de Jaume I, Pere el Catòlic, que havia participat en una gran batalla anterior contra els musulmans en les Navas de Tolosa, que suposa la fi, podríem dir, dels almohades, de l'imperi almohade. L'any següent, en 1213, en la batalla de Muret, no sols perdé, sinó que perdé la vida davant dels coratges francesos de Simó de Montfort. Llavors, el que podria haver sigut un estat des del Roine fins a l'Ebre, ja l'expansió territorial d'Aragó i Catalunya s'ensolca decididament cap al sud. Cap al sud i cap a la Mediterrània. Per tant, geoestratègicament hi ha la voluntat d'ensolcar l'expansió dins la península ibèrica o oblidar-se ja del territori al nord dels Pirineus. En segon lloc, el fet de que fins a aquells moments les taifes, que eren molt, molt brillants culturalment, molt riques econòmicament, però molt dèbils militarment. No tenien grans exèrcits. Depenien de mercenaris, entre ells mercenaris cristians, com en el seu moment va ser el Cid Campeador, no? Pagaven pàries per a que els cristians no saquejaren els seus territoris. Arriba un moment en què s'ajunta tot com una tormenta perfecta. La voluntat de proseguir l'expansió cap al sud, el fet de que les pàries ja no són suficients, ja no volen simplement diners, sinó que volen terres. Hi ha una etapa intermèdia que són les cavalcades, ràtzies, incursions, en què el mateix Jaume I, per exemple, fa una incursió per l'Horta, per la Ribera, arriba fins a Cullera, i s'endú captius, s'endú homes, dones, xiquets, per a demanar rescat, o, si no, vendre'ls com a esclaus. Per tant, encara són operacions de pillatge, diríem així. I ja l'última operació és la de conquesta de terres. Conquesta de terres, però les terres no serveixen de res si no tenen qui les treballa. Sí, en principi, la idea és portar colons, portar pobladors nous que substituïsquen als musulmans, pobladors que han de vindre fonamentalment d'Aragó i de Catalunya, no? I també d'altres llocs, de Navarra, de França, inclús, però no arriben, diguem, en grans quantitats, i a més n'hi ha molta competència, perquè també s'ha conquistat Mallorca i també Múrcia, no? Jaume I es veu també la necessitat de conservar a la població musulmana. Conservar-la per interès, per a que continuaren treballant la terra i pagant rendes. I, naturalment, no hi ha que descartar-lo, el mòbil religiós de dir, recuperem aquestes terres per a la cristiandat, que havien format part, en l'època tardoromana o visigoda havien sigut terres cristianes, no? Aleshores, el mòbil religiós també entra, però no és el més important, no és el més... I si ens fixem en que el papa que donarà bules de croada per a aquelles persones que vinguen junt amb Jaume I a conquistar València, Aquestes bules van dedicades a tots els criminals de tota mena, lladres, assassins, sodomites, en el llenguatge de l'època, eh? No és que siguin avui criminals, però... un perdó generalitzat dels pecats si venien a combatre i, en nom de Crist, en nom de la creu, i a recuperar el territori cristià. És evident que la gent no venia, només per recuperar el culte cristià, però sí, també, òbviament, en la societat medieval el pes de la religió era important.
2: O sigui que, en definitiva, era tot junt, sí, un poquet, bueno, ja la presa de la ciutat va ser el resultat d'una gran batalla, o d'un setge que va acabar en una capitulació negociada, no? Com comentava a l'inici, no? Que no, sí, va ser exactament una batalla, sinó que al final de tant d'intentar entrar, no? Va aconseguir aquesta capitulació. És, com va ser, exactament?
1: És, sí, sí, i a més és un episodi molt bonic per la intervenció de la reina. A veure, quan Jaume I va néixer en 1208, quan es produeix la conquesta de Mallorca, tenia 21 anys. Quan es produeix la de València, en té 30. Sembla que no, però aquests 9 anys l'han fet madurar molt. I el mateix rei, en la seva crònica, conta la gran massacre que suposà la conquesta de Mallorca, on entraren a sang i a foc. Parla de rius de sang, parla de que es van veure obligats a fer piles de cadàvers a les afores de la ciutat per a cremar, perquè no hi hagueren infeccions. I parla de l'avarícia, de la cobdícia, millor dit, dels senyors, dels magnats feudals, dels prínceps de l'Església, dels bisbes, en fi, tots per aprofitar-se del botí, ja fora de joies, de diners, com també de persones per a vendre-les. Jaume I no vol que això passi a València. I quan rep un emissari del governant de València, de Sayan, el rei el rep en secret per la nit, a la tenda. L'única persona present és la dona. Pacta, negocia la rendició, la capitulació de la ciutat de València, decidís no dir-ho, que siga tot en secret. I ell mateix conta en la crònica que quan celebra el Consell amb tots els magnats i eclesiàstics, no? Els prelats, els alts, perquè allí un arquebisbe o un bisbe anava amb la seva mesnada, no? Feudal, anaven els seus cavallers, no? La frase és molt bonica, diu, los mudà la color, no? Es quedaren blancs, perquè es veien com se'ls escapava el botí. I és important perdre una. Primer, perquè el rei li pregunta a la dona què li sembla, i la reina violant està d'acord. Tenim ahí un matrimoni, una oronella no fa l'estiu, però tenim un cas, i a més en un home que sabem que tingué tantes dones, no? però en violant l'està tractant no sols com a la seva dona, com a una dona, l'està tractant com a una reina, com una companya, diguem, en la presa de decisions polítiques, no? I, clar, el rei està contentíssim perquè prendrà ell València. Què vol dir això? Que els nobles, per molts guerres que tinguen, no podran entrar en la ciutat sinó en els seus termes. Que ningú podrà saquejar ni matar a ningú, ni prendre presoners. Els ha donat la paraula, Jaume I, als musulmans, per a que abandonen pacíficament la ciutat. I serà ell, el rei, el que distribuïsca les terres, les cases dels musulmans. És a dir, és veritat, es produeix una despossessió, una expropiació dels musulmans derrotats, vençuts, però no es torna a repetir el cas de Mallorca. El rei assumix, no?, la presa de la ciutat de València, està emocionat, i per això diu que quan va veure que l'endemà d'haver firmat els pactes amb l'enviat de Sayan, va veure que els musulmans havien alçat la seva senyera en l'alt de la torre Que avui diríem que és l'església del temple, on està el govern civil, no? Enfront del pont del Reial, no? Quan el rei, a esta part del Reial, el que avui són vivers, va veure la seva senyera dalt, diu que, bueno, pues va plorar, va baixar del cavall, va besar la terra, bueno, la veritat és

0: i de tot el que va ocórrer després d'aquest dia que estem commemorant, el 9 d'octubre. Tornarem a parlar, ja buscarem els motius.
1: Ens quedem amb ganes de més.
0: Ens quedem amb ganes de més. El que no hem aconseguit des del segle XIII és que les hores tinguin 60 minuts, així que se ho deixem anotat per a tornar a parlar i tornar a analitzar una figura molt inquietant i que té molt a veure, i que té molt a dir, que és com és Jaume I. Moltíssimes gràcies, Antoni Furiu.
2: Moltíssimes gràcies, també ha estat un plaer.
0: Bona nit.
2: Bona nit.

0: Cada 9 d'octubre, la Reial Senyera torna a recórrer els carrers de València com un dels grans símbols històrics i institucionals de la ciutat. Una bandera que, abans d'adquirir el seu caràcter cerimonial, encapçalava la milícia urbana en defensa dels furs i els privilegis de València. Amb el pas dels segles, aquella funció militar va deixar lloc a una dimensió representativa que continua plenament viva en la processió cívica. La senyera, que participava actualment en els actes oficials, és un facsímil encarregat l'any 1927 a Eduardo Sánchez Romero i estrenat en les cerimònies de 1928. Quan s'acosta el seu centenari i davant del seu preocupant estat de conservació, l'Ajuntament de València ha adjudicat a Artesania Suai la confecció d'una nova rèplica integral. I és que la previsió que esta nova senyera puga desfilar per primera vegada en la processó cívica del 9 d'octubre de l'any 2027. No es tracta, però, d'una reproducció convencional. És que la nova peça haurà de respectar amb la màxima fidelitat possible tant els materials, els colors i les tècniques de confecció de les senyeres històriques. És a dir, estem parlant de seda amb textura tradicional, tints naturals, passamaneria artesanal i brodats fets a mà. Al mateix temps, incorporarà algunes millores discretes per a facilitar-ne el transport i també per a protegir-la durant els actes públics. I, clar, nosaltres volem conèixer més al voltant d'esta nova rèplica que es va fer. Per això volem conèixer com es conjuguen en este projecte la història, l'artesania, la conservació i l'ús institucional. I per això, per contar-nos molt més, ens acompanya avui a l'Estudi de l'Hora de la Cultura Javier Martí Oltra, cap de secció de Museus i Monuments de l'Ajuntament de València. Molt bona vesprada. Moltes gràcies per estar a nosaltres esta nit del 9 d'octubre.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Javier, estàvem així també escoltant la intervenció d'Antoni Furió i ara ens endinsarem un poquet també perquè ens vas a parlar també d'eixa valencilla, d'eixa València musulmana també i el que es va trobar, no? Jaume primer en arribar.
1: Estava embadalit escoltant el professor Furió perquè la veritat te ho fa viure.
0: Això és de veres.
1: La veritat, tal com s'explica, et recrea perfectament el moment, et recrea la figura i únicament, com que jo vinc a parlar avui de la senyera, no? Però jo soc arqueòleg.

0: De formació i de treball. Jo treballo a l'Ajuntament ara com a cap de museus, però treballo com a arqueòleg de l'Ajuntament i una dels meus tasques era justament el període islàmic i baix medieval. I sí, confirme totalment el que diu Antoni Furió en el sentit de que la ciutat de València, no oblidem que València no és més que la transcripció fonètica de València en àrab. Vull dir que moltes voltes pensem que és una altra ciutat que es diu València, com si fos una cosa estranya. València vol dir València. És a dir, que són tan valencians com els posteriors, no? Però bé, aquesta ciutat del moment de l'arribada de Jaume I és una ciutat densament ocupada. Ho vegem arqueològicament perquè veus com les cases creixen cap a dins, és a dir, quan ja les cases creixen cap a dins, hi ha una densitat de les famílies que pugen cap a dalt. Això és un tema important. Després, la riquesa urbanística, la riquesa de les solucions decoratives del moment no és gens habitual. I la cultura material és exuberant. La cultura material, la que més es conserva és la ceràmica, però tenim fonts que ens parlen de teixits, que ens parlen de cuirs, per exemple. I jo només vull fer-vos una reflexió que normalment la faig sobre este tema. En un context prou més antic, en un context del segle X, una de les troballes que se sol trobar són escàpules de bòbits o de corders amb l'alifat en àrab, en contextos domèstics. Això vol dir que a casa, en aquestes famílies, els xiquets estudiaven àrab, estudiaven la llengua. Penseu a Europa, en quin context, en el segle X, XI, XII, en un context domèstic, on estudiava, qui estudiava la llengua. És a dir, fixeu-vos, pensem en el nivell de formació cultural d'esta societat que moltes voltes menyspreem.
1: Sí, no sabem, no coneixem suficient sobre aquests avantpassats nostres, no? Que també formen part de la nostra cultura i que deixarien en aquest moment, encara que la cristiandat va arribar de la mà de Jaume I, que darien molta estela d'aquesta cultura, no?
0: Efectivament, i els marxats, els que van ser expulsats, deixaren testimoni en les fonts escrites com una gran pèrdua, per suposat. Han passat altres èpoques i ja estem en altre moment, però hem de retre un record a aquestes persones també.
2: Sí, moltes vegades oblidem, no?, d'aquest poder, d'aquesta dimensió tant econòmica, social, com en este cas educativa, cultural, que tenia aquesta ciutat del segle XIII, no? Que no era molt habitual en, si mirem l'entorn, si ens centrem a nivell europeu, en les ciutats d'aquest segle, el que estàvem comentant a nivell social, a nivell acadèmic, no és tan comú veure en altres ciutats, en altres zones europees, i sent nivell.
0: Però, per exemple, ho veus igual a la Múrcia del moment, ho veus a la Granada Sirí, ho veus en aquestes ciutats punyents del segle XIII musulmanes, en ciutats on, efectivament, la dimensió econòmica, la dimensió de la producció, la dimensió agrícola és molt important, i la dimensió de l'artesania, de la producció, normalment per a les classes urbanes, estava a uns nivells, i per a l'exportació, estaven a uns nivells molt importants. Però, sí, no hem vingut a parlar d'aquest tema.
1: No, però ens agrada perquè es dona la dimensió de lo que estàvem parlant abans, no?
2: Moltes gràcies per afegir també, no?, a aquest context, a aquesta imatge, no?, que ens ha creat Antoni Furió, també. Però anem a veure, a entrar dins del tema de la Reial Senyera, perquè, clar, ens preguntem per què ha considerat l'Ajuntament que este era el moment adequat per a confeccionar esta nova rèplica.
0: Calia fer-la. La senyera d'Eduardo Sánchez Romero, com bé has dit, ja té gairebé un segle, ja havia passat per diferents restauracions a càrrec de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, i en diferents ocasions ja ens havien dit cal pensar en fer-ne una nova i deixar descansar aquesta, que ja va ser centenària, ja té un temps. Aleshores va aprofitar primer un projecte que es va dir Silk Now, que era un projecte d'estudi sobre les sedes, no?, en general. I això ens permetia primer conèixer millor la senyera antiga, que era important. I a partir d'ahí plantejar la possibilitat d'una rèplica nova que vinguera a substituir a la de 1927, presentada el 28, i que a més resolguera, com bé has dit, alguns problemes logístics, com ara el portal

0: voltar-la, perquè no és tan fàcil voltar una senyera, una bandera d'aquest tipus, i aleshores pues, ho hem tractat de donar cabuda a tot. En la mida del possible, perquè la senyera antiga pues, està feta, bàsicament, està feta en tissú i setí, és a dir, dos formes de teixir seda, per a fer les barres roges i d'or, i per a fer la banda de l'augment amb el blau coronat, però estan fetes a mà, primer, sobre un teler de ús manual, no un teler jacquard, que són els posteriors, i de fet els brodats efectivament estan fets a mà, el cosit està fet a mà. Aleshores, primer calia veure com estava fet esta, estudiar els seus tints, els seus colorants, estudiar la part del tissú, la part que du la làmina metàl·lica, la part lluenta, veure quina classe de metal s'havia emprat, i veure com s'havia fet la de Sánchez Romero. Vam veure que Sánchez Romero va demostrar una gran habilitat fent la senyera, però ja no la va fer amb els mateixos, amb el mateix tipus de ordit o de teixir la tela. Ell va gastar tafetà, que és una altra forma de seda. Hi ha una diferència clara. El tafetà és lluent per les dues cares. L'home era llest perquè deia, així es veurà perfectament lluent per les dues cares. La original no és així. Té una cara bona i una cara mate. Aleshores, a lo millor això el dia de demà diguen, che, per què l'han feta d'esta manera, no? però estem fent-la d'acord a l'original. Anem a buscar això. Si vols, continuo explicant un poc o...
1: Sí.
0: Val.
1: Que està doncs... més de boca a badats, perquè...
0: Doncs, anem a veure... Evidentment, Sánchez Romero la va fer amb un teler jacquard. Jo no sé si coneixeu els telers, però són els telers que s'inventaren a la Revolució Industrial, que tenien aquestes menes de targetes d'ordinador plenes.
1: Sí,
0: pues això són els primers ordinadors, realment, i s'inventaren en el segle XVIII. I venien molt, molt bé perquè a partir d'aixes targetes perforades, diguem-ne, el teler anava introduint en l'ordit una sèrie d'elements de la trama. No? L'ordit són els fils que corren paral·lels a l'eix del teler, i la trama és la trama que va passant dreta a esquerra, dreta a esquerra. No? Ens entenem, és un poc difícil d'imaginar, però crec que m'enteneu.
1: S'entén.
0: Vale, pues, aleshores, Sánchez Romero segur que va gastar un teler d'aquest tipus jacquard. Avui en dia, de telers jacquard ja no n'hi ha, ja no se gasten, són tot telers automàtics amb control numèric i que van a una velocitat enorme. Aleshores, calia buscar una empresa que tinguera la possibilitat de gastar un teler jacquard, perquè ja anar a un teler directament manual era impensable, per suposat.
1: Jo sí que he vist de teles per a teles de trajes de fallera, per a sedes, que sí que han reproduït aquests telers antics.
0: Efectivament.
1: Té un nom que ara no me ve, però sí que és de veres que... Els espolins, exactament.
0: Claro.
1: Que sí que veus aquest teler antic, que d'alguna manera han fet que funcione i que puguen fer treballs ara més ràpids de lo que seria realment de manera antiga, però sí que reprodueixen aquesta estructura de treball.
0: Encara així, a fer un espolí costa molt de temps.
1: Moltíssim.
0: Perquè a més a més es busquen recuperar dissenys i dibuixos que són molt complicats, i per això fan falta justament aquestes targetes perforades, aquestes plaques perforades. Realment jo crec que no han aconseguit augmentar la velocitat. Fer un espolí costa les setmanes que costa de fer, i per això un traje de fallera costa el que costa. No?
1: Exacte, sí. No, i venen a agafar les teles d'esta qualitat de totes les parts del món. S'ha internacionalitzat este tipus de tela, perquè no n'hi ha al món. O sigui, al món ara, a totes les parts del món ara, ens venen a buscar aquestes teles fetes a mà.
0: Només a Itàlia se conserva un poc aquesta tradició en Europa. En altres països del nord d'Àfrica o això és possible, però en Europa, que pugues tindre un procés controlat, ells probablement continuen en alguns contextos fabricant-la. Entonces, pues, vam estar informant amb assessors i vam mirar fins a on podíem

0: arribar en el sentit de, bueno, anem a veure, podem fer els tins? Bueno, anem a veure, anem a tractar de fer els tins. No és segur que ho aconseguim fer, perquè avui en dia la tintoreria s'ha perdut per complet. I és al·lucinant perquè, i torna a l'arqueologia, quan tornes al barri de Velluters, i s'excava molt, una de les coses que més trobes són bases de tintorer. Bases de tintorer. Està ple. I això s'ha perdut completament. O sigui,
1: sí, l'artesania que estem perdent, que ve d'aquesta època de la que parlàvem, no? Dels...
0: Sí, però ja no sé, el traspàs d'època musulmana a època cristiana és peculiar, perquè hi ha coses que passen i coses que no. Però al segle XVIII, al segle XIX, hi havia tintoreria d'aquestes sedes, s'ha acabat perdent. Aleshores, avui en dia, tintar la quantitat de seda crua necessària per a fer la senyera no és tan fàcil. Ho estarem estudiant, està en la licitació, està en el plec, i Suai tindrà que veure si ho pot fer o no. Després ve un procés complex de debanat dels fils, de posar en els carrets, de muntar el teler i de posar-se a teixir.
2: Clar, i Javier, ho has comentat al principi, aquesta nova rèplica va incorporar també una asta més lleugera, una ansa regulable i un talí adaptable per a distribuir millor aquest pes, no? Que té. Com es poden introduir aquestes millores, això sí, sense alterar aquesta aparença històrica de la senyera?
0: Bueno, és que clar, els portadors que hi ha ara pues són persones d'altures diferents, clar. Homes, dones, i aleshores ens vegem cada 9 d'octubre amb la necessitat d'adaptar-lo a les característiques físiques del portador. Sí. De fet, pues, dins d'uns dies tindrem la persona que porta la senyera, pues farem l'assaig que no anem fent, i bueno, pues, n'hi ha que veure com el porta, si la inclina cap a una banda, si la inclina cap a la contrària, però això mos porta a dir, anem a buscar algunes formes per a millorar la forma de portar-lo entre ells. Un element que és indispensable perquè si no se fa malbé la vaina de la senyera, diguem-ne la part que està forrant el pal. Fer-li un asa que se puga ajustar en altura. Entonces, encaixarà per un trau que tindrà la senyera finalitzada, encaixarà en diferents posicions. El pal serà de fusta, després de donar-li moltes voltes van dir, no es tornen bojos, perquè van valorar si tal tam, si diferents elements, van dir, tal volta no sigui tan ben interpretada, si al final canviem tant. I després algun sistema d'un arnès més còmode de portar, perquè el que ja era és un arnès tipus bandolera, claro. Que en definitiva obliga a terciar la bandera i és un poc més complicat de portar.
2: També s'ha previst, bueno, ho estàvem comentant, no?, aquest sistema per evitar que la corda utilitzada durant la baixada i la pujada del balcó de l'Ajuntament danyi aquesta cimera.
0: Sí.
2: I sobre aquest remat superior ens agradaria aclarir una qüestió. De quina senyera procedirà exactament la peça que reutilitzarà i quin tractament de conservació va rebre?
0: Hem volgut que hi hagi una continuïtat de mare a filla, per així a dir.
2: Sí.
0: Aleshores, la cimera, la cimera vindrà de la senyera actual. O sigui, una espècie com d'entregar-li les joies a la filla. Aleshores, vam creure que era un bon detall, no? I que perpetuar l'antiga en la nova, perquè realment la part de plata no està malbé. Normalment la revisem tots els anys i no està malbé. La forma com s'inserta és una forma molt, molt ben pensada, que ja ve per lo que sabem de l'antiga. En realitat, la senyera penja de la cimera i la cimera s'inserta en el pal amb dos tiges que entren cap a baix i aleshores la senyera té unes vetes que s'enganxen. D'alguna manera està tirant d'ella i no pot caure. Està ben pensat. I bueno, doncs van creure que una volta s'entregui, tècnics del Servei de Patrimoni Històric, pues, ens posarem a muntar-la i no sé com ho farem, però hem de fer un acte de presentació de les dues i crec que ahir ens posarem això de l'aport escènica, de dir, bueno, a veure si el públic accepta la nova. Ha passat un segle que no en coneixen de nova i aquesta està de nova.
1: Bueno, ha comentat Aixina per damunt que és Artesania Suai qui s'està fent càrrec, no?, de fer esta,
0: va, sí,
1: esta
0: ha signat el peça. Contracte, sí.
1: I, bueno, imagine que són professionals, no?, que tenen una...
0: Ho han avalat, eh? Ells han presentat una solvència en la documentació que han aportat, però, a més, és que a banda de la que han presentat són una empresa ben coneguda.
1: Està clar, sí, sí, sí, és un nom ben conegut, però... Clar, havia de tindre unes característiques i una solvència, com vostè diu, pues, prou importants per poder fer este treball amb tots els detalls que vostè ens ha anat comentant.
0: Vam fer un plec de condicions que no era gens fàcil de complir. Ja només entendre'l exigia saber de seda, perquè està tot ple de termes molt concrets que experts ens han aconsellat, no? Aleshores, qui l'ha complit, pues, ha sigut una empresa que s'ha llançat, ha tingut, jo diria que l'ànim i la valenciania, eh? Sí, no, perquè és que en molt d'això, a vegades és difícil de parlar d'aquests temes en l'administració, però així hi ha un exercici de dir: jo vull fer-ho. D'alguna manera jo penso que es posa en la pell d'Eduardo Sánchez Romero de fa un segle i dir: jo vull fer la senyera.
1: Vull participar
0: d'això.
1: Ser part de la història, que al final és la història nostra.
0: I en aquest sentit, al final, bueno, crec que tractarem d'aconseguir que la major part dels industrials que treballen en això tinguin a veure en este projecte, perquè és un projecte il·lusionant, ciutadà, que ens uneix a tots i que, bueno, té com a objectiu crear un nou símbol, el símbol renovat de la ciutat.
2: I molt breument, perquè se'ns acaba el temps, què passarà amb la de 1927?
0: Bueno, primer la restaurarem bé. I després consultarem al Institut Valencià de Conservació i Restauració quina és la millor forma de conservar-la. Les banderes penjades no es conserven bé, ja ho dic.
2: Però, doncs, estarem molt pendents d'aquest procés, d'aquest nou facsimil, d'aquesta nova rèplica que la veurem, i també, si no ens equivoquem, estarà també registrat tot aquest procediment en vídeo.
0: Així és.
2: Així que estarem molt pendents d'aquest procediment, estarem pendents també de les notícies per a veure tota l'actualitat i veure com es desenvolupa, i amb ganes de veure-la també desfilar, no?, per els carrers de València.
0: Sí,
2: entenc que
0: sí.
2: Tant nosaltres com possiblement més ganes vosaltres una vegada fer tot el procés.
0: I tant. Ha sigut complicat.
2: Ja mos ho podem imaginar. Javier Martí, Oltracap, de secció de Museus i Monuments de l'Ajuntament de València, moltes gràcies per estar esta nit del 9 d'octubre amb nosaltres i adentrar-nos, endinsar-nos un poc més en aquest món de la Reial Senyera, en aquest món de la restauració i també de la història de la nostra terra i de la nostra ciutat.
0: Moltes gràcies a vosaltres, és tot un plaer.
2: Gràcies.
3: Ple de gens i de coses com un carrer per on passen tramvies.
2: I així acaba esta nit del 9 d'octubre. Nosaltres anem a descansar després d'aquest dia festiu. Esperem que hàgiu vist, i hàgiu descobert un poquet més de la història de la figura de Jaume I, de la història de la nostra Reial Senyera, al final de la història del nostre territori. Arriba una nit molt especial, acaba esta nit molt especial, arranca un cap de setmana. Nosaltres, ja ho sabeu, anem a descansar un poquet i tornarem dilluns de 12:30 a 1:30 de la nit, així estarem en Apunt Ràdio. Mentrestant, toca el cap de setmana, per tant, feu bondat, o no, que no fa falta tampoc.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
1: Molt, molt bon dia a tota la família de Fem Banda. Com esteu després de la celebració del nostre 9 d'octubre? Espero que molt bé i que hagueu gaudit d'un dia tan especial. Ahir es va celebrar a la nostra terra les nostres tradicions, la nostra cultura i tot allò que ens identifica i ens uneix com a valencians i valencianes. No hi ha poble que no hagi celebrat d'una manera o d'una altra este dia tan representatiu. Carrers plens de gent, música, actes, tradicions i moltes ganes de compartir. I avui, un dia després, estem així amb vosaltres, perquè com és cap de setmana i cada cap de setmana comença i torna Fent Banda. Avui, dia 10 d'octubre, també és un dia o una data molt especial, perquè se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Una jornada que ens recorda que la salut mental també és salut, que és important parlar del que sentim, escoltar, acompanyar i demanar ajuda quan ho necessitem. Enguany, el missatge es convida a fer match amb la nostra salut mental, a cuidar-nos, a cuidar els nostres vincles i a donar la importància que mereix el nostre benestar emocional. I com no podia ser d'una altra manera, també en Fem Banda, avui volem parlar de grans noms que formen part de la nostra història musical. Perquè un 10 d'octubre de 1813 naixia Ale Roncole, a Itàlia, un dels compositors més importants i populars de la història de l'òpera, Giuseppe Verdi. Un compositor que es va deixar obres immortals com La Traviata, Rigoletto, Aida o Nabucco i que continua sent una figura imprescindible de la música. I també recordarem a Luis de Pablo, un dels grans noms de la música contemporània espanyola, que es deixava un 10 d'octubre de 2021. Dos compositors, dos moments diferents de la història i dos maneres d'entendre la música, però amb una cosa en comú, la capacitat de fer-nos sentir a través dels sons. I precisament d'això va Fent Banda, de música, de cultura, de persones, d'històries i de tot allò que ens uneix. Així que ja és hora que la nostra col·laboradora, Imma Santana, ens diga el sumari del programa d'avui. Imma, molt bon dia. Com has passat el 9 d'octubre? Tranquil·leta?
2: Tranquil·leta. Molt tranquil·leta. Però millor.
1: Bé, això està bé, això està bé. I avui, què hem preparat?
2: Doncs avui tenim preparat un programa molt carregat d'entrevistes i de música. Així que ja vos avance que tenim moltes coses per contar-vos. Però, com sempre, començarem escoltant el concert d'avui, un concert íntegrament dedicat a les obres del compositor Òscar Navarro. Després, continuarem amb la secció El rebost de la banda, on parlarem amb Domingo Carles, candidat a la presidència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que es presenta amb el lema Som banda, som cultura, som federació. També tindrem temps per a informar-vos dels gust concerts i activitats que tenim per davant amb la nostra agenda musical. I després de les notícies de les 9, entrarem en la primera part de la secció, Avui amb qui parlem. I avui tenim un convidat molt especial, el compositor Òscar Navarro. I com sabeu, enguany està celebrant els seus 20 anys de trajectòria en el món de la música. Una bona ocasió per conèixer millor la seva trajectòria, la seva música i també el moment que està vivint. I acabarem el programa amb una altra edició d'Avui en qui parlem, on coneixerem un poquet millor Aleix Morales, un gran trompetista procedent de Costa Rica, que estos dies ha estat per la nostra terra impartint classes i oferint concerts.
1: Doncs, Imma, moltes gràcies per tanta informació. Així que després d'haver celebrat el 9 d'octubre, poseu-se còmodes, pugeu el volum i prepareu-se per a gaudir d'un nou programa carregat de música, actualitat, efemèrides, curiositats i, sobretot, molta passió per la música. Perquè la música ens acompanya, ens emociona i moltes vegades també s'ajuda a estar millor. Això és Fem Banda. I entrem en el concert, i com he dit abans, el concert d'avui està íntegrament format per obres del compositor Óscar Navarro, que enguany està celebrant els seus 20 anys en el món de la música. I la primera obra que anem a escoltar és un preludi titulat Pròxima estació, Zarzuela. Una obra que ens porta directament a un dels gèneres més característics de la música escènica espanyola, la zarzuela. Óscar Navarro ens proposa, amb esta composició, un acostament al món de la zarzuela des de la seva pròpia mirada i amb el seu llenguatge musical. Així que obrim este concert dedicat a Óscar Navarro amb Pròxima estació, Zarzuela. Escoltem-la.

Acabem d'escoltar Pròxima estació, Zarzuela, d'Òscar Navarro, una obra que des dels primers compassos ens ha portat eixa sonoritat tan característica de la música espanyola. I seguim en una altra composició del mestre Òscar Navarro. Anem a escoltar l'obra Essence, un concert per a fagot i orquestra sinfònica. Una obra en què el fagot es converteix en el gran protagonista, mostrant-nos totes les possibilitats expressives d'aquest instrument, des dels passatges més delicats fins als moments de major intensitat i virtuosisme. A més, aquesta obra va ser un encàrrec i va ser dedicada al fagotista Magnus Kon Jensen, fagotista solista de la Reial Orquestra Danesa. En la interpretació que ara escoltarem, el solista és el fagotista José Lozano, que va interpretar aquesta obra juntament amb l'Orquestra Navarro Symphony Orquestra en el concert del 20 aniversari d'Òscar Navarro, celebrat el 6 de juny de 2026 al Teatre Monumental de Madrid. Així que ara sí, deixem-nos portar pels colors, els matisos i les emocions del fagot. Essence.

brutal la interpretació del fagotista José Lozano i fantàstica l'Òscar Navarro Symphony Orchestra. Acabem d'escoltar el concert per a fagot i orquestra Essence. I continuem amb el nostre concert dedicat íntegrament a la música d'Òscar Navarro. Ara anem a escoltar una obra molt especial, El Ilustre Marino, una composició que Òscar Navarro va escriure amb motiu del tercer centenari del naixement de Jorge Juan i Santa Cecília, el marí científic i matemàtic nascut a Novelda. I continuem amb el nostre concert dedicat íntegrament a la música d'Òscar Navarro. I ara anem a escoltar una obra molt especial, El Ilustre Marino, una composició que Òscar Navarro va escriure amb motiu del tercer centenari del naixement de Jorge

de Juan i Santa Cília, el marí, científic i matemàtic nascut a Novelda. Jorge Juan va ser una de les grans figures de la ciència i de la marina espanyola del segle XVIII i la seva trajectòria el va convertir en un personatge fonamental de la història científica i naval del nostre país. Amb el il·lustre marino, Óscar Navarro ret homenatge a esta figura tan important, transformant en música la seva història i la seva personalitat. Escoltem ja el il·lustre marino per l'Óscar Navarro Symphony Orchestra.

Acabem d'escoltar L'il·lustre Marino, una obra amb què Òscar Navarro va voler retre homenatge a una figura tan important com Jorge Juan i Santa Cília. I continuem amb el concert d'Òscar Navarro. Ara arriba un moment especial, íntim i delicat, perquè anem a escoltar Estrella de mis noches, una preciosa cançó de Bressol, una obra pensada per a transmetre calma, tendresa i emoció, i que en esta ocasió podrem gaudir amb la veu d'Adriana Tonda. Així que baixeu un poquet el ritme, deixeu-nos portar per la música i gaudiu d'esta cançó de Bressol. Escoltem Estrella de mis noches, amb la veu d'Adriana Tonda.

Uau, i ara què puguem dir? Ahir no arriben les paraules, sols la música. Acabem d'escoltar la cançó de Bressol, Estrella de mis noches. I arribem ja al final del nostre concert d'avui, un concert que hem dedicat íntegrament a la música d'Òscar Navarro, amb motiu del seu 20 anys de trajectòria musical. Anem a escoltar

una obra anomenada Jiménez Ganga, una composició que Òscar Navarro va escriure l'any 2018 amb motiu del 79 aniversari de Pedro Jiménez Ganga, cofundador de l'empresa La Cantina Jiménez Ganga, actualment coneguda com Saxun. L'obra va ser un regal de la seva família i dels seus treballadors per a celebrar aquell aniversari tan especial. Ara sí, pugem el volum i gaudiu de Jiménez Ganga, d'Òscar Navarro.

0: Barro. I ara, ràpidament, anem a fer una xicoteta pausa, però tornem de seguida. No se'n vagi.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
3: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
4: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
2: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
0: Molt bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora a Fem Banda. Moltes gràcies per elegir-nos. Com esteu després de la celebració del nostre 9 d'octubre? Espero que molt bé i que hagueu gaudit d'un dia tan especial. Ahir es va celebrar a la nostra terra, les nostres tradicions, la nostra cultura i tot allò que ens identifica i ens uneix com a valencians i valencianes. No hi ha poble que no hagi celebrat d'una manera o d'una altra este dia tan representatiu. Carrers plens de gent, músics, actes, tradicions i moltes ganes de compartir. I avui, un dia després, continuem així amb vosaltres, perquè ja estem al cap de setmana, la setmana passada, sempre molt ràpida. Però avui, 10 d'octubre, tenim també una data molt important, perquè avui se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que ens recorda que la salut mental també és salut, que és important parlar del que sentim, escoltar, acompanyar i demanar ajuda quan ho necessitem. Enguany, el missatge ens convida a fer match amb la nostra salut mental, a cuidar-nos, a cuidar els nostres vincles i a donar la importància que mereix el nostre benestar emocional. Però, d'una altra banda, estem Fent Banda, un programa de música, i avui també volem donar o fer informar de grans noms que formen part de la nostra història musical. Perquè un dia, com avui, el 1813, naixia Ale Roncole, a Itàlia, un dels compositors més importants i populars de la història de l'òpera, Giuseppe Verdi. Un compositor que es va deixar obres immortals com La Traviata, Rigoletto, Aida o Nabucco, i que continua sent una figura imprescindible de la música. I també recordem a Luis de Pablo, un dels grans noms de la música contemporània espanyola, que es deixava un 10 d'octubre de 2021. Dos compositors, dos moments diferents de la història i dos maneres d'entendre la música, però amb una cosa en comú, la capacitat de fer-nos sentir a través dels sons. I precisament d'això va Fent Banda, de música, de cultura, de persones, d'històries i de tot allò que ens uneix. Així que ja és hora que la nostra col·laboradora Imma Santana es diga el sumari que tenim avui preparat. Imma, molt bon dia. Vas passar molt bon dia ahir?
5: Un dia perfecte.
0: Tranquil·leta.
5: Tranquil·leta.
0: M'alegri. Bé, acabem d'escoltar el concert. A partir d'ara, com seguim així en Fent Banda?
5: Doncs, avui tenim preparat un programa molt carregat d'entrevistes i de música. Així que ja vos avance que tenim moltes coses per contar-vos. Ara, acabem d'escoltar el concert d'avui, íntegrament d'obres del compositor Òscar Navarro. I a partir d'ara seguim amb la secció El rebost de la banda. I ja està ací, a l'estudi 3 de Punt Ràdio, Domingo Carles, candidat a la presidència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que es presenta amb el lema Som banda, som cultura, som federació. Després tindrem temps per informar-nos dels gust concerts i activitats que tenim per davant amb la nostra agenda musical. I ja després de les notícies de les 9, entrarem en la primera part de la secció Avui en què parlem. I avui tenim un convidat molt especial. Conversarem una estoneta amb el compositor Òscar Navarro, que, com ja sabeu, enguany està celebrant els seus 20 anys de trajectòria en el món de la música. Una bona ocasió per a conèixer millor la seva trajectòria, la seva música i també el moment que està vivint. I acabarem el programa amb una altra edició de Avui en què parlem, on coneixerem un poquet millor a Aleix Morales, un gran trompetista procedent de Costa Rica, que estos dies ha estat per la nostra terra impartint classes i oferint concerts.
0: Doncs, Imma, jo crec que no hem de fer esperar al nostre convidat, que ja el tenim ací. Així que seguim ací, en fem banda.
1: El rebost de la banda.

0: Entrem en una de les seccions més habituals de Fem Banda, el rebost de la banda. I avui volem parlar de present i sobretot de futur, perquè les societats musicals valencianes afronten nous reptes. I per a parlar d'eixe futur tenim amb nosaltres una candidatura que aspira a dirigir la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana durant els pròxims anys. Es presenta amb un lema que resumeix molt bé la seva filosofia: som banda, som cultura, som federació. Al capdavant d'este projecte trobem a Domingo Carles, candidat a la presidència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que forma part de la Societat Musical, exactament és el president, de la Societat Musical de Poblats Marítims de València. I el tenim així al nostre estudi. Bon dia.
1: Molt bon dia, Imma.
0: Domingo, encantada que estigués així. Però tenim també, a l'altra part del fil telefònic, a Leandro Vilató Martínez, candidat a la vicepresidència educativa. Bon dia, Leandro.
2: Bon dia, buenos días.
0: Bon dia. Jo encantada que parlem d'ací i anem a parlar de la candidatura que presenteu vosaltres. Domingo, jo tinc que preguntar-te. La primera pregunta és: com ha sigut aquest moment que vas decidir presentar-te a la presidència?
1: Bueno, pues ha sigut un acte més dins de la meva vida, no? La meva vida en el món de les societats musicals, no? Ja fa un temps, quan Daniela mos agarra els presidents i mos diu que no vol continuar en la presidència, pues ahí és on ve un poc eixa mariposeta en l'estómac, no? Que dius, sí, què podem fer, no? I què podem donar-li més a este col·lectiu tan preciat que tenim, que és el de les societats musicals? Ho parlíem a casa, perquè això n'hi ha que parlar-ho en casa.
0: Ui, jo crec que sí.
1: Això n'hi ha que parlar-ho en casa, perquè la dedicació, i sobretot és que som voluntaris, que li dediquem moltíssimes hores a això, al marge de la teua vida professional, pues clar, o tens un recolzament en ta casa o tens malament.
0: Domingo, però tu ja estàs de president en la teua banda.
1: Ja porte...
0: I en casa, que el van dir, també...
1: Que no en tens prou? Me digueren que no en tens prou, Domingo. Que no has donat prou ja per el col·lectiu?
0: Sí. Qui és Domingo Carles? Qui és Domingo? Com es definiries tu?
1: Bueno, anem a veure. Domingo Carles té una trajectòria... Jo vaig estudiar en el Politécnic, en la Universitat Politécnica, en l'Escola d'Enginyers Agrònoms, i jo me dedico professionalment al món dels recursos humans. Porte 30 i pico d'anys en una empresa, en la mateixa empresa, una empresa que no és meua, sóc el director general, que me donen les claus i me donen el capital i me diuen: Domingo, fes això que pugues. I Domingo, en la seva personalitat i el seu ben fer, pues, ha fet moltes coses en esta empresa, no? I clar, això me dona, pues, un rang de vida i me dona, pues, que jo ara estic en un moment en el que la vida, pues, m'ha tratat molt bé, i jo pense que la música és una responsabilitat social, sí, que el minut que tens en la teua vida per donar-li algo, si ho fas i ho canalitzes per mediació de les societats musicals, això és el que te dona vida i el que tenim que fer.
0: Domingo, ara entrarem, però jo vull que tornem a recordar aquest moment que Daniela tinguem que... Jo crec... fer un xocotiu homenatge, no?, a Daniela, perquè ha fet una tasca important durant aquests 8 anys que han sigut. Ara, important i molta
1: molt important
0: feina.
1: O sigui, avui en dia la federació la tenim en un punt molt, molt gran. Tenint en compte que nosaltres, jo formo part de l'equip de govern també de Daniela, soc vicepresident artístic, i la junta directiva que n'hi ha avui actualment han passat crisis importants, han passat la pandèmia, han passat la Dana, la famosa Dana,
0: sí,
1: i la federació ha estat al costat de les seues societats musicals, fent una llavor de gestió i d'acompanyament i assessorament a les societats que ha sigut fonamental.
0: Jo crec que sí, des d'ací li donem una abraçada a Daniela, perquè tot comença, acaba i comença una nova vida.
1: Sí, sí, i l'esforç ha sigut brutal. Sí. Nosaltres agarrem la federació en un punt molt delicat, un passiu molt gran. Tenim un passiu de diners important en la federació de més de 300.000 euros i que a la fecha d'avui està net. I això és a base de gestió i que avui és o no, pues, és una feina que Daniel ha encapçalat i molt bé.
0: Molt bé, doncs anem a la candidatura. Som banda, som cultura, som federació. Què significa cada una d'aquestes tres paraules? Anem estar al teu costat, no sé, explica.
1: Jo, som banda, som cultura, som federació, és el que portem en el cor. Nosaltres som persones, la candidatura meua, ara parlarem de la candidatura, de la gent que estem, però és gent que venim de banda, som de banda. I realment venim d'ahí baix, no? De la passió nostra i de lo que tenim. Nosaltres se desvivim per la música. N'hi ha qui viu de la música. Nosaltres se desvivim per la música, i li dediquem moltíssimes hores i molt de voluntariat a un món que ens apassiona, no? I això és per a nosaltres ser banda. Això
0: bonica és. Frase. Bé, parleu d'un objectiu principal, ser una federació útil, pròxima i resolutiva.
1: Molt bé.
0: Què és el que actualment no ha funcionat prou per a tornar a ser útil, més pròxima, més resolutiva? És a dir, què ha passat actualment en la Junta Directiva que encara falta més treballar això?
1: Anem a veure. En qualsevol projecte sempre n'hi ha coses i punts de millora. I en tots els puestos, i el que diga que no és de veres, no? La federació, com hem parlat abans, ha fet un esforç brutal, però és cert que ara, en el moment en el que se troba i dalt, que no té les preocupacions del deute, no té altres preocupacions, i té unes... té ara més camí i més possibilitat, inclús més eines i més ferramentes, el parlar i el pensar en que n'hi ha coses per fer, per què? Per millorar i la gestió i aquest esforç que les juntes directives de les societats musicals tenen que fer, que nosaltres pensem que tenim que estar al seu costat i fer eines i donar-li recursos a les juntes directives per a gestionar les seues societats és el que nosaltres mos du.
0: I ja que parles d'això, com podeu fer-los més fàcil la vida, és dir, a aquestes juntes directives, com podeu fer la tasca més fàcil?
1: Més fàcil és burocràcia. O sigui, avui gestionar una societat musical és burocràcia, una barbaritat, no? Entonces, mojados allà en els col·lectius on estiguem, administracions públiques, lluitar per aquesta disminució de la burocràcia en la mesura de lo possible, posar endavant i posar damunt de la taula eines fetes i desenvolupades per la pròpia federació en el coneixement que té de les societats musicals és fonamental i són ferramentes de treball que jo estic segur que a les juntes directives es van ajudar i van a donar-los possibilitat de tindre més temps per dedicar-lo a lo que realment els agrada, que és fer música en el seu poble i en el seu barri.
0: Tu creus que actualment hi ha una distància entre la federació i algunes societats musicals? Creus que hi ha... En general,
1: el col·lectiu jo crec que està molt satisfet en la situació actual de la federació. Se veuen les assemblees generals, votacions per dalt del 90% favorables a la gestió, als informes de gestió, als informes econòmics. Evidentment, n'hi haurà algunes societats musicals que no se senten representades. Evidentment, perquè és un col·lectiu molt ampli, és un col·lectiu de 546 societats musicals. Estar...

0: i que a tot el món li vinga bé i que tot el món estiga satisfet en algo, és molt difícil. Me passa en ma casa. Jo tinc dos filles i de les dos filles sempre n'hi ha alguna que no està d'acord en algo. Per lo tant, si en dos te passa, com no te va passar en 546 societats musicals, no? Lo que sí que tenim que fer és escoltar-los, estar en ells, sentir-los, veure quin és el problema, analitzar-lo i diagnosticar. I a partir d'ahí posar mitjos.
1: Doncs jo crec que és el moment d'escoltar un pas doble que interpreta la teua banda, que s'anomena Pas Doble Marítim, que el va fer Jordi Peiró, i el vau interpretar, crec que va ser en el Palau de la Música.
0: En el Palau de la Música.
1: En el Palau de la Música. Doncs escoltem un poquetet este Pas Doble Marítim.

0: Que bé sona, eh?
1: És preciós, és preciós.
0: Bé, la teua societat musical, diguem que no és una societat gran, és,
1: no.
0: és menuda. També Leandro, que el tinguem ahir, que no estem fent-lo parlar, també la seva societat, diguem que tampoc és molt gran. Veritat que no, Leandro?
2: No, no, para nada, és una societat de les pequeñas.
0: Correcte. Aleshores, n'hi ha un problema entre societats més grans i societats més menudes, que es falta mitjos, no? Aleshores, ixe problema, com el penseu tractar?
1: Bueno, jo és... ara comentarà Leandro també el seu punt de vista, perquè estem de la mà en tot, no? Som un equip molt, molt gran, i la veritat és que fonamental és, ja ho ha dit abans, no? És escoltar. N'hi ha que escoltar, n'hi ha que sentar-se en tots i n'hi ha que donar-los l'espai perquè puguen parlar, i que nosaltres escoltem les necessitats d'aquestes societats musicals grans i les menudes, totes, que totes són les que estan representades per la federació, i traure d'ahí un bon diagnòstic, no? Dels problemes que tenen a nivell de gestió, a nivell de... Igual té, gestionar una empresa menuda que una empresa gran, i gestionar una societat menuda i una gran, és que la burocràcia és la mateixa. Sí. L'expedient que n'hi ha que fer per presentar les ajudes de les escoles de música, igual té que tingues 500 alumnes que ne tingues 25, perquè realment l'expedient n'hi ha que fer-lo igual. Per tant, és important escoltar les necessitats que tenen, perquè sempre n'hi ha punts, clar, que diferixen una societat, un tipus de societat i una altra, no? Ara, pues, Leandro mos pot aportar també alguna cosa.
0: Leandro?
2: Sí, claro. A ver, aquí sociedades pequeñas, pequeños problemas, sociedades grandes, grandes problemas. Me refiero que todas las bandas, lógicamente, tenemos nuestros problemas, ¿no? Las más pequeñas, porque tenemos... que estirar el euro al todo lo que podemos,
0: al màxim, perquè normalment porque, una banda menuda té més dificultats a l'hora de econòmicament, parlem, econòmicament.
2: Claro, claro, nosotros pues dependemos de pues eso, las salidas a Moros y Cristianos en Semana Santa. Nosotros estamos en la Vega Baja del Segura y cerca de Orihuela. Y claro, nosotros dependemos de mucho también de las actuaciones en la calle, que también pues es otro tema de los que nosotros también llevamos en el programa y vamos a atacar. Y claro, el problema de las grandes pues es las infraestructuras tan pues eso, tan
0: Leandro,
2: enormes que sí.
0: Has comentat el problema de les bandes d'eixir a tocar. Un problema, això és un tema delicat.
1: És un meló gran.
0: Delicat.
2: Sí, sí, ahí vamos a ver, pero nosotros la federación desde hace años pues estamos cuando llega la temporada de fallas, Moros y Cristianos y demás, mandamos emails, además es que como también llevo el tema de la comisión de transparencia actualmente la directiva, pues también es un tema que me toca, y entonces se les manda a las sociedades musicales pues instrucciones, modelos de contratos para entidades festeras, en fin, se le da toda la información posible para...
0: Es decir, es como arreglar un poquete tot ixe camí de...
2: Es facilitarle a la gente la vida, que es nuestro lema, es intentar facilitarle a las juntas directivas la vida, porque ya es... muy complicado, está todo muy, pues como dice Domingo, mucha burocracia.

0: Gracias, burocracia, decimos muchas veces, porque hay veces que piden documentación que no tiene ningún tipo de sentido y nosotros intentamos todo eso, intentamos ayudar en la
1: Facilita.
0: medida de lo posible.
1: Facilita.
0: Sí, como dato, como digo, como dato, esta última campaña de la subvención de escuelas de música que
1: Sí.
0: tenemos en vigor, claro, yo he atendido a 101 llamadas, oí el teléfono, llegaba a las 3 de la tarde y me quedaba sin batería de la cantidad de gente, pues con dudas, con intentar solucionarle, pues eso, todos los problemas que conllevan.
1: ¿Cregueu que les administracions actuals valoren a les societats musicals tal qual es mereixen? És a dir, en l'actualitat, les societats musicals és una gran expressió cultural de la Comunitat Valenciana. Aleshores, cregueu que l'administració les valora tal qual es mereixen elles?
2: Anem a veure, jo crec que el sentiment que té l'administració pública del coneixement del col·lectiu, jo crec que ja s'ha impregnat. Això vaig a per davant, no? Ara, coses per millorar i coses per facilitar molt. Primer, les ajudes. El tema dels diners, pues, bueno, pues els diners sempre fan falta, els diners. Jo comprenc que no podem viure de subvencions. I això ho tinc clar també, eh? O sea, però ni la meva societat, ni la federació, ni ningú. És una ajuda que ens fa falta, evidentment. N'hi ha una part privada que n'hi ha que també explorar i experimentar. Per què? Perquè al final nosaltres, com a responsabilitat social, que deia abans també, n'hi ha un col·lectiu important, que és el col·lectiu privat, que pot fer coses. La federació és entitat d'utilitat pública. N'hi ha que explorar això. I n'hi ha que millorar llei de mecenatge, o sea, n'hi ha moltes coses en les que se pot treballar. L'administració mos té en compte, sí, mos tenen gravat a foc de que això, el col·lectiu, que no sé quanto, que m'has expuesto,
1: Però
2: sí,
1: realment.
2: però realment n'hi ha punts de millora, n'hi ha que treballar bé el tema de la burocràcia, el tema de facilitar-li la vida a aquestes societats musicals que són voluntariat, no n'hi ha que perdre el nord d'això, són voluntariat, n'hi ha moltíssima gent, moltíssimes juntes directives donant la seva vida i les seues hores de treball perquè això funcione, que sense ells no funcionaria i això l'administració pública ho té que tindre en compte.
1: Tant siga la Generalitat com la Diputació com els
2: Com
1: ajuntaments.
2: els ajuntaments, clar, evidentment, tots.
1: Tenen
2: Tots,
1: que saber
2: tots.
1: que no és a soles tindre una banda ahí com a...
2: El
1: Com...
2: referent, és
1: Sí,
2: el
1: sí.
2: referent i és el...
1: Com vas a una casa i tens ahí un quadre un... que fa bonic, no? Que fa bonic.
2: Sí,
1: Correcte.
2: jo sempre ho dic, no? Si l'administració pública tinguera que posar a disposició els recursos de tindre aules obertes en tots els racons de la Comunitat Valenciana, en qualsevol poblet, en qualsevol barri, tu saps el que costa mantindre una aula oberta? Si això tinguera que pagar-ho l'administració pública, no n'hi hauríem prou diners.
1: Doncs ja que estàs en el tema, parlem d'educació, parlem amb Leandro.
2: Molt
1: Un dels vostres tres pilars és l'educació. Quin és el principal problema que tenen avui les escoles de música en les societats musicals?
0: A ver, yo, bueno, muchos compañeros ya saben que, bueno, a raíz de un problema de salud que tuvo Remigi Morán, el vicepresidente educativo,
1: Sí,
0: pues
1: sí.
0: dentro de la Comisión de Educación de la Federación, pues al final me tiré yo a la piscina, ¿no? Al final, como dice Domingo, cuando ves que el líder, pues por circunstancias, pues no puede estar, pues al final te entran las mariposillas esas en el estómago para poder, pues bueno, tirar para adelante, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces yo, en el año que llevo un poco encabezando el tema de educación en la Federación, claro, de todas las consultas que se reciben una o dos diarias mínimo, ¿vale? Y que se responden en el mismo día, el 100% es cuestiones de gestión. O sea, aquí tenemos, por suerte, muy buenos profesionales, profesores preparados, directores de centros educativos, porque me gusta hablar de no solo de escuelas de música, sino de centros educativos, porque tenemos, aparte de escuelas de música, tenemos
1: Centros
0: centros.
1: educativos.
0: Tenemos centros de formación reglada, me refiero que
1: Sí.
0: tenemos y escuelas de educandos que ni siquiera están, ¿no? Como dentro de escuelas de música, ¿no? Tenemos mucha diversidad. Entonces me gusta englobarlos como centros educativos. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema es el 100%, digo, las consultas son de gestión, no es de eso. De hecho, ya aprovecho para comentar que ha vuelto a salir en el Centre d'Estudis el curso de formación para directores de escuelas de música, ¿vale? Que ha salido esta semana.

0: La teua banda, Unió Musical San Fulgencio, El Bateo, Gran Fantasia, de Federico Chueca, és el que estem escoltant. Estàvem parlant de les escoles de música perquè realment és el pilar fort de les societats musicals, però també parleu d'un altre pilar, que són les persones.
1: Correcte.
0: Què significa per a vosaltres una societat musical com un espai de convivència?
1: Mira, anem a veure. Per mi, el leitmotiv de la federació és la societat musical. O sea, el soci de la federació és la societat musical. I una societat musical, per a mi, són tres vessants. Són tres pates importantíssimes i que n'hi ha que cuidar-les totes, perquè en el moment en què una mos falla, tenim un problema. Tenim la cultura, que és el que tot el món coneix. Fer un concert, anar al passacarrer, tot això ho coneix tot el món. Després tenim les escoles. Tenim que tindre unes escoles potents que facin bons músics, perquè és el que va garantir la continuïtat d'aquesta societat musical. I per últim, evidentment, tenim a les persones. És un centre de cohesió, d'unió social, els pares, els simpatitzants, els socis de les societats musicals. Tenia que tindre en compte que representem a més de 200.000 socis, més que el València i el Madrid junts.
0: Això dius-ho fort.
1: Això, però ben fort, però ben fort. Més de 200.000 socis representem les societats musicals. Per això, per a nosaltres, és important tindre en compte que eixa pateta de les persones, eixa part social, també és tan important com les altres, i n'hi ha que cuidar-les, perquè al final, al cap i a la fi, sense un soci que t'ajuda a posar una caïra, a posar un faristolet, o a fer dos fotocòpies, doncs n'hi ha que fer-les, i algú té que estar ahí ajudant, no? Correcte. I per a nosaltres les persones són molt importants.
0: En la vostra candidatura hi ha molta gent, hi ha unes persones que, per exemple, en el que és la Junta formaran part, com per exemple Ricardo Sales Ballester, Manuel Berenguer Torres o Fina Gómez Monteagudo. Són cinc persones que estaran al capdavant, Leandro i tu.
1: Correcte. La comissió de govern.
0: I aquesta comissió de govern, què pots dir de totes aquestes persones que t'acompanyen?
1: Bueno, anem a veure. Jo, primera, en general, el que és la candidatura és una candidatura que som un equip molt potent de persones, n'hi ha de tot. És cert que n'hi ha un col·lectiu que ve de l'educació, estàvem parlant ara fa de l'educació, no? Pues n'hi ha sis mestres, és un 25% de lo que és la candidatura, estem parlant de gent professional, que són mestres, tant de música com d'altres especialitats. Lo que és l'equip de govern meu, l'equip de govern és un equip de govern experimentat en el món de les societats musicals. Tenim gent molt preparada que porta molts anys vinculat a les seues societats musicals i també a la federació. Cas de Ricardo, pues Ricardo és el vicepresident actual, no? En Daniela, no? I ell continua en el mateix càrrec. Té una experiència brutal en l'organització interna de la federació. Fina es va com a candidata de vicepresidència artística. Ella porta vinculada a la seua societat musical tota la vida. Està organitzant ja fa prou anys la banda de dones. Ella ja està al capdavant d'eixa unitat, també. Experiència en el món musical i en el món bandístic, una barbaritat. I Manolo, pues Manolo ha sigut president de banda molts anys, se dedica professionalment al món fiscal, és un assessor de números, i és una persona pues també vinculada a la seva societat musical des de tota la vida, no? I minut que té per dedicar-li algo, li ho dedica això a la societat musical, no? I és un equip fort i potent.
0: Mira, a mi una cosa que em preocupa de actualment, no, de les societats musicals és el relleu generacional. És sí. Jovens. És a dir, des de la candidatura, ja que estem parlant de la candidatura, també heu

0: parlar de 40 anys és una persona jove, i en plenitud, no? Sí que és cert que després n'hi ha una molla grossa, que estem en les 50, i ahí estem, i bueno, 50 anys tenim moltíssim que aportar des del punt de vista d'experiència, i després n'hi ha un col·lectiu de 10 persones que tenen més de 60 anys, no? Este col·lectiu, per a mi, és que és superimportant. Jo me sento en la meva banda a tocar i al costat tinc un home major, i l'experiència, la serenitat, tot, la formació que té, tot això, no n'hi ha que perdre.
1: Però tu no penses que igual gent jove per a esta continuïtat, per a que entre el cuc de formar part d'una federació, d'este engranatge, no?, que fa falta per a que continuïn les societats musicals, estiguin vives. És importantíssim,
0: sí, sí, sí,
1: que
0: sí,
1: la gent continuï, perquè actualment un dels problemes que té les societats musicals és la continuïtat d'eixa gent jove, que no se'n vagin, és a dir, que el queden ahí, que es queden
0: sí,
1: ahí.
0: Sí, sí, sí, sí. O sea, jo en la meva societat musical ho tinc, no? I què és el que tinc? Jo soc president, 15 anys. No hi ha ningú que vol agarrar el barco, però tinc a gent preparada i estan enrutats per poder gestionar, no? Pues en la federació, en el meu equip, n'hi han 6 persones molt joves, en plena dedicació laboral i treballant, i d'ahir tenim que buscar una continuïtat de la federació, evidentment, clar que sí.
1: Doncs seguim parlant, perquè passa el temps i tinguem que anar endavant, i parlem, ja que ho has posat abans, de les unitats artístiques. Les que n'hi ha actualment. No sé si feu algun canvi, si heu pensat que n'hi ha alguna de les unitats que jo que sé que s'hauria de pensar un poquet més la continuïtat de com. No ho sé, és a dir, què penseu de les unitats artístiques? Perquè totes no estan en la mateixa situació.
0: No, totes no estan en la mateixa situació, perquè tampoc la idea i la finalitat i el fonament de les unitats artístiques és que també és diferent. Hi ha que pensar que tenim, per una part, la jove orquestra i la jove banda sinfònica. Això són són punts d'encontre pedagògics, 100%, és gent molt jove, molt joveneta, i que estem per professionalitzar-los, no? Per ensenyar-los el camí de lo que els ve, no? Perquè ixe és el sentit i l'orientació d'eixes unitats artístiques, que tinguin la possibilitat de tindre mestres de categoria, de molt de nivell, tindre una formació adaptada també a ells, ja no sols en l'àmbit musical, perquè són uns cracs. És que són uns cracs, és que entren ahir i són uns cracs, ja ho tenen, això. N'hi ha altre tipus de formació que n'hi ha que treballar en ells. Jo, per exemple, me dedique professionalment als recursos humans, o sigui, pues un procés de selecció. T'has que presentar a un comitè de selecció per un músic professional en una orquestra de Viena, pues a banda de lo que és la teva interpretació musical que tens que fer ahir, tindràs que fer altres coses, no? Com te presentes, com vas vestit, com saludes, com te... I eixes coses també se treballen en les unitats artístiques, perquè jo ho faig de la meva mà, i des que jo estic en això, o sigui, i t'ho dic en coneixement de causa, perquè sóc el que ho fa, I treballar en els mestres que tenim és fonamental. Este encontre de l'orquestra, per exemple, han fet unes jornades dedicades per a presentació en lo que són... per poder entrar en orquestres professionals, i han fet ahir uns cursos específics per això.
1: Ja fa alguna vegada que eixiu fora de la Comunitat Valenciana i fa concerts.
0: I després tenim a la banda de dones, que clar, el sentit i la idea és que és algo diferent, perquè clar, ahir entra totes les dones, no? I tu obris una convocatòria i qui se presenta? Pues se presenta de tot, no? No està enfocat única i exclusivament a gent jove que estan enfocant-se a la professionalitat.
1: I ara ja tinc que tallar-te.
0: Molt bé.
1: Perquè, te dic perquè tinc que tallar-te, que eixa gent que no és tan jove i que n'hi ha moltes joves, perquè la banda de dones n'hi ha molta gent jove, la finalitat que té és visibilitzar les dones en el món de la música. Però que eixa gent no té dret també d'un aprenentatge?
0: Home, clar. Per supost. O sigui, per mi la formació és fonamental en tots els àmbits. El problema, Imma, el problema és que tu estàs parlant d'un col·lectiu en el que normalment se dediquen a altra cosa. Tu agarres els xicons i els xicons estan estudiant, i fan els encontres en època en els que els xicons poden dedicar.
1: Sí, però igual les dones, i segurament aixes xiques, si tu dius elles estudiarien.
0: Sí, clar.
1: Una mancança que falta és a dir, que n'hi ha dues unitats que més o menys estan més o menys igual, a la mateixa... a la mateixa altura, diríem, però n'hi ha una altra unitat

0: que és, la meva impressió és de que té que complir aquesta funció de l'1 de març.
1: N'hi ha que cuidar-la un poc més i n'hi ha que donar-li un poc més de funcionalitat.
0: Sí, i ella s'alegraria molt.
1: Perfecte, bueno, pues jo he encantat. Jo encantat, ja t'he dit.
0: Ella s'alegraria molt. Bé, ja tinguem que acabar, però com vos agradaria trobar, si xireu, no? Com vos agradaria trobar la federació d'ací 4 anys?
1: D'ací 4 anys? Pues més apropar a les societats musicals encara més. O sea, ja estem, perquè ja estem, però més encara, o sea, que n'hi hagi realment una sensació de que som útils i de que durant aquests 4 anys pues els ha valgut la pena tindre a esta gent al front, al capdavant de la seva federació, no? Que els hagi proporcionat les eines i les ferramentes adequades per a poder gestionar les seues societats musicals.
0: Leandro, tu penses el mateix?
2: Sí. Ahí es fundamental el tema de la formación. Desde 2023 estamos haciendo jornadas de formación a directivos y la idea es que, pues eso, de aquí a 4 años la gente se dedique a ir a los ensayos, a tocar en la banda y tal, y no tenga que perder tiempo, recursos, dinero en papeles, o por lo menos lo mínimo imprescindible. La idea es que la gente, las bandas, se dediquen a lo que saben hacer y saben hacer. Correcte. Y muy bien, que es música.
0: Correcte. Si entreu y además, ¿quines serien les tres accions que enseguida canviaríeu?
1: Bueno, jo tinc clars meus procediments, revisaria meus procediments. Així, al final, també hi ha un equip de treballadors i de gent que estan donant-hi el servei. Tot allò que puguem millorar a nivell de procediments interns, que facilite la vida a ixe gestor cultural que està allí, per a que al final això redunde en més servei a les societats musicals, pues per ahí, que sempre hi ha coses que millorar en tots els puestos.
0: Domingo, ni sí. Sí, dime, Carles.
2: Leandro. Yo es solamente, sí, el tema de una de las cosas que además ya la tenemos muy desarrollada y ya está a punto de salir también, es la incorporación de inteligencia artificial. Uh-huh. Tenemos un chatbot para solventar todo el tema de dudas técnicas que tiene. Además tenemos mucho conocimiento y eso, además, en la propia web de nuestra candidatura tenemos ya la versión de prueba de ese chatbot. Está en fase de pruebas, que funciona perfectamente. Y nada, todo ese tipo de mejoras, como dice Domingo, mejorar los procesos, intentar pues ser más, todo más optimizado y estirar el dinero, todo lo que se pueda, para dar el mayor servicio a la gente.
0: Doncs, Leandro, moltes gràcies. Ja t'havia canviat el nom, som molt aficionada a canviar els noms. Leandro, moltes gràcies per estar ahí. Domingo, moltes gràcies per vindre. I vaig acabar en un vals característic, no? Així que tenim el vals del Cabanyal. Gràcies als dos, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Imma, gràcies.

0: I arribem a la nostra agenda musical. Informació de concerts, informació, per exemple, de proves d'admissió, com per exemple està oberta les proves d'admissió per a la Jonde, la jove orquestra d'Espanya, per a les especialitats d'oboe, clarinet, trompa aguda, trompa greu, trompeta, percussió, violí i contrabaix. Està oberta fins el 28 d'octubre per a presentar les sol·licituds. Així que ja ho sabem, obertes les proves d'admissió per a la Jonde. I anem a parlar d'un viatge, perquè la Unió Musical Llanera de Ranes està en Astúries des d'ahir. Un viatge emmarcat dins de la celebració del seu 125 aniversari. Ahir van fer el concert a la Basílica de Covadonga i demà a l'Auditori Príncep Felip d'Oviedo. I per a parlar-nos d'este viatge tinc al seu director, Azael Tormo, a l'altra part del fil telefònic, des d'Astúries. Bon dia, Azael.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Mira que eres feiner, eh? No pares ni un moment. Azael, és de veres.
1: Em costa treballar hasta dissabte.
0: Sempre estàs treballant. Aleshores, Azael, ahir vau tindre un dia important des de Covadonga, vau fer un concert que suposo que va ser genial i tocar allí pues, va ser fantàstic. Això no...
1: Sí, així és, com tu dius.
0: Ja
1: sí, va estar molt, molt... El lloc és espectacular i bueno, l'acústica també és molt, molt especial. I bueno, farem un repertori en fi, de música sacra i algo de música valenciana. I, bueno,
0: és el mateix concert que fareu demà, per exemple, o canvieu?
1: Canviem un poc, perquè les condicions de la basílica i les normes d'ús pues, es limitaven a algun tipus de música. Entonces, una part del programa l'hem modificat.
0: Doncs, Azael, i com sorgeix això de la idea de fer un viatge? Està des d'eixe projecte que és a dos bandes o va a banda? No té res a veure per anar a Astúries.
1: Pues va a banda, va a banda. Això naix de la... Tu saps que jo tinc molt bona relació amb la banda Ciudad Oviedo i amb el seu director, David Colado. De fet, m'han estrenat moltes obres. I, bueno, d'eixa amistat pues, va sorgir aquesta possibilitat i la veritat és que David mos ha ajudat en tot i, bueno, un poquet per ahir hem anat seguint.
0: I què suposa per una banda com la de Llanera de Ranes, no? Tocar en dos espais tan emblemàtics.
1: Home, és molt bonic. La veritat és que són dos llocs molt, molt ja t'he dit, molt espectaculars. I, bueno, es va preparar este viatge amb molta il·lusió. Els músics ho han agarrat en fi, moltes ganes. I bueno, i són és que això se fa per ells, no? Per un poc, per fer banda, perquè tinguin motivació, per a fer coses diferents.
0: I per celebrar això 125 aniversari, que ja són anys.
1: Exactament. Són anys, s'han fet una sèrie d'activitats un poc extraordinàries per celebrar això, el 125 aniversari, i esta, doncs, bueno, estava marcada un poc en eixa celebració.
0: I quines són les obres, nombra algunes, de les que aneu a interpretar? És demà diumenge, no? No és dissabte, és demà diumenge.
1: Sí, demà diumenge, sí.
0: A quina hora
1: vesprà,
0: és? Demà vesprà.
1: A les 7 de la vesprà, si algú està per Oviedo, és un bon plan. Sí, a les 7 de la vesprà en l'Auditori Príncipe Felipe d'Oviedo.
0: Li preguntaré a Òscar repertori... al tècnic si li ve bé. No, és bueno. una broma. Aleshores, el repertori.
1: Sí, està integrat 100% per música d'autors valencians i en ambient valencià, a més. I, bueno, entre altres, pues, tocarem Festa en Llanera, que és una composició molt interessant del mestre Dan Ferrero, que no és molt coneguda, anem a intentar que se faci més coneguda d'ara avant, i és una composició que va dedicar ella a la banda, de Llanera i al poble, i també tocarem bueno, una de les obres que jo crec que tots els músics valencians estem d'acord en que Cançons de Mare és una obra mestra.
0: Per a mi sí. I si coneguem un poquet més la història de les cançonetes que n'hi ha allí, no? De les tres cançons que es canten, encara més. Per a mi és una obra mestra, sí.
1: Jo crec que ja et contaré que penso que tots els músics valencians estem d'acord. Tinguem les estètiques o els gustos que tinguem, jo crec que tot el món estem d'acord que Cançons de Mare és una cosa emblemàtica 100%.
0: Sí, ja ho crec que sí.

0: I dins de tot este... Perquè és molt complicat manejar una banda, manejar l'instrumental, manejar tot. Una persona important, tu ja l'has nombrat, ha sigut David Collado. Ha sigut una de les persones... Ha sigut un repte molt gran fer este viatge per a la societat musical.
1: Bueno, clar que sí, aquestes coses sempre costen. Ahir el que el podria informar millor, en aquest cas, és Cristian, el president, que és el que,
0: Sí.
1: bueno, el que ha
0: Bueno,
1: portat la batuta,
0: jo ja t'he
1: m'ha
0: dit...
1: millor dit, en aquesta
0: Clar que
1: cosa.
0: sí, clar que sí. Jo ja et dic que esteu convidats a vindre ací, ja quedem en dia i hora per a que vingueu ací perquè tingueu que contar i tinguem que celebrar aquests 125 anys que no es compleixen en totes les societats musicals i que són importants, sempre les celebracions són molt importants. Aleshores, i a mi no sols em queda que donar-te les gràcies per atendre's, que vagi molt bé el concert de demà, que vagi molt bé el viatge, que segur que aconsegueu fer banda, perquè en estos viatgets i veure Astúries és molt bonic, eh? Perquè és un lloc molt bonic, i donar-te les gràcies, Azael, per el que fas, que no pares.
1: Bueno, no, no, gràcies a tu per les invitacions i per comptar amb mi per això, i dona-mos data per assistir i anirem molt de gust a xerrar amb tu un ratet.
0: Doncs queda això apuntat. A tu i a Cristian, bueno, poden vindre més gent, eh? De la banda,
1: Correcte, molt bé.
0: poden vindre més gent. Així que gràcies, bon viatge de tornada, bon concert. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

Esteu escoltant un pasdoble molt bonic, Marítim, del compositor Jordi Peiró Marco. Escoltant este pasdoble, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem en no res i en dos entrevistes de les que m'agraden. Vinga, fins després.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
2: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/massegura. Ayuntament de València. Cap i Casal en colaboración con la Universitat de València.
3: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matricúlate hasta el 21 de octubre. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
0: ¿Estás a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
4: El 9 d'octubre s'ha celebrat en un ambient festiu i sense incidents, convivint els actes institucionals i l'acampada per la vivenda digna. Un ampli desplegament policial a la plaça de l'Ajuntament de València ha separat en tot moment els acampats per l'habitatge dels participants en la processó cívica del migdia.
5: Tots els anys venim per a honrar la bandera i veure la bandera i veure la festa.
6: Vinc tots els anys, soc valencianista.
4: Sense incidents també de vesprada en la manifestació coordinada per Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver és la presidenta d'esta organització.
7: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, que amb lleis pròpies, que puga governar, que puga dictaminar sobre el dret civil valencià. Evidentment que parlen valencià, que respecta l'escola i enguany ens acompanya una columna educativa i que, sobretot, que evite la reiteració de la desgràcia que patirem el 29 d'octubre.
4: El president Juan Fran Pérez Llorca ha fet el primer discurs com a president en el Dia de la Comunitat Valenciana. Va ser al matí al Palau de la Generalitat.
8: Una terra amb història, amb institucions, cultura, llengua. Més de 5 milions de persones celebren en pau i en llibertat el seu dia. El dia gran d'esta terra, la vostra, la nostra, la de tots. El conqueridor ens va deixar un reine. Nosaltres hem de deixar una comunitat valenciana més pròspera.
4: Encetem el primer cap de setmana de precampanya electoral per als comicis del 29 de novembre. El secretari general del PSOE, el president Pedro Sánchez, viatja a Sevilla, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'estrena a Madrid. Sánchez participa en l'acte del municipi de Dos Hermanas amb la líder dels socialistes andalusos, María Jesús Montero, volem dir. I Feijóo estarà acompanyat per la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A aquest acte també acudirà el president Juan Fran Pérez Llorca. Así a casa nostra, la plataforma contra el macroabocador de Zarra s'ha felicitat perquè ja siga història, i és que finalment la Generalitat ha desestimat la construcció d'esta planta de tractament de residus que tenia previst instal·lar una empresa privada. La plataforma ha desconvocat, per tant, ja les mobilitzacions que hi havia previstes per a esta tardor. La Conselleria de Territori ha arxivat per caducitat l'expedient de l'empresa Treco Gestió de Residus que va presentar el 2022. Ho ha explicat el conseller Vicente Martínez Mus.
9: Declaración de caducidad y archivo del procedimiento del vertedero que se pretendía instalar en Zarra. Creo que era una demanda de los alcaldes. Ayer mismo estuvimos reunidos con este tema en la agenda, con un como único tema de todos los alcaldes de la comarca que estaban muy preocupados.
4: De l'exterior, els Estats Units retransmetrà en directe l'afusellament d'un militar condemnat a mort. Es tracta de Nidal Hassan, un ex-psiquiatre que va matar 13 persones l'any 2009. L'afusellament per un grup de soldats voluntaris serà el primer des de la Segona Guerra Mundial. En els esports, la Federació Espanyola de Futbol vol acomiadar-se de Mestalla amb un partit de quarts de final de la Lliga de les Nacions. Ho ha avançat el president Rafael Louzán, que acompañaba a ir el seleccionador Luis de la Fuente a Valencia.
10: Del 25 al 29 de marzo, esperemos que la propuesta, porque hay que elevarla a los órganos de la federación, pues podamos estar aquí en esta comunidad celebrando un partido de cuartos de final, en este caso de la Nations League, para lo cual, como saben, estamos clasificados ya.
4: Cap de setmana de pont festiu amb mínimes en negatiu a l'interior en punts com el Toro, Bocairent i Xixona. Joan Carles Fortea, bon dia.
11: Hola, bon dia. Iniciem la jornada. Jo fem amb temperatures fresques, per no dir fredes, a la majoria de comarques, temperatures inferiors als valors habituals per a aquestes dates, amb un dia dominat en general pel sol. Tenim alguns núvols alts, també algun banc de boira molt puntual, però en general estabilitat meteorològica. Tenim la mar encara alterada, mar de fons, amb una tendència a quedar més calmada al final del dia. Avui al migdia predominarà el sol, amb algun núvol alt que circularà de ponent cap a llevant, i pel que fa a les temperatures, lleugerament més altes que les d'avui al migdia, valors màxims que en general estaran entre els 21 i els 26 graus. La situació d'estabilitat continuarà també demà i després demà, dilluns. Per tant, horatge estable per a aquest llarg cap de setmana, amb unes nits que es mantindran fresques, fredes, també la de demà i després demà, però amb temperatures al migdia que demà pujaran lleugerament. Ja podem tindre més observatoris que superen els 24 i els 25 graus. Els pals de núvols mitjans i els continuaran diumenge i dilluns. Per tant, horatge estable per a tot el cap de setmana, amb temperatures un poc més altes demà al migdia, però les nits continuaran sent fresques o fredes.
4: De moment és tot. Ara continua la tercera hora de Fer Banda.
0: A Punt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Avui, amb qui parlem?

I avui parlem en Fem Banda amb Òscar Navarro, compositor i director alacantí que celebra enguany 20 anys de trajectòria artística.

0: ganado, ningún problema y súper felices con el resultado.
1: En Nisha Gira estrenes també obres. No sé exactament si la vas estrenar, jo crec que sí en la gira, però te ho pregunte. Escoltem este concert per a Fagot, Essents. Escoltem un moment i la pregunta és si la vas compondre exactament per a la gira.

0: Avui, fent banda, anem a viatjar fins a Costa Rica per conèixer un dels grans referents de la trompeta a Llatinoamèrica, Alexis Morales, ambaixador cultural de Costa Rica i artista Yamaha per Amèrica Llatina. Trompetista, professor i director artístic, Alexis Morales ha actuat com a solista amb orquestes per tot el món, compartint escenari amb grans figures com Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Plácido Domingo, Arturo Sandoval, etc. etc. Format a Costa Rica, Itàlia i la prestigiosa Escola Superior de Música Reina Sofia de Madrid, on va estudiar amb mestres com Manuel Blanco i Reinhold Friedrich. Ha desenvolupat també una important tasca pedagògica i de divulgació de la trompeta. Actualment és professor, director artístic de diversos festivals internacionals i un dels membres del selecte grup directiu del Gremi Internacional de Trompetistes. Estos dies ha estat per ací, per València i per altres ciutats d'Espanya, fent concerts i masterclass. I me fa molta il·lusió parlar amb ell perquè també ens escolta des de Costa Rica i això és molt d'agrair, que ens escolten de diferents punts del món. I el tinguem ací a l'altra part del fil telefònic. Buenos días, Alexis.
1: Muy buenos días, Inma.
0: No sé si te has enterado de lo que he dicho, pero yo lo que he dicho es un poco tu carrera, es decir, un poco rápidamente, ¿no? Todo lo que haces, muy rápidamente.
1: He tenido la dicha de coincidir con tantísimos artistas valencianos, sí, a lo largo de los años, de que ya casi que lo entiendo todo.
0: Ah, bueno,
1: para hablarlo no se me da tan bien, pero para entenderlo bastante bien, la verdad.
0: A mí la verdad es que me hizo ilusión cuando me enviaste un... Te estoy escuchando desde aquí, desde Costa Rica, y eso fue la semana pasada, y me quedé así, digo, anda, desde Costa Rica, ¿no? Pensándome, porque en ese momento...

Esteu escoltant Llorona amb Alexis Morales a la trompeta i Joaquín Iglesias amb la veu. I escoltant este tema tan conegut, Llorona, donem les gràcies per estar ahí escoltant-nos i posem el punt i final al programa d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que passeu molt bon dissabte, que disfruteu del dia i del moment. Però recordeu que tornem demà a les 7 del matí. Estem així sense falta. Gràcies.

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: L'autovia B21 està tallada en estos moments en els dos sentits entre València i el Port Sa Platja per la caiguda d'un cable d'alta tensió. Ara per ara, tots els carrils estan tallats en esta via d'entrada i d'eixida de València pel nord. El cable ha caigut a les 4 de la matinada. La causa sembla un incendi de vegetació al Boraia que ha cremat alguns cables d'alta tensió i un d'ells ha caigut a la carretera. Els equips tècnics estan treballant per a solucionar la incidència, però de moment no hi ha previsió de quan es podrà reobrir el trànsit. Els vehicles estan desviant en el quilòmetre 14 perquè circulen per la CB311 en sentit cap a València i per l'A7 i la CB35, segons informa la DGT. Una incidència que coincideix amb l'operació especial de trànsit pel pont del 12 d'octubre. Estem en el primer cap de setmana de precampanya electoral per als comicis del 29 de novembre. El secretari general del PSOE, el president Pedro Sánchez, viatja a Sevilla, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'estrena a Madrid. Feijóo estarà acompanyat per la presidenta Díaz Ayuso i també pel president Juanfran Pérez Llorca. Queda només una setmana de termini per a registrar les coalicions que volen concórrer a eixes eleccions generals i a l'esquerra del PSOE encara estan en construcció. Front Ampli, la formació que substitueix Sumar, no confirma candidat ni quines formacions l'integraran.

0: Anem a Madrid, Alba Rocher.
1: Sí, Front Ampli volia anunciar esta setmana qui concorrerà com a cap de llista en les generals, però a hores d'ara les negociacions internes s'han embolicat amb la llista per Madrid. Escoltem el ministre Pablo Bustinduy.
2: Las próximas elecciones generales son un referéndum sobre la vivienda. No hay ninguna otra prioridad que estar a la altura de ese referéndum.
1: Moviment Sumar fa una crida a la calma i demana a la resta de forces que integren el Front Ampli a sentar-se a negociar amb discreció. Més Madrid proposa a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que solament acceptaria si l'equació inclou a Podem, però l'encaix de la formació morada es complica. Irene Montero demanava unes primàries per a integrar-se en el projecte, però avui han llançat les seues en Podem amb Montero com a única candidata. Enrique Santiago, d'Esquerra Unida, de semana no exclore ningú.
3: No hay ningún motivo para que en ese frente amplio que estemos trabajando haya fuerzas de izquierda que estén fuera.
1: I queda Gabriel Rufián, diu que voldria presentar-se per Esquerra Republicana, però acompanyat d'altres forces, per si de cas en el seu partit ja han buscat una segona opció. Això sí, el rellotge corre i el dia 16 s'acaba el termini per a registrar les coalicions.
0: De l'exterior, Donald Trump ha acordat amb Vladimir Putin que Rússia subministrarà 300.000 tones de combustible al mercat mundial. El president nord-americà ha anunciat aquest acord després de parlar per telèfon amb el seu homòleg rus. L'enviat especial de Putin ha assegurat que es tracta d'una notícia que beneficiarà el món sencer. En els esports, torna la Lliga per als equips valencians de primera després de la parada de les seleccions Wii Platfort amb la visita del Villarreal al Santiago Bernabéu a les 9 de la nit. En l'expedició grogueta no estarà Buchanan, que ha tornat lesionat de la concentració amb la selecció del Canadà, però Íñigo Pérez en recupera Comesaña i Foiz. El Villarreal té l'objectiu d'assaltar l'estadi dels Blancs per tercera vegada en la seva història, així ho assenyala el davanter groguet Ilias.
4: Si ganas en un estadio como el Bernabéu, jugando contra el Madrid, al equipo le da un punto de confianza muy grande y vamos a ir a por eso. Jugadores importantes que tiene arriba, como Kylian, como Vini. Intentaremos que ellos no estén cómodos, que no estén bien, que para podernos hacernos daño a nosotros. Y después nosotros con balón, exigirles mucho. Tener mucho balón y yo creo que ahí llegarán nuestras ocasiones.
0: Ens espera un cap de setmana assolellat. Joan Carles Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia. Iniciem la jornada i ho fem amb temperatures fresques, per no dir fredes, a la majoria de comarques, temperatures inferiors als valors habituals per a aquestes dates, amb un dia dominat en general pel sol. Tenim alguns núvols alts, també algun banc de boira molt puntual, però en general estabilitat meteorològica. Tenim la mar encara alterada, mar de fons, amb una tendència a quedar més calmada al final del dia. Avui al migdia predominarà el sol, amb algun núvol alt que circularà de ponent cap a llevant, i pel que fa a les temperatures, lleugerament més altes que les d'avui al migdia, valors màxims que en general estaran entre els 21 i els 26 graus. La situació d'estabilitat continuarà també demà i després demà, dilluns. Per tant, horatge estable per a aquest llarg cap de setmana, amb unes nits que es mantindran fresques, fredes, també la de demà i després demà, però amb temperatures al migdia que demà pujaran lleugerament. Ja podem tindre més observatoris que superen els 24 i els 25 graus. Els pals de núvols mitjans i els continuaran diumenge i dilluns. Per tant, horatge estable per a tot el cap de setmana, amb temperatures un poc més altes demà al migdia, però les nits continuaran sent fresques o fredes.
0: De moment és tot. Tenen més notícies a les 11 i sempre en apuntmedia.es. Ara comença Fora de Cobertura.
6: Apunt Ràdio, notícies. Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en València.es més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ajuntament de València amb la col·laboració de la Universitat de València.
8: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València,

0: absolutament impressionant i estic aborronat ara mateix.
1: Soles dir-vos que una vegada passa això, evidentment no descobreix el nom i al final se tenen que casar i a mi la gent se queda en això, però és que després n'hi ha el cant final, entonces ell li diu, ja que no ho saps, ell li diu, mi nombre és Calaf, i ella se queda prendada d'ell i acaba cantant pues, una intervenció que diguen a tot el món, este home, ja sé el nom d'este home. I tot el món diu, i com li diuen? Este home se llama

0: Jo crec que este tema seria número 1 en qualsevol rànquing. Tenim un altre rànquing, que és de cançons que respiren valenciania, així que anem a ell, però Bernardo Mora, moltes gràcies.
1: Gràcies a
0: vosaltres. I enhorabona. Seguim.

0: Izan, el tío Fredo rinde tributo a uno de los platos más icónicos y queridos de la gastronomía autóctona.
1: Un abrazo, por supuesto, al seu record, ya que el tío Fredo mos deixa fa uns anys, pero, por supuesto, seguís molt viu entre todos vosotros.
0: Sigue muy presente, Donís, así es. Mira, traigo un tema de Bombay, no podía faltar en este listado. Llamas.
2: Volver a ver tu nombre, saber que tú me llamas.
1: ¿Puede ser que este tema, perdón, puede ser que este temazo, el posar esta me la fa un par de semanas?
0: Puede ser,
1: sí,
0: Donís.
1: Sí, ¿no? Sí, sí.
3: Puede ser y es.
1: Sí, sí.
0: Es que Bombay no puede fallar.
2: Volver a ver Valencia, nuestra casa.
0: Seguimos, nos quedan dos. Y viene Valencia de José Padilla.
4: Valencia es la tierra de las flores.
1: Si heu tocat la manta al coll, jo crec que València és el paso doble més tocat de la història, però bueno, per lo menos en falles.
3: Bueno, un dia vos contaré la història de València.
0: Mira,
3: que això anava a dir, li anava a dir a Bernardo que un dia tenia que contar-la perquè això té un origen
5: brutal,
3: molt curiós, sí, i molt brutal.
5: Sí, distinguet per ahí.
3: Sí, sí, sí, sí, no avancem res, que ho conte,
1: No fem spoiler. Però, vos, perdonar dades, crec que vora el 80% de les falles en la zona de València entren tocat València.
3: Sí, bueno, és, entren a la plaça. No, no, sí. Més, totes entren en la plaça tocant València.
1: Sí. Però totes per algun motiu?
3: És bueno, perquè és una tradició.
5: Sí, no, no, però...
1: No totes, però
5: va haver un temps que era obligat. Després, les comissions, les bandes de música varen dir, home, perquè no podem entrar, i varen deixar, i entonces sí. Hi ha algunes comissions que tenen un himne propi i entonces també l'utilitzen, però són molt, molt poquetes.
3: Molt poquetes.
1: Bueno, hay que dir això, València.
4: Querer es en València sus mujeres con el alma suelen dar.
1: I en el número 1, quina serà el número 1? Però quina serà el número 1?
0: El número 1... Donís,
1: bueno, es que
0: sí que podemos decir que es un número uno para todos, ¿verdad?
1: Yo creo que prácticamente totes, la práctica totalidad ha sigut esta. Y portes un par de semanetes que molt bé, ¿eh?
3: No, y ahora se va a coronar. Ahora se va a coronar en el uno.
0: Con este tema yo creo que me voy a coronar. No podía faltar Nino Bravo, mi tierra.

0: que...
1: Esteu aborronats, digueu-me la veritat.
2: Sí.
1: No, digueu-me la veritat, esteu aborronats o no?
3: Sí. No és per a menys, no és per a menys.
2: Aborronadíssim.
3: La piel de gallina, por favor.
1: La veritat que crec que Nino Bravo també... Pues, ara mateix igual està jugant una partida al truc amb el tio Fredo, ahí dalt. Però crec que, i sobretot en identitats tan nostres, tan valencianes, crec que avui havia que recordar-les. Així que gràcies, J. González, per haver posat esta gran cançó en el número 1 d'este rànquing o d'esta playlist que cada us se les organitza com vulga. Gràcies, J. González.
3: Ha sigut un verdadero placer, la verdad que sí.
1: Seguim en Fora de Cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: He de dir que és un gran moment per a presentar un single que fa molt poquet que ha eixit del forn. I per això, per ser un bon moment, un gran moment, a més, el seu gran moment, hem portat este artista a l'estudi número 3 de Punt Ràdio. Què tal, Solrà? Com estàs?
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Benvingut a Fora de Cobertura, benvingut a Punt Ràdio i enhorabona per estar en aquest gran moment.
5: Muchas gracias. Es un momento muy grande para mí y espero que se pueda contagiar esa energía buena para, pues eso, todo el mundo.
1: Repetim això de un gran moment, és un gran moment, està en un gran moment, però és que, a més, el tema es diu Mi gran momento.
5: Sí, és una canción que escribí cuando mi hija apenas tenía 4 meses y con tanta búsqueda a lo largo de la vida, de los años, de la trayectoria de uno, pues de ese gran momento, a lo mejor profesional o de cualquier otra cosa, pues de repente me di cuenta

0: Sol Regasono es un tema que nace de Whipper además, o bueno, el tema en particular sí, pero la carrera de Sol Rag porta muchos años.
1: Pues empecé 2005, yo pues estoy superando ya los 20 años y pues eso, con etapas, con momentos de mayor actividad, con momentos de estar más tranquilo. La vida tiene su ritmo y nos vamos guiando por, pues eso, con la naturalidad de lo que tiene que ser, sin forzar nada.
0: A més, he de dir que Sol Rag té cançons precioses que ens coneguem fa molt de temps. He escoltat cançons de quan començava a fer composicions i absolutament precioses, però és que arriba el moment en què han passat 20 anys i d'alguna forma com que s'identifica el teu segell.
1: Pues no te sé decir. Para mí es hablar de mí, para mí es hablar de lo que me rodea, de lo que me inspiran las personas y después, pues bueno, intento hacer que la canción sea entendible y que les resulte a la gente fácil cantar. O sea, yo lo que quiero es que cuando la gente venga a mis conciertos, la gente se divierta aunque no conozca la canción. Que tenga esa buena energía, que tenga ese texto fácil, pero que al mismo tiempo esté contando algo que es importante y que creo que es, pues no sé, que deberíamos de llevarlo todos por dentro, ¿no?
0: Enhorabuena, Sol Rag, per este gran moment en el que estàs, per este single Mi Gran Momento, que apenas porta 8 dies i ja està tenint moltes reproduccions. Gràcies.
1: Muchas gracias.
0: En Fora de Cobertura, en A Punt Ràdio, Sol Rag. Seguim.
2: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
0: I moment de parlar de cine, de pel·lícules, de pares i fills.
3: Sí, sí, tu diràs per què. Bueno, pues perquè ahir se va estrenar una pel·lícula, va arribar a sales, La Otra Madre. És una pel·lícula protagonitzada per Jessica Chastain en la que, bueno, pues fa dos papers. Una mare i una mare que se pareix molt a... Bueno, no vaig a desvelar res, no vaig a fer spoiler. És una pel·lícula de terror que, a més, ve produïda per James Wan, que és el padrino del cine de terror. És un dels grans artífexs del cine de terror actual, ja, que està molt de moda.
0: Però aquestes pel·lícules tindran... A veure, parlaran de pares i fills, però per a veure en família és que les de terror a mi no m'acaben.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ojo, que no l'estic recomanant per veure en família, que és de terror, o sigui, que vaig al que li agrada.
0: És temàtica, és temàtica.
3: Tu me preguntes... ¿A tu t'agrada el terror? Pregunta.
0: ¿A tu t'agrada el terror?
3: No.
0: A mi tampoc.
3: Pues ya está. Pues ya estem d'acord. No, però aprofitant

0: que s'estrena una pel·lícula en Jessica Chastain i que va d'una mare, pues he pensat, què millor que parlar d'aquestes pel·lícules que ens parlen de mares i de pares i que estan els fills pel mig, perquè quasi és un gènere dins d'un gènere dins d'un gènere. I aprofitant que ja la tenim en cines l'altra madre, pues anem a parlar de pares i de mares, per exemple.
1: A mi, si me permets, n'hi han quatre pel·lícules que de temàtica pares i fills que m'agraden molt.
0: Pues a veure si he agarrat alguna.
1: Padre no hay más que uno.
0: No está.
1: Padre no hay más que uno, dos.
0: No está.
1: La tres y la cuatro.
0: Tampoco están. No está. ¿Y la cinco no te agrada?
1: Es que, a ver, si tenía que tirar cuatro, pues tiraba esas cuatro. Pero si tiene que tirar cinco...
0: La cinco está de categoría internacional. Sí, no, sí, sí. Isa per evidente y per obvia. No la he ficado. No la he ficado. De sino que comencem y per a comenzar mos anem al fons del mar. Anem. ¿Reconeixes la banda sonora? Es Buscando
1: sí,
0: a Nemo.
1: Sí, Buscando a Nemo. Pero te digo una cosa, la sirenita también está ahí, Tritón, el rey Tritón en la sirenita.
0: Pero,
1: no sé
0: pero el rey Tritón es un pare de estos que no fases a eso, no fases y basta que ton pare te diga no fases, ¿para qué?
1: ¿Para qué fases?
0: ¿Para qué fases? Pues ya está, pues ya está. Ahí se acabaría. Vale,
1: pero menuts que esteu escoltant-nos no és lo correcte. És llei de vida, però no és lo correcte.
0: Correcte, eh? També. Buscando a Nemo de l'any 2003 d'Andrew Stanton, i la idea li ve de menut quan estava en la consulta del dentista i mirava els peixos en la peixera i diem, ¿esos peixos voldran tornar a sa casa? Pues de ahí li va eixir la idea de fer esta pel·lícula que va ser un autèntic pelotazo per a Pixar, Pixar Disney. 870 milions de dòlars va recaptar, la banda sonora és magnífica i ja saps que va tindré una seqüela que va ser, jo m'arriscaria a dir, molt més exitosa. Per què l'he inclòs? Perquè ja sabem quin és el desencadenant de la pel·lícula. N'hi ha un atac, Nemo és un ou, hi ha un atac, la mare no està, desapareix i se queda a càrrec del pare el xicotet Nemo, i ahí comença tota una història que és entranyable i que jo, qui no l'ha vist, que no ho crec, no té cor, com dic jo. El que no l'ha vist, no té cor.
1: No l'he vist, no l'he vist.
0: No has vist Buscando a Nemo? Fora d'ací, fora d'ací. Castigat.
1: Me quedo fins que acabem el programa, ¿vale?
0: Vale, perfecte. Bueno, pues...
1: Seguim buscant.
0: Sí, seguim buscant a Nemo. I ara, ¿saben lo que estem buscant? La felicitat. En Busca de la felicitat, de l'any 2006, de Gabriel Muccino, Will Smith fa de Chris Gardner, un venedor sense casa, i el seu fill, en el qual la pel·lícula és el seu fill de veres. És Jaden Smith. És el seu debut al cine i Will Smith va estar nominat a l'Oscar molt abans de que anara als Oscars per unes altres coses. No sé si...
2: Vos
0: recordeu. Exacte. Así es una película en el que el pare lluita, no té res i lluita, i en la següent película de la que anem a parlar, el pare no té res i s'inventa un xoc.
1: Yo tengo el nugget en la gola.
2: Sí. Ahí has tocado la fibra.
0: Ahí vos has tocado la fibra, ¿eh? Mira. Diu, pell de gallina, borronats, la vida es bella. La vida es bella. Es una película generacional, ¿eh?
1: Es una
0: obra d'art.
1: Sí, es una obra d'art.
0: Pero es una película generacional y una de esas películas que conseguísen ser un event. ¿Val? Cuando diem que una película ara triunfa perquè és un event, no és perquè siga una superproducció en efectes especials, en grans estrelles, en... No, una pel·lícula que concite l'atenció de la gent i que reunisca tots aquests aditaments per a convertir-la en algo més. I la vida és bella, la vida és bella, és algo més. Jo crec que tots quan sentim la cançó mos avorronem i quan recordem la temàtica de la pel·lícula també va ser molt exitosa. Anava a dir va catapultar a Roberto Benigni, no, ja era un gran actor i lo que passa és que sí que va ser el protagonista de la gala dels Oscars d'aquell any si no me'n recorde malament, era Sofia Loren dient Roberto, sí. I Roberto i Sint a replegar el premi per damunt de les butaques fent un poc l'astracanà que estava acostumat a fer com a actor còmic. Després crec que va fer inclús, me pense, una pel·lícula que feia del fill de la Pantera Rosa, una cosa aixina.
1: Quants
0: fer...

0: ¿Qué se importa la vida es bella?
1: Pues mira, se va a portar el Oscar a, si no me engañe, efectivamente, tres. Millor actor, millor película de parla no anglesa y, evidentemente, millor banda sonora. Millor banda sonora. Escolta. I d'una pel·lícula d'un italià passem a una altra pel·lícula italiana. Esta és un clàssic, eh? Mos anem fins a l'any 1948. Ladri di biciclette, el ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Estem parlant d'una de les obres capitals del cine i que, bueno, que també parla de pares i fills. La pel·lícula parla d'Antonio Ricci, un obrer que necessita una bicicleta per a treballar, i el seu fill Bruno, que el segueix per Roma. La curiositat, estem en l'època del neorealisme italià, la curiositat és que els actors no eren professionals. Lamberto Maggiorani treballava en una fàbrica i De Sica li va donar el paper quan va portar son fill a les proves per al paper de Bruno. Ojo, la pel·lícula és una joia i qui no l'ha vist li recomana per a que s'introduïsca dins de lo que és el neorealisme italià i de lo que és el cine en mayúscules. Parlem de Vittorio De Sica i parlem de Ladrón de bicicletas, és parlar d'història del cine, com també és història parlar d'esta pel·lícula.

0: El Padrino.
1: La familia.
2: La familia. El Padrino. Pero más allá de la temática criminal, al voltant de tota la màfia i de tota aquesta història sòrdida i terrible que conta, és una pel·lícula de pares i fills. És una pel·lícula d'un pare que volia una altra vida per al seu fill i al final el fill, pues, fill de gat-gatet, com se sol dir en valencià, i al final el fill pues, fa lo que feia son pare. Va guanyar els Oscars a millor pel·lícula, millor actor, millor guió adaptat. Coppola, per curiositat, i ja que hem parlat de música, Coppola volia a Nino Rota, però el totpoderós Robert Evans, el cap de l'estudi, no volia a Nino Rota. I fija't si ha passat a la història del cine esta melodia, que a mi se m'aborrona la pell per un altre motiu que no és La vida de Bella, evidentment, per la pel·lícula lo colpidora que és. Igual que se me va aborronar la pell per la següent pel·lícula de pares i fills.
3: Yo soy tu padre.
2: Ahí estem. O sea, que vull dir, és que si tenien que parlar d'un pare i d'un fill, pues parlem... Ojo, spoiler, és su padre. Això en l'època va ser... N'hi havia gent que eixia del cine... Chico, això de que Darth Vader és el pare de Luke Skywalker... No! Clar, perquè no se ho esperava ningú. De fet, en el rodatge, tinc que dir-te que se va... l'actor de veu dia una altra història i després James Earl Jones, que és l'actor que fica la veu a Darth Vader, ja fica en el... Jo soy tu, lo del padre, no? Que no és exactament com un repetint tots en la cultura popular, té una altra composició.
3: Efecto Mandela, no?
2: És un efecto Mandela, molt bé, és un efecto Mandela. Però és un secret, i a Mark Hamill li va costar una agonia guardar ese secret, perquè, clar, era el... Ara no mos fem la idea, però en ese moment, descobrir que Darth Vader era el pare de Luke Skywalker, això va ser la bomba. Bueno, què vos vaig a parlar de l'Imperi Contraataca que no s'haig a dir? Pues ja ho sabeu tot, no? Ara anem a parlar d'un pare que tenia dificultats per a veure els seus fills i va trobar un treball que se li va ajustar. Reconegueu?
3: No.
2: De què sona?
3: No.
2: No?
3: No, la veritat és que...
2: Senyora Doubtfire. Senyora Doubtfire. Senyora Doubtfire, un clàssic de la educació sentimental.
3: Si no l'ha vist passar.
2: Sí, sí. Que s'incrementa molt més el meu
3: malestar general.
2: Malestar general.

0: però cap a tu.
1: Molt bé.
0: Vale? Bueno, Señora of Fire, papá de por vida, que se va a dir així en Espanya. Estem parlant d'una pel·li de l'any 93 de Chris Columbus, que és un geni fent pel·lícules per a tota la família. Chris Columbus és un dels... El director de la primera de Harry Potter, per cert, entre d'altres històries, Solo en casa, etc, etc. Un dia podem parlar de Chris Columbus i de les seues pel·lícules perquè parlarien llargament d'ell. Se basa en la novel·la d'Anne Fine de l'any 87. Va ser la segona més taquillera del 93. Ojo al dato, després només de Parque Jurásico. L'any 93, Parque Jurásico va ser top, la número 1, i la 2, Senyora Doubtfire, que va guanyar l'Oscar de maquillatge, i Robin Williams, en pau descanse, va guanyar el Globo d'Or per esta interpretació. Vos en recordeu de l'argument? No. És un pare que no pot veure els seus fills i fa passar i fa passar-se per institutriu, en quilos de maquillatge i en una gràcia tremenda.
1: És que estava pensant en Mary Poppins.
0: Sí, pues en Mary Poppins, però en Robin Williams i en maquillatge, eh? I parlant així, no?
1: Ah, ja me sona.
0: Ah, ja te sona, eh? I te sona esta per a terminar?

0: Me sona perquè ho tinc apuntat, però és que jo... és que no soc molt de
1: la música d'Alberto Iglesias a mi
0: no
1: és que me...
0: No soc molt d'Almodóvar.
1: És Almodóvar, Todo sobre mi madre. Any 1999, Manuela perd son fill Esteban i viatja a Madrid i a Barcelona per a buscar-ne el pare. Això, la veritat és que el títol és de Eva al desnudo, però que és que així se va dir Eva al desnudo, però el títol de la pel·lícula original és All About Eve. I bueno, és una de les pel·lícules, obres mestres de les moltes que té el cineasta Pedro Almodóvar i que, bueno, en una secció que parlaven de pel·lícules de mares i de pares, tenien que parlar d'ella. Molt de la cinematografia, de la filmografia de Pedro Almodóvar es remitís a aquesta relació, sobretot en la mare, i cal recordar que la mare era un ingredient imprescindible i continua sent un ingredient imprescindible dins de les pel·lícules del cineasta manxec, però jo crec que no a soles d'ell, sinó de tota la història del cine. La relació dels pares, de les mares i dels fills serà, és i va ser motiu de pel·lícules.
0: Podríem incloure en este top 2, 4, 6, 8... Podríem incloure Mary Poppins, Manolo? Creu que seria una pel·lícula per incloure?
1: Mira, sí, però per la part de Banks, no per la part de Mary Poppins, que al cap i a la fi és un personatge d'un institutriu, claro, que arriba, ni de Bert, que és l'home que pues neteja les ximeneies i tot el rotllo, no? Però sí que seria per la part del senyor Banks.
0: La part del pare i els fills?
1: El pare i els fills, i el que el pare vol que siguen els fills i que no pot impedir que siguen, que és que siguen lliures. És la... Al final, ixes recaets que tenen aquestes pel·lícules jo crec que són el que les converteixen en elements vàlids per a una ensenyança sentimental i vàlida per a la vida que vivim.
0: En qualsevol cas, crec que de totes aquestes me quede en La vida és bella.
1: Sí.
0: Seria la meva.
1: Jo, si me permeteu, i ja sabeu que me vaig a quedar en l'Imperio Contraataca.
0: Bueno...
1: Però perquè jo sóc aixina, eh?
0: Jo sóc aixina.
1: Exacte.
2: Sabeu que no hi ha una pel·lícula de 2023?
0: No, se'n tenim que anar. A l'altre costat del fil telefònic està Cardina Aquiles en casa Borràs, Pinedo, València. Cardina, com estàs?
3: Què tal? Molt bon dia, com estem?
0: Cardina, molt bé. Abans de Sant Donís, no? Anem a parlar.
3: Dime, primer que... de tot, vull donar-te, bueno, felicitar-te que sigui el teu sant.
0: Gràcies, Cardina, efectivament. De la mateixa forma te felicite perquè eres una bona valenciana.
3: Sí, senyor, sí, senyor. Mira, i a banda d'això, avui anem a parlar de la mocaura. Esta tradició se relaciona a la conquesta de Jaume I a València i consistís en regalar un mocaor de tople de dolços artesanals de mazapà, que estan figuretes de frutes i hortalisses. A veure, les frutes i hortalisses representen productes de l'horta valenciana, per exemple, taronges, llimes, preses, peres, albarcines, que és el que més típic se posa, i també posen piruletes i tronaors, que i aquesta forma representa els petardos antics valencians. Això es feia i es fa antigament el que és a les parelles, als enamorats, i avui en dia això també es fa al pare, a la mare, a la iaia, a la gent foiguda. Les zones on és més tradicional, te puc dir que on és més de tota la comunitat valenciana és així, en València. En Alacant, sí, però no és tan representatiu.
0: No?
3: Exactament. Però és en Alcoi, en Elx, en Elda, en Petrer, Orihuela, Dénia, Marina Alta i Baixa, Benidorm. En Castelló és en Castelló de la Plana, Villarreal, Borriana, la Vall d'Uixó i Vinaròs. Aquestes són les zones més típiques de que se fa la mocaura.
0: Gràcies, Carolina. Un apunt. Sí. No és des de temps de Jaume I, sinó des del segle XVIII, quan Felip V va abolir els furs i va llevar les tradicions valencianes en què, en forma de protesta popular,
3: bueno,
0: es regalava la mocaura.
3: Sí. Dona't de la raó, Donis.
0: Carolina Aquilis, Casa Borràs, Pineda, València, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Espero que t'hagin regalat la moca hora, eh? Espero que te l'hagin regalat. Un bes molt gran.
3: Gràcies.
0: Adéu. Amics de Fora de Cobertura, se n'anem a buscar una pausa per al boletí informatiu i tornem més ràpidament en més Fora de Cobertura i els nostres convidats especials del dia, Jaume Costa i Maria Fuster.

0: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Desmantellat un grup criminal per furtar en mig centenar de vivendes de la província de València. La Guàrdia Civil ha detingut un total de 4 persones que haurien robat a l'interior d'habitatges de Barx, Simat, Montserrat, Montroi, Catadau, Alfarb, Torrent, Aldaia i Torís. Se'ls imputa robatoris amb força en vivendes unifamiliars ubicades en urbanitzacions d'alt poder adquisitiu en estos municipis. Els arrestats, de 36 a 59 anys, han passat ja a disposició judicial i el líder de l'organització està ja en presó. Estem en el primer cap de setmana de precampanya electoral per als comicis del dia 29 de novembre. El secretari general del PSOE, el president Pedro Sánchez, viatja a Sevilla, mentre que el líder del PP, Núñez Feijóo, s'estrena a Madrid, on acudirà també el president Juanfran Pérez Llorca. Amb la convocatòria electoral i la dissolució de les Corts, queden més de 300 iniciatives parlamentàries en tràmit que ara decauen. Xavi Carrau.
2: I convocar unes eleccions generals.
3: Amb la convocatòria electoral decauen 89 projectes de llei i 220 iniciatives parlamentàries. No hi haurà llei de pressupostos, tampoc es condonarà part del deute autonòmic. No hi haurà nou model de finançament autonòmic ni pujada del salari mínim. En l'àmbit educatiu no entrarà en vigor la reducció de la ràtio d'alumnes a les aules.
4: Unes ràtios completament insostenibles.
3: Ni l'estatut del docent. En sanitat quedarà pendent la aprovació de l'Estatut Marc del Personal Sanitari, reclamació que ve de lluny i que ha sigut motiu de diverses vagues.
4: Que les hores de guàrdia se consideren hores extras.
3: En el cas de les noves tecnologies, no s'aprovarà la llei que prohibia l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials.
5: L'escroll infinito, los contenidos indiscriminados.
3: I regulava la intel·ligència artificial. També es paralitza la reforma de la llei d'estrangeria i la nova llei d'asil. Amb ella es pretenia agilitzar el retorn dels migrants que entren il·legalment, com en el cas de Ceuta. També queda aparcada la llei que reconeixia la nacionalitat espanyola. Tampoc veurà la llum la llei de violència vicària.
6: Tenemos que dar la respuesta con medidas específicas
3: que acababa de superar el primer tràmit al Congrés, ni les que pretenien augmentar els espais lliures de tabac o la reducció de la taxa d'alcohol al volant, mesures que queden aparcades sine die.
1: L'autovia B21 continua tallada en estos moments en els dos sentits entre València i Port-Saplatja per la caiguda d'un cable d'alta tensió. Ara per ara, tots els carrils estan tallats en esta via d'entrada i d'eixida de València pel nord. El cable ha caigut a les 4 de la matinada. La causa sembla un incendi de vegetació al Boraia que ha cremat alguns cables d'alta tensió i un d'ells ha caigut a la carretera. De moment no hi ha previsió de quan es podrà reobrir el trànsit. Els vehicles s'estan desviant en el quilòmetre 14 perquè circulen per la CB311 en sentit cap a València i per la A7 i la CB35, segons informa la DGT. Anem amb els esports. Gran premi d'Indonèsia del Mundial de Motociclisme, Raül Pina.
7: I més concretament del circuit de Mandalika en MotoGP. La carrera sprint ha tingut com a protagonista Marc Márquez i la seua Ducati demostrant el potencial de la seva màquina. Triomfa per al pilot de Cervera per davant del japonès Ogura i de Di Gianantonio. Així relatava com ha aconseguit la victòria Marc Márquez.
8: Y cuando he liderado, estaba como quería yo la carrera, manejando el ritmo que quería. Sabía que en el T2 sufro muchísimo, pierdo mucho, pero hemos podido acabar primeros y coger 12 puntos.
7: Márquez, per tant, és líder de la categoria reina amb 4 punts, només d'avantatge respecte a Jorge Martín. I quant a la graella de Moto2, els valencians estan a les posicions capdavanteres. Àlex Escrits ha sigut segon, Dani Olgado quart i Ivan Ortolà partirà des del sext lloc de la graella. En Moto3, Adrián Cruces eixirà des del lloc 9.
1: Gràcies, Raül. De moment, esto tenen més notícies a les 12 del migdia i també en apuntmedia.es. Ara continua Fora de Cobertura.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio. A la Ribera Baixa, 102.2 i 103.5.

0: dissabtes i diumenges en bona companyia. Donis Salvador.
1: Dames i cavallers, avui és un dia molt especial perquè, entre altres coses, estem en el pont del 9 d'octubre, però, a més, tenim l'estudi ple d'amics en aquest moment. Així és que estem molt complaguts, molt satisfets i molt pagats de rebre en l'estudi de Fora de Cobertura els convidats especials d'aquest dia, 10 d'octubre de 2026. Jaume Costa i Maria Fuster. Així que fem...
2: Cantem!
3: Bravo!
4: Sí, senyor.
2: Nino, bravo!
5: Per cert, Donís, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies.
5: Escolta,
1: Maria.
5: No, però no s'has portat de moca ara ni res.
1: Saps que, quan passa el dia, ja tots els anys tenen vuitava, excepte Sant Donís.
6: No,
1: saps quan és?
6: Em deus un crema del dia d'ahir.
1: Però saps, és que la moca haurà, el massapà, això aquest, se fa dur. A mi no m'agrada regalar coses en mal estat.
5: Massa empalagós, també t'ho dic,
1: sí? Sí. El crema és millor? Sense alcohol, pressupost, sense alcohol.
6: Com diuen els cubanos, té més rotllo que pel·lícula, xaval.
5: O taronges, taronges valencianes, perquè no vos constipeu. Taronges. Vitamina C, això sempre.
1: Tu faràs una sessió de fotos en taronges en l'Olimpia, no?
5: Sí, sí, ah. Sempre.
1: Ara, pues, ho podeu veure en l'Instagram de Maria Fuster. No sé si la ITV digital...
7: Ara, després.
5: Si les gustó, denle un like o suscríbanse a mi canal.
7: Oh! Maria
1: Fuster, bueno, que, dames i cavallers, torna a cantem, eh? Torna a cantem, que bé, no?
6: Que
1: bé.
5: Tercera temporada, eh? Vull dir, això és apoteòsic.
1: Tercera temporada, ja són paraules majors. Això no és xerreto d'olives, sí, eh?
5: Senyor alcalde. Bueno,
6: no hay dos sin tres, sin tres sin cuatro, sin cuatro sin cinco, que s'entera todo el mundo.
1: Bueno, torna a cantem, però en un format diferent, he sentit campanes. Que torna en un format diferent, no?
5: Has sentit campanes i les sí. Campanes el quedaràs, perquè saps, no anem a fer-te, no anem a contar-te la pel·lícula
1: hombre,
5: abans de que la vegues, no anem a fer-te
1: spoiler. No, jo dic que m'ho contes tot, però he sentit per dir que abans els pobles anaven a cantem i ara cantem va fer que... No, ja no com a poble, sinó que vagin...
5: Si cantem no va a la muntanya va al cantem, exacte. Mira, el que hem canviat precisament és que ja no busquem el millor poble de tots, sinó la millor veu de la nostra terra.
1: Uau.
5: O sigui, estem buscant la millor de totes, uau. Esta tercera temporada, senyor alcalde, la qualitat... O sigui, és tope gama, eh? És full equip.
1: Hemos venido a romperlo, ¿no? Hemos venido a romperlo.
5: Sí, sí.
6: Maria, és que estic mirant-la i estic al·lucinat de veure la força que té, com parla, t'ha convençut de tot. És veritat.
1: I lo que diga a partir d'ara també. No?
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: És veritat.
6: Bueno, pues sí, el format canviarà un poquet. La direcció vol que trobem la millor veu de la comunitat, que ara serà molt difícil, perquè així en la comunitat valenciana músics i cantants tenim per avorrir i més, i tots molt bons. Així que lo difícil ho tindrem el jurat de valorar. Mira, estava fa un rato estava pensant en un programa nacional de també que fan cantants i ho tenim molt difícil.
5: No, uns aficionats, això és al nostre
6: sí.
5: Costat. Això és qui són.
6: Sí, sí, sí.
5: Això és... Sí.
1: Mira, no sé ni de quin programa m'estàs
5: no,
1: parlant. Ni
5: veritat.
1: De quin programa m'estàs parlant.
5: Estàs parlant del Cantem. Ara Cantem Hits. Oh, my God.
6: Cantem Hits.
1: Què te cantem? Què te cantem? Que acaba un programa... Fins ara, bueno, eren els pobles, no? Però acabaves animant a un poble que a mi no havies estat mai. Però tu estaves ahí, estaves involucrat i estaves com immers en el poble. Sí, com si hagués sopat a la fresca en les seus carreres, no? Qualsevol dia. I de repente i canvia la setmana i te fas d'un poble.
5: Tu t'empadrones.
1: És que te fes d'un poble.
5: Directament. Mira, jo crec que el que té el Cantem realment és una de les coses més boniques que m'han dit mai en la vida, que és com... És que sou el nostre paracetamol. O sea, és que és seure al sofà després de tot el dia que tu tens mal de cap, has de posar el cotxe al taller, a la teua sogra, a l'hospital, i te poses allí i el passen tots els mals. Sense aquesta gent... cantar tant de talent que tenim en la nostra terra, perquè al final som terra d'artistes, de músics, que n'hi ha un talent descomunal, i es poses tots allí servits per a tu, escudellats, i passes un moment que és brutal. O sigui, és que el passa tot, no? No et dona la sensació, alcalde, que t'abstraus de tots els teus problemes? A part que és ahir en segona fila, tots els mal de caps i tot...
6: Jo m'ha passat l'estiu cantant, com sabeu, tinc espectacles i anem per tots els pobles, uh-huh. I ja no em dic Jaume Costa, és l'alcalde. I la gent està i preguntant-me per Maria. I Maria com és? I Maria no sé què dir, preguntant-me coses. Estaven emocionats de veure-nos allí en directe, fent-se fotos de nosaltres, i això és la reacció que ha fet el programa, no? El programa entretén, el programa diverteix, veuen els seus
1: ídols.
6: No,
1: els seus veïns.
6: Els seus veïns cantar, ho facin bé, ho facin mal, ho facin pitjor o millor, però que...
1: Hi ha molta gent que és del programa i ja comencen a demanar-li fotos, eh? I això ha passat.
6: Sí. Però que vull dir-te que jo ho he viscut aquest estiu, gratament, i la gent encantada, la gent molt bonica, i evidentment no podia... Vamos, la tercera temporada era inevitable.
5: Molta estima, Donís, i el que dius tu, sobretot, aquesta sensació de que ens coneguem, o sigui, d'estar per casa, o sigui, que al final és com que això, que t'empadronaries en un poble fictici, que és ideal, o sigui, que és el que engloba a tots els que estem allí, i vols formar part, i és com si conegueres això, el senyor alcalde, la regidora de festes, l'altre, el de la moto, i ens sentim tots en família, perquè al final és que entrem en casa de la gent, que en tota la sinceritat i l'honestitat ens deixa, ens obri les portes, i estem allí, en companyia, a la fresca, a prenent alguna coseta.
1: Un bon rotllo entre el personal, allí en la plaça, no? Sí. Bon rotllo.
6: Lo que té la música. La música té això, és màgia.
1: Però tu tens un marronet, també, bé, Jaume, perquè... Sí. No, el xurat, a veure, el xurat.
6: Espera, lo del cremat era de broma, no m'ataca.
1: No, al contrari, amb molt de gust, home. Però, a més, podrem parlar d'aquestes coses. Perquè quan és un concursant, tu, per on es comences? Per la veu? Per la imatge? Per el que transmet? O si té alguna cosa que contar més allà de...
6: No, sempre la primera impressió és la que me fa veure si m'agrada o no m'agrada.
1: Després ja canta i... No?
6: Pues, sí, és veritat que la toma de contacte antes de gravar la tenim en ells, no? Parlem, mos saludem... Bueno, jo soc molt pesat. Jo arribo i salude a tot el món. I parlo amb tot el món, i pregunto a tot el món, i me fas el meu guionet. Però la primera impressió és la que me fa...
5: Però perquè ell és alcalde, vull dir, ell, per aclamació popular, està buscant també a les properes eleccions...
6: No,
5: aclamació
6: popular no. La culpa teua, la culpa teua.
5: I li fa la pala a tots, també t'ho dic, ara traurà la banda, el comandament, la vara de mando, el senyor alcalde, perquè...

0: esta temporada ha de ser més exigent i no tan benevolent. Ha d'apretar-los.
1: A veure si el tornen a triar, no? A veure si el tornen a triar. Anem a veure què passa. Vos ha passat als dos, alguna volta, Maria i Jaume, que comença un concursant a cantar i vos canvia completament la percepció que teniu d'ell?
0: Total. Això al final també sempre són prejudicis. Per a bé i
1: per a mal?
0: Per a bé i per a mal, sí. Normalment per a bé, jo crec.
1: No vaig a demanar noms, o sigui que pots dir si per a mal també ha passat, pots dir no passar res. No,
0: algun despago ens hem emportat, però és que, clar, tots tampoc tenim el millor dia.
1: Està clar.
0: Però, en general, són per a bé. O sigui, es transformen de dir, semblen possiblement caràcters que d'una manera de prejudici dius, ai, que és tallaet, o és més tímid, i dius, no, tal, i de sobte unes veus que dius...
1: Vale, sí, però també t'ha passat que estigui cantant i tu estigues pel pinganillo, contro, quan li queda, no?
2: No, sí que estan exagerats.
1: No, no, o sea, ahora yo pregunto no, igual.
0: Contro, que plourà, no, per favor, que acabe això ja. No, no, no.
2: Hay content, bueno, tu saps que tu també cantes, entonces hay contes nervis, la posta d'escena, el plató, com estarà. Per això jo, abans de començar el programa, sempre parlo amb ells i sempre els dic, es marquen unes pautes a seguir perquè estiguin tranquils. No, això és un vídeo que vas a gravar, que és per tota la teva vida, disfruta, canta la cançó com l'has cantat sempre, no t'inventes res, bueno, intentes sempre comunicar-los una tranquil·litat, no? Però sí que és veritat que, bueno, que no sempre... A mi m'ha passat, a mi m'ha passat en molts concursos que pensava que m'anava a menjar-me el món i m'has menjar...
1: Vale, sí. Les ganes.
2: Exacto, sí. N'hi ha que anar... De totes maneres, és un programa de divertir-se i ahir no anem a guanyar ni més que menys que... estar junts i...
1: Una experiència per a sempre. També se donen certes circumstàncies entre les que estàs al costat dels concursants, veus els nervis, veus que algú està ja més assentat perquè té més experiència, però com veu ese punt entre el concursant professional i el no professional? Perquè teniu de tot, en principi, m'han representat de pobles que no són professionals, però hem vist cantants que han fet actuacions absolutament professionals.
0: Sí, vull dir, ahir és cert que ho tenim tot barrejat, i això és la gràcia també del programa, perquè, per exemple, tu anomenaves altres programes de cuyo nombre no queremos acordar-nos,
2: sí.
0: Que en el cantem tots són benvinguts i posen valor tot el talent que tenen... de distints estils, completament diferents, generacions completament diferents. O sigui, hem tingut gent superjove, gent més major, que en principi no tindria oportunitat en altres programes de cantar, o hauria de ser una programació com més sènior, això malauradament passa, no? I allí els condensem a tots. O sigui, els donem oportunitats de persones que possiblement dient no m'atrevia a soltar-me i aixir a un programa de televisió a presentar-me i m'heu donat la vida. I al final el regal és totalment recíproc perquè la vida ens la donen a nosaltres, que allí ens passa, i insistís, tot, fins i tot el mal de peus que jo tinc allí de ballar tot en els tacons, no tinc ni mal de peus ni res de sentir-los, aquests artistes, i és que és una passada.
1: Jaume, des d'un punt de vista de jurat professional, també?
2: Jo estic d'acord amb Maria. Que siguin professionals, que es dediquen, que no es dediquen, que siguin aficionats. La majoria de tots són professionals, i si no són ara, ho han sigut la seva joventut. No?
1: O ho seran, no?
2: O sí, o ho seran. Hi ha gent molt jove que ara...
1: Molt interessant.
2: Gràcies al programa s'han animat i me criden per telèfon i me diuen m'ha apuntat a aquesta acadèmia d'art dramàtic, estic donant classes de cant. Vull dir que ells mateixos s'han adonat que tenen la possibilitat de, si no de viure d'això, però almenys disfrutar la vida de la música, no? Entonces, el programa porta moltes coses. Pas professionals se senten, n'hi ha gent inclús que en la primera votació a mi m'ha cridat l'atenció, dic, tu, quina puntuació m'has donat i tal? Dic, no tinc expressa. I al final de la setmana tots estaven contents, hagin guanyat o perdut, tots estaven contents, estaven...
1: Al final, les que entran por las que salen, no?
2: No, però que sí, però que n'hi ha reaccions de tot tipus, però, claro, jo soc un mero observador i comento el que veig, no? Per lo menos, per la meva part, no n'hi ha trampa ni cartó.
0: Ara tindrà una maneta, o sigui, tindrà més punts, perquè teníem 3, que no tenia molt de marge de maniobra.
1: I ara van a ser 5.
0: Van ser 5. 5

0: points, alcalde, 5 points. I també passarà per un filtre de més qualitat, en aquest sentit, perquè sí que hi havia pobles que eren meravellosos perquè tots, al final, en la seva personalitat completament distinta, però sí que és cert, i això objectivament, hi havia gent descomunal, o sigui, que se n'eixia de mare, fora de sèrie, i hi havia algú que era més fluixet o distint, podríem dir-ho d'alguna manera, no? I els pobles de vegades estaven com una miqueta desequilibrats, en aquest sentit. O sigui, que podia ser que hi hagueren fora de sèrie en un poble que hi havia un que se n'eixia i altres que tots eren com més bons...
1: Més compensats,
0: no? Més compensats i tal, i això era complicat de calibrar i de valorar. Ara, com que seran individuals, ja és un... i el filtre serà més potent. O sigui, que totes les veus seran a priori... Jo... Menos, és que no vull acabar.
1: Dic, menos mal que no me n'has avançat res. Però, sí, t'ha passat alguna volta...
2: Eres una abuela. Eres una abuela.
1: Volem saber.
2: Eres molt abuela.
1: T'ha passat alguna volta, Maria, en un d'aquests concursants fora de sèrie o en un d'aquests que m'ha fet molta gràcia com has anomenat distints... que digues, però Jaume, però com li dones 2 punts? Però com li dones 1 punt? Però com li dones 3 punts a este, no? Bueno. T'ha passat alguna volta?
0: Però és que tots també tenen la seua gràcia, perquè hi ha qui dius... Possiblement no és la veu que tu diries, no és una veu arra, però té una personalitat superdiferent. I no estic dient que no em mires així com vull dir. No, però...
1: Maria, que t'estic expectant a veure què...
2: Sí, jo també t'estic mirant.
1: Sé que vols ser políticament correcta i entenc que van concursants que potser és la primera volta que hi ha un escenari i damunt és en la televisió.
0: Sí, vull dir
1: que l'estan vent des de casa, sí, els nervis, la falta d'experiència o tal, i cada un, bueno, pues, també hi ha una evolució, no?
0: Clar, a mi la sensació sempre de tots és que ella, com que travessa i s'estima i els tens a tots, que és com, aquí vols més, a ton pare o a ta mare, per a mi tots són, els vull per igual, no? Però sí que és cert que saps distingir en gent que se n'ix, o sigui, que és increïble, i altres que dius, ai, però tots tenen com una personalitat, també. Hi ha gent que no canta tan bé, però ens dona molta vida perquè és un showman, un showwoman. O sigui, que són com supersimpàtics i ens munten allí unes festes i unes històries que dius, probablement no és una veu, no és un tenor, però té la que seva personalitat. Mm-hmm.
1: Tenim, volem parlar de salseo viral i vos volem fer també la ITV digital, val? De Cantem i de les vostres contes. Així és que anem a ello.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Sí, Jaume?
2: No, res.
0: Ay, eso es un poco bajo del mar.
1: ¿Te dona un bon rotllo? Un poc Maracaibo, no?
2: També no, és que és... Esta és... me recorda una cançó molt antiga.
0: Ay, a mi m'has recordat a Sebastián.
1: A quina?
0: A Sebastián. Ah. Abajo del mar, com en el
1: tin.
4: Para bailar la bamba. Para bailar la bamba.
2: No, la bamba en sí. Els acordes són de la bailar la bamba. No. De tamarindo.
5: Ah, pulpa de tamarindo.
6: Pulpa de tamarindo.
2: Vale. Això és dels 5 latinos, crec que era.
1: Vale, 5 latinos. Teniu algun anyet, però sí, eh?
4: Sí.
1: No, sí, estic mirant que teniu algun anyet.
2: I tu arribaràs, no preocupes.
1: Sí, però...
5: Oh!
1: Però
5: no, la sentència.
1: Ja m'agradaria. Bueno, la ITV digital...
5: Mirem els nivells. Els nivells. Anem a buscar-vos els nivells digitals, eh? Aneu a passar la ITV. Lo primer de tot és que... no sé si vols començar, Donís, per la ITV o per ja els nivells que hem comprovat en la prèvia.
0: Nosaltres l'hem canviat l'oli, per si acas, eh? El cotxe està canviat.
5: Vale, pues, mira, pues
2: anem
5: a passar. Vinga.
2: Hem canviat l'embrague.
5: Quines són les vostres publicacions? Primer, Maria, quines són les teues publicacions en redes socials que notes que tenen més repercussió?
0: Mira, avui m'han recordat...
1: La de les taronxes, bravo!
5: La de les taronxes, molt bé, les taronxes.
0: Però a part de que ho publique, ho consumisc. O sigui, tots a menjar taronxes i mandarines, perquè si no vos constipareu este hivern. No vos constipareu, que fa molta calor i
5: este
0: contrast de temperatures sempre. No, les publicacions... Mira, avui m'ha fet molta risa que estava en Falanjota, per exemple, només m'ha vist... Estava contant-me que tenia jo una anècdota d'un perfum meravellós que ma mare em va dir el millor piropo de la història, que era que feia olor a les floretes del cementeri.
5: Ah,
0: és
5: pues.
0: Una cosa, poden dir-te una cosa més bonica que fas olor a les flors del cementeri?
5: No trobe quina pot ser.
0: Hueles de muerte, hueles.
5: Sí, hueles de muerte.
1: Hueles una pastilla de paracetamol.
0: Això, és veritat. Això és un altre.
1: N'hi havia una millor.
0: Jo vaig col·leccionant-los. Mira, aquestes publicacions jo crec que són supercotidianes, com del dia a dia que la gent empatitza i diu, mira, a mi també m'ha passat això. Jo crec que són les que més funcionen.
5: I a Jaume? Quines publicacions? Bueno, tu de redes socials ara parlarem perquè
2: no,
5: és una cosa un poquet...
2: No, jo no soc molt de redes socials perquè sol es publiquen les actuacions que fem la moda, no jo, en tots els espectacles. Coses així meues personals, de veritat és que
5: poca
2: no.
5: Cosa,
0: però
5: poca
0: perquè l'alcalde és un outsider. És que ara el més revolucionari i el més modern és, de fet, no tindre xarxes socials, sí. Perquè ja que estem tan avorrits de veure sempre
5: el
0: mateix.
5: És el contrari del FOMO. És lo contrari del FOMO és lo que és ara
1: lo revolucionari. Apunta
5: outsider.
1: Ja outsider.
5: I ja pel Museu Millennial sí. Tal volta. A banda de les redes socials, quines són les tres aplicacions que més utilitzes? O l'aplicació o les aplicacions? Vamos. No fa falta que siguin tres.
0: Amb el meu amic Chat. El meu amic Chat sol parlar prou en ell.
1: Chati, no?
0: Chati. ChatGPT. El WhatsApp a tota hora i no sé què més.
5: I Jaume?
2: Bueno, és que com jo som músic, sempre estic clavat dins de l'estudi de gravació, entonces tot el que gastes pa fer música.
5: Pa fer música.
2: Entonces, ara estic estudiant molt els programes. No, Pro Tools ja ha passat a la història. Entonces, tot el que sea relacionat amb la IA, pues, estudiar perquè no me pille el bou.
0: Ai, primícia mundial! Esperat, que no t'ho han contat.
5: Ojo!
0: Exclusiva. Paren les rotatives.
2: No pots dir-ho.
0: El jingle. No puc?
2: No deus. Sí.
1: Home, ara ja.
5: Ara ja.
0: Ho dic, ara ho dic.
2: No.
5: S'han pastrat.
1: Però
0: no. No puc.
2: Bueno, l'equip del programa, va, dir-ho. Però l'equip del programa.
0: El meu alcalde, Jaume Costa, veu afamada i reconegut mundialment showman. És que va molt de risa. Veu de la bola de drac.
1: Sí.
2: Sí.
0: Ha dissenyat la sintonia del Cantem Season 3.
5: Bravo! Bravo! Bravo!
1: Sí, senyor. Molt bé.
5: Éxito.
1: Quines ganes d'escoltar-la.
2: Vale, bueno. L'equip, entre el director, el tècnic, és un gran músic, Jordi, i jo hem fet la capçalera.
5: Maravilla.
1: Tenim Brasil per
2: poder... No.
0: El volem en l'estrena del programa allí.
5: Tornem a la ITV. Quina aplicació haveu borrat per salut mental i per què l'haveu tornat a instal·lar?
0: Buah, és que ahir l'Instagram ahir té part de raó, el senyor alcalde. Jo crec que és el més saludable mentalment en aquest sentit, perquè és que al final també aquesta cosa de la tendència de la vida dels... Sí, de l'escroll, este infinit. D'aquestes vides idíl·liques meravelloses que al final tot és com tan artificial i tan tòxic, de vegades dius, ja estaria. Però al mateix temps tens com una sensació que és com addictiva en aquest sentit, de dir, no puc deixar-ho, però al mateix temps ho tancaria i ja està.
5: I ja està. Jaume?
2: Jo intente veure l'Instagram prou, però també quan veig algo que no m'agrada, si puc eliminar-ho, és com el Facebook, no? Puc eliminar,
0: si no
2: elimine el que sigui tòxic. I no molt més.
5: No? Molt de temps de pantalla al dia?
2: No.
5: Maria?
2: Normalment, si veig algo que m'interessa, ho guarde i vas passant, però...
1: Guardes, no ho tornes a veure mai, perquè t'ho guardes,
2: sí,
1: però
2: no.
5: Això passa,
2: Sempre que sigui coses de música o d'espectacles, sí que me guarde per després repassar. Sí.
5: I Maria, molt de temps de pantalla?
0: No, és que sóc prou desastre per al mòbil, també t'ho dic.
1: Maria, sí, molt de temps de pantalla, però darrere de la pantalla.
5: Ahí.
0: Correcte.
5: Quantes notificacions pots tindre sense llegir en el mòbil?
0: No sé. No sabria quantificar.
2: Jo les contesto totes.
0: Sí? L'alcalde és ràpid.
5: Ahí estem.
0: Ell és ahí, tic-tac-tac.
5: I grups de WhatsApp, en quants grups esteu?
0: Buah, jo, mira, no puc. Em sap molt de mal, però... És que no. Jo els grups que comencen a dir... És com si vols alguna cosa meva, parla'm... No sé si tinc un punt de... Sí, però és com... M'ho dius a mi? No em mareges en... I les notes d'àudio i tot... És que no, soc molt antiga per a aquestes coses. Jo seria com de... Per aclarir... Cridem, parlem o ens escrivim i tal, però sí, no sé, no m'adapte.
5: I parlant d'això, un tema d'ordre. Els àudios de WhatsApp, 5 segons o rotllo podcast?
2: No, jo fico per dos, per tres, per quatre, perquè passi ràpid.
0: Alcaldes de carta epistolar.
2: Sí.
0: Sí, jo també.

0: Pues, a mí los audios, si no espera contar alguna batalleta de alguna amiga que te ha de contar alguna cosa, no sé qué tal, es que me ha pasado eso, que usens como un podcast.
1: No es lo mateix escriure, ¿saps lo que me ha pasado? Escriure que dir, ¿saps lo que me ha pasado? Es que no, aún va a parar.
0: Ahí le poses el ímpetu y el expresionisme, ¿no? Pero para contar cosas sí, para aclarir no. Aclarir no. Si has de aclarir, mira que arribe tard, no sé què, no, crides i tal. O escrit, crec que és més pràctic també, o sigui, com pam, però no comptes ahí que si no se pot, crec.
2: Sí. I una última del test.
1: Un segon, Manolo, perquè així han fet els dos, lo de cridar i han fet, o sigui, han fet el telèfon.
2: Sí, han fet el telèfon així.
1: El telèfon de góndola en la mà. I
2: ha faltat el discado.
0: Correcte.
2: Tac, tac, tac.
0: Sí, som d'esta generació, sí.
2: Una última abans de parlar ja a la presa de mides que ja hem fet de tal. Quina és la última sèrie que vos haveu enganxat?
3: Jo, per tercera vega, m'ha tragat la de Narcos.
2: Ah, molt bé, molt bona.
3: La tercera vega.
1: Però has vist Narcos México, també?
3: No m'apeteix.
1: Vale, pues está Narcos México y está El Patrón del Mal, que també és per lo de la mateixa història.
2: Però això no és de la saga, eh?
1: Parla també, és una altra que parla també de la història aquella de Colòmbia d'aquells anys i de Narcos.
0: Ara n'hi ha una que és brutal, que és ja va per la tercera temporada, que es diu Cantem Hits.
1: No me digues,
3: yeah.
1: No me digues.
3: Això és la meva xiqueta, això és la meva xiqueta.
1: De Narcos també, de Narcos?
0: Pablo Escobar,
3: no. Plata o plomo. Plata o plomo.
2: Ja per a tancar, i que això ve molta col·lació, hem tafanejat les redes socials dels dos i en resumides comptes anem a parlar d'un reel que té 310.000 visualitzacions que comparteixen els dos perquè estan en col·laboradors i a què no saps lo que és.
1: Pues no.
3: Va, vale.
2: No sabeu lo que és? 310.000 visualitzacions. El compartiu els dos en els vostres Instagram. No sabeu lo que és? L'alcalde de Cantem cantant la bola del drac.
1: Olé, olé, olé.
3: En serio?
0: Sí, senyor.
1: Que bona, que bona. Bueno, és que...
0: Poc que se'n pareixen.
1: Jo quan me vaig enterar de que Jaume era la veu de Bola de Drac, jo vaig flipar en colors. Claro. Jo no sé vosaltres, però jo no sé si sabeu ara mateixa, ingrats, no sé si sabeu a qui teniu en l'estudi ara mateixa.
0: Totalment, som molt afortunats.
1: No sé de veritat si sou conscients de la llegenda en la que estem compartint taula.
0: Va vindre un cantant a fer-li un homenatge, que va fer ahir una representació, te'n recordes?
3: Ah, sí, d'Elx, Álvaro.
0: Álvaro d'Elx.
3: Un tio, un artista. Veus? Eixi sí que és brutal. Álvaro, de veritat, és un artista, té una actitud, és cuiner d'un restaurant d'Elx, no me'n recordaré el nom, però és la gràcia. L'altre dia va publicar un vídeo que va estar l'actor de Cuéntame, com li diuen?
2: El protagonista de Cuéntame,
3: sí.
2: Imanol Arias.
3: Imanol Arias, allí en el restaurant, i el tio cantant-li allí, té una beguarra de tenor.
1: Sí, sí. Cantant-li, estava... si vols descobrir...
3: No sé quina... Ah, no, li va cantar La dona immòbil, allí el tio, en el teatre i allí en el restaurant.
1: Una fluixeta, no?, per fer boca.
3: No, però és que té una veu impressionant.
0: Sí, té una veu així com superradiofònica.
3: I és molt graciós.
0: Molt graciós. Ho té tot. Això sí que és un showman.
1: No va mal de redes socials, no?
2: No. La ITV l'han passat en nota, eh? Bé.
1: Seguim perquè tenim el Consell d'Experts preparat per a fer de les seues, per a preguntar-vos, Maria se riu, Jaume també, anem a veure què passa. Replegueu el guant, no? Entenc.
3: Sí, senyor.
1: Sí, molt bé. Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a, en este cas, no sé per aquí de dos, que veig en ells.
3: Bueno, que diguen.
4: Hola, Jaume i Maria. Ha hagut algun concursant que, si no fora per la veu, seria cantant?
3: Com li diuen al xiquet este?
1: Saúl.
3: Saúl. Bueno, no, la veritat és que no. No han tingut eixe mal moment que tu el refereixes, no. Tot el món cantava, més o menys, però cantaven. Tots tenien la seua condició d'artistes, no? Tot el món que ha passat pel programa, la dignitat l'han defès molt, molt bé.
1: Anem a la segona pregunta del Consell d'Experts.
5: Bon dia, Maria. Volia anar a veure-vos a la ràdio, però tenia bolo. Quan puc anar a cantar a Cantem? Així que fem, Cantem!
1: Mira, pues,
3: Com diga...
0: És Natàlia, no?
1: És Natàlia, sí.
6: És Natàlia.
0: És que...

0: és que no pot ser més gran. És la futura presentadora del Cantem, jo
1: o,
0: crec.
1: O concursant.
0: O concursant. El que,
1: o l'alcaldessa.
0: Sí. Ella ella és VIP. O l'alcaldessa, ves en compte, que
2: sí,
0: té...
2: Sí, sí.
0: Sí, passe VIP quan vulga ella, si és que és l'ama del corral i del carrer i de la plaça del Cantem.
1: Ai, que això. Anem a fer la tercera pregunta del Consell d'Experts.
3: Hola, Maria i Jaume. Heu pensat en fer un duet cantat en Fora de Cobertura?
1: Heu pensat en...
2: Cantar els dos?
1: En Delita amb Fuig, sí.
2: Ara, en estos moments?
1: Sí, sí, sinó... improvisat.
2: És que m'has pillat en la veu fluixeta, oi?
1: Home, Jaume, a tu...
0: Estem tramant maldats, eh? També t'ha de dir. Estem tramant maldats.
2: Lo que passa és que no sé si mos deixaran, però estem ahí. No t'ho puc contar, no me mires de Xina.
1: Però ja, ara no tenim primícia, no? Me dóna que no tenim primícia.
2: No, encara tenim que quadrar coses, però vamos... Ja n'hi ha representants que estan locos per contratar.
1: Interessats en els vostres servicis. Molt bé, quinta pregunta. Quarta pregunta.
4: Bon dia, Cantemors. Això de tindre tots bon rotllo en el programa, és real o és fingit?
0: És la farsa, Monea.
1: És de cara a la galeria o...
0: no,
1: bon rotllo
0: és
1: de
0: totalment
1: no.
0: Real.
2: Sí.
0: És super bon rotllo, la veritat.
2: Quan estem gravant el programa, sí, hi ha un moment que no... Hi ha moments que estem tranquils i estem esperant que el director diga arrenquem. Allí ens comencem a ballar tots i a cantar tots. El públic, els concursants... Bueno, Maria, arranca... Hi ha una cançó... Hi ha una cançó que no, mai me'n recorde que Maria canta, la mexicana. I canta-la, per favor. Canta-la i la donis, per favor.
1: Canta-la i fes en realitat la petició de la pregunta.
2: Té més lletra que la Bíblia. La cançó té més lletra.
0: Es me gustan las altas y las chaparritas, solteras o viudas o divorciaditas. Ah, és que no me recorde.
1: Bueno, està molt bé. A l'alcalde,
0: com li agraden... Tots,
2: totes. No, però és que és molt graciosa.
5: Jo t'he dit un 3, Maria, jo t'he dit un 3.
1: Bueno, ara
6: no, ara un 5.
5: Ara un
6: 5.
1: Ara diu, lo sé. Quinta pregunta del Consell d'Experts, quinta i última, per a Xaume i Maria.
4: Bon dia als dos. Xaume, tu cantes en la dutxa i tu, Maria, en la dutxa què fas? Presentes?
2: Jo en la dutxa no cante mai. No, pues... són dutxes molt ràpides.
1: Ja, però és que l'acústica és molt bona, Xaume. I...
2: No. Jo, la dutxa és ràpida. O sigui, n'hi ha gent que pot tirar un rato o la banyera la odi. Això de tirar-se i estar una hora, no.
1: Me dutxo ràpid i me vaig a l'estudi a cantar.
2: Sí, això sí.
1: Bueno.
0: I això és la vida, que està mal repartit el món, perquè ell que sap cantar no canta, no va regalant-ho per ahir. I jo sí, jo com si no està gravé, jo canté tots els jocs. Quan no em donen compte, estic cantant i és com, calla, perquè, saps?
1: No espera però... tant, no espera no. tant. No espera tant, el Consell d'Experts jo crec que s'ha portat bé, no?
6: Un aplaudiment sí, per ells, molt bé,
1: favor.
6: Molt bé. Bravo.
1: Seguim en Fora de Cobertura, atenció, perquè tenim un quiz, un qüestionari. Voleu, repliqueu el guant també, no?
0: Per favor.
1: Molt bé, seguim.
0: I que ens tiren.
7: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Pregunta número 1 per a Maria Fuster. Maria Xaume, anem aixina, ¿vale? Perquè clar, així me consta que, a més de la vostra relació professional, també vos unís una relació personal, de fa molts anys.
0: El meu xic.
1: Per tant, Maria Fuster... pregunta per a Xaume. A Maria Fuster, què li donava superpoderes quan jugava a presentar informatius? Opció A, un micròfon fet en un raspall. Opció B, una tassa de l'Hormiguero que es ficava davant. O opció C, una americana de sa mare dos talles més gran.
2: L'americana.
1: L'americana és l'opció... Correcte! Sí, senyor.
0: Una americana de Lilín.
2: Tu saps que quan anàvem al col·legi, son pare i sa mare, bueno, ens coneixien tots allí, i son pare es van portar la xica més bonica del col·legi.
1: Això m'ho digueres a mi una volta.
2: Sí, senyor.
1: Això m'ho contares.
2: El tio Pepito es van portar lo més bonico que n'hi havia en el col·legi. Bueno, lo de més també era bonic, però Lilín és un monument de dona, i com a persona és meravellosa.
1: Enhorabona, Pepito. Enhorabona. Pregunta per a Maria Fuster. Jaume sempre ha tingut un do especial per a la música. En pocs anys, quins instruments tocava? Opció A, clarinet i piano. Opció B, paella i botella d'anís del mono. Opció C, guitarra i piano.

0: Maria, estant en la delegació de la Sexta en València, en el cas de Maria, Chamo, la pregunta és per a tu,
1: vale.
0: Va rebre un premi per un reportatge. Sobre què anava el reportatge? Opció A, la seguretat en les mascletades. Opció B, la mediació policial en conflictes en falles. Opció C, la tarara sí o la tarara no.
1: Repetí que no m'has quedat.
0: Opció A, sobre què anava el reportatge pel que va rebre el premi. Opció A, la seguretat en les mascletades. Opció B, la mediació policial en conflictes en falles. O opció C, la tarara sí o la tarara no.
1: La
0: seguretat en les mascletades. Marquem la. Estàs segur de que vols marcar la?
1: Ja m'has deixat. La B.
2: Però, escolta...
1: Si miro pa callar, collons.
0: És la B.
1: Vale.
3: Tio,
1: Natàlia mos apoya més que vosaltres.
2: Barbaritat.
0: En una època de la seva carrera, Maria, parlem de Jaume ara, en una època de la seva carrera va estar 3 anys en Televisió Espanyola. En quina dona va compartir espai? Opció A, en Mercedes Milà. Opció B, Jaume, si fas en el cabet aixina,
1: però si no m'ha menejat,
0: igual li dones una pista.
1: Estic mirant cara a la paret.
2: Estava ficant els auriculars.
0: Opció B, Maria, mira't ahí d'això, eh? Opció B, Aramis Fuster. Opció C, Maria Teresa Campos.
4: A Campos.
5: Hay que separarlos.
0: Es la Campos.
4: Y mil batalletes. Si ens coneixem, mira, en el blanc de l'ull ens coneixem.
0: Maria.
4: Sí.
1: Ara contesto jo.
0: Ara contesta... no, ara contestes
4: tu. Som un matrimonio bienvenido,
0: els dos. Quines dos veus cita Maria com a referents? Opció A, Julia Otero i Ana Rosa Quintana. Opció B, Àngels Barceló i Gemma Nierga. Opció C, la veu de la megafonia del supermercat i la del GPS.
5: Esa.
0: No me ric, no, és seriosa.
1: La B.
0: La de la megafonia del supermercat i la...
1: No.
0: Ah, no, la B, Barceló i Nierga, no? La resposta és... Com és?
4: És que no la sé ni jo.
0: No? Pues això, a veure, això és perquè tu ho has publicat en algun puesto.
5: Ai, que bueno.
0: Bueno, perquè ho sàpies, les teues referents són Àngel Barceló i Gemma Nierga.
1: Sí, ho has acertat! Mirant cara a la paret,
0: Ho has acertat tu, perquè Maria no.
1: No, sí, però jo l'he fet memòria.
0: Molt bé. Anem a... tenim alguna pregunta més, tenim, sí. Sobre Jaume Costa. En 2020 es presenta a La Voz Senior d'Antena 3. En l'equip de King Coach va entrar... A, Antonio Orozco. B, Jaume.
2: Però
0: Jaume, li està fent senyes. B, li van dir que era massa senior i no entrar. O C, Pastora Soler. Home, però si s'està escoltant del colp, Jaume.
2: Si s'està escoltant
0: en casa del colp.
2: Va tirar el micro al terra.
0: Pastora Soler, resposta correcta.
1: Bravo. Som els millors.
0: Sobre Maria Fuster.
5: Qué bueno.
0: Maria, sigues legal, eh?
1: Ara, no mires.
0: En les falles 2026 va presentar la programació especial La Punta en Ferran Cano. No era la primera volta. En quin altre any havien sigut ja parella fallera? 2020, 2023,
1: 1991. La tercera no és.
0: Segur? Estàs segur?
1: 91. Segur.
3: He dubtat.
1: Segur.
0: 2020, 2023...
1: 23.
0: Marquem l'opció B, 2023. És l'opció...
1: Sí! Yeah!
2: Quasi sense ajuda,
1: No, mirant sempre a la paret,
2: Ah, vale, sí.
0: Sobre Jaume Costa, quina cançó va cantar en la semifinal de La Voz Senior? Opció A, te quiero, de Nino Bravo. Opció B, no em volen cap que no estiga borratxo. Opció C, Yolanda, de Pablo Milanés.
4: Yolanda.
0: No puede ser una canción de amor, ¿no?
1: Esto no puede ser más que una canción.
0: Quisiera fuera una declaración.
1: Porto'm un piano i te la cante.
0: Aquí tens
2: un piano.
1: Està ahí?
2: Mira.
0: No el veus?
1: Vols que el cantem?
0: A veure, si arriba a ser un bou, te pega mala corda.
1: Està afinat.
0: No està sonoritzat. No passa res, per un altre dia, val?
1: Vale.
0: Sobre Maria Fuster. En la 2 va fer un programa cultural de pinzellades d'un...

0: humor. Com seria? Opció A, tips. Opció B, coach. Opció C, atenció a obres.
1: La primera.
0: La primera, tips, sí, és correcta, és correcta. És correcta. Última pregunta i és sobre Jaume Costa. Maria, Jaume ha cantat La bola del drac en Cantem sent l'alcalde, però a on va cantar-la en directe i davant de molt de públic? Opció A, Etxe.
2: Que llamamos al bar,
0: Opció A, en la Japan Weekend de València. Opció B, esperant en la cua de l'ITV mentre tenia les finestres baixades. Opció C, en la presentació de la seua falla.
3: En la U.
0: En la U, no, és A, B o C, la U no l'ha dit.
3: La... La A i en la Super Bowl, la... també.
0: En la Japan Weekend de València és resposta correcta. Sí, tenim rànquing en fora de cobertura, per favor, tenim rànquing.

0: No fa mal, té cosetes, eh?
1: Collo.
0: Té cosetes, este xic.
2: Però és que la cançó és meravellosa, però és que cantar-la d'aquesta manera...
0: Home, és un lluïment, guanyes en lluïment i en tal, perds en musicalitat, no?
2: No. Per què?
3: Saps que on tindré...
0: Perquè quan la vols cantar, no pots fer-ho com ell.
3: No.
0: Jo, per lo menos.
3: No, ni tu ni la resta dels mortals.
2: Però escoltar aquesta forma de cantar de Plácido Domingo...
0: És un primer.
2: Que ho faig o no ho faig. Jo he cantat millor de vegades aquesta cançó, la faig a la meva manera. Però escoltar-lo, m'encanta escoltar-lo.
3: Tu te'n recordes el moment de Maria Donda? És que me'n recorde de Maria Donda, que ix, o sea, de sobte, allí a la plaça del Cantem, i comença, que va cantar, Carmen?
2: No, Carmen.
3: Sí. I, o sea, una veu...
2: Mos van deixar...
3: Una veu que ara mateix està ella ja en Viena cantant, i t'ho dic en sèrio, eh? O sea, és que se li quedava la plaça del Cantem menuda per a ella. O sea, tenia un talent tan descomunal que ens van quedar... O sea, de sobte va començar a cantar, sí, líric, allí... O sea, es va marcar un moment de dir, però què està passant, això és real? O sea, que lleven el disc...
2: Per això.
3: I que cante la xiqueta. O sea, era brutal.
2: Sí, senyor.
3: Vas fer este efecte, Plácido Domingo.
0: Anem al número 2.
1: Número 2, Donís, llega otra grande, Cántame, de María Fuster. Perdón, de María del Monte.
4: Cántame por el camino que arrastraba tu cintura, te canté a la sombra de los pinos.
1: ¡Hola!
2: ¡Qué hortera sois, de verdad! Os la sabéis.
1: Maravilloso.
2: O sea... La barbacoa no, pero este sí que te la sabes.
1: Qué temazo, por favor, sí.
3: La barbacoa también. Arriba. Qué buenos momento... los chorizos parrilleros.
0: Arriba el momento en que has de cantar una de las... La puedes triar, incluso.
1: Esta, por ejemplo. ¿Te gusta?
0: Venga.
1: Cántame, me dijiste, cántame, cántame bajo el camino.
0: Bajo el camino, en el
1: y
0: túnel.
1: Y agarrado, ¿vale?, a la sombra de los pinos te canté.
3: A su cintura.
5: Molt bé.
0: A la sombra del cavall.
5: Anem a veure què diu l'alcalde. Puntuació per a Jota, l'alcalde, per favor.
2: Vale. Ja l'ho diré en privat.
3: En privat. Five points.
0: Anem a veure què va ser el número 1. A tenor de lo vist, quina podria ser el número 1?
2: Nina Barabó.
0: Hi ha pistes.
3: Cantando.
0: Quina cançó?
3: No sé.
2: Pista número 1.
0: Seguir els passos de la tornada te convalida 3 sessions dobles de psicòleg.
2: Collons.
3: No, ens ha quedat igual, però t'ha quedat tan profund que ha quedat molt filosòfic.
0: Seguir els passos de la tornada o de l'estribillo d'esta cançó te convalida 3 sessions dobles de psicòleg.
3: Sí? És així, terapèutic, vols dir?
0: Poden ser 4, tal volta.
2: Una altra pista.
0: Opció número 2. Sublim i agraciar capelleta celest de modestes proporcions qual veia delecta les pupil·les i ompli de goig l'esperit.
2: Ai, Déu, tu és...
1: Ara sí, ara sí.
3: Vaig, és el mantenidor de la fallera major.
0: No. Parle del títol de la cançó, eh? No, ahí voy. Sublim i agraciar capelleta celest de modestes proporcions qual veia delecta les pupil·les i ompli de goig l'esperit. Tenim pista musical.

0: Repetim la pista musical.
1: Ai, què? Que estem desorientadíssims.
0: Sublim i agraciar capelleta celest de modestes proporcions.
2: Buah, jo és que la sé,
0: lo que vindria
2: perquè
0: a ser,
2: la sigue xin, i no
3: canta,
2: sé...
3: No llores, porque,
0: lo que vindria a ser un,
3: se alegra,
0: un cielito,
1: lindo,
0: no?
1: Ai, cielito lindo!
0: Qual bellea de l'acte a les pupilles...
1: Ándale, ándale!
0: Sí, senyor.

0: Especialistes musicals que saben arribar a l'ànima. De saber quin ritme, quina cançó, quin estímul necessites en cada moment del dia o de la nit. Perquè la música és empatia i connexió emocional. Gent capaç de fer-te sentir el centre de l'univers. Deixa't dur per ella. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Primer cap de setmana de precampanya electoral per als comicis del 29 de novembre. I queda una setmana de termini per a registrar les coalicions que volen concórrer a les eleccions generals i a l'esquerra del PSOE encara estan en construcció. Front Ampli, la formació que substitueix Sumar, no confirma candidat ni quines formacions l'integraran. Madrid, Alba Rocher.
2: Sí, Front Ampli volia anunciar esta setmana qui concorrerà com a cap de llista en les generals, però a hores d'ara les negociacions internes s'han embolicat amb la llista per Madrid. Escoltem el ministre Pablo Bustinduy.
3: Las próximas elecciones generales son un referéndum sobre la vivienda. No hay ninguna otra prioridad que estar a la altura de ese referéndum.
2: Moviment Sumar fa una crida a la calma i demana a la resta de forces que integren el Front Ampli a sentar-se a negociar amb discreció. Més Madrid proposa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que solament acceptaria si l'equació inclou a Podem, però l'encaix de la formació morada es complica. Irene Montero demanava unes primàries per a integrar-se en el projecte, però avui han llançat les seues en Podem amb Montero com a única candidata. Enrique Santiago, d'Esquerra Unida, de no excloure ningú.
4: No hay ningún motivo para que en ese frente amplio que estemos trabajando haya fuerzas de izquierda que estén fuera.
2: I queda Gabriel Rufián. Diu que voldria presentar-se per Esquerra Republicana, però acompanyat d'altres forces. Per si de cas, en el seu partit ja han buscat una segona opció. Això sí, el rellotge corre i el dia 16 s'acaba el termini per a registrar les coalicions.
1: Avui es commemora el Dia de la Salut Mental. La reina Letícia ha demanat accés universal per als tractaments.
5: ¿Cuál es la razón de que a veces sientan alivio al autolesionarse o que se quieran quedar en la cama, hechos un ovillo, sin salir de ahí nunca más? O que hayan pensado seriamente en alguna ocasión en saltar al vacío. Aparentemente en la vida de esas personas no hay nada relevante, nada traumático, y sin embargo hay un sufrimiento interior que está ahí. Comparten además una necesidad, la necesidad de tener atención especializada y profesionales buenos y suficientes. Y tienen un reto por delante, que de verdad esos tratamientos adecuados, esa atención especializada, sea de verdad accesible de forma universal.
1: De la resta de l'actualitat, este 9 d'octubre d'enguany s'ha celebrat en un ambient festiu i sense incidents, convivint els actes institucionals i l'acampada per la vivenda digna. Un ampli desplegament policial a la plaça de l'Ajuntament de València va separar ahir en tot moment els acampats per l'habitatge dels participants en la processó cívica del migdia.
6: Tots els anys venim, però...

0: Agarrar la bandera i veure la bandera i veure la festa.
1: Vinc tots els anys, soc valencianista.
2: Sense incidents també de vesprada en la manifestació coordinada per Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver és la presidenta d'esta organització.
3: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, que amb lleis pròpies, que puga governar, que puga dictaminar sobre el dret civil valencià. Evidentment que parlen valencià, que respecta l'escola i enguany ens acompanya una columna educativa i que, sobretot, que evite la reiteració de la desgràcia que patirem el 29 d'octubre.
2: I el president Juanfran Pérez Llorca ha fet el primer discurs com a president en un dia de la Comunitat Valenciana. Va ser de matí al Palau de la Generalitat.
4: Una terra amb història, amb institucions, cultura, llengua. Més de 5 milions de persones celebren en pau i en llibertat el seu dia. El dia gran d'esta terra, la vostra, la nostra, la de tots. El conqueridor ens va deixar un regne. Nosaltres hem de deixar una Comunitat Valenciana més pròspera.
2: En els esports anem a conèixer el menú de futbol dels nostres per avui, Raúl Pina.
5: Sí, tant en primera, segona com en primera federació. En primera, les 9 al Bernabéu, Real Madrid-Villarreal. L'equip groguet busca la tercera victòria consecutiva. L'única baixa confirmada de Íñigo Pérez és el canadenc Buchanan. En segona, l'Eldense de Messi rep el Córdoba. El partit serà a les 6:30 al nou Pepico Amat. Juanpa estarà a la porteria ocupant el lloc de Ramon Vila, que no pot per la clàusula de Laporte. També són baixa Mariano Carmona i Roberto López. I acabem el repàs de futbol d'esta jornada dels nostres. En primera federació, a les 7:45, a l'estadi de la Victòria, Jaén-Villarreal. Bé, oportunitat per al filial groguet d'allunyar a un rival directe en la classificació. I en Fórmula 1 està en marxa el Gran Premi de Singapur, al circuit de Marina Bay, carrera sprint, carrera accidentada. Primera endarrerida per la pluja i ara fa uns minuts hi ha hagut un accident de Russell en la volta 2. S'ha reprès la carrera, recordem que és a 20 voltes, per ara lidera en la 14 Max Verstappen, seguit de Hamilton. Respecte als espanyols, Alonso ocupa la plaça 12, seguit de Carlos Sainz en la 13.
2: 5 minuts, passen de les 12 del migdia. De moment, esto tenen més notícies en l'informatiu a partir de les 2:30 i sempre en apuntmedia.es. Ara comença Punt a Punt.
6: A Punt Ràdio, notícies.
7: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
8: Hola a tots, hola a totes. Siguen benvinguts a Punt Ràdio, siguen més que benvinguts al Punt, al Punt. Són les 12:06 del matí fins ara, des d'ara fins a les 12:30 de la nit, parlant d'esport, amb prioritat, per suposat, a l'esport en directe. I no només els partits, que n'hi haurà molts, tiro també, per exemple, les compareixences tan esperades com la roda de premsa que avui tindrà com a protagonista Javier Aguirre, entrenador del València. Primera roda de premsa per partit, perquè juguen demà a les 9 al Sardinero davant del Racing. Però això és demà. Avui tenim moltes coses en directe, per exemple, per als amants de l'esport del motor. En cotxes s'està disputant la quali del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 en el circuit urbà de Marina Bay. En eixa classificació, de moment, el líder és Verstappen. Mentre que en motos, també en Àsia, el Gran Premi d'Indonèsia en el circuit de Mandalika té avui com a protagonista, com no podia ser d'una altra manera, a Marc Márquez, que ha guanyat la carrera a l'esprint. No es perguen tot el que anem a contar-los este matí i paren atenció a lo que després de dinar ens espera, perquè tindrem de tot, pues des de rugby, que és a les 4 el primer esdeveniment esportiu en directe que comença així en el punt a punt amb el partit entre València Rugby Club i Recoletas Fènix de la divisió d'honor Elite en la jornada 3. Futbol, ne tindrem moltíssim. Pararem atenció especial al partit de les 5 de la vesprada en el grup 3 de segona federació entre el filial de l'Elx i el filial del València, entre l'Il·licità i el Mestalla. En tercera federació també a les 5 comencen partits importants com la Xeneta a 0, com l'Espanyol San Vicente davant del Roda. Per suposat, al llarg de tot el dia estarem pendents del que passe en pilota en la Copa Caixa Popular d'Escala i Córdoba i Corda, avui amb el protagonisme de la partida de Giner i Tomàs Segon davant de Pere Roc Segon i de Nacho des del trinquet de Pelayo. En seu contarà Matías Oliver. En futbol professional, l'Eldense en segona divisió rep avui el nou Pepico Amag al Córdoba des de les 6:30 de la vesprada. En primera federació, un quart d'hora després, a les 7:45, juga el filial del Villarreal a Andalusia al camp del Reial Jaén. Mentre que el plat fort de la jornada, el partit de la jornada Bijusa, serà a partir de les 9 des del Santiago Bernabéu, Reial Madrid, Villarreal, tota la sort del món per al conjunt d'Íñigo Pérez, l'únic dels valencians de primera divisió que juguen avui. Recorden, el València jugarà demà a partir de les 9 davant del Racing. Des de les 2 l'Elx rebrà a casa al Racing de Santander. També avui sentirem la roda de premsa, les declaracions prepartit de l'entrenador, de David Anselmi. Demà també n'hi ha segona divisió i també a les 2, a la mateixa hora que l'Elx Celta, el Castelló visita el camp del Andorra, on la temporada passada va fer una exhibició de futbol i de gols. I vostès diran, i el Llevant, però en vez de despistats, i jo soc un d'ells, sempre està Llevant en el nostre cor, però juguen no este cap de setmana, sinó dilluns. Rebran al Sevilla de Luis García Plaza a la ciutat de València. Això és el que tenim per davant, el que deixem darrere. Ahir, per exemple, ja va haver-ne un partit avançat a la jornada divendres en primera divisió. Màlaga 1, Espanyol 1 en primera federació. Reial Madrid, Castilla... Eivissa 1, Reial Madrid, Castilla 1. I en tercera federació, Torrent 0, Hércules B 1, Utiel 0, Llevant B 3, Villarreal C 3, Buñol 1, en la qual cosa els groguets, el tercer equip del Villarreal, són encara més líders d'esta tercera federació amb 15 punts. Ahir tinguerem Ambol, Lligà a Sobal, Fertiberia Port de Sagunt 18, Eon, Orneo, Alacant 22. I en vòlei, el partit amistós que jugaren, empataren a 2, el Servicrup Benidorm davant del Leleman Conqueridor. Este matí començarà la primera divisió també avui, diumenge, amb el Rayo Vallecano Athletic de Bilbao. El partit que primer comença serà d'ací un poquet menys de 2 hores a partir de les 2. I, per suposat, en el punt a punt pararem tota l'atenció del món. Aproximadament sobre la 1:15 d'este migdia està prevista la roda de premsa que les comentàvem i que donarem en directe així en el punt a punt de Javier Aguirre, entrenador del València. Però és moment ara, les 12:12, d'estrenar secció. Algo que ens agrada moltíssim, perquè cada volta que emprenem una secció nova ho fem, per suposat, amb il·lusió, amb esforç i amb la pretensió de que a vostès li s'agrade tant escoltar-la com a tots vosaltres, preparar-la i fer-la. Es diu Tertúlia Los Gómez i la veritat és que no n'hi ha que perdre-la. N'hi hauran protagonistes, xerrades amb calma, amb tranquil·litat, convidats que es apoyaran en la xerrada i que avui tindrà com a primer convidat a Andrés Palop, exporter de Villarreal i de València. Una tertúlia comandada

0: presentada per Luis Urrutia i que ara mateix a les 12:13 en el punt a punt anem a començar a sentir-la. Endavant, Luis.
1: Hola, Carlos, sentim. Què tal? Bon dia. Estem en una taula redona, així en Linaje, Casa Paco Gómez, per a parlar de avui de futbol. És el primer contingut del punt a punt d'avui, tenim moltes emocions que viure i este primer moment de reflexió, de calma i de tranquil·litat en una taula i és la primera volta que ens acostem fins ací per a tractar de buscar a persones que són llegenda, que són molt importants dins de l'Esport València. Així que hem volgut que la primera de les persones que s'asseguera ací al nostre costat és Andreu Palop. S'obren totes les presentacions per a qui és un dels porters de llegenda que ha donat la terra valenciana en este segle XXI. Andreu!
2: Què tal, Lluís?
1: Què tal, amic? Com vas?
2: Què tal? Com estem? Molt bé. Encantat
1: d'estar així. Tens sense voret i en moltes ganes de xerrar en tu en esta nova vessant, no? De la vida fora de la porteria.
2: Clar que sí, igualment. Encantat d'estar així amb vosaltres i de veure-vos i de passar un bon rato.
1: I també ha acceptat la nostra invitació des del Desmarque. David Torres, hola David.
3: Hola Luis. Mira, tres cosas quiero decir. El sitio es maravilloso, Linaje absolutamente recomendable, me transmite paz. Segundo, me sumo a lo de leyenda por lo de Andreu, obviamente. Y lo tercero, gracias por invitarme, porque esta es la casa de todos los valencianos y yo la considero la mía.
1: Ay, sí, no, pues, si més, quan estem tan a prop, ¿no? Del 9 d'octubre, que és la nostra gran festa. Manolo Mas, què tal?
4: Hola, Luis.
1: Com estàs, rei?
4: Muy contento, sí. Muy agradecido.
1: No, l'agraïment meu, perquè jo crec que acostar-se fins als grans llocs de la ciutat és magnífic, i Los Gómez s'ha convertit en un lloc de parada obligatòria, no? En tots els que hi ha, Manolo, en la ciutat, inclús en la Pobla, no? En la Pobla Farnals també tenen
4: allí... Que l'origen de Paco Gómez, tristemente ya fallecido, el patriarca de toda la saga, ellos empezaron allí, en un sitio tan castizo, tan nuestro como es la Pobla de Farnals, ¿no? Tú te acercas por la Pobla de Farnals y hay gente de todas las edades, pero sobre todo hay mayores,
3: sí.
4: Porque es un sitio tan de tantos años y de tanta tradición. Allí empezaron los Gómez y bueno, ya nos contó Toni el día que estuvimos en la inauguración.
1: Toni Carceller,
4: que este es el noveno y va en camino del décimo restaurante en un momento como el actual, ¿eh? O sea que...
3: iba a deciros, en el de la Pobla he estado este verano, porque por suerte mi familia veranea en Playpuch y paseando llegas y es un sitio impresionante, pero es que te iba a decir, es que yo en Los Gómez he estado en el de la Plaza de la Virgen, han abierto uno ahí cerca de mí, yo vivo por la zona cerca de Mestalla, cerca de la calle Yecla, han abierto uno ahí en Ramón de Campamar, impresionante.
4: Es que la Picaeta verdad también es de ellos.
3: Correcto, Picaeta.
4: Porta de la Mar, al lado de la Hotel Astoria, hoy en día Only claro. You, Picaeta, sí. Luego Taberna Los Gómez. Y luego, bueno, claro, pues este Linaje Paco Gómez, que es
1: este es el mes nou.
3: Este es un punto...
1: Un mes que va a abrir y es un lloc top en estes tres altures.
3: Además, qué sitio, Calle Convento de Santa Clara, más sabor valenciano que tiene esto para la Capi.
1: Ahí sí que fantástico. Bueno, Andreu, ¿qué fa Palo para? Ya les más, ya les gasta poc,
3: para,
1: ¿no?
3: Que para.
2: Sí, para fer paelles, no més. Gasta les mans. Però sí, la veritat que bé, ja han passat quasi 14 anys des que me vaig retirar del futbol i mai m'ha deslligat d'ell, la veritat. La veritat que mai m'ha deslligat d'ell. Sempre he estat vinculat d'una manera o d'altra, pues he estat vinculat. Primer pues, com a entrenador, que vaig poder entrenar a l'Alcoià, vaig poder entrenar a l'Eivissa també, en segon divisió B, l'antiga segon divisió B. I després pues, bueno, també pues, estan lligat a de comentarista, no? He pogut comentar moltíssims partits de totes les competicions, he anat a un montó de programes, en definitiva també una faceta crec que necessària també i bonica, perquè ha après des d'un altre punt de vista, des d'un altre lloc i també ha après de molts professionals i també analitzes un poquet i te dones compte un poc de lo que és la vostra professió, no? El tema de periodisme, no? Un poquet més dins i sabent un poquet des de les entranyes què significa i com se ocorreu, no? Entonces, bueno, a partir d'ahí, pues, ara mateixa i actualment pues, estic en una xarxa de deportistes, d'Arturo Canales, que va ser el meu agent durant la meva etapa de futbolista i és cert que Arturo pues, per a mi és com un germà i ell sempre m'ha vist en una àrea com la de porters, i bueno, necessitava la seva agència cobrir aquesta àrea i necessitava pues, un especialista.

0: viste que entenguera un poquitixe puesto, ¿no? Entonces, bueno, va pensar que li podria donar un bon suport i bueno, des de fa 5 anys pues estic treballant per a d'ell. Jo no sóc una xenta, com és que conegueu, no?, que va negociar en els clubs i tot això, sinó que ell és una ferramenta més per la xarxa per a que puga pues tindre tota la informació en ixe puesto tan específic i evidentment, pues...
1: Yo conozco a varios que están como tú, que también son, se dedican más a mirar, ojear, a tal, y la verdad que, bueno, es una agencia top ahora, la de hace, es la de los números uno de España, ¿eh?
0: Sí, estamos contentos porque tenemos una buena cartera de jugadores donde le damos un buen servicio y al final, pues bueno, me torno a Valencia, perdona.
1: Sí, sí, parla en Valencia, sí, yo sí, parlo sí, en castellano sí, porque venís, pero va.
0: Y en definitiva, igual. Pues ya te digo, es jugadores que tenemos en cartera, pues son... estarán ambos clubs, necessiten també pues, opinions des de fora i la veritat que me trobe en una situació pues, interessant, a gust no? I vinculat.
2: I a més seleccionador valencià.
0: Correcte, vaig tindre una experiència molt, molt bonica, de moment pues, seguim en la federació, crec que podrem tornar a competir en la Regions Cup d'ací dos anys, però... Mm. Però sincerament...
2: És una llàstima, no?, que hagi desaparegut la selecció. Te'n recordes dels partits dels Nadals, que sempre jugava la selecció valenciana contra... bueno, ara...
1: Era una festa, sempre.
2: Sí, sí, ara ha canviat el concepte, no? Ara són només jugadors no professionals, no?, de la tercera cap avall i juguen esta Copa de les Regions. És una competició oficial, és de UEFA, però és una llàstima, que hagi desaparegut ixe partit del Nadal.
0: Sí, sí, és una llàstima, perquè al final també pues, n'hi ha pues, situacions... que avui en dia pràcticament els jugadors professionals tenen sí. moltes competicions, molts partits i al final ve ixe Nadal i és difícil poder comptar en ells, però jo no descarte que això torni.
2: No, seria una alegria.
0: Per rumors sí. que per estar per allí sí. proper de la selecció, sí. jo crec que això està tornant-se a cimentar sí. i crec que pot haver pronte una situació similar.
1: Anava a dir dos coses. Lo primero, en Wine, quan presentaren la camiseta, estigué Pepe Lu, jugador de primera divisió, que això ja dona molt. I després, n'hi ha una cosa que tu ara que estàs retirat, també han canviat els valors dels jugadors, perquè a banda, abans, vosaltres éreu molt més implicats en totes aquestes coses. Vull dir, a ti te cridava la Federació Valenciana i anaves. A lo millor ara del València, del Llevant, del Villarreal, no van quatre jugadors. Vull dir que també ha canviat un poquet la situació... Personalment, jo crec, no sé si és perquè me faig major, però...
0: Jo crec que és
1: major,
0: més tema club que de jugadors. Jo crec que el jugador,
1: bueno, també,
0: valencià,
1: ser, vale.
0: el jugador valencià vol jugar en la selecció valenciana. Jo crec que els jugadors, de fet, Pepe Lu va dir en aquest dia,
1: sí,
0: no?
1: sí.
0: que li ho va dir el president, però si a vos si montes pronto un partit que puguem vindre a jugar. És
1: sí,
0: dir,
1: tindre l'excusa, no?
0: Jo crec que al final el jugador vol sentir-se identificat en quan juga a futbol en algo i en el seu club és el primer, evidentment. Si va a la selecció espanyola, espectacular, però si pot anar a jugar un partit de la selecció valenciana, és un orgull per al jugador valencià poder defendre els seus colors. Totalment. És més, crec jo, per als clubs que a millor no volen que se lesionen, que no tinguin problemes, jo crec que va més
2: clar, el tema és ahí, que tu ara li dius a Escandella... a Espí vine-te'n a jugar a la selecció valenciana.
3: I los dos importantes, Grimaldo i Ferran.
2: Clar,
3: és que tendríamos una selecció en
0: esto seria més difícil perquè
3: com
0: estan en la selecció espanyola igual a mi coincidissin feixes i tot això i a mi és difícil,
2: però que
0: els
2: xics encantats
0: jo crec que sí
2: en vindre a jugar. I ja no t'he dit que els valencians que estan jugant per ahí en Polònia i en Àsia o els que estan en segona divisió. Hi ha hagut casos de partits de la selecció valenciana i que els futbolistes no hagueren jugat mai en Mestalla. Saps? I venien a jugar així en la selecció valenciana i miraven, no havien tingut l'oportunitat de jugar mai en Mestalla.
1: L'altre dia vaig escoltar el capità del Tavernes que deia, escolta, si no poden jugar en el nostre camp, que ells volen fer-lo sí, i que sí, jo sí. crec que jugaran esta setmana.
3: Se puede.
1: Sí, mira, n'hi ha dos coses que he de tindre en compte. No n'hi ha límit de gent, vull dir, poden anar en un camp de 3.000, no és necessari tindre un mínim.
2: Un aforament mínim?
3: No, és que també hi ha una realitat. Si das la possibilitat a aquests equips de classificar, si després els dius, no, però en su estadio no se puede jugar.
1: Claro.
3: Bueno, pues no les des la possibilitat.
1: El ejemplo tenéis un Saguntino.
3: Porque lo bonito es llevarlos a su pueblo,
1: claro,
3: ¿no?
1: Un Saguntino Rayo se jugó en un campo que está peor que el del Tavernes, un estadio que está peor que el del Tavernes y se jugó en el campo del Saguntino, con todo el respeto y el cariño del Saguntino.
2: Ah, no, es verdad que l'any passat el Torrent Betis es jugó en el Ciutat de València.
1: Ja, és veritat.
2: Patint no es diuen el Sant Gregori.
4: Però també hi ha que pensar que jo crec que també és un bon dia per taquillatge. Jo crec que això és molt important, sí, per a un club com el Tavernes. És veritat que l'important és el poble, però també...

0: i portem casats 26 anys, o sigui que tinguem dos fills espectaculars. La veritat és que ella ha fet molt d'esforç, eh? Ella ha fet molta... Al final mos centrem molt en el jugador, en el professional, però sí, n'hi ha que ficar-se en el costat de les dones o en les parelles, i fan un esforç molt, molt, molt important, perquè són moltes hores fora de casa, se'n crien els fills...
1: Li tenen que donar aquesta tranquil·litat.
0: Veuen aquesta gent que s'arrima al seu home, i entonces, pues... Però ella, la veritat, que s'ha hagut sempre... Jo sempre li he donat el seu puesto, li he donat el seu pues, on tenia que estar, el que ella se mereixia. I al final, pues, bueno, estem, jo crec que, molt contents, molt feliços, i gràcies a Déu, ojalá que dure tota la vida.
2: I refugio de muchas frustraciones, porque, claro, cuando no juegas, pues, te estás cabreado, estás
0: totalmente,
2: peor.
0: I te lo portes a casa, i ja te veu.
3: I vosotros imaginaos cómo es el profesional, porque si el aficionado somos insoportables, cuando perdéis, sí, llegamos a casa y somos insoportables, imagínate el profesional, que yo he estado con ellos y lo viven de otra manera. Ellos no traumatizan a lo mejor la sensación colectiva, pero sí que traumatizas en el autobús o en el avión la situación personal. He jugado, no he jugado, no, pero no desde el egoísmo, sí, mejor, sino desde lo vivido. He acertado, he fallado, aquí este compañero, tal, el que ha fallado un penalti, el que ha marcado un gol.
0: Les lesions, claro, que són molt importants. Jo, o sea, recordeu, sí, que en el València vaig tindre dos lesions de muñeca, les que són la muñeca, o sea, és una articulació molt important per als porters. Sí.
4: Ara quan veus el cara dius
0: difícil, any i mig quan Joan la m'ha trencat, imagina't, no ho sabíeu ningú, hasta que va haver un moment que ja no puc més, ja no puc més. Però Joan any i mig la m'ha trencat, o sea que això va ser així i ningú sabíeu res, i jo per dins anava a la professor. Però bueno, el qui vol algo li costa, i a mi jo tenia que fer aquest esforç per fer-me aquest nom en el València, fer-me aquest nom en el futbol.
2: Yo te considero, te conozco muchos años como todos, y para mí siempre las personas están por delante de las profesiones, ¿no? Te considero una persona íntegra. De todo lo que has hecho en tu carrera, para mí lo que más admirable me parece, aparte de mil cosas, es la decisión de abandonar la comodidad de tu casa, del Valencia, e irte a triunfar y decir, estoy aquí y triunfar, porque eso es muy complicado. Hay mucha gente, un porcentaje altísimo de la población que en tu situación, y además hemos tenido muchos ejemplos antes y después en el Valencia, que si hubieran mantenido en esa situación cómoda de estoy en casa, la gente de aquí, de Valencia, me va a querer igual, juegue más o menos, pero tú, eso para mí es lo que es admirable, lo que me parece que te hace un tipo diferente a la media.
0: Te ho agraïs perquè dius aquestes paraules, perquè al final és... Eixa locura, no? Eixa locura competitiva va lligar això, no? Jo era volgut estar... En aquest moment, quan en el València, evidentment, i vos ho puc dir molt clar, jo seria de 5 porters millor pagats de la Lliga. Era aixina.
2: Sí.
0: Perquè el València en aquest moment estava en una situació molt bona econòmica, volia mantenir molts els dos porters contents, un perquè era el titular i jugant i tal, i l'altre perquè ells sabien que si l'altre fluixava tenia una altra solució. Però, evidentment, jo hauria pogut dir, pues jo tinc així un molt bon contracte, estic a ma casa, claro, anem els amics, pues a veure quan me tengo que jugar, pues ahí, però... És que jo dins de mi tenia la sensació de que s'estava perdent una gran part de la meva professionalitat en no poder disfrutar d'aquesta professió, no? I sabia que on anara, potser no hauria pogut aconseguir els títols que vas aconseguir en Sevilla, però que disfrutar de la professió conforme la vaig disfrutar després en Sevilla és el que jo buscava.
2: Claro.
0: I al final ho vaig aconseguir i jo m'ha retirat del futbol i estic en pau. Claro, estic en pau, que molta gent me diu, vas a portar-te en Anares...
2: És tan honesto això que cuentas, tio...
0: Jo no canvio la vida. Si tinguera que tornar-la a fer, ho faria altra vegada
4: igual
0: perquè jo he disfrutat el que tenia que disfrutar en el futbol.
3: I llegaste a estar en el top 5 de la Liga, o sea, siendo
4: suplente,
3: alternativa, sí, siendo suplente, seamos sinceros, siendo suplente, podía estar en el top 5 de porteros de la Liga,
0: de los porteros,
3: en cuanto a lo que cobraba.
4: Sí, sí. Estem en linaje Casa Gómez. Fan bon espai, Así, Andrés.
0: Yo me hinchate en los Gómez, en la de Correus,
4: sí,
0: y de categoría.
4: De categoría, ¿eh?
3: Y lo que le han metido es la carne y los pescados a la brasa, directo aquí a la brasa. Bueno, ya has visto los chuletones que hay al entrar. Bueno, aquí te cala la...
4: Vivint está primero.
3: ¿Eres muy comedor?
0: Yo soy comedor, sí. Lo que pasa es que ya he llegado a una edad que tengo que cuidarme mucho, que...
2: Pero estás en
0: los
2: forma,
0: kilos,
2: ¿eh?
0: Los kilos suben.
4: Vivint está primero ahora del punto a punto, desde linaje Casa Gómez. Deixa'm recrear, Andreu Palop, que es el nostre convidat, el moment en el que eixes del València. ¿És primer Palop qui diu me'n vull que anar, o és el Sevilla qui diu Andreu Vineten?
0: Bueno, yo evidentment el Sevilla no sap la meva situació contractual quina és, perquè jo havia renovat en el...

l'any anterior, havia renovat un contrat per a 3 anys, i entonces és veritat que quan fem aquesta renovació, jo parlo en el club, o en aquest

0: Bueno, i deixem dins d'aquest contracte una ventalla oberta, és a dir, cada any que acaba que acabes la temporada, si vinguera un club a per tu, pues podria eixir. Podria haver una possibilitat d'eixida. Entonces, esta situació, el Sevilla en aquest moment pues ja s'entera i fa una oferta per nosaltres. Entonces, nosaltres li la comuniquem al club i que mira, tenim una oferta del Sevilla. Jo crec que el Sevilla pues aquest any s'havia classificat per la Copa de la UEFA, entonces, la Europa League d'ara, i era una situació interessant, aunque era un equip que no estava en aquest moment a l'altura del València, perquè el València venia de guanyar-ho tot, però era una situació que era una plaça bona, jo veia una ciutat molt pareguda a València en quant a clima, en quant a poder fer les coses treballar, i dic, jo crec que i estant en UEFA i podent tenir la confiança de poder jugar, jo crec que és un club bo per anar.
1: I quan pres
0: en València?
1: Sí, quan pres la decisió, me vaig. La decisió teua, el dir. Me vaig.
0: No, la decisió va ser, jo tenia que comunicar-li a València que aquesta possibilitat existia, demostrar-li-ho, i el València decidia.
1: El València decidia.
0: El València decidia. Andrés, pots anar-te'n o no? Volen quedar-te. Evidentment, si jo me n'anava, tenia que decidir jo, i si me quedava, evidentment la situació econòmica canviava també, perquè entonces claro, la situació del contracte era així, no? Que si tu ja me pagues més, perquè el futbol de García de Maixina vol dir que ja estàs confiant en mi per poder ser el següent any un home important des de la plantilla. Ells van dir que ja no, això no podia ser, entonces tenia aquesta porta oberta i van dir, pues no res, nosaltres anem cap a Sevilla i a poder treballar-nos aquesta situació. Si el València havia dit en aquest moment, no te'n vaig, aunque tampoc variava massa d'un contracte a un altre, però sí augmentava d'una manera diferencial, sí. Pues bueno, però era l'única arma que uno quan té unes negociacions pues se dona compte de que si n'hi ha confiança o no n'hi ha confiança. Era l'única manera de demostrar-ho. Entonces, al final ells digueren que no i jo, pues bueno, vas decidir, vas dir, pues bueno, ja està.
1: I tu que eres valencià, per la teua samba, la senyera. Com ho dius en casa? Se n'anem?
0: Sí, perquè de fet jo acabava de comprar-me un piso així en València i tenia els mobles fets, ficats, i ho tenia tot ja per entrar a viure.
2: Però estava podrido, home, estava podrido.
0: Estava per entrar, però no, podrido no, però sí, amb moltes ganes de poder demostrar que podia demostrar un nivell
2: en el futbol.
0: Entonces, bueno, vaig dir en casa, en principi, evidentment, jo no havia eixit mai de lo que és la comunitat, claro. Entonces havia un poquet de respecte, perquè anàvem a una ciutat que, evidentment, no coneixíem, la coneguem per lo que sentim, jo havia parat en Marchena, havia parat en gent que coneixia de Sevilla, però una cosa que te comento, una cosa és viure-ho allí. Entonces, bueno, una decisió que, evidentment, dol, però, bueno, la van tindre que fer i crec que va ser una decisió molt encertada, perquè després del que vam viure, pues ahí está, no.
1: I ara pegues la vista arrere i dius, has vist lo que he fet jo en el Sevilla? Has vist en lo que me he convertit jo en la història del Sevilla? Jo vaig estar allí en el partit de Lliga d'enguany i jo parlava d'Andrés, en la gent del club i el cariño que li tenen a Palop en el Sevilla, jo diria que és superior al cariño que le té el Valencia a Palop.
2: Es que el Valencia tampoco nos dio tiempo para quererle, o sea, sí para quererle, para admirarle y para en ese debate a lo mejor mucha gente tenerla a favor.
0: Y después hubo una cosa también, Manolo, que nosotros como Sevilla, o nosotros como Sevilla, va a coincidir una época que Valencia era Champions y Sevilla era Champions. Eren dos rivals que competien per lo mateix. I entonces ahí se va també crear una rivalitat
3: esportiva.
0: Entonces yo también era un porter que també, pues, a vegades pues, vas fer coses que no, a mi no tenies que haver-la fet, pues, celebrar un gol, tot això que se va fer.
2: Tots de sangre caliente, ¿verdad?
0: Però jo vivia, jo és que on estic jo m'involucre al 2000%, entonces ho vivia.
2: Porque tu eras portero, tu eras portero de la famosa noche.
0: No, jo no. Ahí ya no estaba, estaba ya en Leverkusen. Que ahí, per cert, a mi me va saber molt de mal que el València perguera perquè se va mereixer guanyar, perquè ha sigut un bany del València brutal al Sevilla, i en aquesta acció última, pues, evidentment, pues, me va saber mal que veure a tanta gent coneguda i a tota la meva, a tots els meus amics, pues, passar-ho mal. Me va saber molt de mal, perquè si se ho haguera viscut, m'ha viscut el Sevilla en aquest moment, dius, si m'ha viscut el Sevilla a València, pues mira, mala sort. Però en aquest dia Si un mèrit del València passa perquè ho tenia.
1: La col·loquen en el top 2 de derrotes històriques del València, eh? La primera, la final de la Champions, sí. I la segona, el gol de

0: Via.
1: Sí, duele, duele, tío. Yo estoy recordando
2: 40 o 45 minutos sentado en anfiteatro y a mí no me hacía vivo nadie. Quiero decir, yo no era capaz de capaz de reaccionar. Ojo que no nos fiábamos,
3: ¿eh? Que tú eches, el Sevilla con guaña esa copa de la UEFA también, ¿eh? Porque sí, sí, pues guaña a vosotros
2: sí.
3: en esa...
2: Sí, luego empieza...
3: Pero es que entra de septim porque el Rayo Vallecano no podía pagar, va a entrar de septim. Y entraremos a todos porque vos guañaremos a vosotros guañaremos a la Valencia en la, también está la chance en la Champions en Sánchez. Mira, fíjate si hay cosas ahí tan...
4: El fútbol es verdadero.
2: Pero el Negredo aquel que luego vino aquí, pero que allí nos hacía unas tocatas. Nos pegaba unas tocatas Negredo con el Sevilla. Buah, Negredo era tremendo. ¿Nunca has tenido tentación de quedarte a vivir allí? Me vas a decir malo con lo que a mí me tira. Pero tú te habrás hecho muy sevillista o muy sevillano, ¿no? Para algunas cosas.
3: Yo me tira muchísimo. Me tira molt Sevilla, moltíssim, perquè és el que ha dit Lluís, és que me demostren molt. De fet, vas a Sánchez-Pizjuán i la Lona, n'hi ha 8 jugadors i estic allí.
0: Sí, clar.
3: En tota la història del que és el Sevilla Futbol Club, té més de 100 anys, n'hi ha 8 jugadors en el Lones i me tenen a mi. Vull dir, en això, què te puc dir? Pues mira, se me fiquen pèls de punta, perquè jo és que aquests detalls són impressionants. I entonces... Al final, després vas pel carrer i la gent és increïble. És que és increïble. Jo pel carrer no puc anar en Sevilla, de veritat. I vaig de quan en quan i és molt. El que puga a millor Mario Kempes, a millor salvant les distàncies.
2: No. Però sabem el que
3: ell recibís així en València, pues jo vaig a Sevilla i ho recibís allí. Entonces, claro... N'hi ha un moment que et dius, sé què fem. Jo tenia casa en Sevilla, casa en València.
2: ¿Tienes hoy en día, aunque sea alquilada?
3: No, hoy no.
2: Ya no
3: tiene. Hoy en día no, perquè ja, pues, evidentment, el tema d'estar tan junt, perxo un poquet l'estar en el dia a dia també, i són propietats que des que cuidar i des que estar damunt, i al final, nosaltres, jo tampoc sóc de deixar-li a càrrec de ningú, perquè al final, pues, bueno, això... va d'una certa manera i bueno, jo pues, la vaig vendre, però vaig aguantar 5 o 6 anys en vendre-la, no? No la vaig vendre enseguida perquè dic, a lo millor, jo què sé, pot ser que algun dia tots estava entrenant, igual a lo millor pots anar d'entrenador a un filial, a un juvenil, no se sap mai. I bueno, al final, pues això, el que te diria, ho vaig valorar, però bueno, mos tirà molt més la final a la terra, ho valorem, ho sopesarem bé, i després també tinguéssim meus pares, mon pare té 94 anys, ma mare té 92, i gràcies a Déu viuen encara, i estic en ells, i això de veure-los dia a dia i poder estar al costat d'ells en aquests moments, que és molt complicat, aunque estan bé, pues jo crec que ells ho agraeixen també molt.
4: Mm-hmm. Ha canviat molt l'Alcudia? El poble ha canviat molt?
3: Sí, que ha canviat, sí. El poble s'ha fet impressionant. Des de la part esportiva, que lo del Cotif ha creixut moltíssim, i els camps, s'ha fet una ciutat esportiva allí molt xula, el poble ha creixut moltíssim i bueno, s'ha fet un poble més fort, amb més habitants, és un poble molt, molt, molt a prop de València, que estàs a 25 minuts així, que ara, evidentment, per conforme està tota la situació, tota la gent va buscant pobles alrededor i se n'ha vingut molta gent a viure allí. I bueno, jo mantinc una casa allí en el meu poble perquè bueno, al final, ja et dic, les serres no les vull perdre. I
4: vas?
3: Sí que
4: vas al poble, sí?
3: Sí. Sí, pràcticament quasi totes les setmanes vaig a veure els meus pares. Tinc els meus germans vivint allí, que estan més en el dia a dia, però jo vaig a veure els meus pares i els meus amics, no? Els meus amics de tota la vida, la meva quadrilla, que diguem en el poble, no? Sempre en festes o en... o en situacions d'estiu, doncs ens ajuntem, fem la palleta i comencem a recordar situacions de la infància i això és impagable.
4: Això és meravellós, sí. És lo que té. I al camp, a l'hort, t'acostes de tant en tant i...
3: Sí, perquè mon pare té 34 fanecaes, són taronxers, té quequis...
4: Te les saps i tot,
3: Sí, perquè... el tinguin que ajudar, mon pare no està per res, i nosaltres tenim que estar pendents i de llaurar-les, de ficar-les, no és que ho faig jo, però ja tenim pues, la cooperativa que ja té les seues ferramentes per a poder tindre-les en ordre i al dia i estem al tanto.
4: I té taronja i caqui?
3: Sí, taronja i caqui, i després, pues, bueno, ara mateixa pues, ha transformat tot el que tenia, perquè mon pare sempre tota la vida ha fet melons, ha fet pimentó, ha fet tomacar... cada dia que venia l'època de l'estiu feia tot això, i quan venia l'hivern pues, les corts de Brussel·les, entonces tot això ara ja ho ha transformat i ho ha ficat tot en taronxes i en quequiquers, que és un poquet de menys feina.
1: Sí, que dona feina, però menys, claro. Sí. Es que
2: estàs molt puesto, eh? Bueno, claro, sí, se nota que...
3: Claro, home, això... No. Lo que han mamat és de xicoteig, o sea, bueno, tenim que estar...
1: Yo tengo, o sea, mi familia es de un pueblo de Valladolid, pero también tenemos huerta y...

0: hay productos como el tomate que no es inigualable, el de la huerta, el de la huerta valenciana y lo que pasa es que es verdad que cuando llega, por ejemplo, la época de pimientos, tienes pimientos para todo el pueblo, y además el de al lado también tiene pimientos y no sé qué.
1: Y el melonar, el matros, el melón es de todo el año. Pues
0: ¿Tienes melón
2: de todo el año?
1: Si matos de fem,
2: tráenos de vez en cuando un par de, porque a mí me gusta el melón en cualquier
0: momento. Muy bien, Manolo, te lo estoy poniendo ahí votando.
2: Hombre, claro, es que el melón es una cosa que ahora se acaba.
3: Ni unos lirios
0: ahí para consumo.
2: La paella del domingo, ¿quién la hace en casa? ¿Tú eres cocinero?
1: La fallo.
2: ¿Qué dices?
1: Sí, la fallo.
2: Y nos sale, bueno, podemos ir un día los tres allí contigo.
1: Sí, totalmente. Hombre, yo la faig conforme me han enseñado, que es de Carlet, ¿eh? La carletina me ha enseñado la moza ahora.
2: ¿Qué características tiene?
3: El mandoquille.
1: Sofrechim el arroz.
0: Bueno, no somos...
1: Esa volteta y no el fem bollir.
0: Sí, ya.
1: ¿Saps?
0: Primero...
1: Es un poco más rápida también y después también le fiquem la gambeta de montaña que se diu que es el pimentó.
0: Aquí vas a encontrar siempre. Sí. A mí me da igual.
2: Es que el pimiento rojo que se pone por el
1: arroz. Sí, lo sacamos.
0: Está ya la frontera, Manolo.
1: ¿Qué pasa? Que cuando la ponemos a mí me pegan hostias por todo lado.
0: Sí.
2: Pero no solo en la frontera. Es que, bueno, yo creo que exactamente lo que estás diciendo. En cuanto te sales un poquito del área metropolitana de Valencia,
0: hacen barbaridades.
2: Y en cuanto te vas a salir
3: es la tradición. Yo
1: recuerdo la safor la fan en pimentó, ¿eh?
2: Sí,
1: se ofrechís en el pimentó, el trauen, fas la paella, al final li la fiques i
3: sí, bueno, la primera volta que jo anía al club de tenis de d'Alzira, sí? A menjar paella, feia el mandonguilla.
1: Mandonguilles de fiques, claro, són motoriguen pilotes,
3: sí,
1: que se
3: fan
1: en julivert, julivert i se fan pilotetes,
3: sí.
1: És que acompanyar de...
0: No me mires, Manolo, no me mires.
2: És que pimentón lleva muchas paellas de muchas zonas de la Comunidad Valenciana.
0: Mira,
2: luego toda la zona de Alicante, que son muy arroceros, lo que pasa que en Alicante les gusta mucho el batiburrillo de arroz con muchas cosas, pero le tiran mucho pimiento. Y yo me acuerdo una vez que íbamos a Benicarló, ahí había una peña, ¿te acuerdas? En aquel entonces, cuando todos éramos jóvenes, había una peña que eran 1000 valencianistas en Benicarló. Íbamos un día que hacían el festival de paella. Y con la peña y nos juntábamos 1000 personas, todas las paellas con su pimentón, pero bien puesto allí, ¿eh? Claro, a los que somos del área metropolitana, que estamos acostumbrados a la nuestra, nos llama la atención, pero, o sea, que tú ya en la zona tuya ya le tiráis buen pimentón.
1: Nosotros ponemos cuatro tiras de pimentón. Cortamos el pimentón en cuatro trocitos, tampoco lo hacemos muy ancho ni muy...
0: Pero
1: lo
0: al final... Es que al final
1: lo sofreímos y que deje un
2: pero
1: poquito
2: podemos
1: sabor.
2: Ir un fin de semana contigo
1: pero si pimentón, muchas
2: y
1: veces
2: hacer la prueba y valorarte.
1: Totalmente.
2: Y valorarte, claro.
1: Lo que no me atrevo es hacer el socarraete, ¿eh? Porque yo ahí...
2: No, a mí no me va.
3: Arrisca, Andreu.
1: El socarraete
0: también. Nosotros estamos en familia, no vamos a bajar mucho.
3: Cada arriscar, ¿eh? Arrisca el socarraete es que arriscar,
2: ¿no? Podemos llevar una valoración de buena, incomible o extraordinaria.
1: Bueno, yo te puedo decir que a mí
2: incomible ninguna.
1: La chica que ha vingut a menjar-se la paella, sí. No sé si ho ha vingut per quedar bé o no, m'ha dit tots que de categoria. Ara, jo també me la minxe i te digué, si està roient, te digué, no la faig bona. Però jo te dic que estan bones i se minxen... Ara la faig un arròs d'allí d'oliva, que és d'una empresa que me'l regala l'arròs. Te diu, Andrés, tinta ahí, te dono una caixeta d'arròs, que és espectacular. No se ven en el supermercat, és un arròs de categoria.
2: És que estàs ben parit, me cague. Però tu tendries que ser embaixador del nostre...
0: Què truco diries per la paella? Què truco dices? Esto es lo que le da el sabor...
1: Para mí es sofrechit. Para mí es sofrechit. Si fas un bon sofregit, a moltes mos agrada fer-la perquè a la meva dona li agrada molt que la carn estiga feteta, no li agrada la carn crua de la paella.
0: I menjar-la quan l'estàs fent també, no? No sou d'esos?
1: Sí, sí, la provem.
2: El trosset de fetge i el trau i te'l menges. Això fa convoy, fa molt convoy.
1: Trossos grandolls de paella, no, la paella, la pechugota, tal... que és lo típic, però nosaltres ho triturem tot perquè
0: la pechugota està prou bé.
1: Com un arròs del senyor, sí, que no tinguis que llevar-li ningú, no sé, tacadins tot.
0: Molt bé.
3: Això és un programa d'esport.
0: Sí,
3: però,
0: correcte.
3: Però en Sagrà...
2: Però
3: en Sagrà...
0: I el linaje, tal.
2: Per a vindre a casa li.
3: Conèixer també quins són els arrels d'Andreu Palop en l'Alcudia. I quan te diu el xiquet que vols jugar?
1: El xiquet crec que sí, el traduïs jo. No, però bueno, ells ho han viscut molt el futbol i quan han tingut ja l'edat de 7 o 8 anyets, ells han volgut competir ja, han volgut entrenar, el portarem primer, nosaltres també entonces en Sevilla, el portarem a un club de poble, estigué en eixe camp, estigué ja començant a fer els seus pinets, els dos començaren de porters, El major ja cap a juvenils, pues bueno, va dir que hi volia estudiar, jugava per afició, i el xicotet sí que ha anat, anat ahí fent-se el seu caminet, treballant, ha estat a Simpatacona, ha estat en Serranos, el fitxar al Torrent, després, pues, en 18 anys, pare, jo vull que apretar això en el futbol. Pues així una situació en San Sebastián de los Reyes, que és en Madrid, i era per estar en un equip de primera federació, però sabien que ahí no anava a tindre ninguna oportunitat, però van veure que podia entrenar a un bon nivell, que era el que necessitava, entrenar i estar en dinàmica de lo que era un vestidor amateur o semiprofessional, i poquet a poquet ha anat fent-se el seu camí, i nada, ara està en el Teruel buscant la seva oportunitat, el seu moment, i bueno, està preparat. Jo ara el veig ja preparat, així com jo fa dos anyets encara li faltava aquest passet, ara està preparat, ha desenvolupat bé, està fort, físicament està com un bou, i és un porter que és molt paregut a mi, molt paregut, en el sentit de que és molt treballador, és molt competitiu i
3: cames
1: i té una mentalitat, una mentalitat molt, molt, molt millor que la meua.
3: Cames fortes?
1: Sí, sí, sí. No és un port... Si el veus, sí, al meu costat, no, dius, este no és fill de Palop. Aquí és més espigat, ja tret més el que és el físic de la meua dona, que és sí,
0: més
1: allargaet, tipus de Gea, no? Estos
0: sí, porters, sí, són, els modernos són així.
1: Però tenen una plata que el veus...
3: És ràpid?
1: És molt ràpid, molt. Té unes cames, i les cames les té molt bé. Té potència i... I sobretot, més que el tema de la rapidesa, el tema de la potència, és la lectura, no? el que ell interpreta en el futbol com a porter. No? Això és molt important, sí, tindre-ho present i saber prendre bones decisions, perquè això li va donar resultat.
3: I més enllà de la tècnica del porter, que la coneixes a les mil meravelles, parles en ell de la situació de... pues ara estic jugant, pues ara no, pues ara me lesione... Pues...
1: Evidentment, sí. Clar, parlem perquè jo no sóc de les persones que...
3: No li peguen la xapa.
1: No, perquè no. Sé que la joventut d'avui en dia té poca paciència per sentir, són més... tenen pressa de tot... El meu fill, evidentment, jo estic agraït per l'educació que té, perquè la veritat que és un xaval que és respectuós i mai té males contestacions o té males situacions, però sí és veritat que ell sempre el que m'ha demostrat és que ell vol fer-se a si mateixa, no? Ell sap que porta un apellido i que aquest apellido, pues, pa lo bo i pa lo mal, va estar sempre ahí, però sempre m'ha demostrat que vol fer-se a si mateixa, no? I sí, és veritat que sempre m'ha buscat quan ha vist que alguna situació que ell no podia controlar i que sabia que jo hauria passat per ella, pues, tindré una altra opinió.
0: Una lesió, per exemple.
1: I entonces, tal. Pues bueno, pues ese tipo de situació, por la lesió, pues,
0: sí, clar, això te l'última lesió que ha tingut,
1: pues, li vaig dir, mira, Alejandro, jo les experiències de les lesions crec que és molt bo que sàpies què ha passat, perquè jo he tingut una lesió on vaig dir no m'opere i ho acaba pagant i vaig tindre la mateixa lesió i vaig dir m'opere i en seguida ha estat recuperat, aunque tinguis que perdre un temps, un temps que per tu és molt important, però n'hi ha que fer-ho. Jo crec que les lesions no n'hi ha que esperar mai, n'hi ha que quan té una lesió uno acatar, fer, recuperar i si eres un porter que com tu eres, que eres treballador, competitiu i tal, al final te va portar al puesto. Va fer cas, es va operar quan va tindre que operar-se, va tindre una recuperació molt marcada i molt per a d'ell, i bueno, avui en dia pues, complís els plaços i està entrenant a un màxim.
3: Bueno, ja estem acabant així en este restaurant Linaje Casa Paco Gómez. En el principi de la jornada, esta nit Real Madrid-Villarreal, demà Racing-València, per a dilluns queda el partit entre el Levant i l'Atlètic Club. Racing-Villarreal, Real Madrid-Villarreal, dos grans, eh? Com ha crescut el Villarreal, Andrés?
1: Barbaritats, sí, sí. Jo recordo la nostra època que no teníem ni ciutat deportiva i ara mateixa pues, és un altre club totalment diferent. És un club estructurat, un club molt ben treballat en tots els aspectes i, bueno, i competitiu. Està en aquests puestos Champions on bueno... s'ho ha mereixut a través de la Lliga i bueno, si és veritat que en aquesta competició pues, evidentment hem deixat un sabor amarg l'any passat, però bueno, jo crec que és un equip que ara mateixa pues, està marcant un estil i que crec que és de tots els equips que veus així a nivell europeu crec que és l'equip que més ha creixut, no? en tota esta dècada en quant a,
3: en segur, en Espanya, segur.
1: A tot, no?
3: I és que dimarts ven l'Àpols, és que tenim així ja la Champions, en Manolo Mas i en David Torres, que des del desembarque ens ha vingut. Com veieu vosaltres aquest Real Madrid-Villarreal d'esta nit?
0: Bueno, la verdad es que yo lo veo como uno de los partidos más interesantes de la jornada. Y respecto a lo que dice el Villarreal, para mí, Andrés, para mí el Villarreal tiene tres cosas que son vitales. Uno, el foco en ese club está en el fútbol, cosa

0: Corberan es negava a que l'afició del València sapiguera quines eren els jugadors convocats per a cada partit. No era el València feia el que deia Corberan, i Corberan es negava a traslladar a l'afició quins eren els noms dels futbolistes convocats per a cada partit. En Javier Aguirre, pues, això canvia, i en fi, almenys l'afició del València, els seguidors del València saben que Rioja no anirà, perquè és un dels detalls que acabem de sentir en la roda de premsa. Luis Rioja no va estar en esta llista de convocats per al partit del Sardinero, i si Dan Juma, que és també una de les bones notícies, i que si no ha donat avui aquesta convocatòria per al partit és perquè hi ha jugadors que estan agafats en pinces i que té una conversa amb Giner, amb el metge del València, per a conèixer quin és l'estat final dels jugadors i si és convenient o no que acudisquen a l'aeroport per a viatjar fins a Santander. Així que, bueno, pues són coses que van canviant respecte a la resta del missatge. Pues més o menys com tots, no? Que veu a l'equip molt aguerrit, que veu a l'equip amb moltes ganes, que està traslladant la importància dels punts. Escolta'm, si l'entrenador té que traslladar els futbolistes quina és la importància dels punts, pues jo crec que tenim algun problema, eh? Perquè el futbolista deu de saber quina és la importància cada partit dels punts que estan en joc. Així que, per a mi, això és el més important, no? Després, alguna frase individual per a Sato, per a Elliot, per a jugadors que amb Corberan eren absolutament marginals, almenys en esta última etapa, i que veurem si els pot recuperar. Hi ha hagut alguna frase del Vasco Aguirre al voltant dels joves, no? Que ha parlat en algú, sense dir el nom, diguem los que estan en el procés i els que encara no veu, així que jo crec que dels tres canterans dels que s'ha parlat en el dia d'avui, Aymar Blázquez, Dotorbi i també del migcampista,
1: de Mayol, sí.
0: D'estos tres, algú es va quedar de segur fora de la convocatòria. Mm.
1: Sí, el que passa és que, Luis, la sensació que dona, primer en Braulio i ara en Javier Aguirre, és que torna la naturalitat. I clar, després de tres setmanes, Luis, sense futbol, feia molta falta per alimentar, més que l'il·lusió, l'esperança. Ara falta que l'equip jugui un poquet bé a futbol i que guanyi.
0: Clar, la naturalitat en què? En parlar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No me val per a res, Carlos. Jo vull analitzar els 90 minuts de partit, com juga l'equip, quina és la proposta quan té el baló, en quantes unitats aplega l'àrea rival, quin és el balanç defensiu, quins són els mecanismes i els automatismes a l'hora de les basculacions i del treball defensiu, què fan els mig centres, de quines unitats composa l'alineació, què pretén en cada canvi. Futbol, Carlos. Són tots els desastres que ha fet Corberan al llarg de la seva estada en el València, pues que un poc es vegin rectificats, no? per un equip que deixa de ser tan poregós. Jo crec que ja veiem algo d'això en els dos partits últims del València, tant en Vitoria com el que perdé el Tumor de la Real Societat. Però el que fa falta és que es deixi de parlar per temps. Tres setmanes de parlar i aplegar a l'hora de jugar a futbol i de fer l'anàlisi de lo que és el futbol.
1: Perquè al final les parts que són, una, com es prepara, després com es, durant la setmana entrenat, Luis, com es planteja un partit, les unitats que dius tu, les alineacions, i com se llitja i com se gestiona el desenvolupament del partit, en els canvis, en les variacions tàctiques, en el que al final importa.
0: Per exemple, m'encanta que s'hagi treballat diferents sistemes de joc, perquè durant un partit probablement faci falta diferents formes de jugar, que s'hagi treballat la eixida de pilota, en eixa ja clàssica eixida de tres, que s'hagi treballat, clar, sobretot el treball defensiu, i anem a veure, perquè qui pense que el Racing és un equip senzillet,
1: no
0: ha vist el Racing.
1: Exacte. Que recorda que el primer partit va ser contra el Villarreal i després ha tingut partit històric, ha tingut derrotes, però sempre molt atrevit, molt correós, que corre molt, tot i que tingui febleses i que té coses dèbils defensivament.
0: I en esta jornada es pot donar de una d'aixes coses kafkianes que només passa en la Lliga Espanyola, i és que un futbolista li puga marcar al mateix equip amb dos camisetes diferents en un inici de campionat. Perquè recordem que Pablo García ja li va marcar al València amb el Betis en Mestalla fa 5 jornades i que demà si marca pues li haurà fet gol amb la camiseta del Betis i amb la camiseta del Racing.
1: Sí, sí.
0: I aquestes coses, bueno, pues les estem normalitzant en el futbol espanyol.
1: Quan no deurien ni de consentir-se ni de ser normals. El moment més graciós, lògicament, Luis, de la compareixença d'Aguirre ha sigut quan ha dit que ni té xarxes socials ni res, però que quan s'ha trobat en gent que l'ha reconegut pel carrer, a banda de dir, no, ha sigut impublicable, però sí que ha dit, menudo marrón tienes, eh?
0: Si és que la veritat, si és que, en fi, és que l'equip, Carlos, té molts pocs punts, eh?
1: Sí.
0: És que això és una realitat i que l'equip, si vol tindre una segona volta tranquil·la, deu de almenys guanyar la meitat de partits que li resten en la primera volta, i això és moltíssim per a un equip que s'ha desacostumat a guanyar. El València, jo te diria que no sap guanyar partits, encara que fa dos jornades és cert que va guanyar el partit de Vitoria en un partit que perfectament va poder perdre, però pues el que vull saber és la resposta dels futbolistes, que si el missatge, que si la idea de futbol, que si el plantejament, que si el pla de partit d'Aguirre és ben agafat per part dels jugadors i si ho saben traslladar dins del terreny de joc, torna a dir, davant d'un equip que és absolutament incòmode, que és un equip que corre amb un to, que és un equip que és superofensiu, que és un equip que rep moltíssims gols perquè té una proposta superatacant, així que davant d'això, a veure com es comporta este València d'Aguirre, en la que va ser la seva primera, a veure si per fi deixem de tanta paraula i mirem què és el que passa dins del terreny de joc amb un València que jo no espere massa canvis, massa novetats respecte, per exemple, de l'equip d'Òscar Sánchez davant de la Real Societat.
1: Encara tindré, Luis, que esperar a demà a les 9 de la nit per a que ens ho pogués contar, juntament amb els comentaris de Fernando Gómez, de Charlie Gea i de Juan Rodríguez, perquè juguen a partir de les 9 i, per suposat, ho donarem com tots els partits del València i dels equips valencians de futbol i de qualsevol esport així, en directe en el Punt a Punt de Punt Ràdio. Gràcies, Luis.
0: Adeu, Carlos, adeu.
1: Un abraç. Recorden, el València encara és colista amb 7 punts, en 7 partits i 4 punts. L'Elche és el nostre següent protagonista, parlant de rodes de premsa prèvia. De seguida sentirem a Martín Anselmi, l'entrenador del conjunt Franjavert.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Orihuela, 100.5.
3: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: Tenim en directe partit de waterpolo. Estava perdent, continua perdent el waterpolo Túria, jugant en Montjuïc. Partit de Lliga, 16-6 de moment. A veure si encara pot tindre oportunitat de pegar-li la volta al marcador el waterpolo Túria. L'Elx juga demà a les 2 de la vesprada davant del Celta de Vigo al Martínez Valero. I avui també ha parlat el seu entrenador, Martín Anselmi. Anselmi, anem a sentir què és el que ha dit el preparador argentí.
4: El Martín Anselmi, previa al encuentro frente al Athletic Club, jornada 5 de la Liga eSports. Como siempre serán dos turnos de pregunta, nos identificamos con nombre y medio. Empezamos por aquí con Paco.
5: Hola, mister, buenos días. Paco Gómez, de Teleelche y Radio Marca Elche. Preguntarte cómo llega el equipo para el partido de mañana, teniendo en cuenta, bueno, una semana más de entrenamientos, de acoplar futbolistas que han llegado hace muy poquito, si entiendes que cada vez puede estar más cerca el equipo de la mejor versión que tú quieres, y cómo ves el partido mañana frente al Atleti ahí en San Mamés. Gracias.
6: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, creo que esta semana la verdad que hemos entrenado muy bien. Yo veo trabajar y entrenar a los futbolistas y me contagian ese deseo y esa ilusión de querer...

22 minuts de la vesprada, continuem en directe, així en el Punt a Punt, així en A Punt Ràdio. Pendents, de seguida recuperem i continuem sentint a Martín Anselmi.

suspès. Ara és moment de connectar amb la redacció d'informatius de A Punt Ràdio després de sentir l'última hora de la informació general, tant a nivell Comunitat Valenciana com nacional i internacional. El Punt a Punt tornarà a partir de les 3 de la vesprada. Recorden que avui tenim un menú amb futbol, amb pilota, amb rugbi, amb moltes coses que els recomanem. No s'ho perguen. Ara, informatius, a les 3 torna el Punt a Punt.

0: L'actualitat no descansa el cap de setmana. Comença l'informatiu de Punt Ràdio amb Jordi Cabezas.
1: Hola, ¿cómo están? La semana pasada a estas horas el presidente Sánchez estaba reflexionando sobre si posaba fi a la legislatura. Set dies més tard, avui, hem viscut ja el primer dissabte de precampanya electoral per a les eleccions del 29 de novembre. La política de la vivenda per a uns i la corrupció per a altres han centrat els mítings de les dues grans formacions. El secretari general del PSOE, el president Pedro Sánchez, ha triat Sevilla a dos hermanes. Ha assegurat que si hi ha govern progressista es mantindran els decrets de vivenda aprovats esta setmana.
2: Este es mi compromiso. Que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha centrat en esta precampaña a Madrid. Esta es la seua carta de presentación.
3: Voy a ser el presidente que España está esperando. Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos.
1: El president Juanfran Pérez Llorca ha estat en l'acte dels populars a Madrid, tot i que encara no ha sigut ratificat com a futur candidat dels populars a les autonòmiques. Una precampanya que arranca amb les protestes sobre la vivenda digna al carrer. Més encara quan esta setmana ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per una empresa immobiliària. Justament avui es complixen 7 dies de l'acampada de protesta a la plaça de l'Ajuntament de València, amb la mirada posada ja en eixa vaga general convocada per al dia 11 de novembre.
4: I la idea és que hasta que les nostres reivindicacions no arriben on volem, quedar-se. Vull dir, no tenim intenció de manejar-se.
5: Que se baixin els alquilers, sobretot, perquè és que és una barbaritat com estan ara mateix.
4: Una regulació del preu de l'alquiler, que s'extinguisquen o que se regulen els pisos turístics.
1: És dissabte, 10 d'octubre, i avui estan passant més coses. L'autovia B21 continua tallada en els dos sentits entre València i Porta Platja. Un cable d'alta tensió ha caigut a les 4 de la matinada per un incendi de vegetació a Alboraia. I encara no se sap quan es reobrirà el trànsit. Avui és el dia de la salut mental i el 25% de la població pateix algun tipus de malaltia. Hi ha un grup preocupant on està augmentant i molt les malalties mentals, els jovens. Els especialistes recorden que demanar ajuda no és cap signe de debilitat. I de l'exterior, Donald Trump, que tanca un acord amb Putin perquè Rússia allibera milers de barrils de gasoil als mercats mundials. I això ha generat, com no podia ser d'una altra manera, malestar a Ucraïna. Ara els expliquem per què. En els esports, després de la finestra de seleccions, Raúl Pina, bona vesprada, torna el futbol de primera.
6: Sí, en un pla fort per als nostres. A les 9 al Bernabéu, Real Madrid-Villarreal. Els groguets volen la tercera victòria consecutiva. Íñigo Pérez té la baixa de Buchanan, però en principi recupera Foyth i Comesaña. Això és el que espera el tècnic.
7: Escenario perfecto para poder exponernos, para poder mostrarnos, sabiendo que la dificultad es máxima. Y aceptando que habrá momentos en los que el rival te va a exigir y te va a someter.
6: Respecte al València, Don Juma entra en convocatòria contra el Racing i cau Luis Rioja. Ese partit demà, les 9, als Carles Esports del Sardinero. I en segona, a les 6 i mitja, el Dense Córdoba i en primera federació, 15 minuts després, Jaén Villarreal B i per cert, en primera, continua detingut el partit del Rayo Vallecano contra l'Atlètic Club per aquests llançaments de pilotes i d'avions. Per ara, el partit detingut i no suspès. A veure què decideix Sánchez Martínez, l'àrbitre.
1: Gràcies, Raül. Fins ara, cap de setmana d'oratge tranquil amb temperatures de tardor, sobretot a la nit. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada. Efectivament, oratge molt estable i tranquil, el que tenim avui i el que tindrem també demà i després demà. Un cel en general assolellat, amb pas de núvols mitjancials que circulen des de la zona ponent cap a llevant i que es mantindran amb este cel blanquinós els pròxims dies, però amb molta calma meteorològica. Les temperatures protagonistes per baixes en valors nocturns que han estat inferiors als 15 graus en punts del litoral i també inferiors als 10 cap a l'interior amb alguna gelada puntual. Hores d'ara les màximes estan arribant ara les temperatures entre els 23 i els 25-26 graus en punts del litoral, han pujat respecte als valors d'ahir. Demà notarem també que pugen les temperatures nocturnes i les temperatures principalment diurnes. Demà esperem màximes entre els 24 i els 29 graus. Per tant, un migdia molt agradable amb unes temperatures nocturnes que, tot i que pujaran, encara es mantindran un ambient fresc a les comarques litorals o fred cap a l'interior, i amb calma meteorològica i també a la situació marítima tant demà com després demà.
1: Sofía Álvarez està en la tècnica. Ara són les 2:35.
0: Notícies cap de setmana. A Punt Ràdio.
1: Com diem, estem en el primer cap de setmana de precampanya electoral per a eixos comicis generals del dia 29 de novembre. Falten exactament 50 dies per a les eleccions generals. I avui, tant el secretari general del PSOE, el president Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han posat a punt la seva maquinària electoral. Anem a pams i comencem per l'acte dels socialistes a Dos Hermanas, a Sevilla. Pedro Sánchez s'ha compromès que la política de la vivenda no tindrà data de caducitat i ha assegurat que una pròxima majoria progressista reforçarà la protecció dels xicotets propietaris i dels inquilins enfront de la especulació.
2: Este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
1: Sánchez ha assegurat que la dreta vol desmobilitzar l'electorat i ha ironitzat amb este dilema que planteja el PP a l'hora de votar.
2: Si gana el PP y gobierna, se acaban los insultos y vuelve la buena educación. Claro, la verdad es que es un dilema de susto o muerte para la gente, ¿no? Porque claro, si están en la oposición insultan y si están en el gobierno recortan. Pues yo prefiero que estén cuatro años más en la oposición insultando y nosotros gobernando para la gente, para hacer los avances sociales.
1: El líder del socialista remarca la recepta per aconseguir, segons ell, guanyar les eleccions el pròxim 29 de novembre.
2: Los grandes avances tienen el mismo camino, recorren una misma historia que podríamos sintetizar en tres pasos. El primero, movilización social. El segundo, el no de los de siempre. Y el tercero, un desbordamiento de la sociedad que apoya mayorías progresistas que llevan a leyes esas grandes conquistas sociales.
1: Ha sigut en un acte on ha estat la líder dels socialistes andalusos, María Jesús Montero, ha tret pit d'eixos decrets sobre la vivenda que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres, a pesar que la setmana passada els va tombar el Congrés amb la majoria del PP, Vox i Junts.
9: El presidente Sánchez, cuando se tumbó el decreto que el Congreso de los Diputados tumbó, dijo algo que ha llevado a efecto. Mientras que yo sea presidente, no va a volver a ocurrir ningún caso como el de Mari Carmen. Y la has cumplido.
1: I mentrestant, Alberto Núñez Feijóo ha triat Madrid per al tir d'eixida de la precampanya electoral. El líder del PP ha promès una reconstrucció nacional total i assegura que buscarà en esta campanya aquells que mai no han votat al PP. Feijóo ha promès governar sense mentir i sense vendre's.
3: Voy a ser el presidente que España está esperando. Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas. Yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
1: Davant de centenars d'afiliats al PP en l'auditori del recinte d'IFEMA, Feijóo ha assegurat que ha arribat l'hora del final de Pedro Sánchez.
3: Fin al intento de controlar la justicia. Fin al silenciar el Senado, a pisotear el Congreso. Fin a poner el CIS y Televisión Española y lo que es de todos a su servicio. Fin a las falsas promesas en vivienda, a la asfixia fiscal y a los desprecios a las familias.
1: A Sánchez, a més, li ha tornat a demanar que diga qui va donar l'ordre de desfer-se de la jutgessa encarregada del cas.

0: Comunitat de Madrid ha tornat a insistir en la possibilitat de frau electoral amb el vot per correu. Isabel Díaz Ayuso diu que Sánchez farà trampes en estos comicis.
1: ¿Qué pasó en las elecciones de 2023? Cuando nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
0: A més d'Ayuso, en l'acte també ha estat el president Juan Fran Pérez Llorca, tot i que encara no ha sigut designat candidat del Partit Popular a la Generalitat. Les 2:40... Front Ampli, la marca que substitueix Sumar, ha arribat a este primer cap de setmana de precampanya sense aclarir qui encapçalarà el projecte ni amb qui farà equip. Este matí sí que hem escoltat el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, que ha convidat el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, Gabriel Rufián, a fer el pas i a integrar-se en el Front Ampli.
2: Si él, digamos, realmente quiere participar en la construcción de un frente estatal, pues debe estar. Y nosotros lo invitamos a que dé efectivamente este paso. Y si, por el contrario, lo que estuviera pensando es en hacerlo con Esquerra Republicana, pues está en su derecho y ya buscaremos otras formas de colaborar. Pero queremos dejar claro que para nosotros no es una cuestión esto de sillones. No es una cuestión de sillones.
0: Si que consiga, divendres que ve, dia 16, s'acaba el termini per a inscriure les coalicions a aquestes eleccions. Amb esta convocatòria electoral, amb la dissolució de les Corts, queden un bon grapat, en concret més de 300 iniciatives parlamentàries que estaven en tràmit i que ara Xavi Carrau decauen.
3: Amb la convocatòria electoral decauen 89 projectes de llei i 220 iniciatives parlamentàries.
4: No.
3: En l'àmbit econòmic no hi haurà llei de pressupostos, tampoc es condonarà part del deute autonòmic, no hi haurà nou model de finançament autonòmic ni pujada del salari mínim. En l'àmbit educatiu no entrarà en vigor la reducció de la ràtio d'alumnes a les aules.
5: Unes ràtios completament insostenibles.
3: Ni l'estatut del docent. En sanitat quedarà pendent l'aprovació de l'estatut marc del personal sanitari, reclamació que ve de lluny i que ha sigut motiu de diverses vagues.
5: Que les hores de guàrdia se consideren hores extres.
3: En el cas de les noves tecnologies, no s'aprovarà la llei que prohibia l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials.
6: L'escroll infinito, los contenidos indiscriminados.
3: I regulava la intel·ligència artificial. També es paralitza la reforma de la llei d'estrangeria i la nova llei d'asil. Amb ella es pretenia agilitzar el retorn dels migrants que entren il·legalment, com en el cas de Ceuta. També queda aparcada la llei que reconeixia la nacionalitat espanyola. Tampoc veurà la llum la llei de violència vicària.
7: Tenemos que dar la respuesta con medidas específicas
3: que acababa de superar el primer tràmit al Congrés, ni les que pretenien augmentar els espais lliures de tabac o la reducció de la taxa d'alcohol al volant, mesures que queden aparcades sine die.
0: 2:43, a València, l'acampada per la vivenda fa avui just una setmana. Les tendes a la plaça de l'Ajuntament ja són més de 500 i insisteixen, continuaran fins que no vegin una resposta convincent de la classe política. Verònica Marc.
8: En esta acampada les reivindicacions estan clares: baixada de preus en la compra i el lloguer de la vivenda, regulació de les llicències en els pisos turístics i posar fi als desnonaments. Són les principals demandes d'uns joves que es mantenen ferms. Fins que no vegin mesures reals de l'administració per a resoldre el problema, de la plaça no es mouen.
9: No solamente un regulamiento de los precios, sino una bajada.
10: Que se baixen els alquilers, sobretot, perquè és que és una barbaritat com estan ara mateix.
11: Una regulació del preu de l'alquiler, que se extinguisquen o que se regulen els pisos turístics.
12: Exigim l'aturament dels desnonaments, que es fiqui un límit real i que es baixin els preus dels alquilers.
8: Després de dies de tensió marcats per la celebració del 9 d'octubre, ara esperen entrar en un període més estable per a seguir amb les seues demandes. Mario és un dels portaveus dels acampats.
12: Exigim que s'accepten des de les institucions i ja posteriorment, després de acceptar-les, ja treballar en la forma en la que es poden materialitzar.
11: I la idea és que fins que les nostres reivindicacions no arribem on volem, quedar-se. Vull dir, no tenim intenció de menejar-se.
8: I mentre a València complixen una setmana al carrer, a Madrid en van dos i ja pensen a ocupar més places de la ciutat. Tant

0: a Madrid com a Barcelona, com a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant, el sindicat de llogateres comença a abandonar les acampades per organitzar-se i centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre.
1: 15 minuts per arribar a les 3 de la vesprada. Els pobles de la vall de Cofrents a Llora respiren més tranquils després que la Generalitat ha arxivat el projecte d'aquest macroabocador a Zarra. Una decisió que arriba després de mesos de mobilització ciutadana i també després del rebuig de tota la comarca. La plataforma veïnal contra esta instal·lació ha desconvocat, per tant, ja la manifestació que tenia prevista per este dijous que ve a València, però això sí, no abaixen la guàrdia. Sònia Silvestre.
2: Així és, Jordi. Els pobles de la comarca estan alerta i pendents també del pas que ha de fer l'Ajuntament de Zarra en el sentit de desclassificar els terrenys on s'havia d'instal·lar l'abocador perquè deixen de ser sòl industrial i així evitar que ni esta iniciativa ni cap altra similar es puga tornar a presentar. Esta vesprada, la plataforma contra el macroabocador ha convocat una reunió per analitzar la situació. Amanda Escudero.
3: Hay un mes para el recurso de alzada. La empresa no sabemos si lo empleará o no y después de este periodo de tiempo seguiremos vigilantes con lo que pueda pasar.
2: De moment, primera batalla guanyada gràcies al treball conjunt de la societat civil i les administracions, com ha explicat l'alcalde d'Allora, Vicente Anaya.
4: El Consell no puede estar tampoco en contra. No se puede jugar ni con el medio ambiente, ni con el agua que bebemos, ni se puede jugar tampoco con el sentimiento de toda una comarca cuando está en contra de un proyecto.
2: La població respira tranquil·la.
5: Si se va a frenar, estamos contentos.
6: Date cuenta que tenemos una nuclear, los molinos de viento, tenemos las placas. Es que ahora era esto.
7: Plantearte lavar la ropa con agua de Lanjarón, porque si tiene cadmio, mercurio, metales pesados, y esto iba a ser un infierno.
2: La plataforma apunta que este projecte suposaria un desastre natural que han evitat gràcies al treball i les mobilitzacions dels últims 5 mesos.
1: Les 2:47. L'autovia B21 continua tallada en els dos sentits entre València i Porta Platja per la caiguda d'un cable d'alta tensió. En estos moments, tots els carrils continuen tallats en esta via d'entrada i d'eixida de València pel nord, una via molt important. El cable ha caigut a les 4 de la matinada. La causa sembla que ha sigut un incendi de vegetació al Boralla i que hauria cremat alguns cables d'alta tensió i un d'ells ha caigut directament a la carretera. De moment, no hi ha cap previsió de quan es podrà reobrir el trànsit. Els vehicles estan desviant en el quilòmetre 14 perquè circulen per la CB311 en sentit cap a València i també per l'A7 i la CB35, que segons informa la DGT. Clar, durant tot el matí s'han generat cues interminables i retencions i que continuen a hores d'ara, davant la desesperació dels conductors.
8: Duem una hora en el embossament.
9: Estamos tratando de llegar a València.
10: Una hora y mitja, más o menos.
11: Llevo dos horas para hacer 2 kilómetros. Pero bueno, me ha dicho Guardia Civil que ha habido un cable de tensión, me han tenido que cortar la calle, se ha pegado por unas palmeras. Primero es la seguridad.
1: 2:48, avui és el dia de la salut mental, el 25% de la població pateix algun tipus de malaltia mental i hi ha un grup preocupant on estan augmentant molt aquestes malalties, els joves. Els menors de 25 anys ja s'equiparen a la resta de grups d'edat amb un 40%. Per cert, que la reina Letícia ha demanat accés universal per a la salut mental. Ho va dir ahir a Madrid en l'acte per a commemorar el dia de la salut mental.
12: ¿Cuál es la razón de que a veces sientan alivio al autolesionarse o que se quieran quedar en la cama, hechos un ovillo, sin salir de ahí nunca más, o que hayan pensado seriamente en alguna ocasión en saltar al vacío? Aparentemente en la vida de esas personas no hay nada relevante, nada traumático, y sin embargo hay un sufrimiento interior que está ahí. Pueden ser condiciones de vida precarias, falta de trabajo, de oportunidades, soledad no deseada, presión social, redes, hay muchas cosas que pueden alterar el equilibrio emocional y que hacen sufrir. La mala salud mental a veces es invisible. Afortunadamente ahora ya es más comprensible. Todo el mundo entiende que haya personas que busquen un psicólogo, aunque a veces cuesta encontrar esa ayuda. Así que ahora conviven dos realidades. Por un lado, patologías mentales más o menos severas y grandes dosis a la vez de sufrimiento emocional. Comparten además una necesidad, la necesidad de tener atención especializada y profesionales buenos y suficientes. Y tienen un reto por delante, que de verdad esos tratamientos adecuados, esa atención especializada, sea de verdad accesible de forma universal.
1: Paraules de la reina Letícia d'ahir, la por, la vergonya, els prejuïcis. Això no s'ha de tindre perquè impedeixen que moltes persones demanen ajuda. Sheila Lluch.
13: Et trobes bé? És que últimament no eres tu. Què et passa? Preguntar pot obrir una porta. El silenci no resol el patiment emocional, però la vergonya i els prejuïcis encara pesen. La salut mental no distingueix classes socials. Escoltem Paco Beiber, president de la Societat Valenciana de Psiquiatria.
14: Se dice que los esquizofrénicos son gente peligrosa y lo tenemos asociado con la agresividad y, sin embargo, solo son responsables de menos de un 2% de la agresividad que hay en la población.
13: A més, Beiber remarca que els trastorns mentals continuen envoltats de falsos mites.
14: La persona anula su forma de ver la vida y personas que pueden tener muchísimo dinero con una depresión mayor pueden estar pensando que son los más pobres del mundo o de no haver-li ninguna salida per muy buenas circunstancias que tengan.
13: És a dir, tindre un trastorn mental no implica ser una persona violenta ni incapaç de prendre decisions. A més, les veus expertes asseguren que ni les baixes laborals són un capritx ni medicar és sempre la solució. Cal reconèixer el problema i perdre la por a acudir a un professional. I si parlar costa, hi ha altres maneres de començar. Escoltem.
15: A veces es muy difícil hablarlo, pero si lo escribes y dejas que alguien lo lea, és un passo.
13: L'entorn també té un paper clau. La tristesa, l'aïllament o els canvis sobtats de conducta poden ser senyals d'alerta. Sandra Pérez, professora de Psicologia de la Universitat de València.
16: Quan una persona deja de comunicarse tanto, quan estàs en un grup de WhatsApp i una persona, un amigo ja no dice nada, quan ves que baja su actividad.
13: També el llenguatge no verbal.
16: Si algú nos dice, pues no tengo ilusión por la vida, no tengo fuerzas para seguir adelante o simplemente no estoy bien, dejar la puerta abierta, mostrarnos disponibles siempre, porque entonces en algún momento van a tocar.
13: Perquè de vegades ajudar comença amb una pregunta i continua amb una escolta.
1: Les 2:52, eixim al món perquè Donald Trump ha tancat un acord amb Putin perquè Rússia allibera milers de barrils de gasoil als mercats mundials. Un anunci que arriba quan falten només unes setmanes per a les eleccions i amb els preus dels combustibles disparats que li afecten de ple en la campanya electoral. Un anunci, a més, que no ha agradat gens ni miqueta a Ucraïna, Eva Terol.
17: Quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat als Estats Units, amb les enquestes en contra i el nivell de popularitat sota mínims, Donald Trump anuncia un acord amb Rússia que permetrà alliberar milers de barrils de gasoil als mercats mundials.
18: That is a big deal.
17: Un acord que agraeix personalment a Putin.
18: I want to thank President Putin, to be honest.
17: I que assegura farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra amb l'Iran i convertits en arma d'atac en plena campanya. El Kremlin confirma la notícia amb que Washington alça en part les sancions contra Moscou, a qui va prohibir les importacions de petroli dies després d'invadir Ucraïna. Des de Kiev, Zelensky critica l'acord amb duresa. Diu que equival a finançar Rússia per a causar-los més patiment mentre les converses de pau a Florida continuen. La guerra acarnissada els últims dies tampoc es deté. A Zaporizhzhia, els bombers han aconseguit rescatar amb vida un matrimoni atrapat entre les runes del que era sa casa. En qui no han pogut salvar és a la filla. El seu avi conta que hauria complit 7 anys este mes i crida que els russos són inhumans. 7 persones, 3 d'elles menors, han mort en l'atac.
19: A punt esports, en A punt ràdio.
1: Un poquet més de 6 minuts per arribar a les 3. Obrim la pàgina esportiva i, com sempre, a contrarrellotge, futbol, bàsquet i molt més, Raül.
20: Sí, i amb una última hora, perquè sembla que finalment el partit entre l'Athletic Club i el Rayo a Vallecas és suspens. Recordem que s'havia suspès amb anterioritat, que els jugadors anaven del túnel de vestidors, llançament de pilotes xicotetes de goma i d'avions de paper. Han tornat i quan s'ha repès el partit la dinàmica ha sigut la mateixa i Sánchez Martínez, en principi, sembla que suspèn el partit. Els jugadors s'han intercanviat les camisetes i sembla que no reprendrà al llarg del dia d'avui. Ara sí, passem als nostres assumptes. Comencem pel futbol. En primera, les 9 al Bernabéu, oportunitat per a concretar la tercera victòria consecutiva del segrogués del Villarreal i la seva visita al Bernabéu. Íñigo Pérez dona la clau del partit.
21: Tener acierto en las áreas, que creo que en estos partidos, como vimos en el Metropolitano, es clave.
20: Buchanan es baixa per lesió, tornen Foyth i Comesaña. Al Madrid, Mbappé apunta la titularitat després de la lesió amb la selecció francesa. Quant al València, fa poc més d'una hora que ha parlat el Vasco Aguirre, prèvia del Racing València de demà a les 9 als Camp Esports del Sardinero. Este és el València que vol el tècnic mexicà.
0: Un equilibri, no? Quan no tenim la

0: pelota, seamos solidarios en la recuperación de la misma, seamos humildes para correr detrás de ellos o detrás de ella. Y luego con la pelota, esa personalidad de un equipo como el nuestro que tiene calidad y que tiene que buscar el partido.
1: Dan Juma entra en convocatoria contra el Racing i Cau Lluís Rioja, també demà, però a les 2 de la vesprada, Elche Celta, i com sempre, Martín Anselmi ratifica la idea i el model estil innegociable.
2: Me acerca a ganar o nos acerca a ganar si tenemos la pelota. Y eso lo creo desde que inicié como entrenador hasta hoy.
1: Yago de Santiago serà l'únic absent del CD Franja Verse per lesió, l'altre el sancionat Fede Redondo. En segon, a les 6 i mitja, el 9 Pepi Guamat, el Dense Córdoba. Un punt el separa en la taula. Calleja dubta de si el Córdoba és un rival directe per la permanència.
3: A dia d'avui no sabria un poc què rivales són directos i quals no. Ara mismo en la classificació sí que és verdad que estem molt cerca.
1: Juanpa estarà a la porteria blaugrana ocupant el lloc de Ramon Vila, que no pot per la clàusula de Laporte. També són baixa Mariano Carmona i Roberto López per lesió. Demà a les 2 el Castelló també en segona visitarà l'Andorra de Piqué. Els del Principat estan en descens i en crisi. Bona oportunitat per a guanyar per als orelluts. I en primera federació a les 7 menys quart a l'estadi la victòria Jaén Villarreal B. També opció per al filial groguet d'allunyar un rival directe en la lluita per estar en la zona de privilegi. I en bàsquet, en l'Eurolliga, després de 4 jornades, només estan invictes dos equips, València Bàsquet i Panathinaikos, en versió ACB per als taronja. Demà a les 7, prova de foc al Palau amb el Barça. I avui tenim primera FEB, a les 6 i mitja el Pedro Ferrandiz, el Lucentum s'enfronta al Gran Canari. Els alacantins busquen el 3 de 3 per a Pedro Rivero, el tècnic, el coach, és el rival per a calibrar i un bon examen.
4: És el favorito a todo. Pues a mi me parece un día perfecto para demostrar que queremos estar ahí.
1: En este cas, també anem a tindre una pàgina oberta al motor. Gran Premi Indonèsia del Mundial de Motociclisme al circuit de Mandalika. En MotoGP, la carrera a l'esprint ha tingut com a protagonista Marc Márquez i la seva Ducati, demostrant el potencial. Triomfa el pilot de Cervera per davant del japonès Ogura i de Gian Antonio. Y así relataba Márquez cómo ha conseguido la victoria.
5: Y cuando he liderado, estaba como quería yo la carrera, manejando el ritmo que quería. Sabía que en el T2 sufro muchísimo, pierdo mucho, pero hemos podido acabar primeros y coger 12 puntos.
1: Márquez es el líder de la categoría reina, amb només 4 puntos de diferencia d'avantatge respecte a Jorge Martín. Quant a la gralla de Moto2, els valencians estan en les posicions capdavanteres. Àlex Escrig ha sigut segon, Dani Holgado quart i Ivan Ortola sext. En MotoGP, Adrián Cruces eixirà des del lloc 9 de la graella. En Fórmula 1, carrera a l'esprint i guanyador Verstappen per davant de Hamilton al Gran Premi de Xangai. Alonso al lloc 11 i justament darrere Sainz. I tanquem el Mundial de Kayak de Mar, que es disputa estos dies a la Vila Joiosa, amb més de 800 participants de 39 països. Per ara, doble mundial per a la palista vilera júnior Andrea Jiménez.
6: Raúl Pina, respira, filla, que ja m'he acabat. Gràcies,
1: sí, per la informació. Estàvem ahí pendent del Rayo Athletic Club, que en principi sembla que s'ha suspès. Les protestes sempre són contra Raúl Martín Presa. Respira.
6: Vinga, gràcies, fins ara.

0: Obrim pàgina cultural i anem cap a Simat de la Valldigna, perquè el monestir de Santa Maria de la Valldigna ha recuperat des d'avui els coneixements tradicionals sobre plantes medicinals amb un taller que connecta el saber popular amb la història. És una de les propostes de l'encontre de gastronomia monàstica. Ens ho conta Vanessa Martínez.
1: Abans que els medicaments s'ompliren les farmàcies, les plantes eren una de les grans aliades per a cuidar la salut, un coneixement ancestral que avui torna a guanyar protagonisme entre els murs del monestir de Santa Maria de la Valldigna. És el taller d'herbes medicinals de l'11è Encontre de Gastronomia Monàstica. Alonso Verde, endobiòleg encarregat del taller.
2: Los monjes de aquí, de estos espacios, fueron los responsables de recopilar todo ese conocimiento, escribirlo en libros y transmitirnos, dejarnos ese legado.
1: Un saber que també connecta amb la vida quotidiana dels monestirs.
2: Alrededor de todos los monasterios había unos huertos donde se cultivaban las plantas y había siempre un huerto de simples. Las plantas que cultivaban con uso medicinal, que muchas de ellas compatibilizaban el aspecto gastronòmico con el aspecto medicinal.
1: Herbes per a condimentar, però també emprades per a crear ungüents medicinals, com el que han elaborat este matí.
2: Un ungüento para las quemaduras en el que se utilizan plantas de aquí, plantas del entorno.
1: Un llegat que entre aromes i tradicions, avui es redescobrís a la Valldigna.
0: I d'esta manera hem arribat al final del nostre temps informatiu. Ara continua tota la informació esportiva en Punt a Punt.

Salutacions, novament. Què tal? Molt bona vesprada. Són les 3 de la vesprada i un minut, i així continua el Punt a Punt en A Punt Ràdio. Es nota que està llegant, està arribant la tardor. Ja alguns de nosaltres ja comencem en el tema dels refredats, en el tema de la veu, tocadeta. I ara mateix, en l'actualitat que està passant, com no, per eixe estadi de Vallecas, en el qual el partit s'ha suspès. El partit entre Rayo Vallecano i Athletic Club de Bilbao s'ha suspès. No una, no dues, sinó tres vegades. I ja la tercera ha estat definitiva. Sánchez Martínez, que ha decidit en connivencia en la Policia Nacional i per a garantir la seguretat dels futbolistes, que se suspèn el partit entre el Rayo Vallecano i el Athletic Club de Bilbao des del minut 12. Quan hi havia una treta de cantó en un dels fons de l'estadi, han començat a caure avionets de paper i també pilotetes de plàstic i de goma, que en algun dels casos podia fer-li mal als futbolistes. Ho han fet una vegada, el partit s'ha parat, s'ha reprès novament i ha tornat a passar el duel, que s'ha ajornat 15 minuts. I a la tercera vegada, evidentment, els aficionats del Rayo Vallecano, sobretot els que estan congregats en eixe fons dels bucaneros, han continuat llançant els paperets i les pilotetes. I a la tercera ja, Sánchez Martínez, que ha decidit, després de parlar en els capitans, de parlar en el responsable de partit, en el delegat i també en les forces de seguretat, que el partit se suspèn definitivament. N'hi haurà segurament gent pensant i comparant. Jo no vaig a dir que això estiga bé o malament. Ara, vos dic una cosa. La imatge que avui ha donat l'afició del Rayo Vallecano va a donar la volta al món, eh? La imatge que ha donat avui el Rayo Vallecano és la d'una afició que sap que el club és ella. Que el propietari o el màxim accionista pot ser un altre. En este cas, Martín Presa, que ja sabeu que està peleat des de fa molt de temps en l'afició del Rayo. Però avui l'afició de Vallecas ha deixat clar a tot arreu que els amos del Rayo Vallecano són ells. Perquè avui han demostrat que tenen els mitjans per a parar primer i després suspendre definitivament un partit de futbol en primera divisió de futbol professional televisat per a tot arreu del món, eh? Ojo, cuidao. Anem a veure si això no marca un punt d'inflexió, perquè m'imagino que en la Lliga ara mateix estaran bufant i bramant, però avui l'afició del Rayo Vallecano ha donat una imatge molt potent per a tot el món del futbol. Ja veurem. Hi haurà opinions, per alguns molt bona, altres molt roïna, perquè volien veure el partit. Però sí que vos dic una cosa. L'afició avui del Rayo ha demostrat que si una cosa no és, és Meninfot. 3 de la vesprada i 4 minuts, ja sabeu, jornada de dissabte plena d'esport. Seguim de carrereta des de les 12, que portem en marxa fins a les 12 i mitja de la nit.

0: Per davant tenim una xerrada amb el nostre mestre, amb Juanjo Rodri, per a presentar-nos el seu llibre, a més del futbol internacional i tot l'esport en directe. Partits de primera divisió, també de segona federació i de tercera federació, el duel del Deportivo Eldense a casa davant el Córdoba, el Villarreal B, David Albelda, que visita Jaén, pilota valenciana, rugby i a partir de les 9 de la nit, el nostre partit de la jornada bijusa, el Real Madrid davant el Villarreal des del Bernabéu. Ja sabeu, com sempre, anem carregats. Benvinguts de nou a la passió de l'esport, benvinguts de nou a la màgia de la ràdio, 3 de la vesprada i 5 minuts, i així continua, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el punt a punt. Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro, afegim també a tot l'equip de tècnics de Punt Ràdio, avui representats així per, com sempre, Manolo Palomar i també Maite Freitas al capdavant, a la conducció de l'espai, encantat de fer-ho, servidor Paco Polit, i ja sabeu que vosaltres també, amics i amigues, podeu ser una part fonamental de la nostra transmissió.
1: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.

Anem amb el menú de dissabte, partits que us anem a contar en la sintonia del Punt a Punt. Ja sabeu que ara de seguida estarem de xerrada amb el nostre Juanjo Rodri, que presenta el seu llibre, Mis encuentros con 19 personajes, que serà presentat d'ací a 11 dies. També, evidentment, anem a parlar de futbol internacional amb David Ferris. I com no, a partir de les 4 comença l'esport en directe en esta sintonia. Parlarem de rugby, tercera jornada de la Divisió Honor Elite, València Rugby Club, davant el Recoletas Fènix, amb Toni Galindo des de 4 carreres. A partir de les 4 i quart, futbol, la 8a jornada de la Lliga, Alavés Atlético de Madrid, amb José Luis Gual i Toni Seligrat des de Mendizorroza. A partir de les 5, futbol, sexta jornada de la categoria en segona federació grup tercer, el Xilicità davant el València Mestalla, un duel que vos anem a contar amb Gonzalo Blanes des del municipal Diego Quiles. També a les 5, tercera federació, n'hi ha dos partits més, per una banda l'Atzeneta a 0 amb Carlos Gallardo des del Rechit i per l'altra el Espanyol San Vicente davant el Roda amb Javier Vicente Lozano des del Ramon Asensi Juan. A les 6 menys quart, pilota, Copa Caixa Popular d'Escala i Corda Pro 1, Giner i Tomàs Segon, que s'enfrontaran a Pere Roc Segon i a Nacho, amb Matías Oliver, que ens contarà tots els detalls des del trinquet de Pelayo. A les 6 i mitja, futbol professional, 8a jornada de segona divisió, Eldense Córdoba, amb Álvaro Molina i Javier Subirás des del nou Pepico Amat. A les 7 menys quart de la vesprada, futbol, en este cas, de la primera federació grup segon, Real Jaén davant el Villarreal B, amb Salva Gomis des del municipal de la Victòria, i tancarem a partir de les 9 de la nit amb la Lliga. Futbol, 8a jornada de primera divisió, Real Madrid-Villarreal, el nostre partit de la jornada vijusa amb Carlos Urrutia i Juan Luis Mora, tot el que passa en el Santiago Bernabéu. I a partir de les 11 de la nit, punt a punt els últims 90 minuts amb Salva Gomis i Carlos Urrutia. Tot això, el nostre menú del dia, 3 i 8 minuts, i anem a recordar el que ha passat ahir i este matí.

Amb la notícia del dia, que evidentment és aquest partit que s'ha suspès, imagina, ajornat. Ja veurem quan se disputa. Lo normal és que se juguen la jornada de demà, aprofitant el cap de setmana. Rayo Vallecano, Athletic Club de Bilbao, un duel que només ha pogut disputar 12 minuts i un parell de segonets i un parell de segonets més. És a dir, que resta pràcticament tot el partit per disputar-se. Ja sabeu el que ha passat. Una caiguda massiva en tres ocasions des de la graderia de avionets de paper i també de pilotetes de goma que han provocat primer la suspensió provisional i després definitiva del partit. A la Lliga també anem a recordar que ahir se va disputar un partit de la vuitena jornada.

0: Málaga 1, Espanyol 1, Varela en Zaragoza i Adri Niño van fer els gols. Adri Niño, el conjunt de casa, el Málaga, que va empatar en el minut 91 de partit. Va a passar-ho malament, el Málaga, però això sí, va aconseguir arreplegar un empat molt valuós en el final del partit. També vos recorde que ahir, en segona no n'hi hagi partit, se concentren tots avui, demà i també dilluns. En primera federació sí que se va jugar un partit ahir, l'Eivissa 1, Real Madrid Castilla 1, i que en tercera federació se van jugar 3 partits en la jornada d'ahir. Per una banda, la victòria de l'Hércules B, 0-1 davant el Torrent, el Utiel, que va caure a casa en la Celadilla, 0-3 davant el Llevant B, i el Villarreal C, que va guanyar a casa 3-1 davant el Buñol i és més líder de la categoria, 15 punts per al conjunt de David Cifuentes. També ahir, en handbol, Lliga Asobal, se va jugar el Fertiberia Port de Sagunt davant el EON Orneo Alacant, 18-22, victòria per al conjunt alacantí, i per últim, en un partit amistós de voleibol, se va disputar eixe Servigroup Benidorm 2, l'Eleman Conqueridor 2. Va ser un empat perquè, com no n'hi havia recent xoc, no n'hi hagué necessitat de disputar-se el quinte set. També, ho hem comentat abans, Rayo 0, Atlètic Club 0, en un duel que ha finalitzat ajornat i suspès per la situació que s'ha produït en la graderia, i me faltava per fer el xicotet repàs del que està per vindre este cap de setmana en primera divisió. Per exemple, en un duel que vos anem a contar en la sintonia del Punt a Punt, d'ací a una hora aproximadament, en un duel que enfronta, en este cas, a un dels equips que està començant molt bé la temporada, com és l'Alavés en casa, l'Alavés de Quique Sánchez Flores, que s'enfronta a l'Atlético de Madrid a les 4 i quart de la vesprada. En primera divisió, a banda d'això, el Barça-Getafe, que se juga a les 6 i mitja, i el Real Madrid-Villarreal, que se disputa a les 9 de la nit. Un segonet, perquè n'hi ha hagut ahir un xicotet accident. I també teníem que dir que demà l'Elx-Celta se juga a les 2, Real Societat-Deport se juga a les 4 i quart, Betis-Osasuna a les 6 i mitja, Racing-València a les 9, i per a dilluns queda el Llevant d'Unió Esportiva davant el Sevilla. Tot això parlant de primera divisió. En segona divisió, ràpidament, el repàs de tot el que va començar, que s'enceta a partir de les 4 i quart de la vesprada. En el primer dels partits, el Ceuta-Sabadell, a les 6 i mitja l'Eldense-Córdoba, que anem a oferir en directe des del nou Pepico Amat, i a les 9 de la nit el Celta de Vigo B davant la Real Societat. Per a demà, Andorra-Castelló a les 2, Almeria-Leganés a les 4 i quart, Mallorca-Las Palmas a les 6 i mitja i el Cádiz-Sporting a les 9. Per a dilluns, festiu, Valladolid-Albacete a les 2. Imagina que no li farà massa gràcia als aficionats del Valladolid un 12 d'octubre, un partit a les 2 de la vesprada, dilluns, i festiu. A les 4 i quart, Burgos-Granada, a les 6 i mitja, Oviedo-Eibar, i a les 9 de la nit, el Tenerife-Girona, per a tancar esta novena jornada de la categoria d'Argent. I també estem pendents de més cosetes en el poliesportiu. Clara Alcover, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, com podem, perquè hem de dir que esta setmana he estat mala, pensava que no la va poder vindre, però bé, que disculpen també els nostres oients,
0: ja senten un poquet... Tenim la gola tots tocada.
1: Sí, sí, este temps ens du un poquet locos, però a part de tot el que tu ens has contat, també anem a estar molt pendents del hoquei herba femení, del waterpolo, del voleibol, del bàsquet, de l'handbol. Anem a fer, com sempre, la nostra porta al poliesportiu, així al Punt a Punt, protagonista també.
0: El poliesportiu que va a tindre sempre la finestra del Punt a Punt oberta per a cosetes. I per cert, hem de comentar que en la jornada d'ahir, per exemple, els companys de la tele van fer uns números espectaculars.
1: Així és, perquè hi ha dies que són especials i dies que queden per al record, i este 9 d'octubre ja forma part de la història de A Punt, perquè la nostra radiotelevisió pública està d'enhorabona després d'aconseguir unes xifres d'audiència històriques. Ha batut el rècord absolut d'audiència amb un 7,3 de quota de pantalla i un total de més de 583.000 valencians i valencianes que van seguir la programació especial del Dia de la Comunitat Valenciana, i hem de dir que és una dada que representa el millor registre des del naixement de A Punt en 2018 i que supera àmpliament el 4,2 per a que veigis tu de l'any passat. Així que tant la baixa de la senyera, que va arribar fins a un 28,1 de quota de pantalla, com després les retransmissions dels bous i de més, doncs van tindre tot un èxit així a Punt, tant a la televisió com a la ràdio.
0: Pues enhorabona a tots els companys que formarem part en la jornada d'ahir d'eixa transmissió, tant en la tele com en la ràdio, també els companys que s'afegiren per a reforçar aquests punts de comunicació, aquests punts de connexió que n'hi hagué durant tota la jornada, perquè ahir la programació va començar des de les 6 del matí i va endinsar-se pràcticament a última hora de la nit. N'hi hagué, de fet, 90 minuts, també. Ahir a la nit en Salva Gomis i en Carlos Urrutia, i els companys també...
1: No descansen ningú dia.
0: No, els esports no descansen mai. Però bueno, les audiències de la jornada d'ahir que van ser magnífiques per a la tele i també per a la ràdio. I també, Clara, més cosetes.
1: Sí, sobretot també volia dir que, a part de la teua enhorabona, jo també li la volia donar per a tota la casa, no? Per a tota la família que crea el nostre apunt, tant de tele com de ràdio, que continuem tots treballant fort, no? Per a fer-la créixer encara més i que el nostre orgull valencià, no? Que ahir el vàrem traure a relluir, com sempre, pues que ho puguem seguir fent molts anys més.
0: Clar que sí. Bueno, pues feliç 9 d'octubre, endarrerit, en el meu cas, a tota la audiència. I a les 3 i quart en punt, clavant els temps, és moment de parlar de literatura. I mira que la gent després diu...
1: No me digues.
0: Sí, no,
1: els
0: d'esports, que no llegiu res i tal i qual. Clar, és que esperem als moments adequats, que és...
1: I el que passa a tindre m'encanta, també.
0: Home, clar que sí, perquè anem a barrejar literatura i esport, i futbol, en este cas, amb una obra que segur que vos agrada molt, perquè a banda té un autor que l'audiència del Punt a Punt coneix fenomenal. Parlem de llibres en el Punt a Punt.

0: Mis encuentros con 19 personajes, el títol en castellà, evidentment, és el llibre que se va presentar dilluns 7 de 9 d'octubre a partir del 7 de la vesprada en el Palau de Colomina, en el carrer Almodín número 1, al costat de la Basílica de la Verge, en el centre de València. I el seu autor, segur que vos sona, amics oients, és el nostre Juanjo Rodri. Hola, Juanjo, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: A veure si podem tindre un peliu millor... la señal de Juanjo Rodri. Juanjo, ¿estás amagat en la coma o estás en casa o en estás en la mateix?
1: No, estic me sents bé, ara?
0: Un poquín millor, però bueno, anem a veure si podem millorar la señal, però bueno. Mis encuentros con 19 personajes. Estava pensant que per fi el xiquet de Volqueres ja ha eixit, no?
1: Bueno, sí, és un llibre. A mi m'agrada molt escriure. Això no vol dir que ho faci bé, però en aquest cas, finalment, me vaig decidir a escriure-lo i pues, deu de tindre una data de presentació i és, efectivament, la que tu has comentat del dia de 9 d'octubre en el Palau de Colomina, que està al costat de la Basílica de la Verge.
0: Com a persona que està llegint el llibre inclús abans de la seva finalització, hem de contar una xicoteta d'història.
2: Una anècdota?
0: Sí, quan m'enviares el prototip, eren 18 sí. Personatges, i no de 9. Bandido.
1: Bueno, sí, hem afegit a uno més, en este cas és Paco Camarasa, que té també la seva història personal, i des de l'edició me varen dir que convenia, el vaig, com he dit, afegir als altres 18. És un llibre que... pues d'alguna forma retrata la dècada, més d'una dècada que jo he estat al servici del València. Els personatges tots tenen una interrelació en el club blanc, encara que hi ha altres, com diríem, outsiders, no? Persones que no... que han pertanyut al València, però que per la seva idiosincràsia, per la seva popularitat, pues jo aporte també al guió del llibre.
0: Comences a banda, si no n'hi ha hagut un canvi a nivell d'organització, segurament en una de les figures més importants de la història del club, no anem a repassar els DNU, te vaig a només preguntar per un parell que me cridaran l'atenció, Don Alfredo Di Stéfano, que va ser, excepte futbolista del València, va passar per eixa banqueta en dos ocasions, en dos moments crítics en la història del club, crítics per dir una paraula, però sobretot la segona. La primera va ser una època molt, molt més exitosa, però ja deixes clar, Juanjo, que no és un llibre autobiogràfic, ni que tampoc és un llibre destinat a fer un juí exhaustiu de la vida, obra i miracles dels protagonistes, sinó només parles de les teues anècdotes i de les teues sensacions i opinions en cadascú dels protagonistes.
1: Sí, exactament, ho has definit de forma perfecta. Els personatges són els protagonistes. Jo no tinc cap protagonisme en quant a que sóc només l'interlocutor. La persona que va estar en contacte en moments puntuals en estos personatges, i concretament en el de Alfredo, pues jo vaig tindre molta relació, diria jo, amb ell.

0: a través de del seu preparador físic, que era a la, entonces, Jesús Paredes, i vàrem coincidir. Era un personatge extraordinari en quant a la, a les vivències. Va passar per un segrest, va passar per una sèrie de, inclús, extradeportives, i és un personatge que, bueno, que el considero lo suficientment important com per a traure-lo. I en quant a l'esportiu, pues, guanyador d'una lliga i un, una persona que va deixar, sense dubte, una huella important en la història del València.
1: Algun dels protagonistes és amic teu, però amic teu, que té una relació molt estreta en tu. I puc donar, bueno, més d'un exemple, no? Però en el cas de Gus Hiddink o de Lugo Penef, és més complicat fer un repàs d'aquest tipus a nivell opinatiu del que va significar este protagonista en la teua vida o la teua opinió al respecte quan se tracta d'un amic i no tens eixe passet enrere que te dona l'objectivitat?
0: Sí, bueno, i d'alguna forma ho advertís, que en la redacció del llibre hi ha personatges que se fa especialment complicat escriure sobre ells, perquè no poden afectar, teòricament no pot afectar pues la empatia o la simpatia o una sèrie de raons que tu acabes d'apuntar, que possiblement faria desvirtuar el contingut del llibre, però no és el cas. Jo he tractat de ser objectiu, de dir exactament el que volia dir i llevant tota influència que fora o que tinguera l'objecte de desviar lo real, la realitat del personatge. Jo he procurat en cada personatge ser tot l'objectiu que he pogut i el tema és afectius de deixar-los al marge.
1: I també un recordatori per als aficionats al futbol que diguen, no, és que igual Juanjo només ha parlat de protagonistes valencianistes o vinculats al València d'alguna altra manera. No és el cas. Vull dir, hi ha protagonistes com és el cas de Prosinecki, de Stoikov, de l'Opera, que Johan Cruyff, que no necessàriament tenen eixa lligament el València o el valencianisme, més enllà dels enfrontaments que han mantès amb el València a nivell esportiu damunt la gespa, però que igualment tu tens en ells anècdotes i un coneixement intrínsec, no?, de com eren a nivell personal, i directament has llançat a parlar de tios, com és el cas de Prosinecki, pues que se va fer famós en la seva època en el Madrid, o Stoikov en el Barça, o també Johan Cruyff en el Barça i en Holanda.
0: Sí, exactament. Jo crec que són personatges que tenen el suficient prestigi i interessant per al públic, i interessants per al públic per a afegir-los en este guió de personatges. Sí, efectivament, no han pertany mai al València, però són curioses, i jo diria, i com al final el que ha tingut que triar els personatges sóc jo en este cas, pues incluït els que m'han paregut interessants cara a la possible lectura del llibre, o sigui que no necessàriament, aunque sí majoritàriament són gent que ha pertanyut al València, però sí, hi ha tres o quatre, com he dit, outsiders, però que la seva presència la justifica precisament la personalitat i la importància d'aquestes persones.
1: Per cert, xicotet, insist, ja saps, Juanjo, que estem al peu de l'actualitat també, m'imagino que ja saps el que ha passat en aquest partit en Vallecas en la suspensió definitiva, no?, per llançament d'objectes des de la graderia, l'afició del, sí, Rayo, que bueno, que ha demostrat que, almenys la imatge que ha donat avui, molt potent, de que els amos del club són ells, i els que dictaminen, per exemple, si se juga un partit o no, són ells, els aficionats. La Lliga acaba de traure un tuit, un comunicat, dient que el Rayo Vallecano Athletic Club de la jornada vuitena de la Lliga ha estat suspès per decisió de l'àrbit després de el reiterat llançament d'objectes al terreny de joc. La Lliga condemna de forma rotunda este tipus de comportaments que posen en risc la seguretat i fan impossible el normal desenvolupament de la competició. La nova data i hora del partit se va anunciar de manera pues, imminent, pròximament. Segurament siga la jornada demà o després demà, però bueno. Aprofita i te pregunte, què te pareix el que ha fet l'afició del Rayo o part de l'afició del Rayo avui, obligant a suspendre un partit perquè la seva reivindicació, ja sabem,

0: tots laguers, no volen a Martín Presa al capdavant del club.
1: A mi, d'entrada, me pareix mal que el públic tinga una reacció aixina i impedisca, perquè de tots hi haurà gent que no està conforme en l'actitud, però forçar a prendre una decisió de la suspensió d'un partit per coses que no se deuen de solucionar durant durant el propi partit, pues no me pareix bé, perquè si cada un agarra la justícia per la seva mà, pues això va ser una calamitat. Jo crec que hi ha altres camins per a reivindicar les coses. Jo sé que el problema del Rayo és important, hi ha involucrats molts interessos, però per força major no me pareix la millor forma d'acabar en la celebració d'un partit, encara que demà o després demà o quan siga, però és un acte que jo crec que va en contra de lo que és l'estètica de la Lliga Espanyola.
0: Tornant al llibre, evidentment Martín Presa no és un dels protagonistes. Clara està
2: podria,
0: per així.
2: Podria afegir-lo, no?
0: No sé jo si Juanjo Rodríguez tindria...
1: No el conec.
0: No, però igual coneixies a algun dels seus predecessors, vull dir, a Ruiz Mateos i a tota esta gent, a Teresa Rivero...
2: Mítics.
0: A estos que eren presidents en els 90, m'imagino que algun contacte tindries en ells, no?
1: Bueno, sí, he tingut contactes en diverses persones del Rayo, però no. Crec que no lo suficientment intenses com per a reflectir-ho en el meu llibre.
2: Sí, volia dir que enhorabona lo primer, no, a Juanjo, per escriure un llibre, per publicar-lo, ja me pareix com un treball i un honor també formar part del nostre equip. I jo li volia preguntar, sobretot, què era el que vol transmetre, no, quan el lector vaig a comprar aquest llibre, una vegada el tinga i es comença, què és el que ell vol transmetre com a autor?
1: Bueno, jo sobretot vull que contar algunes coses que són inèdites, que mai han aparegut en la premsa i que considere que tenen certa importància. A partir d'ahí, pues, poc més. No. A veure, hi ha una dicotomia entre lo que com funciona un club per dins i lo que se transmet a l'exterior, no? Lo que capta l'aficionat. Ahí hi ha una dicotomia que és difícil que en algun punt se trobe. Les coses se veuen d'una forma totalment distinta quan estàs dins de la dinàmica d'un club. Jo sempre he dit que treballar en un club de futbol és com estar dins d'una batidora en marxa. Ahí no hi ha descans, qualsevol cosa afecta, qualsevol acció té una repercussió exterior per a la premsa, per a l'opinió de la gent. Entonces, és el que tracte jo d'evitir a la gent que puga llegir el llibre que és una panoràmica de com funciona un club per dins.
0: Has hagut de descartar protagonistes, Juanjo?
1: Sí, perquè jo he tractat de fugir del cansament que pot produir la lectura d'un llibre, que diu, al final no vull ser pesat. El llibre consta, com s'ha dit, de 10 personatges i són 160 i pico fulles i jo crec que és suficient. Alguna persona de la meva confiança, tu, ho deies, que ha llegit part del llibre, pues, me diuen, no sé si serà veritat, me ho diuen d'una forma seriosa o què, però que enganxa, que tens il·lusió de passar d'un personatge a un altre i que d'alguna forma pues, té una lectura senzilla, que és el que jo tracte de transmetre pues, unes experiències, com repetís molt, per exemple, un fet. Ningú sap que Paco Camarasa, per exemple, va ser baixa en el València en un moment de la seva trajectòria, concretament quan va complir els 18 anys, el València li va donar la baixa i

0: Després va haver que recuperar-lo. Anècdotes que no han tingut el ressò en la premsa, no ja xicotet, sinó ningú. O sigui, que ningú sabia una sèrie de coses que jo conté en el llibre i que, com he dit fa uns minuts, són absolutament inèdites.
1: Has descobert o recuperat vivències que havies oblidat fent este repàs mig autobiogràfic, mig biogràfic també dels teus protagonistes, perquè m'imagino que són molts anys vinculats al futbol, evidentment en el teu cas, Juanjo, però segur que pensant en aquestes experiències, anècdotes i demés, n'hi ha més d'una que no te'n recordaves i que ha tornat un poquet a la teva memòria en esta recerca, no, d'experiències en els protagonistes.
0: Bueno, jo, que sóc una persona major, sí que tinc una... sí que puc autorreconèixer-me una qualitat, i és que tinc una bona memòria, i sobretot algunes frases, alguns moments puntuals en la història del València, en el contacte, per exemple, en Arturo Tuzón, recorde perfectament. És reproduir quasi una pel·lícula. Ho tinc. Hi ha una frase en el contingut del llibre que diu Veritas ex memoria, que és una frase en la que sustenta part del dret romà. Entonces, vol dir que la veritat està en la memòria de cadascú. O sigui, que quan tu estàs dient algo de memòria, normalment no estàs dient res que no fora aixina, i això és la base de tot. Jo recorde moments puntuals de fa molts anys en molta claritat. És una, no sé, me sap mal dir algo bo de mi, perquè no és el cas, no estic presumint de res, però sí que tinc bona memòria i moments importants, moments puntuals, el recorde en total claritat.
1: Contes moltes experiències teues en la teua època, primer en la cantera del València, com a director de cantera en el València Club de Futbol, i posteriorment com a responsable màxim de la Secretaria Tècnica del València en els anys 90. Deixes intrahistòries, tu creus que 30 anys després podrien extrapolar-se a l'actualitat, o penses que ha canviat tot tantíssim ja que la tasca dels directors esportius, secretaris tècnics, ja no té pràcticament res a veure en el que feies tu en Paterna?
0: Jo crec que dir que el món i, per extensió, el futbol no evoluciona seria un anacronisme, no?, per dir-ho d'alguna forma. Jo crec que tot varia, però hi ha funcions que són fonamentals, que el marge de variació és reduït. No? La tasca, la funció d'una secretaria tècnica, pues en línies generals continua sent la mateixa que abans. Possiblement avui hi ha molta més informació. En l'època dels anys 90-2000, 96-2000, pues si volies veure un jugador tenies que anar-te'n a un fora a veure-lo, i ara és molt més fàcil. Jo està per els països que ha recorregut, està per damunt dels 50, jo he estat en més de 50 països, ben jugadors. Ara és més fàcil, els mitjans de comunicació te donen una informació que abans no tenies, pràcticament tenies que basar-te en una revista que existia, que li diuen Don Balón, i ahí pues te donava la informació que després tenies que completar d'alguna forma viatjant. Jo crec que si vols establir un paral·lelisme entre com funciona avui el València i com funcionava en aquella època, abans, res a veure, perquè ara el València és una altra història que no es tracta en aquests moments de criticar o d'adorar, més el primer que el segon. Però algunes coses sí que mantenen el seu espírit, sí, són pràcticament iguals, però en variacions també importants, perquè ho produeix la mateixa evolució de tot, del món, de la vida, de les persones.
1: pràcticament la meitat dels protagonistes ja no estan entre nosaltres, no? En el cas de Di Stéfano, Tuzón, Pasiguito, evidentment Kubala, Cruyff i demés, però la majoria sí. I volia preguntar-te si has cridat algun d'ells per a, no sé, per a reconfirmar coses o experiències que has viscut en ells. Per exemple, parles de Quique Sánchez Flores, de Bordalás, d'entrenadors que estan en actiu encara, o inclús de Paco Roig, no? que va deixar la presidència del València fa molts anys, però que encara continua donant guerra cada vegada que li posen una carxofa davant. Has tingut aquest últim contacte a l'hora de, no sé, de rematar un poc cadascú dels capítols de la gent que encara viu?
0: No, per res. Tinc previst fer algo en el sentit de lo que tu dius, però fins ara no ho ha fet. He preferit, si, no sé si és una errada o un encert, no ho sé, pues les persones que per a mi són més importants i que voldria que me acompanyaren en aquest dia del 9 d'octubre, pues són a les que he enviat la invitació. Crec que, si no m'equivoque massa, pues, això mai saps, perquè hi ha gent que no confirma l'assistència. Sí m'han confirmat l'assistència personalitats del món del futbol, d'exjugadors, després, pues jo espero que vagin, però seguretat absoluta, mal ja, no hi ha, perquè no te confirmen moltes persones. Jo crec que va a tindre una acollida gran el llibre. De fet, les meves converses en el Palau de Colomina en la seva directora Carmen Puerto, hem dit que tenim que estar preparats per a una assistència més gran de les 117 butaques que té la sala del Palau de Colomina. Entonces estem preparats. Per una part, a mi me sabria mal que no s'omplira, però per altra part me sabria mal que haguera molta gent que tinguera que estar de peu o que tinguera que ocupar una altra sala. Però trobar l'equilibri entre una cosa i altra no és fàcil. Jo no sé que, lo que sí que vos dic és que mai me pensava que la edició i la presentació d'un llibre tinguera tants problemes com els que jo estic patint.
1: Estava preguntant...
2: Per això dient que hi ha que donar-la enhorabona, perquè és molt difícil donar a llum un llibre.
1: És molt complicat, no? De fet, és el que diuen sempre, no? Tindre un xiquet, escriure un llibre i plantar un arbre. El tema de l'arbre ja ho has fet, Juanjo? O ja s'ha deixat tric o què?
0: El de l'arbre no, però en qualsevol moment ho fas i així ja complete la trilogia.
1: Sí, ahí, no sé, plantes un taronxer en qualsevol, alguna garrofera i ja tindries tot. Com ha estat el procés d'edició? Vull dir, parlaves de que és complicat també una vegada ja tens seleccionats els teus protagonistes. M'imaginé que, a banda de fer-me arribar també a mi el manuscrit, també ho has fet a més amics, a més companys, per a, imagina, llegir, buscar errades, també per a corregir cosetes. I una vegada ja estava tot acabat, com ha estat aquest procés de parlar amb la gent, per a editar el llibre, per a portar-lo a l'impremta? Com ha estat tot això?
0: No, a mi m'edita el llibre l'editorial Vinatea, en el seu jefe, que és Salva Raga. I Salva Raga també en un moment puntual me va espentar per a que jo publicara el llibre, perquè tenia els meus dubtes. Però sí que li vaig advertir algo a Salva, i ho sap perfectament, i és que no variara ni una lletra del contingut del llibre. No per res, no per soberbia, ni per orgull, ni per res d'això. Simplement vull que assumir tota la responsabilitat de lo que jo he escrit. Tampoc la IA tampoc ha intervingut en la redacció.
1: Home, res, no esperava menys, per favor.
0: Bueno, pues no, però és que ara tot és intel·ligència artificial, tot se soluciona així. Jo vull que totes les errades, totes la falta d'una redacció òptima, si és el cas, pues que aquesta responsabilitat recaiga sobre mi mateix. No té per què ser

responsable algú de que jo passa mal qualsevol cosa. És simplement això. I en aquest aspecte, la col·laboració

0: t'has vinculat al futbol 60 anys, m'enganye massa o està per ahí?
1: Bueno, si unim les dos facetes, la de jugador i la de, i la de tècnic, pues efectivament, jo era un desastre com estudiant i el camí que vaig triar va ser el futbol. Pues vaig arribar a segona divisió per una sèrie de motius, pues, no vaig arribar a primera, però tota la vida, la meva vida ha estat lligada al futbol, des de la posició de jugador a la de, més tard de tècnic. Saps que he passat per diversos equips i la meva vida és consustancial en el futbol. És algo que un esport que m'apassiona, que m'agrada, que tot, o sigui, el més, i paral·lelament l'agraïment de que aquesta activitat m'ha permès tindre una vida, jo crec que còmoda, per dir-ho d'alguna forma, encara que estar dependre del futbol familiarment sempre és complicat. Primera, perquè hi ha lapsos de temps que no tens treball, i després perquè significa, pues, molts viatges, molta dedicació. I això és el tema.
0: Clar, és que la repregunta a esta qüestió és 60 anys després de la teua vinculació, primer com a jugador i després, evidentment, com a secretari tècnic, com a moltes coses al món del futbol, com és possible que encara t'apassioni el futbol? N'hi haurà darrere alguna motivació, perquè és que a banda tu no només comentes els partits així, és que tu veus molt de futbol a casa, t'agrada anar als camps també, t'agrada... Vull dir, què n'hi ha darrere d'aquest esport tan particular i aquesta piloteta tan particular, que ha canviat també molt en aquests anys, per a que encara t'enganxe tantíssim més de mig segle després?
1: Bueno, yo creo que debe de ser algo genético en mi casa, concretamente es una, no está en el libro, pero te lo digo, mon pare, mai va, a lo mejor es el mejor favor que me va a hacer, mai va vindre a vorem jugar, o sea, que es algo genético. A mí me agrada el fútbol, li estic agraït al fútbol, he estat sempre vinculat al fútbol, y posiblemente es porque no sé fer una altra cosa i ha tingut que viure exclusivament al socaire del futbol. Jo crec que aquesta és l'explicació, però el nivell d'interès que me produís el futbol, ni en aquests 60 anys que tu parles i més 20 que me afegisses com a jugador, pues mai han fet que decaiga aquest interès a lo millor enfermís que jo tinc sobre el futbol.
0: I la última per a tancar, Juanjo, recordem el pròxim 19 d'octubre, a les 7 de la vesprada, aquesta presentació que tindrà lloc en el Palau de Colomina, en el carrer Almodí 1, al costat de la Basílica de la Verge. Les meues trobades en 19 personatges, mis encuentros con 19 personatges. Per cert, això se posarà a la venda, m'imagine, eixe dia, dies precedents, o la gent com podrà comprar el llibre, si vol pegar-li una ullada?
1: Bé, allí en el propi Palau, per cert, vull que afegir una altra cosa. Si a algú li interessa la història valenciana, és curiosíssim com ese palau d'un senyor que li diuen José Colomina Arqués, crec que pues va des de un puesto, d'una posició modesta en la vida, va arribar a Marqués fabricant palmitos, o sigui que és un recomane que llisquen la història del Palau de Colomina, la gent interessada del valencianisme, no, més que del valencianisme, de la valenciania, perquè és molt, molt interessant, i sí, és tot el que puc dir.
2: Tens tota la raó, Juanjo, la veritat que sí. Jo, per exemple, he anat a una universitat que és molt col·laboradora amb el Palau de la Colomina. He tingut la sort de poder anar moltes vegades i és preciós. I m'agrada molt quan vas dir que anaves a fer allí la presentació del teu llibre, perquè de vegades me pareix un lloc
0: espectacular. Te coneixes molt, molt bé aquest edifici,
2: sí.
0: Eh?
2: Sí.
0: Efectivament. Bueno, pues tot el món, ja té la data.

0: de la vesprada i 47 minuts. Teníem pendents, Clara Alcover, cosetes del poliesportiu. Per exemple, havíem de parlar de motor de Fórmula 1 d'este cap de setmana a Singapur.
1: Yes, m'agrada molt que digues tu lo de Singapur. Perquè Max Verstappen continua en ratxa i no hi ha qui el pare. Després de la victòria de la setmana passada, el pilot neerlandès ha tornat a pujar al més alt del podi, esta vegada en la carrera a l'esprint del Gran Premi de Singapur, al circuit urbà de Marina Bay. És una prova marcada per la pluja que ha obligat a retardar l'inici i en la qual Verstappen s'ha imposat per davant dels dos Ferraris, davant de Hamilton, que ha sigut segon, i Charles Leclerc, que ha sigut tercer, i la quarta posició ha sigut per Antonelli, cinquè per a Lapson, sisè Berman, setè Hulkenberg i vuitè Lando Norris, que ha tancat aquesta zona de punts. La jornada complicada ha sigut per als dos espanyols, perquè Fernando Alonso ha acabat 11è i Carlos Sainz 12è, els dos fora dels punts en esta carrera curta. I atenció, perquè la pluja també ha condicionat els horaris del Gran Premi de Singapur i el retard en la disputa de l'esprint obliga a modificar l'horari de la classificació prevista inicialment per a les 4 de la vesprada i que haurà de començar més tard per a complir la normativa que estableix un temps mínim entre sessions. Demà diumenge a les 2 de la vesprada, la gran carrera del Gran Premi de Singapur i una nova oportunitat per a Verstappen de continuar retallant diferències en la lluita pel Mundial, mentre que Fernando Alonso i Carlos Sainz pues, intentaran recuperar aquestes posicions i tornar a la zona de punxo.
0: M'imagino que en algun moment de la transmissió este cap de setmana ja veurem si agarren en un plano la Peter Lim, o al seu fill o a la seva família, que són grans aficionats de la Fórmula 1 i de fet tenien en el seu moment pasta posada en un dels equips, en una de les escuderies. Del motor de Fórmula 1 passem a motor a MotoGP, efectivament, perquè està un peliu, no està massa lluny d'allí, però està per ahí, per la zona, a Indonèsia, Gran Premi d'Indonèsia este cap de setmana.
1: I on Marc Márquez ha tornat a colpejar primer, el pilot català ha aconseguit la victòria en la carrera a l'esprint del Gran Premi d'Indonèsia, al circuit de Mandalika, i ha recuperat així el lideratge del Mundial de MotoGP. Márquez s'ha imposat per davant del japonès Ogura i de l'italià Di Giannotto, que han completat i se podi. El seu gran rival pel títol, que és Jorge Martín, ha acabat quart després de cometre una eixida de pista, i pel que fa a la resta dels espanyols, Àlex Márquez ha sigut cinquè, Pedro Acosta sisè, Fermín Aldeguer setè i Àlex Rins ha acabat desè. Maverick Viñales 18è i Aleix Espargaró 20è. Raúl Fernández, que eixia des de la primera posició, no ha pogut acabar després de veure's involucrat en una caiguda amb Bezzecchi,

0: en ese primer Revolt. I molta atenció també a Moto3, perquè demà podem tindre ja per fi campió del món, i és que Máximo Quiles, el pilot de l'equip valencià Spark Team i líder del campionat, eixirà des de la sisena posició i té opcions matemàtiques de proclamar-se campió. Una de les combinacions passa per guanyar la carrera i que David Almansa acabe tercer. Així que el valencià Adrián Cruces serà el que partirà de la desena plaça. I per últim, en este repàs de MotoGP, en Moto2, el protagonisme absolut per a nosaltres ha sigut amb Àlex Escrí, que seguirà segon, mentre que l'hispano-colombià David Alonso de l'Espar Team ho farà tercer, just per davant del seu company valencià, Daniel Olgado. Així que apunten els horaris de demà diumenge, perquè va tocar matinejar. A les 6 del matí, Moto3, amb el possible títol de Màxim Quiles en xoc, a les 7 i quart, Moto2, i a les 9 del matí, la carrera gran de MotoGP amb Marc Márquez defensant i ser lideratge pel Mundial.
1: I anem a tancar, abans d'obrir comunicacions amb el rugby i també amb el futbol internacional, Clara, amb el tennis, perquè ja sabeu que estem molt pendents d'aquest Master 1000 de Xangai, precisament, i de Carlos Alcaraz.
0: Així és, perquè Carlos Alcaraz continua amb pas ferm a la Xina. El tennista murcià ja està en la tercera ronda del Masters 1000 de Xangai, després de superar l'argentí Juan Manuel Cerúndolo en dos sets per un doble 6-3 i una victòria solvent d'Alcaraz, que ha resolt el seu debut en el torneig sense cedir cap set i continuar avançant en una de les últimes grans cites de la temporada. Ja coneix el seu pròxim rival, serà el belga Sissou Bergs, que ha superat el peruà Ignacio Buse per un contundent 6-0 i 6-3. El duel se disputarà este dilluns 12 d'octubre, encara amb horari pendent de confirmació, i ara està en xoc una plaça per als vuitens de final en estos Masters 1000 de Xangai. Està jugant l'argentí Sebastián Báez davant el monegasc Valentín Bacherot, cap sèrie de número 17 del torneig. Bacherot s'ha adjudicat el primer set per 6-4 i en el moment de l'última actualització el segon està empatat a dos xocs. Per tant, l'avantatge és per al monegasc, que busca tancar el partit i aconseguir ese bitllet per a la tercera ronda del Masters 1000 de Xangai.
1: Tot el vòlei esportiu ubicat a les 3:52 minuts, i anem a aprofitar que ja està la cinta d'eixa primera comunicació feta, perquè hem d'obrir línies amb el poliesportiu de 4 carreres. A partir de les 4 n'hi ha rugby, jornada tercera de la divisió Honor Elite, en un partit que va disputar el València Rugby Club a casa davant el Recoletas Fénix, i que ens va contar el nostre cabalino del punt a punt, Toni Galindo. Hola, Galindo, 4 carreres, bona vesprada. Estava clar, és que estava clar, estava clar. Jo pensava que no tindries nassos de fer-ho i ho has fet. És que és,
2: però, per favor, impressionant.
1: El número 1. Bueno, Toni, a banda del cavall que tens al teu costat, anem en aquesta primera comunicació, vinga.
2: El cavalino rampante. Bueno, primer que res, salutacions, bona vesprada, Polit, Paco, què tal, Clara? Al cobert des de la Pantera, 4 carreres. Efectivament, tenim una partidàs de rugbi en esta tercera jornada de la Lliga de Divisió d'Honor Elite. Este partit, recordem que és la tercera jornada, però és el segon partit per a València Rugby, que avui s'enfronta al Recoletas. Per què? Pues perquè no va poder disputar el partit corresponent de la segona jornada en Barcelona per allò de l'alerta meteorològica que van patir a Catalunya en les passades darrers dies. Així que, bueno, pues, partit corresponent de la tercera jornada, segon per a València Rugby, que és octau en la taula classificatòria, amb només un punt. El rival, el Recoletas, Fénix Burgos, atenció, perquè és el segon classificat amb 8 punts en la taula classificatòria, així que un partit on el València Rugby pues, tindrà que pues, tractar de remuntar alguna posició en la taula classificatòria, així a casa, com el factor local. Així que tenim un bon partit, tenim a la gent esperant que arribi el moment de les 4 de la vesprada, perquè es disputa este duel entre el València Rugby Club i el Recoletas Fénix Salut. Una cosa també s'ha d'apuntar de cara a aquest Mundial de Motociclisme que estàveu parlant. Jo crec que tots els aficionats al motociclisme sabeu que Marc Márquez té 9 títols mundials, 9 té Valentino Rossi. Jo crec que tots tenim unes ganes tremendes perquè arriba aquest número 10, no? Que no va poder aconseguir Valentino Rossi, però que és que ho té ahir a bastaeta tocant una punteta des d'ells Marc Márquez. Jo crec que s'alegraríem tota l'afició espanyola i els aficionats del motociclisme de motociclisme, no? Pues que Marc Márquez aconseguia pues, arribar a aquests 10 títols mundials. No? Jacobo Agostini, que van ser 15 els que té, no? És inabastable. 13 o 12 més 1 tenia Ángel Nieto, així que bueno, pues, entraria en el Big 3, no? Marc Márquez, per dir-ho així, d'alguna manera. I en Moto2, Àlex ha escrit, segon en la carrera de l'esprint, així que, mare meva, el pilot de Puigol, que ens està donant...
1: No, no, des de que el vas portar així a l'estudi, ja...
0: Des que el va batejar,
1: sí, sí, directament.
2: És que Àlex és veí meu, és a dir, jo, aquest xaval jo l'he vist créixer des que era un bebè, o sigui, que bueno, pues, tota la força i tot el recolzament, també com a Joan Hortolà, és pues, un altre que li tenim un gran carinyo, com a tots els pilots valencians que estan leint la graella d'eixida de les diferents categories del Mundial de Motociclisme. Pues anem a veure què depara avui el partit, que sí, a un convidat, i digues el teu nom.
3: Hola, muy buenas, yo soy Martín Poveda.
2: Martín, què ens espera? Donar algun apuntet del partit d'avui ràpidament, què ens espera avui?
3: Pues la verdad es que yo espero al menos un partido bastante duro a nivel de contacto, o sea, bastantes fases de juego cerradas y mucha acumulación de fases de delanteros, sobre todo.
2: Nos acercamos al invierno, hoy se va a repartir leña.
3: Hoy tocará irse calentito.
2: Molt bé, pues ahí sí tenim els apunts del nostre convidat, així que bueno, tot disposat així en el 4 carreres el Pantera, perquè a les 4 de la vesprada arranque este València Rugby Club contra el Recoletas de Burgos.
1: Presenta't el partit de rugby, que serà protagonista a partir de les 4 en la sintonia del Punt a Punt. Queden 4 minuts precisament per arribar a les 4 de la vesprada, tornar a per al futbol internacional.
4: Futbol internacional al Punt a Punt. El més destacat i els jugadors a seguir de les millors lligues del món amb David Ferris.
1: Sempre la mà del nostre scout David Ferris. Hola David, què tal? Bona vesprada.
5: Hola Paco, què tal? Bona vesprada.
1: I anem en 4 minutets per a 4 punts importants del futbol internacional este cap de setmana. El primer ha estat en el Emirates, en la victòria del campió de la Premier davant el Leeds.
5: Victòria de l'Arsenal, però patint i molt, perquè el Leeds s'ha avançat al marcador al minut 55 amb gol de James Justin. És veritat que prontet, 7 minuts després, Calafiori ha igualat l'encontre, i en el 70 Bruno Guimaraes, 5 minuts després d'eixir, ha fet el 2-1 definitiu. El Leeds, que està sent un dels millors equips en aquest inici de competició, avui de fet ha perdut el seu primer partit a la Premier, però no ha pogut fer front amb l'Arsenal, que esta victòria és important perquè demà n'hi ha un Liverpool-Manchester City, i si en algun partit el City pot caure, pues debería ser demà, encara que el Liverpool tampoc ha començat amb les millors sensacions, però victòria important per a l'Arsenal d'Arteta per estar ara mateix igualat a punts amb el City de Maresca.
1: Ara sí, ja parlem de més cosetes de la Premier, però abans te pregunto per un partit que està en marxa ara mateix en la Bundesliga. Està palmant el líder ara mateix.
5: Està caigent el Bayern de Múnich 1-0 amb el Augsburg, des del minut 1, de fet, ha començat perdent el Bayern. El Bayern que avui té que guanyar si vol alcançar el primer lloc de la taula, perquè de fet el Dortmund va empatar ahir 2-2 amb el Werder Bremen en un partit que tenia pràcticament guanyat, però bueno, el Bayern ara mateix caigent. És veritat, Paco, que bueno, n'hi ha que tindre calma, perquè el Bayern ha començat perdent molts partits en els últims anys de la Bundesliga i després ha acabat guanyant 1-3, 1-4, o sigui que veurem si avui l'Augsburg, que també és un equip que ara mateix en esta victòria està en cinquena posició, ha començat bé, però veurem si és capaç d'aguantar a un Bayern que ha eixit amb tot, no està rotant ni molt menys.
1: Un partit finalitzat, un altre que està en marxa. Tornem a la Premier, David, per a un duel que comença a partir de les 6:30, eixe Manchester United Tottenham, o en castellà, com se diu, Tottenham, que comença a les 6:30 de la vesprada.
5: Un duel de necessitats, perquè el Tottenham està en l'última posició, amb 2 punts, busca la seva primera victòria, també busca la segona de la temporada del United, que està en 5 punts en la posició 12. Una victòria sí que és veritat que li donaria un lloc més tranquil, més a prop de les competicions europees, o sigui que és un partit molt important per als dos. Jo crec que el Tottenham ha molta més necessitat per el que va passar l'any passat i per el que està passant en aquest inici de temporada, però partit, bueno, segurament de futbol no veurem massa, però sí que és veritat que en el pla emocional és un partit molt, molt interessant per a veure com evoluciona ambos equips.
1: I per a tancar l'últim minutet, David, per a un duel que jo crec que va ser molt interessant esta nit, que mesura a dos dels equips més forts, podrem dir, de la Ligue 1, de la primera divisió a França, que compten, en el cas del Paris Saint-Germain, amb el millor jugador del mes de setembre, com és Ferran Torres, i que sobretot arriba després de pues, moltes setmanes de paró. Anem a veure com el campió de Lliga a França reprèn novament la competició davant Le Mans.
5: Sí, el Le Mans, que bueno, és l'equip en el que n'hi ha molts inversors famosos, entre ells Courtois, per exemple, un equip que va pujar l'any passat i està amb 6 punts, no ha començat malament, de fet. El PSG, que busca, òbviament, una altra victòria per a intentar apropar-se als llocs de cap de la taula. De fet, el Mónac, que és el que ara mateix és el líder, juga també a les 9 menys quart amb el Toulouse. O sea, que una victòria del PSG pot ser que li doni la possibilitat de retallar punts al Mónac o, per lo menos, arribar ja més a prop. De fet, el PSG està en la 6a plaça. Jo crec que l'objectiu té que ser arribar prontet a estar entre els tres primers i a partir d'ahí pues, ja buscar esa primera posició, que és la lògica per al PSG. Però bueno, el partit d'avui no va ser fàcil i, de fet, Dembélé, per exemple, no va jugar, va rotar perquè el PSG té partit important de la Champions davant del Manchester City. O sigui, que veurem si amb el que va eixir avui, que tampoc està gens malament, li dona al PSG per aconseguir la tercera victòria de la temporada en 6 partits en la Liga.
1: Pues menú interessantíssim, des de cap de setmana, d'avui dissabte, ja sabeu que diumenge, demà, parlant novament amb el nostre company David Ferris per a la resta de la jornada en les grans lligues europees. Un abraç, David!
5: Un abraç, Paco!
1: 4:01, de seguida estic amb el Rubi novament, de seguida estem en la presentació del duel que anem a contar a partir de les 4:15, però abans, Clara Alcobert, tenim també més poliesportiu.
0: Tenim una vesprada i una jornada carregadíssima de protagonisme valencià en la Superliga Masculina 2 de voleibol. La categoria de plata del volei nacional disputa esta segona jornada de la temporada amb fins a 6 equips de la comunitat en acció i molts enfrontaments molt interessants. El primer partit de la vesprada ja ha començat, ha sigut fa apenas 2 minuts, el partit entre el Gemma Vivinarós i el Portol a Mallorca, on els castellonens busquen mantindre aquesta bona dinàmica després de guanyar en la jornada inaugural. A les 5 serà el torn del Mediterrani Castelló, que rep el Roquetes al pavelló Pablo Herrera. A les 5:30, un dels grans duels de la jornada, el Paterna Liceo, que rep precisament el club de natació de Sabadell. Els dos equips van guanyar en la primera jornada i volen pues, continuar amb aquesta bona ratxa. I a les 6 de la vesprada serà el torn del l'Ubelilla Grau, que visita el Rotogal Boiro. És un conjunt gallec que s'estrena esta temporada en la competició després de no disputar el partit de la primera jornada, i ja a les 7:30 hi hauran dos partits més. L'Almoradí, que visita la pista del Cratebo Volei Arenys, mentre que el Family Cas de Xàtiva rep el Club Voleibol Elx en un atractiu derbi de la comunitat valenciana. Així que anem a estar pendents dels 6 equips valencians d'eixe derbi autonòmic, del duel entre els invictes a Paterna, i una vesprada molt completa de volei també en esta Superliga Masculina 2.
1: Sí, recordem que ja en la jornada d'ahir també tinguérem eixa amistós que va acabar en empat entre els dos equips de la màxima categoria, com és el Sergriu Peñíscola i l'Eleman Conqueridor. Comença o no comença el partit de rugby ara mateix en 4 carreres, Toni?
2: Ja roda l'Ova a la CIA, la Pantera 4 carreres, acaba de començar fa uns instants el partit entre el València Rugby Club i el Recoletas Fènix de Saragossa, no de Burgos, no sé per què he dit Burgos. Se veu que com no he dinat i tinc fam, he pensat en botifarres si m'ha vingut Burgos al cap, no ho sé. Bueno, pues ja roda, no arribem ni un minut.
1: Això és la carn de cavall, Toni. Sí, la carn de cavall que té molt de ferro, és molt important per a la memòria també.
2: Bueno, pues això, no portem encara ni un minut, així a la Pantera 4 4 carreres, l'Oval ja està rodant així sobre el terreny de xoc. Atenció, perquè tenim un molt... Atenció, ara tenim una touch a favor del Fènix Recoletas. Està en zona de 8 metres per a transformar un assaig. Atenció, perquè tenim ahí una raca. A veure com se resol la situació. Està mantenint-se tota la contenció per part de València Rugby Club. Atenció, que pot fer un assaig el Recoletas Fènix. Està en zona de 5. Va a transformar. Sí, sembla que ha transformat. Ah, no. Sí, a transformació. Transformació per part de Recoletas Fènix per part. Per tant, són 5 punts i n'hi haurà un intent de transformació que serien 2 punts addicionals. Així que, de moment, està posant-se per davant en el marcador Recoletas Fènix de Saragossa. Tenim Julio Vidal, que, bueno, han canviat així ara de comentarista. Diríem a Martín Poveda i ara tenim Julio Vidal. Bueno, de moment, arranca la cosa a favor de Recoletas.
6: De momento la cosa empieza mal para los locales. Es verdad que hemos empezado con este ensayo del Fénix de Zaragoza y ahora, como bien decías, tendrá que chutar a palos, y si consigue la transformación del ensayo serán 2 puntos más, en total 7-0.
2: Atenció, perquè la transformació està molt complicada per a Recoletas. Està totalment l'oval pegat a la banda esquerra. Està pràcticament en 23 metres. Atenció, perquè el llançament és complicadíssim. Molt, molt, molt escorat, a molta distància. Així que haurà d'afinar molt el jugador que tracte de transformar estos dos punts addicionals.
1: El que veig per la imatge és que no n'hi ha vent, pràcticament. És a dir,
2: el llançament... Atenció, toquen el pal. Per tant, no entra l'oval. No se transformen els dos punts addicionals. De moment, València Rugby Club 0, Recoletas Fènix 5.
1: 4 i 5 minuts, obrim línies amb Mendizorroza. Perquè només 10 minuts anem a començar en el futbol de primera divisió, vist que no s'ha pogut disputar el partit abans en l'estadi de Vallecas. A la vez, Atleti de Madrid, en la vuitena jornada de primera divisió. Un duel que anem a contar en el punt a punt, amb els comentaris del nostre míster, de Toni Xerigrat, i la narració, ja amb alineacions confirmades, evidentment, de José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona vesprada!
7: Què tal? Salutacions, molt bona vesprada, Paco. També a tota la família del punt a punt en Apunt Ràdio. Efectivament, ja preparats per a contar el que va ser, en definitiva, el primer partit de la vesprada d'este dissabte, després de la petarda que hi ha hagut allà a Vallecas, en Martín Presa i les seves històries, no? Bueno, ens centrem en lo nostre. Es juga Mendizorroza, Deportivo Alavés, Atlético de Madrid. Recordem que l'Alavés havia començat molt bé la temporada, ahí en esa dupla en la banqueta en Quique Sánchez Flores, per cert, guanyador de l'Europa League i també de la Supercopa d'Europa en la seva etapa com a tècnic Mata Lasser, i al seu costat com a segon José Luis Oltra, el tècnic valencià. Com dic, el conjunt vitorià havia perdut una miqueta de gas després del bon inici lliguer, ha sumat un punt en les darreres tres jornades, tot el contrari que l'Atlético de Madrid, que ve en la fletxeta cap amunt, que ha sumat 9 punts en els últims 3 partits i que damunt pues va guanyar, es va imposar 2-1 en ese derbi davant del Real Madrid, que va donar peu a este paró FIFA XXL que hem tingut enguany per primera vegada. N'hi ha novetats en l'Atlético de Madrid. Simeone dona descans a la majoria d'internacionals. Encara així no té fons d'armari, com sol dir-se. I el 11 és super, super competitiu. I també un esquema prou ofensiu davant un Deportiu Alavés, que això sí, en més futbolistes ha pogut preparar esta rentre lliguera. El partit comença a les 4 i quart en arbitratge de Quintero González, el andalús.
1: Tenien també, com no, per així preparat del nostre míster, a Toni Xerigrat. Hola, Toni, què tal? Bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
1: T'has avorrit molt en aquestes tres setmanes de sense Lliga, o has aprofitat que Espanya juga de categoria per a veure futbol internacional també?
8: Bueno, i sobretot per a la família.
1: Per a la família, no?
8: Estos parons s'han d'aprofitar per a compartir moments amb ells.
1: Ho hauran agraït també, no?
8: I tant.
1: De dir, però mira, ara este paronet, no tens ràdio cap de setmana, no tens res. Bueno, pues anem a tornar. Hem tingut ahí un interruptus en el partit de Vallecas. No sé si preguntar-te, igual ja ha deixat més o menys clar el que pensa, ara le pregunto també, però el que ha passat en Vallecas és fort, eh?
8: Pues la veritat és que sí, no, la veritat és que no sé en detall què és el que ha passat, però és algo totalment anormal, no? Que ja veurem en els pròxims dies.
1: Que han forçat els aficionats una suspensió d'un partit, bàsicament.
8: Exactament. Però bueno, a veure en els pròxims dies què se resol sobre això.
1: Tu, igual que portes més anys que jo, recordes alguna cosa similar?
7: No, la veritat que no, i així hi ha dues coses. Crec que per un costat està el tema estrictament futbolístic. Està clar que el Rayo Vallecano, pues, últimament està mostrant com a entitat, no? Carenci és molt important. Recordem el que va passar en el seu estadi, que la gent no vol Martín Presa per moltes de les decisions. També l'estava el terreny de xoc no fa molt de temps. I per l'altre està, pues, bueno, que últimament la gent s'ha donat compte de que protestant se poden aconseguir certes coses,
1: sí.
7: I bueno, tampoc és de rebut. Vull dir, així hi ha un esdeveniment que està previst per a les 4 i quart. No sé tampoc la quantitat d'efectius de les forces de seguretat per a poder garantir la disputa del partit, però quan hi ha molta gent i comencen a tirar cadires fins i tot, doncs evidentment l'àrbitre ha tingut que parar-ho. I després està el tema de la Lliga, que és l'exportació d'esta, se suposa, que la millor Lliga del món a tot arreu del món, no? I evidentment últimament també estem pegant alguna que altra petarda últimament, eh?
1: Jo crec que, ja ho he dit abans, que el que ha demostrat avui l'afició del Rayo és que no és meninfot. Vull dir que li importa, i que avui crec que s'ha assabentat, o part de l'afició del Rayo Vallecano, de que el poder el tenen ells. Vull dir, el Rayo Vallecano és de la seva gent, i avui la seva gent, pues, ha decidit que el partit no s'anava a disputar. Per què? Perquè porta protestant a la situació amb Martín Presa, que no és ni d'enguany ni l'any passat, porten anys en aquesta situació. Recordem, futbolistes que no tenen aigua calenta per a per a dutxar-se, instal·lacions deficitàries, un problema majúscul en el tema de la gespa, el conflicte que tenen la Comunitat de Madrid, per això no s'ha jugat en el camp de Vallecas en les darreres setmanes, i avui que se tornava a jugar a Vallecas, pues la situació ha estat això, tallada dos vegades primer, per aquests avions de paper i per les boles de goma i de plàstic llançades des de la graderia, i ja la tercera definitivament, l'àrbit Sánchez Martínez, que per ser igual, per a mi ha estat de 10, l'àrbit avui ha estat fenomenal, ha parat primer el partit, seguint el protocol, després l'ho ha parat la segona vegada i ha ajornat 10 minuts la seva represa, i ja la tercera vegada ha dit, mira, no se pot jugar el partit, i se para. Però manejant la situació amb molta cura, perquè els ànims estaven molt calents. Però bé, efectivament, l'afició del Rayo Vallecano pues, ha descobert que té la seva potestat. Ara, la multa, Toni, la multa va ser un espectacle. Al Rayo li va caure una multa, tancaran segur una graderia, i de pasta va ser una multa grossa.
8: Sí, perquè estem parlant d'un dels majors espectacles que hi ha avui en dia, en els caps de setmana, que són el futbol de primera divisió, i hi ha molts diners en joc, la veritat. La multa segurament serà exemplar.
2: Polit, i una cosa, l'alternativa quina és? A porta tancada? Perquè a partir d'ara...
1: Encara no se sap, Toni, quan, però el que s'està parlant és demà, clar, demà a porta tancada, evidentment.
2: Clar, és que ara, si volen aconseguir les seues reivindicacions i se dediquen a boicotejar cadascun dels partits, pues ja la tenim liada. O sea, així que quina alternativa hi ha? A porta tancada els partits del Rayo, en casa.
1: Sí, sí.
2: És que...
1: Bueno, igual, per tancar el tema de Vallecas, algun últim comentari del que pot ser la sanció, perquè clar, la Lliga ja ha tret eixe comunicat dient que és lamentable tot el que ha passat. Evidentment, Tebas és soci prioritari de Martín Presa, i evidentment Tebas en eixe cas és enemic de gran part de l'afició del Rayo Vallecano, però ja veurem quan se juga i en quines condicions, i la multa que li va caure al Rayo.
7: Sí, hi haurà una multa econòmica, desconec si això té continuïtat, si pot haver multa esportiva, que això sí que evidentment afectaria al Rayo Vallecano, però el que hi ha que garantir és la igualtat de la competició. Al final, pues bueno, estem començant la temporada, però els partits s'han de jugar a l'hora d'inici i dia estipulats, i quan això es contravé, pues, una volta a lo millor és una sanció, però si això se repetís, com esteu dient, pues, m'imagino que tindran que prendre cartes en l'assunt, i la federació també tindrà que dir alguna cosa, no? A banda de la Lliga. I una altra, el Athletic Club, vaya racheta que porta, eh? Wow. Té propet, sí, sí, el partit davant del Llevant per el que va passar, no? La gran quantitat de pluja que va caure a València, i Willy passa este entrebanc també amb el Rayo Vallecano, i aquestes coses sí que acaben complicant la preparació dels entrenadors de clubs importants, com és el cas de l'Athletic, que és un poc el que paga els plats trencats d'aquest tipus de situacions.
1: De fet, Terzic estava en la banda, Toni, pues clar, pensant, ja porta dos partits ajornats, i ara veuré les càrregues, ara veuré com organitza el tema, perquè no és precisament la plantilla més ampla de primera divisió, la de l'Athletic Club.
8: Sí, sí, bueno, i la principal tasca, crec que, de l'entrenador, de controlar tots aquells factors controlables, però realment veus que hi ha coses que no se poden controlar.
1: Sí, sí, correcte. Bueno, parlem ja del partit que ens ocupa, este Alavés Atlético de Madrid. Recordem, igual, un Atlético que ve de guanyar el derbi davant del Real Madrid fa 3 setmanes, que pareix un món, pareix un univers, però només fa 3 setmanes. Mentre que l'Alavés, que va començar molt bé la temporada, ja ho has dit abans, s'ha anat desbufant poquet a poquet.
7: Sí, sí, però que està mostrant-se fort a casa l'equip vitorià, ha guanyat 3 partits, ha empatat 1, per tant ha sumat 10 punts. Ara mateix s'abracen Quique Sánchez Flores i Diego Pablo Simeone. Ahí el abrace molt cordial entre tots dos. I bueno, veurem si el Deportiu Alavés torna a guanyar de local, si l'Atlético de Madrid continua tractant, no?, de reduir distància respecte de l'intractable Futbol Club Barcelona, que juga un poquet després. Està a 5 punts a hores d'ara el conjunt matalasser, i tot preparat en poqueta gent, a hores d'ara en les graderies de Medio Zorroza, per acollir este Deportiu Alavés Atlético de Madrid.
1: El Cholo Simeone i Quique Sánchez Flores, que jugaren un davant l'altre en els anys 90, en eixes temporades que va estar Quique en el Madrid, després d'eixir del València, derbis madrilenys, i bueno, i també en l'època del Cholo en el Sevilla i demés, i que avui són dos, Toni, dos dels més veterans que n'hi ha ara mateix en les banquetes de primera divisió.
8: Sí, sí, evidentment. I molt bona relació, però també són dos persones molt competitives que se riuen, se saluden, però en el fons, evidentment, el que volen és emportar-se els 3 punts com sigui.
1: com si estiguera absolutament tot en joc. Recordem
7: això
1: que...
7: sí, Paco, Simeone crec que té uns quants pisos més per a llogar que
1: sí,
7: que Quique.
1: Sí, sí.
7: No sé, me dóna la sensació, eh? Me dóna la sensació.
1: Pisos és un tema per a traure en el punt a punt, o és un tema més de contrapunt o del programa dels matí, però bueno.
0: No doneu idees.
1: No, anem a donar idees. Bueno, a les 4 i quart de la vesprada, recordem, @puntapunt en Twitter, TikTok, Instagram, per a comentar el que vulgueu i també la possibilitat del nostre telèfon, que sempre està obert, que és el 611-3873-17, 611-3873-17. Tot preparat, igual, a punt de començar el partit.
7: Va a comenzar el partido en el estadio de Mendizorroza, cara a cara Deportivo Alavés, Atlético de Madrid. Va a reprendre el fútbol en esta jornada de dissabte, así con tanto en el punto a punto en Apun Radio. De seguida recordarem la formación cuando comienza el partido. A derecha decide al Deportivo Alavés, balón que ve directamente per Antonio Sivera, que estará en portería con Diem. Tres centrales a colocar Quique Sánchez Flores.

0: de dreta a esquerra, Johnny Otto, Nahuel Tenaglia i un altre argentí com ara l'ex de la Fiore, Nicolás Valentini, el carril dret per Ángel Pérez, l'esquerra per Abde Rebaque, l'argelí, el pivote clàssic per al capità, per al de Córdoba, Antonio Blanco, que avui estarà escortat per Denis Suárez i per Pablo Ibáñez, dalt Toni Martínez i l'argentí Lucas Boyer. Per part de l'Atlético de Madrid juga, com sempre, Jano Black sota els pals, quatre darrere, Marcos Llorente a la dreta, el valencià de la Pobla de Vallbona a l'esquerra, Àlex Grimaldo, Lenormand i Cuti Romero són els centrals, per davant jugant el pivot Coque, amb Cardoso i Pablo Barrios que torna, i el trident ofensiu per a Giuliano Simeone, per a Ademola Lookman, i en punta el canadenc Jonathan David. Camí del primer minut de joc a Mendizorroza, ja està en marxa este Alavés 0, Atlético de Madrid 0.
1: I ja sabeu també que en punta a punt sempre estem al costat de l'esport femení, donant veu, visibilitat i protagonisme a les nostres esportistes, i esta vesprada tenim tres cites destacades amb representació valenciana en hoquei herba, el waterpolo i en handbol. Començaran a les 5 amb l'hoquei herba en la Lliga Iberdrola, en la màxima categoria nacional, on el València Club de Hoquei visita el Sanse Complutense a Madrid. També a les 5, Torpe el waterpolo en la primera divisió nacional femenina. El waterpolo Túria visita el Quatre Camins, també a Madrid, i on les valencianes buscaran refer-se d'eixa derrota en la jornada inaugural davant del Club de Natació Barcelona. I a les 6, l'handbol prendrà el protagonisme hacia el punt a punt, perquè l'Elda Prestigi visita el Pozuelo de Calatrava en la Lliga Guerreras Iberdrola, que és la màxima categoria de l'handbol femení, i les eldenses pues, buscaran eixa quarta victòria de la temporada. Per tant, una vesprada també intensa per a les esport femení i valencià, el Valencià Club d'Hockey, el Waterpolo Túria i l'Elda Prestigi, tres equips i tres disciplines, i un mateix objectiu, que és continuar pues, fent créixer i ser esport valencià, i així en punt a punt, com sempre, anem a estar al costat de l'esport femení, que també és protagonista de la nostra ràdio.
2: Espai oferit per Teika, el bon vending.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
4: Minuts inicials del futbol, també en segona divisió. Estem molt pendents, Clara, de l'únic partit que s'està disputant ara mateix en la categoria d'argent.
1: Així es, fa només 3 minuts que ha arrencat este Ceuta-Sabadell amb 0-0 el marcador.
4: El Ceuta, que és la revelació de les darreres 3 jornades, encara no ha perdut en aquestes 3 últimes jornades, i mira que havia començat malament la temporada. Com va el futbol, igual, en aquests primers minuts en Mendizorroza?
0: Pues vol tindre la pilota de l'Atlético de Madrid, però bona pressió per part del Deportivo a la vez. Ara atacant pel carril del 8, Marcos Llorente. La obertura espera Juliano Simeone, tanca en una línia de cinc el conjunt de Quique Sánchez Flores quan no té la pilota. Ara rebutjat, ha vingut retrucada, crec que era Pablo Ibáñez. Baló en defensa per a l'Atlético de Madrid. Van a ser 3 de la primera, 0-0. Primers compassos de partit a Mendizorroza.
4: De moment, Toni, el que estem mirant és domini, anava a dir de possessió, més crianer per a mi de l'Atleti de Madrid, que vol la pilota un poquet més.
5: Sí, sí, sí, en un començament sí, també veiem que l'Alavés en aquest cas fa un replegament baix, amb el qual li cedeix la pilota a camp propi a mig camp a l'Atleti de Madrid, però bueno, això tot just acaba de començar, la veritat.
4: Estan jugant pràcticament en una línia de 5 darrere.
5: Sí, sí. L'Alavés té la seva disposició tàctica és un 5-3-2, l'Atlético de Madrid un 4-3-3, sí.
0: I ara jugant de nou per la dreta l'Atlético de Madrid, Marcos Llorente per a Juliano Simeone. És que l'Atlético de Madrid no té un 11, en té dos, Avui recupera Sorrot, que per a mi és un jugador molt important, i té ahí els internacionals per Espanya que estan esperant, no?, la seva oportunitat de la banqueta. Més Kangin Lee, que havia tingut molt de protagonisme en aquest inici de temporada. Mira, recuperació per la dreta d'Àngel Pérez. Vol contraatacar l'Alavés, la pilota que ve ja per a Antoni Martínez. L'obertura de nou per Ángel Pérez, va a plantar-se pràcticament en la frontal de l'àrea, toca de cara, baló que ve per a Blanco, el rebús per Ángel Pérez, li pega, baló amunt. Primera rematada des de la frontal de l'àrea, estava escorat el dorsal número 7 del Deportivo Alavés del conjunt Vitoria, però la primera rematada al salpulgar ahí Quique Sánchez Flores i dona instruccions i està un poc parat el partit, clarament. La pilota serà de l'Atlético i el Deportivo Alavés, no, Toni, buscarà un poc els espais i les transicions.
5: Sí, sí, bueno, això ja és un poc de declaració d'intencions. És dir, l'Alavés replegaet, camp propi, bloc baix. Ara veiem que està apretant a dalt per un reinici de l'equip rival, recuperació i transició ràpida, i l'Atlético de Madrid comença el partit amb siguent dominador de la pilota i fent un atac més estàtic.
0: I ara saltava ahí pràcticament com si fora el punta Pablo Barrios en ese duel amb el central argentí del conjunt Vitoria, Valentini. La pilota serà per al Deportivo a la vez. I ahí veiem el seu director esportiu en el seu dia futbolista de l'Hèrcules d'Alacant, entre altres. Baló per a els vitorians. Volia jugar a ficar la puntera el Cuti Romero. És interessant.

0: Avui la marca, eh? Cuti Romero, Lucas Boyer, dos argentins i bueno, Lucas Boyer, que havia començat molt bé la temporada. Ara bon canvi d'orientació per part del Deportivo Alavés. La pelota que ve al costat dret, cuidado, Brey. Ve Ángel Pérez, encara Ángel Pérez, vol acabar la jugada, li pega, baix! El baló que ha colpejat el lateral de la porteria, tractat de sorprendre a Jan Oblak, i en este inici de partit portem 5 minuts de joc. Les dos arribades de l'Alavés pel mateix costat, per la banda d'Àngel Pérez, que està en un molt bon moment.
1: Parlava abans, igual, de Sergio Fernández, que té menys monyo que quan jugava. Que lo primer que, clar, li estava mirant la cara...
0: Però no es pot queixar, eh?
1: No, se pot queixar, però deia...
2: Pues ho anava a dir, però no anava a ser jo la que ho anava.
1: No, però dic que està molt bé, però és que jo recordo un monyàs que tenia en el seu moment quan jugava l'Hèrcules fa vora 20 anys. Però
0: central, sí, senyor.
1: Sí, senyor, i dur, central dur, central contundent. Però efectivament, Toni, està apretant moltíssim el Deportivo Alavés per aquesta costa dreta.
0: De nou ve, perdona, Rebac, la furta la pilota de Marcos Llorente.
3: Sí, de moment sí, és per el costat dret, però bueno, 5 minuts, dos finalitzacions en perill, les dos de l'Alavés, amb 3, 4, 5 segons màxim de finalització després de la recuperació de pilota. És a dir, crec que serà la tònica del partit. De moment, és el partit que ha plantejat l'Alavés i l'Atlètic de Madrid.
0: Ara intentava fer ahir el 2-2 per fora el Deportivo Alavés i s'ha passada en profunditat, no ha arribat Tenaglia, Nahuel Tenaglia, un altre dels centrals argentins en esa línia de 3 que col·loca Quique Sánchez Flores. Tractava de retallar a Lukman i finalment s'ha passat en profunditat, s'ha perdut fora. Torna a tindre la pilota al Deportivo Alavés, tractant de percutir per ese costadre, defensa sense valor de l'Atlético de Madrid. La pilota que ve per a Lukman, fica cos Lukman, cau a terra, busca la falta i s'has de llibre, traus el culet.
1: Sí.
0: L'àrbitre està a prop, valor per al teu equip, que juga ràpid, ho volia fer l'Atlético. Ahí tenia 3 jugadors de l'Alavés en la defensa, a Giuliano Simeone, valor per tant per a l'Alavés, i crec que a més hi havia fora de joc de Giuliano,
3: Sí, era fora de joc i bueno, lo dit, jo crec que el plantejament de l'Alavés és clar i el de l'Atlètic de Madrid jo crec que un poquet està fent lo que l'Alavés li interessa fer, però bueno, això el que hem dit també, tot just acaba de començar.
1: Hem investigat ja igual si és Jonathan David o Jonathan David,
0: home, en francès seria David, però és de Canadà, no? I Canadà té una part francòfona i té una part que parla anglès. Això sí que fins a tant no arriba, però se pot buscar, Avui en dia en...
1: Per a mi és el gran dubte dels jugadors de primera divisió. És l'únic en el que m'enganya sempre. I a banda, sempre he de mirar-lo, de com se pronuncia. Però bueno, que és una anècdota. I a banda, és un punta que no és punta. En l'acció d'abans ho hem vist, que estava pràcticament Giuliano com a referència. I este Jonathan David barra David, Toni, que se va dedicar ara a, sobretot, a córrer i a pressionar en este inici de partit.
3: Tal com ha començat la cosa, sí, perquè ja t'he dit que de moment està l'Atlètic de Madrid, vol la pilota, al seu camp l'Alavés el deixa, però quan s'apropa a porteria rival, la veritat és que l'Alavés està imposant en tasques defensives.
0: Juga de nou l'Atlético, és Coque. Des del centre del camp, el canvi d'orientació que buscava la banda de Giuliano, toca de cap, també defensava ahir Rebac, el argelí del Deportivo Alavés. Crec que ha sigut l'últim en tocar i per tant serà pilota de nou per als Matalassers. En estos ja 8 minuts de partit, 0-0 en el marcador, en directe en el punt a punt de Napunt Ràdio. És la jornada número 8. Tinc anotada així la capacitat de Mendizorroza, vora 20.000 espectadors, però n'hi ha cadires buides, eh? N'hi ha gent que se n'ha anat de pont, Paco?
1: Home, normal. I a banda hem vist també en eixe fons que n'hi havia un tifo molt xulo organitzat per una afició que també igual és de les més batalladores de primera divisió. Hem vist més d'una vegada quan els ha tocat partits de divendres per la nit o de dilluns per la nit, els tios posaren també un taüt, recorde? Una imatge molt... Recorde, no? Un taüt així marronet, gegant en una de les graderies protestant per la mort del futbol, perquè sempre disposaven horaris lamentables, i també és una afició igual que li agrada la guerra també, i protestar.
0: I que anima, que apreta també moltíssim en Mendizorroza, ells saben també el que és patir moltíssim per estar en el màxim nivell del futbol, i crec que fan bé de donar suport als seus. Bon joc, bon joc Vitoria, sense dubtes. Colpeja en llarg de nou, ahí en este cas és Sibera, el baló que ve amunt per a que rebutge, era Lenormand, torna la pilota a Cuti Romero, rebutge l'argentí, la volia baixar, crec que era Denis Suárez, no, Pablo Ibáñez, perdó, les dos a una, però recupera la pilota l'Atlético de Madrid, baló per a Marcos Llorente, troba la passada fàcil per a Coque, té espai Coque per a pensar, Coque, que té que jugar de nou darrere, el baló de cara per a Robin Lenormand, el futbolista internacional del conjunt Matalasser. De moment l'Atlético ara baixa una miqueta les pulsacions del partit. Obertura de Coque per a Pablo Barrios. Pablo Barrios a la seva dreta, en Simeone, tercer home, baló darrere per a Marcos Llorente. Ara a poc a poc ja veiem clarament com replega l'equip de Quique Sánchez Flores, el Deportivo Alavés, en este atac posicional dels madrilenys. Ara el canvi d'orientació que busca Lugman. Molt control per Ibalo, per al nigerià des de l'àrea. Volia retallar, cau a terra. Això és futbol, no? No hi ha res.
1: S'ha esbarat.
3: I el fil un poquet de lo que dieu abans, que jo vaig estar fa 4 o 5 temporades entrenant al filial de l'Alavés i vaig anar a Mendizorroza molts caps de setmana a veure l'equip. Crec que una de les grans avantatges que té l'Alavés en esta primera divisió és que l'afició és molt conscient de que van estar lluitant per no baixar.
1: Sí, sí.
3: Qualsevol derrota durant la temporada li s'afecta poc perquè ells saben que fins al final van estar lluitant per això. Jo crec que això és el que els dona molta força per després, dins d'aquesta lluita, de la part baixa, al final, moltes vegades eixir guanyadors.
1: També, Toni, la gestió del club, José Anquerejeta, que porta ahí un fum d'anys ja, propietari també del Baskonia, i anem a recordar que la temporada passada té un conflicte important en el moment en què el Chacho Coudet agarra la porta i se'n va. En la temporada ja és començada, perquè se n'anava a Rivers, si no m'enganyo, i prenen la decisió de, no, Quique Sánchez Flores, que estava en la terna de candidats per al València en aquest moment. I acaben firmant a Quique Sánchez Flores, que salva l'equip i li donen esta continuïtat per a aquest inici de temporada, que també s'ha de triar bé a l'hora del recanvi.
3: Bueno, jo crec que en aquest aspecte el que ha perdut algo de moño, com tots, té molt que veure. Jo crec que la gestió esportiva de Sergio durant molts anys a aquest equip, amb ascensos i descensos incluïts, sí, és molt bona, i Querejeta confia plenament en ell, en este cas, i jo crec que ha encertat portant a Quique.
1: Aprofiti demana minut i resultat, igual.
0: Pues camí del minut 12 d'esta primera part a Mendizorroza, domina l'Atlético de Madrid, però de moment les ocasions han segut del Alavés. Alavés 0, Atlético 0.
1: Tenim transformació en 4 carreres, Toni.
4: Tenim transformació, 3 punts, perquè ha sigut un llançament directe a pals, així que la transformació de Juan Cruz li ha donat 3 puntets al València Rugby. Estem en el 24 del primer temps. València Rugby Club 3, Recoletas Fènix Salut 5.
2: I anem ara amb l'handbol, perquè la cinquena jornada de la Lliga Sobal ja ens ha deixat els primers resultats, entre ells un derbi valencià amb victòria a la Cantina. Ahir, coincidint amb el 9 d'octubre, l'Orneo Alacant es va imposar per 18-22 al Fertiberia Port de Sagunt. És la segona victòria de la temporada per als alacantins, que trenquen una ratxa de 3 derrotes consecutives. I 2 resultats més de la jornada d'ahir: el Caserío Ciudad Real va superar el Granollers per un ajustadíssim 34-33, mentre que el Ciudad de Logroño es va imposar a domicili a la Ciutat de Encantada per 32-36. I atenció, perquè la jornada continua esta vesprada. A partir de les 6 tenim la de Mar Geo Nava, i a les 7 2 partits més: el Torrelavega Frigoríficos Morrazo i el Bidasoa Irún Proin Sevilla. Demà diumenge es tancarà la cinquena jornada amb l'Atlètic Valladolid davant el Puente Genil a les 12 del migdia i el Villa de Aranda Barça a les 12:30. I en quant a la classificació, el Bidasoa Irún és líder amb 8 punts, els mateixos que l'Atlètic Valladolid i el Ciudad de Logroño. Quart és el Caserío Ciudad Real amb 7 punts i quint és el Barça amb 6. I pel que fa als nostres representants, l'Orneo Eon Alacant ocupa la novena posició amb 4 punts en 5 jornades, mentre que el Fertiberia Port de Sagunt és 11 amb 2 punts.
1: Tot això respecte al poliesportiu. Tornem a Mendizorroza, igual.
0: Pues Mendizorroza, 13 minuts de partit. Ho intenta, per la banda esquerra, Lugman, però de moment no pot en el bon fer defensiu del central argentí Tenaglia. Balón para el Deportivo Alavés, que ya juega en la zona interior. Es Johnny Otto descargando en ópera Valentini, que da la pilota curta y se obliga a colpechar en yerca al central. Y después la disputa, ha habido un hombre que cae a tierra, pero dice al árbitro seguir. Balón para Simeone, ojo perill. Simeone en Jonathan David, le pega balón y se ha posado la manopla per a evitar el primer de l'Atlético de Madrid. Sivera s'ha enverinat, després del retruc. I s'ha rematat amb la cama esquerra de Jonathan David. I Sivera, que ha tingut que enviar-la al cantó, perquè ha sigut claríssima, la de l'Atlético.
1: Mira el rebuig, Toni. Li pega al defensa, me pareix. Ui, el canvia un... Mira, té sort perquè la posa més fàcil, no?, per al porter, més a mà.
3: Sí, sí, no? I bona pressió adelantada de l'Atleti de Madrid, ha provocat una errada en el passe, en l'eixida de pilota de l'Alavés.
0: Molt bé, Juliano,
3: Han trobat espais i finalització molt perillosa, sí, de l'Atleti de Madrid, la primera.
2: I en el partit de segona, li havien pitat un penalti al Sabadell, però ha sigut anul·lat per el VAR, així que minut 14 segueix 0-0 al marcador entre el Ceuta i el Sabadell.
1: Hi havia córner en Mendizorroza, igual.
0: Que havia posat Grimaldo, molt tocaeta la pilota al segon pala, i ha rebutjat la defensa del Deportivo Alavés. Balón que se'n va per la línia de banda. Comença a agafar una miqueta de velocitat este encontre. Havia buscat primer tindre la pilota a l'equip de Simeone, però han arribat aquestes dues incursions per la banda dreta d'Àngel Pérez, però ara ja clarament l'Atlético vol que se jugui en el terreny de joc dels vitorians, dels homes que dirigís Quique Sánchez Flores. Quart d'hora complit, 0-0, baló per a Marcos Llorente en tres quarts de camp, en la zona central, alça el cap Llorente. Toca per a David, que fa el tercer home ahí, oberta la banda dreta per a Juliano. Juliano pivota Barrios, que bon futbolista Barrios, eh? Barrios de cara de nou per a Cardoso. Cardoso que toca per a Grimaldo, ara està tancat darrere, eh? Bloc baix del Deportivo Alavés, pràcticament tots dins de la seva àrea. Baló per a Lugman, bicicleta de Lugman, torna a tancar Lugman en ixe retall. Vol pegar-la baix, el baló que ve molt retrucat, havia bloquejat bé la defensa. Però, Toni, quan t'encules tant, al final t'acabarà caient el gol, eh?
3: Sí, sí, bueno, durant un partit hi ha fases de xoc diferents, però jo crec que està passant el que els dos equips volen. L'Alavés vol estar on està, para que l'Atlético de Madrid no tinga espais i recuperar i atacar ràpid amb espais, com estan fent fins ara. I l'Atlético de Madrid, pues bueno, vol ser el dominador del partit, de la pilota, i amb l'Alavés replegat, pues costarà, però tenen jugadors de qualitat per en aquest últim test de camp generar perill.
1: En quin minut estem, igual?
0: 16 minuts de la primera part, Alavés 0, Atlético de Madrid 0.
1: Mentre que en quatre carrers els aragonesos, Toni, continuen colpejant.
4: Atenció, perquè tenim llançament de 3 directament a pals de València Rugby Club. Ahí tenim a Juan Cruz, arriba el llançament. Uf, mare meva, que se'n va molt, molt, molt desviat. No, se n'ha anat fora, no ha pogut transformar els 3 punts del València Rugby Club. Efectivament, venim d'un assaig i una transformació del Recoletas Fènix, així que estem en el marcador de 3 per a València Rugby Club, 12 per a Recoletas. Estem arribant ja al 29 del primer temps.
2: I ja tenim en joc també el primer partit de la vesprada en la Superliga Masculina 2 de vòlei. El Vinaròs visita la pista del Pòrtol a Mallorca i de moment les notícies són positives per als castellonencs. El Vinaròs ha adjudicat el primer set i domina també el començament del segon per 4-1. Per tant, 0-1 favorable al conjunt valencià en esta segona jornada de Lliga.
1: El que deia, són i 32, ara de seguida fem primeres comunicacions en el futbol de segona i de tercera que comença a partir de les 5. Abans anem a actualitzar com va la cosa en Mendizorroza, igual.
0: Pues Mendizorroza continua igual el partit, és a dir, la pilota és de l'Atlético de Madrid, juga, la pressió sobretot en zones pròximes a l'àrea de Oblak és prou feble per part dels homes de Quique Sánchez Flores, que sobretot apreten quan creuen la divisòria. Baló per a Marcos Llorente, per cert que, Paco, nascut Jonathan David a Brooklyn, a Nova York, no hi ha dubtes, no?, de com hi ha que dir-li o què?
1: Bueno, sí, el tema de que a banda és canadenc, vull dir, nascut a Nova York, però bueno, el tema de la nacionalitat allí, no n'hi ha dubtes, pues jo encara, jo diria Jonathan.
0: Encara tens? No te val.
1: Jonathan David, i ja està. No. David Hasselhoff. Sí, lo vigilante de la playa, sí senyor.
0: Sí, un crack. Bueno, i abans el cotxe fantàstic,
1: eh? Mitch Buchanan i el cotxe fantàstic, sí senyor, Michael Knight.
0: Sí senyor, encara no n'he fan de cotxes guisos, eh?
1: ¿Tú sabies que la veu del cotxe fantàstic era la de Homer Simpson?
0: Pues no tinc ni idea.
1: La mateixa.
0: Sí,
1: quan penses en Hola Michael, és el mateix actor de doblatge que li posava la veu a Homer Simpson.
0: El que de pren clara un en el punt a punt, eh?
1: Home,
0: és impressionant.
1: Sí. Però sí, correcte. Valor, Carlos Revilla, es deia el doblador. Un crack. Sí, senyor.
0: Sí, senyor. Bueno, pues no ho sabia. En quant al partit, així a Mendizorroza, bueno, pues la pilota en defensa per al Deportivo Alavés, 18 de partit, diu el nostre comentarista Toni Seligra, que està el partit com el vol cada entrenador, però algú voldrà guanyar, no? Seligra o què?
1: Bueno. Esto, si li donen un 0-0, Toni, als dos, igual avui se donen la mà, eh?
3: Sí, bueno, o sigui, jo he escoltat a Quique que deia que ell el que volia era puntuar, estaria molt bé, i el que estaria increïble és puntuar fent-ho molt bé. És a dir, que aquí que això no li va mal. Li va pitjor a l'Atlético de Madrid, crec jo.
0: Pues sí, perquè crec que té que lluitar, no? Per tratar de reduir aquesta distància, va l'opera Simeone, ara manda a dreta, bona l'ajuda defensiva de Denis Suárez. El baló finalment torna a ser per l'Atlético de Madrid. Ahí entre Pablo Ibáñez i el propi Lucas Boyer li havien furtat la pilota a l'Atlético de Madrid, que la gira molt ràpid, apareix ahí en el carril del Deu Grimaldo. Està atacant molt per aquesta banda esquerra també amb Lugman. Lugman encara en una volta més, Ángel Pérez, que ajuda a Tenaglia. Lugman que busca la frontal, el control era orientat per part de Barrios, encara així atrau la cama per a jugar per a Coque, li pega baix Marcos Llorente. I ha blocat bé Sivera, segona arribada de l'Atlético, eh? Segona rematada a porteria. De moment, les dues solventades perfectament per Sivera, pel porter del Deportivo Alavés. Però comença a rebre moltes notícies, eh? El porter vitorià dels atacants de l'Atlético de Madrid.
1: Estava pensant, tu quan estaves entrenant així a Collano, Torrent i tal igual, te vas enfrontar en algun moment a Sivera com a futbolista del Mestalleta?
3: No.
1: No vas coincidir en ell, no?
3: No vas coincidir.
1: És de veres que ell se va anar molt jove, en 20-21 anys, una vegada va debutar en el filial, Héctor Pizana, que després està en el Torrevieja ara mateix, lo està fent molt bé, i Antonio Sivera, que eren els dos portes titulars, però ha fet carrera este xicón, d'Alacant, clar.
3: Sí, sí, sí, no? I va tindre uns anys difícils en Vitoria, perquè estava Pacheco i no jugava gens.
1: Pacheco, porter internacional, clar.
3: No jugava gens, però al final és que Pacheco i se feu

0: amb la titularitat i porta diverses temporades jugant-ho tot i a un nivell
1: molt
0: bo.
1: I molt segur. I que sempre, cada estiu que n'hi ha comentaris així en València al respecte de si se busca o no se busca un porter i més, si li arriba alguna vegada una oferta, està com boig per tornar a casa, vull tornar a la Comunitat Valenciana i estar en un dels equips de així. Però bueno, de moment Sivera igual, porter de garanties per un Alavés que de moment empata a 0.
2: I ara la falta, bueno, si la xula, jo crec que inclús podria treure cartolina, a Giuliano.
1: Està fregant ahí la groga.
2: És que si xules la falta, jo crec que el tens que amonestar,
1: A veure, l'entrada és d'alt?
0: Lo raro és que no la traga.
2: Sí. Vull dir, podem discutir si hi ha contacte suficient o no, però si tu xules la falta, crec que és una falta de targeta.
1: No se vol complicar, jo crec. I vol... Esta manía igual dels àrbits, però, també en segona
2: divisió...
1: Però, Paco,
2: divisió... Estem en el debat de sempre. Sí, no voler-se complicar és no aplicar el reglament, per tant,
1: correcte,
2: no?
1: Correcte, correcte. Però és que si després n'hi ha una en l'altre equip, faran el mateix. I és una més dura del que toca dir, mira, esta primera no, perquè el que no volen és traure la pistola massa ràpid.
2: Ara ja n'agarro. Sí, digues, Toni.
0: No, que ahí és on vaig jo. És dir, jo en això no hi ha cap problema. Tu... poses i se llistó, és dir, vale, pues vaig admetre el contacte.
1: Mira, ara Coque està dient, és la segona que me fan, i l'àrbit diu, ja, però és que fa un minut no li he mostrat groga al teu company, pues sí, una per l'altra, ja
0: exacte.
1: Està.
0: Si és aixina, és a dir...
1: Gestionar un partit.
0: Eso es. I tu marques el nivell de contacte, i si els contactes no són targeta, vale, pues no són per ningú.
2: Pues ara la rada segur greu per part del Cuti Romero en la entrega, recupera molt alt el Deportivo Alavés, que vol desplegar-se a la passada molt roïna de Denis Suárez. Directament se perd per la línia de fons, volia habilitar a Ángel Pérez, que acompanyava en la banda dreta, però mala passada, i és estrany, perquè és un futbolista que té molta qualitat, Denis Suárez, que s'ha sentat ahí en el Deportivo Alavés. Juga de nou el Atlético de Madrid des de darrere, la pilota de Oblak a la dreta, pegant-li en llarg el Cuti, el valor que ve prolongat de cap de Giuliano per a Jonathan David, este de cara per a Pablo Barrios. Pablo Barrios calçat el cap i veu tot sol ahí en la banda esquerra, Lukman, 1-1 de Lukman, okay. Per ahí. Lukman dins de l'àrea, Lukman, la bicicleta li pega a Lukman, estan ganes de fer gol el Lukman, i Tenaglia, que està aguantant-li el tipo, jo crec que havia tocat l'últim Tenaglia, però dona l'àrbitre treta de porteria.
1: Este Tenaglia, he mirat abans perquè me dona la sensació de que és un tio que porta 200 anys jugant i té 30 anys només. Sí. És el cas de Johnny Otto, però és que clar, Johnny, com va debutar tan jove en el Celta, si no m'enganye, i és de la seva cantera, no? Me pareix, així sí. De la cantera del Celta. 32 anys té Johnny Otto. És que al final són jugadors superveterans, però que tenen 30 anys, 30-32.
0: Així no és, així... I, bueno, i Tenaglia, des de que arriba a l'Alavés, que crec que farà 4-5 temporades, també, que ho xua tot. Un jugador que se lesiona poquíssim i està donant un rendiment altíssim. Combinant la posició de central amb la de lateral, perquè és un jugador, a més, molt polivalent.
2: I molt guanyador de duels, que
1: correcte,
2: això és molt important.
1: Correcte, i un jugador de banda... I tenen ahí com a central a Nico Valentini, el més jove, curiosament, dels tres, pràcticament com a pivot defensiu. I ahí està, novament, a la càrrega l'Atleti.
2: Sí, a la càrrega l'Atleti, però li torna a mitjar la tostada Tenaglia a Lukman, i porta unes quantes, És que li està guanyant totes, Únicament quan dobla per ahí Grimaldo o algun company de l'Atlético, ahí Tenaglia té que aguantar, però en el mà a mà, de moment, està superant clarament el nigerià de l'Atlético, que també s'espera que explote, no?, en algun moment, l'ex de l'Atalanta, que sobretot va lluir en aquella final, no?, on van guanyar els italians a l'equip de Xavi Alonso en aquell moment, l'Everkusen, va fer un hat-trick. I bueno, va fer el partit de la seva vida, però a tindre el DVD segur que el té el seu representant,
1: Home, això és segur el que va menejant per ahir cada mercat, no? A l'hora de que el futbolista tinga un poquet més de reprís en equips interessats en els seus servicis. Aprofita i te pregunte, Equador d'esta primera part, en quin minut estem, igual?
2: 24 minuts de la primera part, a la vez 0, Atlético 0.
1: Rugby, Toni, minut i resultat.
3: 36 de la primera part, València Rugby Club 3, Recoletas 12.
1: I a les 4 i 39, sintonia punt a punt, Tor per a obrir el futbol de segona federació. I ho fem amb un derbi, el Xilicità València-Mestalla, un duel que se disputa d'ací a 21 minuts en el municipal Diego Quiles, en Elx, en esta segona federació grup tercer en la sexta jornada, que no ha parat, ja sabeu, en este paro de 3 setmanes de futbol professional, en la segona federació ha continuat en el seu ritme. Un duel que ens va contar, ja en 11 confirmats, el nostre Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal, Paco? Salutacions punt a punt. Bona vesprada des de l'estadi del Diego Quiles d'Elx, on es juga l'únic derbi que tenim esta temporada de filials de primera divisió, perquè el Villarreal, recordem que té el B en primera federació i el Levante en tercera, així que només de primera divisió coincidissin l'Elx i el València. I avui tenim eixe derbi, dos equips en una trajectòria irregular, els dos només en 4 punts, en zona de descens, en necessitat de guanyar partits.

però sobretot de Kreiser, no? Els dos tenen clar que és un equip filial, que hi ha que fer jugadors per al primer equip. Per exemple, l'any passat el Elx va estar molt roïn en la primera volta, però després va reaccionar en la

0: Herrera y Marcos Navarro, en Adrián Ruiz, Estévez, Rodrigo Gamón, Leslie, Jaume Durà i Ochoa. Eixe és l'11 del Mestalla per a tractar de sumar la victòria així davant el filial de l'Elx. I el conjunt de Carlos Cuellar, que va perdre l'últim partit com a local clarament per 1-5 i que avui, òbviament, vol alçar-se. Hi ha molts canvis a l'11 titular en respecte a aquest partit. Ramos està en la porta, no ho en. Defensa per a Nico Salvador, Eloy Herrero, Delgado Hernández i Dani Nieto. En el mig del camp, Álvaro Miralles, Pirri, Nico González i Carlos Martín. En la davantera, Salva Juárez i Piera. Alejandro Rodríguez serà l'encarregat de xular el partit. Ja estan els dos equips calfant damunt del terreny de joc. En 20 minuts arranca el derbi de filials de primera divisió entre l'Elx il·licitano i el València Mestalla.
1: Aprofite per a dir que acaba de marcar el Sabadell, gol de Baena en el 26 de la primera part, Ceuta 0, Sabadell 1. En eixe gol de Baena, que acaba de fer el seu segon gol de la temporada. Repregunte molt ràpid, Gonzalo, el cap de setmana passat no estava, estava escoltant-vos des de casa. Se t'ha passat ja el cabreig d'eixa mà del Reial Jaén davant el Hércules o què?
0: Sincerament, ja que passar fulla, no hi ha una altra, no? Però la curiositat, Paco, la més gran, és que l'Hércules va demanar la revisió de l'expulsió de Solde. Com l'arbi va interpretar que era roja directa, va perdre l'opció de revisar aquest penal. I ara el comitè de competició diu que no hi ha sanció per a Solde perquè està mal arbitrat. Mare. És a dir, una decisió que l'arbi va revisar en el VAR, ara el comitè de competició diu que no és penal. Però bé, és el futbol, no? Toca passar fulla i ja pensar en el cas de l'Hércules en el partit de dilluns, que va ser un cap de setmana molt llarg, fins a dilluns no jugarà ese partit davant el Sant Andreu.
1: Pues l'Hércules que va traure comunicat oficial, se va queixar, però bueno, i la narració de la setmana passada ja, en Toni Cabot i en Gonzalo Blanes, indignadíssims en eixa circumstància que va beneficiar, evidentment, a un Reial Jaén que juga avui davant el Villarreal B d'ací a una estoneta. Gràcies, Gonzalo, presentat eixe Elx il·licitat davant el València Mestalla. Continuem obrint línies, en este cas en tercera federació, en eixe grup sext, en el municipal el Rechit, partidàs que comença a partir de les 5, el Atxeneta a 0 i que ens va contar Carlos Gallardo. Hola, Carlos Atxeneta, què tal? Bona vesprada!
2: Molt bona vesprada des d'un camp icònic del futbol valencià, a ser costat del paratge natural de l'Ombria de Benicadell, en un ambient i en una temperatura espectacular de 24 graus, arrencarà este encontre a Sinorres entre la Xeneta, que busca la primera victòria de la temporada, i el Acero, que busca la segona. En el conjunt local de Garrido i Pablo Canorbonell, Eixen Ferran Ferri en porteria, en zona defensiva amb Ayoce, Víctor Sabay, Juanma i Ballester, en el mig del camp Dani Triguero i Leo Ramírez, en per les bandes Luis Pais, Salva Martí, Dalt, Neville i Vergillos, per part del conjunt de Rubén Furió, dels lleons del Mediterrani, Rafa Soriano en porteria, en defensa Tendillo, Elian Grimaldo, per les bandes Vicent Roig i Carlos López, en el mig del camp Jas Pinazo, Fernando Cano i Guillem Po, i Dalt el seu nou Locosa. Comentar que assista la directiva del Club Esportiu Acero amb el seu president, amb Héctor Martín, que vol tindre fa uns dies, no?, en Esport Base, en A Punt Ràdio, parlant del seu futbol formatiu, de tot, sí, el treball que han fet en les últimes temporades, i dir que en el Acero, per exemple, no està el galgo Perotti, un dels jugadors estrella de la temporada, o destacats de la temporada de l'ascens, perquè va firmar este cap de setmana, estos dies, per el Silla, per el conjunt centenari, que, per cert, crec que van el pròxim dimarts també a Esport Base a contar tota la feina, no?, que estan fent en el centenari, i que a veure si li rasques, perquè em diuen que puc conèixer que estan ahí darrere d'un davanter en ascensos a tercera, que estan lluitant per a firmar-lo per esta temporada tan il·lusionant, per a ese conjunt dels blanques del Silla, però així en este camp del Rechit, així la gent preparada ja entrant en la graderia per a gaudir d'este partit entre la Xeneta i el Club Esportiu Acero.
1: Me mola perquè, a banda, Carlos Gallardo fa la seva tasca i me posa de que està en penal el pròxim dimarts. No, li preguntarem als responsables del Silla a veure si poden donar-nos alguna pista, Carlos, d'eixe davanter que estan buscant. Clara, d'elles.
3: Sí, anem amb el motor perquè acaba de finalitzar la classificació del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Ja tenim definida esa graella d'eixida per a la carrera de demà. Max Verstappen ha sigut el més ràpid al circuit urbà de Marina Bay. El pilot neerlandès ha aconseguit esa pole position i eixirà des de la primera posició en un traçat on avançar, diuen, perquè jo, òbviament, no conduïsc, no és gens fàcil, i a una classificació classificació té una importància especial. Al seu costat, en aquesta primera fila, tindrà Charles Leclerc, que ha marcat el segon millor temps. Tercer ha estat Lewis Hamilton i quart, Kimi Antonelli, que completa aquesta segona fila de la graella. Perquè fa els nostres representants en la classificació. Ha estat un poc complicada. Carlos Sainz i Sira des de la 14a posició, mentre que Fernando Alonso

0: farà des de la D7a. Els dos hauran de buscar i ser remuntada en un circuit especialment exigent. I atenció a l'horari, la carrera del Gran Premi de Singapur es disputa demà diumenge a les 2 de la vesprada, hora peninsular, ací a Espanya. Per tant, Verstappen en la pole, Leclerc segon, Hamilton tercer, Antonelli quart i els espanyols obligats a remuntar, Sainz 14 i Alonso 17. Demà a les 2, tota l'emoció de la Fórmula 1 als carrers de Singapur i, com no, ací al punt a punt.
1: Evidentment, ací en la sintonia de l'esport en directe en la Ràdio Pública Valenciana. Repregunte Carlos Gallardo en el Rechit, m'imagino que estàs pel que t'he escoltat en el Club de la Gola Tocada com Clara i com servidor, no?
2: Un poquet.
1: Ja te veig.
2: També són els efectes de la setmana passada en el Tavernes.
1: Sí, home, clar, la tanda de penals, històrica, eh? Un cap de setmana que no estic i passa de tot, així, mare meua.
2: Sí, sí, però sí, el que deia abans Clara, no? Que este canvi de temps, que plou, que ix el sol, avui se fa una vesprada així, pues no d'estiu perquè fa uns 24 graus, no fa massa calor.
0: No te confies, Carlos.
2: Però és que fa un dia
0: meravellós. No te confies.
1: L'altre diu no te confies. Bueno, pues tot preparat, per aixe Atzeneta a 0 que comença així a 13 minuts. I abans d'obrir la ciutat esportiva de Sant Vicent del Raspeig, ràpidament passada per els camps que tenim ara en marxa, per exemple, en Mendizorroza, el partit que està entrant ara en dinàmica d'anada i tornada, igual.
3: Correcte, sí, intercanvi de cols. Què s'han perdut? Pues s'han perdut una finta extraordinària en el costat dret de Pablo Barrios, que ha col·locat una passada tensa i a punt està de marcar-se en pròpia porteria Valentini per part del Deportivo Alavés. I després, doble sombrero de Denis Suárez, que ha acabat en no res, en una centrada sense conseqüències de Ángel Pérez. Però el més destacable en aquests últims minuts, quan entrem poquet a poquet ja en la recta final d'este primer acte, de moment sense gols, 32 per a 33 de la primera, Alavés 0, Atlético 0.
1: I aprofite també Toni Galindo en quatre carreres, remunta o s'apropa d'alguna forma el València Rugby Club?
4: No, de moment li està costant molt al València Rugby Club, estic mirant jo.
3: Gol! Del Atlético de Madrid! S'avança l'Atlético a Mendizorroza, marca un valencià, marca Alex Grimaldo per avançar als homes de Diego Pablo, el Cholo Simeone, la jugada com sempre, ell entra pel carril del 10, crec que la trena li la descarrega molt bé, a més, ademola Lugman i dins de l'àrea de pilota venia Raseta perfecta per a pegar-li en la seva cama bona, que és la cama esquerra, i afusella Grimaldo la porta de Sivera per avançar al conjunt matalasser. Ahí està la jugada que ve Jonathan Davis, finalment el que assistia Grimaldo, que ve acabat, que vol colpeig en la cama esquerra, ajustat al pal esquerre de la porta de Sivera. S'avança l'Atlético de Madrid, el gol de Grimaldo, 33 de la primera, a la vez 0, Atlético 1.
1: La passada de Lugman és boníssima, Grimaldo que s'incorpora molt bé, li passa per baix de les cames pràcticament al porter. En eixa celebració del valencià, Toni, jugant al golf, ahir per cert li donaren eixa alta distinció de la Generalitat per guanyar el Mundial, i s'avança l'Atlético de Madrid en el Mendizorroza.
5: Sí, bueno, ja havíem dit que ixe bloc baix de l'Alavés també podia provocar aquestes coses, xos de qualitat com té l'Atlètic de Madrid, que en alguna de les xuades que feren de finalització estiguen encertats, i ixa tripleta. Ara últimament hem vist que Llorente estava incorporant-se més per la dreta, però ixos tres xuadors de banda que formen ixos triangles, Cardoso, Grimaldo, Lukman per esquerra i Juliano Barrios, Llorente per dreta, que s'estan fent mal a l'Alavés en ixe bloc baix.
1: I ahir, igual per cert, que Grimaldo no va estar en el Palau de la Generalitat perquè el Cholo Simeone va dir que en anai de la Xina i que si estaven concentrats en Vitoria, pues estaven concentrats. Va estar el seu pare recollint el guardó.
0: Veure, però tampoc li venia.
1: No li venia.
3: És comprensible, no. És comprensible.
1: Sí. Ferran estava el mateix. Concentrat en el Paris Saint-Germain, va estar la seva germana recollint el guardó, Arantxa Torres, i per part de Grimaldo va estar el son pare, recollint-lo de mans del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Se posa per davant l'Atleti de Madrid 0-1 en Mendizorroza, i estava en Toni Galindo en la recta final d'esta primera part demanant un poquet més, no?, del València Rugby Club, que ja m'has dit que no està més a prop del marcador.
4: No, ha finalitzat ja el primer temps, s'han complit els 40 minuts, continua, bueno, s'ha mantès aquest marcador de 3-12, la veritat és que la València Rubi li està costant una barbaritat, està trobant-se en un mur literal de la defensa dels Recoletas, que té uns autèntics punyals quan se posen a córrer, i bueno, pues, quan avancen cap a línia d'assaig, pues és molt complicat, no? Julio Vidal, és molt complicat.
6: Buenas tardes, pues sí, la verdad es que el Rugby Club Valencia está siendo dominador en el juego, pero no está sabiendo transformar ese dominio en puntos. Nos está costando, estamos cerca, pero es que el Zaragoza, muy fuerte en defensa, i nos lo está poniendo complicado.
4: Bueno, a banda, Juan Cruz ha errat dos transformacions de dos llançaments directes a pals, és a dir, que haguera pogut sumar 6 punts més. Això era posat el marcador en un 9-12, t'hagués esclavat ahir només 3 punters, però bueno, ha errat aquests dos llançaments, n'ha transformat un, així que tot queda resolt en este descans en eixe València Rugby Club 3, Recoletas Fènix 12.
1: 9 punts d'avantatge per al conjunt saragossà, i estàvem pendents d'obrir també línies amb Sant Vicent del Raspeig. El tercer dels partits que comencen a partir de les 5 de la vesprada, en este cas, tercera federació, sexta jornada, Estadi Ramon Asensi Juan en la ciutat esportiva de Sant Vicent del Raspeig, Espanyol Sant Vicent davant el Roda, un duel que ens va contar el nostre Javier Vicente Lozano. Hola, Javier, què tal? Bona vesprada!
7: Hola, molt bona vesprada i benvinguts a la ciutat esportiva de Sant Vicent del Raspeig, benvingut al camp Ramon Asensi, ui, sede d'un autèntic partidàs. D'una banda, els pupils de Jaime Pérez arriben amb la moral pels núvols després d'aconseguir la seva primera victòria de la temporada tras la remuntada davant el Soneja. I l'objectiu és clar, fer la ciutat esportiva un autèntic fortí. Això sí, hauran de sobreposar-se a la baixa del seu capità Pablo Morgado. Al davant tindran a un Roda que estan assentats en els jocs alts de la classificació i després de derrotar al Torrevieja la setmana passada, ara volen encarrilar dos victòries i continuar escalant posicions en la taula. Els dos equips tenen una sòlida defensa i els dos grans porters com són Carles Fluixà i Moliner, encara que este últim no jugarà d'inici en el dia d'avui. Tenim ja els 11 confirmats per part dels dos equips. Per part del jove espanyol, jugarà en Carles Fluixaba i Cespals, en Caleb, Dano, Jorge i Fornies en defensa, Ayala, Àlex en el mig del camp, en la dreta Barrachina, a l'esquerra Borja, Hugo Fraile en la mitja punta i dalt el davanter nigerià Pres. Per part del conjunt del Roda, dirigit per Miguel Ángel Muñoz, Chuga en Andreu Baixespals, Luis i Ramos en les bandes, Edu i Brian en la parella de centrals, per davant d'ells Álvaro i Marta, en la dreta en el mig del camp Jordi, en l'esquerra Borja i dalt la dupla ofensiva Pau i Marc Pitars. Així estem, com diem, en la ciutat esportiva de Sant Vicent del Raspeig, en el camp municipal Ramon Asensi. En 5 minuts donarà començament este Club Deportiu Espanyol de Sant Vicente davant el Roda. Ja anava a dir Xove Espanyol, que era el
1: no,
7: nom que tenia...
1: No, prohibidíssim.
7: Exacte, correcte, correcte. I és que s'han canviat...
1: Però són molts anys, Javier, per als sí, que sí, seguim sí. L'actualitat del futbol regional, del futbol més nostre. Ens està costant més el canvi del Xove Espanyol Sant Vicente al Espanyol Sant Vicente a seques que sí. moltes altres coses,
7: Així també, Així també ja t'he dit que hem parlat en gent...
1: És que abans la gent deia el Xove. Parlava del Xove i ara és més complicat.
7: La veritat és que sí, és el sisè nom que du. Recuperen lo que és l'antiguitat, Club Deportivo Espanyol, i han afegit lo de Sant Vicente. La veritat és que, bueno, un club que dins d'uns mesos complirà 60 anys ja d'història.
1: Sí, senyor.
7: Este equip, que per cert va guanyar una Copa Federació en la fase territorial en el 2019, crec que va ser, davant el Roda, precisament. Que així se'n recorden encara, tant el seguidor del Roda com els seguidors de l'Espanyol de Sant Vicente.
1: Perfecte, doncs, presenta't el partit, en 6 minuts comença eixe duel en la ciutat esportiva de Sant Vicent del Raspeig, en l'estadi Ramon Asensi Juan, Espanyol de Sant Vicente davant el Roda. Teníem també, Clara, més cosetes que comentar, no?
0: Sí, perquè a partir de 5 de la vesprada també anem a obrir la nostra finestra del poliesportiu de bat a bat, no?, com es diu, amb 4 partits, 4 esports i 4 equips valencians en acció en rugbi. A partir de les 5, el Huesitos la Vila rep el Complutense Cisneros en eixa màxima categoria nacional de rugbi. En voleibol, segona jornada de la Superliga Masculina 2 amb el partit Mediterráneo Castelló que rep a la Roquetes, i protagonisme també per a l'esport femení a partir de les 5 en hoquei herba en la Lliga Iberdrola. El València visita el Sanse Complutense, i en waterpolo, primera divisió nacional femenina, el waterpolo Túria s'enfronta al 4 Camins a Madrid. Així que 4 partits que comencen a partir de les 5, en apenes 5 minuts, i així al punt a punt anem a estar pendents de tot el nostre poliesportiu.
1: Anem a aprofitar, ja sabeu que al descans tenim el Rugby Club València caiguent 3-12 davant el Recoletas Fènix, i vaig a demanar el minut i el resultat, José Luis Gual, ara mateix a Mendizorroza.
3: Pues últims 5 minuts de la primera part, superat ja el minut 40, val el gol que ha fet el valencià Grimaldo per a l'Alavés 0, Atlético 1.
8: A punt ràdio. sintonitza amb tu.
9: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
10: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matricúlate hasta el 21 de octubre. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
11: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
8: Apunt Radio. A Orihuela, 100.5.
12: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: 3 minuts per arribar a les 5 de la vesprada. Estem en directe des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit. Sintonia Punt a Punt. Sempre estem, si poseu la ràdio cap de setmana, sempre estem al teu costat, així en el
0: Punt a Punt.
1: No dormim tampoc. Bueno, sí, de nit, de matinada, quan acaba els últims 90 minuts del Punt a Punt, a les 12 i mitja, però després està el podcast. Si voleu recuperar qualsevol cosa, ja ho sabeu. En Mendizorroza, recta final de la primera part. Ojo!
3: Sí, dins de l'àrea Simeone, evalua Rere, venia Lukman, però ha defensat d'eix acció. La defensa del Deportivo Alavés, que està molt incòmode, damunt del terreny de xoc, li ha sentat fatal el gol de l'Atlético de Madrid, que ha desactivat pràcticament tots els jugadors ofensius de l'equip de Quique Sánchez Flores, que tampoc està fent gran cosa en la pilota, però que en este 0-1, cada volta que s'acosta a l'àrea, dona sensació de perill, i si fa el segon, crec que acabarà tancant el partit, Paco.
1: Toni.
5: Sí, sí, no, com bé diu José Luis, especialment incòmodo està l'Alavés i molt còmodo està l'Atlético de Madrid, i després de l'1-0 encara més.
1: És que el gol no ha canviat la dinàmica del partit, l'ha acrescentat, l'ha fet més gran, encara més domini de l'Atlético i més arribades. Lukman està fent molt de mal en les seues desmarcades a l'espai, està buscant molt bé l'esquena dels defenses.
5: Sí, per allí per l'esquerra, entre Lukman, el carril interior que l'ocupa Grimaldo, i per darrere sempre que està Cardoso ajudant-li, estan fent molt de mal. I mira que Tenaglia i Ángel Pérez estan defensant bé, però ixe 3 contra 2 estan així guanyadors l'Atleti de Madrid.
3: Un Atleti de Madrid que hi ha que dir que té una banda dreta defensivament fortíssima, eh? Més encara si afegeixes Coque, i darrere està Cuti Romero, però és que la fase defensiva de Juliano Simeone és un escàndalo, eh? És impressionant este xico en defensa quan hi ha una pèrdua i quants balons recupera, eh? Quin equilibri li dona al seu equip. Pràcticament l'Alavés no ha pogut percutir per esta banda esquerra. Sabem alguna coseta del costat dret en Ángel Pérez, però poqueta cosa més. Dos pinzellades de Denis Suárez i res més. Mira, ara ve Reybac, la va col·locar des de l'àrea. Bueno, se li escapa la pilota ahí a Oblak, i a punt ha estat Suárez d'aprofitar-ho. Ha rebutjat finalment el porter eslové. Bueno, pues yo diría que es la primera y más clara ocasión del Alavés dins de l'àrea del Atlético de Madrid. Y se ha errada en...
1: Sí, però més per errada el porter que deixar aquesta sí. Pilota...
5: Aixina és. I després, a part d'aquest treball increïble de Giuliano en defensiu, també ahí en banda dreta Llorente s'està incorporant prou menys que Grimaldo per l'esquerra, entonces encara tenen ahí més seguretat defensiva.
3: Mira, primera groga del partit. Primera groga del partit per a Lukman. Per a Lukman, que ha fet tard en aquesta entrada. Entén el àrbitre, l'andalús, Alejandro Quintero González, que això era mereixedor de cartolina. I sí, jo crec que sí. Impacta ahí en la bota en Ángel Pérez. Sí, fa tard en estacos. Li donen la zona a Belén Peine i això és groga de llibre, no, Toni? No hi ha discussió ninguna, no?
5: Claríssima. Sí, sí.
3: Tot això en el temps afegit tindrà segurament una de les últimes. El Deportivo Alavés a baló parat. Ahí normalment l'home que colpeja, que ho fa molt bé, és Denis Suárez, i va a sumar als centrals, no? En busca de...
7: Gol del xove espanyol de San Vicente. En el minut 1.5 de la primera meitat, la jugada per el mig, Àlex que obria la dreta, pareix Hugo Fraile, buscaba la centrada y ahí estaba el davanter nigerià. Tercer gol esta temporada, que de primeres no, pero de segunda sí. Bata al meta Andreu. Gol del San Vicente, del Club Esportiu Español de San Vicente. Marca Press, Español de San Vicente 1, Roda 0.
1: Què ha passat ahir? Igual.
13: Penal, penal. Ha assenyalat penal. Ha tingut doble ocasió claríssima el Deportivo Alavés com a conseqüència del baló parat. Primer la rematada, la cabotejada que trau Oblak, i després del rebuig a punt està de marcar l'home que li pega a l'esquerra i li ha xulat penal a Lenormand. Li ha xulat penal a Lenormand. El baló havia eixit a córner, però l'àrbitre amonesta a Robin Lenormand i en el dit ha assenyalat el punt de penal, els 11 metres. Està protestant Coque. Está per darrere Cardoso, me imagino que ara faena per al Canari de Las Palmas, per a Pulido Santana des del VAR, per a confirmar o no l'encert en la decisió de camp de...
14: Arranca el partit a ells.
13: De Quintero González.
1: Pues mira, anem a aprofitar perquè són les 5 i 12 minuts, mentre se decidís o no l'àrbit si és penal o no en Mendizorroza, anem a fer la ronda del punt a punt. Una ronda que anem a començar precisamente en Mendizorroza, igual.
13: El Mendizorroza a la espera de si se concreta des del VAR el penal favorable al Deportivo Alavés. Estem ja fora de temps, havien donat un minut de prolongació de moment. Alavés 0, Atlético 1.
7: En segona federació ja ha arrencat el derbi de filials. Estem al primer minut de joc. El Diego Quiles, el Xilicitano 0, València-Mestalla 0.
2: En tercera, en el minut 3, en el Regit, comença el partit amb intensitat, sense gols, entre el Atzeneta i el Acero.
7: En tercera també, en el Ramon Asensi, minut 3 de partit, ha marcat pres en el 1, Club Deportiu Espanyol de San Vicente, 1, Roda 0.
4: Estan eixint els equips al terreny de joc, així que en uns instants s'arrencarà el segon temps, així, al 4 carreres Pantera, en este València Rugby Club Recoletas Fènix de Saragossa.
0: I tenim dos partits en joc ara mateix en la Superliga Masculina 2 de vòlei. A Mallorca, el Gemma Vivinaros té la victòria molt encarrilada davant el Club Voleibol Porto. Els castellonens dominen per 2-0 i també mantenen el tercer parcial per 6-4. Estan a un sol set de sumar el triomf i també acaba de començar l'altre partit, el Mediterráneo Castelló, davant el que rep al Club Voleibol Roquetes.
1: En segona divisió, recta final de la primera part, ja han afegit Ceuta 0, Sabadell 1, i tenim finalment penal en Mendizorroza, igual.
13: Sí, és un penal per a mi, eh? Per a mi, com una casa, un agarró, des que sol fer moltes voltes Robin Lenormand, i encara continua escoltant, però anem a veure, si hi ha un agarró que no deixa girar al futbolista argentí, jo no sé què té que esperar més el del VAR per a confirmar o no el penal, però bueno, és la manera en la que jo ho veig jo, no sé vosaltres.
1: A veure, en directe ha aparegut prou clar, eh?
5: Sí, sí, bueno, l'única manera de no pitar-lo és que el desajust defensiu ha deixat també a Tenaglia, mira, que remata amb el peu pràcticament dins de l'àrea xicoteta, però si no és gol, és penal de Lenormand, perquè té ahí subjectat i abraçat a Toni Martínez,
1: és
5: mira-lo.
1: És molt cantós, sí, és sí. Molt cantós. El tira a terra, és una llave de judo, no?
13: Sí, sí, no té ninguna intenció ell de jugar la pilota. La seva intenció, pel que diuen les imatges, per a mi, és que no contacti el valor i tombar a terra si és necessari.
1: És que ho has dit abans, no és la primera que fa d'este tipus, Robin Enormand.
4: Segur, no porta quatre carreres.
1: És un clàssic en estes situacions. Lo que no sé és a què esperen.
13: És que això és una vergonya, Paco. Si per això que és tan clar, s'han perdut ja 4 minuts per a decidir si xulen o no penal, quan hi hagi algo de veres que està ahí en poc entre, no? Entre negre i blanc, què farem? Què farem? Sí.
5: I jo tenia el dubte també al veure la primera ocasió, la primera rematada de Tenaglia, si a Cardoso havia estat bloquejat per Toni Martínez, però que va. Sí que tropeça, però perquè se cau, Lenormand el tira, i al tirar-lo a Cardoso el bloqueja sense voler i se queda Tenaglia sol, és que tampoc és falta en el bloqueig ni res, és un penal. I
13: és
5: ja
13: un penal
5: està.
13: Prou
1: clar. Cantos, molt cantos.
13: No fa falta estar 4 minuts mirant la tele per a dir que sos penal.
0: I tenim gol en el partit de segona divisió. En esta jornada 9 de la Lliga Hypermotion empata el Ceuta, empata un Jordi Escobar, no?
1: Que
0: està de dolç en i 7 de descompte perquè han afegit 6. Així que al minut 50 ara mateix a Ceuta, un Sabadell.
13: Gol del Deportivo Alavés. Ha marcat des del punt de penal Lucas Boyé, ha enganyat clarament Oblak, que s'ha tirat a la seva esquerra, el baló anava a l'altre costat, caché, caché, pràcticament un pam damunt de la línia de gol. Empata el Deportivo Alavés, ho fa des del punt de penal, pràcticament ja en la prolongació i fora de temps. Se n'aniran els jugadors cap a vestidors, 50 ve la primera. Alavés 1, Lucas Boyé, Atlético 1.
1: Quines coses té el futbol, Toni? Una primera part en la qual l'Atlético de Madrid ha estat superior posicionalment, tàcticament, més ocasions, més arribades, després repassarem els números, i pràcticament la primera que ha tingut deberes a la gàbia des del punt de penal.
5: Aixina és, en tot el que suposa la pilota en moviment, atacar i defensar, ha sigut superior a l'Atlético de Madrid clarament a l'Alavés, però després està la pilota parada, és l'altra part del futbol. I
1: l'errada individual part... del central, en este cas de Robin de Lenormand, que li han vist.
5: Exactament. L'han pillat. I en l'últim minut, bueno, gol psicològic, que ara tornarà a deixar el partit totalment obert a la segon part.
1: Bueno, pues jo crec que ja no van assenyalar pràcticament res, perquè n'hi havia un d'afegit i portem 6.
13: Sí, sí, estem en el 51 i ha tocat d'eixida en el centre del camp l'Atlético de Madrid. Mira, ara s'acaba. S'acaba el partit ahí en més que paraules entre Valentín i crec que si Pablo Barrios. Ahí en la xicoteta pica baralla, però Simeone diu als seus futbolistes que se'n vagin cap a dins. Estan calentets, es mata la ses, però el penalti era claríssim.
1: Claríssim.
13: Ha empatat l'Alavés. Alavés 1, Atlético 1. Així n'hi ha partit.
1: I tenim lío en la retirada dels protagonistes. Alguns jugadors de l'Atlético de Madrid protestant-li a l'àrbit, però poc han de protestar, almenys si veuen la repetició. Ràpidament, els números de la primera part d'este Alavés 1, Atlético de Madrid 1, expected goal 0,93 per a l'Alavés, curiosament, 0,45 per a l'Atlético de Madrid, possessió 61-39 ha guanyat l'Atleti, rematades totals 8 per a l'Atleti, 3 entre pals, un gol, 5 per a l'Alavés, 3 entre pals, un gol també. Corners 2 per a l'Atlético de Madrid i cap per al Deportivo Alavés. 2 grogues per a l'Atlético de Madrid i en faltes que ha fet més. No, mira, estan empatats 7-7 en el cas dels dos equips. De la primera part, Toni, què destaquem?
5: Bueno, a nivell col·lectiu, jo crec que l'Atlético de Madrid ha fet una gran primera part. Ha controlat totalment l'aspecte ofensiu i defensiu i no ha pogut transitar ràpid, però sí que en aquest atac posicional, sobretot per la banda esquerra, ha fet molt de mal a l'Atlético de Madrid, a l'Alavés, i ha arribat el gol en una dissecció. I després que la pilota parada moltes vegades de fa la igualtat, o en este cas la superioritat, i li ha donat aquest empat a l'Alavés, que li deixa la segon part totalment a huerta.
1: Igual, de la primera part que destaquem.
13: Bueno, pues que l'Atlético ha sigut, per a mi, molt superior al Deportivo Alavés, que no ha estat gens còmode damunt del terreny de xoc, que per una errada individual d'un jugador de l'Atlético li dona vida al Deportivo Alavés. Veurem la capacitat de Quique de canviar coses en el descans, perquè si no, jo crec que per inèrcia, en tot el que té la banqueta Simeone, és probable que acaben duent-se el partit.
1: Té tota la pinta, des de veres. 1-1 al descans en un partit que és el mateix protagonista en la jornada de futbol. Clara.
0: Arranquen també dos partits més en l'esport femení valencià, en hoquei herba, en la Lliga Iberdrola. Arranca el València Club d'Hoquei que visita el Sanse Complutense a Madrid, i també en waterpolo comença el partit de primera divisió nacional femenina entre el waterpolo Túria, que també juga a Madrid, però davant el Cuatro Caminos.
1: I al voltant de tot això, 5 i 9 minuts, pareu atenció, Si eres fan, però que molt fan de la Lliga, no et perdes esta cita única. Este dimecres 14 d'octubre, a partir de les 5:30 de la vesprada, els jugadors del València Club de Futbol, Rionosuke Sato i Umar Sadik, van a estar en la botiga Movistar del carrer de la Ribera número 1, en la plaça de l'Ajuntament. Podràs fer-te fotos, emportar-te'n l'autògraf i assabentar-te de com fer-te amb un mini baló de la Lliga. Això sí que és un record futboler per a tota la vida. Estadi Movistar La Liga. Això sí que és futbol. I a banda del futbol en primera divisió i també en segona, tenim empat entre el Ceuta i el Sabadell, 1-1, hem arribat al descans. Aprofitem per a demanar, per exemple, qui està dominant en els inicis de partit, per exemple, en segona federació, Gonzalo.
14: Així de moment no hi ha un dominador clar. El que té la pilota no vol perdre l'esfèric. L'Elx ha fet dos jugades, el filial Llargues, un acabat en un remat del dorsal de Upiera, en la millor opció, però tampoc és una ocasió clara de gol. I el València-Mestalla igual. Quan té la pilota, el conjunt de Mestalla vol tindre la possessió llarga. El partit té ritme, però de moment no té cap dominador clar. Estem ja, Paco, en el minut 8 de joc d'esta primera part. No hi ha opcions de gol. La única arribada del Mestalla ha sigut un llançament de Leslie, que s'ha anat a la dreta de Ramos. De moment, el futbol control ara és del València-Mestalla. El resultat en el minut 9 és d'empat a 0 en el derbi de filials.
1: També volíem saber qui està dominant en l'inici de partit en el Regit, en tercera, Carlos.
2: Pues el Acerri ha tingut dos ocasions molt clares per a fer el primer gol del partit, però no les ha sabut aprofitar. Primer les ha tingut Locosa, que s'ha plantat en una rada defensiva davant del porter Ferran Ferri, que ha fet una gran estirada de peu per a evitar el primer gol, i fa no res, l'ha tingut Guillampoll en el rebuig, Locosa, el mateix que ha llançat, però ahir Ferran Ferri ha tornat a aturar una oportunitat de gol per al Club Esportiu Acero, que de moment està més a prop del gol, de moment en el minut 11 en contra del Regit, Atzeneta 0-0.
1: I el que

0: Mesa matinat, evidentment, ha estat l'Espanyol de Sant Vicent, Javier Vicente Lozano, perquè el Ramon Asensi Juan sí que han tingut gols ja en aquest inici de partit.
1: Correcte, la veritat és que ha començat molt bé el Espanyol de Sant Vicente, dominant el partit, tenint la pilota, de fet ha plegat en el minut i mig de partit el gol de pres, el nigerià, que està en un estat de dolç en este principi de temporada, i ara el que està intentant tindre la pilota és el Roda, de fet un remat de cap de Pau s'han anat fora i ha sigut l'ocasió, l'única plegada, diguem que en perill, del conjunt visitant. De moment estem en el minut 12, camí del 13, 1-0 guanya l'Espanyol de Sant Vicente davant del Roda en el Ramon Asensi.
0: Tornem ara mateix al Diego Quiles perquè teníem fa un instant pilota parada favorable a... Estàvem dient Gonzalo Blanes, un València-Mestalla que almenys vol la pilota més en aquest inici de partit.
2: Sí, de fet ha tingut ara una bona opció. Atenció al córner, el llançament en un remat de cap que s'ha anat fora. Una acció de Gamón per banda dreta. Ha centrat en moltíssim perill cap a l'àrea del Elx, però ha estat molt bé en el tall Eloy Moreno, que ha evitat la primera opció clara del Mestalla, però sí, la possessió es nota que el filial vol tindre el valor, vol tindre el control. L'Elx està un poc més precipitat. També és de veres que van perdre l'últim partit així 1-5 i necessiten avui reivindicar-se. Ara, per exemple, està jugant l'Elx per Pirri en banda esquerra. La sentada de Pirri molt llarga, se'n va per el segon pal directament per línia de fons, l'acció era bona, i ja dic, hi ha dues lectures del partit, l'Elx que li vol posar ritme i jugar en velocitat, i el València-Mestalla que està tenint el control del mig del camp i que està també demostrant la qualitat que té en eixe centre del camp per a tindre la possessió. Eixa centrada de Pirri que s'ha anat molt junt de la porta defensada per Raúl Jiménez. Avui hi ha hagut molts canvis en el filial de l'Elx. Un dels canvis és en la porta, on torna la titularitat de Ramos, que havia jugat dos partits. Es queda a la banqueta Owen, que l'altre dia ni molt menys va ser el culpable, però va encaixar 5 gols i avui no és titular. Està jugant l'Elx per banda esquerra. Ara ha recuperat la pilota el València, era Gambol el que volia anar-se'n per banda, però finalment el baló se'n va de nou a treta de banda i ara a favor del conjunt de l'Elx. Ahí veiem de peu donant indicacions a Carlos Cuellar, segona temporada en el filial de l'Elx, també de peu el tècnic del València-Mestalla, Òscar Sánchez, els dos molt actius en la banqueta. La pilota torna a eixir per Regínia de banda. Poc a poc s'està igualant el control i el domini, però de moment, això sí, no ha hagut cap intervenció de mèrit dels porters. Sí que ha hagut arribades a les àrees, però no opcions clares de gol en un derbi en el que hi ha molta necessitat, que acaba de començar la Lliga, perquè els dos equips, recordem, porten 4 punts, només han guanyat un partit i estan en zona de descens. Atacava l'Elx, de moment, Paco, el València-Mestalla, que vol tindre més la possessió, l'Elx que vol ser més directe, però el partit està molt igualat. Estem ja en el minut 12 de joc en esta segona federació de la primera part al Diego Quiles, empat a 0 entre el Tano i el Mestalla.
3: I un partit molt igualat també, el que estem mirant ara mateixa en voleibol, en la Superliga Masculina 2, en esta segona jornada, el Mediterrani Castelló rep al Club Voleibol Roquetes, i la veritat que el primer set està molt ajustat. Els castellonenses es guanyen per 12 punts a 11, amb tot encara per decidir en este primer parcial.
0: I al Pantera, 4 carreres, Toni Galindo, ha començat les coses un poquet millor en la segona part.
4: Els 8 minuts d'aquesta segona part, estem ara en el 10, ha arribat l'assaig del València Rugby Club. El que passa és que Juan Cruz no ha pogut fer la transformació de 2 punts en el llançament a pals, perquè l'assaig ha sigut molt escorat i, per tant, el llançament a 2 pals també ha sigut molt escorat. Així que, bueno, retalla distàncies, suma 5 punts més, 8 punts per al València Rugby Club, 12 per al Recoletas. Estem en el 10 de la segona part.
0: 5 de la vesprada i quart en punt, ronda al punt a punt. How did you know I was so... I la comencem parlant de primera divisió, això sí, encara sense futbol en marxa en Mendizorroza, Gual.
5: Així és, encara en temps de descans a Mendizorroza. Recordem el resultat deportiu a la vez 1. Ha marcat en la prolongació Lucas Boye de penal, Atlético de Madrid 1, el gol de Alejandro Grimaldo.
2: En segona federació, de moment, no tenim gols. Minut 14 de joc de la primera part, el Xilicita 0, València-Mestalla 0.
6: En tercera federació, les dues ocasions més clares han sigut per a la 0, però així en 16 minuts de xos continua el Atzeneta 0-0.
1: També en tercera federació, en el Ramon Asensi, val el gol de moment. Marcat per pres en el minut 1 de la primera meitat, estem en el 16 a la mateixa, Espanyol de Sant Vicent 1-0.
4: 11 de la segona part, acaba d'assajar el València Rugby Club. Una carrera impressionant de Julián, més 5 per al València. Acaba de transformar ese assaig el València Rugby i ara mateix Julián tindrà la disposició de plantar la pilota i tenim el llançador oficial, que és Juan Cruz. Així que llançament molt centrat, que serà més 2. La pilota que entra suma 2 punts més.
0: Remuntada.
4: S'acosta ja el València Rugby, efectivament. Es posa per davant en el marcador. València Rugby, el 14. Recoletas Fènix, 12.
3: I atenció també...
4: 15, perdó.
3: I atenció també perquè tenim un final de partit emocionant a Mallorca en la Superliga Masculina 2 de voleibol. El Gemma Vivinaròs continua guanyant per 2-0 davant el Club Voleibol Portol, però el tercer parcial està molt ajustat. Ara mateix 20-9 per als castellonencs i també en la divisió d'honor de rugby, en el partit entre el Huesitos la Vila Complutense Cisneros, es completa el primer quart amb el resultat Huesitos 0, la Vila Complutense Cisneros 12.
0: Recordant que la notícia del dia, almenys en futbol en primera divisió, és eixe partit que s'ha hagut de suspendre per el llançament d'objectes des de la graderia entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club de Bilbao. Un llançament d'objectes que estava programat, planificat per part de l'afició del Rayo Vallecano, que volia donar-se a conèixer, donar a conèixer el seu descontent, el seu cabreig per la situació en la propietat del club, en este cas, que està en mans des de fa molts anys de Martín Presa. De fet, han tret un comunicat dient i avisant que diu la gestió dictatorial i caciquil de Raúl Martín Presa amenaça amb arrencar el Rayo del cor de Vallecas. El rayisme no el va permetre, les institucions tampoc haurien de fer-ho. Per la història del club, els seus treballadors, estadi, plantilla, afició, Presa, vete ya, i avisen de que en pròxims partits continuaran en aquest tipus de protestes. Anem a veure què és el que fa la Lliga, que ja ha deixat clar que se posiciona del costat de, en este cas, de Martín Presa, el màxim accionista del Rayo Vallecano. Encara, això sí, no tenim data per a la disputa d'aquest partit ajornat, el segon que té consecutiu el Athletic Club de Bilbao, que ja va haver d'ajornar el seu duel davant el Llevant per el dia de la tempesta i dels ruixals així en València. A les 5 i 17, 18 minuts ja, tornem a Mendizorroza. Encara no estan els protagonistes en la segona part. Encara jo crec que passaran un parell de minutets més en un duel en el qual, igual, en la primera part, l'Atlètic, que tenia tot a favor i ha vist com eixe penal en els darrers minuts ha arruïnat pràcticament el seu treball en el primer acte.
5: Sí, la veritat que estava sent superior, ho hem comentat, i ha tingut un parell de situacions que haguera pogut fer perfectament fer el 0-2, de la qual cosa crec que el partit haguera estat virtualment definit, però mira, a valor parat, com deia Toni Seligrat, el nostre comentarista, s'ha clavat en el mateix, i és interessant veure ara si canvia alguna cosa aquí que Sánchez Flores de cara a la segona part. M'ha paregut veure que estava ja activant-se Julián Álvarez, no sé si per a entrar ja d'eixida en la segona meitat, però segur va ser un dels primers canvis de Simeone, que té alternatives molt bones a la banqueta i és de segur que les col·locarà per a tractar de sumar de 3.
0: Toni.
7: Pues sí, és que ara la segon part pues tots tenen que utilitzar les seues armes, les seues ferramentes i l'ADT de Madrid ofensivament, imagina't, Àlex Baena, Charlotte, Julián Álvarez, Canguin, té ahí moltíssima dinamita per a poder donar-li la volta al marcador.
0: Té moltíssim per a tractar de revertir una situació. Recordem, l'Atlètic de Madrid que és segon en la classificació. Això, si este empat seria una relliscada que faria més líder si el Barça acaba guanyant el seu partit esta vesprada davant el Getafe. De primera divisió votem a la segona federació. Jo només veig Gonzalo Blanes, als de Rosa sí. Toca la pilota, eh?
2: Sí, correcte. El control, el domini, el tempus del partit és per a l'equip del València-Mestalla, que és el que està dominant. El que passa és que, de moment, sense cap opció clara, ha hagut dos arribades, una ara en un centre que no ha tingut cap remat, però és la segona vegada que fan una acció prou bona en banda i que no ha arribat el remat. I per part del conjunt local, un poc de precipitació. Insistim que va fer mal la golejada de l'altre dia a casa davant de l'UCAM i avui estan tractant, no?, de donar una altra millor versió, però aquesta versió també té un poc de precipitació i normalment la possessió la té molt poc l'Elx i més el València-Mestalla. Per cert, Paco, al voltant del que estàveu contant de Vallecas, quan té arribat al camp un directiu de l'Elx en qüestionava si havia vist les imatges, li he contat un poc el que ha passat, perquè el pròxim rival que va allí és l'Elx.
0: Correcte.
2: I estaven un poc dient a veure què es trobem, no? Jo espero que solucione tot d'ací, però estaven comentant això, no? Certa preocupació de veure que el pròxim visitant al camp del Rayo va ser el conjunt il·licità. I així, en el derbi de filials, ja t'he dit, el domini del València-Mestalla, l'Elx que vol tindre ara una posició un poc més llarga, de fet està controlant Delgado, no hi ha cap opció clara de gol, els dos equips necessitats de victòria i sobretot l'Elx tractant de netejar la imatge de l'últim partit, tot el contrari que el Mestalla, que ve de sumar la victòria davant el Penya Deportiva. Estem ja transitant per el minut de neu de joc de la primera part, domina, controla el València Mestalla, de moment no en el marcador, que continua el 0-0.
0: Busquem els equadors dels partits que han començat a les 5 de la vesprada, per exemple en el Regit, qui està dominant.

0: Dominant en este Atzeneta 0.
1: Pues després dels primers minuts han tingut dues ocasions molt clares el 0. En els últims minuts l'Atzeneta va progressant, va trobant ja més la porteria a rival, ha tingut bones accions per les bandes, per la banda esquerra de Juanma Rey, un jugador molt experimentat, i per la dreta Salva Martí de Rótova, centrant balons i picant balons en l'àrea esperant un rematador. Així que s'igualen les forces en l'equador del partit, en el Regit. En el minut 22 continua l'empat a 0 entre l'Atzeneta i el 0.
0: I en el Ramon Asensi, Juan, Javier...
2: Está intentando apretar un poquete el Roda, una ocasión en la banda derecha, una centrada de Luis, una rematada de en el peu dret de Marvin Tarskirsan a las nubes. Ha sido la ocasión más clara en estos últimos minutos de partido. De momento, tres córners, ahora será cuarto. La que traga desde el cantó, el Roda está apretando el conchú con 10. Martínez, de momento, de Miguel Ángel Muñoz, de momento, Español de San Vicente, 1 en Roda, 0.
0: Tornem a primera divisió a Mendizorroza, entren per a reforçar a l'equip dos campions del món, Gual.
3: Així és, Julián Álvarez, l'argentí, que diem, s'incorpora en lloc de Jonathan David i també entra Àlex Baena, el campió del món amb Espanya, que ha entrat en el lloc de Lookman, per tant, un equip ja un poquet més reconeixible, no?, del que era l'Atlético de Madrid just abans del paró de seleccions. No he pogut veure si hi ha hagut algun canvi en l'Alavés, crec que no.
0: Crec que no.
3: Perquè va començar, comença! Comença ja la segona part, ja roda la pilota, segon acte en marxa en Mendizorroza. Recordem, de moment, equilibri també al marcador, a la vez un Atlético de Madrid, 1.
0: Canvi, Toni, entrellat per part del Xolo.
4: Sí, després
0: i també... I sense esperar, sobretot, sense esperar.
4: Això és un símptoma clar de que va per el partit, però a part també té una altra segon faena este partit, que és controlar els esforços dels jugadors, ja no només perquè venen, quasi tots són internacionals en el seu equip, sinó perquè d'ací tres dies tenen un compromís important contra el Manchester.
5: Acaba, Toni.
4: No, i tindrà que dosificar esforços també en els seus jugadors.
5: I anem a actualitzar en voleibol també, perquè tenim una victòria valenciana i un altre partit en xoc en la segona jornada de la Superliga Masculina 2. Acaba d'acabar el partit a Mallorca amb victòria contundent del Gema Vivinaròs. Els castellonencs han imposat al club de voleibol Portol per 0-7-3. Han aconseguint així un nou triomf a domicili, i ara mateixa el partit està molt emocionant a Castelló. El Mediterrània Castelló s'enfronta al club de voleibol Roquetes i està a punt d'entrar en la recta final d'aquest primer set. Guanyen els castellonencs per 20 punts a 18, amb el marcador molt ajustat i buscant adjudicar-se i ser primer parcial.
0: I també parlant de poliesportiu, en rugby hem de comentar, Toni Galindo, la espectacular remuntada del Rugby Club València.
6: Ha sigut tremendo, una carrera espectacular del jugador del València Rugby Club, Julián Belandria. I bueno, una circumstància també, que ara el Recoletas està jugant amb un jugador menys per l'expulsió del dorsal número 6, Alejandro Bolea, per xoc perillós. Ha entrat a placar sense tancar els braços, ha vist ahir una doble amonestació i per tant estarà 10 minuts fora del terreny de joc. Així que afronta el temps que resta per a finalitzar el partit del València Rugby Club a un jugador més, així que té una xicoteta d'avantatge. Està aguantant molt bé el marcador, estem en el 20 de la segona part, està 3 per dalt en el marcador del València Rugby Club, València 15, Recoletas 12.
0: En marxa l'Atleti de Madrid, carregant en Mendizorroza, igual.
3: El llançament era de Grimaldo, però és que hi havia fora de joc, no?
0: Però...
3: Se té que deixar la jugada, però sí, quan el receptor està clarament en fora de joc... Jo...
0: Però un metre,
3: Oi, clar. És que una altra cosa és que hi hagi algú en fora de joc que hagi participat, però bueno... ha rematat Grimaldo, per si acas, no? Però no valia, evidentment, per fora de joc de Juliano, que era el que estava molt clarament per darrere de la línia defensiva del Deportivo Alavés. Tenia curiositat, Toni, hi ha alguna modificació posicional? Seguixen igual? Ha tocat alguna coseta Quique Sánchez Flores?
4: En un principi seguixen igual els dos equips.
3: Pues a igualtat de, no? De propostes, més munició per part de l'Atlético de Madrid.
0: Sí, en una te la faran. Jo crec que així ha de canviar un poquet la dinàmica, Toni, del partit el Alavés, perquè si no, la pilota ja és de l'Atleti, te van anar arribant, te arraconaran i el bloc baix aguanta fins a que aguanta. I si encaixi el segon ja s'ha acabat.
4: Aixina és, però bueno, tu també tens que ser conscient de les armes que tens, del nivell que tens, i a vegades no és el que tu vols fer, és el que pots fer, ¿vale? I en este cas, bueno, primers minuts tindran que aguantar l'eixida de l'Atleti de Madrid i després segurament canviaran els plantejaments, segurament a mesura que vagin passant els minuts.
0: Per cert, també...
3: Perdona, Paco, jo t'ho diria sobretot per els dos perfils que té del Quique Sánchez Flores, són molt semblants, dos tanques, no? Toni i Boyer, no sé, buscar si és que el té en la banqueta algú més rapidet, no? Per a tratar de sorprendre ahí a dos jugadors grandos com són el Cuti i el mateix Lenormand, que a més està amonestant, no sé, per fer algo diferent, no?
0: Per canviar un poc la dinàmica del partit, efectivament. Clar. Deia Clara que ha començat en segona divisió la segona part.
5: Així és, arranca esta segona part entre el Ceuta i el Sabadell amb 1-1 al marcador.
0: Tornem a Mendizorroza, igual.
3: Pues en Mendizorroza ho intenta el Deportivo a la vez per la banda dreta, posar la cama ahí, precisament Robi Lenormand, l'autor del penal, en el test de prolongació davant de Lucas Boyer i les caretes de Lundman i de Jonathan David, dient, bueno, només han tingut 45 minutets, van a tindre complicat, jugar partits importants en tota la competència que hi ha i dalt en el conjunt Matalasser, i ahir el que tindrà problemes també és el tècnic, no?, per a prendre decisions. Bon baló, l'espai! Ah! El control n'ha sigut bo per part d'Abderrebak, el argelià. I
7: gol! Licitano marca en una contra. Piera ha assistit i Pirri crec que ha sigut el que ha rematat. Confirmem, ha marcat el gol en un llançament pegat al pal. No ha pogut arribar el Raúl Jiménez. En el minut 25 de la primera part marca el filial el primer gol en una contra. Estava comentant Paco que el València tenia el control i que el Ilicitano estava jugant a la contra, pues bé, la velocitat ha sortit l'efecte que volien, marca el filial, s'avança el Tano, situa el 1-0 en el minut 25 de la primera part.
0: Sí, és la dita, no? La primera cullera mosca, i efectivament és la pràcticament la primera ocasió més o menys clara, més o menys, perquè la rematada és molt bona des de fora de l'àrea. És de veres que li pega un botet abans Gonzalo, que
7: al porter, sí.
0: Sí, que a Raúl correcte. Jiménez igual ahí, no sé si és que se llança abans o li despista el bot, però molt pegadet a la soca del pal, gran gol de, en este cas, de Pirri. Li anotem a Pirri de moment, no?
7: Però... Martín Carlos.
0: La rematada
7: sí,
0: és molt bona.
7: Ha marcat el gol. Correcte, sí, li ha pegat molt bé en cama dreta i efectivament era un baló complicat i damunt li ha botat davant a Raúl Jiménez, s'ha estirat bé, però ese bot pues, ha fet que no arribara el porter del Mestalla, però així és el futbol, eh? El que estava dominant no estava generant opcions, tot i que tenia el control, i el conjunt de Cuellar que estava en més velocitat ara ha trobat el camí del gol, així que anotem ese gol a Martín per a situar el 1-0 per al filial de l'Elx. Estem ja en el minut 25 de la primera part.
0: Bueno, pues la primera ocasió clara, gol de l'Elche Ilicitano en una vesprada en la qual continuen caient els gols clara i el poliesportiu també, el punt a punt.
5: Així és, perquè ja saps que en punt a punt sempre estem al costat de l'esport femení donant veu, visibilitat i protagonisme a les nostres esportistes, i esta vesprada tenim tres cites destacades amb representació valenciana en hoquei herba, en waterpolo i en handbol. Comencem pel waterpolo perquè tenim un partit en xoc a Madrid en la primera divisió nacional femenina. El waterpolo Túria s'enfronta al Quatre Caminos i el marcador ara mateix està empatat a 3 gols, així que màxima igualtat també on les valencianes pues, busquen aquesta primera victòria de la temporada. També tenim en xoc en hoquei herba en la Lliga Iberdrola, en la màxima categoria nacional de l'hoquei herba, el València Club d'Hoquei que visita el Sanse Complutense a Madrid, i a partir de les 6 serà el torn de l'handbol on l'Elda Prestigi visita el Pozuelo de Calatrava en la Lliga Guerreras Iberdrola, que també és la màxima categoria de la amb voleu femení, i amb les eldenses volen buscar eixa quarta victòria de la temporada per a continuar en eixa zona alta de la classificació. Així que dos partits ja en xoc, en waterpolo i en hoquei herba, i a les 6 de la vesprada entrarà en acció l'Elda Prestigi amb en voleu.
8: Espai oferit per Teika, el bon vending.
9: Ganamos todos.
8: Juguen elles, guanyem tots.
0: Són les 5 i mitja en punt i anem a, evidentment, repassar tot el que està passant ara mateix en la sintonia del punt a punt en la ronda, començant per primera divisió. Igual.
3: 7 minuts de la segona part ja, Mendizorroza, el empat al marcador, Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1.
7: En segona federació ha arribat el primer gol, l'ha marcat el conjunt local, estem en el 28 de lloc de la primera part, el Xilicita 1, València Mestalla 0.
1: En tercera federació, la 0 que toca i toca la porta del gol, però Ferran Ferri evita que així es puguen cantar i sos gols. Estem en el minut 31, a Geneta 0, a 0-0.
2: I també en tercera divisió, el Racens, en el minut 31, camí del 32, en el minut 1, s'avançava per al Espanyol de San Vicente. Pres, de moment, 1-0, guanya l'Espanyol de San Vicente.
0: 1-0.
6: En el 4 carreres, Pantera 26 de la segona part. Atenció, perquè acaba d'assetjar Recoletas. Ara té l'opció de transformar i serien 2 punts més. Per tant, suma 5 punts de moment, a punt de sumar-ne 2, a veure què passa. Així que, de moment, 15 per al València Rugby Club, 17 per al Recoletas. Si suma 2 punts més, seran 19.
5: I en segona divisió també tenim en xoc el partit entre el Ceuta i el Sabadell al minut 52, 1-1.
9: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
11: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
9: A Punt Radio. A Torrevieja, 100.5.
12: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: 5:32, treta de canto favorable a l'Atleti de Madrid, Mendizorroza, igual.
3: Que han prolongat a banda, balón que recupera l'Esbaena, la vol penjar de nou, està encarant ahí en banda dreta. La centrada que la bloqueja Ángel Pérez, bon treball defensiu del futbolista Vitoria. Però el balón continua sent de l'Atlético de Madrid. Estem en el punt a punt en Apunt Ràdio. Està jugant-se la segona part en primera divisió, Mendizorroza. Empat a 1 al marcador. Nova centrada ve l'Atlético i nova cabotada cap al cantó. Rebutja la pilota Valentini. Está apretando el acelerador el equipo de Simeone, que busca el segundo. A punto de entrar Kangingli al camp. Patina el Deportivo a la vez para aguantar el empate.
0: Va a ser complicado, Toni, que aguante este acechamiento fins al 90, ¿eh?
4: Sí, difícil. Y después lo que habíem dit al descans. Tenen 4 futbolistes ofensius màxim nivell mundial preparats per eixir. Han tret 2 i encara li queden 2 més.
0: Sí.
4: Canguin i Xorlot.
0: Tenim Rocha per a Edgar, l'exjugador del Betis, ara en el Sabadell, que se queda en un home menys. Ceuta 1, Sabadell 1, i el Ceuta que tindrà un home més des del minut 8 de la represa. I en tercera també tenim un altre partit en marxa, Clara.
5: I també tenim un gol molt cridaner, perquè acaba de començar fa ben 3 minuts el partit de Tercera Federació al grup 6 en esta jornada 6 entre el Crevillent i el Ontinyent 1931, i al minut 2 s'ha adelantat el Crevillent, així que minut 4, Crevillent 1, Ontinyent 1931, 0.
0: Igual, tenim el canvi en Mendizorroza.
3: I este sí que és un moviment, baix el meu punt de vista, per a tractar de guanyar el partit. Lleva un dels 3 missentres que tenia damunt del camp Simeone, el que té encara menys fons físic per allò de la lesió, com ara Pablo Barrios, i ha entrat un mig a punta claríssim com Kangin-Li, i ara veurem quina és la resposta, no?, per part del Deportiu a la vez, però ara prescindís d'un mig centre l'Atlético per otro mig a punta.
7: Bueno. Espectacular del Elche Ilicitano. De taló la asistencia doble en la acción entre el autor del primer gol, que es Carlos Martín, el canari, y el que acaba de marcar Piera. Es un auténtic golaç. Jugant per banda, doble assistència de taló, primer d'un a l'altre, i se l'ha tornat, i Piera ha trobat el camí del llançament de nou a la dreta del porter Raúl Jiménez. Gran gol de el filial de l'Elx, marca Piera. Atenció, perquè ja és el 2-0 en el minut 33 de la primera part.
0: La jugada, com diuen els moderns, és una fantasia, però a banda, la rematada, Gonzalo, la clava en el mateix joc que el primer gol. En sí, sí. Exactament en el mateix.
7: Quan han fet la doble assistència de taló, ha hagut com un sospir en la grada con dient, té que acabar en gol. I és que Piera, efectivament, ha trobat el llançament en el punt exacte on no podia arribar el porter, i sí que entrava la pilota pegat al pal. Un gol que ha entrat per el mateix joc que el primer, però això sí, molt de talent. I ara l'ovació per a Piera i per Carlos Martín. Han canviat totalment el dibuix del partit. Estava dominant per el València Mestalla, però el futbol és així. El primer gol no li ha sentat bé al filial del València, i l'ha aprofitat l'Elx per a posar el 2-0 quan estem, Paco, en el 34 de la primera part.
0: Després pegaré una ullada als números, però bueno, bàsicament són 2 tirs entre pals de l'Elx Ilicitano, i els dos han anat al fons de la gàbia. Aprofite, tenim gols pràcticament pràcticament en tots els partits, però només falta en el regit. Carlos Gallardo, jo crec que estan tractant de cuidar la teua gola, eh? Els dos equips, perquè de moment ocasions n'hi ha, però gols cap ni un.
1: Sí, sí, perquè compte fins a 5 ocasions molt clares, però molt clares per al Club Esportiu Acero. Ha tingut una Eliana, ara que ha rematat en l'àrea xicoteta i el baló s'ha anat per fora. Ha tingut una en la xeneta, que ara ho intenta el Luispa, banda esquerra, el baló per a Juanma, que centra el baló, ja, que remata, i Vergillos i llança per damunt de la porteria. Pues mira, la segon claríssima per a la xeneta, ha tingut 5 en l'Acero. Les tenen molt clares, però una perquè ara la llança massa alta, l'altra perquè estan fent un gran partit els dos porters, Rafa Soriano i especialment Ferran Ferri, el porter de la xeneta. I sí que de moment ho intenten, ho busquen, però no hi ha gols així en el regit.
5: I actualitzem també en rugby, perquè tenim un partit en joc en divisió d'honor, en la màxima categoria nacional. El Huesito és la Vila, està jugant davant el Complutense Cisneros a la Vila Chollosa, i de moment les coses no van massa bé per als alacantins. El Conxum madrileny domina per 10-24, una diferència de 14 punts que els de la Vila pues, estan intentant retallar. Així que Huesito és la Vila 10, Complutense Cisneros 24.
0: I per al·lusions, un tio que té gola per a prestar, aquí fa sa falta, és Toni Galindo. Toni, novament, notícies roïnes des del Pantera.
13: Bueno, bueno, a mitges, podríem dir, no? Perquè, bueno, mira, ara tenim una melé que serà per al València Rugby en una zona de 15 metres. Estem en el 32 de la segona part, més 2 per al Saragossa. Per què? Pues perquè ha assajat, aquesta jugada que dèiem en la ronda, assajava el Recoleta Saragossa, però no transformava, per tant, no ha sumat els dos punts addicionals. Així que l'avantatge se queda en més 2 per al Recoleta Saragossa. Així que tenim el València Rugby en 15 punts i tenim el Recoleta Saragossa cosa en 17. Martín Poveda, tenim partit.
14: Sí, la verdad es que estaba siendo bastante igualado, bastante más intenso que la primera parte y ahora mismo va a ser una mele para el Fénix, a ver si se puede llegar a recuperar y al final ponernos por delante en el partido.
13: Bueno, pues ya estem en la recta final, com que diu del partit, així que tenim encara molt per davant, pot passar qualsevol cosa.
0: Del rugby al futbol, primera divisió, anem a veure el color de la targeta, perquè
3: Rocha, sí.
0: Al carrer.
3: Rocha. Rocha per Ángel Pérez, una acció molt pareguda a la del Cuti, eh? De fa algo més de 3 setmanes i se va al carrer Ángel Pérez.
0: Molt innecessària.
3: Bueno, te pases de frenada, pero eso pasa molt. Quan vas al tackling, si te pases de frenada, fast start, te impactes en estacos. Y yo el que digo, pero a mí es Rocha, Paco, que quede claro. Pero tienen que ser totes, totes.
0: Toni, jo no sé si per a tu, mira, ja està José Luis Oltra aquí, que Àngel Flores donant instruccions també, perquè hauran de reorganitzar l'entrada, per a mi és molt dura, a Julián, que també fa lo seu, quedant-se en terra, forçant la revisió innecessària per part del jugador de l'Alavés.
4: Sí, sí, sí, arriba tard, xor molt intens, molt intens, i este partit també està en un plus d'intensitat, podria haver flexionat un poquet el xenoll, veient que arriba tard, no el flexiona, el deixa anar i l'entra perfectament
0: Ángel,
4: en Rocha.
0: Ángel Pérez al carrer i aprofita el Xolo i continua reorganitzant, eh?
3: Anda que, sí, organitzant, anda que no sap el Xolo, eh? Lleva le normal que el té amonestat i col·loca a Janko.
4: Exactament.
3: Per si de cas hi ha alguna intentona de compensació i lliure directe, molt complicat per a l'Alavé, la rematada, al pal!
0: Buah.
3: Al pal, Julián! Al pal, Julián Álvarez! Ha enganyat per complet Sibera, que ha fet l'estàtua i la pilota que ha pegat ahí en el costat del padre de la porta del Deportivo Alavés, s'ha tremolat la porteria vitoriana i ara ha tingut el sant de cara, el conjunt de Quique Sánchez Flores, perquè imagina, te pulsen a un tio i te fan el segon. I bona nit, el partit, però no, queda 1-1, bueno, després de l'esglai.
0: La vista de Falcó, del porter, de Sibera, perquè, mare meua, s'havia quedat ahí clavat absolutament, quan ja està preparant també la banqueta. Ui, ahí està el meu ídol,
3: Mariano
0: Díaz. Sí, senyor, preparat, Protesoni també, Mariano, i un tercer jugador que no m'ha donat temps. Triple canvi que està preparant Quique Sánchez Flores, ara mateix de cara a reorganitzar el seu equip. Continua tot igual, 1-1 en Mendizorroza, i ara mateix la pregunta, per exemple, la resta de camps, i ara de seguida farem ronda, és si té pinta de que n'hi haurà novetats, per exemple, Gonzalo Blanes en eixe Diego Quiles en la pegada brutal de l'Elche Licitano.
15: I ara ha tingut el Mestalla dos opcions, clares no, claríssimes. La primera, un remat d'Herrera, que ha salvat en una mà miraculosa el porter Alejandro Ramos, i després en el llançament del córner Jaume Durà, i ha salvat un defensa del filial il·licitant de la mateixa línia de gol. Així que podem dir que així és el València-Mestalla ara el que està buscant el gol després de que l'Elx hagi arribat dos vegades i hagi marcat dos gols. Estem en el 39, pressiona l'equip visitant, guanya 2-0 el conjunt local.
0: De moment també continua l'avantatge per a de casa Javier Vicente Lozano en el Ramón Asensi Juan.
2: Però està apretant con Diem el Roda. Primer una cabotada de Pau, un remat de Marc, un dispar de fora de l'àrea de Luis, i l'última ha sigut un dispar de Luis en cama esquerra, evitant Carles Fluixà el gol. De moment estem en el 41-1-0, guanya l'Espanyol de Sant Vicente davant el Roda.
0: Aprofite i deixem de parlar de futbol un segonet. Bueno, primer els canvis, igual que tenim en Mendizorroza.
3: Pues mira, entra Protesoni per Antonio Blanco, li dona el braçalet el Misendre, que avui la veritat no ha lluït com és habitual.

0: i faltes, totes les que se puguen, i jugar les seues armes que passen a defensar molt, molt bé i aprofitar alguna ocasió pilota parada o alguna contra puntual.
1: Continua, per cert, parlar de poliesportiu en el rugby. Toni Galindo, superemocionant el partit en el Pantera.
2: Te ho estava dient, temporita, sí, ja ha partit, i ara el 37 de la segona part, i somriues el València Rugby. Arribava un moment en el que Juan Cruz efectuava un llançament directament a pals, és a dir, 3 puntets al sac, així que les coses han canviat. Més 1 per a l'equip de València, 18 suben el marcador l'equip del València Rugby Club, 17 el Recoleta Saragossa, així que de moment les coses van bé per al València Rugby.
3: I continuem també pendents del voleibol, perquè tenim 2 partits en xoc amb protagonisme València en la Superliga Masculina 2. Comencem a Castelló, amb bones notícies. El Mediterrani Castelló s'ha adjudicat aquest primer set davant el Club Voleibol Roquetes i domina per un 7-0. Ara mateix el segon parcial és el que està en xoc, amb un avantatge per als catalans per 7-8. I a Paterna també tenim partit en marxa. A les 5:30 ha arrencat el Paterna Liceo, que rep el Club Natació Sabadell, en un duel que, com bé dèiem, ha començat a les 5:30, i de moment 6-10 per als catalans en aquest primer set, amb tot encara per decidir.
1: Està apretant moltíssim l'Atleti de Madrid en este tram de partit, igual en Mendizorroza.
4: Acaba de fer una passada espectacular, eh? Després del baló a l'espai de Canguilí, mira el retruc, Marcos Llorente que li pega des de la corona de l'àrea, molt mollet, centrada la pilota, facilona ahí per a que poguera blocar-la Antonio Sivera, però dona la sensació que se li va fer el partit molt llarg a l'equip de Quique Sánchez Flores, al Deportivo Alavés, que està en inferioritat numèrica damunt del terreny de xoc, tal i com estem contant en el punt a punt de Napo Ràdio per l'expulsió d'Àngel Pérez. Havia col·locat també pràcticament tota la munició que tenia a la banqueta el Cholo Simeone, i ara la reacció per part del tècnic Vitoria en donar entrada a aquests tres homes de refresc, que deixen només en punta, crec, que Toni a Mariano, i l'equip més replegat, una línia de 5, la de 4...
5: Expulsiones.
1: Què ha passat, Gonzalo?
5: Segona groga per a Panaig, central del València-Mestalla, i expulsat el futbolista del Mestalla. La entrada ha sigut prou dura, de fet s'ha fet mal Carlos Martín, l'autor del segon gol. Ha sigut la típica jugada que vas a baló però no arribes i te portes per davant al futbolista. L'àrbit l'ha vist clar, li ha mostrat la groga, ara la segona, i expulsa a Panaig. Així que tot se li posa de cara al conjunt local, perquè el València-Mestalla només està perdent, no soles, està perdent 2-0, sinó que ara Paco va tindre que estar tota la segona part en inferioritat numèrica. Estem al minut 42 de joc de la primera part, expulsat Panaig, el València-Mestalla es queda en 10 jugadors.
1: Se li ha creuat un gat negre al València-Mestalla avui en la segona visita al Diego Quiles. De seguida estarem ahí novament en la ronda. Acaba la primera part en el Regit, Carlos.
6: Així és, i sense gols, i és increïble, perquè ha tingut 5 ocasions molt clares el Acero, destacant sobretot Alexander Guillampó, el seu extrem esquerrà, que ha fet jugades espectaculars, però sempre s'ha trobat a Ferran Ferri, el porter d'Alberic, que està fent grans aturades per 2 ocasions, Vergillos i Dani Triguero, per part de la Xeneta, que han buscat el gol. Així que ocasions hi han hagut, però no gols, així en el Regit, en el temps de descans, 0-0 en el marcador entre la Xeneta i el Acero.
1: Estigues atent en la ronda, perquè ara te preguntaré no només el marcador, sinó també els millors de la primera part. I 45, ronda del punt a punt. Una ronda que, com és habitual, comencem en primera divisió. Gual.
4: En primera divisió, a l'estadi de Mendizorroza de Vitoria, Ecuador ja de la segona part, 22-23, empat a 1 el marcador, a la vez un Atlético 1.
5: En segona federació, el Elche Ilicita està guanyant 2-0 al València-Mestalla, al 43 de la primera, en gols de Carlos Martín i Piera.
6: En tercera, antes de descans, 0-0 entre la Xeneta i el Acero, en protagonisme per a Guillampó i Ferran Ferri, 0-0.
7: I també en tercera, en el Ramon Asensi, estem en el minut 46 de partit, de moment Espanyol de San Vicente, 1 en Roda, 0.
4: Gol! Aguanta,
1: Toni.
5: El tercer de l'Elx, que leís tot. El tercer de l'Elx, marca Piera, que és el jugador del partit. Ha assistit en el primer, ha marcat el segon, i ara apareix en un baló dividit dins de l'àrea per a ficar el tercer. El València-Mestalla està en 10. L'Elx ha arribat 3 vegades i ha marcat 3 gols. Doblet de Piera en el límit de la primera part per a situar el 3-0 a favor del conjunt il·licità.
1: La desfeta del Mestalleta és d'aquella manera. Estàvem en el rugby, en la ronda, Toni.
2: Res, que toca aguantar en este tram final de partit, perquè està a punt d'acabar l'encontre. Està davant en el marcador el València Rugby. Més 1 València Rugby 18, Recoleta Saragossa 17.
3: En tercera federació, el grup 6 en esta jornada 6, primer temps minuts 16, marca el Crevillent, el segon Crevillent 2, on tinguem 1931-0 i també en el

0: Sí que tenim en joc a punt d'arribar al descans en la divisió d'honor en rugbi. Huesitos la Vila 15, Complutense Cisneros 29.
1: I per a tancar en futbol, en segona divisió, en marxa, estem ara mateix en el minut 21 de la represa. Ceuta 1, Sabadell 1. El Sabadell, recordem, amb un jugador expulsat, han tirat a Edgar per doble groga. Són les 5:47, aprofite, perquè tenim també, com no, pilota valenciana en la sintonia del punt a punt, la Copa Caixa Popular d'Escala i Corda Pro 1, un duel que enfronta a Giner i Tomàs segon davant de Pere Roc segon i Nacho en el trinquet de Pelayo hacia València, i que es va contar Matías Oliver. Hola Matías, què tal? Bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, Paco. Efectivament, així estem en el trinquet de Pelayo, la catedral de la pilota, on acull la partida més destacada de la jornada, de l'última jornada de la fase de grups de la Copa Caixa Popular d'Escala i Corda. Per un costat és líder Xiner i Tomàs segons, per l'altre costat és segons classificats Pere Roc segon i Nacho, en un duel directe per jugar-se el lideratge en esta fase regular. Igualtat absoluta. L'equip de Xiner i l'equip de Nacho han disputat 5 partides, han guanyat 4, han perdut una, sumen 9 punts, els dos han fet exactament 290 tantos i l'única diferència apareix en els tantos encaixats, 235 per al de Xiner, 240 per al de Nacho, només 5 tantos paren els dos primers classificats, o sigui, això vol dir una senyal d'esta igualtat que estàvem comentant, i esta primera plaça, que no és només una qüestió de prestigi, sinó que determinarà el sorteig de les seus en les quarts de final. Els primers classificats seran els primers en el xirrinquet, i en acabar al capdavant de la classificació afrontaran les eliminatòries amb més avantatge i a més se creuaran amb el 8è classificat, o sigui, que en teoria tindrien un millor encreuament als quarts de final. Els dos equips estan en la plaça garantida en aquests quarts de final. Avui es decidís qui acaba primer. El guanyador arribaria a 11 punts, seria el líder matemàticament, i el derrotat sumarà un punt si arriba almenys a 45 tantos i acabarà en 10. En aquest cas, l'equip de Xiner, si suma un punt i queda amb aquests 10 punts, no sabria encara si queda segon, després ho explicarem més avant. L'equip de Nacho, en aquest cas, sí que s'asseguraria aquesta segona plaça. I la principal incògnita d'avui és l'estat físic de Xiner, el recent campió de l'individual d'escala i corda. Per què? Perquè va acabar en molèsties al turmell en la partida que va disputar el 2 d'octubre, és a dir, fa 2 jornades, i no va poder jugar 4 dies després a Denia esta mateixa setmana, on el seu equip va guanyar igualment per 60-50, sent substituït en este cas Xiner per Julio Palau al darrere i per Muedra segon com a punter. Aquell resultat forma part de la classificació de l'equip també, no en la trajectòria personal de Xiner, però això significa els punts que tenen a dia d'avui l'equip del de Murla. Avui Xiner torna a estar en el cartell, està calfant ara mateix, estan els dos equips calfant sobre la canxa. Fa falta comprovar com respon després de 8 dies sense competir. No sols si conserva aquesta potència en el cos, sinó també els desplaçaments amb normalitat, l'estar ben col·locat i molt important en una modalitat com és la de l'escala i corda. Així que Tomàs, per si de cas, haurà d'estar preparat per assumir més pistes si el company necessita ajuda. I Pelayo, a més, avui està reunint a 3 grans títols vigents en l'escala i corda, perquè dèiem, Xiner és el campió de l'individual, va alçar el fris grec precisament en este trinquet, Pere Roc segon, que defensa la copa que va guanyar l'any passat a Milari, i Nacho, en este cas, és el vigent campió de la Lliga, que va guanyar en guany en francès, així que és una partida d'alta qualitat, així el trinquet de Pelayo, campió de l'individual, campió de Copa, campió de Lliga, cara a cara en una partida que decidirà qui mana abans de començar les eliminatòries. I com sempre, en punt a punt, cantem el va de bo i que la pilota li digues millors.
1: Línies obertes amb la catedral de la pilota, així al Capi Casal, al trinquet de Pelayo, en eixa partida de la qual anem a estar molt atents en la sintonia del punt a punt. Me deia per línia interna que en el Ramon Asensi Juan, Javier Vicente Lozano, hem arribat al descans.
3: Descans, com diem, així en el Ramon Asensi. 1-0 guanya el Espanyol de San Vicente davant el Roda, un Espanyol de San Vicente que s'ha trobat en eixe gol en el minut 1 de la primera meitat per mediació de Nigeria Press, que ha sigut una xurgada molt bona, una centrada a la dreta d'Hugo Fraile i una rematada de Press, que en primera instància no ha pogut, però en segona sí, batre a Andreu, i eixa és la gran diferència del partit, que un té al davanter golejador Press i l'altre equip no. Ho ha intentat el Roda, però no ha pogut davant un de Carles Fluixa, que ha estat molt bé, encara que no ha tingut ninguna actuació destacada en aquest sentit, però moltes arribades del conjunt visitant.
1: I també hem arribat al descans al Diego Quiles en la... Anava a dir, és igual injust, no? Sí. La tocata de l'Elx Ilicitano al València Mestalla.
4: El partit està marcat per el primer gol.

0: El futbol passa moltes vegades, Paco, que un gol canvia el guió d'un partit.
1: Sí.
0: Jo estava veient un Elche que estava precipitat, nerviós, perquè venia de perdre 1-5 davant de l'UCAM així, i perquè estava en aquesta precipitació de fer el segon gol abans que el primer, i un València-Mestalla dominant, controlant i tenint el tempus del partit. Però tot, absolutament tot, ha canviat en el minut de 23. Carlos Martín, el canari, ha marcat un golàs, l'1-0. A partir d'ahí el València ha començat a dubtar, l'Elche a créixer, Piera ha sigut el jugador del partit, ha assistit en el primer gol, ha marcat un golàs el 2-0 i ha marcat el 3-0. I damunt, el València-Mestalla s'ha quedat un home més i damunt tenim un dubte, perquè estava així parlant en un company d'ells i pareix ser que l'àrbit Panats tenia groga, però que li ha mostrat roja directa per l'acció. A mi em pareixeria un poc rigorós, en qualsevol cas haguera sigut expulsat, però ara determinarem si ha sigut per segona groga, per roja directa, però en qualsevol cas la situació, Paco, és que hem passat del domini del València-Mestalla a un cicló que ha sigut l'Elche, que ha estat fins i tot a prop del quart i que al descans han anat els jugadors de l'equip de Òscar Sánchez en la sensació de que se les ha anat el partit i l'Elche en superioritat numèrica se'n va al descans en una clara avantatge de 3-0 al marcador.
1: De seguida estem, gràcies Gonzalo, amb els companys dels serveis informatius. Abans, minut i resultat molt ràpid en els dos camps que tenim encara en Esport en directe, per exemple, en Mendizorroza, igual.
2: El Mendizorroza, superem ara mateix la mitja hora de joc de la segona part, apreta l'Atlètic, de moment és defensa del Deportivo a la vez 1, Atlético 1.
1: El rugby en el Pantera, Toni.
3: Pràcticament ja el temps complit per acabar el partit, continua l'avantatge més 1 per al València Rugby 18, Recoleta, Saragossa 17.
1: 5 de la vesprada i 53 minuts en la sintonia del punt a punt, sempre les finestres obertes per a conèixer com va l'actualitat de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i el món, de la mà dels companys dels serveis informatius encapçalats per Jordi Cabezas. Hola Jordi, bona vesprada.
4: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Estem en el primer cap de setmana de precampanya electoral per als comicis del 29 de novembre. I este matí el secretari general del PSOE, el president Pedro Sánchez, ha triat Sevilla a dos setmanes per a començar esta precampanya. Ha assegurat que si hi ha govern progressista es mantindran els decrets de vivenda aprovats esta mateixa setmana.
5: Este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
4: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per la seva banda, s'ha estrenat en esta precampanya a Madrid. Esta és la seva carta de presentació.
6: Voy a ser el presidente que España está esperando. Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
4: I tot i que encara no ha sigut ratificat com a futur candidat a les autonòmiques, el president Juanfran Pérez Llorca ha estat este matí en l'acte dels populars a Madrid.
7: Que estamos asistiendo a las últimas horas del sanchismo y que España necesita un cambio, sobre todo nuestra tierra, la comunidad, necesita un presidente comprometido con todos los valencianos de la comunidad. Sabemos que Alberto Núñez Feijóo lo va a ser y que no nos va a dejar solos como nos dejó Sánchez en la reconstrucción.
4: Una precampanya que arranca amb les protestes sobre la vivenda digna al carrer, més encara quan esta setmana ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per una empresa immobiliària. Justament avui es compleixen 7 dies de l'acampada de protesta a la plaça de l'Ajuntament de València, amb la mirada posada ja en la vaga general convocada per a l'11 de novembre.
8: I la idea és que hasta que les nostres reivindicacions no arriben on volem, quedar-se, vull dir, no tenim intenció de menjar-se.
9: Que se baixen els alquilers, sobretot, perquè és que és una barbaritat com estan ara mateix.
8: Una regulació del preu de l'alquiler, que s'extinguisquen o que se regulen els pisos turístics.
4: De la resta de l'actualitat, els hotels valencians afronten este cap de setmana de pont amb bones xifres d'ocupació. El bon horatge i el turisme de proximitat consolida les nostres terres com una de les destinacions preferides per a uns dies de desconnexió i Helena Andreu, de Descans.
10: Bona vesprada, molt bones xifres d'ocupació este pont amb Benidorm, el gegant del turisme, liderant el rànquing, fregant el 90% d'ocupació. Jaume, recepcionista de l'Hotel Rosabel.
11: Este pont estem al 100% d'ocupació, estem a tope. Fins i tot hi ha gent que vol fer reserves i no podem atendre-les.
10: Benidorm i la seva legió de fidels omplin els arenals com si fora ple estiu.
12: Pilla cerca de casa, sempre hi ha ambiente i y es barato.
13: El sol, el calor, el ambiente...
10: Però no tot és platja al centre de la ciutat de València. Avui no cap ni una agulla. La capital frega estos dies el 85% d'ocupació. Bon horatge i alta demanda de turisme de proximitat, les claus d'este pont.
14: Venimos de Granada pues, porque queríamos visitar la ciudad. La verdad que tenemos muchas ganas de hace mucho tiempo.
15: Nosotros venimos de Santa Cruz de Tenerife.
10: Turisme nacional.
16: Venim de Vilafranca i som 17 dones de 60 anys que celebrem els 20 anys de sortides.
10: I també internacional, captivats per la ciutat.
17: Bella, molt bella.
10: València arriba al 84,7% d'ocupació, xifres que, segons la patronal del turisme, reforcen la idea que els ponts de tardor s'han convertit en una peça clau per al calendari turístic valencià.
4: I la Fireta del Camp d'Elx posa en valor este cap de setmana els productes de proximitat amb degustacions, elaboracions artesanes i receptes. Laura López.
18: A la Fireta del Camp d'Elx els productes no només es tasten i es compren, també es pot aprendre a cuinar-los, com en la recepta Delicatels, que combina les dues estrelles del camp, la magrana mollar i el dàtil.
19: Le quitamos el hueso, le ponemos una crema de almendra, luego le ponemos una almendra salada, un par de semillas de granada y luego le ponemos una florecita.
18: Así tot és de quilòmetre zero, com és l'actis de l'última vaqueria que queda al Camp d'Elx.
20: És ordenyar els vaquers avui i al rato està el formatge fet, doncs és un producte, això sí que és proximitat i immediatès.
18: Sabors de sempre, com el pa de figa fet així, en directe.
21: Les figues són replegades en casa, són les que se maduren de més que no se poden comercialitzar i en un canyí se sequen. Això és el torró del pobre.
18: Per als que tenen peresa de pelar la magrana, ara de temporada, el millor, el suc.
22: S'està recollint bastant, s'està venent també bastant bé.
18: Tresors del Camp al carrer fins a este dilluns al passeig de l'estació d'Elx.
4: Gràcies, Laura. De moment és tot pel que fa a la informació general. Ja saben que la tenen sempre actualitzada en el web a puntmedia.es. Ara continua el punt a punt. Paco, endavant.
1: Gràcies, Jordi. Gràcies, companys. Dos minuts per arribar a les 6 de la vesprada i acaba el partit en victòria importantíssima del València Rugby Club. Toni.
3: Bueno, victòria fonamental, perquè suma 4 punts, així que li pega una patada cap amunt de la taula classificatòria, portava un puntet, es claven 5, així que, bueno, fonamental i sobretot la dificultat del partit, Ha sigut un partit que se li posava molt coster amunt, un partit molt complicat contra el segon classificat de la divisió d'honor Elite Rugby, així que victòria fonamental, importantíssima i molt meritòria del València Rugby Club. Recordem, València Rugby Club 18, Recoleta Saragossa 10.
1: Destaquem alguna cosa, sobretot en la segona part, la reacció de l'equip, no?
3: La reacció, bueno, ha sigut per nassos, és a dir, era molt complicat, un rival que era, plantava una autèntica muralla defensiva, uns jugadors rapidíssims, els que té el Saragossa, i precisament a mitja velocitat de la que estàvem destacant, el jugador Julián Belandria, pues, ha arribat a aquest assaig que, bueno, que ha capgirat la cosa, perquè també t'he de dir que havia errat dos llançaments a pals directes en el València Rugby, que la que era per bé sumar punts molt importants. Bueno, pues, s'ha sobreposat a tot això i ja ha aconseguit aquesta victòria tan meritòria.
1: Bueno, pues te deixem per ahí espigolante protagonistes, la victòria del Rugby Club València 18-10 davant el Recoletas Fénix de Saragossa. Un abraç, Toni.
3: Vinga.
1: Les 6 en punt, recta final també en Mendizorroza, igual. I està Toni Seligrat així amb servidor en l'estudi. Per cert, acaba de fer el segon, el Sabadell, marca novament Baena, que no té res a veure en l'altre Baena, el de l'Atleti de Madrid, marca el Sabadell en un home menys, minut 80, és a dir, 35 de la segona, Ceuta 1, Sabadell 2. I està en igual parlant així, Toni i jo, de que l'Atleti ja no té més que traure al camp. I tot ja no i això, pot. No pot. És que no pot.
2: Ha fet 5 canvis, l'últim, l'entrada d'Alexander Sorrot en lloc de Juliano Simeone, ha fet també 2 canvis Quique Sánchez Flores, l'últim, Aitor Mañas, altra per Denis Suárez, un xaval rapidet de la Pedrera, espera que ve Baena que vol pegar-li a porteria, Baena que se fa el lloc, Baena que li pega, blocat, si vera, se li va la pilota, torna a blocar-la. Se li ve a... És barat i se való, estava ben situat ahir Sibera, que ha fet la palometa cap al seu costat esquerrà. L'altre canvi de central, s'ha retirat Valentín, entra Koski, continua defensant en línia de 5 el Deportivo Alavés, que recordem, només començar la segona part, s'ha quedat en 10 per expulsió d'Àngel Pérez i està aguantant molt. I jo diria, Toni, que l'Atlético de Madrid, després dels canvis, algo de Kang In Lee, però pràcticament res de Julián Álvarez i pinzellades puntuals de Baena. Uf. Quan ara ve Mariano per acabar, Mariano!
1: No, Mariano!
2: Ho ha fet tot i després, a l'hora de col·locar-la dins de la gàbia, sí, l'ha enviada a la graderia alta de Mendizorroza. Que ocasió per al Deportivo Alavés i Quique Sánchez Flores, que no s'ho creu.
1: No s'ho creu, mare meva!

0: Mariano, fill de ma vida. Qué bela retallada ahí, che. Hagués estat un golaç, eh? Espectacular. Però bueno, pues això, Toni, que el partit està més sober del que pareixia, eh?
1: Sí, que és que està en esta situació de l'Atleti de Madrid, on te veus tan superior, és perillosa. Jo crec que des de que s'ha quedat en un o menys i veu que és tan superior, ha tret el peu de l'accelerador i, de fet, l'Alavés no està patint massa per a mantindre el resultat. I quan te dones compte que vols apretar, igual ja no te queda temps.
0: Igual ja no dona temps, efectivament. Ma, anem a aprofitar en dos de retard, són les 6 i 2 minuts, ronda del punt a punt. Ara en la qual ja, evidentment, deixem enrere el rugby en la victòria d'eixe València Rugby Club per 18 a 10 davant el Recoletas Fénix. Si se centrem en el futbol, comencem en primera divisió. Igual.
2: A la primera divisió, a l'estadio de Mendizorroza, entrem en el contra enrere, últims 5 minuts de partit. El marcador continua a defensa, a ultranza, dirien, del Deportivo Alavés, en 10 davant de l'Atlético. Alavés 1, Atlético 1.
3: En segona federació, el Diego Quiles encara temps de descans. Recorden que el Mestalla està en 10 i que està guanyant l'Elx Lícita per 3 gols a 0.
4: En tercera, la primera gran ocasió, la segona part l'ha tingut la Xeneta en un centre Ballester que apunta hasta de rematar Dani Trigueros. Estem en el minut 47 en contra, a Xeneta 0 a 0-0.
3: I també en tercera federació, en Ramon Asensi, comença la segona meitat sense canvis. Espanyol de San Vicente, 1, Roda 0.
0: I recordem que estem a 7 minuts del final del partit en segona divisió, Ceuta 1, Sabadell 2.
5: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: A que relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque. La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y SEO BirdLife.
7: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
8: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
5: A Punt Radio. A la Marina Alta, 93.5.
0: Anem a obrir línies amb el nou Pepico Amat, però abans ha acabat arribant José Luis Waller, que tot el món ja tenia més o menys previst, eh?
2: Ha marcat el Atlético de Madrid en el test de la pausa, ha fet el segon el conjunt de Simeone. La connexió de campions del món, la centrada des de l'esquerra. En l'exterior de la seva bota dreta, Àlex Baena, amb moltíssima qualitat al segon pal. I ahí apareixent, com dic, un altre campió del món, com ara l'argentí, el Cuti Romero, que ha sorprès a l'esquena dels centrals del Deportivo Alavés, però acabo de xar dins de la porteria vitoriana i molt probablement per a donar-li la victòria. El triomf es mata la Cers, ha marcat el Cuti, ha marcat l'Atlético de Madrid a 3 minuts per a la fi de l'encontre. Ara mateix estem ja en el 43, Alavés 1, Atlético 2.
0: Ara de seguida li pregunta a Toni Seligra per este gol, però ja sabeu, així en la sintonia del punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. De la mà de Caixa Popular, els sols es confirmats d'este partidàs entre Eldense i Córdoba, que comença a partir de les 6 i mitja de la vesprada i que anem a contar en la sintonia del punt a punt, així en A Punt Ràdio, amb els comentaris de el mestre de Javier Subirats i en la narració de Álvaro Molina. Hola Álvaro, nuevo Pepico Amat, bona vesprada.
9: Bona vesprada, companys, salutacions a tots els oients de la Punt a Punt, ja des del nou Pepico Amat, on avui tenim un partidàs entre el Dense i el Córdoba i on ja tenim les alineacions totalment confirmades amb una novetat significativa que ja se sabia, perquè el Dense juga amb Juanpa en porteria, que avui debuta, ja que Ramon Vila no pot jugar per la clàusula de la por. La línia de 4 espera Ibarrondo, Serra, Esmant i Juan Larios, Per davant, Carlos Guirao i la tornada de Justin Smith, van d'espera Fidel i Olavarrieta, en punta Rastrojo amb Manu Nieto. Per part del Córdoba, Ivan Ania, que juga amb Iker Álvarez en la porteria. La línia de 4 espera Dani Budesca, Nelson Monte, Rubén Alves i Tasende. Per davant, Isma Ruiz, Gailán i Eder García. Van d'Escarracedo i Diego Brí, en punta el davanter Percan.
0: Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en caixa. Presentat el partit que comença d'ací a 23 minuts en el nou Pepico Amat i estava pendent el comentari de Toni Seligrat d'este gol del Cuti Romero, que és més o menys el que estava, havia d'arribar en algun moment.
1: Sí, tot i que el partit pareixia que estava controlat per part de l'Alavés, en aquests jugadors propers de l'àrea mai tens el control. L'única cosa que me falta per saber és si és Xolo el que li ha dit a Cristian Alcuti que s'incorporarà, no? A l'atac, clar. Perquè ha sigut un atac combinatiu, no és una acció a pilota parada,
0: no,
1: i un rebuig.
0: Ha pujat, clar, efectivament.
1: Pot ser que li hagi dit al central que vaig a dalt i col·loca ahí tres tanques juntament amb les dues bandes que van a centrar i la primera ja és gol, o el propi Cuti ha dit, jo vaig a amunt perquè vull guanyar este partit, però ja et dic, siga pròpia decisió o indicació des de la banda del míster, tot un encert, perquè evidentment a ningú espera un central ahir al segon pal per buscar la rematada.
0: Ha aparegut per ahir el Cuti, igual per a desnivelar un partit que se li estava posant molt coster amunt a l'Atleti de Madrid.
10: Sí, ho ha fet molt bé Cuti Romero, sorprenent en el segon pal, però ahir també ha estat molt mollet, jo crec que Rebac, que no és un jugador de tall defensiu, i se li ha notat, no? Li han trobat les costures molt, molt fàcil, encara que la centrada de Baena hi ha que posar també en valor, eh? Espectacular com li ha col·locat la pilota en el segon pal Baena i se colpe en l'exterior de la seva bota dreta, i un Deportivo Alavés que ha tingut el 2-1 en les botes de Mariano Díaz i que ara veu com probablement volaran els tres puntets de Mendizorroza. Ara hi ha una altra falta i crec que groga per a Rebac, sí.
0: Bueno, pues han donat, com ha dit, igual 6 d'afegit. Sí, la Johnny, que és una trepitjada ahí al jugador del Alavés, el que deia, queden 5, 4 i mig per arribar al final. I nosaltres també en la sintonia del punt a punt tenim un consell que donar-vos, eh? Eres fan, però que molt fan de la Lliga? No et perdes esta cita única. Este dimecres 14 d'octubre a les 5 i mitja de la vesprada, els jugadors del València Club de Futbol, Rionosuke Sato i Umar Sadik, estaran a la botiga Movistar del carrer de la Ribera 1, plaça de l'Ajuntament. Podràs fer-te fotos, emportar-te en l'autògraf i assabentar-te de com fer-te amb un mini baló de la Lliga. Això sí que és un record futboler per a tota la vida. Estadi Movistar, la Lliga. Això sí que és futbol. I volia també conèixer com han començat les segones parts en els partits de les 5 de la vesprada, per exemple, en eixe duel de l'Elche Ilicitano davant el València-Mestalla. Qui està dominant en esta represa, Gonzalo Blanés?
11: Vol dominar el València-Mestalla, però és que és una tarea prou complicada. Recordem que està en 10 i perdent 3-0. Però la sensació és que, de nou, en l'inici de la segona part, més la possessió, el filial del València, que, òbviament, el que vol és arribar al gol per a veure si té encara opcions en el partit, però és un plantejament complicat. De fet, ara arriba a l'àrea el València, la pilota és per línia de fons, però, almenys, el València-Mestalla no li perd la cara al partit, tot i estar perdent 3-0 i en inferioritat, i busca un gol per a ficar-se de nou en l'encontre. Estem en el 4 de la segona, 3-0, va guanyant el filial de l'Elx.
0: Gonzalo Blanes per una banda, Carlos Gallardo per l'altra. Carlos, en el regit, anem a canviar el resultat. Tu eres en la segona part o tot continua igual?
4: Pues ara qui més a prop està és la Xeneta, que ha tingut dues ocasions claríssimes. Era una gran acció de Dani Triguero, jugador procedent precisament de l'Elx, que s'ha marxat molt bé d'un defensa rival i s'ha plantat davant del porter Rafa Soriano, que ha tocat el baló, ha fet una gran parada per evitar que aquest baló entrés dins de la seva porteria. I poc després, l'acció següent, un córner per a la Xeneta, que ha llançat Leo Ramírez molt tancadet i que a punt està de rematar un jugador seu. Finalment, aquest esfèric s'ha marxat per la banda. Així que les ocasions més clares en la segona part estan siguent per al conjunt local, per a la Xeneta, però així continua el partit sense gols, este 0-0 entre la Xeneta i la 0.
0: I també volíem conèixer com ha començat la segona part en el Ramon Asensi Juan, Javier Vicente Lozano.
12: Pues t'anava a dir que el roda, però sí que és de veure que l'Espanyol de San Vicente està jugant molt bé en el resultat, està parant molt el partit i l'ocasió més clara ha sigut ara mateix una internada per banda dreta i a punta està de rematar de cap de nou pres per a fer el segon. No ha plegat la cabotada del davanter de l'Espanyol de San Vicente. De moment estem en el minut 8, camí del nou, 1-0 guanya l'Espanyol de San Vicente davant el roda.
0: I portem tota la vesprada molt pendents, Matías Oliver, de la partida d'Escala i Corda en el trinquet de Pelayo.
13: Doncs així ha començat molt igualat tot. Després que la reballada blava determinar que Pere Roc segon i Nacho començaren en el Dau, doncs els dos equips que han estat en el Dau han perdut el seu xoc per Balinet. Per què? Perquè ha començat Xinet molt enxufat amb un Balinet. La lesió al turmell pareix un miratge, però la resposta de Pere Roc segon i Nacho ha estat a l'altura amb un altre Balinet per a deixar la igualada 25 en una partida on tenim l'escala plena, tenim les galeries, sobretot les primeres files, amb molta gent i amb espectadors de luxe, com no sé si conegueu els germans Sepuls, que són molt,
0: sí,
13: molt habitual en Instagram.
0: En xarxes doncs socials, fa, sí, en TikTok.
13: Exacte. I també fan molts vídeos de pilota, un d'ells és jugador en l'equip d'Alfara. Molt, molt famosa aquesta celebració lesiva, doncs així es tenim en l'escala i gaudint d'una partida de pilota a l'altura que, com dèiem, s'eixuga la classificació com a primer de la fase regular que determinaria l'elecció de les seus en els quarts de final i també un millor enfrontament als octaus, a aquests quarts de final, perquè seria contra l'octau. I hi ha que dir que aquesta és la primera partida de l'última jornada de la fase regular, així que tot està en xoc. També, com dèiem, no sabem encara determinar si el que perga pot ser segon, perquè depèn d'altres resultats, ara després ho explicarem millor, però de moment el marcador és l'equip de Xinet i Tomàs, 25, Pere Roc segon i Nacho, 25.
0: Celebracions no lesives i els germans corren cueros. I anem a tancar el partit perquè ja estem en l'últim minut en Mendizorroza, igual.
10: Ho intenta la desesperada el Deportivo Alavés, ha replegat lògicament el Atlético de Madrid, a missa, segon gol que ha marcat el Cuti Romero, ara la pilotada en Llerc, per a que la lluitarà per allà Reba, que el baló que se perd per la línia de banda serà pilota.
0: Va ser l'última, eh? Sí, sí.
10: Sí, probablement, sí, estem ja sobre el temps, va a complir-se el 52 de partit, havien donat, com hem comentat, 6 minuts d'afegit, i veurem si dona temps, no dona temps, xula al final, xula la fi l'àrbitre que ensenya el cronòmetre perquè no ha avisat ni tan se vol que col·locaren la pilota penjada des de la banda per a buscar aquesta última solució. Baló parat, s'enfada Quique Sánchez Flores, però el partit s'ha acabat. Final a Mendizorroza, ha guanyat l'Atlético de Madrid 1-2, 1-2 al Deportivo Alavés, en 10 l'Alavés pràcticament tota la segona part. Recordem que ha marcat Grimaldo en la primera part, ha empatat de penal en la prolongació de la primera Lucas Boyé i en la segona el gol definitiu en la personalitat i en l'aparició ahí en atac del Cuti Romero per a donar-li 3 punts a l'Atlético en un partit poc brillant, la veritat, dels homes de Simeone i més pràctic que res.
0: Mateix marcador, 1-2 de segona divisió, la victòria del Sabadell, del camp d'esport del Sabadell, 1-2 en la seva visita al Ceuta, un Sabadell que a banda ha guanyat en un home menys en l'expulsió d'Edgar. Ràpidament, Toni Selegrat, els números del partit. Expected goals de l'Alavés, 1-0-9, ha fet un gol. Mentre que l'Atleti ha tingut 2-7-se i ha fet dos gols. Possessió 68-32 favorable a l'Atleti, normal. Rematades 21 de l'Atleti, 7 entre pals, dos gols. 8 de l'Alavés, 3 entre pals, només un gol. Corners 10 de l'Atleti i cap de l'Alavés, clar. Si tu tens jugadors com l'Alavés i la pilota parada treballada i no tens cap pilota parada en tot el partit, és complicat. Grogues, 3 per a l'Atleti de Madrid i cap per a l'Alavés. Això sí, una roja per a l'Alavés per la expulsió que hem comentat abans. I en faltes crec que ha fet més el conjunt foraster. 14, l'Atleti per 11 de l'Alavés. Pues ha estat molt a prop, Ha estat molt a prop l'Alavés de rascar alguna cosa i mira que se l'havia posat malament.
1: Sí, sí, sí. Lo que Quique volia, no? Puntuar i si podia ser fent-ho bé, no? Xuant bé. Ha estat propet, però bueno, jo crec que el resultat és totalment just. Sí que és cert que veient el partit pareix que l'Atleti de Madrid no ha tingut massa ocasions clares, però moltes finalitzacions, molt propet de porteria sempre i, bueno, i després pues, això, necessites un gol i traus tota l'artilleria eixa que tens a la banqueta i al final, encara que siga Cuti, un defensor, però amb una centrada excel·lent d'Àlex Baena i han aconseguit un resultat que jo crec que és just.
0: Els millors del partit, igual, tu primer.
10: Pues crec que per part de l'Atlético de Madrid, en el compo global del partit, me quedaria en Grimaldo, crec que ha fet un bon partit el valencià, i en el Deportivo a la vez vaig a quedar-me en Pablo Ibáñez.
0: Toni.
1: Estic amb José Luis, jo també li donaria Grimaldo, però si no també li donaria Coque, que fa un treball molt fos però d'un control total de la situació, no perd ni una pilota i si xic. I després per part de l'Alavés li haguera dit a Sivera, però crec que també falla en la centrada, sí. En la centrada d'Àlex Baena, no ho hem comentat, i no sé, pues igual li donaria Tenaglia.
0: a Tenaglia. Perfecte. L'Atleti de Madrid, que en esta victòria se posen de 9 punts, a 2 del Barça, que és el líder. L'Atleti de Madrid seria segon, però això sí, ha jugat un partit més. Mentre que l'Alavés està en la sexta posició, 11 punts, però això sí, podria perdre el lloc europeu, és el lloc de Conference League, si el Deportivo o la Real Societat o inclús, si m'apures, el Villarreal o l'Atlètic Club acaben guanyant els seus partits. L'Atlètic Club, que té

0: dos partits menys. Anem a tancar Mendizorroza, com sempre. Ha estat un plaer. José Luis Gual, un abraç.
1: Igualment, abraç per a tots. Fins demà.
0: Cap de setmana estarem pendents del Club Esportiu Castelló i també un plaer, mestre i míster, Toni Seligrat. Un abraç, Toni.
2: El plaer és meu, un abraç.
0: En directe en la sintonia del Punt a Punt, està per ahí el nostre mestre també, Javier Subirats, en el nou Pepico Amats. Hola, Subi!
3: Hola, què tal? Com estem?
0: Bueno, ambient gran, no? De partit bonico, de partit xulo, d'este nou Deportivo Eldense de Javi Calleja, que ja porta unes setmanites, i també, com no, d'un Leo Messi, que és el propietari des de fa també un parell de setmanes, i un rival complicat, este duel del Deportivo Eldense que va guanyar la setmana passada davant l'Oviedo i que va pegar un colp damunt la taula i que ara de buscar continuïtat en aquests marcadors, Subi.
3: Sí, seria importantíssim, no? El tindre aquesta continuïtat i una nova victòria que faci que els partits que venen pues, es pogués afrontar amb més tranquil·litat, però bueno, també és de veres que els dos equips estan en una situació prou similar. Els dos van guanyar l'últim partit, el Córdoba va guanyar al Tenerife, l'Eldense va guanyar a l'Oviedo i a més fent un bon joc l'Eldense, sobretot en la segona part, no? O sigui que el partit d'avui seria importantíssim per a l'Eldense, superaria també al Córdoba en la classificació perquè està a un punt i, bueno, i mantindria aquesta esperança que n'hi ha, aquesta expectació que n'hi ha després de la compra de Messi que ha fet a l'Eldense i que des de llavors li va donar molta solvència.
0: Com està l'ambient? Aprofite i repregunte. Álvaro Molina, el nou Pepico Amat, a 12 minuts del partit.
4: Pues estava pensant tot just ara mateix, perquè la vesprada és perfecta, és el sol, per a la pràctica esportiva avui és una vesprada molt bona, i jo pense que avui podem superar, avui sí, els 4.000 aficionats que encara no els havien superat. Estem veient el fons darrere la porteria on està calfant l'Eldense, que n'hi ha molta gent jove, pense que són tots els jugadors del club, i la gent entrant, molt bona pinta, bon color. Esperem que avui sí superem aquesta barrera dels 4.000 aficionats avui en el nou Pepico Amat.
0: Anem a estar molt pendents, evidentment, de la quantitat de gent que acudisca a aquest duel que comença d'ací a no res. 11 minuts i un duel importantíssim per al Deportivo Eldense de Javi Calleja davant el Córdoba. I també, ara de seguida, farem la primera comunicació en el partit del Villarreal B, que juga a partir de les 7:45 de la vesprada. Mentre que el que volíem era arribar als equadors, pràcticament d'ahir estem, de les segones parts del partit de les 5 de la vesprada. Per exemple, la desfeta del València-Mestalla, la seva visita al Diego Quiles, continua el marcador, continua l'avantatge també i la superioritat numèrica damunt la Xespa, Gonzalo.
5: Sí, ara el que estem veient és un València-Mestalla que vol però no pot i un Elche il·licità que està jugant en el marcador, no? En què té ventatge. També hi ha que dir a l'arbi, per cert, que no totes les faltes són grogues, eh? Porta 10 grogues en un partit blanc, en un partit en el que no ha hagut pràcticament res, però és que sempre que xiu la falta mostra targeta groga. En qualsevol cas, el València-Mestalla que té el control però que està en 10 i l'Elche que en este moment jo crec que està jugant a favor d'obra. De fet, el tècnic ha retirat a l'home del partit, a Juan Piereida, a Juan Piera, l'autor dels dos gols. Ha fet l'àrbit ara, de nou groga, per a un futbolista de l'Elche il·licità. I ja t'he dit que el tècnic local ha retirat a Piera perquè jo crec que ja està jugant un poc en el marcador. Estem en el 15 d'esta segona part. El València vol, en 10, retallar diferències, però de moment guanya el filial de l'Elche 3-0.
0: On no tenim gols, no n'hi ha manera, eh? És en el Regit, Carlos.
6: Sí, i la Xeneta ha tingut ahir les últimes opcions en centres perillosos, els últims un que ha rematat Vergillos en l'àrea rival, i per cert, parlàveu de l'Ixia Alavés Atlético Madrid on està Grimaldo, així està el seu germà, Sergio Grimaldo, jugant en el Acero, en aquesta defensa titular del Club Deportivo Acero. De moment això, la segona part, més aproximacions o més perilloses per part del conjunt d'Aronxa, però no hi ha forma, els porters estan molt bé, ha tingut també una acció que han llançat al pal en una jugada, això sí que invalidada en un centre per falta en el remat per part d'Ayoce, del jugador de la Xeneta sobre la porteria del Acero. Així que no n'hi ha forma, els equips estan buscant el gol però no el troben. Així estem en el minut 65 d'encontre, continua este Xeneta 0 a 0-0.
0: I també buscàvem si n'hi ha està prop el segon gol de l'Espanyol o l'empat del Roda en el Ramon Asensi. Juan Javier.
7: Ja sé que te diria que dir l'empat. De fet, Fluixà ha fet una estirada espectacular fa uns minuts, evitant l'empat. També Pitar s'ha estat a punt de ficar l'empat. I ara ha sigut Miguel Ángel Muñoz, el míster del Roda, qui ha tret des de la banqueta a Guado, a Gaizka i

0: I el balat, a Gaizka Buades, el fill d'Abel Buades, que ha entrat al rectangle de xoc. Estem en el minut de 9, de moment 1-0 guanya l'Espanyol davant el Roda.
1: I continuem molt pendents de l'esport femení, perquè esta vesprada tenim tres cites destacades amb representació valenciana en hoquei, herba, waterpolo i handbol. Comencem pel waterpolo, on ja tenim resultat definitiu en primera divisió nacional femenina. El waterpolo Túria ha caigut a domicili davant el Cuatro Caminos per 15-7. Passem a l'handbol, que ja està en marxa el partit de la Lliga Guerreras Iberdrola i la màxima categoria de l'handbol femení espanyol entre el Pozuelo i l'Elda Prestigio, un duel que ha començat a les 6 de la vesprada i que ara mateixa, al voltant dels 22 minuts de la primera part, presenta un empat a 8 gols. Així que màxima igualtat en estos primers compassos del partit. I tanquem amb l'hoquei herba en la Lliga Iberdrola, que també és la màxima categoria nacional, on està disputant-se ara mateix el partit entre el Sanse Complutense i el València Club de hoquei a Madrid, i on les valencianes busquen sumar un resultat positiu. Així que tres disciplines, tres equips de la Comunitat Valenciana i tot el protagonisme per a l'esport femení, com sempre, al punt a punt.
2: Espai oferit per Teika, el bon vending.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
4: 6 de la vesprada, 23 minuts. Els duels de les 5 de la vesprada en segona i en tercera federació continuen en marxa ja en les segones parts, i també estem molt pendents de l'inici del partit en el nou Pepico Amat i, com no, d'un dels equips que aspira a acabar la jornada liderant la seva classificació. És el Villarreal B de David Albelda, que juga davant el Reial Jaén d'ací a 22 minuts. Sèptima jornada de la primera federació, grup segon, en el municipal La Victòria. Un partit que es va contar Jaén-Villarreal B, el nostre Salva Gomis. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
5: Què tal, Paco? Com estàs? Bona vesprada. Com tu dius, preparat el Villarreal B de David Albelda i també el Reial Jaén de Manolo Herrero per a, en este estadi de la Victòria, disputar el partit corresponent a la primera federació, al grup segon, en un duel en el que és jornada 7 i el Villarreal B està en jocs de playoff ara mateix, perquè està segon classificat. El Jaén està molt propet, en setena posició, i esperant que puga punxar el Saragossa, el Villarreal B, per a tornar a estar líder d'esta complicadíssima i en molta qualitat primera federació, grup segon.
4: Pues tot preparat. Este Villarreal B, David Albelda, que lo que vol és continuar escalant posicions. No m'ha anat temps a flotar el tall. A veure si podem escoltar el fragment de David Albelda parlant del rival d'avui. Són 20 segonets o més. David Albelda fent referència al Jaén, que és el rival en la jornada d'avui.
6: Pues sí, totes les setmanes són complicades. Evidentment és un equip que acaba de pujar, però és un equip que està en 11 punts, que està a prop de nosaltres, i va ser realment complicat el partit. Però bueno, com totes les setmanes, no n'hi ha setmana que vinga així que no puga dir que el partit és complicat.
4: No se vol complicar la vida tampoc, David Albelda, en l'anàlisi d'un rival que la setmana passada li va xafar la guitarra al Hércules d'Alacant en la seva visita al José Rico Pérez. Clara.
1: Ja tenen, parlant, tant de premsa com en tot.
5: Ara vas a pillar-lo, Albelda.
4: Sap més que un dimoni. Ara, és normal, efectivament.
1: Volíem actualitzar també un resultat en tercera federació, el grup sext en esta jornada 6, perquè arriba el temps de descans el partit entre el Crevillent i l'Ontinyent 1931, on el Crevillent ha patit una expulsió en ixe temps de descompte, concretament en els 3 minuts que ha afegit en ixa primera part, i jugant un menys. Ara mateix, en temps de descans, Crevillent 2, Ontinyent 1931-1.
4: I també un recordatori, ho hem dit abans, però bueno, estem d'enhorabona perquè ahir la Ràdio Televisió Pública Valenciana va enregistrar el rècord absolut d'audiència d'un 9 d'octubre des de que va néixer el 10 de juny de 2018, segons dades de Kantar, que ara s'anomena 55 Blue, segons este medidor oficial a Espanya de Televisió en Línia. Ahir, amb un 7,3% de share durant tot el dia, la Televisió Valenciana ha batut el rècord absolut de seguiment a la comunitat un 9 d'octubre. L'any passat, 2025, va ser de 4,2, 2024 va ser un 5,1 i en 2023 va ser d'un 4,6. La d'ahir, 9 d'octubre de 2026, va ser una jornada que va estar seguida per 583.000 espectadors, superant els registres d'audiències d'altres cadenes generalistes, com és el cas de La Sexta o de 4. Des d'ací, evidentment, la nostra enhorabona a tots els companys de la tele i també de la ràdio que ahir van volcar-se i donar-lo absolutament tot per a fer una gran transmissió de tots els actes, esdeveniments i homenatges del 9 d'octubre. Sí, sí, 26, tot preparat en el nou Pepico Amat per a un partit importantíssim per al Deportivo Eldense. Un partit importantíssim que ja sabeu, així la sintonia del punt a punt sempre ve de la mà.

dels nostres amics de Caixa Popular, al Punt a Punt, l'esport és protagonista i l'esport valencià comparteix valors i arrels amb la nostra banca cooperativa valenciana. De la mà de Caixa Popular, alineacions.

0: A punt ja de sortir els protagonistes a la gespa de l'Enou Pepi Comat i en les alineacions, que ja les tenim. El Eldense juga amb Juanpa en la porteria, la línia de 4 espera Ibarrondo, Serra, Esmant i Juan Larios. Per davant, Carlos Guirao amb Justin Smith. Les bandes són per a Fidel i Olavarrieta, enganxa Rastrojo i en punta Manu Nieto per part del conjunt del Córdoba. Iker Álvarez en la porteria. La línia de 4 està formada per Dani Budesca, Nelson Monte, Rubén Alves i Tassende. Per davant, Isma Ruiz, Gailán i Eder García. Van d'espera Carracedo i Diego Brí. En punta el davanter, Percan.
1: Tot preparadíssim ara mateix en el estadi del Deportivo Eldense. Javier Subirás, de un Córdoba també, que bueno, és un equip que sempre dona faena. Anem a veure sobretot si poquet a poquet les idees de Javi Calleja van implementant-se. Per a mi l'altre dia va fer un gran partit, una gran segona part davant l'Oviedo, eh?
2: Sí, sí, efectivament, no? El Córdoba és un bon equip, té bons jugadors també a nivell individual, al banda del bon treball col·lectiu que fa Ivan Ania, i efectivament, no? Calleja, pues, poquet a poquet, no? Ja va trobant, no, l'estructura per a fer un equip competitiu, i la segona part del dia davant contra l'Oviedo pues va ser espectacular, no? Van remuntar el partit i van fer una segona part molt completa, no? Pues anem a veure avui, també ha recuperat a Justin dels seus compromís internacional, o sigui que i ha donat cabuda en este inici a jugadors que varen revolucionar un poquet en eixa segona part davant l'Oviedo. O sigui que anem a veure de lo que són capaços d'oferir-nos, i ojalà, pues, com sempre diguem, que els 3 punts es queden a casa.
1: Pues tot preparat, eh? Són les 6:29, ja tenim Álvaro als protagonistes damunt la gespa, i me pareix que anem a aprofitar per a avançar un minutet la ronda de les 6:30 en la sintonia del Punt a Punt.
3: Gente de sol!
1: Una ronda que anem a començar, evidentment, per el partit de segona divisió, el Nou Pepi Comat. Álvaro.
0: Salutacions encara protocolàries, són a l'himne el Nou Pepi Comat, a punt de començar este partidàs, el Dense Córdoba.
1: D'ací a 15 minuts comença el partit del Villarreal B davant el Jaén, i continuem pendents, per exemple, de la segona federació en el Diego Quiles. Gonzalo.
4: Passen poques coses en la segona part, estem en el 23, el resultat clar, 3-0, està guanyant el filial de l'Elx.
1: D'Elx anem cap al Rechit, cap a Atzeneta, Carlos.
5: Minuts de canvi, Isaacid Morón per part de l'Acero, Anisid Gallego i el Niam per part del conjunt del Atzeneta. Estem en el minut 74, continua el 0-0 entre Atzeneta i Acero.
1: I anem a tancar la tercera federació amb el que està passant ara mateix al Ramon Asensi, Juan Javier.
6: Estem en el minut 27 de la segona meitat, també ha fet canvis Jaime Pérez, ha entrat Jaime, Raúl i Ahmed ja no està dins de retangle de xote, el delanter golejador pres, Espanyol de San Vicente 1, Roda 0.
7: I en tercera federació al grup 6 arriba el temps de descans, Crevillent 2, Ontinyent 1931, 1.
1: Teníem també pendent el tema del Rubi, ja hem comentat abans que en la divisió Honor Elite ha guanyat el Rubi Club València 18-10 davant el Recoletas Fènix, però no és només l'únic marcador que tenim.
7: No, perquè tenim un final d'infart al Rubi en la divisió d'honor, on el Huesitos la Vila perd 27-29 davant el Complutense Cisneros. Queden només, bueno, queden menys de 10 minuts, i així que els alacantins van a buscar eixa remuntada d'última hora, perquè han anat tot el partit per darrere, estan fent un gran final de partit, així que encara està tot per decidir, i anem a veure si els empuixem en aquesta recta final del partit.
1: En una jornada en la qual en futbol, en primera i en segona divisió, us hem comentat que el conjunt del Atleti de Madrid ha guanyat 1-2 davant l'Alavés, l'únic partit que s'ha jugat de primera divisió, perquè l'altre ha estat suspès per llançament d'objectes en el camp de Vallecas. L'afició del Rayo Vallecano, que ha decidit que ja té prou de Martín Presa, i un sector d'aficionats han llançat avionets de paper i també pilotetes de goma i pilotetes de plàstic, obligant a parar no una, no dos, tres vegades, i ja definitivament suspendre el partit davant el

0: L'Atlètic de Bilbao. S'han disputat només 14 minuts d'eixe duel i ja veurem quan se disputa la resta de partit. Imagina que a porta tancada o en una sanció grossa per a l'afició i per al Rayo Vallecano. I en segona divisió, recordem que ha perdut el Ceuta a casa 1-2 davant del Sabadell, que ha guanyat a banda en un jugador menys per l'expulsió d'Edgar. Tanquem la ronda i ja ha començat el partit en el d'ara mateix. Álvaro.
1: Primers minuts ja de joc en el nou Pepi Comal. L'arribada ara és del Córdoba dins l'àrea. Arriba el porter que avui està debutant, Juanpa. Primer minut. L'Eldense amb la samarreta habitual de blaugrana. El Córdoba també vestit amb eixe blanc i verd. Primers minuts en el nou Pepi Comal. La pilota és per al conjunt de casa. Eldense 0, Córdoba 0.
2: I tenim una remuntada espectacular en rugby. Final del partit en la divisió d'honor amb victòria del Huesitos la Vila per 30-29 davant el Complutense Cisneros. Així que els alacantins, que perdien de dos punts en esta recta final, han capgirat el marcador per emportar-se aquesta victòria agònica, podríem dir, per només un punt de diferència.
0: Hi ha remuntades agòniques en el rugbi,
2: Sí, sí.
0: Efectivament, i de moment les coses van molt bé. El que deia, tot preparat també, preparat per a l'inici del partit, que va a endarrerir-se, li han donat a Joao Cancelo el millor gol de setembre, si no m'enganye. El Barça, que està a punt de jugar en casa davant el Getafe de José Bordalás Jiménez, del tècnic alacantí. Tornem a Elda amb el duel de segona divisió ja en marxa, Álvaro.
1: La pilota que torna a ser per a l'Eldense en servici de porteria, mentre continua entrant la gent ací al nou Pepi Comà, també aficionats del Córdoba, que avui han vingut ací a Elda per veure este partit, i un partit, com ve dia subi, un partit importantíssim, perquè el Córdoba està només un punt per damunt i l'Eldense subi ha començat un punt per damunt del descens. És molt important el dia d'avui.
3: Sí, sí, importantíssim el poder superar al Córdoba, el que diem, agarrar aquesta dinàmica de dos victòries seguides i anem a veure, no serà fàcil perquè ja diguem que té davant un equip com és el Córdoba que també té molt bons jugadors, no? Però ojalà puga tindre el nivell que va fer en aquesta segona part davant l'Oviedo.
0: Per cert, un segonet, estan fent un homenatge a Pedrito, a Pedro Rodríguez Ledesma, que s'ha retirat esta setmana del futbol. S'ha retirat oficialment, perquè estava mirant per ací Salva Gomis, Pedrito, i Pedrito ja és Don Pedro, Ja
4: té, no, home, sí, ja fa anys que Pedrito... És dels últims supervivents al Mundial 2010.
0: Del Mundial 2010, efectivament.
4: Pues bueno, supervivents futbolísticament parlant, clar.
0: Efectivament. Està fent un homenatge ara mateix en el Camp Nou, a punt de començar, en darrerita, això sí, el partit entre el Barça i el Getafe, mentre que en segona divisió estem pendents, evidentment, de tot el que passe en el nou Pepico Amat. I entrem en les rectes finals dels partits de l'estiu de la vesprada. Per exemple, Gonzalo Blanes en el Diego Quiles.
5: Sí, hi ha que ser sincers, Paco, sobre la segona part. Després del 3-0 i que el Mestalla s'hagi quedat en 10, la sensació és que l'Elche ja no vol més i està tocant,
0: controlant... No vol apretar tant, sí.
5: Clar, i el València-Mestalla no pot perquè està en inferioritat numèrica, ha tingut dos opcions, no ha arribat aquest gol miraculós per a ficar-se en el partit i ara, sincerament, estan passant els minuts, hi ha carrusel de canvis i no hi ha molt de ritme. Estem en el 29 de la segona i tot pareix sentenciat. Recordem que està guanyant el filial de l'Elche 3-0 des del descans i que des del descans està jugant el València-Mestalla tota la segona part en inferioritat numèrica per l'expulsió del defensa central Panats.
0: Preguntes importants de tercera federació, per exemple, Javier Vicente Lozano, en Sant Vicent del Raspeig, n'hi haurà algun gol més abans del final del partit o no?
6: No ho sé, perquè el Roda sí que és de veres que està tenint la pilota, està intentant plegar a la meta de Carles Fluixà, però està bé en defensa l'Espanyol de Sant Vicente. Aixina que, de moment, ja te dic, 1-0, i a la contra està tenint també oportunitats com ara el conjunt local. De moment estem en el 33, resten 12 més el que afegisca l'àrbitre Alberto Romero, i està complicat el tema, que n'hi ha que més gols així en el Ramon Asensio. De moment 1-0, guanya l'Espanyol de Sant Vicente davant del Roda.
0: I pregunta molt pareguda, però ja buscant només un golet, Només ens fa falta un golet en el camp del Regit, Carlos.
7: Així és, els dos entrenadors han canviat en la seva parcera ofensiva les seves armes ofensives. El Hatzi entra per part de la Geneta i per part de la Cera han entrat David Mejina i Iván Rollo, els davanters. Així que canvis buscant les seves ofensives. Ara entra Salva Martí, que fui calvado en l'àrea i a punt ha estat ara de rematar Vergillos, però finalment ha tocat el jugador del Geneta perquè es treta de porteria. Així els dos equips busquen el gol, però no el troben. 0-0 en el minut 80.
2: I tenim un gol matiner, podríem dir, en el partit de primera que
0: primer
2: està jugant
0: minut.
2: En esta jornada 8. S'adelanta el Barça davant el Getafe, el gol o el golaç l'ha fet Gordon. Minut 2, Barça 1, Getafe 0.
0: Antoni Gordon, tu, mare meua, com està este xicón. Demana pas Matías Oliver des de la catedral, des del trinquet de Pelayo. Matías.
8: Sí, perquè així s'ha obert la primera diferència en el marcador, l'equip

0: De Xiner i Tomàs han guanyat el primer xoc en el Dau. Ahir ha significat aquest primer desequilibri en el Lluminós. És de veres que Nacho i Pere Roca han contestat amb retallades de distàncies, però ara de nou, després de que tingueren un balb en els blaus, és a dir, Pere Roca i Nacho, per a poder igualar a 35, Xiner s'està tirant l'equip a les esquenes i li ha pegat la volta. Ara mateix el marcador és de Xiner i Tomàs 40, Pere Roca segon i Nacho 30.
1: De la pilota al... ¡Uy!
2: ¡Gol! Del València Mestalla.
1: Ojo.
2: Ara sí retalla diferències en un bon llançament de Adrián Ruiz des de fora de l'àrea. És el primer gol que marca a domicili el conjunt del Mestalla esta temporada. És un bon gol, no sé si donarà temps encara que hi hagi partit, però marca Adrián en el 31 de la segona part per a situar el Xilicità 3, València Mestalla 1.
1: Li pega molt bé, des de fora de l'àrea en cama esquerra, també li bota el porter, pareix que aquesta porteria està maleïda.
3: Sí.
1: En els vots per als porters, i efectivament, queden 15 minuts, en un home menys, dos gols de desavantatge. Coses més rares s'han vist, però no pareix que li doni temps al Mestalleta, no, Gonzalo?
2: La sensació és que en la segona part estava buscant un gol i ara la capacitat que tinga de reaccionar l'Elx o no, perquè tinc la sensació també que l'Elx estava ja un poc que si haguera acabat el partit, no? I en la primera part recorde que el gol de l'Elx ha canviat tot el guió de l'encontre. Veurem si este gol li dona encara al València Mestalla opcions. El partit ara està parat perquè un jugador ha patit un gol fortuit en el cap i estan atenent al jugador del València Mestalla, és Guila Albert, però 3-1, ja veurem. De moment el gran problema que té el Mestalla és que està jugant en 10 i que encara necessita dos gols.
1: D'Elx cap a Elda, el nou Pepico Amat, Álvaro Molina, ha començat molt autoritari, molt dominant el Córdoba fora de casa,
4: Els dos primers avisos que han sigut del conjunt d'Ivan Ania i amb el mateix protagonista Diego Bri, primer amb cama dreta, la pilota se n'ha anat dalt i ara fa un parell de minuts en cama esquerra també se n'ha anat fora, però ja són dues ocasions claríssimes i el partit que està començant com fa una setmana davant l'Oviedo, que l'Oviedo sí que va fer aquest gol als 20 segons i avui de moment 0-0, però com diem, de moment l'Eldense que està començant un poc malament no ha arribat el gol de miracle del Córdoba, 0-0, minut 8.
1: Què ha passat en Atxeneta? Carlos.
5: Penal a favor del Acero en el minut 83, en contra en un baló a l'àrea on buscava el remat Ivan Rollo i ha sigut ahir un jugador de la Geneta qui li ha fet falta, li ha fet penal, segons considera l'àrbitre, protestes locals, però ahir ja ha preparat el dorsal número 8 del conjunt del Acero. És Fernando Cano qui es prepara per a llançar per al conjunt del Port de Sagunt. El minut 84 ja d'encontre, pot ser un gol clau per a la que podria ser la segona victòria d'este inici de curs, d'este retorn de l'Acero a la tercera. Es prepara Fernando Cano, té a Ferran Ferri en porteria, allí va Cano, llança... Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol del Club Esportiu Acero, marca Fernando Cano, que no perdona des del punt de penal i marca el gol, que avança en el marcador en el regit al conjunt de Rubén Furió, minut 84, marca Fernando Cano, Atxeneta 0, Acero 1.
6: I ara anem amb el voleibol perquè tenim una vesprada carregada de partits en la Superliga Masculina 2. Comencem pels partits que estan en xoc. El Mediterrani i Castelló està jugant davant del Roquetes amb avantatge del conjunt català per 2-1 i 9-4 en el quart set. Màxima emoció també a Paterna, on el Paterna Liceo i el Club Natació Sabadell estan empatats a 2 sets i disputen el cinquè i definitiu amb tot per decidir. I ja tenim una alegria per al voleibol castellonem perquè el voleibol Vinaròs s'ha imposat a domicili al Portol per un contundent 0-3 sets. Així que és una victòria molt important per als del Baix Maestrat i encara queda molta jornada perquè a partir de les 6 de la vesprada estarà el partit entre el Rotogal Boiro, que rep el Lubelilla Grau de Castelló, i a les 7:30 tenim una doble cita. El voleibol Arenys, que s'enfronta a l'Almoradí, i el Family Cash, que rep a l'Elx. Així que una vesprada intensa, com sempre, les de dissabte de voleibol, amb una victòria ja valenciana confirmada i encara molts punts i sets en xoc.
1: Un segonet, què està passant en el nou Pepico Amat ara mateix, Álvaro?
4: Que la col·legiada Marta Huerta pareix que té un problema tècnic en el que és l'auricular, li estarà col·locant el quart àrbit eixa, bueno, la petaca que solen de portar allà, sí, a l'esquena, mentre serà treta de cantonada per al Córdoba, pareix que ara ja sí, ja està tot solucionat, traurà el Córdoba eixa treta de cantonada.
1: Estes coses subia abans no passaven,
3: No, abans no passava. No,
1: abans
3: no
1: se lesionava un àrbit, com a molt, diau.
3: No n'hi havia cables ni res.
1: Coses vamos, rares, sí, sí.
3: Era més fàcil tot.
1: A vol el córner.
4: La pilota que la trauen en curt. És Gailán, en cama esquerra, la posa ja. Vola la pilota, el remate i el gol.

0: marca, se li va a un jugador, a un defensa de l'Eldense que no sé qui és, però és brutal que entra a soles, Ubi, però a soles, sí, a soles.
1: El moviment en la treta de cantó de fer un 2 contra 1, ahí se perden les marques, no n'hi ha que perdre-les. Ja ha fet una molt bona centrada i, bueno, la veritat que només ha tingut que espentar-la, no? en el cap. Tampoc sé exactament ara el jugador que ha estat, no sé si vosaltres...
0: Dorsal 4. El gol és de Rubén Alves, el gol, però se li escapa a... Estava mirant, crec que és un dels centrals de l'Eldense, que no tinc la fulla del partit, no vos puc ajudar, però...
2: I ja, Paco, havia començat, ho estàvem dient, són dues ocasions del Córdoba, pràcticament com la setmana passada on l'Oviedo no havien encertat, i a la tercera, una centra des de la part dreta, la rematada del central, pràcticament sol Rubén Alves, que posa el primer gol, i s'ha escoltat també els aficionats del Córdoba com si estigueren jugant pràcticament en casa. Tornarà a remuntar així en el nou Pepi Gomat, minut 12, 0-1 per el Eldense.
0: Se li escapa Esmand, que és el que està... marcant-lo i està pendent de la pilota i per darrere se li escapa Rubén Alves.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Roda, empata el partit el conjunt visitant.
0: Arrea.
2: La treta de cantó més de 10 corners ha tret el Roda i la rematada pràcticament davant de Carles Fluixà, la rematada de cap del dorsal número 4 del jugador del central Edu, ha significat l'empat en el partit en el dia d'avui en el 41, camí del 42, el gol de l'empat del Roda de cap de Edu, 1-1 Espanyol i Roda.
0: Ja tenim gols en tots els partits. En la sintonia del punt a punt, i aprofite, estan a punt d'eixir, ja estan eixint. De fet, els protagonistes d'este Real Jaén Villarreal B en primera federació, Salva Gomis, per a recordar les alineacions dels dos equips.
3: Sí, tenim ja les alineacions tant per part del Real Jaén de Manolo Herrero, que eix en porteria en Jaime Morillas, en defensa de 4, Moja en lateral dret, David Serrano en lateral esquerre, parella de centrales per a Jaume Pol i José Álvarez, el mig del camp per a Antonio Caballero i Adri Paz, la mitja punta per a Nacho Castillo, les bandes del equip andalús per a Mario Martos i Moja Keita, en punta per als gols que esperem que avui no marque Marco Siverio. Per part del Villarreal, David Albelda, que ha triat a Jaquif Kinairekin en porteria, en la lateral esquerra Álvaro García, lateral dret per a Jan Encuentra, parella de centrals Enric Pujol i Eneco Ortiz, doble pivot per a Pablo Pascual i Cheikh Tidiane, en la mitja punta Facundo Viveros, les bandes per a Barry i Fofana, en punta, en el dorsal nou, Albert García.
0: A les 6:46, en 45 minuts, quart d'hora per arribar a les 7 de la vesprada, ronda al punt a punt. I quasi sempre tractem de respectar un ordre, eh? Pareix que no, però n'hi ha un ordre sempre de categoria superior anant cap a baix, i anem a començar, evidentment, en Lliga Hypermotion en segona divisió. Álvaro!
2: A punt d'arribar al quart d'hora en el nou Pepi Gomat, Eldense 0, Córdoba 1.
3: En res arranca el partit en la victòria, en ja alineacions del Jaén i el Villarreal B, que vol recuperar la primera plaça.
4: En segona federació estem en la recta final del partit. El Diego Quiles, concretament en el minut 39 de la segona part, està guanyant l'Elche 3-1 al València-Mestalla.
5: En el regit superior al minut 90, continua guanyant el 0. Busca el gol de l'empat a Atxeneta. Atxeneta 0, a 0, 1.
2: I en el Ramon Asensi també en tercera ref. Espanyol de Sant Vicent 1, Roda ha empatat Edu 1.
6: I en l'altre partit que està en joc en tercera federació, en este grup, 6 minuts 54, Crevillent amb 1 menys 2, on tinguem 1931-1.
0: Recordatori que també tenim en marxa en futbol en primera divisió el Barça, que està guanyant 1-0 al Getafe, en eixe gol d'Antoni Gordon en el primer minut de partit, i que venim de contar, per exemple, la victòria de l'Atleti, 1-2 davant l'Alavés en primera divisió. L'altre partit, el Rayo Vallecano, Atlètic Club de Bilbao, no s'ha pogut acabar de disputar per llançament d'objectes des de la graderia en protesta per la gestió de Martín Presa. En segona divisió, l'únic partit que s'ha disputat a aquesta hora en la jornada de dissabte, recordem la derrota del Ceuta en casa, 1-2 davant el Sabadell. Les 6:46, tanquem la ronda. Per cert, n'hi ha minut de silenci en l'estadi La Victòria, on juga el Villarreal B davant el Real Jaén, i se centrem en Boré, Álvaro Molina, Javier Subera, si n'hi ha reacció o no d'un Deportivo Eldense que ho està passant molt malament en aquest inici de partit.
2: El que ja és una aturada espectacular de Juanpa, altra vegada Diego Brien, cama esquerra, i quina parada del porter que avui està debutant. Juan Palomares, i era el gol.
7: Gol del Córdoba.
0: ¡Guau! Wow.

0: Tornava a avisar, eixa aturada de Juanpa, i ara centrada que no sé si la toca algú, entra dins la gàbia, 16 minuts en el nou Pepi Gomat, arriba el segon, el Dense 0, Córdoba 2.
1: I ha estat el de la centrada?
0: No s'ha vist des d'ací, estava molt cantó, però no sé si la toca algú.
2: No, jo crec que no l'ha tocat ningú.
1: No l'ha tocat ningú, no l'ha tocat ningú.
2: De Gailán, que han tornat a fer un 2 contra 1 en la treta del córner, i Gailán ha centrat, Gailán, ha fet amago de tocar-la un davanter, però no l'ha tocat, jo crec que ha entrat directament. I bueno, i el que estava comentant Álvaro, és que abans ha tingut una completament a soles, Bri, davant del porter, que ha fet una gran parada.
3: Penal en el regit. Bueno,
1: podria haver... 0-2 crec que sí que la toca, és revisable l'acció. Per a mi és revisable. Crec que la frega en el taló i a banda estan fora de xoc el jugador que la frega en el taló. Un segon, companys, a veure si revisen o no, però tenim penal en el regit.
3: Sí, a més era el temps afegit de l'afegit, així que última opció per a la Xeneta per a l'empat, perquè és empat per a la Xeneta. Bergillos, que intentava connectar en l'àrea, un centre per la banda dreta, i ha sigut tombat per un futbolista de l'Acero. Protestes en l'Acero per esta decisió, però el valor ja el té Luispa, preparat el dorsal 10 de la Xeneta, el jugador de Yecla, un dels referents del conjunt taronja, per a intentar que el seu equip sume almenys un punt en esta vesprada d'avui. El porter Rafa Soriano, protagonista en el partit, en gran saturada es baix la porteria, i com ha tingut abans l'opció el Acero de fer gol des de punt de penal, ara el té la Xeneta. I ara el temps afegit, el 90, allí va Luispa. Luispa llança, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Per el centre i paga dins, marca la Xeneta, marca Luispa, marca el jugador de Yecla, que li fa el xes de les ulleres a la grada per a dedicar-li aquest gol a algú de la graderia. Així que marca el gol de l'empat de la Xeneta, el temps afegit a Xeneta, 1-0-1.
1: I per cert, en el nou Pepico Amat, que és el que ha passat, Álvaro?
0: Fora de joc. Ahí està. El braç, la col·legiada Marta Huerta, i a fora de joc continuarem en el 0-1, però això és un avís com una catedral, i quin cabrés també portava l'entrenador Calleja quan han arribat ara els seus jugadors a la banqueta, perquè clar, és que no és normal que ja venies avisat el partit davant l'Oviedo, que vas començar perdent als 20 segons, i és que portes 20 minuts i podries anar 0-2-0-3 tranquil·lament, menys mal que ha sigut finalment fora de joc, 18 minuts, 0-1 per l'Eldense.
1: La millor notícia, Javier, és que no me fa falta anar a l'oftalmòleg, encara, encara la vista me respecta, però és que apareixia, en directe apareixia que és que fregava el davanter lleugerament i està en una posició antirreglamentària, inclús sense tocar la pilota.
2: Exacte.
1: Molesta el porter, és que molesta
2: exacte
1: el porter.
2: És que encara que no l'haguera tocat, però si tu l'has vist està clar que sí que l'haurà tocat, si no l'haguera tocat estan en posició de fora de xoc, si fa la fa acció d'intentar tocar la pilota, pues lògicament està ben anul·lat, no? Pues bueno, se salva no, perquè no era, no? Però s'ha salvat en la jugada anterior, sí, en la gran aturada que ha fet
1: bueno,
2: el
1: pues,
2: porter del Dense.
1: Punt d'inflexió igual en este partit, perquè un 0-2 hauria estat molt, molt complicat d'alçar. Acaba el partit en Xeneta, Carlos.
3: Sí, després de 5 minuts d'afegit acaba el partit, ha tingut una gran ocasió final David Mejina en un llançament creuat per al Club Deportiu Acero, però s'ha valorat lleugerament per fora de la porteria del conjunt de la Xeneta, així que repart d'un punt per a cada un dels equips, i no és molta notícia perquè si el Xeneta era el rei dels empats en 4 empats en 5 jornades, suma un més, i el Acero que tenia 3 en 5 jornades, pues un altre per al conjunt del Port de Sagunt, així que partit ple d'ocasions, amb només un gol per a cada un dels dos equips des del punt de penal per part de la Xeneta, el Acero, així que 1-1 en el marcador.
1: Te quedes en algun MVP del partit?
3: Els porters, sense dubte, Rafa Soriano i Ferran Ferri, que han evitat que així es pogueren celebrar més gols, perquè hi ha hagut ocasions per a que això fos un 3-3, un 3-2, 2-3, però l'1-1 és culpa dels porters, que han estat espectaculars dos.
1: De l'àrbit de regular malo, desastrós.
3: Pues hauria que veure els penals, perquè m'han paregut els dos penaltets, xicotets, però bueno, ha pitat un per a cada un, així que igualtat en aquest aspecte, però deixarien un 5.
1: Pues l'Acero que se queda en 7 punts en mitja taula, i la Xeneta que suma 5, que estaria un per damunt dels jocs de descens. Te deixem per ahí espigolant protagonistes i escoltarem esta nit. Un abraç, Carlos.
3: Un abraç.
4: I anem a actualitzar l'esport femení perquè tenim bones notícies en handbol. Arribem al temps de descans en la Lliga Guerrera Ciberdrola, que sabeu que és la màxima categoria nacional, amb l'Elda Prestigi guanyant per 10-13 al Solís Pozuelo, 3 gols d'avantatge per a les alacantines, que busquen mantenir aquesta renda.
5: Un gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Del Villarreal B, marca el de sempre, marca Albert García, la jugada en la treta de Cantó. Finalmente en esa rematada que pentina primero Albert García, pues marca Álvaro García, es el que remata finalmente, pentinaba el davanter y trova el lateral esquerre el premi del gol. Minut 4, avanza el Villarreal B en el Estadio La Victoria, marca el Villarreal, 0-1 al marcador.
1: Es que los García son una...
5: Oye, han participado los dos.
1: Som una plaga totalmente. Estaban hablando de Sport Femení.
4: Sí, anem a actualizar esos partidos que tenim en xoc en l'Sport Femení. Hem dit que hem arribat el temps de descans en la Lliga Guerreras Iberdrola amb l'avantatge de l'Elda Prestigio per 3 gols davant del Solís Pozuelo. També en hoquei herba tenim resultat definitiu perquè el València Club de Hoquei ha caigut a Madrid davant el Sanse Complutense per 4-1 en la Lliga Iberdrola. I en waterpolo també tenim marcador final en la primera divisió nacional femenina, derrota de les xiques del Túria davant del 4 Caminos per 15-7. Així que 2 partits finalitzats, tota l'atenció posada ara en l'handbol, en la Prestigio, que busca eixa victòria a domicili.
6: Espai oferit per Teika, el bon vending.
7: Ganamos todos.
6: Juguen elles, guanyem tots.
1: Un moment perquè estan revisant.
5: Estan revisant-se l'acció per un possible fora de xoc en l'acció del gol.
1: Però crec que dona gol,
8: Gol de l'Elx Ilicitano per a tancar el partit. Estava el Mestalla volcat, ha tingut una claríssima per el 3-2, però el futbol és així. En una contra, Isma se'n va en el 1 contra 1, retalla davant el porter i marca el quart. En l'últim minut d'esta segona part, marca Isma per a situar l'Elx Ilicità 4, València Mestalla 1.
1: Pues,
5: dona el gol del Villarreal B.
1: Dona el gol del Villarreal B, bona notícia. Gol de l'Elx Ilicitano, bona notícia per a l'Elx Ilicitano, no per al València Mestalla. I per cert, ha acabat el partit. Estem en temps afegit ara mateix en el Diego Quiles, en Elx. Ha acabat el partit en el Ramon Asensi, Juan, entre Espanyol San Vicent i Roda, Javier.
9: Final del partido, final, definitivamente el empate aún, recordemos, se avanzaba en el marcador el conjunt local mediació del davanter Nichiria Press en el minut 1 de la primera mitad, empataba a falta de 4 minuts el central romanés Edu Kodiak y al final 1-1, reparte punts, así con 10 en el Ramon Asensi entre el Espanyol de San Vicent y el Roda, 1-1 final.
1: Els millors del partit per a tu.
9: Pues me vaig a quedar en dos jugadors que no han acabat el partit. El primer, el davanter Pérez, que ha ficat el gol per part de l'Espanyol de Sant Vicent, i per part del conjunt visitant, Luis Sancho, el lateral dret, que jo crec que ha sigut dels més incisius en la primera part i part de la segona meitat fins a que l'ha canviat l'entrenador Miguel Ángel Muñoz.
1: L'àrbit, bé regular, mal o desastrós?
9: Alberto Romero, me quedé en un B. No tengo prácticamente ninguna jugada polémica, en cara que ha expulsado en la última jugada prácticamente a Jaime Pérez, el entrenador local del Espanyol de San Vicent. Pero ya digo, de momento yo no he visto ninguna ocasión, ningún res polémica, sino que me quede en B.
8: Final en Elx.
1: L'Espanyol San Vicent que se queda en la 13ª posición, 6 puntos para el conjunto de San Vicent del Raspeig, mientras que el Roda, en este puntet, se queda en 9 en la 7ª posición, només a un dels llocs de playoff. Te dicen, per ahí Espigolan protagonistes. Un abraç, Javier.
9: Vinga, un abraç gran.
1: Tanquem el Ramon Asensi i Juan i, ja ho ha dit Gonzalo Blanes, acaba el partit en la tocata del Elx Ilicitano al València Mestalla en el derbi de filials.
8: Per efectivitat, que no per futbol. El València Mestalla, de fet, en 10 ha estat a prop del 3-2 en una gran opció de Rubén Fernández, però el futbol és del que encerta i avui han encertat els jugadors de l'Elx, que ja al descans han anat 3-0 en l'expulsió de Panach i en la segona part Isma ha marcat el 4 i ha sentenciat el partit. Així que l'Elx, que passa de perdre l'altre dia 1-5 a guanyar avui 4-1, i el València Mestalla que se'n va en la sensació de que avui l'ha eixit tot mal i que l'equip local ha estat molt encertat i per això aquest resultat, Paco, tan avoltat de 4-1 per al conjunt de Carlos Cuellar.
1: El de sempre, els millors del partit.
8: Sense cap dubte en l'equip local Juan Piera, 2 gols i 1 assistència, i per part del València Mestalla en quede en la bona actuació d'Adri Ruiz, que a més ha sigut Adrián l'autor del gol del conjunt d'Òscar Sánchez.
1: I l'àrbit, bé regular, mal o desastrós?
8: Pues no soc habitual, però és la segona consecutiva. Desastrós, perquè ha mostrat 14 grogues. Sí, sí. 14 grogues, Paco, en un partit en el que no ha hagut pràcticament res.
4: T'haurà tret targeta a tu, falta... no, Gonzalo?
1: A Gonzalo sí, crec que també, al que no,
8: Gonzalo m'ha amagat, per si de car, m'ha amagat, però no, ha estat mal, perquè ja que controlar el partit, i fruit d'això, pues, ha jugat el València en 10, i han acabat en 10 i 11 de miracle, molt targeter, per tant, no ha estat bé avui l'àrbitre, sí, el Diego Quiles.
1: El València Mestalla en la derrota, que se queden 4 punts, acabarà la jornada en llocs de descens en la 15a posició, mentre que l'Elx Licitano en esta victòria, ix de llocs de descens, se posa en 7 punts en la 10a posició en este grup tercer de la segona federació. I tanquem, Gonzalo, te deixem per ella, Espigolan, protagonista, després els escoltarem, recordant-te que a priori el Jaén juga en només un porter. És la notícia de la vesprada, la setmana passada ja veiem que
5: sí, confirmem.
1: Va jugar en dos. Un abraç, Gonzalo.
8: Un abraç.
1: Tanquem els 3 partits de les 5 de la vesprada, mentre que queden 3 minuts per arribar a les 7 de la vesprada. I hem de dir, per una banda clara, que tenim cosetes que comentar.
4: Sí, obrim ara la finestra del poliesportiu i ho fem amb el bàsquet, perquè tenim un autèntic partidàs en directe en primera FEB. La segona categoria del bàsquet espanyol s'està disputant la tercera jornada de Lliga i tenim un duel d'altura entre dos equips que han començat la temporada amb molt bones sensacions, el Fundació Alacant i el Gran Canària. El partit ha començat fa mitja horeta més o menys, i els primers minuts del segon quart guanyen els canaris per 27-29, només 2 punts de diferència en aquest enfrontament que està molt igualat. I atenció al context, perquè els dos equips arriben invictes, tant la Fundació Alacant, que és tercer en la classificació amb 2 victòries en 2 jornades, igual que la Gran Canària, que ocupa la segona posició també amb un ple de triomf. Així que per damunt de tots dos està el Palència, que és el líder de la competició, que suma 3 victòries en 3 partits, però és un duel directe en eixa zona noble de la classificació, així que anem a estar pendents també del bàsquet, així al nostre poliesportiu.
1: Clar que sí, sempre en la finestra que tenim així, en la sintonia del punt a punt. Mentre que ja sabeu que queden 2 partits en marxa ara mateix, el Villarreal, que està guanyant 0-1 en la seva visita a la victòria en primera federació, i el que ho està passant molt malament, Álvaro Molina, és, i no exagere, el Deportivo Eldense, que podria estar caigent per 0-3-0-4 tranquil·lament en esta primera part.
0: Perfectament, podria ser eix el marcador, perquè quines 2 ocasions ha desaprofitat el davanter Diego Percan. Eren 2 mà a mans en la cama dreta, la primera aturada espectacular de Juanpa i la segona, que no ha trobat ni porteria, l'Eldense subi no es troba en el partit, 0-1, minut 28, però és que, com diu Paco, podrien ser 0-2 o 0-3.
1: Sí, estan perdonant moltíssim, Javi.
2: Un parell d'ocasions Percan claríssima, una per part de... la centrada de Carracedo, l'altra centrada de Bri, i bueno, estan entrant molt bé, estan tant Bri com Carracedo molt, molt oberts a banda, també el lateral, sobretot Budesca, està entrant molt, i després en el centre del camp també està sent superior el Córdoba, o sigui que pot donar gràcies a l'Eldense d'estar 0-1, perquè podria tindre el partit pràcticament ja decidit en contra.
1: Bueno, pues vaig a aprofitar, acaba de penjar un tuit el capità del Rayo Vallecano, Òscar Valentín, fent referència al que ha passat avui en l'estadi de Vallecas, que ja sabeu, el partit s'ha ajornat, s'ha suspès per el llançament d'objectes des de la graderia. Diu Òscar Valentín: una situació insostenible que ha arribat al seu límit. El got s'ha anat plenant poquet a poquet, durant massa temps, sense que s'hagi fet el suficient per a evitar arribar fins ací. És necessari escoltar i comprendre el malestar de la nostra afició. Necessitem una via d'apropament entre totes les parts, posant sempre per davant el bé comú i, sobretot, el bé del Rayo Vallecano. Només així podrem tornar a viure grans moments junts. Bueno, pues, Òscar Valentín, tractant de templar gaites, això sí, me pareix que a l'afició del Rayo Vallecano té pinta de que no la va convencer massa.
5: Penal per al Jaén.
1: Oh, no pot ser. A veure, penal.
5: Penal per al Jaén, una acció en el llançament després d'una molt bona jugada de Martos. Per banda dreta, la centrada que la engaltava Moja Keita. El valor sembla que impacta en un defensor del Villarreal, ben la mà. I l'àrbitre ho té clar, eh? No li ha fet falta cap revisió en el llançament de Keita. La pilota impacta, jo crec que sí, clarament en la mà de Álvaro García, de l'autor del gol.
1: No li dona temps a retirar-la. Fixa't.
5: Però se li queda la mà...
1: clar.
5: Clavada.
1: No li dona temps a retirar-la. Pues és un penal, estem en la de sempre. Si l'àrbit considera que és intencionada, pues penal. Si considera que no, s'han dado casos, que se diu en castellà.
5: És penal. Anem i està preparat Marco Siverio. A veure si Kinakeirkin està encertat en el moment de parar aquesta pilota baix dels pals. Cama dreta, Marcos Siverio se prepara y el gol. Marca el Jaén, anota Marcos Siverio desde el 11 metros, empata el partido en el minuto 14. El equipo local, Jaén 1, Villarreal B 1.
1: La de cosas que han pasado en un cuart d'hora en la victoria. Y aprofiten ese 1-1 en primera federación para demanar también el minuto y resultado en Elda. Álvaro.
0: Mitja hora de partit.

0: Eldense 0, Córdoba 1.
1: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
3: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias. Muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
4: ¿Qué pasa?
5: Res, una víspera a revisar la meua medicació.
4: Quina tranquil·litat.
5: Ja ho crec. Anem a passejar?
6: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
1: A Punt Ràdio. A l'Horta Sud, 102.2.
7: Punt a punt. Esport en estat pur.
8: 7 de la vesprada i 3 minuts. Estem amb futbol en directe en el nou Pepico Amat, també l'Estadi La Victòria en segona i en primera federació, però també estàvem pendents de la Catedral de la Pilota, Matías Oliver, en el Trinquet de Pelayo.
9: No, sí, perquè així ha passat. Des del quart xoc, guanyar-se tots els xocs seguits des del 10, han sigut 5 consecutius, amb Xiner aconseguint els 45 tantejos per aconseguir ja el primer punt en la classificació, però s'ha trencat aquesta dinàmica, ha sumat ara mateix Pere Roc segon i Nacho des del rest, han igualat a 45, i això significa que Pere Roc segon i Nacho s'asseguren sí o sí quedar o primers o segons. El cas contrari és el de Xiner, perquè encara que puga puntuar, no podria assegurar-se aquesta segona plaça en cas de perdre, perquè en aquest cas l'enfrontament directe contra l'equip de José Salvador va ser una derrota, i l'equip de José Salvador juga el dilluns la seva partida de l'última jornada en cas d'igualar a punts, com seria en aquest cas que Xiner sumara només un punt i José Salvador sumara dos, igualarien i baixaria de la primera plaça a la tercera plaça. Però del que estem segurs, sí, Paco, és que s'estan matant a canonades. Està sent un autèntic espectacle el que estem vivint aquí, avui, així, al Trinquet de Pelayo. I tinc que donar-li l'enhorabona a Juanjo, perquè jo li vaig dir: Juanjo, no sé si anar a Pelayo perquè estan els dos classificats, però és que l'espectacle que estem vivint així és per a contar-ho i per a que tots els nostres oients sapiguin que la millor pilota valenciana la tenim així molt propet. Al Centre València ja esteu escoltant els aplaudiments. Els millors estan així i els millors estan jugant una autèntica partida. O sea, Xiner i Tomàs, 45. Pere Roc, segon. I Nacho, 45.
8: I tenim gol en primera divisió.
10: Així és, perquè marca el segon gol el Barça al minut 30 de partit, obra de Gabriel Jesús. Primer temps, minut 31, Barça 2, Getafe 0.
8: En Elda tampoc me vull il·lusionar, Álvaro Molina, però pareix que desperta per fi de mitja hora, després de mitja hora, l'Eldense, eh?
11: Molt poquet a poquet, ara en una arribada que era fora de joc, que al Linier li ha costat molt alçar el banderí fins que la jugada pràcticament ja no tenia perill, i quan estem entrant en esta recta final i el Córdoba, que també és complicat que aguanti la pressió que està fent i el partit, perquè està fent un partidàs, està fent, anem 0-1, però podríem anar 0-2-0-3. A veure si en esta recta final, minut 35, l'Eldense ara es quita la pilota, desperta un poc i almenys fa una ocasió abans d'arribar al descans.
10: I també tenim més futbol en directe. En tercera federació, el grup 6, tenim un partit en xoc, minut 74, Crevillent 2, que juga amb un menys, on tinguem 1931-1.
8: En Elda, Javi, jo estic flipant de, sobretot, el nivell que està demostrant el Córdoba a nivell d'intensitat, a nivell de guanyar tots els duels i, sobretot, la verticalitat quan agarra la pilota. És que és un equip, sí, que no la meneja apenes. Està, cada vegada que l'agarra, busca sempre obrir a banda, percutir per aquests costats, el joc directe, vol dir, és un equip que té les coses claríssimes.
12: Sí, saben que tenen a Carracedo per la dreta i a Abrí per l'esquerra, i saben que sempre tenen ixa possibilitat. Després el centre del camp està pressionant molt bé, tant Isma com Eder García i com Galián, i bueno, els estan superant, no? Però al final, a la fi, lo important és el resultat, no? I que està en el partit l'Eldense encara, no? Però la superioritat que està demostrant en quant al xoc el Córdoba és abismal. De fet, esta ara entrada per banda esquerra podríem dir que és l'única ocasió que podem dir ocasió de l'Eldense en esta primera part.
11: La pilota, la que comentava, era de Carlos Guirao, que l'ha centrat fàcil a les mans de Iker Álvarez i ara torna a recuperar. A veure si en una d'estes. Hola, Barrieta, que conduís. Hola, Barrieta, per dins. Se'n vol anar de dos jugadors. Isma Ruiz, que la guanya el capità, que està fent un partidàs, però la torna a recuperar l'Eldense. A veure Rastrojo en banda dreta. Rastrojo que conduís. Ja mira àrea. Juga per Ibarrondo. Ibarrondo, línia de fons, la posa, va passada. No arriba ningú. Al segon pal arriba Fidel, que ara s'ha canviat de banda. Fidel en banda esquerra. Fidel, que la deixa darrere per a Carlos Guirao. Carlos Guirao, perquè pot llançar. El llançament se'n va directe. Directament fora, primera arribada en este últim tram de la primera part, però ja que llançar entre pals.
8: Molt irregular, com a empentes, no? Empentes i redolons, que se diu, d'un Eldense que no té eixa fluidesa, que sí que està demostrant el Córdoba de moment en el que portem de partit.
10: Anem a tornar a obrir la finestra del poliesportiu, perquè acaba d'arrencar un derbi valencià en la Superliga Masculina 2 de voleibol. Ja està en xoc el partit entre el Famalicão Xàtiva i el Club de Voleibol Elx, corresponent a la segona jornada del grup B de la competició. Els dos equips de la comunitat valenciana estan cara a cara. Acaba de començar el primer set amb un marcador de 5-9 favorable als il·licitants, i anem a estar pendents així al punt a punt d'este derbi en la Superliga 2 masculina.
8: En primera federació, el rebombori els primers 15 minuts ha deixat un parell d'accions d'atac, un gol del Villarreal, una resposta des del punt de penal del conjunt de casa del Reial Jaén, i ara mateix la cosa s'ha estabilitzat un poquet, Salva.
13: Sí, és de veres que està dominant més el Villarreal en estos primers compassos de partit, ja anem per el minut 21, camí del 22, però la realitat és que, en quant a marcador, en quant a resultat, la igualtat és màxima, valen els gols de Álvaro García i de Marco Siberi de penal.
10: I tenim gol també en tercera federació al grup sext en esta jornada 6, en l'únic partit que tenim en xoc. Marca el tercer el Crevillent, segon temps, minut 77, Crevillent 3, Ontinyent 1931-1.
8: Ja ho hem comentat abans, el Barça està dominant 2-0 davant el Getafe de José Bordalás en un partit moment plàcid per al conjunt de Hans-Dieter Flick, que continuaria com a líder destacat de la primera divisió. Tornem al Pepico Amat. Álvaro.
11: Altre fora de joc ara de Juan Larios, que volia atacar per aquesta banda esquerra. I ara donant-li molta calma el Córdoba, que se n'anirà en 0 al descans, minut 38. I donant-li, com diem, molta calma Javi Calleja en l'àrea tècnica, que està molt expressiu en cada acció, cada jugada, protestant a la col·legiada. I ahí va el llançament en eixa fora de joc, pilotada llarguíssima, que està pràcticament sola el davanter. Diego Percan, que la baixa, Diego Percan, dins l'àrea, Diego Percan, fora! La que acaba mare de tindre, meua. Quina facilitat el Córdoba d'una pilotada llarga, com l'ha baixat el davanter Percan, que se n'havia anat del porter, la tira fora, a punt de fer el segon el Córdoba.
8: Defensivament, Javi, està desfet l'Eldense, però desfet.
12: Sí, sí, perquè bé entren per les bandes o bé inclús en una passada llarga, molt llarga, que tens que estar ahí molt atent, és que els defensors tenen que retrocedir uns quants metres i que no se quede a soles el jugador del Córdoba, que ja ha perdut 3 o 4 possibilitats, ell només, de poder augmentar el marcador.
11: La pilota per al conjunt ara de Calleja, a veure si pot eixir, perquè el Córdoba continua fent eixa pressió intensíssima, pràcticament home a home, i la pilota que arribarà al mig centre, Carlos Guirao, a veure si pot girar, la pèrdua altra vegada, menys mal que estava darrere Justin Smith, que la deixa per al seu central. És molt complicat eixir pràcticament des de la fase de construcció, a veure si ara la pilotada llarga la pot baixar Ibarrondo. O la Barrieta, no, n'hi ha bona passada en el centre del camp. Ibarrondo altra vegada en el camp, cau a terra, no hi ha falta, passada darrere per ahí, que era Álvarez. Últims 5 minuts per arribar al descans en el nou Pepico Amat, guanya el Córdoba, i la part positiva que podem dir és que només és per 0-1.
8: Sí, ara mateix el millor és el resultat, la realitat és la que és, en el nou Pepico Amat. Mentre que en la victòria en primera federació, Salva Gomis, el partit que està molt més equilibrat, continua el domini, sobretot a nivell de pilota del Villarreal, això sí.
13: A nivell de possessió, sí, estem parlant de que el Villarreal està dominant en els últims minuts, encara que el que té ara la pilota és el Jaén, que puja per banda dreta, combinant ahí l'acció de Moja Keita en Nacho Castillo, el valor que s'endarrereix cap a Adri Paz, i este que combina en el seu central en José Álvarez. en construcció ara l'equip andalús per eixa banda dreta, on l'espera Martos, la defensa.

0: Defensa del Villarreal, que es fa forta per a tractar de no deixar avançar a l'extrem del Reial Jaén. Furta la pilota del Villarreal, la pilotada d'alta per a que la rifa se la quede el equip local. En el mig del camp, recuperant el valor, Adri Paz, tornant a jugar enrere en Jaume Pol. Jaume Pol, que li fica la calma, la pausa en cama esquerra per a tornar a combinar en el seu company Antonio Caballero. I el mig del camp, que ja transita per a la mitja punta on espera Nacho Castillo, trobant a Keita obert, espera que ve el Jaén per a xafar àrea, ve Keita dins l'àrea, Keita, bona acció de Moja per a tallar ixa pilota, molt bona acció, ixa el tall, ja n'encuentra, envia la pilota a córner, minut 25, Jaén 1, Villarreal B 1.
1: I tenim altre gol en el partit de tercera federació al grup sext en esta jornada, si retalla distàncies l'Ontinyent 1931 al minut 80, així que segon temps minut 81, Crevillent 3, Ontinyent 1931 2.
2: Tornem a la victòria, se quedem en el córner, Salva.
0: En esta dreta de Cantú, després d'una molt bona acció, es creuava ja n'encuentra en un Moja Keita que està seguint de lo més destacat d'este Reial Jaén en estos primers minuts. La pilota en curt al balcó de l'àrea, torna a penjar-la, però toca en Facu Viveros, la pilota que torna a rebutjar i és falta sobre el jugador efectivament del Villarreal. Cau a terra el extrem Mahmoud Barry i la pilota la ficarà en marxa ja el Villarreal des de la seva pròpia àrea.
2: Partit molt igualat, mira que pareixia i tenia bona pinta. L'inici del Villarreal, l'inici 0-1, però el Jaén que ha augmentat la intensitat, al final estem parlant d'un camp d'este nou estadi de la Victòria que apreta prou i que ara mateix està tenint el conjunt Casola apretant l'eixida de pilota del Villarreal B. De moment, 1-1, estem ja superant l'Equador de la primera part. Clara.
1: I ara anem a anar amb vol perquè continua la jornada en la divisió d'honor plata masculina, que és la segona categoria de l'handbol espanyol, on el Servigrup Benidorm està disputant el seu compromís de lliga davant el Balonmano Guadalajara. I arribem al descans amb bones notícies per als alacantins, amb eixa victòria momentània del Benidorm per 16 gols a 11, 5 gols d'avantatge, després d'una primera part molt positiva, que tenen encara 30 minuts per davant, i anem a veure si els de Benidorm poden mantindre ixa renda i sumar una nova victòria en la competició.
2: El poliesportiu protagonista en el punt a punt, també protagonista el Deportivo Eldense, Álvaro Molina, Javier Subirats, en una primera part en la qual, de veres, tu li dius a la gent, un 0-1 Álvaro és meravellós, però és la realitat, el 0-1 és meravellós.
3: Perquè altre llançament entre pals del Córdoba, un llançament de Tassende en una falta directa que ha anat pràcticament a les mans de Juanpa. També ha notat una targeta groga per a Carlos Grau i sobretot el que diria jo sovint és impotència, la de l'Eldense en esta primera part.
4: Sí, està sent totalment superat per el Córdoba, que és el que ha tingut moltes ocasions, a més molt clares, 5-6, el que estem dient, el millor. El resultat que se'n puga anar en este 0-1 i apel·lar, no? Apel·lar a aquesta segona part de l'altre dia davant l'Oviedo, no? Però està sent superat en totes les facetes, en tot el terreny, en la mitja, en la defensa, en la davantera. No està trobant el seu camí i molt tindrà que canviar Calleja per a canviar aquesta situació.
3: Ataca altra vegada el conjunt visitant, la pilota que va al centre del camp. És Eder García, que ja obri per a Carracedo, Carracedo que ja encara, Carracedo que continua, fa la bicicleta, Carracedo la posa al segon pal, el remassol i el gol del Córdoba.
2: Bueno.
3: Fora de joc perquè l'ha tocat el davanter. Pense que sí que és fora de joc perquè està pràcticament sol, però quina facilitat la del Córdoba a l'hora de generar i generar i generar. Ara mos diràs, Paco, perquè ara el partit està parat.
2: Anem a veure.
3: Ha anul·lat el Córdoba.
2: Si està anul·lat, va ser molt just. Per cert, li acaben de furtar un penal al Villarreal.
0: Claríssim.
2: La victòria increïble.
0: Sí, una acció en la que cau a terra Jan Encuentra, lateral dret, que es projectava fins a l'àrea del Reial Jaén. Cau a terra després d'un agarró. No l'ha assenyalat el col·legiat. Continua el partit 1-1. El marcador ataca el Villarreal. Ho fa en combinació amb Jan Encuentra dins l'àrea. El rebuig ara de la defensa del Reial Jaén. El mig del camp per a eixir al contracol. Per Ike Benen al contracol del Jaén. En eixa pilota que es té que quedar-se Nacho Castillo. Aguantar cap enrere per a combinar novament en Mario Martos, obrint cap a la dreta on espera Moja. Ja calma novament el xoc, així que després d'este polèmic penal que no ha xiulat el col·legiat, 1-1 al marcador, camí del minut 30 en la victòria.
2: En el nou Pepi Comat han hagut de tirar les línies, però és fora de joc per un peu o una cama. Estava molt més just del que pareixia en la imatge televisiva, però ja tenim per cert afegit, després del segon gol anul·lat al Córdoba.
3: són

0: 3 minuts de temps afegit quan ja portem el primer i es torna a salvar per centímetres el conjunt de Calleja i que ara té les coses del futbol una falta perillosíssima per tractar de posar l'empat abans d'arribar al descans. La pilota en les mans és d'Olavarrieta, s'apropa Fidel, però pareix que el jove jugador ho té clar, la vol ell. I minut 46, com diem, s'acaba de salvar fa un minut.
1: Bueno, un segon, acabem de posar els ninotets del fora de xoc i efectivament és per un peu. Ho he dit abans, perquè la gent estava mirant els que estaven marcant al jugador del Córdoba que remata, però hi havia un jugador en banda esquerra que és el que quasi trenca el fora de joc que haguera constituït el 0-2 favorable al Córdoba. Lliure directe favorable a l'Eldense i ara de seguida li pregunta a Javi una cosa important. Però bueno, primer la falta.
0: Ahí va, Olavarrieta, que ja es queda sol en cama esquerra. Minut 47 de la primera part, 3 d'afegit, va Olavarrieta. Agafa carrereta, Olavarrieta, cama esquerra, el llançament a la barrera directament i vol eixir el Córdoba, però espera que s'ha quedat un jugador del Córdoba en terra, la pilota directament a la tanca, 0-1, últim minut ja del temps afegit.
1: Javier Subirats, tu que has vist l'Eldense moltíssim, esta temporada, l'anterior i demés, és un dels pitjors primers actes de l'Eldense, siga qual siga l'entrenador, Javi Cabello, Barragán i ara Javi Calleja.
2: Pues sí, esta primera part, desde luego, está sigue molt, molt decepcionant. Mira que el dia de l'Oviedo també la primera part li va costar molt la gana. Però esta primera part està sent la imatge...
1: Superats.
2: Desde luego, molt superats. Superat. Va tindre que canviar coses el míster perquè així no pot continuar. Si és que no li han caigut el que han dit, 3 o 4 gols de miracle i el partit estaria pràcticament perdut. Entonces el que té que fer és fer canvis, modificar, fer-se més fort, sobretot en el centre del camp, per a que d'aixos contraatacs tan clars que fa el Córdoba pues poder-los parar.
1: Bueno, este temps afegit, per cert, quin regat acaba de fer.
3: Sí.
1: Un jugador del Villarreal, ve, que no
3: Mahmoud Barry,
1: bueno, Mahmoud Barry
3: la sotana,
1: ha fet un trache
3: sí.
1: A un defensa del Jaén, però de highlight de
3: el Pontet ha estat espectacular, al més pur estil i no és broma Ronaldinho.
1: Sí, Ronaldinho o inclús Pablo Aimar, que en el seu moment feia un d'eixos de finta en el cos i però bueno, està millor el Villarreal, en este tram de partit.
3: Sí, està millorant en el pas dels minuts l'equip de David Albelda, encara que està fent-se fort, també el Jaén als contracolps, no n'hi ha que deixar, mira, està així repetida l'acció de Barri, com li tira el Pontet a Moja, que el deixa xelat, però 1-1 al marcador, està en un bon moment el Villarreal, però sense ser l'amo del baló, ho era fa uns minuts, ara torna a ser el Jaén el que té la pilota en la majoria de la possessió.
4: I anem a parlar de futbol sala, perquè tenim partit en xoc en la segona divisió masculina, estem en la quarta jornada de Lliga i el Family Cash Alcira està visitant el Sala 5 en Martorell, en terres catalanes, en un nou compromís per als de la Ribera Alta, i atenció perquè arriben al descans amb empat sense gols, 0-0, amb una primera part molt igualada, encara queden 20 minuts per davant, tota la segona part, i anem a veure si el Family Cash Alcira pot trencar esta igualada i tornar de Martorell amb una victòria.
1: Acaba la primera part, Álvaro Enelda.
0: Jugadors ja a vestidors en una primera part que serà per oblidar, com bé estàveu comentant, Eldense 0, Córdoba 1, val el gol de Rubén Alves.
1: Els números del primer acte, ja sabeu, 0-1 i gràcies del conjunt visitant del Córdoba. Expected goals, 0-0-8. Pareix un agent secret britànic, però no, 0-0-8 de l'Eldense, 0 gols, evidentment, del Córdoba, 1-11, i ha fet un gol. Possessió 49-51, favorable a l'Eldense. Rematades, 2 de l'Eldense, cap entre pals, cap gol, evidentment. 8 rematades del Córdoba, 4 entre pals, i ha fet un gol només, això sí, li han anul·lat un parell més. Corners, 2-3, ha tingut més el Córdoba. Grogues, 1 per a l'Eldense i cap per al conjunt visitant, i en faltes ha fet més... cap dels dos, han empatat a 6 faltes per cadascú dels dos equips. D'esta primera part, Javier Subirats, lo millor, com deia abans, per a mi el titular, lo millor el resultat.
2: Lo millor el resultat, sí, la possibilitat que té ara el míster per a refer l'equip, no? És que estàvem bé, m'estaves preguntant si era la pitjor primera part, doncs està clar, és que no tenim ni cap ocasió.
4: Se'ns en va subir.
2: 8 ocasions molt clares del Córdoba, no? Bueno,

0: Té esta oportunitat, n'hi ha que buscar-la, i com passa el dia de l'Oviedo, un gol canvia tot, canvia la cara. Anem a pensar també que tampoc van aguantar físicament el Córdoba, esta pressió que està fent, el no deixar jugar, i a veure si pot millorar en el xoc el Eldense per a fer ocasions de gol i per a superar este resultat advers.
1: I anem a tornar al bàsquet en aquest autèntic duel d'altura que tenim en primera FEB. Arriba el temps de descans el partit de la tercera jornada entre el Fundació Alacant, el Lucentum Alacant i el Gran Canària, amb empat a 41 punts. Màxima igualtat entre els dos equips que han començat la temporada invictes. El primer quart ha sigut favorable a l'Alacant per 22 a 20, però els visitants han reaccionat en el segon amb un parcial de 19 a 21 per a deixar aquest marcador completament igualat. Queden 20 minuts de bàsquet, està tot per decidir. El Fundació Lucentum busca eixa tercera victòria consecutiva per a continuar en la part més alta de la classificació. Empat a 41 al descans i emoció màxima en este duel entre invictes.
2: Faltava també l'anàlisi de la primera part d'Álvaro Molina. Álvaro.
3: Bueno, una primera part és que està tot dit. Jo també pense que l'expected goals no té massa trellat, perquè és que les ocasions que ha tingut el Córdoba eren mà a mà, no és que eren llançaments de fora de l'àrea. Molt superior el conjunt d'Ibanania en la pressió, en l'eixida de valor, ho té molt clar, com bé comentaves, cada recuperació en camp contrari és a córrer, molta verticalitat i creant-li molt de perill al conjunt de Javi Calleja, que, per cert, no sé si farà el primer canvi en el descans, però està Jesús Clemente, que és el capità, lateral dret, calfant ells soles amb el preparador físic, amb molta intensitat, així que pot ser, segurament, el primer canvi de Calleja siga Jesús Clemente, segurament per Ibarrondo.
2: Està el partit per a fer un no, per a fer 4-5 canvis al descans. 7 de la vesprada, 24 minuts. Descans ara mateix en el nou Pepico Amat i aprofite per a demanar minut i resultat del que està passant en la victòria. Salva.
4: Pues en este moment, 36 minuts passen de la primera meitat. Acaba de tindre una ocasió claríssima Albert García per a fer el 1-2. Continua l'empat amb el marcador. Jaén 1, Villarreal B 1.
2: I en la sintonia del Punt a Punt, en A Punt Ràdio, ja sabeu, sempre estem de 12 al migdia a 12 i mitja de la matinada. Sempre n'hi ha espai per a també conèixer tota l'actualitat informativa de la Comunitat Valenciana d'Espanya i del món, de la mà dels nostres companys dels serveis informatius, encapçalats per Jordi Cabezas. Hola Jordi, bona vesprada.
5: Hola Paco, bona vesprada. Comencem parlant dels pobles de la vall de Cofrents-Allora perquè respiren un poc més tranquils després que la Generalitat ha arxivat el projecte del macroabocador de Zarra. Una decisió que arriba després de mesos i mesos de mobilització ciutadana i del rebuig de la comarca. La plataforma veïnal contra esta instal·lació ha desconvocat la manifestació que estava prevista per este dijous que ve a València, però això sí, no abaixa la guàrdia. Sònia Silvestre.
6: Així és, Jordi. Els pobles de la comarca estan alerta i pendents també del pas que ha de fer l'Ajuntament de Zarra en el sentit de desclassificar els terrenys on s'havia d'instal·lar l'abocador perquè deixen de ser sòl industrial i així evitar que ni esta iniciativa ni cap altra similar es puga tornar a presentar. Esta vesprada, la plataforma contra el macroabocador ha convocat una reunió per analitzar la situació. Amanda Escudero.
7: Hay un mes para el recurso de alzada. La empresa no sabemos si lo empleará o no. Y después de este periodo de tiempo seguiremos vigilantes con lo que pueda pasar.
6: De moment, primera batalla guanyada gràcies al treball conjunt de la societat civil i les administracions, com ha explicat l'alcalde d'Allora, Vicente Anaya.
8: El Consell no puede estar tampoco en contra. No se puede jugar ni con el medio ambiente, ni con el agua que bebemos, ni se puede jugar tampoco con el sentimiento de toda una comarca cuando está en contra del proyecto.
6: La població respira tranquil·la.
9: Si se va a frenar, estamos contentos.
10: Date cuenta que tenemos una nuclear, los molinos de viento, tenemos las placas. Es que ahora era esto.
11: Plantearte lavar la ropa con agua de Lanjarón, porque si tiene cadmio, mercurio, metales pesados, y esto iba a ser un infierno.
6: La plataforma apunta que este projecte suposaria un desastre natural que han evitat gràcies al treball i les mobilitzacions dels últims 5 mesos.
5: A València, l'acampada per la vivenda fa avui una setmana. Les tendes a la plaça de l'Ajuntament ja en són més de 500 i insisteixen. Continuaran fins que no vegin una resposta convincent, diuen, de la classe política. Verònica Marc.
12: En esta acampada les reivindicacions estan clares: baixada de preus en la compra i el lloguer de la vivenda, regulació de les llicències en els pisos turístics i posar fi als desnonaments. Són les principals demandes d'uns joves que es mantenen ferms. Fins que no vegin mesures reals de l'administració per a resoldre el problema, de la plaça no es mouen.
13: No solamente un regulamiento de los precios, sino una bajada.
14: Que se baixen els alquilers, sobretot, perquè és que és una barbaritat com estan ara mateix.
15: Una regulació del preu de l'alquiler, que se extinguisquen o que se regulen. regulen els pisos turístics.
16: Exigim l'aturament dels desnonaments, que es fiqui un límit real i que es baixin els preus dels alquilers.
12: Després de dies de tensió marcats per la celebració del 9 d'octubre, ara esperen entrar en un període més estable per a seguir amb les seues demandes. Mario és un dels portaveus dels acampats.
16: Exigim que s'accepten des de les institucions i ja posteriorment, després de acceptar-les, ja treballar en la forma en la que es poden materialitzar.
15: I la idea és que hasta que les nostres reivindicacions no arriben on volem, quedar-se. Vull dir, no tenim intenció de manejar-se.
12: I mentre a València complixen una setmana al carrer, a Madrid en van dos i ja pensen a ocupar més places de la ciutat. Tant a Madrid com a Barcelona com a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant, el sindicat de llogateres comença a abandonar les acampades per organitzar-se i centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre.
5: D'ací a una hora i mitja està previst que reobriga al trànsit l'autovia B21. Serà a partir de les 9 de la nit. Ha estat tallada durant tot el dia en els dos sentits entre València i Porça Platja per la caiguda d'un cable d'alta tensió a les 4 de la matinada. La causa sembla un incendi de vegetació al Boraia que ha cremat alguns cables d'alta tensió. Un d'ells ha caigut a la carretera. Els vehicles continuen a esta hora havent-se de desviar en el quilòmetre 14 per tal que circulen per la CB311 en sentit cap a València i també per la A7 i la CB35. Ha estat generant cues i retencions durant tot el dia que continuen a hores d'ara davant la desesperació dels conductors.
17: Duem una hora en l'embossament.
18: Estamos tratando de llegar a València.
19: Una hora y mitja, més o menos.
20: Llevo dos horas para hacer 2 kilómetros. Pero bueno, me ha dicho Guardia Civil que ha habido un cable de tensión, han tenido que cortar la calle, se ha pegado por unas palmeras. Primero es la seguridad.
5: La notícia d'última hora, per tant, és això, que a partir de les 9 està previst que es reobriga ja el trànsit i aquesta autovia completament, la B21, al pas per Alboraia. En successos s'han desmantellat un grup criminal per furtar en mig centenar de vivendes a la província de València. La Guàrdia Civil ha detingut 4 persones que haurien robat a l'interior d'habitatges de Barx, Simat, Montserrat, Montroi, Catadau, Alfarb, Torrent, Aldaia i Torís. Se'ls imputa robatoris amb força en vivendes unifamiliars ubicades en urbanitzacions d'alt poder adquisitiu d'estos municipis. Els arrestats, de 36 a 59 anys, han passat ja a disposició judicial i el líder de l'organització ja ha ingressat en presó. Acabem amb l'oratge. Avui les màximes han superat els 25 graus i tenim per davant una nit novament fresca. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
21: Hola, bona vesprada. Efectivament, oratge estable i assolellat el que hem tingut en el dia d'avui. Demà tornarem a repetir el mateix patró meteorològic amb predomini del sol, però amb pas també de núvols mitjans i alts, i amb unes temperatures que, si bé avui les més altes han estat entre els 23 i els 27 graus, demà pujaran entre 1 i 3 graus. Demà les més altes les tindrem entre els 24 i els 28-29. Fregarem els 30 de màxim a les comarques centrals, ambient més fresc a les zones d'interior. Esta pròxima nit, de nou, temperatures que estaran al voltant o inferiors als 15 graus cap a les comarques del litoral i al voltant dels 10 o valors inferiors a l'interior. Per tant, de nou una nit fresca a les comarques del litoral. Esta estabilitat meteorològica continuarà també l'inici de la setmana que ve, amb unes temperatures que al migdia es mantindran entre eixos 25, 29, 30 graus i amb nits que encara es mantindran fresques, tot i que també pujaran lleugerament. Per tant, calma i estabilitat meteorològica per a demà i l'inici de la pròxima setmana.
5: Gràcies, Joan Carles. De moment és tot. La informació continua sempre actualitzada en el web apuntmedia.es. Ara continua el punt a punt. Paco, endavant.
2: Gràcies, Jordi. 7 de la vesprada, 31 minuts. I continuem en Esport en directe, continua en marxa la primera part, ja, això sí, en la recta final del Estadi La Victòria. Salva'm.
4: Sí, de moment en el 1-1 al marcador, empat entre el Jaén i el Villarreal B, ara en una nova ocasió per al Jaén. Està molt repartit el nombre d'ocasions entre els dos equips i continua en la posició l'equip andalús en la mitja punta, combinant, ahí està l'equip ginense en banda dreta, en Moja, que ja espera la incorporació d'algun company. La centrada al segon pal, no n'hi ha ningú, la rebutja en tot, ja n'encuentra, però li afavoreix el rebuig Antonio Caballero. Continua l'atac del Jaén en la llarga distància, el llançament que detén sense cap problema i aquí el porter ucraïnès del Villarreal, 44 d'esta primera meitat, Jaén 1, Villarreal B, 1.
2: De seguida estem nuevamente en el nou Pepico Amat, però anem a aprofitar que van acabant-se els partits de la jornada, en este cas, de dissabte. Demà n'hi ha més. Però, per exemple, ja tenim tot ubicat en la tercera federació, en el grup 6, Clara.
0: Ja tenim més resultats definitius de la sisena jornada en el grup 6, on estan els nostres equips valencians. Comencem pel Crevillent. Ha acabat fa apenas 5 minuts un partit espectacular amb la victòria del Crevillent per 3 gols a 2 davant l'Ontinyent 1931. I repassem la resta dels resultats: l'empat a 1 entre la Xeneta i la Cero, i també l'empat a 1 entre l'Espanyol de Sant Vicent i el Rodair. Ja es van disputar 3 enfrontaments més. El Villarreal C va superar el Bunyol per 3-1, el Llevant B es va imposar a l'Utiel per 0-3 i l'Hèrcules B va guanyar per la mínima a Torrent 0-1. I atenció, perquè encara queden 3 partits per a completar la jornada, que serà demà diumenge a les 11:30 del matí, amb el partit Torrevella que rep l'Atlètic Saguntí i el Torrellano que s'enfronta al Soneja. I ja de vesprada a les 5 serà el torn de l'Eldense B que rebrà la Vall d'Uixó. I com queda la classificació? Per dalt, el Villarreal C es lidera en solitari amb 15 punts, seguit de la Vall d'Uixó i l'Hèrcules B amb 11, el Llevant B és quart a 10 punts, els mateixos que el Torrent, que és 5è, i per baix la màxima preocupació és per al Torrellano, que es cuera només un punt, l'Utiel és penúltim amb 3, mentre que el Soneja ocupa la 7a posició amb 4 punts, just per damunt el Bunyol i la Xeneta amb 5. Per tant, el Villarreal C marca el ritme en la part alta, el Crevillent agafa impuls amb la victòria d'avui i demà tindrem 3 partits més per a tancar esta 6a jornada de tercera federació.
2: Tot ubicat en la tercera federació, i en primera federació, recta final en la victòria, tenim afegit i Groga. Salva.
4: Sí, 2 minuts d'afegit, viatjarem cap al 47 i Groga, com bé dius, Antonio Caballero al mig centre del Jaén, per una acció en la que arriba tard en ese duel en el Facu Viveros, i una falta perillosa, una falta lateral a favor del conjunt de Grogueta.
2: Com entraria ara un golet,
4: Estaria meravellós. Estan preparats Facu Viveros i també Neco Ortiz per a botar eixa pilota. Preparats per a rematar també els jugadors del Villarreal. Ho fa Eneco, el baló que rebutja en la tanca del Jaén, però en segona instància cau dins l'àrea, rebutja novamente l'equip ginense, Adri Paz, la pilota que cau al mig del camp per a que, sense cap problema, Txec tire cap enrere aquest baló i torna a començar el Villarreal en aquests últims minut i mig de xoc.
2: I se va acabar, jo crec, en esta acció.
4: Está ya prácticamente en el sacaballes de esta primera mitad. Tené Cortiz, que encara tendrá la última el Villarreal. Allá va Fofana. El balón para que percuta per banda esquerra. Tené Cortiz, la pilota al segon pal. La rematada. Fora, córner. Quina parada per part de Jaime Morillas després del remat de cap de Facu Viveros. Una bona centrada des de la banda esquerra per part de Tené Cortiz. Esta sí serà l'última. Córner a favor del Villarreal.
2: No ho he dit abans, però en primera divisió també al descans va guanyant el Barça en gols de Gordon i de Gabriel Jesús. 2-0 al Getafe de José Bordalás. A veure el córner.
4: Prepara per a botar aquesta pilota. Ja en el temps complet, en esta primera meitat, que recordem va 1-1 entre el Jaén i el Villarreal B. El encarregat de botar aquesta treta de cantó serà Facu Viveros. En cama dreta, a la curta espera, Barri dins l'àrea, totes les torres del Villarreal B per a tractar de trobar la rematada. Recordem que el gol del Villarreal ha arribat des d'una acció molt pareguda. Preparat Facu Viveros. Allà va, en cama dreta, la pilota que viatja cap al primer pal, el remat en el primer pal, cau a terra, en Ecortiz, segona instància, baló que espera per línia de fons, serà treta de porteria, queda en res, encara que demanen revisió els jugadors del Villarreal, l'àrbit diu que no, que Nanay, que a vestidors, Jaén 1, Villarreal B 1, se acaba la primera part en la victòria.
2: ¿Te quedes en alguna cosa del primer acte, Salva?
4: En el pontet de Barri, que ha estat una acció delicatessa indecorita del jugador del Villarreal, i en, jo crec que la inèrcia positiva que porta el Villarreal de cara a la segona meitat dona la sensació de que este partit se'l podrà emportar l'equip d'Albelda.
2: Si apreta un poquet i té un poquet d'encert, se'l emporta en la segona part, efectivament. Al descans en la victòria, quin, per cert, quin panorama, de fons ahí, espectacular.
4: Sí, espectacular. Bueno, jo he pogut estar en aquest estadi, és meravellós. També el poble, i és molt bonico la victòria.
2: Sí, senyor. Comença en el de la segona part, ambos sense canvis, Álvaro.
1: Amb canvis, el que comentàvem, entra el lateral Jesús Clemente, se'n va Ibarrondo, primers minuts de la segona part, guanyant del Córdoba en el nou Pepi Gomat per 0-1.
2: I demanava pas des de la catedral de la pilota al Capi Casal, des del trinquet de Pelayo, Matías Oliver, Matías.
3: Doncs Paco, així estem a punt de conèixer el guanyador de...

0: La partida, que s'han anat al, iguals a 55, partida de les que ens agraden, Nacho és un animal, és un jugador molt dièsel. En el moment que s'ha pogut igualar a 45 i recuperar el xoc en el Dau, s'han ficat per davant perquè havien guanyat la reballada i això significa aquest avantatge sempre en el marcador. Ara mateix tenen oportunitat amb Val per a tancar la victòria, han disposat d'un Val i 15 i una victòria que es donaria al lideratge de la classificació de la fase regular, que es permetiria entrar als quarts de final competint amb el rival teòricament menys difícil, també elegint el trinquet entre el trinquet de Pelayo, el de Vilamarxant, el de Pedreguer o el de Borreana, però és que no s'acaba el xoc, o sigui, així estan matant, ara mateix s'acaba el xoc. És Nacho el que converteix el 15. Giner no pot tornar-la en el rebot, nega en el cap, però de veres ha fet una gran partida Marc Giner, ha fet una gran partida el seu company Tomàs Segon i sobretot han fet una gran partida Pere Roc Segon i Nacho, que han sigut capaços de mantindre la tranquil·litat. Anaven perdent per dos xocs de diferència després de perdre els dos primers xocs en el Dau i en el moment que han arribat a iguals a 45 a recuperar aquest xoc, sumant-lo des del res, han aconseguit mantenir i defensar la zona del Dau, que és molt important, i se situen al capdavant de la classificació amb 11 punts. Estaven els dos igualats en 9. Ara mateix, Pere Roc Segon i Nacho classificaran com a primers. Giner i Tomàs Segon hauran d'esperar tot i el punt sumat, perquè, com dèiem, José Salvador, l'equip de José Salvador té 8 punts, jugarà el dilluns i matemàticament no pot dir l'equip de Giner que puga ser segon perquè va perdre l'enfrontament directe contra ells. I una copa que continuarà demà amb 4 partides de Pro U. Al trinquet de Xavi ja tindrem Raspall femení, l'equip d'Erika contra l'equip d'Amparo. Després en Canals també tindrem duel, que és l'equip de Tonet contra l'equip de Diari, però sobretot pel que correspon a l'Escala i Corda tindrem un duel entre Alejandro Hilari contra Puchol, Héctor i Rubén, un Puchol que ha ressuscitat esta setmana després de guanyar-li al que aleshores era el líder, l'equip de Francesc. La setmana passada pràcticament el donaven per finiquitat després d'aquesta derrota contra l'equip de la Vega, que va ser substituït contra Diego, i demà té l'oportunitat de continuar en la batalla. Està molt ajustat en la zona baixa, la classificació per baix. Recordem, en aquest format, en l'escala i corda, només dels 9 equips que estan participant, només un quedarà fora, la resta classificaran per a quarts de final. I ahir ja sabem que el primer serà l'equip de Pere Roc Segon i Nacho, que ha guanyat 60-55 a l'equip de Giner i Tomàs Segon, i que l'equip de Giner i Tomàs Segon, com dèiem abans, haurà d'esperar el resultat de l'equip de José Salvador per saber si acaba com a segon o si acaba com a tercer, però en definitiva classifiquen a les eliminatòries, que és lo important. Continua la Copa, l'escala i corda és la que està més avançada, continuarem amb el raspall, la setmana que ve se definiran les classificacions tant en femení com en masculí, i en definitiva, Catedral de Pilota, el Centre València, punt a punt vos ha contat una autèntica partidassa. Enhorabona, Juanjo, perquè has encertat de ple.
1: Pere Roc Segon i Nacho, que han guanyat 60-55 a Giner i Tomàs Segon. I després escoltarem protagonistes de la mà de Matías Oliver. Un abraç, Matías!
0: Una abraçada.
1: 40 minuts sobre les 7 de la vesprada i abans de tornar al partit de l'Eldense, que ja està en la segona part, Clara, anem tancant cosetes de la vesprada, no?
2: Tenim molt bones notícies per a l'handbol femení valencià. Estem en la cinquena jornada de la Lliga Guerreras Iberdrola, la màxima categoria nacional, amb tres equips de la Comunitat Valenciana com a protagonistes. Comencem per l'Elda Prestigio, que acaba de sumar una victòria contundent. Les alicantines s'han imposat a domicili al Solís Pozuelo per 17 gols a 28, 11 gols de diferència que permeten a les eldenses sumar la quarta victòria de la temporada i situar-se terceres en la classificació amb 8 punts, empatades amb el segon classificat, el Guardés, i només a 2 punts del líder, que és el Vera Vera. També atenció al Morvedre, perquè les de Sagunt han arribat al temps de descans en la seva visita al Grafometal. Sporting La Rioja, amb un marcador de 12 gols a 11, favorable a les locals, però està en un duel de màxima igualtat i encara queda un tercer representant valencià en estat jornada de dissabte d'handbol, perquè a les 8 de la vesprada serà el torn de l'Elx, que visita l'Oviedo, i on les il·licitanes són cinquenes amb 6 punts, i si aconsegueixen la victòria també arribaran als 8 i es mantindran en eixa lluita per les primeres posicions. Així que, per a resumir, victòria contundent de l'Elda Prestigio, el Morvedre

0: està en temps de descans buscant i s'ha remuntada i l'Elx està preparat per entrar en acció a partir de les 8.
1: Espai oferit per Teika, el bon vending.

0: cau a terra, falta en atac. Buah. I anotem altra claríssima per al Córdoba, que ho tenen molt clar. Recuperació i a córrer, ara era Perkan per abrir i Brien cama esquerra, la tira en Linot. A ocasió claríssima en estos primers 6 minuts de la segona part i el Dense 0, Córdoba 1.
1: Javi, l'afició de...
0: Espera que ara ataca, Rastrojo, retalla Rastrojo, estàs bona, la para el Córdoba des de la línia de gol. Era claríssima, però continua atacant, és Jesús Clemente dins l'àrea, la deixa per a Fidel, Fidel per a Jesús Clemente, córner.
1: Ah.
0: Bueno, no està mal Subi, una de cal altra d'arena, però hi ha que fer gol.
2: Sí, ha estat molt clara aquesta per a l'Eldense, molt clara també la de Bri davant de Juanma, que ha tornat a parar-la, però jo crec que bueno, ha sigut una bona parada, però també el jugador del Córdoba, Bri, no ha estat molt encertat. I després la molt bona jugada de Rastrojo, i aquesta ocasió de Fidel, bueno, pues ja tenim ocasions. Anem a veure.
0: Ahí va la centra de Carlos Giraola, trau el Córdoba, que altra vegada vol eixir, s'ha de parar i ser contra colp, altra vegada en banda esquerra, és Diego Perkan, bona transició defensiva del Eldense, la recuperació, quasi cau a terra, la barrieta que la recupera, recuperació de l'Eldense, que no ha de deixar que el Córdoba puga córrer, i pilota ara llarga, altra vegada Rastrojo, és un correcarrers, Carrojo dins l'àrea, Rastrojo, perdant la para, Iker Álvarez. Ja són dues ocasions bones de Rastrojo, que ha tingut metres per a córrer, que és el que li agrada. 7 minuts de la segona part, pareix que té altre color, però 0-1 continua perdent el conjunt de Calleja.
1: Però pareix que té un altre color, no. Ara ja és la moneda a l'aire, Subi. Ara ja
2: ha
1: perdut.
2: No, ara ha estat Rastrojo, ha mostrat la seva millor cara, que la velocitat, ha volgut picar-la per dalt. I al final no ha sigut totalment encertat, no? Però bueno, ja hem tingut dues ocasions, més, molt més que la primera part, que no havíem tingut pràcticament ninguna, no? Però té que anar al tanto també, perquè efectivament el Córdoba, en totes les eixides que fa, crea molta perillositat.
0: La pilota ara en el centre del camp, és una falta a la col·legiada, que està parlant amb el jugador de l'Eldense, diguent-li que no proteste més, i ja trau Justin Smith. A veure si es poden establir en camp contrari el conjunt de Calleja, el conjunt de casa, la graderia que apreta, la pilota de Justin Smith, altra vegada per dins per a Rastrojo que controla, arriba a línia de fons, banda dreta, Rastrojo que se'n va, continua Rastrojo i que força un altre córner, traurà, no, servici de porteria.
1: Ai mare, anava a dir que és l'unisistema, bueno. Rastrojo tirant del carro ahí pràcticament en totes les accions de perill a nivell ofensiu de l'equip.
2: Sí, ara està buscant més els espais, en la primera part estava molt posicional, ara està buscant els espais, ahí li pot trobar Fidel, que té molt bon peu per a les passades, i aprofitar aquesta mobilitat, no? Llavors, si aprofitant també aquesta mobilitat de Rastrojo, pues, Nieto també pues, pot entrar més en xoc i pot trobar la porteria.
0: I preparant el primer canvi, el conjunt d'Ivan Ania entrarà en Ol. I el que se'n va és el davanter Diego Perkan, que avui, per sort per a l'Eldense, no ha tingut el seu dia, perquè en la primera part, sobretot, ha tingut dos o tres claríssimes. Primer canvi, com diem, entra en Ol, se'n va Diego Perkan.
1: Ahí estan les substitucions en el estadi del nou Pepico Amat. Aprofite també, anem a comentar cosetes de l'handbol masculí.
3: Ja estem arribant a mitjans resultats definitius de la vesprada i tenim una gran notícia en esta cinquena jornada de la Divisió d'Honor Plata d'handbol masculí, amb la victòria contundent del Servi Grup Benidorm, on els alacantins s'han imposat al Guadalajara per 31 gols a 22, 9 gols de diferència en un partit que ja dominaven al descans 16-11. És una victòria importantíssima que situa el Benidorm tercer en la classificació amb 7 punts en posicions de promoció d'ascens a la Lliga Asobal. I també tenim un altre representant valencià en esta competició, com és l'Agustinos Alacant, que està disputant ara mateix el seu partit davant el Barça Atlètic, també en un partit important per eixir d'eixa zona baixa, i repassem també els resultats que ja són definitius. El Huesca ha superat el Contazara Saragossa per 22-29, mentre que l'Oar Corunya ha guanyat el Sinfín per 29-33. I encara queden partits per completar la jornada. L'Eivissa repa el Burgos i la Menabar s'enfronta al Cisne, en dos partits programats a partir de les 7:30 de la vesprada. A les 8 és el torn del Zamora contra los Dòlmenes i a les 8:15 la Naitasuna davant el base Oviedo. I com queda la classificació? Per dalt tenim el Huesca, que és líder amb 10 punts, seguits de l'Oar Corunya amb 8 i

0: del Benidorm, que és tercer amb 7, i per baix hem de parlar de l'Agustinos Alacant, que és 14. Així que tenim com dues realitats ben diferents per als nostres equips. El Benidorm està mirant cap a l'ascens i cap a la zona alta de la classificació, i l'Agustinos necessita reaccionar i abandonar aquestes posicions de descens.
1: Tot això respecte a l'handbol de la nostra comunitat valenciana, sempre en el seu espai, així en la sintonia del Punta a Punt. Tornem al nou Pepico Amat en una segona meitat més equilibrada que la primera. Tampoc era massa complicat. Álvaro.
2: Ion ha tingut una altra ocasió, ara Manu Nieto, el davanter, que continua sense trobar porteria. La centrada del que ha entrat Jesús Clemente li la posa, i el remat, que ha sigut molt forçat perquè Manu Nieto la tirarà directament fora. I ho comentàvem al principi, Paco, hem superat la barrera dels 4.000 aficionats avui en el nou Pepico Amat. 4.286 persones. No sé si serà l'efecte Messi, però són 400 persones més que davant l'Oviedo. Aixina que ja és.
1: I mira que avui l'equip, Javi, en la primera part sobretot, no està donant massa motius a nivell futbolístic, eh?
3: Sí, sí, efectivament, no? Però bueno, anem a veure els partits, igual que contra l'Oviedo, ja diem, duren 90 minuts més l'afegit. I anem a veure, mentre el partit estiga en aquesta diferència de gol, pues jo penso que l'Eldense estarà en el partit. Ara, si Nieto haguera marcat, pues segurament haguera canviat molt també la tranquil·litat en la que juga el Córdoba en totes les seues accions, i anem a veure si pot vindre aquest gol, que seria fantàstic per a l'Eldense.
2: Ataca el conjunt andalús. La pilota en el centre del camp. Eder García jugant per al capità Isma Ruiz, que està guanyant també molt bon partit en el centre del camp. La pilota per a Tassendes. Tassendes jugant en llarg per a Enol. Enol, que ja està barallant amb el central de l'Eldense. Continua Enol en la pilota. La deixa darrere per a Diego Brí. La deixa en el centre del camp. Bona pilota. Canvia d'orientació. És Isma Ruiz qui juga per a Dani Budesca, el lateral, que estava en el Villarreal la temporada passada. Pilota per a Carracedo. Carracedo jugant en el centre del camp. Isma Ruiz, que està completament sol. Continua conduint Isma Ruiz, que ja ha de girar. Torna a jugar per a Dani Budesca. Tot el Córdoba excepte el porter en camp contrari. La pilota per a Carracedo. Carracedo que avança, trau una treta de cantonada. I el Córdoba ara jugant a plaer en esta jugada. En el minut 58, 0-1 guanyant el conjunt d'Ibanania, i ara serà una treta de cantonada quan es prepara el segon canvi en les files de Calleja. Entrarà el mig a punta Javi Martínez. Ara sabrem per qui, perquè ara no es farà el canvi. La pilota, que ja la trauen en curt, és Carracedo. Carracedo que controla, que ja vol encarar. És la Barrieta que és. La deixa pràcticament darrere per a Dani Budesca. Dani Budesca jugant en banda per a Gailán. Torna a jugar per a Dani Budesca. Dani Budesca, bona recuperació de l'Eldense. A veure què serà. Servici de porteria. Traurà el porter Juanpa. Quan ja és el canvi, entra Javi Martínez. A veure qui se'n va. El que se'n va és el número 11, Manu Nieto, que de moment en la tornada al conjunt d'Elda li està costant moltíssim, i és el que comentàvem sovint, se li nota aquesta ansietat perquè no veu el gol encara.
3: Sí, intenta treballar, intenta moure's, caure als espais, però no se li veuen encara en confiança, no? Jo crec que ara, bueno, Javi Martínez pues reforçarà un poquet més també el que és el centre del camp, i a veure si poden parar un poquet més aquests contraatacs del Córdoba i aprofitar la velocitat dels jugadors del davanter de l'Eldense.
2: Ara la falta que ha comès Justin Smith.
1: No, s'ha esbarat.
2: Li ha tret la groga, Paco?
1: Sí. Groga per a Justin.
2: Els dos migcentres de l'Eldense, tant Carlos Guira com Justin Smith, en targeta groga. I ara tota la calma del món anant Iker Álvarez, el porter, a per la pilota. El Córdoba, que sap que així van remuntar fa una setmana i que van fer 4 gols en la segona part, i que no vol que el partit se li escape. Traurà el Córdoba, eixa falta la posarà ja en joc el jugador del conjunt andalús. La pilota a l'aire d'Elda, al segon pal, la trau perfectament a la Barrieta, li torna a caure el jugador Tassende. Tassende que la deixa darrere per a Isma Ruiz, que volia...
1: A veure si tenim...
2: Falta, pilota, al servici de porteria. 60 minuts de partit, 0-1, guanyant el Córdoba.
1: Aprofite per a demanar també com ha començat la segona part, que ja roda la pilota ara mateix en la victòria. Salva.
4: Primers segons d'esta segona meitat, recordem el marcador, 1-1, i en marxa ja en possessió per a el Villarreal des de la línia de banda.
1: Pues ara de seguida també farem la primera comunicació en el partit que comença a partir de les 9. Eixe Real Madrid-Villarreal, que va ser protagonista el nostre partit de la jornada viscusa en la sintonia del Punta a Punt. Mentre que tenim una altra groga en el nou Pepico Amat, Álvaro.
2: per al capità Isma Ruiz, que havia tallat eixa possible contracolp. Quan ara la pilota espera l'Eldense. Vinga, va, Justin Smith. El canvi d'orientació queda fluixet. Arriba Dani Budesca, que salta, que la deixa per a que Carracedo controli la pilota. Altra vegada Dani Budesca, que es desfà de la pilota. Pilotada llarga que arriba als dominis del porter Juan Palomares, jugant ja per a Floris Esmant. La gent impacient ja en la graderia, que volen les jugades més ràpides del que es fa. I la pilota, que és bona, que és llarga, de Carlos Guirao. Rastrojo mama, Rastrojo mama, Rastrojo perda! Gol, gol, gol, gol, gol!
1: Gol! Oh, que bé!
2: Del Eldense, Jorge Rastrojo! Pilotada llarga, no, assistència espectacular de Carlos Guirao, la disa botar Rastrojo i Iker Álvarez, la pilota per dalt del porter, dins de la gàbia, arriba l'empat en el Lope Pico Amat, 62 de partit, Eldense 1, Rastrojo, Córdoba 1.
1: La definició de Rastrojo, Javi, és una meravella, eh?
3: Ha estat un gol fantàstic, la passada espectacular. I després, bueno, ja havia tingut una, no? Rastrojo, que la volia picar. Esta era més fàcil perquè venia botant, però amb molta tranquil·litat.
1: Com se creua per davant del central per a obligar-li a deixar-le passar, perquè si no li fa falta és roja i al carrer. Però sí, és perfecte, el moviment de Rastrojo és perfecte tot el que fa.
3: Sí, sí, sí. Després ha tingut molta tranquil·litat en l'interior, no? La tira per damunt del porter. I, bueno, aprofitant lo que comentàvem abans, la velocitat que té, que és lo que hauria d'haver fet des del començament del partit, i ara és un altre partit.
2: I ara ataca altra vegada la Barrieta, que la torna a deixar per al golejador. És Jorge Rastrojo, que ja vol encarar. L'obre a banda per a Javi Martínez. Javi Martínez en el pit de l'àrea. Javi Martínez per a Carlos Guirao. Carlos Guirao en cama esquerra. La trau el Córdoba i, com diu Subi, altre partit totalment diferent en este empat de Jorge Rastrojo.
1: Bueno, pues el callejisme és literalment el que estem veient, eh? En la primera part, duel de 0-4 favorable al Jaén. Te'n vas 0-1. I en la segona meitat, l'Eldense, que no té res a veure, com ja va passar l'altre dia davant el Oviedo, al equip de la primera part. Anem a aprofitar, perquè ja sabeu que així en el punt a punt portem des de les 12 del migdia en marxa, en tota l'actualitat informativa, en els partits, i avui, evidentment, de la mà d'Indústries Vijos i Higiene Industrial, és el torn per al nostre partit de la jornada. Anem a presentar este Real Madrid-Villarreal de la 8ª jornada de la Lliga en primera divisió. Santiago Bernabéu, 9 de la nit, un partit que anem a comentar de la mà del nostre Juan Luis Mora, exjugador del Levante Esportiva, del València, del Oviedo, de molts equips, i que ens va narrar Carlos Urrutia. Hola, Carlos, què tal? Molt bona nit.
5: Hola, punt a punt, molt bona nit. Ja pràcticament tot preparat i notícies importants en les hores, la hora i 4 minuts previs al partit. Per al que vulgui de titulars, les cupes canvia el sistema. Íñigo Pérez juga amb 5 defenses. Per part del Real Madrid, Mourinho esfuma, escarrega Vinicius de l'alineació.
1: Ara sí, a la repassem.
6: Mijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: I precisament, com ja tenim confirmat absolutament tot, ja sabeu que una banca nostra, propera i amb els teus mateixos valors, sempre amb la cooperació com a senyal d'identitat. De la mà de Caixa Popular, 11 confirmats d'este Real Madrid-Villarreal. Tira-li, Carlos.
5: Per part del que ens importa dels nostres del Villarreal, Íñigo Pérez forma Angulaxi a la porteria. 3 centrals, Pau Navarro, Foyt, que torna després de lesió, i Renato Veiga. Per la dreta com a lateral, Freeman. Per l'esquerra, Sergi Cardona, el doble pivot. L'habitual, el titular, Pap Gueye. I Santi Comesaña en les bandes, Ilias Acomaig i Moleiro. Dalt, només un home, Ayoce. També novetat d'última hora, ha sigut sotmès a una cirurgia ocular Nicolás Pepe, amb la qual cosa és baixa.

0: igual que el canadenque Buchanan. Per decisió tàctica, deixa en la banqueta Íñigo Pérez per al Bernabéu, deixida a Mika Utatze i a Gerard Moreno. I el Real Madrid, que forma amb Courtois a la porteria. En defensa, de dreta a esquerra, Alexander Arnold, Konaté, Rüdiger i no juga Cucurella, Álvaro Carreras. Mig del camp, tot talent, Tchouaméni i Valverde. Per les bandes, Arda Güler i Diomandé, el substitut de Vinícius, mitja punta. Per a l'anglès, Bellingham, en la punta, el francès Mbappé, el que esperem no siga, jugador número 12 dels titulars del Real Madrid, de Castella-La Mancha, Díaz de Mera.
1: Tot confirmat, efectivament, la sintonia del punt a punt. Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en caixa. Estem a punt d'arribar a les 8 de la vesprada, resta un minutet i vaig a aprofitar per a anar demanant, per exemple, minuts i resultats en el que tenim ara mateix en joc, per exemple, en el nou Pepico Amat, en segona divisió, en Elda. Álvaro.
2: Minut 67 de partit, Eldense 1, Córdoba 1.
1: I ara de seguida n'hi haurà canvis en les files del conjunt visitant, del conjunt foraster. I també buscàvem el minut i resultat en este inici de segona part, en la victòria, en Primera Federació, Salva.
3: Són els 7 primers minuts ja complits d'esta segona meitat, 1-1 al marcador, canvis en el Real Jaén, entra un mític del futbol espanyol com és Javi Moyano, el recordareu, és Castellón, Valladolid, Tenerife, 40 anys, el contemplen en el 52, estem 1-1 entre el Jaén i el Villarreal B.
4: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnells Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
6: Eres fan, pero que muy fan de la Liga. No te pierdas esta cita única. Este miércoles 14 de octubre a las 5:30 de la tarde, los jugadores del Valencia Club de Fútbol, Ryunosuke Sato y Umar Sadik, estarán en la tienda Movistar del carrer de Rivera número 1 a la plaza de l'Ajuntament. Podrás hacerte fotos, llevarte su autógrafo y enterarte de cómo hacerte con un mini balón de la Liga. Esto sí que es un recuerdo futbolero para toda la vida. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol.
7: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
4: A Punt Radio. A la Vall de Cofrents, Sallora, 100.9.
8: Port per a Tocha, punt a punt.
1: Avui de la vesprada i un minut, tenim el Villarreal B atacant en la victòria, buscant el gol que li doni l'avantatge, moment 1-1 en el camp del Real Jaén, i també estem molt pendents, com no, del que està passant en el estadi de el Deportivo Eldense, també empat a un en el que portem de segona part. Clara Alcover, estem anant tancant cosetes, no?, de la vesprada.
9: Estem molt pendents del voleibol perquè tenim 3 partits en xoc amb representació valenciana en la segona jornada de la Superliga masculina 2. Comencem pel grup B, amb el derbi autonòmic entre el Family Cas i el Elche Grup Alcúdia, un partit molt igualat, amb empat a 1-7 i el quart parcial favorable als xativins per 4-1 en estos moments. També en el grup B, l'Almoradí està visitant el Cratevo Volley Arenys, i on els alacantins s'han avançat en el marcador i dominen per un 7-0. En el grup A tenim en xoc també el partit entre l'Ubelilla Grau de Castelló, que visita la pista gallega del Rotogal Boiro, i a hores d'ara va una renda d'avantatge per al Rotogal Boiro per 2-7-0. Així que anem a estar pendents d'estos 3 fronts oberts que tenim en el volei en la segona jornada de competició de la Superliga 2 masculina de voleibol.
1: El voleibol en el punt a punt, sempre amb la seua finestreta. Entrem en la recta final, el nou Pepico Amat, més substitucions, Álvaro Molina en el conjunt de casa.
2: I al pal Dani Budesca, al pal el Córdoba en cama esquerra, la pilota que se li ha quedat en la frontal, ese llançament que ha pegat per la part del pal, per la part de fora, se n'ha anat fora, i esos dos canvis, quan espera que està atacant el Córdoba, que està

0: pot ser bona per al Córdoba. Kevin Medina dins l'àrea, Kevin Medina. I a aguantar, continua Kevin Medina. Bona ajuda, la del jugador de l'Eldense. I ara pot ir, ara pot ir. És Olabarrieta, Olabarrieta des del seu camp. Ja passa la divisòria, Olabarrieta que conduís. Ja defensa bé el Córdoba, continua Olabarrieta en camp esquerre. Olabarrieta que continua clavant-se cap a dins. Pot tirar Olabarrieta en camp a dreta, no vol. La dins en banda. A veure Jordi Martín que entra des de la banqueta. Jordi Martín, el llançament que no és bo. La pilota retrucada per part del Córdoba. Contem ràpidament els canvis perquè han entrat Iker Recio, se n'ha anat Juan Larios, lateral per lateral, i ha entrat també Jordi Martín, el jugador que estava lesionat i que ha tornat, però el partit que està completament boig, els dos equips atacant, entrem en els últims 20 minuts en el nou Pepi Comat, 1-1.
1: La sensació, Javi, és que els dos equips ataquen sense massa trellat, vull dir, més a empentes de cor i a empentes de repris de físic que de tindre una idea clara de com volen atacar els dos, eh?
2: Sí, està seguint molt d'anada i tornada ara ja el partit, els dos equips tenen molts espais per a contraatacar, pràcticament en cada contraatac tenen una situació de gol i, bueno, no sé això a qui li convé més, no? Però està clar que està ara mateix el partit molt obert i en qualsevol moment pot vindre un gol de tant d'un equip com de l'altre.
0: La pilota per al conjunt ara de Calleja en construcció, pilota per al porter Juanpa. El Córdoba que continua pressionant pràcticament tots els homes excepte el porter en camp contrari. La xafa, Juanpa jugant per a Serra, el central. Serra d'ell en la pilota per a Justin Smith. Justin Smith ara que sí que troba perfectament a Fidel i ara sí que pot eixir. És Fidel en conducció, la deixa altra vegada per a Justin Smith. Justin Smith que ja obri la pilota per a Rastrojo. I ara sí a córrer, i a què córrer, Rastrojo ja pot entrar dins de l'àrea. La deixa darrere Fidel, Fidel des de la frontal, la deixa per a que siga Jordi Martín. Ja ralentitza un poc la jugada, però no hi ha que perdre-la. Continua Jordi Martín i la perd. La perd Jordi Martín i a córrer al Córdoba. En banda dreta, és Carracedo, altra vegada. Ha de tornar ara perfectament el jugador que ha entrat, Iker Recio. Carracedo també, que a poc ara la passada per Anol, però la gasolina també que comença ja a no arribar. Els jugadors del Córdoba tornarà a eixir en pilota l'Eldense i ara el més important, si aguantar el resultat, perquè un punt en segona és un punt, o anarà pel partit.
1: És que el tema és que igual Javi li convé més a l'Eldense donar-li un poquet de pausa, però és que tampoc sé quin futbolista li pot donar aquesta pausa. Igual és que este partit boig és el que li convé també a l'equip de Javi Calleja.
2: Sí, jo crec que efectivament, tal com ha estat el partit en moltes més ocasions i moltes situacions clares més per el Córdoba, jo crec que ara l'Eldense hauria d'intentar fer-se fort, no perdre este punt, sabent que té jugadors davant que en velocitat ara mateix li podrien superar a la defensa del Córdoba, no? Però bueno, ja vem que no, que els dos equips quan tenen la pilota van a intenten arribar a la porteria, no n'hi ha ningú equip que li posi ixa pausa.
0: La pilota que arriba a línia de fons pot haver-se entrada de Iker Recio, no hi ha remat, la trau des de dins de l'àrea xicoteta, el Córdoba però la torna a guanyar l'Eldense que cau a terra, quina falta, protesta, ara continua, pot haver remat des de la frontal, el remat fora, directament fora el jugador de l'Eldense, però hi ha que acabar les jugades i la gent ara demanant mínim targeta groga. Una falta que ha hagut en el centre del camp. Quan entrem ja pràcticament en els últims 15 minuts en el nou Pepico Amat, empat a un entre l'Eldense i el Córdoba.
1: La situació que continua exactament igual com en el cas de la victòria Salva Gomis d'un Villarreal B que està dominant un poquet més en la segona part, això sí, sense cerca la porteria.
3: Canvi del minut 60 d'esta segona part en la victòria, de moment, en l'empat entre el Jaén i el Villarreal B, 1-1 al marcador, pilota per al Villarreal des de la banda, en una segona meitat en la que està costant-li molt més als rivals, en este cas al Jaén, arribar a l'àrea del Villarreal, i ara pilota des de darrere per a que combine l'equip de David Albelda, avançant metres, trobant en la banda dreta, solucions per a la carrera de Jan Encuentra, allà va la carrera, Jan Encuentra, li agafen però no poden anar, Jan Encuentra, quina bona jugada, allà va l'acció d'Albert García, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, ara sí del de sempre, Albert García en l'interior de la cama dreta, després d'una gran jugada per banda, troba el colpeig al balcó de l'àrea, minut 61, 1-2, guanya el Villarreal B, marca Albert García, 2.

0: Dorsal 9 del Villarreal.
1: Quan estàs tocat pels déus del futbol, és que t'entra tot. I la rematada d'Albert García en carrera de primeres, una pilota rebutjada en la frontal i la clava el tio pegada salva a la soca del pal.
0: 6 gols en 7 jornades. Albert García, en una gran jugada...
1: És que és superdifícil eixe gol. És molt difícil eixe gol.
0: Acomoda l'interior del peu.
1: Se li queda darrere. I la clava perfecta en l'interior, eh?
0: Però anem a parlar del jugador també de Jan Encuentra, eh? De com avança metres, de com dribla, deixa darrere dos, tres rivals...
1: Ja li fan falta.
0: I en eixa acció aprofita el balcó de l'àrea, eixa mitja lluna per a acomodar l'interior del peu i col·locar la pilota a la soca del pal on no ha pogut arribar Jaime Morillas per avançar a l'equip de David Albelda. Que en esta...
1: Per cert, la soca del pal de la victòria apareix un formiguer, eh?
0: Sí.
1: Té una muntanyeta ahí en la zona de baix, en les dos porteries.
0: No està,
1: bueno.
0: No està en el millor estat de l'herba de la victòria, però, Paco, en esta victòria momentània 1-2 del Villarreal, recupera, i a falta de que xue el Saragossa, la primera plaça l'equip d'Albelda.
1: Provisionalment, victòria a la victòria, efectivament. Vaig aprofitar perquè ja hem conegut de la mà de Carlos Urrutia les alineacions del partit del Bernabéu entre el Real Madrid i el Villarreal, el nostre partit de la jornada vijusa. Aprofite per a donar la benvinguda, ja està per ací preparat, gaudint del futbol de primera federació, també de segona divisió, i ara després de primera, al nostre Juan Luis Mora. Hola, Juan Lu, què tal?
2: Hola, què tal? Buenas tardes.
1: 3 setmanes sense futbol de primera divisió, això sí, de segona i de la resta, ja saps que això no ha parat.
2: Bueno, sin futbol de primera, sí, pero futbol ha habido, y bueno, y sobre todo también de selección, que también hemos tenido pues ese logro de la clasificación. Ligas interesantes, sobre todo para mí, ya te digo, hay una liga interesantísima, un campeonato que es la primera red, que yo creo que va a ser el futuro del fútbol español, esa división, y luego pues bueno, la segunda con esos resultados extraños que nos tienen acostumbrados, y bueno, no ha habido fútbol de primera, pero sí ha habido fútbol.
1: ¿Has visto la alineación del Villarreal, y sobre todo si te ha sorprendido el fe de que Mourinho se carregue a Vinicius y le deje en la banqueta?
2: Bueno, pues según hay informaciones que dicen que, bueno, que es por ese transcurso o esa excursión en la India que hizo Brasil, yo creo que al final Mourinho, si algo...
1: Igual es que Diomandesta mejor.
2: Claro, si algo tiene es que... Puede estar con unos años más, quizá con menos fuerza, pero tonto no es. Entonces,
1: no, no, no, no.
2: Bueno, puede quedar mejor así, que bueno, viene de todo el periplo internacional, bueno, pues quizá, pero bueno, aviso para navegantes.
1: Sí, no, és un avís sense dubte per a la resta de la plantilla. N'hi ha gol en primera.
3: Tenim gol en la Lliga en esta jornada 8, marca el tercer el Barça, ha marcat Koundé, minut 74, Barça 3, Getafe 0.
1: En una acció típica del Barça, en la rematada Jules Koundé, pràcticament en àrea xicoteta, el tercer assistència de Lamine, si no m'enganyo.
3: Sí, de Lamine.
1: Efectivament. Ahí. Bueno, pues el partit liquidadíssim i el Getafe una presa més. Una més dels equips que van al Camp Nou i que no n'hi ha manera de que ningú rebre menys de 3 gols. I a banda, estàvem pendents també de tota la informació de l'handbol per a tancar la informació femenina.
3: Perquè, com bé sabem, comptant, tenim 3 equips valencians protagonistes esta vesprada en la 5a jornada de la Lliga Guerreras Iberdrola, i comencem per l'últim partit que s'ha posat en marxa fa apenes 10 minuts, on l'Atlètic Go Elche visita la pista de l'Oviedo i on les il·licitanes busquen ixa victòria important lluny de casa. Mentrestant, estem en màxima emoció a Logroño perquè el Morvedre està disputant un partit molt igualat davant del Grafometal Sporting La Rioja, i ara mateix al minut 46 les saguntines guanyen per 17 gols a 18, només un gol de diferència. I també tenim una gran alegria per a l'handbol valencià, i és que l'Elda Prestigio ha guanyat, s'ha imposat amb autoritat al Solís Pozuelo de Calatrava per 17-28, 11 gols de diferència i amb un espectacular 78% d'encert en els llançaments. Així que una victòria que permet a l'Elda arribar als 8 punts amb 4 triomfs en 5 jornades i continuar instal·lat en la zona alta de la classificació. Així que per a fer repàs, l'Elda ja ha fet els deures, ja ha guanyat, el Morvedre està lluitant per una nova victòria a La Rioja i l'Elda acaba d'iniciar aquest partit a casa de l'Oviedo.
4: Espai oferit per Teika, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: Dos coses ràpides. La primera, estan revisant un possible penal, que a mi me pareix un xafum.
0: N'hi ha hagut en primera instància targeta groga per a Facu Viveros per piscina, que és el que a mi me sembla, que és una piscina
1: olímpica de 50 metres.
0: Però ha estat, i te vaig a dir, intel·ligent David Albelda de demanar la revisió perquè té targeta blava. I saps el que passa en aquestes revisions? Que si pares el frame, en el moment en el que Facu Viveros, per a mi, fa piscina, pot semblar que n'hi hagi un contacte mínim i, per tant, que l'àrbit canviï la seva opinió. Anem a veure què és el que passa. L'àrbit diu que revisa i que...
1: Res.
0: No n'hi ha res i que es manté la cartolina per a Facu Viveros.
1: Res.
0: I, per tant, no queda en res. Sí, és que semblava que anava a treure alguna més.
1: Groga, groga per a Viveros, sí.
0: A veure si
1: roja per la piscina per fer-la malament.
0: No, però està. Targeta groga per a Facu Viveros per...
1: Que, per ser, avui està fent un gran partit.
0: Un penal. I, per tant, continua l'1-2 al marcador. Estem en el 67 en la victòria.
1: Viveros, groga i també grans concerts. Tornem al Pepico Amat perquè estem en la recta final d'últims 10 minuts i Álvaro, ara mateix això pot decantar-se de qualsevol lloc.
5: Y al pal y que recio en una cabotada que era clarísima y espera que tenemos una falta periódica para el Dense. La posa Fidel, segon para les mans per ahí, que era Álvarez, pero era esa fa un minut, esa rematada de cap de Iker Recio ha pegat al pal i no ha entrat, seran a fora, claríssima l'ocasió de l'Eldense, últims 8 minuts, Eldense 1, Córdoba 1.
1: Javi, ara parlàvem abans de la moneda a l'aire. Més moneda a l'aire que ara mateix ja m'imagino que no n'hi ha.
6: Sí, sí, sí. Però bueno, ahí está intentando, ¿eh? L'Eldense ha tingut un parell d'ocasions. Ha tingut Olobarrieta en la treta de canto de Fidel i ara esta ocasió de Recio, una cabotada molt clara. Estava totalment batut ja el porter perquè era una centrada al segon pal. Estava batut i bueno, ha anat al pal. Ahí ha tingut mala sort l'Eldense en estos minuts. I efectivament el partit està sent ara pues, una moneda a l'aire. Jo crec que pot guanyar qualsevol dels dos equips perquè els dos equips van a tindre ocasions en estos minuts que queden encara per cap a la fi.
5: Quan està preparant-se l'últim canvi en les files del conjunt blaugrana serà Marcos Bustillo qui entre. Pilota de llarga, Javi Martínez que no la pot baixar. Se'n va. Sí, servici de banda per al Córdoba. I ara sí efectuarà aquest últim canvi entre Marcos Bustillo. El migcentre de l'Eldense que ja comença a comptar en minuts. Se'n va Justin Smith. Jugador per jugador. En estos últims minuts en el nou Pepico Amat, 1-1. Però sí que podem dir, i hem de dir també, que l'Eldense en aquesta segona part no era complicat, però ha estat molt millor.
1: Molt millor.
5: I ha generat moltes més ocasions.
1: Molt millor. I ells subi per baix a nivell d'intensitat, perquè en la primera part era complicat mantindre eixa primera mitja hora 35 minuts de pressió, pressió alta del Córdoba.
6: Sí, efectivament. Comentàvem això, que a veure si era, o sigui, anava a ser capaç, no?, de mantindre en l'aspecte físic aquesta gran pressió que havia fet en la primera part i se li ha notat, no? Se li ha notat que lògicament no ha pogut aguantar-ho i ahir, bueno, ha sabut aprofitar-ho l'Eldense per a tindre eixe gol, per a empatar i per tindre alguna situació més de gol, no? Però efectivament el tema físic li està passant factor.
0: Gol! Del Jaén, quin golàs de Moja Keita. Estàvem parlant d'ell en el temps de descans i acaba de traure la cama dreta per a ficar la pilota en l'escaire del Villarreal. Empata Moja Keita, empata el Jaén. Minut 70 de partit, quin golàs acaba de marcar el senegalès.
1: L'ha clavat en l'escaire, però en l'absolut escaire, imparable la rematada de Keita. Això sí, crec que està massa a soles, Salva. Massa a soles en l'etiquet de l'àrea.
0: Li pega perfecte, Li pega perfecte Moja Keita en cama dreta, en velocitat, partint des de la dreta. Estava sent de lo millor del Jaén en el partit d'avui. Per cert, n'hi ha hagut canvis en el Villarreal, també en el Jaén. Se'n va del Villarreal Barri i entra Nico Sánchez. Entren també Òscar Rozano i Denis Rodríguez. Per part del Jaén se'n van Adri Paz i Nacho Castillo. Però quin golàs, quina execució, quin colpeig de Moja Keita per a ficar novamente les taules al marcador. 2-2, empata el Jaén, empata Moja Keita.
1: Abans d'arribar-li la pilota ja sabia el que volia fer. Empata 2 novamente el Jaén, que no es dona per vençut. 2 vegades ha fet el Villarreal el primer, 2 vegades que ha empatat el conjunt casolà. Tornem al Pepico Amat, Álvaro.
5: En un contracolp que era boníssim per a l'Eldense, Jordi Martín, que conduïa la passada, que no ha sigut bona, i quin cabreig de Javi Calleja, que el tenim així baix, espectacular en eixa passada, perquè era, com diem, un contracolp, era una passada perfecta per a Rastrojo, que es plantara a mà, no ha encertat la passada, i l'ha guanyat el Córdoba en defensa, que és qui té la pilota ara mateixa, és Nelson Mont, el central, atacant ara el Córdoba. La segona part molt més igualada per als dos equips. És Nelson, que està buscant algun jugador. La pilota que va llarga per a Dani Budesca. Aquesta sí que no es cansa. És Dani Budesca. Continua Dani Budesca, que s'endú el baló dins de l'àrea. Dani Budesca, que cau. No xiula absolutament res. És Olavarrieta qui la guanya. La juga en el centre del camp per a Jordi Martín. No, és Ikerrecio. Ikerrecio per a Olavarrieta. Olavarrieta, pilota de llarga. Falta n'hi havia ara a Javi Martínez. I targeta groga claríssima que es guanya Nelson Monte, que ni la protesta. El central del Córdoba, 86-3 i mig per arribar al 90, 1-1. I el que no has pogut guanyar en pràcticament 90 minuts, almenys no ho pergues.
1: Javi.
6: Sí, sí, efectivament. Està clar que el partit ha pogut tindre en esta segona part un poquet d'alternativa, però ha costat molt. La primera part ha estat molt superior el Córdoba, i ara mateix que ja tens un punt, almenys el ser sòlid, no? El ser sòlid en defensa, no fer ninguna errada, i si pots aprofitar un baló, bueno, un contraatac, pues vale, però sobretot este punt no deixar-lo perdre, perquè és un punt molt, molt valiós, tal i com s'ha donat la primera part.
1: Perfilar coses, ja sabeu que estem en temps de prèvia del nostre partit de la jornada del Real Madrid-Villarreal. Carlos Urrutia, hem comentat abans, bueno, Dani Budesca cedit pel Villarreal al Córdoba esta temporada, i dos jugadors del filial del Villarreal que no estan jugant a Jaén perquè estan convocats en el primer equip, que són Nizar i José Lío Gaitán.
7: Les dos fletxes, les dos extrem, la veritat és que és molt bona notícia per a ell, però Íñigo Pérez faria bé en si porta a jugadors del filial o que estaven en el filial l'any passat, com per exemple Carlos Macià o Diata, que els doni bola i els doni confiança, perquè són jugadors que estan probablement ja molt més que preparats per a jugar en primera divisió.
1: És que de fet, Juan Lu, te pregunte, en un partit com el d'avui al Villarreal B, aquests dos futbolistes li haurien fet paper, sobretot en la primera part.
2: A ver, evidentemente hoy en día, hoy por hoy, los jugadores que más en forma están son los dos extremos, y son los dos jugadores que ha decidido Íñigo en este caso pues llevarlos a Madrid, pero bueno, yo estoy de acuerdo. Al final, bueno, si el primer equipo estás tan así con tema bajas, pues...
1: Pero es el tema de Buchanan, prácticamente.
2: Ja, sí, sí.
1: I Pepe, clar, el tema de l'ull, que no ho sabíem. Sí. Per cert, lo de l'ull de Pepe, que pot ser més de 15 dies, entre 2-3 setmanetes, en funció de com ha estat aquesta operació.
2: Lo que pasa es que, bueno, que debilitas a un equipo como el filial, que, bueno, que está en lo alto de la clasificación, que está optando a todo en un campo complicado como el de Jaén, y yo creo que con esos dos jugadores no cabe duda que el Villarreal, el filial, gana muchísimo enteros.
1: Pues esperem que les absències no afecten tan desgraciadament al Villarreal B, que de moment no pot tenir el Jaén en la seva visita a domicili, i que ajuden d'alguna forma, perquè si no te les emportes, per a què? Que ajuden d'alguna forma al primer equip en la seva visita al Bernabéu. Recta final, estem ja en els últims minuts, més l'afegit en el Pepico Amat Álvaro.
5: I la pilota que espera Fidel, que jugava en banda, la recuperació ara del lateral d'Ascende, quan ha fet dos canvis, els últims dos ja, Ivan Ania ha entrat, el fill de Zinedine Zidane ha entrat, Teo Zidane, també ha entrat Ibai Sanz, se n'ha anat Kevin Medina, que havia entrat i s'ha lesionat, ha tornat a eixir a la banqueta, i també se n'ha anat el Vicente Gailán en el minut 89, i falta que xiula ara, serà el Córdoba qui tinga la pilota en el centre del camp, Isma Ruiz. Isma Ruiz jugant per al central Rubén Alves, que ha fet el gol del conjunt andalús, jugant per al seu porter Iker Álvarez, també del Villarreal. Esteu parlant del Villarreal, aquests dos laterals, però Iker Álvarez també va ser porter del Villarreal en les inferiors, que és qui té la pilota de llarga en cama esquerra, que es queda curta, a veure si la pot guanyar en banda l'Eldense, i sí, la guanya, serà servici de banda. Quan ja tenim temps afegit, arribarem al minut mínim 94. Ahí ho escoltem, 4 minuts mínim, quan ja la pilota és de l'Eldense, a veure Rastrojo si la pot guanyar. En línia de fons, Rastrojo que la baralla, la guanya Rubén Alves. La pelota en el centre del camp per al Córdoba, que ara vol eixir. La pelota que la té Teo Zidane. Ha de fer falta Marcos Bustillo, claríssima la falta. I la targeta groga que no protesta, òbviament. Falta necessària d'estes que es diuen subir tàctiques.
6: Sí, ho ha fet perfecte, perquè si el sobrepassava, bueno, estava clar que ja anava, passava aquesta línia de contenció del mig del camp i anava a tindre una passada
8: molt clara als davanters, tant els que estan en banda com a davanter centre, no? O sigui, una falta bona, ja sap que li anaven a treure de targeta groga, però no ha passat a més esta jugada.
1: A veure si tornem. Tenim ahí...
5: Ara per al lateral Dani Budesca, traurà l'Eldense, primer minut ja complit el temps afegit, al 94, com diem, arribarem, seguim en el nou Pepí Comat, 1-1.
1: En la victòria està...

0: Estirant-se un poquet el Reial Jaén, que està achutxant ara mateix en estos minuts al Villarreal B, Salva.
1: Sí, i en canvi, per part de David Albelda, se'n va Duga Fofana i entra Baratucci, se'n va Viveros i entra Ayman, i se'n va Jan Encuentra i entra Arnau Forés, córner a favor del Reial Jaén, en el 76-2-2 al marcador. Pilota parada, la botarà Lozano. Òscar Lozano, prepara't en cama dreta per a aixe valor que ve aixecat pel cor de l'àrea. Rebutja la defensa del Villarreal. Se la queda finalment en banda esquerra David Serrano. Vol trobar novament la centrada. Ahí va David Serrano a la centrada del segon pal. A punt d'entrar se enverinava ixa pilota, però serà treta de porteria. Traurà des de línia de meta el Villarreal.
0: Ara de seguida, Juanlu, te pregunte per el rival d'avui del Villarreal. Este Real Madrid que porta tres setmanes. Anava a dir, parlant-se de tot excepte de futbol, no? De Mbappé, de les seues vacances, de la bici, de la discoteca Boom Boom.
2: Hauria de fer com un apartat, no? De les vacaciones de
0: vacances dels futbolistes de Mbappé, de Vinícius, de tots. Però la realitat és que avui necessita guanyar, eh? Avui necessita el Madrid guanyar, és urgent guanyar per al Madrid.
3: Bueno, evidentemente, cuando las cosas no van bien en el Madrid se habla de todo menos de fútbol. Yo creo que también estás con un entrenador que... en su anterior etapa hubo un entrenador muy importante de este país que me dijo, ¿tú has oído alguna rueda de prensa de Mourinho hablando de fútbol?
0: No,
3: entonces, bueno, pocas, todo pocas. Lo que rodea al Real Madrid pues es un mundo de glamour y desenfreno y bueno, hoy en día estás aquí y mañana con cualquier avión privado te puedes plantar en Suiza como ha estado Mbappé. O
0: pero al que vole en el avión privado sí que tira, ¿eh? Pero por ejemplo, para el valor fa un par de años no valía el tema del avión.
3: Sí, bueno, ya te digo, todo lo que conlleva o todo lo que trae el Real Madrid pues genera todo el tema de suspicacias. Ahora acabamos de hablar antes del tema Vinicius. Veremos a ver esta semana lo que da de sí el tema Vinicius.
0: Bueno, anem a veure perquè n'hi ha Champions també, i ara de seguida vos pregunto també per el fet que el Villarreal també té un partit importantíssim dimarts davant el Nàpols. Últim minut en el nou Pepico Amat, Álvaro.
4: I ataca l'Eldense, que vol tractar d'intentar tindre l'última ocasió per endur-se el partit. Jordi Martín, que la passa per a Jesús Clemente, la línia de fons. Jesús Clemente, l'Islària cau, penal per a l'Eldense en l'últim minut. En el 94, esa passada de Jordi Martín, cau a terra Clemente, la col·legiada que no ho ha dubtat. Penal per a l'Eldense en el 94.
0: N'hi ha que vore-lo, perquè és de veres que el plànol els agarra si en l'estudi molt lluny, en el plànol de la tele, però l'àrbitre està fent el gest, Álvaro, Javi, de que obri els braços el central, el defensor, per a no deixar passar al davanter que li havia guanyat la posició. Ara, Javi Calleja, que per cert, el blazer que me porta blanc és també per a fer un altre punt a punt només dedicat a...
1: És una rebequeta, no?
5: Sí, una rebequeta de tota la vida.
0: La rebequeta de la iaia. És penal, tu. És increïble. Li ha tret un penal. Sí, és penal. És un dels penals, Javi, més tontos que he vist.
5: Sí, perquè la veritat molt que torpe. Estava completament, pràcticament tapat, no podia eixir. I, bueno, l'ha buscat i ha caigut el defensor. No ha sigut un xinam com molt fort, però
0: no,
5: bueno,
0: no,
5: ha caigut.
0: Li ha fet el lío. Estava jugant-se ahí.
4: I ahí va el 10, Fidel, en cama esquerra, el penal en l'últim minut per tractar de donar-li la victòria a l'Eldense davant la seua gent en el nou Pepico Amat, minut 95, i a xiu la Marta, va Fidel, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, que gran, que gran.
4: En l'últim minut, en el 95, i no hi ha temps per a més. Victòria de l'Eldense en este gol de Fidel. Eldense 2, Córdoba 1.
0: Ah, el futbol és el millor esport del món, eh? És una cosa impressionant. La primera part, Javi, tu dius, este partit el guanyarà l'Eldense 2-1 i te tracten de tarat, absolutament. Però sí, i mira, i sense fer massa... Ha estat un partit 100% callejisme, eh? Partit callejista total.
5: Partit què, perdó, m'has dit?
0: Callejista.
5: Sí, sí.

0: Sí. La veritat que, bueno, al final ha guanyat un partit que estava molt complicat per al del Dense. La segona part sí que ha millorat, les ocasions més o menys han estat més a la part d'un equip i d'altre, però bueno, la primera part sí que havia estat el Córdoba. A la fi, bueno, aquestes victòries són victòries sofrides que te donen la possibilitat de veure què és el que ha fet malament en la primera part i que al final, però, bueno, la insistència, eixa pilleria en eixa última jugada, eixa buscar el gol, pues fa que eixa penal i que guanyes un partit que segurament el Córdoba estaran estirant-se el moño, no?, per haver perdut este partit. Wow. Però el Dense no se pot dir que per lo que ha fet en esta segona part, pues, almenys sí que se mereixia un punt, o els tres, que a la fi són els que ha aconseguit.
1: Ivan Ania estarà bramant ara mateix i bufant perquè el partit que se li ha escapat al Córdoba després de la primera part que ha fet és increïble. Però bueno, per cert, segona victòria consecutiva al Deportivo El Dense, que venia de dos derrotes consecutives i ara mateix ja mira la vida d'un altre color. El que deia, els números del partit d'este El Dense 2 Córdoba 1. Increïble marcador, eh? De veres, per al que hem vist en el partit. 2.79 de expected goals per al Dense, ha fet dos gols. 1.35 per al Córdoba, ha fet un gol només. Possessió 50-50, equilibri perfecte, com li agrada a Thanos. Rematades, 14 del El Dense, 4 entre pals, dos gols. 12 del Córdoba, 6 entre pals, només un gol. Corners, 6 per al Dense, 4 per al Córdoba. Targetes grogues, 3 per al Dense, 3 per al Córdoba. I en faltes, 15 per al Córdoba i 11 per al Eldense. Els millors del partit, Javi.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal. Gol d'Aiman. 1983. A la contra per banda dreta. La centrada des de la banda per a que apareixera en el àrea Aiman. Per a rematar i enviar-la dins de la gàbia. 83 de partit, remunta el Villarreal. Jaén 2, Villarreal B 3.
1: Aiman Arguigue. I li trauen groga per la celebració. Pues un abraç a l'àrbit.
3: Crec que per dirigir-se a la graderia, eh?
1: Sí.
3: Sembla que és la sensació que dona.
1: Anem a veure Salva, sí. Després de posar-se per davant per tercera vegada consecutiva, és capaç el Villarreal de mantenir la porteria a zero en estos últims 7 minuts.
3: O desplaçar-la, o pegar-li la patada, no sé si al banderí, algun objecte. Ara veurem per què és aquesta targeta groga. L'apuntem en el 83 per a Aiman. I veiem el
1: que
3: control.
1: Que el control és molt bo, eh?
3: El control per part d'Aiman en... Ahí està, en la cama esquerra, pràcticament en el xenoll. I després en cama esquerra també defineix Aiman, sí, per a pegar-li la volta al marcador, per a voltejar el marcador a favor del Villarreal, que es fica per davant 2-3 en el 84.
1: El que deia en el nuevo Pepico Amat, els millors del partit. Javi, tu primer.
0: Pues per a mi, Juanpa, per a mi en diverses situacions del partit ha salvat aquests gols que podien donar més avantatge al Córdoba. I després a mi m'ha agradat Rastrojo en el començament de la segona part i, bueno, i a la fi pues, també veure que el canvi de Clemente pues, al final ha guardat un poquet més ixa banda dreta, inclús al final pues, en ixa última jugada ha pogut fer el penal, no? Pues, sí, per a mi aquests tres jugadors són els que més destacats.
1: Álvaro.
4: En quede en Juanpa per aquesta primera part i també diria Rastrojo, que és molt evident, però també en Carlos Guirao, que ha fet molta feina en la primera part i en la segona també ha fet aquesta passada increïble, aquesta assistència, mentre estem escoltant el so del nou Pepico Amat. Impressionant la gent en el seu equip, esta segona victòria consecutiva, 2-1 davant del Córdoba, importantíssim estos tres punts.
1: El Deportivo Elense que se col·loca 12, 11 punts en la zona mitjana de la classificació i faltava, Álvaro, preguntar-te per l'àrbit, bé regular, mal o desastros, per a mi el millor àrbit d'Espanya.
4: Podríem dir que bé, molt bé, perquè l'han vist molt segura durant tot el partit, en accions que no eren fàcils de pitar, i això, l'he vist molt segura a la col·legiada Marta.
1: Pues anem a tancar des del nou Pepico Amat, després escoltarem en temps de descans del partit de la jornada el que diga Javi Calleja després de la victòria del seu equip. Un abraç, mestre, subi.
0: Vale, abraç a tots.
1: Un abraç, Álvaro.
4: Abraçada, companys.
1: La victòria per 2-1 del Deportivo Eldense davant el Córdoba. Apareix Íñigo Pérez, amb els companys de Movistar en la prèvia del partit del Villarreal.
5: Estas semanas para que todos los canteranos y chicos de la cantera que tenemos, que tienen un nivel muy alto, poder conocerles, ponerles cara, trabajar juntos, y la verdad que yo lo he disfrutado. Así que eso es lo que te puedo decir sobre el parón.
6: Muchísimas gracias y mucha suerte, Íñigo. Íñigo Pérez, aquí en la prèvia.
1: Les paroles del técnic del

0: Villarreal Club de Futbol, quan per cert finalitza l'altre partit que n'hi havia en primera divisió, Clara.
1: Així és, perquè el Barça continua imparable. Els blaugranes han superat el Getafe per 3-0 i consoliden així el lideratge amb un ple de 8 victòries i 24 punts. També ha guanyat l'Atlètic de Madrid 1-2 davant l'Alavés, mentre que el Rayo Atlètic ha quedat suspès. A les 9, el partidàs al Bernabéu, el partit de la jornada sí al nostre punt a punt, el Real Madrid davant el Villarreal, i demà protagonisme València a les 2, el Celta amb els il·licitants en descens a les 9, el Racing València amb els de Mestalla Cuers amb només 4 punts, i el dilluns també a les 9 el Llevant Sevilla amb els granotes fregant el descens. La jornada es completarà demà amb la Reial Societat Depor a les 4:15, el Betis Osasuna a les 6:30, i en quant a la classificació, Barça líder amb 24 punts, seguit de l'Atlètic amb 19, Betis tercer amb 16 i Madrid quart amb 15 per baix, Llevant de setè amb 5 punts, Elche 18è també amb 5, Màlaga penúltim amb 4 i el València Cuer amb 4 punts. Quan, també.
0: Quants punts has dit que té el Barça ja? 24?
1: 24.
0: I trau 9 al Madrid ja?
1: Sí.
0: Ah, bueno, ha jugat al Madrid.
1: Clar, falta que jugue, però 20 no ha perdut ninguna. 8 victòries, 8 per 3, 24.
0: Pues imagina que hi haurà gent en Madrid que sap molt dient això de hi ha Lliga, bueno. Tanquem, no, Clara? Ja fins a demà.
1: Sí, demà seguirem amb el, tot el poliesportiu.
0: Perfecte, doncs un abraç, Clara.
1: Bona nit.
0: I, per cert, el que estem ara mateix, ara us pregunte a Juanlu i a Carlos Urrutia, ara i ara, us pregunte directament. El partit, Juanlu de dimarts, davant el Nàpols, ha de fer alguna cosa diferent el Villarreal avui? Perquè la prèvia era el Madrid, el Nàpols, la Champions, la Lliga, la tornada... estar en 12 internacionals que no han estat en tu, que has entrenat pràcticament en l'opuesto, que es diu castellà. Però tens Champions, i la Champions és important.
2: Sí, bueno, a ver, siempre que hay un lo que se suele llamar el virus FIFA, después el retorno de los internacionales a sus equipos, siempre suelen acarrear, pues, o que vengan con algún tipo de problema, que vengan con acumulación de minutos y cansancio, y bueno, y a ver qué puede decidir, porque eso, bueno, el que mejor lo puede saber es el preparador físico y los miembros del staff técnico del Villarreal. No cabe duda que después de la temporada pasada, el Villarreal, yo creo que la cruz de Villarreal fue Champions y Copa. Creo que es una competición que al Villarreal le hace, bueno, una ilusión terrible, y creo que bueno, no sé cómo en este caso Íñigo, pues ante todo un Madrid, pues quizá valores más el partido contra el Nápoles en casa que el partido del Madrid hoy.
0: Carlos, del partido de dimarts y el de avui, no vas a posar, evidentment, els mateixos 11.
3: Ara. No, però és molt senzill mirar el fons d'armari que té el Villarreal, és a dir, és que avui no són titulars com el cas de Carlos Romero, lateral esquerre, el millor de l'any passat en la Lliga Espanyola, com, per suposat, Gerard Moreno, com Mika Utache, com Santiago Mourinho, és a dir, té jugadors per a que la fatiga no aparega, que ara estem en octubre i porten 3 setmanes quasi sense competir, menys els internacionals, però és una qüestió de carburar i lubricar.
0: Uh-huh. Parlant de...
4: Atenció, perquè n'hi ha possible penal...
0: De lubricar, ojo que...
4: Possible penal a favor del Jaén en el 89.
0: Que estan lubricant un bar, ara mateix en el 89.
4: Revisió, Manolo, i penal.
0: Che, per favor.
4: Penal a favor del Jaén en el 89.
0: Mare meua.
4: El que ha escrit el guió d'este partit està en el manicomi.
0: Mare meua.
4: Ara també n'hi ha cartolina groga per a Cheike Tidiane. I penal a favor del Jaén en el 89 per una mà en una acció de centrada lateral i en la que, evidentment, no pot desaparèixer el jugador del Villarreal, però té la mà despegada del cos i això acaba, evidentment, en acció de penal que, després de demanar-la Manolo Herreros, el tècnic del Jaén, en la targeta blava...
0: S'ha quedat a gust l'àrbitre, en esta...
4: Pues tindrà una altra oportunitat. Cal recordar que ja ha marcat de penal Siverio en el minut 14, pues ara té una nova oportunitat del Jaén des dels 11 metres, també en Marcos Siverio, per a empatar el partit a 3.
0: Pues...
4: Baix els pals. Yakif, l'ucraïnès, es prepara en cama dreta Marcos Siverio. Allà va. També n'hi ha hagut groga per al Álvaro García, per al central del Villarreal. Es prepara ya el davanter del Jaén, Marcos Iberio, camadreta, el llançament, gol. Marca el Jaén, golàs per l'escaire. Carai. Des dels 11 metres de Marcos Iberio, que fa el seu doblet particular. 3-3 al marcador, minut 91. Veurem de quan és l'afegit, però empata el Jaén. Empata el partit Marcos Ibero, novament des dels 11 metres.
0: No hi ha manera, eh? No hi ha manera. És impressionant el partit que se li va escapar al Villarreal, que fora de casa
4: anem
0: fa
4: veure,
0: tres
4: anem
0: gols.
4: Anem a veure l'afegit, eh?
0: No, no, l'afegit que va ser extens, però fer tres gols en qualsevol categoria i no guanyar el partit, espera que, sobretot l'entrenador, aquestes coses sí que cabregen molt, estigui ara mateix bufant i fumant en pipa, eh?
4: Benvinguts a Primera Federació.
0: Pues fins al moment, tres eixides del Villarreal, tres victòries, i la d'avui, si tot acaba així, nou d'afegit, mare meua! Nou pues d'afegit.
4: Entre 7 o 8, pues ahí está, nou. L'acció de Marcos Iberio...
0: Iberio s'ha posat nerviós en el penal.
4: No, no, l'execució és espectacular. Des dels 11 metres per a empatar el partit, novament 3-3 al marcador.
0: Bueno, són roïníssims els àrbits i te dic una cosa, no està el Real Jaén per a queixar-se, eh? Després de la setmana passada el regalé que li peguen davant l'Hèrcules i avui dos penals, el primer tira que te va, però este... Este és molt, molt, molt, molt dubtós. Molt dubtós.
4: En este empat, el Villarreal B es quedaria segon classificat. El que sí que pujaria llocs en la taula que l'espectador és el Jaén, que aniria cap a la quarta posició.
0: I el Saragossa podria aprofitar per a pegar un colp ahí important. Sí. En una categoria en la qual, ja sabeu que cada vegada que rellisques, la resta estan a la que cau. Però bueno, i 39, queden 21 minuts per al partit del Villarreal, el nostre partit de la jornada vicusa, però estem ara mateix en el filial Salva buscant el quart. ¿Tú te imaginas hacer un cuarto gol para conseguir perfil la victoria?
4: Ya sería increíble, pero ataca el Jaén, defensa el Villarreal, mig del campo, acción que va a ser falta, pero no, dona Lleida la pantalla, el balón arriba, les botes de Moja Keita, que frena el choc, que vol encarar al seu parell, que encara Arnau Forés, ahí está Moja Keita, que no se ho pensa, y torna enrere porque supose que el Jaén, este resultat el signa ara mateix. Moja Keita, la falta es clara, no la xiula el col·legiat, ixa la contra el Villarreal per banda dreta, allà va l'equip d'Albelda, se tira a terra en tot per a tallar ixa pilota Dani Rodríguez, i serà való per al Villarreal des de la banda. Indicacions ara de David Albelda des de la zona de l'àrea tècnica. Anem ja camí al minut 94.
0: Per cert, no ho he dit, però...
4: En terra està Keita, eh? Té que parar el xoc l'àrbit, sí, perquè està Moja Keita, està en terra, sec, i ahí està, para el xoc, evidentment.
0: Està tieso.
4: I se li han pujat els bessons.
0: Els dos. No un, els dos.
4: Hasta la esquena, els bessons.
0: No, no, això no se fingís, eh? Jo crec que ja este és un futbolista que ja havia donat el 200%. Per cert, el que estava dient, juga a Espanya, la selecció espanyola femenina, que juga un partit amistós, sí, davant Estats Units, la campiona olímpica davant la campiona del món, que s'està enfrentant ara mateix en l'Audi Field en Washington, i el partit acaba d'encetar-se. Portem només 10 minuts de partit, de moment 0-0 entre Estats Units i Espanya. I el que deien, partit parat ara mateix, se salva en la victòria.
4: Exacte, en Moja Keita, que el tenen que
0: no
4: treure
0: caminar,
4: pràcticament...
0: En volandes.
4: Sí, a caballito, se tenen que endur de l'herba. Estem ja en el 94 i mig. La sensació que me dona és que el Jaén li vale d'empat a 3 i el Villarreal no està conforme, però Moja Keita que té problemes, seriosos per abandonar el terreny de xoc. Va a tieso, però és que la imatge és dura, de Moja Keita, que no pot ni caminar. El senegalès va poquet a poquet.
0: Ha fet un gran partit.
4: Sembla Mahuela i sin de casa. Ahí està. En el 95 ja ha abandonat el terreny de xoc amb Moja Keita. I quedaran 4 més en la victòria en este 3-3 al marcador.
0: Bueno, pues anem a veure perquè van a donar segur com a poc 3 minuts més.
4: Sí,
0: se n'anirem al 101 o al 102. Vinga.
4: Ja reanuda el xoc, el baló el juga el Villarreal en el mig del camp, la pelota per a que la controle N. Cortiz. Avançant mentre el Villarreal ve en el mig del camp, combinant novament en Cheik. Cheik que vol desplaçar i se pelota en llarg buscant l'esquena, n'hi ha falta, ui, no la xiula al col·legiat, sí. Una falta perillosíssima, per al Villarreal, ha caigut en terra el davanter groguet i n'hi ha cartolina groga.

0: Ah, també anem a apuntar. Crec que per a Jaume Poll, efectivament, allà està la groga, en el 96.
1: El jugador del Villarreal l'han rebentat, eh?
0: Sí, és un bloqueig de Jaume Poll.

0: Villarreal Real Madrid, que comença d'ací a 10 minuts, però ara mateix el filial que té també la possibilitat, per cert, este àrbit ja és pistoler, ha decidit que va sí, sí, a treure totes les grogues que s'havia establert abans.
1: Comença a repartir, l'acció era Nico Sánchez, el jugador del Villarreal que cauia a terra, ja sembla que es pot recuperar, dorsal 12 del Villarreal B, i la falta és perillosíssima, eh? Perillosíssima a favor del Villarreal, que té l'oportunitat i l'opció de tornar a marcar i ficar el 3-4 en el marcador. Estem en el 96, camí del 97. I està preparat per a executar aquesta falta Baratucci.
0: Vinga. Bo. Si fa gol el Villarreal, vea, ara.
1: Nico Baratucci, en cama dreta, l'argentí, preparat per a llançar. Està pràcticament a la frontal de l'àrea. Un poquet escorat cap a la dreta. I ahí està Baratucci, la tanca del Jaén, que és de fins a...
0: 8 tios, eh?
1: Sí, 7 i 1 en terra. Baratucci també preparat en eco. La pilota, quan dona l'okay l'àrbit, ahí va el llançament i la para. La para Jaime Morillas, desvia aquesta pilota cap a línia de banda. Continuarà l'atac per al Villarreal B.
0: Passat pel mig de la tanca.
1: Sí, sí, s'ha obert, s'ha obert la tanca. I estava molt atent ahí Jaime Morillas per a desviar aquesta pilota cap a la banda. I ara fica en marxa el Villarreal, novament en xoc, combinant des de baix, precisament en Álvaro Baix, el que ja retalla és dins l'àrea la pilota per a que viatge cap a la frontal, no n'hi ha res, ara no la xiula el col·legiat, se'n va el Jaén a la contra, ix en velocitat, però té que aparèixer per a tallar i se való, no, en falta, molt bé, xec, Tidiané, i ara a terra,
0: tan novament
1: el jugador del Villarreal, però és bona la contra, allà té l'avantatge, el valor que viatja per banda dreta, es perd per línia de fons, no és bona la centrada d'Arnau Forés, serà treta de porteria per a el Jaén, per a Jaime Morillas.
0: Anem a veure si donen afegit, eh? Perquè anem a arribar al 99.
1: Algo més tenen que
0: donar. Hem de donar 2-3 minuts com a poc. El temps que s'ha passat Keita en terra per eixa lesió.
1: Era Nico Sánchez el que traia eixa centrada defectuosa des de la banda dreta.
0: Pues és el segon partit que té el Villarreal de David Albelda. No haig d'anar a plaer, però sí molt a prou de la victòria, com és el cas del dia a l'Antequera, que anava 2-0 sí, i empataren 2-2. I el de avui s'ha posat 3 vegades per davant. 3 vegades per davant. L'última en el 83.
1: En un camp que ja deien que era complicat, eh? Este està de la victòria.
0: No massa gent guanyarà en la victòria fora de casa.
1: Ja el 99, temps complit. Anem a veure quan allarga l'àrbit. En una treta de banda, ara no ven per al Villarreal des de camp propi.
0: Per cert, Espanya, que ja va guanyant 0-1 en gol de Patri Guijarro, un golàs per ser per tota l'esquadra. 0-1 guanya Espanya davant Estats Units.
1: Pilotada amunt de Cheik, la contra és el Villarreal, rebutja la defensa del Jaén, se la vol quedar Keita, el baló que viatja cap a la banda esquerra, Keita, que jo no sé
0: Keita
1: ni com
0: no,
1: pot
0: no
1: córrer.
0: No pot ni caminar.
1: No pot ni córrer. Ahí està, combinant en el seu company, precisament en Dani Rodríguez, que busca línia de fons, però talla bé la defensa del Villarreal, recupera Keita, novament se fa fort dins l'àrea, Peri, que ve el Jaén, quina jugada, punt de marcar, quina parada, el rebus del central, la salva el Villarreal en última instància, però ha tingut una gran combinació i una oportunitat de gol Dani Rodríguez per a fer un golàs, i ara n'hi ha falta duríssima sobre Albert García i la pilota serà per al Villarreal, novament en Jaume Pol com a protagonista, però mira, quina taconada.
0: Acaba de tindre
1: quina taconada
0: al
1: de Marcos
0: pal.
1: Iberio.
0: Ha pegat al pal.
1: No ha tocat el porter?
0: No, no, ha tocat el porter i li pega al pal.
1: És una molt bona parada i després el pal evita el 3-4.
0: Ha estat a punt de guanyar el Jaén, tu.
1: I la victòria per al Jaén, que no, que és un 3-3 de moment en el minut ja 100 de partit. Atravessant el minut 100, camí del 101. El baló ja buscant a Aiman, rebutja Carlos Polo, el baló que no toca a terra, és un anar i tornar, dice baló per l'aire i la pilota se perd per línia de banda i serà el Villarreal qui tindrà una de les últimes.
0: Va ser la última, jo crec, eh?
1: Una de les últimes. La fica en marxa el Villarreal per banda dreta, recupera el mig del camp el Jaén, però això rebuix a favor el propi Villarreal, que ja combina dins l'àrea. Pere, que ve el Villarreal i se Jaume Pol en tota, i a la defensa del Jaén i a la contra vol eixir el Jaén, però una nova oportunitat del Villarreal.
0: Tancadíssims.
1: Està el partit boix també per banda dreta, novament el baló ix en ixa acció de Nico Sánchez i serà pilota per al Villarreal en Arnau Forés, combinant de Nico Sánchez. La pilota en profunditat per a trobar novament a Nico Sánchez i torna a eixir per banda. Serà treta de banda novament per al Villarreal B.
0: Minut 101 i mig.
1: La central del Villarreal dins

0: l'àrea i sent tot Jaime Morilla sense problema cau a terra i així hauria d'acabar el partit en aquesta centrada en la que buscava el cap de Baratucci, però ja està en camí del 102. Jo crec que aquesta és l'última en l'aire, la pilota Jaime Morillas, baló que busca a la davantera del Jaén, però ese baló bota, recupera el Villarreal, se la queda Baratucci en profunditat per Aiman, la carrera d'Aiman, i vuelve Javi Moyano, recupera el Jaén, el rebuig a Fabriz, novament a l'equip ginense, i va a xiular i se acaba el partit en la victòria, empat a 3 entre el Real Jaén i el Villarreal B. Reparta de punts i en els gols, recordem, per part de Álvaro García, de Albert García i de Aiman per el Villarreal, doblet de Siberio de penal, Moja Keita també per al Jaén, 3-3 al marcador, un punt per al Jaén, un punt per al Villarreal B.
1: Pues segurament també igual de injust a l'inrevés que la victòria del Deportivo Eldense, perquè ha fet moltíssim més el Villarreal B per a guanyar el partit. Ara bé, no pots regalar, i avui, més enllà dels penals, el segon sobretot molt dubtós favorable al Real Jaén, si fas 3 gols fora de casa i no guanyes el partit és que alguna cosa mal has fet tu. Ràpidament, els números del partit: 1.99 de expected goals per al Jaén, ha fet 3 gols, 2.13 per al Villarreal B, que ha fet 3 gols també, possessió 58-42 favorable al conjunt de casa, al Jaén, 19 rematades del Villarreal, 7 entre pals, 3 gols, 10 del Jaén, 5 entre pals, 3 gols. Corners, 4 per al Villarreal i 3 per al Jaén. Grogues, 5 per al Villarreal, 2 per al Jaén. El Villarreal que se'n va carregat del partit. I faltes ha fet de nou el Villarreal, que ha rascat molt més que el Jaén. Jo crec que li han xiulat més. Ha rascat més el Jaén, però no, li han xiulat menys. 8 només ha fet el conjunt casolà. Els millors del partit, Salva.
0: Bé, per a mi, per al Jaén, tinc que repartir-lo entre dos jugadors com Moja Keita i Marco Siberio. I en el cas del Villarreal me queden Albert García.
1: Gran gol, per cert, des de la frontal del davanter. De l'àrbit, bé, regular, mal o desastrós?
0: Te diria que bé, ha estat encertat en el que ha xiulat en directe, també les revisions, i per tant, te diria que bé, li donem un 6 i mig.
1: Jo li poso l'asterix del segon penal favorable al Jaén. El primer, res a dir, però el segon... Molt justet. El Villarreal ve que se queda en 14 punts en la segona posició, això sí, a un del Saragossa, que ha de jugar encara, juga demà. Mentre que el Jaén entra en playoff. 12 punts per a el conjunt hienense, el conjunt que avui ha actuat com a local en la quarta posició. Tanquem la victòria. Un abraç, Salva.
0: Un abraç, fins després.
1: I t'escoltem a partir de les 11 de la nit en els últims 90 minuts del punt a punt. Estàvem pendents de l'últim paronet o podem anar ja a recordar alineacions? Últim paronet, correcte.
2: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
4: Cada dia milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5.
1: De la vespada de 52 minuts al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. De la mà de Caixa Popular anem amb les alineacions. Carlos.
5: Per part del Villarreal, Íñigo Pérez, que canvia de sistema amb tres centrals, juga amb Gulaxi a la porteria. En els laterals, Àlex Freeman en la dreta, Sergi Cardona en l'esquerra. Tres centrals, com diguem, Pau Navarro, Foyt, que torna després de la lesió, i Renato Veiga, el doble pivot. El titular, Pape Gueye i Santi Comesaña, per la dreta, Ilias Acomats, per l'esquerra, Alberto Moleiro, d'alt, únic punta,

0: a José Pérez. El Real Madrid, amb Courtois a la porteria. Defensa per a Trent Alexander-Arnold, Konaté, Rüdiger i Álvaro Carreras. Mig del camp per a Tchouaméni, Valverde i Arda Güler. En la banda esquerra, Dio Mandé, mitja punta, Jude Bellingham, Dalt, Kylian Mbappé, Xiula, important, Díaz de Mera, del Col·legi de Castella-La Manxa.
1: Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot en caixa. I per a viure en la sintonia del Punt a Punt amb Carlos Urrutia, amb Juan Luis Mora, amb servidor, este partidàs entre Real Madrid i el Villarreal, partit de la jornada vijusa, també vosaltres, amics oients, podeu ser un mes en la nostra transmissió.
2: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.
1: I també arroba Punt a Punt en Twitter, TikTok i Instagram per a comentar el que vulgueu durant el partit d'un Villarreal, Juan Luis Mora, que visita un Santiago Bernabéu que, com sempre, se vesteix de gala per a aquestes ocasions, partit de dissabte a la nit, 9 de la nit, és l'horari estel·lar en una setmana en la qual també el Madrid té Lliga de Campions i que anem a veure també com afronta, pues, per exemple, esta situació en Vinícius per una banda en la banqueta i per l'altra molt pendents de veure com rep el Bernabéu a Mbappé i altres dels internacionals que igual durant el paró no han deixat massa exemples exemplaritzants.
3: Bueno, el entorno del Madrid siempre una caja de sorpresas. Sí. Vamos a ver cómo actúa, porque siempre, bueno, la afición es muy exigente con sus jugadores. Quieren sobre todo, pues, ver esa profesionalidad, ese sentir el escudo y bueno, vamos a ver porque durante esta semana, pues, se ha hablado, como hemos dicho antes, de todo menos de fútbol, menos del partido que enfrentaba el Villarreal y a ver si el Villarreal puede pescar en Río Revuelto y bueno, un partido para dos equipos Champions que el Villarreal, pues, en este campeonato ha ido de muy menos a más o menos normal y bueno, veremos a ver este partido porque es una piedra muy importante contra el Real Madrid en su casa, en el Bernabéu.
1: Chico, te recordatorio que també en segona divisió hem estat molt pendents de l'últim partit de la jornada, el Celta de Vigo B, el Celta Fortuna davant el Real Societat B, que juga a les 9 de la nit, que es disputa d'ací a 4 minuts. Tot preparat en el Bernabéu, Carlos, per al gran partit de la jornada.
0: Que enfrontará en la fecha número 8 del campeonato de Liga al Real Madrid davant del Villarreal. Como dijo Juan Luis, todos dos equipos juegan Champions. Esta semana, dimarts, rep al Nápoles, a la Cerámica, al Villarreal. El dimecres juga al Real Madrid al Camp de la Roma, a Italia. Y sobre todo, a mí me crida molt l'atenció que haya cambiado por primera volta de sistema cuando es molt radical el 4-4-2. Íñigo Pérez fica en tres centrals, només un punta, però és el Bernabéu.
1: És que és el Bernabéu. Si has de canviar coses, Juan Luis Mora, vas a canviar en el Bernabéu davant el Madrid i no en la Cerámica davant, no sé, un Racing o...
3: Sí. A ver, evidentemente, yo creo que la intención es blindarse atrás con esos tres centrales. Vamos a ver cómo evoluciona ese dibujo, esa estructura y vamos a ver... ese Villarreal con, yo creo que hoy por hoy el jugador más interesante es Ilias, en banda, que es el que más en forma para mí está del equipo. Vamos a ver cómo va evolucionando ese dibujo que en principio pone Íñigo de inicio.
0: Que per cert, a mí me extraña también un poquet la suplencia de Saliba, que no han fet, no han repartit això, perquè per a mí tenia més allà ficar un tribot en Pape Gueye, en Comesaña y en para tapar a Güler, a Valverde y tal, y a Saliba.
3: Sí, evidentemente. A ver, Saliba es otro puntal ahí en el centro del campo que podía haber tirado de él para hacer ese tribote, quizá con Pape Gueye en el vértice o Saliba en el vértice. Pero bueno, ya te digo, vamos a ver cómo evoluciona ese dibujo y la estrategia. Porque, bueno, a priori en el vestuario, pues todas las estructuras son buenas, parece que se evoluciona bien, pero el jugador de enfrente, el equipo de enfrente juega, es un grandísimo equipo y a ver cómo va.
0: Y pensé que si no había cirurgia ocular de Nicolás Pepe, també, si estava programada, n'hi ha hagut 3 setmanes sense lliga, eh?
3: Uf.
0: Clar, què?
3: Claro, és que al final... bueno, però jo crec que ahí depende de club, de jugador... bueno, jo crec que al final són històries que nunca, nunca se sabran i que, bueno, quedarà para los adentros de l'equip o del club.
1: Mourinho va defensar el seu jugador l'altre dia a Vinícius i a Mbappé, dient que no, que el tema de Mbappé s'ha exagerat per la premsa, per a variar. Y que el tema de Vinicius, que n'hi ha que ajudar-lo, que és un xiquet, digo, bueno, un xiquet que porta 6 anys, a este pas serà un xiquet en 40. Però...
0: I per ser que per als amants del màrqueting, avui també és notícia perquè estrena botes Kylian Mbappé, primer partit que juga en la seva nova marca sí, de la que és copropietari Roger Federer, el suís.
1: Sí, senyor, li han pagat una fotracà, Juanlu, i mira que este estava en Nike abans, no?
0: Sí, tota la vida.
1: Tota la vida, pues...
3: Bueno, te voy a decir, porque bueno, a nivel de un poquito indagar, creo que han firmado a nivel fútbol, deporte y tal, a Kylian Mbappé y a nivel prenda a Zendaya.
1: A Zendaya,
3: la actriz.
0: Y a Thierry Henry también. Sí, Zendaya está firmada desde Fauna. Sí.
1: A la chicona de Spider-Man y de Dune. Sí.
0: Tom Holland,
1: sí señor. Sí, senyor. Bueno, pues el màrqueting, que és el que té, i parlem del Real Madrid, pues màrqueting i Real Madrid van sempre de la mà. Sobretot per a lo roïn. Estava mirant per ahir... Clar, l'àrbit d'avui, no ho hem comentat, però bueno, sempre que hi ha un partit en el Bernabéu, jo crec que és obligatori també parlar de l'arbitratge. Ahí està José Mourinho, en eixa cara que té de pomes agres, com sempre. I, efectivament, Juan Foyth, que torna després d'este paró. Esperem que aguante, Carlos. Esperem de veres que aguante, perquè Juan Foyth té, com se diu, té la negra en el tema de les lesions,
0: sí.
1: I el pobret és incapaç de filar 3, 4, 5 partits consecutius sense caure.
0: Quan no només és el líder de la defensa, sinó que ell fa millor el que juga al seu costat. Renato Veiga està menys empanat quan juga juntament amb Foyth. I Pau Navarro, que té això que és encara un poquet tendre, un poquet tendral, un poquet primavera, pues al costat d'ell jugarà millor, segur.
1: Bueno, pues tot preparat, 9 de la nit en punt. El duel, per cert, en segona divisió entre el Celta Fortuna i el Sanse ja acaba de començar. 0-0 entre el Celta B i el Real Ciutat B. I en primera divisió, un Bernabéu que té molt bona pinta, té molt bona imatge. I ahí tenim, novament, en pantalla l'alineació en la qual ja la millor notícia en este paró és que ja definitivament el debat s'ha tancat al voltant de la porteria. Jo me'n vaig anar de vacances estes 3 setmanes... en Gulag sí que havia jugat només un partit, un parell de partits, i ara ja s'ha consolidat baix els pals. I ahí està, per cert, Carlos, l'homenatge del juvenil del Madrid, que va ser campió d'un torneig sub-20, si no m'enganyo.
0: Del Intercontinental sub-20.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: El juvenil del Real Madrid, la veritat és que les 2-3 pròximes generacions,
1: són molt bons.
0: Ho sap Mora millor que jo, que ven del Real Madrid, són probablement les millors dels últims 10 anys.
3: Te voy a decir más, el entrenador Álvaro lo firmé yo para el Levante al filial, al Levante B. Jugaba en el Real Madrid C y bueno, y vino para el Levante, estuvo jugando en la cantera del Levante. Para mí un entrenador con muchísima proyección, que bueno, entre esta temporada y la anterior ha ganado todo. Yo hablando con él le digo, ¿qué te queda por ganar? Copa, Supercopa, Intercontinental, todo.
1: Liga, Álvaro López,
3: todo.
1: ¿No? Sí. Álvaro López. Sí. Pues ahí está, els aplaudiments del Bernabéu, Arda Güler, que té l'edat d'estos xicons, estava pensant que pràcticament no són de la mateixa edat, i el que deia, tot preparat en el Bernabéu, el Villarreal, que té un dels reptes més grans ara mateix en el futbol nacional, que és guanyar o rascar alguna cosa en la castellana.
0: A punt, per tant, de començar el partit encara, n'hi haurà temps, esperar més Rogles. Ho ha fet ja el Villarreal, ara va el del Real Madrid.
1: Una cosa, el tema dels temps així se'l passen pel...
0: La puntualitat, sí. Més que britànica, és un poquet congoleña.
1: I ahí està, Vinícius Júnior en la banqueta...
0: ¿Ixe és Vinícius o és el intel·ligència artificial?
1: T'has assabentat del debat este de... Però és un debat que els propis madridistes han tret, de si és Vinícius o un fake de Vinícius. Sí. Si els aficionats del Madrid trauen eixes coses a la palestra, pues que anem a fer la resta. En fi. Bueno, el que deia, plànol cenital, tot preparat, comença el partit de la jornada.
0: I es roda la pilota. El Santiago Bernabéu ha tret del cercle central el Villarreal, que ja juga per a perdre la pilota per la banda dreta, uns 12 metres de la línia divisòria. La pilota que es perd per la lateral, banda per al Real Madrid. Primera ocasió de possessió per al conjunt de Mourinho. Als 23 segons de partit endarrerissen la pilota cap a Courtois i este juga amb els centrals. Apreta molt, pressiona dalt el Villarreal, però trau bé la pilota. Arda Turam, Arda Güler, en profunditat per a Mbappé, ben tapat per la posició de Sergi Cardona. Té que recular. Continua l'atac per la dreta del Real Madrid. Ara és Trent Alexander-Arnold el que té que endarrerir. Circula la pilota, la canvia de banda del Madrid, però té que endarrerir. Cap al seu porter al final. La sessió d'Álvaro Carreras. De moment, un poc de patró tàctic este partit. Rep la pilota Fede Valverde al cercle central, però n'hi ha fora de joc de Kylian Mbappé.
1: El primer, jo és que sempre que passen aquestes coses d'Mbappé, per cert, Mourinho porta un look molt estrany. No s'afaita, però tampoc se deixa barba. Està ahí com dos dies, no? Barba de dos dies. Mbappé fora de joc, minut 1 de partit. Me recordo sempre del partit d'aquell fa un parell de temporades davant el Barça, que va fer com 12 fores de joc, que cada vegada que la tocava estava en offside. Pues anem a veure, perquè és un jugador que, recordem, només va jugar el primer partit en França, potser, i ja en el segon se'n va anar.
3: Sí, sí, bueno, i no duró pràcticament...
1: Correcte.
3: Bueno, metió gol i...
1: És a dir, descansat arribarà.
0: Juga el Villarreal en camp del Real Madrid per l'esquerra. Moleiro darrere, cap a Pape Gueye. Li la demana Alberto Moleiro. Este alça el cap, la combinació pel mig de l'atac del Villarreal. Pape Gueye pensant si l'obri en curt, en llarg, o què és el que fa. Al final, triangulació i pilota endarrerida. Com ensenya cap a Renato Veiga, este cap al seu company Juan Foyt. La juga amb Pau Navarro. La pilota en la divisòria del terreny de joc. Possessió ara llarga el Villarreal, però també té que recular perquè apreta la línia atacant del Real Madrid. Renato Veiga cap a l'esquerra. Sergi Cardona.
1: Mira, ara que l'ha tocat Gulaxi, el castellà de Gulaxi molt bé, eh? Per aportar així tres mesos només. El tio va donar ahí una roda de premsa, va parlar un poquet, el tio... Bueno, Ron Gurley va estar any i mig així i no parlava ni papa de castellà. I Gulaxi en tres mesos...
0: La comparació.
3: Al final, todos estos jugadores se ven su fase de implicación o su época...
1: Correcte.
3: En el aprender todo. El idioma, las costumbres, el club al que llegan, la ciudad, todo eso. Y hay jugadores profesionales en ese sentido... Y hay jugadores que pasan un poco más. Hablamos de caso de Bale. De Bale,
0: el que diu, qualsevol comparació en Ron Gurley, inclús la de castellà, per Gurley.
3: Sí.
0: I perquè s'ho vereix. Tres minuts de partit, empat a 0 en el Bernabéu entre el Real Madrid i el Villarreal. Ataca per la dreta el conjunt grogué, pilota al punt de penal, no arriba a Yoce per al remat, però el rebuig afavorix a l'equip del Villarreal. Íñigo Pérez des de fora de l'àrea, el xut desviat a la dreta de la porteria de Courtois, demana córner, però serà Porto per al Real Madrid.
1: Pues no és córner perquè no arriba a fregar, però Pape Gueye des d'aquesta distància, des de la posició, Juanlu, ja algun golet que un altre...
3: Sí.
1: Hombre, en la Copa d'Àfrica, en la final, per exemple.
3: Sí, bueno, y yo creo que es un buen partido para él, porque Pape Gueye no ha empezado muy bien este campeonato y poco a poco ha ido asentándose en el equipo, e incluso estuvo, pues bueno, un partido fuera de la titularidad en sí. Málaga, tuvo que salir por lesión de un compañero y a partir de ahí yo creo que ha ido dando esos pasitos hacia adelante para ser el jugador que nos tiene acostumbrados a ser.
1: Es que tot l'estiu m'està parlant de Pape Gueye de una eixida.
3: Sí.
1: Jo crec que inclús el propi futbolista donava per fet que acabaria fora de l'equip, que seria traspassat. Bueno, ha començat la temporada i ara jo crec que s'està començant a agarrar. Jo crec que no és tampoc massa estrany, eh?
3: Sí, bueno, a ver, el potencial lo tiene, es un jugador que bueno, ya conocemos, ya lo trajo en Marcelino, confío en él y bueno, y prácticamente cuando Pape está bien, yo creo que, bueno, el potencial del Villarreal sube muchos enteros.
0: Trent Alexander-Arnold, que tractava de xutar, canviar el joc cap a Kylian Mbappé, no n'hi havia fora de joc, però no ha arribat, tot i que ha estirat la cama dreta el davanter francès del conjunt del Madrid, que per bé de futbol, i que és notícia perquè no és habitual, està jugant d'una manera molt solidària en trellat la seva pressió ofensiva, com ara la que estan fent-li cap al porter Gulaxi, que trau com si fos Ter Stegen, amb el peu cap al cercle central. Tracta de controlar Ilías Acomás, però li la lleven Álvaro Carreras per al Real Madrid. Jugam els defenses. Rüdiger la tira per a qui sàpia jugar a futbol. Per exemple, Diomandé per l'esquerra, ja ataca el Real Madrid. Li defensa Alex Freeman, la pilota que eixirà per la línia de fons. Diu que no, l'àrbitre, aixina que continua la possessió per al Real Madrid.
1: Alex Freeman va necessitar molta ajuda del seu company de banda, perquè Diomandé cada vegada que enfila o cada vegada que encara és perillosíssim.
3: Bueno, si antes hablábamos de Pape, Pape Gueye, este es un partido para Diomandé.
1: Sí, sí. A banda titular, inicio de la banqueta.
3: Tiene que ya empezar a justificar esos 130 millones de traspaso. Y,
0: atención, ojo. Carreras, el de remate Mbappé al pal y fuera. No sé si fuera, estaba invalidada la jugada.
1: No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que Carreras está habilitat.
0: Arda Güler, que no es fuera de choc. A l'esquerra.
1: I la passada tampoc.
0: Carrera. Sí,
1: mare meva, quina ocasió ha tingut el
0: molt
1: Madrid.
0: Molt bona jugada en atac del Madrid. Com la toca de primeres, bot i volea.
3: Muy bien.
1: I Güler molt bé.
3: Carreras, la verdad, que acomoda el cuerpo a bote pronto y se la pone muy bien a Mbappé.
1: Pues primer esglai.
0: Per al Villarreal, que empata a 0, primers 8 minuts de partit. Al Bernabéu davant del Real Madrid, tracant de mantir de la pilota, però la perd en defensa, ataca el Madrid, atenció, és Jude Bellingham, obrint cap a la banda esquerra, i està Diomandé, a la centrada rasa, rebutja malament la defensa del Villarreal, el retruc li s'afavorís, pilota per a Ilías Acomás, que avui tindrà un partit amb molta faena defensiva, tot i que no és massa intens en la recuperació ni en les vigilàncies. Torna a recuperar en atac el Madrid, pilota per a Arda Güler, que obri cap a Alexander Arnold per la dreta dins de l'àrea, la pilota picada, no arribarà al remat. Menys mal per al Real Madrid. Bellingham,
1: passant molt malament.
0: Corner.
1: Ara mateix són molts bons minuts del Madrid atacant, Juanlu, sobretot atacant.
3: Sí, a ver, el Madrid sale incisivo arriba, sale presionando arriba, sabe que el Villarreal le gusta sacar la pelota desde atrás jugada y hemos visto antes que han cometido un error en pase y ha provocado esta jugada de peligro para el Real Madrid.
1: Anem a veure.
0: De moment, Arda Güler, el millor jugador del partit. Córner a favor del Real Madrid, a la dreta de la porteria de Gulaxi. En el primer pal rebutja de cap Renato Veiga. Pilota per al cercle central, arma nova, possessió en atac. El Madrid, ahí està tractant de jugar darrere Bellingham. Al final, tenia que endarrerir la pilota des de camp propi, cap a Courtois, cap al porter madridista, que és de l'àrea. Juga en llarg, una pilotada que ha sigut més una traïció que un passe, i perd la pilota el Madrid en la divisòria, banda per al Villarreal. En la repetició es queixava Rüdiger.
1: Sí, però ahí Juan Foyz ha fet pues una acció que hem vist en el primer partit de la vesprada, el de Mendizorroza. Laporte, li han assenyalat un penal molt paregut, però si és que els defenses han d'anar jugando en moltíssima cura en esas acciones, ¿eh? Es que te veuen totes.
3: A ver, ¿sabes lo que pasa? Que ahora es verdad que con el VAR, pero siempre en balón parado, todas esas melees, siempre pasan cosas, siempre. Y bueno, y ahora pues los jugadores lo saben y exageran quizá más esas entradas.
0: Per la pilota, Renato Veiga, que se había eixit de zona en el cercle central.
1: Renato Veiga parecía un cavall damunt de Txell. Que està ahí esbarant-se, i s'han portat per davant a Konaté, me pareix. Oi, bo... Pues això és de groga, eh? A banda, alça molt el peu.
0: Li han perdonat la falta i
1: li pega les dos, les dos. Renato Veiga diu, mira, igual no t'ha agarrat bé en la primera, te vas a pegar en la segona.
0: Sí que ha sigut groga per a Renato Veiga.
1: Pues és que és una groga com un piano.
0: És una tonteria el que fa, perquè no té per què eixir sense tocar la pilota, fer la jugada individual fora de posició. Menys mal que avui juguen amb tres centrals i ne quedaven dos, Íñigo Pérez per al Villarreal.
1: Bueno, el golàs que acaba de clavar Ángel Arcos per al Celta Fortuna, un golàs de lliure directe a l'escaire, absolutament cama dreta del xiquet. Gol d'Ángel Arcos, gol del Celta B, Celta Fortuna 1, Real Societat B 0.
0: Empat sense gols al Bernabéu. En el Real Madrid-Villarreal, 8.

0: Plena jornada de la Lliga en primera divisió. De moment el Villarreal tractant de fer coses, però sense massa lligat. Juga ara per la dreta, per l'esquerra, Moleiro, cap al cercle, per la punta de penal, no arribarà i a Jose. Avantatge per a Álvaro Carreras, que escolta la pilota fins que li arribi a les mans de Laurent Courtois, del porter blanc.
1: Este Madrid és, Juanlu, molt, molt anàrquic en moltes demarcacions o en molts jugadors, però se troba molt còmode darrere. Jo crec que els quatre darrere sí que conjunten bé. Ojo!
0: A Diomandé, que se'n va sol, se'n va de Veiga. Molt bé ara en la recuperació.
1: Freeman.
0: Àlex Freeman, el lateral dret del Villarreal, perquè el tratge que li havia fet en el control orientat en Diomandé havia sigut de por.
2: Estas son las acciones que yo creo que si esto lo hace Mbappé, creo que hay gol.
1: Sí, o te forza el penal.
2: Sí, estas son las acciones de esa diferencia, lo que te comentaba antes, que
1: es que te 20 años, 21 años.
2: Diomandé tiene que empezar a demostrar por qué se ha pagado eso por él y quién es Diomandé, sobre todo para esa afición tan, tan exigente del Bernabéu.
0: Seguís atacando el Madrid, per la esquerra, Arda Güler, que s'esvara, perdrá la pilota davant de Freeman, que té molta faena també. Ara en curt per Elias Acomas, que no pot eixir en la pilota, la té que endarrerir encara en la posició de lateral falta. Dret. Li fan falta a Freeman, però el jugador del Madrid que va de àrbitre avui no la xiula. Juga el Villarreal com pot per eixir en la pilota. Molt bona la combinació ara de Comesaña amb Pape Gueye, però tenen que endarrerir altra vegada cap a Àlex Freeman, 12 de la primera. Continua l'empat a 0.
1: És un camp de mines, eh? Traure la pilota des de darrere en els blancs, pressionant com està pressionant ara el Madrid. És un camp de mines. De moment li està eixint bé al Villarreal, però mira aquesta passada, Juanlu, el perill que té en horizontal, en la frontal.
2: Tienes que ser muy fino técnicamente para bueno, salvar esas líneas, porque son jugadores que son rápidos, se colocan bien. Hablo del caso del Real Madrid. Y luego, pues, si te la roban en el último tramo cerca de tu área, estás muerto.
0: Juga en ataque el Villarreal. Rep Moleiro, que tracta de ficar-se dins de l'àrea, però Rüdiger és més contundent i acaba rebutjant la pilota. Balonada fins a la...
1: L'havia tirat un pontet ahí molt bo, eh? Però Rüdiger és o passa la pilota o passes tu.
0: I a més que havia jugat bé amb els braços, espentant a Comas, però sense fer falta. Ataca el Villarreal ara, intentant controlar a Jose, després de la bona passada en profunditat de Moleiro, però ha estat millor ara Rüdiger, que està completant un bon partit, sí, també, sí, dins de que el Madrid està jugant tàcticament els millors 13 minuts de la Lliga.
1: Del cap té dos o tres cables pelats, però físicament és una bèstia, eh? Sí. L'anticipació de tot.
2: Igual que bueno, Konaté, tú ves que bueno, todavía no se ha adaptado del todo a esa defensa del Real Madrid. Yo creo que Rüdiger está totalmente adaptado, tanto en ataque como en defensa. Yo creo que lo que tú dices, al final algún cable tiene que tener pelado porque hace algunas cosas, incluso a los compañeros en los entrenamientos.
1: Sí, sí. Vamos fuerte, bueno, a los entrenamientos.
2: Pero bueno, son jugadores que están ahí y que, bueno... Vamos a ver, sobre todo con esa dupla de centrales, a ver si, bueno, porque sacar el balón del de atrás no son como el Villarreal en este caso, pero intentan, pero yo creo que bueno, no tienen ese pie como para sacar el balón de atrás.
0: Enfoca la tele a Vinicius, menys mal que no té el mòbil, i Xina, mira un poquet el partit, però molta cara d'atenció sí que no estava ficant. El Wii suplent en el Real Madrid, els entrenadors tots de blau marí, més elegant Íñigo Pérez que no Mourinho, que sembla un mendigo. Estem en el...
1: Ja t'he dit abans que el tema de la barba està estranya de dos dies.
0: La barba i la vestimenta sempre ha anat... Ha volgut fer marca fins i tot en la vestimenta, com en, per exemple, en Espanya, el teu amic Bordalàs, però...
1: Hola!
0: El estilista no ha sigut molt bo per a Mourinho en aquestes últimes dècades.
2: Que Mourinho jo crec que ja no tiene que demostrar nada.
1: No,
2: él piensa
1: no,
2: que
1: no,
2: ya no tiene que demostrar nada. Yo creo que ya no se le ve con esa fuerza
0: no.
2: de... Y ese... Por eso lo que comentábamos antes. Mourinho tiene que defender hasta la saciedad a sus jugadores, porque son los que le tienen que sacar del atolladero, de los momentos difíciles, y si encima se enemista con este tipo de jugadores, pues la de perder ya sabemos que la lleva él.
1: Sí, no. la entrada ara de Álvaro Carreras, Cavall i Picaor, sí. I no ha enganxat a Ilias de miracle,
0: Però la veritat és que ha sigut, sense cometre falta, una bona, em sap, una bona

0: Llega desde la defensa, capa la carrera de Mbappé. Atención, Mbappé controla en la derecha, retalla, chuta para Gulácsi. La mejor oportunidad del partido, el mama entre Mbappé y Gulácsi, el chut de Mbappé. Moll, la parada de Gulácsi, sencilla.
1: Pero definición de Mbappé, típica del davanter que arriba Ofegat, sense pensar, tirat al ninot, centrada sense...
2: Hace un recorte que con caño incluido, muy bueno, muy bueno, se queda solo. Y
1: yo creo que se esvara y se cae.
0: Yo creo que él se clía de agarra de brazo.
2: A ver, yo creo, mira, todos estos jugadores, siendo estrellas, son humanos. Al final, toda la semana, los dimes y diretes pasan factura.
1: Pero este no te va a perdonar dos.
2: Sí, sí, por eso te digo, pero en otras circunstancias no te perdona ni la primera. Entonces, bueno.
1: La pasada, per ser, desde defensa, no sé quién está. No sé si es Rüdiger o de Konaté. El balón es magnífico a la esquina de la defensa del Villarreal.
0: Agobia ara el Real Madrid en ataque, cambiando el joc cap a la dreta, on rep Trent Alexander-Arnold, que es igual de bo jugant com a lateral que com a extrem. Tracta de controlar la pilota, no pot arribar. Forta, pero al Villarreal.
1: De momento ells ja han avisat.
2: Sí, no, y ten en cuenta que Mbappé es raro porque lleva ya dos. La anterior de carreras que le pasa, que da el palo y se va fuera, y esta. La verdad, el recorte se queda
1: control,
2: solo.
1: Se le va el control.
2: Se queda solo y creo que resbala. No,
0: Juan le agarra del brazo. Le agarra.
1: Pues ese chicoteta agarró es la clave del invente. Claro. De que eso no le va a caer agua a cero.
2: Le desequilibra y eso es justo lo que le permite pues no golpear bien.
0: Y pues digo una cosa. Que no hagin revisat el partit i no hagin inventat un penal per al Villarreal, per agrair,
1: Sí, però...
0: Perquè agarrar-la l'agarra,
2: No, però perquè no ha protestat tampoc Mbappé.
1: Clar, perquè la falla, no, la definició no és bona. Si la definició és bona i a banda la tema en penal, pues sí, protestes, però... És estrany, la que ha perdonat a Mbappé quan arribem a l'Equador de la primera part. I ara sí, Carlos, el Madrid, que després d'esta ocasió grossa, bona, ja comença a tindre un poquet més la pilota.
0: Pilota llarga de Arda Güler desde la derecha, capa a la izquierda, buscante la posición de Diomandé, voluntarios pero no masa insertad. Se importa una patada de Santi Comesaña, pero no chula res l'àrbitre. Manté la posición de la pilota el Villarreal, tractant de atacar. Repero en cercle central, Pap Gay. Ahora cambia capa Alberto Moleiro, que recoma extrema esquerre en la lateral. Tractada de fer la individual, el xut de Moleiro al fora.
1: Ho havia fet molt bé.
2: Sí, és una de les jugades que...
1: Era la finta en el cos que fa ahir. Sí. Que hi ha millor,
0: En el xut, el centre de gravetat se'n va pa carrere, no cap endavant, per això la pilota va...
1: L'entrada a Diomandé, groga, claríssima a Juan Foyth, Molt dur, ahir Juan Foyth.
0: Xut baix del genoll, però no han xiulat res.
1: No està massa espavilat l'àrbitre. N'hi ha que aprofitar. Bueno.
0: I ara els capitans parlant amb l'àrbitre. A mi més que me dona por ara que no estiga a favor d'Inter Madrid, perquè està a favor d'Inter Villarreal.
1: A mi me dona por quan apareix Fede Valverde en un partit davant del Villarreal. Que en el passat n'hi ha hagut incidents en el pàrquing.
2: Bueno, ahora son compañeros de ciudad, ¿eh?
1: Sí, no. Pas que m'imagino
2: que... Són vecinos, són vecinos.
1: Que Baena i Foyth no estaran massa a prop. I per això Baena i Valverde, i per això l'Uruguai Espanya del Mundial tenia aquest puntet també de picantor.
0: Juga en defensa el Villarreal, minut 24 de partit, empat a 0 en el Bernabéu entre Madrid i Villarreal. Li conta el punt a punt de sa casa de Apunt Ràdio. Xafa la pilota Pap Gay per al Villarreal en el cercle central, la endarrerís cap a Renato Veiga, que obri a l'esquerra, on està Sergi Cardona, té que tirar darrere, cap a Veiga, Veiga cap al porter, la toca Gulácsi amb el peu.
1: Ara que ho ha dit, tu sabies, Juanlu, que sempre estem, punt a punt, sempre estem, de 12 al migdia a 12 i mitja de la matinada, sempre estem. Tu vas en el cotxe, poses la ràdio, sempre estem. Si te criden per telèfon, amic oient, que estàs allà en la ràdio, sempre estem, ojo!
0: La centrada, que al final era centrada xut, de Santi Comesaña, des de la dreta, senzilla per a que la parara... El porter del Madrid, Courtois, no ha pogut arribar al remat a Llose. Diguem-ne que una oportunitat...
1: Això no sé si contar, me donaria vergonya contar això com a oportunitat, però bueno... estadísticament apareix com a tira entre pals.
2: Però si veis el partit, el Madrid no és ese Madrid com nos

0: tenía acostumbrados, ¿eh? Esa apisonadora, esas llegadas en oleada, el que, bueno, tarde o temprano va a caer
1: pero
0: el gol.
1: Mira,
0: va a caer el
1: set partido anterior, si Carlos Espíli ha salvado dos vegades ya en el minuto 90.
0: Bueno, eso es lo que estoy pensando. Tú imagínate que, bueno, el resultado 0-0, llegamos al minuto 80, 75, Carlos Espíli, Mbappé.
1: Peril.
0: Sí. Y Carlos Espíli consigue un gol en el Bernabéu y se el Madrid gana gracias otra vez a Carlos Espíli.
1: Pues no cambiaría res.
0: No, evidentemente.
1: Dime que en la Champions, Vinicius titular.
0: No, evidentemente. No cambiará nada. Pero, la gente soberana y la gente, después de todo lo que hemos hablado durante la semana y todo esto, otra mosca en el revólver.
1: Se parla molt en ese momento de lo que va a hacer José Lu en el Madrid, y al cap y a la fi José Lu era suplente.
0: Sí.
1: Y cuando eixía en la Champions y da igual, era suplente y eixía los últimos dos minutos. Pues malauradament, perquè Mourinho, que ha entrat dins del camp pràcticament a protestar ara, i ara està l'arbit parlant en ell, Mourinho no se va arriscar a cabrejar ni a Mbappé, ni a Diomandé, ni a Bellingham, ni a Valverde, ni a Vinicius.
0: Bueno, a Diomandé quizá, però a Vinicius, a Bellingham i a Mbappé, segur.
1: Ja, però Diomandé, si no el poses, cabreixes al executiu que va pagar 140 quilos per ell. Són 40 o 130?
0: 130, crec.
1: Sí, 130.
2: Precisament és Diomandé qui evoluciona per l'esquerra la centrada per a que puga rebutjar bé i fàcil de cap la defensa del Villarreal. La corona de l'àrea la toca per fer algo Bellingham i la pilota...
1: Està creuat Bellingham.
2: Que se'n va per a Gulag. Sí,
1: de cara d'estar creuat.
2: Està incòmode.
1: Això, correcte.
2: Pèrdua de pilota en defensa del Villarreal. Nova opció d'atac del Real Madrid. Hi ha que estar més precisos, més fins en els passes. Ahí està en el cercle central, en el, la corona de l'àrea. Bellingham xutant amb l'esquerra. La pilota serà córner, l'ha tocat Freeman.
1: Ja comencen a xutxar novament, com en els primers 10 minuts de
0: A veure, el Madrid és un equip que és que no te puedes confiar en ningún momento, porque cualquier jugada, cualquier pase, te la puede aprovechar cualquier jugador, ya siendo un tiro lejano de Valverde, una arrancada de Mbappé. Es que no te puedes confiar, aunque estés muy, muy por encima y tengas el partido muy controlado.
2: Trau Álvaro Carreras el córner, primer pal Freeman. Rebucha de cap la pilota novament per al Real Madrid, però ara potser la contra del Villarreal corre a Ayoce, però havia eixit amb tot l'avantatge cap a la zona de mitjos. Laurent Courtois, el porter del Madrid, de porteria a porteria, partit per a box to box, però ningú que neté qualitat en la construcció del Real Madrid, que quan jugava en Toni Kroos i en Modric, ara en Tchouaméni i en Valverde. És el que n'hi ha. Joan Mbappé com a interior de...
1: Ja baixa a rebre al mig del camp, eh? Està fart Mbappé també.
2: No li arriben pilotes. Diomandé per l'esquerra. En Álvaro Carreras des de l'àrea. Este per a Diomandé. Peril. La pilota rebutjada per Renato Veiga.
1: Han matat un tio.
2: I home a terra Carreras, del Madrid. Álvaro Carreras des de la frontal de l'àrea. I para el xoc l'àrbitre.
1: Para la contra l'àrbitre, per l'amor de Déu. Que li han pegat en el nas, home. Però que no se va a morir.
2: Però i si li fa un poquet de mal?
1: Che, per l'amor de Déu. Que bona passada, per cert. Mira el rebuig, eh? Peng!
2: Li pega la cara.
1: No, ha caigut fulminat.
2: Sí, però l'ha rosat, és el susto, però no és protocol de conmoció.
1: No, clar, que l'àrbit parar una contra...
0: Però ara, mira, le está mandando salir fuera. Ahora tiene que estar un minuto con 10.
1: Clar, però és que per a l'àrbit és dir, tio, ja, però és que talla és una contra, monstruo. No és una qüestió de si Carrera està ferit o no. És que has tallat una contra que eren tres del Villarreal i només un defensa.
0: Això és una locura, és la falta... Bueno, la...
1: Això es passa per parlar bé de l'àrbit. No ho tornarem a fer, tranquils.
2: 29 de la primera meitat, empat a 0 entre Real Madrid i Villarreal al Bernabéu. Juga la pilota, el conjunt de Mourinho en el cercle central. El valor de Bellingham ja per a la carrera de Diomandé, que arribarà abans que es pega per la línia de fons. El retruc li afavorís. Alerta que n'hi ha perill. El pas enrere. Que bé ha estat ahí per a defensar Pape Gueye la pilota caiguent-se amb el tacó com siguera. I ara tracta el Villarreal d'eixir del propi camp, però no pot perquè... Li la torna a furtar el Madrid. A més, n'hi ha falta sobre Rüdiger. Que l'estan pegant, ui, tot el que no li han pegat en la seva carrera, perquè normalment és al revés.
0: No l'han hecho nada.
1: No l'han hecho nada. És que és un ploró. I el que anava a dir, té problemes Juanlu Freeman amb Diomande. Necessita més ajudes, que siga sempre un dos contra un,
0: sí,
1: perquè si no...
0: La suerte que está teniendo el Villarreal, que la toma de decisiones y el último pase no lo está teniendo bueno Diomande. Entonces, si hubiese de esas dos o tres acciones que ha tenido...
1: Penal favorable al Celta B, marca Álvaro Malín a Marín desde el punt de penal, desde el 11 metres. Segon per al Celta Fortuna, Celta B 2, Real Sociedad B 0, minut 33.
2: En el Bernabéu, minut 30, empat a 0, falta Llunyana, però sempre que és per al Madrid és perillosa. Está mirando la piloto Trent Alexander-Arnold. La posición teórica de Mitch Esquerre, según el ataque del Real Madrid, es decir, a la altura de la línea de Michos de Campropi, según la defensa del Villarreal. Rüdiger, Fenli Lamá a Renato Veiga. No chula el árbitro, ahora va la falta, punt de penal, rebucha de cap Veiga para el Villarreal, era Freeman. Balón otra vegada, pero al Real Madrid torna y le atropa el chic.
1: Está ahora mateix el partit que yo que firmaría en tots el 0-0 al descans.
0: Sí, pero como te he dicho, es que teniendo al Real Madrid enfrente, estando mal, no te puedes fiar en ningún momento. Cualquier pase, cualquier llegada, bueno... Ahora a ver qué pasa con Mourinho.
2: Porque ya ha habido una pérdida en defensa de Álvaro Carreras, que estaba como a lateral dret y no esquerre. Mourinho se va porque el desbarajuste táctico es importante. Y al principio que estaba táctica en los primeros 10 minutos en el Real Madrid, ahora, ¿no? Y está respirando en la orella el alé del Villarreal, que le está comenzando a agobiar al Real Madrid. Juan Lara. Ya en línea de Michos del Camp del Madrid, el Villarreal, la pelota de Cardona, que te can darrerir, trata de defensar con Pote el Madrid. Continúa en la posesión de la pelota el Villarreal.
1: No lo he comentado abans, pero este mal descanso en el partido amistoso de la selección española femenina davant Estats Units. Está guanyant España 0-2. Ya buen dit abans, el 0-1. Un golazo espectacular de Patri Guijarro. Y el segon ho ha fet Eva María Navarro, la jugadora de Yecla, ex, entre altres, del Llevant Unió Esportiva, que va estar així fa unes temporades.
2: Juga el Villarreal. La pilota en camp del Real Madrid, tratant ara d'obrir Comesaña cap a l'esquerra. La centrada roïna de Sergi Cardona. Recupera el Madrid en defensa. Pilota per a Arda Güler des de camp propi. Palo llarg per a Fede Valverde, el capità, com a mig per la dreta. El baló cap al centre. Rep Diomande. Té que donarse, pegarse la volta. Bola per al Real Madrid. La posició ahí de Bellingham també esperant el baló. La combinació ara per la esquerra. Tractarà de protegir i ho aconseguís Freeman per la que la pilota isca per la línia de fons. Porta per al Villarreal.
1: El Villarreal està aconseguint jugar-li una cosa no massa habitual, que és desesperar a Mbappé.
0: Desesperar al Real Madrid.
1: Sí, al Madrid, o sea, globalmente.
0: A Mbappé, desesperar a Bellingham, desesperar, pues bueno. Pero ya te digo, o sea, es que yo del Madrid siempre lo pongo en cuarentena, siempre tengo mucho respeto porque, bueno, yo he estado en contra de ellos muchas veces.
1: Sí, son insoportables, ¿eh? Eso, no tan como Álvaro Marín, per ser que acaba de hacer el tercer per al Celta Fortuna. 3-0 en 36 minuts. Està ara mateix ofegant-se, naufragant absolutament la Real Societat B en la seva visita a Balaïdos. Celta B 3, Real Societat B 0. Parlaves, Juanlu, del Madrid,
0: sí, sí.
1: Y de lo odioso que es jugar.
0: Sí, yo lo he tenido delante muchas veces y cuando más controlado tienes el partido, peor, porque ellos...
1: Me rabia dona, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ellos en cualquier jugada, ya sea con defensa, como hablábamos, defensa de tres, defensa de bueno, con dos centrales, da igual. Siempre tienen algo, ese conejo en la chistera, esa jugada de Mbappé, esa jugada de Bellingham, ese centro de Alexander-Arnold, ese tiro de Valverde, Arda Güler, la jugada, pues bueno, tiene un montón de variedad. Lo que pasa es que es verdad que en cuanto a idea de juego, el Madrid pues brilla por su ausencia.
2: Pero que el Villarreal sí que te pla de partir, al contrario que el Real Madrid, que lo único que te cree es que es el Real Madrid. Mourinho, molt empipat, molt enfadat.
1: No acaba el partit a este pas. Els àrbits és que li tenen massa respecte, però un altre entrenador ja l'havien tirat, ja l'havien fet fora de la tècnica.
0: Yo te lo digo por experiencia, porque he visto dentro y fuera muchos partidos. Entrenadores como Mourinho, sobre todo Simeone.
1: Wow.
0: Sobre todo
1: Xavi Hernández en ese momento.
0: Simeone es una cosa de locos. Sí.
1: La burla
0: porque
1: que te...
0: Simeone, de los 95 minutos de partido, está 97 fuera del área técnica.
1: Sí, y 98 protestante.
0: Y yo he visto sacar tarjeta al entrenador contrario por moverse una vez y a él en todo el partido no hacerle nada.
1: Sí.
0: Entonces, quizá el respeto a estos equipos es mucho respeto a estos entrenadores porque bueno, si tú los oyes desde abajo...
1: No recorde, Estigueros antes también en un partido Villarreal fa unas semanas, abans del paro, evidentemente, le mostraron una groga a Íñigo Pérez que no parla mai.
2: No, no.
1: És un tio que està ahí flemàticament plantat.
2: No obre la boca per no molestar.
1: I anar un àrbit a mostrar una droga i per què? Pues igual l'havia mirat malament, jo què sé. Però clar, tu compares això i el tracte a determinats entrenadors, sobretot els més jovenets o els més moderns, comparats amb els tòtems antics estos, pues els Mourinho, els Cholo Simeone, Pellegrini tampoc li diuen res, però que Pellegrini és molt educat.
2: Recuperen ataque el Villarreal, n'hi ha falta claríssima. Que no xiula l'àrbitre, però continua la línia de l'avantatge per al Villarreal, a Comats. Al final serà córner. Quan ha vist de Mourinho navegants, no sé si heu parat atenció en la tele, ja ha ficat a Calfar, a jugadors del Real Madrid.
0: És que fíjate on està Mourinho. Està en la línia.
1: Està dins del camp. Si xafes la línia, és dins del camp. Però sí, efectivament. I crec que esta treta de cantó és la primera o la segona del Villarreal en tot el partit.
2: Quina mala pata té. Té més mala sombra. 37 de partit, sense gols, empat a 0. Entre el Madrid i el Villarreal, córner.
1: El primer.
2: A favor del conjunt groguet. Per la dreta del seu atac és Ilias Acomats, el que va votar des del cantó, muy oberta. Renato Veiga, que remata de cap, desviat fora, porta per al Madrid.
1: L'única cosa roïna ara mateix del partit del Villarreal és el 0 tirs a porteria. Perquè la resta del partit, molt asseat. Molt asseat del Villarreal.
2: Té un plan de partit, però li falta punts ara.
0: Yo quiero ver, porque... Bueno,
1: el Madrid parte... ha tirat una, ¿eh?
0: Sí.
1: Ha tirat una.
0: En la segunda parte creo que mi Cautache tendrá entrada, creo. Y si este resultado se mantiene, ese mi Cautache con llegadas al espacio...
1: Sí.
0: Porque el Madrid, evidentemente, si no consigue adelantarse el marcador, pues va a adelantar líneas, es normal, va
1: a quitar,
0: va el tema defensivo, va, pues bueno, quizá a lo mejor un poco, pues dejándolo un poco más de lado que el atacante, pero vamos a ver la segunda parte, sobre todo, bueno, faltan 7 minutos para llegar al descanso y vamos a ver si puede llegar con el 0-0 o con el 0-1.
1: Ese missatge velat de Mourinho ja des del minut 30 sí. De la primera part, traguent a jugadors a Calfar, perquè els que estan damunt del camp no estan massa contents en el seu desenvolupament.
2: És un avís i una humiliació per als que estan jugant del Madrid, que estan calfant 5 jugadors, entre els que no està Vinícius, que recordem, seguís a Sentaer, a la banqueta blanca. Camí del 39, de partit en el punt a punt. 0-0, Madrid-Villarreal. L'atac al Madrid ha caigut malament, s'ha esbarat, s'ha pogut fer mal. Alerta Santi Comesaña. Anem a veure, perquè s'ha pogut girar el genoll. N'hi ha que parar el partit.
1: Però en la retallada de Vinícius, sí. S'ha fet, de Vinícius, de Mbappé, s'ha fet mal Mbappé, que sí. Se cau.
2: Es que no...
1: Y Comesaña igual.
0: Yo no creo que es aductor. Yo creo que
2: sí,
0: es aductor.
2: Sí, sí.
0: Aductor o...
2: El pedo de clavar.
1: O isquio.
2: Y fa...
1: Isquio.
2: Ahí les paga. Qué mal fa. Cuando no eres una ballarina.
1: Isquio darrere. Trent, que la va a posar. Y anem a veure Comesaña si pot continuar.
2: Desde la dreta. De la portería.
1: Chouameni, álzala. Álzala, per favor. Posa la pilota alta.
2: Y la posa. La centrada, ¿no? La cabotada fuera de Rüdiger. De Kunate.
0: Bueno, si hay algún jugador en el Real Madrid que la pegue o tenga un guante, es Trent.
1: Té un peu, claro, sensacional.
0: Claro.
1: I per cert, li furta la rematada Kunate a Jude Bellingham,
2: sí.
1: Que continua en la seva guerra contra el món ara mateix.
2: Descontent Mourinho en la performance, en el rendimiento de sus jugadores. Pero de momento no hay gols. Empaten a cero Madrid y Villarreal.

El Villarreal, que li falta més clarividència, més fluidència, més fluidesa a l'hora de l'últim passe, l'última passada i del remat.

0: el partido porque el Madrid tampoco ahora le presiona. El Madrid está, bueno, pues esperando a robar y salir a la contra, pero bueno, el debe de, en este caso del Villarreal, es que bueno, que no ha llegado a puerta con ninguna ocasión de un ligero uy.
1: Están empatando a cero, ¿por qué? Perquè és un partit de 0-0, de moment, el que estem veient entre Real Madrid, que tampoc té les idees clares, ni molt menys, i el Villarreal jugant bé, però sense capacitat de mossegar bé a l'hora de rematar. Pilotada en atac des de la dreta a l'esquerra del Madrid, Diomandé, que no va controlar.
2: Ara Freeman està fent una cosa molt bé, que és buscar el contacte i no deixar rebre i encarar. És a dir, que sempre la recepció de Diomandé siga o d'esquenes o de costat, perquè és que si t'encara li està guanyant totes les carreres.
0: A veure, contra esos jugadores tú tienes que estar muy encima.
2: Achicar els espais, efectivament.
0: Incluso buscar el contacto incluso antes de que te venga la pelota.
2: Efectivament, efectivament.
0: Si tú dejas a estos jugadores, ya no te digo un metro, medio metro... Es que
2: però me parece intel·ligent per part de Freeman, que imagina que també estarà rebent ahí i ajustant coses en els seus companys. Però si veus que no pots, quan t'encara, pues no li deixes que se torni, que pegue la volta.
1: Juga el Madrid en atac. Alexander-Arnold cap a la corona de l'àrea. No pot Bellingham ni controlar ni res, però segueix ara Arda Güler dins de l'àrea, buscant el retall. El xut roïna amb la dreta, porta.
2: Quin traje l'havia fet al defensa.
0: Era buena la intención. Bueno, no l'ha enganxat bien en ese cambio de pierna.
2: És sí. Que Güler en Juan Foyth, que a mi me parece un gran jugador, però la velocitat de Güler en execució sí. És quan li poses al YouTube el vídeo este del 2X, sí. No? O les notes d'àudio, no,
0: además,
2: 2X.
0: Además, él ha recuperado también el balón.
2: Rapidísimo, es muy ràpid.
1: Sí. Ah, però afortunadament la cama dreta de Güler és de fusta, la tira al mar i flota, i per això no ha rematat tan la bona que és la esquerra. Dos minuts, més l'afegit. Queden de la primera meitat que estem vivint en el punt a punt, en el Bernabéu, 0-0, empat en Madrid i Villarreal en un partit que està avorrint a tots i sobretot enfadant a Mourinho.
2: Diomandé acaba de fer la de capoeira de Marcos Senna. Ha caigut a terra i s'ha alçat fent la de... Això que se fa en les pel·lícules de ninjas, no? I quasi li guanya l'acció, sí. Correguent per banda. És impressionant lo atlètic que és este tio.
1: Juga al Madrid.
2: Però això és lo més impressionant que jo he vist en un camp, eh? Marcos Senna, en 50 anys, en el partit de llegendes del València, sí. Fent la de capoeira i el tio contant en xarxes dient no, que jo feia capoeira de xiquet. Està com un xiquet,
1: Tchouaméni ara, que va rebre la frontal de l'àrea dins, se l'acomoda amb el pit. Alerta que no rebutja bé la defensa del Villarreal. Ara sí, menys mal, perquè n'hi ha hagut massa retruc. Pilota per al Madrid, pilota per al Villarreal. Ara centrada d'Alexander-Arnold. Rebutja de cap a Renato Veiga. Xoc de trens en el mig del camp. Però segueix la pilota per al Madrid. Diomandé des de l'esquerra a la centrada. Se golpa, no n'hi ha ningú, serà porta. Traurà Gulaxi per al Villarreal. Queda mig minut per a saber l'afegit.
2: Interessant jugar ara, Juanlu, amb els nervis del Bernabéu, eh? No, perquè ara al descans m'imagino que el soroll de vent va ser significatiu, que ve ahí Pau Navarro.
0: I que no tengas la ocasió de meter o adelantarte sí. En el marcador, perquè...
2: Es que per això has de tirar.
0: El teatro y la música de viento sí. Va a ser curiosa, pero lo que decíamos, el debe del Villarreal acaba de terminar. El debe del Villarreal es sí. Eso.
1: N'hi ha hagut dos segons de afegit, no, és a dir, absolutament res. Jugadors a túnel dels vestidors. Acaba la primera meitat en el Bernabéu. Real Madrid 0, Villarreal 0.
2: Pues anem a les estadístiques de la primera part, els números d'este Real Madrid 0, Villarreal 0. 0.54 de expected goals per al Real Madrid, no ha fet gols. 0.08, com James Bond i el seu amic. El Villarreal, evidentment, tampoc ha fet cap gol. 52.48, més possessió per al Real Madrid. Rematades, 5 del Madrid, només una entre pals. 3 del Villarreal, cap entre pals. I tenim protagonista en la tele, a veure si podem escoltar paraules.
3: El equipo está bien, nos estamos sintiendo cómodos. Nos está faltando igual hacerles un poco más de daño arriba, pero creo que estamos bien en el partido.
4: Esa comodidad que dices, ese equilibrio, ¿lo está dando este cambio de dibujo con Juan Foyth en el centro del campo?
3: Bueno, yo creo que el equipo, todos los partidos ha sabido tener el balón, ha sabido atacar. creo que es nuestra filosofía y hoy no.

0: Martí, davant del Torrellano.
1: Davant del Torrellano, anem a veure. A veure, perquè el Torrellano sí que vida que és una situació que està en una posició que crec que no se mereix. Està fent bé les coses i, bueno, pues la setmana a treballar e intentar guanyar en casa, que de moment se està donant bé de sumar de 3 en 3, però, bueno, anem a veure la setmana que ve què tal.
0: Vinga, moltes gràcies, míster.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Tanquem este torn de protagonistes perfecte a les 10 i 4 minuts quan ja comença a rodar la pilota novament en el Bernabéu. Carlos.
3: Ha tret el Real Madrid, que ha fet una substitució. Ha entrat Cucurella, s'ha quedat fora Álvaro Carreras.
2: No m'ha paregut el pitjor del Madrid en la primera part.
3: Ni molt menys.
4: Bueno, mejor que señalar a otros, pues señala pues a Carreras, que és més fàcil.
3: Molt covarde.
4: Que és més fàcil.
3: Claro, més senzill. Sí, sí. El xiquet del track.
2: Ja. Igual pot justificar lo de Cucurella per banda esquerra, més projecció, o millor, no sé, conjugar-se millor amb Diomandé, que ja veurem el temps que dura damunt la xespa. Però me pareix un canvi molt blanet. No sé què vol canviar Mourinho ahí, però bueno.
3: Jugant el Madrid en defensa, perquè intentava il·lusionar Comesaña, però no ha pogut acabar perdent la pilota. Canvi d'orientació sense cap tipus de sentit del Madrid. Ahí estava l'acció abans de Comesaña, Tchouaméni, que...
4: Como se la saca muy falta, bien, ¿eh?
3: Sí.
4: Muy bien, ¿eh?
3: Le ha portat la pilota i ho ha fet molt bé. Primer minut de la represa, no n'hi ha gols, poc de futbol... Pèrdua de Pap Gay ara en la medular. Ataca el Madrid en estàtic i per centre. Arda Güler cap a la posició de Valverde com a extrem. Este s'apoya en Tchouaméni. Altra vegada al Trantran. Atacant el Real Madrid. Rebent el capità, l'uruguaià Valverde per a Güler. Tot això en la part dreta de l'atac del Madrid. Tot el Villarreal defensant, la pilota cap a Mbappé, no arriba, de pit, la sessió de Friedman cap al porter Gulaxi.
4: Sí, si te das cuenta, lo que ha venido siendo la primera parte también con Juan Foyt, ese central por delante de la defensa, haciendo pues ese vértice, creo que bueno, en cuanto a salida de balón y en cuanto a aspecto defensivo, le está dando rédito al Villarreal. Y bueno, lo que pasa es que lo que decíamos antes, al final... Si tú te tapas la cabeza, se te ven los pies. Y si te...
2: Sí.
4: Con la defensa de 5 es lo que suele pasar. O estás con unos carrileros muy rápidos, muy, muy avispados, muy atentos, o al final pues no llegas con demasiados efectivos arriba.
3: Y ha habido una falta clarísima de Rüdiger a Yoce, no ha podido saber res. El árbitro ya, això comienza a olorar un poquito que necesita ayuda externa. El Real Madrid, que juga en defensa precisament, Rüdiger, cap a Cucurella, el lateral esquerre, s'apoya en la posició d'Arda Güler, que perd la pilota i atenció que pot tindre un problema muscular a la cuixa,
4: un golpe.
3: A la cuixa de la cava dreta. Bocadillo.
4: Sí.
3: La clàssica, quan te peguen el genoll, a la cuixa. Juga el cercle central, el Villarreal, tractant de... evolucionar en atac, la pilota cap a Ayoce, no arriba, rebutja Konaté, nova acció en atac del Villarreal. Amb més fluidesa pediem que lubricara el seu sistema Íñigo Pérez i l'atac el Villarreal, que s'entra ara des de la dreta, però Rüdiger rebutja la pilota a la lateral. Ilias Acomas, que ha anat de més a menys en la primera meitat, que ara vol començar a ser protagonista també en este arranque de la segona part. La pilota precisament per a Gomats, nois per la línia de fons, acaba rebutjant Rüdiger, per la pilota Diomandé, altra volta per al Villarreal. Ahí està Pau Navarro.
2: No me vull emocionar, però el Villarreal està jugant en camp del Madrid, eh?
3: Sí.
2: I ja porta una estoneta.
4: Está haciendo un partido serio, fila suya de juego y bueno, lo que pasa es que para mí el Madrid, pues un equipo tiene idea,
2: la clava, sí.
4: un equipo tiene idea de juego, un equipo tiene plan de partido y otro, pues prácticamente, pues la idea de juego o el plan de partido se limita a que, bueno, una genialidad de cualquiera de sus estrellas.
3: 4 minutos de partido en esta segunda mitad, 48. En la suma total de minuts. Juga el Villarreal, no n'hi ha gols al Bernabéu de moment. Ni marca el Madrid, ni marca l'equip groguet. Que esperem que puga tindre un poquet més de punteria, que està atacant ara d'una manera franca i dominant al Madrid. Trau Cucurella ara en defensa, piloto.

0: per a l'espai, per al forat negre, per a ningú, i recupera el Villarreal cabrejadíssim. Mourinho cridant a més jugadors des que estan calfant ara mateix. Que seguís...
1: Sí, yo creo que está llamando ahora a algún jugador.
0: Seguís a la Pap Gay. Mala la pilota. Más allarga buscant a Ilias Akhomach. Esper per la lateral. Manda.
1: Uy.
0: I va Vinicius Junior, el brasiler, que no havia calfat en la primera meitat i que ara sí que va a eixir.
2: Lo que se deia de Prince en el seu moment, no? Que deien l'artista antigament conegut com a Prince, pues el jugador antigament conegut com a Vinicius Junior, i que ara ja mateix els aficionats del Madrid han posat en dubte si és o no Vinicius.
0: I ara que vol el córrer, perquè hi ha fotos que si no té tatuatges en la cama, que si no té...
2: No, és una boig... Jo al·lucine, en aquest tema al·lucine, eh? M'ho passa molt bé, evidentment no té res de real, però no té res de real, però me fa molta gràcia.
0: Que si ha sigut Donald Trump, que si ha sigut un extraterrestre...
2: És extraterrestre, extraterrestre és meravellosa, eh?
0: Juga el Madrid ara en atac. Atenció a Valverde, cap a la frontal de l'àrea, combina en Mbappé, este obri a Diomandé. Tot això dins de l'àrea del Villarreal, Diomandé darrere per al xut, ara de Tchouaméni, la pilota retrucada de punx, Gulaxi, i de cap rebutja la defensa del Villarreal. Xoc detingut, n'hi ha hagut fora de joc de Tchouaméni. O falta?
1: No, fora de joc, de Mbappé.
0: Ah, sí, de 3. Fora de joc de 3. I ara va Vinicius per entrar al terreny de joc en substitució de Trent Alexander-Arnold. Pues, altre que no protesta.
2: A veure qui va a defendre ahir, eh?
0: Sí, sí. Perquè se queda sense lateral dret el Real Madrid. I ja està Vinicius.
2: Van a jugar en tres darrere.
0: Al terreny de joc, sí. I ara, tàcticament, anem a veure si reacciona fent alguna substitució o canviant el dibuix. Cambia a pesar de banda con Match.
1: Valverde, fíjate que Valverde, lo mismo Valverde entra en el lateral derecho.
0: Sí, podría ser. Cosa que no le agrada, pero que ni hay que jugar o el entrenador te diga, sigues sí. Que sigues. Ahí está la primera pilota que toca Vinicius, pero es banda, peral, Real Madrid, ahora el árbitro. Va a protestar, va a renyir a Íñigo Pérez per protestar. No n'hi ha groga, tot i que Mourinho l'està dient de tot. I és que estava ara...
1: Ha salido un cuerpo técnico.
0: Un dels portuguesos del cos tècnic, sí. Juga el Madrid en defensa. Vinicius cap a Rüdiger, este cap al porter. Està Jose en la pressió dins de l'àrea gran del Real Madrid.
1: Sí, s'ha col·locat Valverde en aquella banda, sí. S'ha col·locat Valverde en...
0: I si no tenia ningú pel mig, ara, pues, menys encara, perquè només està Tchouaméni. Rep Vinicius com a extrem esquerre. Davant d'ell Freeman, seguís Vinicius amb l'exterior, cap al segon pal, ahí està el xut alt, desviat, de Diomandé, que ha canviat de banda. Per a donar-li a Mr. Vinicius tota la banda esquerra.
2: L'esquerra pel tema dels galons, evidentment.
0: Sí.
1: No, evidentment, claro.
2: Ara, clar, arriba el moment en el qual, per una banda, el Madrid trau tot el que té a nivell ofensiu, encara li queden coses, eh? Però Carlos Espí, per exemple.
1: Sí.
2: Però comença a ser un equip asimètric, que són 8 tios atacant i 2 diferents.
0: Juga en atac el Madrid, Vinicius, des de la esquerra, pilota que toca en Freeman, se'n va per la línia de fons, serà córner, i ja comença el show del jugador del Madrid, de Vinicius, alçant els braços, demanant apoyo, demanant recolzament a l'afició del Bernabéu, que està totalment echat avui, el sostre, que fa que el partit siga indoor. Això que avui no fa encara massa fred a la capital d'Espanya. Calor tampoc.
2: No, en Madrid calor no fa, excepte en agost. A veure què està passant ahí.
0: L'àrbitre
1: crida. Rüdiger i
2: Foy. Rüdiger mirant al marcador.
1: Sí. Sí. Que oye, però no le mira. No,
2: no li està ni mirant.
1: O sea, sí.
2: Me parece un despreci, payaso.
1: Sí, es increíble.
2: Jo sóc l'àrbitre i li trauria una groga només per despreci.
0: Sí, per...
2: Es que no se pot ser així.
0: Per
2: home, t'estan parlant, tio, mira la cara.
0: Va al córner a favor del Real Madrid. A l'esquerra, segons el seu sentit d'atac, en el frontal del...

0: El Chicoteta rebucha la defensa del Villarreal. Pilotada Yarga, que ahora es Diomande el que tractaba como lateral esquerre de defensar esa pilota. Es que echaba Vinicius de que la agarraba Moleiro, cuando era al revés, era Vinicius que agarraba a Moleiro. Cambis al Villarreal. Nemabore, ¿quiénes son las dos primeras sustituciones? La primera será Carlos Romero, el lateral esquerre. En principio, suposem que per Sergi Cardona. L'altre que està preparat per entrar és Saliba.
1: Saliba que ve després d'haver entrenat un dia.
0: Per a què entre Saliba?
1: Saliba va arribar ahir de matí. Va entrenar, se'n va anar en l'equip i en un entrenament va tindre ara mitja horeta, 35 minuts. Per Comesaña, que jo crec que estava ressentit encara de la primera part, eh? Quan s'ha caigut a terra.
0: Carlos Romero per Juan Foyt.
2: Bueno, normal, Foyt viene sí. De lesión y bueno, es normal.
0: Pues esas son las dos primeras sustituciones al Villarreal.
2: Ahora, yo creo que el Villarreal ha perdido ese liderazgo en zona defensiva como es el de Juan Foyt. Y vamos a ver, Carlos Romero, si puede hacer lo que nos tiene acostumbrados, estas llegadas bueno, con todo el carril.
0: Bueno, anem a veure sí, perquè estan ara els dos laterals esquerres, Sergi Cardona i Carlos Romero.
2: Sí, Carlos està sí, per delante.
0: Estarà més de carriler o quasi extrem. A la qual cosa no me pareix malament,
2: no.
0: Perquè de lateral dret està, ja no està Alexander Arnold,
2: no.
0: Sinó que està Valverde.
2: Valverde.
0: La qual cosa no és massa fort. L'àrbitre parlant amb Mbappé, que per ser com a detall, està jugant la camiseta per dins, com Rodri, i com se feia abans. Estem en el minut 11 de la segona meitat. Empat a 0 en el Bernabéu.
1: El partit ha baixat, eh?
0: Sí.
1: Ha baixat molt després del pas per vestidors. I crec que són bones notícies per a Villarreal.
2: No, evidentment.
1: Quan menys ritme n'hi hagi...
0: Però alerta amb la qualitat individual del Real Madrid. Sempre, com bé han recordat Mora, de totes les voltes que li ha tocat jugar davant l'equip blanc, però sobretot al Santiago Bernabéu. Juga!
2: I sobretot, hasta que l'àrbitre no pite el final,
0: exacte.
2: Hay partido.
0: I a voltes després del final, també.
2: Ojo aquí.
0: Ataca el Villarreal, a veure el xut fora!
2: No sé si l'han tocat
0: per detrás.
2: No sé si l'han tocat per detrás, que és el que està protestant Moleiro.
0: Que rebia des de una boníssima jugada de Freeman.
1: Sí, li ha toquen per darrere, però no és falta, vull dir, no és acció punible. Però arrisca molt el jugador de Madrid ahí.
0: Juga Arda Güler, però la transició ofensiva del Real Madrid s'apoya en Diomandé, que la primera meitat ha sigut extrem esquerre, ara extrem dret, per a donar-li la banda que li doni la gana a Vinicius, que ara evoluciona, se'n va de Freeman, remunta, línia de fons, retalla, tracta de fer la guerra pel seu compte, seguís Vinicius, caracolejant i obtenint el premi del córner.
2: Vinicius desde que ha salido arengando a la grada y bueno, vamos a ver.
0: Se creo que es el Capitán América.
2: Sí.
0: Cada uno se crea lo que voiga. No ni a gols. De momento, fútbol pocket en este Real Madrid-Villarreal 0-0 y córner a favor del Madrid. Rüdiger que espenta a Saliba. La pilota al punto de penal. Ni a rebut ni a remat. Ahora fi. Rebucha de cap. Moleiro per al Villarreal. Pilota cap al cercle central, més endarrerit del Madrid. Cucurella, que no ve clar cap endavant. Endarrerís el porter, Courtois fora de l'àrea. Obrin cap a la posició d'Arda Güler per l'esquerra. Canvi radical de joc cap a la dreta, on rep com a extrem Fede Valverde. Darrere s'apoya en Diomandé. Diomandé en curt per a Bellingham. Este buscant Arda Güler, bona l'acció a l'esquerra per a Cucurella, la centrada perillosa, córner. Ara ha trenat una bona jugada del Madrid.
1: Estan començant a
0: carburar,
1: a avisar.
0: Tot per la intel·ligent passada del turc, Arda Güler. Trau el córner, Vinicius, que xuta sense pràcticament angle. Detén la pilota, la para Gulaxi, el porter del Villarreal. Que ja juga en defensa, buscant ara Pau Navarro a la carrera d'Ilias Acomas, que rep de Moleiro. Ilias,
1: sí.
0: Com a extrem dret, tractant de jugar, a Bores y a Yozo.

0: Es que mare meua.
1: Es una jugada muy, muy curiosa, muy curiosa.
2: La racha per a Vinicius per agarrar del moño a Saliba en la jugada que ha acabat en gol d'ell mateix i que ha suposat que el gol ha sigut anul·lat i racha al jugador del Real Madrid.
1: Y decía que no, ¿eh? Pero lo que pasa es que son de esas jugadas que luego ves en casa y dices, uff.
2: Es que ufa. Juga el Villarreal, Pap Gay. Tractat d'atacar, pilota per a la dreta. Ahí está Ayoce, que ara juga com a extrem. No és bona la seva centrada, rebutja Cucurella. Baló per a Friban, seguís atacant per la dreta. El Villarreal rep el lateral, però ja dins de l'àrea Ayoce. La centrada a Bore, no arriba el Gerard. Sí, Valverde de cap. I a la fi acaba rebutjant Arda Güler per al Madrid. Recupera Renato Veiga.
0: Te digo una cosa, poques vegades vas a tindre al Madrid en inferioritat en el Bernabéu.
2: Sí. I contra les cordes. A Bore, a Diocé, a Bore, a Carlos Romero. Oy. El seu xut amb la cama esquerra, la para Courtois, córner. Boníssima l'acció i la passada de Gerard. Córner a favor del Villarreal. Serà Alberto Moleiro el que fique la pilota en joc. Puxa Pau Navarro al remat. Anem a veure este córner a la dreta de la porteria de Courtois. El trau en curt el Villarreal. Pilota per a Saliba. Saliba que xuta. I
0: ai,
2: el segon xut de Pap Gay no és bo. Se'n va alt, però és que la pilota l'havia rebutjada, crec que en Gerard Moreno, en un company. Vegem ara, altra vegada, la repetició de l'agarrada de moño de Vinicius a Saliba, que no havia ni protestat. Tremendo, i diu, xaval, Rocha, tu, Rocha, al carrer.
1: Menos mal que han estado rápidos sus compañeros cogiendo a Vinicius.
0: Els companys de Vinicius...
2: Que no la tenia que haver agarrat.
0: Jo crec que els companys pensen més en el bé de l'equip a nivell col·lectiu, perquè mare meua la traca que acaba de liar. Sí. El col·lega
2: fa un canvi. Mourinho, entra Camavinga, se'n va Arda Güler.
0: Després diuen, Juanlu, que no n'hi ha capacitat de sorpresa en el futbol, eh? Jo esta no l'havia vist mai.
2: Per això el futbol és tan gran, perquè passa de tot. Alerta l'opció per a Mbappé, el xut.
1: Otra.
2: Boníssima la parada de Gulaxi, córner.
0: Porta 4, Gulaxi li ha 3-4.
1: Le està ganando la partida.
0: És impressionant. Jo crec que li té la psicologia guanyada.
1: Sí,
0: eh?
1: La medida, sí.
0: Bueno.
1: Otra vez, un pase de Valverde. Sí. Uf.
2: Bé, pues, córner a favor del Madrid, que juga amb 10 des de l'expulsió de Vinicius per agarrar del moño a Saliba en la jugada que ha acabat en el segon gol del Madrid, justament anul·lat. Aixina que la victòria és mínima i l'oportunitat per al Villarreal de treure profit en el Bernabéu màxima. Trau el córner sense conseqüències el Madrid. La rifa Cucurella, pilota a dalt, quasi pegarà el sostre del Bernabéu. La baixa el Villarreal. A veure esta opció de contragol que ha perdut la posició Fede Valverde. Ataca Moleiro per l'esquerra. Este para allà. A veure si entra també en acció un poquet Vicautatxe. Pilota per a Pau Gay. Vicautatxe que rep també Gerard Moreno. Atent des de l'esquerra. Busca entrenar la pilotada. A veure el xut. Rebutja a la fi Tchouaméni per al Madrid, que està fent un partit defensivament impecable. Baixa també per ajudar Bellingham en defensa. Torna la càrrega el Villarreal. Gerard Moreno com a extrem dret. S'apoya en Saliba. Saliba cap a Freeman. Freeman per a Gerard. Molts tocs. Fa falta més de verí, més d'efectivitat. Renato Veiga com a mitja punta, obrint a l'esquerra. Onre Moleiro. Seguim Moleiro ara combinant amb Pau Gay. Està molt tancat el Real Madrid, jugant com si fora el Getafe de Bordalàs. Pilota per a Gerard Moreno. Baló central. I quasi marca en pròpia porta Valverde. Valverde. Quina embarcada al seu porter. Córner.
0: Mare meva. El partit està entrant en eixe terreny de lo inexplicable.
1: Sí.
0: Però, clar,

0: de protestar.
1: Està descansant.
0: O sea, està descansant perquè Mourinho està protestant tantíssim tot el partit. Mira, mira, que s'ha caigut, que s'ha caigut, que Mourinho s'ha caigut.

0: Star, tenen així, i Dazón, tenen així material per a quatre programes, eh? La mare que va.
1: Se va allà en Domandé, entra Dumfries.
0: I Mourinho està com si haguera fet la mitja marató.
1: Ay, da, un poquito chiche.
2: La imagen allí respirando.
0: Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Es que se fe molt majors, Juanlu. Es que ya estem en unes edats que ya... Bueno, Moleiro que se'n va també.
1: Y entra Nizar. Uf, debuta.
0: El chiquet,
1: vinga. El chiquet, un puñal en el filial y desitgen tota la sort del món en estos últims minuts de partit. A veure si té sort. Nizar, el Gimili, amb el dorsal número 27.
2: Lo que sí está claro que es un jugador, a ver, por lo que le tenemos visto, que...
1: Tú y yo he visto tres partidos del filial.
2: Que tiene desparpajo y lo va a intentar. Yo creo que no va a quedar el no intentarlo. Yo creo que lo va a intentar y, bueno, ojalá por el chaval que tenga suerte y bueno, y en un escenario así, que debute con buen pie.
1: Nemabore, que es el que pasa, porque el Xhocara está detingut después de una falta de Saliba sobre Camavinga. Mentrestant, corre el rellotge i això ha afavorit els interessos de Mourinho, que suposo que cridarà una ambulància d'ací dos o tres minuts.
2: Sigue siendo Mourinho, sigue siendo un espectáculo. Special one.
1: Personaje.
2: Special one.
1: Personaje.
0: El que vulgueu, és insuportable. Com a personatge i tal i qual. De fet, n'hi ha que donar gràcies quan no n'hi ha equips de la Comunitat Valenciana jugant davant del Madrid, perquè no és obligatori vore-lo. Un abraç als madridistes que estan escoltant. Però és que Mourinho, tio, és que... Lo de avui és un espectacle dantesc. Absolutament.
2: Salia por Vinicius en el gol se l'anulen, tiene no, que volver...
0: I el paperot de Mourinho, sí. Eixint ahí a reivindicar, te lo he dicho, i no... És que...
1: Li falta pólvora a este Villarreal, en el que de moment el millor jugador ha sigut el porter, que ho ha fet tot bé, en el que no estan al nivell que deurien ni Papgue ni Comesaña, el pivot titular del Villarreal, però encara queda temps, a veure si de pot tindre alguna ocasió més enllà de la possessió, que sense gols és estèril. Juga gay per a Nicautache, que tampoc està. Ara sí que pot xutar. Para Courtois. La tinguda George Nicautache.
2: Le ha salido al centro, le ha salido el golpe al centro.
1: I xa era bona. Però al muñeco.
0: I per baix de les cames de Rüdiger, eh? Sí. Quina mala pata. Bueno, te digo una cosa, el partit han passat tantes coses, se m'ha passat volant. Se m'ha passat volant, eh? I estem al 88, dos més l'ha fetxit. Imagina que l'àrbitre, per tot el rebombori de l'expulsió de Vinicius, el VAR i tal...
1: Jo mínim 5 minuts, suposa.
0: Bueno, jo crec que ets...
1: Mbappé, que ha fet un partit per a fer-se-ho mirar, eh?
0: Se queixa d'una falta...
1: De Nizar... Vamos, chiquet.
2: Y que, bueno. No, busca... Es que estos jugadores saben buscar, sí, muy bien el contacto y tirarse.
1: Se le saben totes.
0: Estic encara flipant en la rocha de Vinicius, eh?
2: Va a ser una jugada, yo creo que va a salir en los zapping.
0: Sí, hombre, sí, hombre. Bueno.
2: Incluso en caricaturas, memes y demás.
0: Me parece un espectacle en una acción en la cual quina necessitat tindràs tu d'agarrar-li del pèl a un rival, tio. Que a banda, ets més ràpid tu, no? I enmig del camp, a 60 metres de la porteria. No sé. No sé com funciona aquest cap, eh? No sé lo que n'hi ha ahí dins.
2: I te vuelvo a repetir, per a mi, el árbitro muy bien en esa decisión.
0: Molt valent, no? Que, muy bien. A banda de que es falta, i és clar, l'expulsió, perquè està aplicant el reglament, les coses com són. Altre àrbit no expulsa al jugador infractor, eh?
2: Es cierto, desde que ha salido Saliba, yo creo que está actuando bastante bien, está queriendo el balón, está llegando y...
0: No, y la demana, com ara,
2: sí,
0: ¿no?
2: Sí, sí.
1: Pero falta l'última passada que siga en qualitat perquè l'oportunitat siga clara, que ha sigut la que més la de Nicautache, però ha arribat forçat al xut. Ataca ara Nizar, el xiquet del filial. Per la dreta, jugant darrere, cap a Gerard Moreno. Gerard penja la pilota, però defensa, rebutja de cap. Fàcil, Rüdiger per al Madrid. Torna a atacar, ara és Saliba. Ja no està Vinicius, espera que li agarre del moño. S'apoya en Freeman, altra volta, cap a Moleiro.
0: I n'hi ha gol en segona divisió, retalla diferències la Real Societat B. Gol.

0: la honra. John Balda, en el minut 88, i ara estem en el 89. Celta 4, Celta B 4, Real Sociedad B 1.
1: 7 minuts d'afegit al Bernabéu.
0: Pocs me pareixen.
1: 7. Encara té temps el Villarreal d'empatar. Anem a veure. Per la dreta ara. No. La pilota no arriba a la posició de Moleiro. I el Real Madrid demostrant el grau de macarra que se pot ser en la banqueta.
0: Per què dius això?
1: No, per res. Veus una presa i no veus que més que matons. És que és així.
0: Vols dir?
1: No. Bé, pues estem al 91 ja de partit, que anirà fins al 97. 7 minuts d'afegit. La pilota llarga per a l'atac del Madrid.
0: Bellingham, que va al córner, eh?
2: No, i està buscando falta. Sí, sí. Ahí, y bueno, y lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien.
1: Estàs en la ruïna de partit que ha fet el Madrid, que estiguen demanant alé a l'afició, n'hi ha que tindre barra, eh?
0: Jo te digo una cosa. Inclús fent una castanya de partit, com és el cas de Bellingham, ha portat el seu equip. Uh-huh. I, de fet, si Vinicius no és bobo, el segon gol és tres quarts de Bellingham.
2: No, está claro. Y
0: ya van Mbappé, Bellingham y Mbappé al córner. Y ha tret un...
1: Porque además, ni una cosa, en la agarrada de moño de Vinicius a Saliba, no cal que li agarre del moño.
2: No, no, no.
1: Pero así,
0: claro que no.
1: No te cap necesita la para jugada... guanyar cap posició, no. Corre, chaval, pero no fas...
2: No, no, y la jugada que ha hecho Bellingham, ojo, es también para...
1: Claro, es que Bellingham ha hecho una boníssima, Fede Valverde dos boníssimes, sí. Y de ahí ha trenat oportunitats.
2: Claro, es lo que te comentaba.
1: Equipo, Madrid,
2: claro, lo que te comentaba, el Madrid depende de esas genialidades y es lo que tiene y lo tiene y bueno, y hoy si gana el partido ganará por todo eso.
1: Ya, pero es que para eso dona igual que estiga Mourinho de entrenador que una tía megua.
2: Sí, evidentemente.
0: ¿Sabes qué pasa? Que desde que falla uns minuts el Madrid ja ha entrat en ese vortex de deixar passar el temps, sí. Perdre temps, han donat 7 minuts i tal. No s'està jugant a res.
1: No, no, no.
0: I és de veres que el Villarreal poques vegades va tindre una oportunitat tan clara com la d'avui de puntuar en el Bernabéu.
1: Senyor oient, mentre estiguen parlant vosaltres, és que no està passant res. No. Perquè si passara, li ho contaria.
2: I ara van a jugar en corto, van a estar ahí...
0: Perdent el temps, van al racó, al córner, a la treta de Cantó novament...
2: Pidiendo distància...
1: Ara, que no m'agrada, que està a 3 centímetres... Més prop del que jo vull.
0: No, l'estan torejant a l'àrbit. I mira, sí. Groga per
1: a... A Vinicius.
2: A Mbappé.
0: A Vinicius ja no li poden treure més. Groga per a Mbappé.
1: Mbappé. Anem. Mbappé, per la mà. Per demanar tonteries. I ha trobat la falta. El Madrid. Ara quina acció més antiesportiva de Fede Valverde. Tratar de pegar-li una pilotada a Saliba.
0: No, home, no.
1: N'hi ha falta.
0: Ai, mare.
1: Sobre Tchouaméni.
0: Li estan fent el lío a l'àrbit. Li estan fent el lío a l'àrbit.
1: I era Moreno diu que això és una vergonya. Per la falta que li han xiulat.
2: No, és una locura.
0: Per favor, no. Per favor. És que en altres condicions és per a revisar-la i per a dir-li, tio, ja està bé.
1: És no,
0: que,
1: és falta.
0: És que no és ni falta. És que no és ni falta. Quina poca vergonya, tu.
2: Bueno, ara dos balones.
0: Els últims 10 minuts del Madrid, de Mourinho, és per a vore-los.
1: Els dos balons. Això és de multa. No n'hi ha recuperar pilotes. Qui ha tirat el baló? Uno del Madrid?
2: Sí, sí.
0: El Madrid de Mourinho porta 10 minuts 10 minuts jugant com el Sevilla de Caparrós quan estava Cristóbal Soria de delegat.
1: Sí, exactament igual.
0: O no?
2: És que el...
0: Per l'amor de Déu, home.
2: El banquillo que tiene d'auxiliar és Mourinho...
1: Jo me'n vaig a dilluns a Lisboa, si m'estuve per la nit, me canvia.
2: Atatelo en corto, eh?
1: Madre meua, es tremendo.
0: Ya, pero le va a ir bien. Y el partido va a acabar 1-0.
2: Y mira, y ahora llevas 4 minutos jugado, que no pasa nada.
1: Absolutamente.
0: Mira, diu un oyent, arroba punta punt, se nota moltíssim que el Vinicius Kenia no és el Real. Al Vinicius Real no l'expulsen per això. Li deixen agarrar 4 moños, tranquil·lament.
1: On està el genuí Vinicius? No, en la mala pata que té sí que és el mateix. Eh? Estem en el Bernabéu. Mirant a veure si és capaç el Villarreal d'empatar un partit que va perdent per la mínima 1-0 davant del Real Madrid. Estem en el 84. El partit no morirà fins al 97. Estem en el 94, no el 84.
0: S'han perdut 10 minuts sense jugar a res.
2: Sí.
0: Per cert, acaba el partit en segona divisió. Victòria del Celta Fortuna, que ha guanyat 4-1 davant la Real Sociedad B. Bon partit del filial del conjunt de Vigo. La última o la penúltima del Villarreal. Vinga.
1: Carlos Romero.

0: Molt bona nit. Benvinguts al Punt a Punt dels seus últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja en nosaltres durant tot el dia, durant tota la vesprada, durant tot el matí. Ja sabeu que des de les 12 i 5 portem en directe en esta sintonia, en la de A Punt Ràdio, i que fins a les 12 i mitja de la nit estarem fent-vos companyia també en estos últims 90 minuts del Punt a Punt, en el que ja sabeu que podeu participar, si voleu, que la vostra opinió s'escolte en el Punt a Punt els últims 90 minuts. Teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos i per enviar la vostra opinió en X, en @90minuts, en els àudios al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, en les nostres xarxes socials també, en Instagram i en TikTok, i ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana. Torna per fi la Lliga este cap de setmana, ja en el partit del Villarreal, que acaba de terminar 1-0 en el Santiago Bernabéu. Donarà que parlar, segur, tot el que ha ocorregut en el Santiago Bernabéu, i també podeu opinar sobre la pregunta que vos deixem en el dia d'avui, que és respecte al partit de demà del València, i és: quin València esperes demà en el Sardinero, en el debut de Javier Aguirre? Quin és el València que esperes? Quina versió, no? Quina actuació esperes del València demà a les 9 de la nit davant del Racing de Santander, en el debut de Javier Aguirre com a entrenador del primer equip del València? És la pregunta que vos fem el dia d'avui. Quina és la imatge, quina és la sensació que teniu, que pot donar el València demà en Santander davant el Racing? És el debut de Javier Aguirre, avui a parlar, avui escoltarem també algunes de les seues declaracions, però Javier Aguirre, que agafa ja el comandament en el partit oficial del València demà a partir de les 9 de la nit davant el Racing. La resta de marcadors en el divendres, en el dissabte, perdó, dia 10 d'avui, ja sabeu, ha tornat la Lliga, jornada 8, i ha tornat en lío, en un partit ajornat, com és el del Rayo Vallecano davant l'Atlètic Club. S'ha hagut d'ajornar perquè no s'ha pogut acabar la primera meitat, en les protestes, les accions de protesta per part de l'afició del Rayo Vallecano, i encara està per determinar quan se jugarà aquest partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club de Bilbao. També ha guanyat l'Atlètic de Madrid en un partit que hem viscut i hem escoltat així en esta sintonia davant l'Alavés de Quique Sánchez Flores, 1-2, la victòria des del Cholo Simeone. El Barça ha guanyat còmodament al Getafe 3-0, i acabem de viure la victòria ajustada, patint i en espectacle, per part de Mourinho i de Vinícius Júnior, en el Santiago Bernabéu, 1-0, la victòria del Real Madrid davant el Villarreal. En la segona divisió, jornada 9, en el Ceuta 1, Sabadell 2, en el Dense, que ha guanyat 2-1 davant el Córdoba, i la victòria del filial del Celta davant el filial de la Real Societat, 4-1. En la primera federació, grup 2, jornada 7, el Real Jaén Villarreal B, 3-3 al marcador, l'equip d'Albelda, que ha empatat a 3 en un partit que s'ha ficat per davant en diverses ocasions, un partit que també hem escoltat avui en esta sintonia. Les 11 i 7 minuts, i així comença el Punt a Punt últims 90 minuts.
1: 100% esport, 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
3: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.

9 minuts passen de les 11 de la nit. Seguim en directe en esta sintonia, en la del punt a punt, els últims 90 minuts. Acabem de viure esta derrota del Villarreal 1-0 davant del Real Madrid. Jo crec que

0: d'hivern per un futbolista que acabava contracte i que no moriria renovant en el conjunt franjaverd, i Aleix Febas, que sí que va estar tres temporades meravelloses i que fins última hora no es va decidir per un altre equip, tenia oferta de renovació de l'Elche quan va acabar l'anterior temporada, però volia explorar un equip que li poguera atorgar el fet de poder jugar competició europea, i aquest equip va ser el Celta de Vigo. Tots dos han entrat a la llista de convocats de Claudio Giraldez, que recupera d'una banda Iago Aspas i també a Cáceres, però que té les baixes de Miguel Román, Starfelt i Abdelawi. Aquests són els tres jugadors que són baixa i que no han entrat a la llista de convocats de Claudio Giraldez. L'Elche, en principi, pot presentar contra el Celta de Mal, les dos a l'estadi Martín de Valero, este 11, amb Dituro en porteria. En una línia defensiva, en una zona de rereguarda, estarien Rubén Sánchez, Víctor Chust, Vigas o bé lo Mónaco, que encara no ha debutat amb l'Elche. Revivo completaria esa línia de 4 en la zona defensiva. Mig camp per a Jaime Morcillo, per a Lemar i per a Gonzalo Villar. Perfil dret per a Tete Morente o per a Lucas Cepeda, que únicament ha tingut un entrenament amb l'Elche. Germán Valera en el costat esquerre i en punta, qui si no, el futbolista que està oferint el millor talent ofensiu d'aquest equip, Ferniño, 5 gols esta temporada.
1: Gràcies, Raül. Demà a partir de les 2 estarem pendents, per suposat, en el punt a punt d'aquest partit davant el Celta de Vigo, i demà també a les 2 del migdia en Andorra juga el Castelló en esta següent jornada de la Lliga Hypermotion. L'última hora ens la conta com sempre José Luis Gual. Què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Pues juga el Castelló demà a migdia, a les 2 de la vesprada, ho farà a Andorra davant del conjunt que dirigís Carles Manson. Recordem, va guanyar la passada temporada per 1-3, i a més fent un molt bon partit els homes de Pablo Hernández. De cara al partit de demà, hi ha novetats perquè recupera efectius el tècnic castellonenc, per exemple, Jeremy Mellot, el defensa francès que va complir el seu partit de suspensió la passada jornada, ni s'encontre davant del Ceuta i, per tant, està disponible i apunta de nou a l'11 titular. El que també a bon segur tornarà serà Mati Orozco, perquè estan ja recuperats tots els jugadors internacionals, el propi Orozco, que va estar en Colòmbia, Rodri Rego en la portuguesa sub-21, i també el que està sent porter suplent, Amir Saipi, que ha estat en la selecció de Kosovo. Després, el que té totes les paperetes per a ser de nou titular és Mati Orozco, el colombià, fent la dupla segurament al costat de Diego Barri, encara que Álvaro Martín, ex de l'Andorra per cert, també podria tindre alguna alternativa de poder estar dins d'ICE 11 inicial. Bueno, més enllà d'estos, la gran mirada o el dubte està en Usman Camará, que en la compareixença de premsa prèvia al partit Pablo Hernández no va poder confirmar, no?, si estaria en condicions de poder jugar, i evidentment és un home molt important en l'esquema del conjunt albinegre. Com sempre, s'espera algun que altre canvi. Hem dit ja dos, podria haver algun més si Camara finalment està com per a començar el partit. En qualsevol cas, la idea és tornar a sumar de 3 en un partit clarament marcat pel fet de que l'Andorra només ha donat 200 entrades a disposició dels aficionats del Castelló, de les quals en realitat han segut 140, perquè les altres 60 eren per a membres d'Aficiones Unides. I, de fet, són molts els albinegres que tenien ja reservat l'hotel i que demà, sense entrada, almenys podran acudir a donar la rebuda als futbolistes a la seva entrada a l'estadi i després veure el partit en algun dels locals pròxims on juga els seus partits l'Andorra. La idea, com dic, bueno, guanyar el partit i posar-li pressió a un Eibar que té un partit a priori difícil perquè dilluns visita el Carlos Tartiere.
1: Gràcies, igual demà estarem pendents d'aquest partit del Castelló, i igual que estem o que hem estat en el dia d'avui pendents del Dense en la seva victòria in extremis, i la crònica, l'anàlisi ens la porta com sempre el nostre company Álvaro Molina. Bona nit.
3: Bona nit, companys, què tal? Victòria agònica, la del Eldense, avui en el nou Pepi Comat, en el minut 95, en aquest gol de Fidel Chávez des del punt de penal. I hem de començar en aquesta primera part que ha sigut desastrosa, la del conjunt de Calleja. No ha trobat opcions per poder eixir en pilota, no ha arribat pràcticament en perilla a la porteria del Córdoba, i el Córdoba, hem de dir-ho, ha sigut molt, molt superior en els primers 45 minuts. S'ha avançat amb aquest gol del central Rubén Alves, ha tingut dos mans a mans molt clars el davanter Diego Percan, que ha errat, ha tingut altres dos gols que han sigut anul·lats per fora de joc, i com diem, al descans, si el conjunt de Calleja se n'haguera anat per 0-3-0-4, no haguera passat absolutament res. Ja en la segona part la versió ha canviat completament. El conjunt blaugrana que ha millorat molt les seues prestacions amb un gran Rastrojo, Carlos Guirao, que ha fet eixa passada espectacular perquè Jorge Rastrojo altra vegada farà el gol de l'empat, en eixa eixida del porter que li ha posat la pilota per damunt, i ja quan el partit podia caure d'un costat o un altre ha caigut favorable al conjunt d'Elda, en eixe penal que ha xiulat la col·legiada i eixe llançament de Fidel des dels 11 metres que no ha fallat. Són tres punts que són molt importants perquè eren dos jornades seguides que es jugava a casa. La setmana passada es va guanyar a l'Oviedo, també remuntant 4-1, i avui s'ha guanyat davant del Córdoba, que en principi a dia d'avui és un rival directe, és a dir, que comença a allunyar-se poc a poc d'aquestes posicions marcades en roig, i com diem, una victòria importantíssima, 2-1 davant del Córdoba, en els gols de Fidel i de Jorge Rastrojo.
1: Victòria clau per a l'Eldense en el dia d'avui, després de ese penal en l'últim minut que ha transformat Fidel, i que el que fa és que l'Eldense estiga a mitja taula, ja, en 11 punts, i molt més tranquil que fa unes setmanes el club, que ja des de fa uns dies és propietat de Leo Messi. Baixem a la primera federació el dilluns a les 6:15 de la vesprada, i en casa, en el Rico Pérez, juga l'Hércules contra la Unió Esportiva Sant Andreu. La prèvia ens la porta Gonzalo Blanes. Bona nit.
4: Què tal? Salutacions, bona nit. Cap de setmana prou llarg per al conjunt de Beto Combine, perquè jugarà dilluns, tancarà la jornada al Rico Pérez davant el Sant Andreu. La part positiva de jugar l'últim és que a poc a poc ja coneix la resta de resultats i matemàticament ja sap que si guanya el partit de dilluns té premi. Per primera vegada en la temporada estarà en lloc de play-off d'ascens al futbol professional. Un Hércules que porta 4 partits sense perdre, 3 sense encaixar gols i que encara li dona voltes a l'empat davant el Jaén en eixe penal per mans que no va xular l'àrbit en la recta final. Això sí, almenys el comitè de competició li va llevar la roja directa a Solde, que pot entrar en la llista de convocats. Tot apunta que el tècnic pot repetir el mateix 11 que en el partit davant el Jaén, perquè l'equip, sobretot en la segona part, va jugar bé. En qualsevol cas, està pendent de que Oben, que a poc a poc està entrant en dinàmica del primer equip després de la lesió, tinga ja opcions d'entrar a l'11 titular. Si finalment aposta per Isaac Oben, el que es quedarà a la banqueta és Andy Escudero. Enfront un Sant Andreu competitiu, però que no hi ha que oblidar que és un recent equip que acaba d'ascendre des de la segona federació. Dilluns és festiu, per supost el partit el viurem al punt a punt i s'espera una bona presència de públic al Rico Pérez.
1: En dia festiu, tant de bo siga així i també puga l'Hércules guanyar el seu encontre. Parlava Gonzalo en la prèvia de el Jaén, avui el Villarreal ha empatat 3-3, parlant de primera federació grup 2 davant el Jaén, és d'Albelda, que es col·loquen segons classificats després d'este empat. Veurem què és el que fa el Saragossa, que és el líder ara mateix de la primera federació en el grup segon. Canviem de pilota, se n'anem cap a la de bàsquet, perquè demà n'hi ha doble partit. Les xiques pel matí, els xics per la vesprada. A les 12 juga València Bàsquet Femení davant Movistar Estudiantes, i això és el que deia Javi Torralba en la prèvia.
5: Sí, jo crec que l'últim partit en casa contra la Avenida ya se vio un perfil distinto del equipo. Hemos entrenado bien, sí que es cierto, vamos a ver cómo gestionamos la suma de partidos en este periodo tan corto de tiempo, pero la verdad que en ese sentido contento con el trabajo y contento con la versión que vimos entre semana. Todo lo que sea sumar es importante, la llegada de Alicia para nosotros es muy, muy importante. Como bien dices, la baja de Elena, igual que la de Kendra, pues bueno, no son buenas noticias para nosotros, pero ya sabíamos que en una temporada tan exigente de partidos, con un verano como el que había sido, esto podía pasar.
1: Este era Javi Torralba parlant de, bueno, pues la situació de la plantilla, també després de les lesions de Elena Bonavida i de Kendra Sherry. Demà viurem el partit de València Bàsquet Femení davant Movistar Estudiantes, i per la vesprada serà el torn per als de Xavi Albert, que parlava després del partit de Apoel sobre el Barça, sobre el calendari, sobre com venen els partits tan seguits per a València Bàsquet masculí, i això és el que deia Xavi Albert sobre el Barça.
6: Es que no para. Entonces, lo que ha que fer és un gran esforç a nivell de centrar-se molt concretament en viure el present sense més enllà, quasi ni el passat ja no existeix i el futur quasi que tampoc. Entonces, Barcelona. Treballar a Barcelona, centrar-se en Barcelona, centrar-se primer de tot en els nostres rols, que com fer un créixer l'equip i després són en Barcelona. I després ve setmana triple, ve

0: setmana quàdruple, el que vinga, no mirar més enllà, perquè si no acabes generant unes... un nivell, entre cometes, d'ansietat. No, és que ara viu el calendari. X situacions de viatges. Hi ha que viure el present. Següent partit, següent rival, i no pensar molt més enllà de lo que tens just davant.
1: Les paraules de Xavi Albert. Demà, a partir de les 7, és quan el València s'enfronta al Barça. És la reedició, unes setmanes després, d'eixa Supercopa d'Espanya, que va guanyar el Barça, i que, bueno, pues ara en Lliga torna a veure les cares València Bàsquet en el Palau Blaugrana davant el Futbol Club Barcelona. En la resta, ha jugat també Espanya la selecció femenina en un amistós davant els Estats Units, victòria 0-2 del conjunt espanyol. I en tenis, la notícia d'este matí és que Alcaraz ja està en la tercera ronda del Masters 1000 de Xangai, després de derrotar a l'argentí Francisco Cerundolo per un doble 6-3. Això és el repàs, els temes del dia. Són les 11:36 i el que anem a fer és una pausa i al tornar anem en temps de tertúlia.
2: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
3: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
5: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. Feliz Día de la Hispanidad, todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
2: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.

0: 38 minuts passen de les 11 de la nit i, clar, estava parlant fora de micro, perquè estem ja tots en la taula. Anem a saludar Carlos Urrutia, que continua per ací. Què tal, com estàs? Bona nit. Després de contar-nos la, per llàstima, no?, i per poc, la derrota del Villarreal en el Bernabéu.
1: Sí, una llàstima. Me sap molt mal que no... Dóna la roda de premsa a Mourinho, per cert, se paga multa, si no, perquè si no...
0: En teoria, sí, sí, sí, i és de lo que està...
1: Entrenador,
0: en...
1: quan perd, pues, jo tampoc, Mourinho no va, jo tampoc. I sobretot estic molt enfadat en Rüdiger, molt cabreixat en ell.
0: Ara me contes per què. Vicente Fuster, Plaza Deportiva, bona nit.
2: Bona nit, què tal?
0: Isma Algarra, bona nit, com estàs?
3: Muy buenas, bien, alucinando. No queríais que no había fútbol, que no había fútbol, que estamos aburridos, pues vale.
0: Sí, ya sí.
3: Ha vuelto el Madrid, el Madrid...
0: Ha
3: vuelto el Madrid, el Madrid de Mou, el Madrid de las expulsiones, el Madrid de las tanganas, el Madrid de meterse en el vestuario, en el banquillo rival...
1: Del macarrismo.
3: El Mourinho que dice no salgo en rueda de prensa, me la pela y no salgo en rueda de prensa. Ha vuelto el Madrid, ha vuelto el Madrid.
0: És a dir que no ha eixit Mourinho a sala de premsa, no ha donat explicacions. Hem escoltat a Íñigo Pérez, però no anem a escoltar a Mourinho. Torna després de molt de temps, però d'un estiu en el que jo crec que no ha tingut molt de descans. Amelie Bonell, La Sexta, bona nit.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Com has vist tu també l'espectacle del Real Madrid, com diu Isma? Evidentment, mira, estem ahí, però la divisió... El Real Madrid comunica que Mourinho no eixirà en sala de premsa. A priori, les postpartit sí que depenen de la Lliga, per tant, n'hi haurà sanció. Crec que les que te pots estalviar són les prèvies, que les fan els clubs normalment perquè volen. Però tot això és part de l'espectacle d'un Mourinho que l'hem vist eixir fins a la mig del camp per a celebrar en Vinícius, després tindre que rebobinar i sentar-se perquè expulsaven...

0: connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda.
0: Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Molt, molt bon dia a tota la família de Fem Banda. Com esteu després de la celebració del nostre 9 d'octubre? Espero que molt bé i que hagueu gaudit d'un dia tan especial. Ahir es va celebrar a la nostra terra les nostres tradicions, la nostra cultura i tot allò que ens identifica i ens uneix com a valencians i valencianes. No hi ha poble que no hagi celebrat d'una manera o d'una altra este dia tan representatiu. Carrers plens de gent, música, actes, tradicions i moltes ganes de compartir. I avui, un dia després, estem així amb vosaltres, perquè com és cap de setmana i cada cap de setmana comença i torna Fent Banda. Avui, dia 10 d'octubre, també és un dia o una data molt especial, perquè se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Una jornada que ens recorda que la salut mental també és salut, que és important parlar del que sentim, escoltar, acompanyar i demanar ajuda quan ho necessitem. Enguany, el missatge es convida a fer match amb la nostra salut mental, a cuidar-nos, a cuidar els nostres vincles i a donar la importància que mereix el nostre benestar emocional. I com no podia ser d'una altra manera, també en Fem Banda, avui volem parlar de grans noms que formen part de la nostra història musical. Perquè un 10 d'octubre de 1813 naixia Ale Roncole, a Itàlia, un dels compositors més importants i populars de la història de l'òpera, Giuseppe Verdi. Un compositor que es va deixar obres immortals com La Traviata, Rigoletto, Aida o Nabucco, i que continua sent una figura imprescindible de la música. I també recordarem a Luis de Pablo, un dels grans noms de la música contemporània espanyola, que es deixava un 10 d'octubre de 2021. Dos compositors, dos moments diferents de la història i dos maneres d'entendre la música, però amb una cosa en comú, la capacitat de fer-nos sentir a través dels sons. I precisament d'això va Fent Banda, de música, de cultura, de persones, d'històries i de tot allò que ens uneix. Així que ja és hora que la nostra col·laboradora, Imma Santana, ens diga el sumari del programa d'avui. Imma, molt bon dia. Com has passat el 9 d'octubre? Tranquil·leta?
3: Tranquil·leta, molt tranquil·leta, però millor.
2: Bé, això està bé, això està bé. I avui què hem preparat?
3: Doncs avui tenim preparat un programa molt carregat d'entrevistes i de música. Així que ja vos avance que tenim moltes coses per contar-vos. Però, com sempre, començarem escoltant el concert d'avui, un concert íntegrament dedicat a les obres del compositor Òscar Navarro. Després, continuarem amb la secció El rebost de la banda, on parlarem amb Domingo Carles, candidat a la presidència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que es presenta amb el lema Som banda, som cultura, som federació. També tindrem temps per a informar-vos dels gusts, concerts i activitats que tenim per davant amb la nostra agenda musical. I després de les notícies de les 9, entrarem en la primera part de la secció, Avui amb qui parlem. I avui tenim un convidat molt especial, el compositor Òscar Navarro. I com sabeu, enguany està celebrant els seus 20 anys de trajectòria en el món de la música. Una bona ocasió per conèixer millor la seva trajectòria, la seva música i també el moment que està vivint. I acabarem el programa amb una altra edició de Avui amb qui parlem, on coneixerem un poquet millor Aleix Morales, un gran trompetista procedent de Costa Rica, que estos dies ha estat per la nostra terra impartint classes i oferint concerts.
2: Doncs, Imma, moltes gràcies per tanta informació. Així que després d'haver celebrat el 9 d'octubre, poseu-se còmodes, pugeu el volum i prepareu-se per a gaudir d'un nou programa carregat de música, actualitat, efemèrides, curiositats i, sobretot, molta passió per la música. Perquè la música ens acompanya, ens emociona i moltes vegades també ens ajuda a estar millor. Això és Fem Banda. I entrem en el concert, i com he dit abans, el concert d'avui està íntegrament format per obres del compositor Óscar Navarro, que enguany està celebrant els seus 20 anys en el món de la música. I la primera obra que anem a escoltar és un preludi titulat Pròxima estació, Zarzuela, una obra que ens porta directament a un dels gèneres més característics de la música escènica espanyola, la zarzuela. Óscar Navarro ens proposa, amb esta composició, un acostament al món de la zarzuela des de la seva pròpia mirada i amb el seu llenguatge musical. Així que obrim este concert dedicat a Óscar Navarro amb Pròxima estació, Zarzuela. Escoltem-la.

Acabem d'escoltar Pròxima estació, Zarzuela, d'Òscar Navarro, una obra que des dels primers compassos ens ha portat eixa sonoritat tan característica de la música espanyola. I seguim en una altra composició del mestre Òscar Navarro. Anem a escoltar l'obra Essens, un concert per a fagot i orquestra sinfònica. Una obra en què el fagot es converteix en el gran protagonista, mostrant-nos totes les possibilitats expressives d'aquest instrument, des dels passatges més delicats fins als moments de major intensitat i virtuosisme. A més, aquesta obra va ser un encàrrec i va ser dedicada al fagotista Magnus Kont Jensen, fagotista solista de la Reial Orquestra Danesa. En la interpretació que ara escoltarem, el solista és el fagotista José Lozano, que va interpretar aquesta obra juntament amb l'Orquestra Navarro Symphony Orquestra en el concert del 20 aniversari d'Òscar Navarro, celebrat el 6 de juny de 2026 al Teatre Monumental de Madrid. Així que ara sí, deixem-nos portar pels colors, els matisos i les emocions del fagot. Essens.

brutal la interpretació del fagotista José Lozano i fantàstica l'Òscar Navarro Symphony Orchestra. Acabem d'escoltar el concert per a fagot i orquestra Essence. I continuem amb el nostre concert dedicat íntegrament a la música d'Òscar Navarro. Ara anem a escoltar una obra molt especial, El Ilustre Marino, una composició que Òscar Navarro va escriure amb motiu del tercer centenari del naixement de Jorge Juan i Santa Cecília, el marí científic i matemàtic nascut a Novelda. I continuem amb el nostre concert dedicat íntegrament a la música d'Òscar Navarro. I ara anem a escoltar una obra molt especial, El Ilustre Marino, una composició que Òscar Navarro va escriure amb motiu del tercer centenari del naixement de Jorge Juan i Santa Cília, el marí científic i matemàtic nascut a Novelda. Jorge Juan va ser una de les grans figures de la ciència i de la marina espanyola del segle XVIII i la seva trajectòria el va convertir en un personatge fonamental de la història científica i naval del nostre país. Amb El Ilustre Marino, Oscar

Per Navarro ret homenatge a esta figura tan important, transformant en música la seva història i la seva personalitat. Escoltem ja l'il·lustre Marino per l'Òscar Navarro Symphony Orchestra.

Acabem d'escoltar l'Il·lustre Marino, una obra amb què Òscar Navarro va voler retre homenatge a una figura tan important com Jorge Juan i Santa Cília. I continuem amb el concert d'Òscar Navarro. Ara arriba un moment especial, íntim i delicat, perquè anem a escoltar Estrella de mis noches, una preciosa cançó de Bressol, una obra pensada per a transmetre calma, tendresa i emoció, i que en esta ocasió podrem gaudir amb la veu d'Adriana Tonda. Així que baixeu un poquet el ritme, deixeu-nos portar per la música i gaudiu d'esta cançó de Bressol. Escoltem Estrella de mis noches, amb la veu d'Adriana Tonda.

Uau, i ara què puguem dir? Ahir no arriben les paraules, sols la música. Acabem d'escoltar la cançó de Bressol, Estrella de mis noches. I arribem ja al final del nostre concert d'avui, un concert que hem dedicat íntegrament a la música d'Òscar Navarro, amb motiu del seu 20 anys de trajectòria musical. Anem a escoltar una obra anomenada Jiménez Ganga, una composició que Òscar Navarro va escriure l'any 2018 amb motiu del 79 aniversari de Pedro Jiménez Ganga, cofundador de l'empresa La Cantina Jiménez Ganga, actualment coneguda com Saxun. L'obra va ser un regal de la seva família i dels seus treballadors per a celebrar aquell aniversari tan especial.

0: en quin bon sabor hem acabat el concert d'avui, dissabte. Jiménez Ganga, del mestre Òscar Navarro. I ara, ràpidament, anem a fer una xicoteta pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: Tot el que ens uneix, cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. En cas de temporal de vent, assegura elements com tendals, persianes i antenes.

0: Retira cossiols, gàbies i qualsevol objecte que puga caure al carrer. No isques si no és necessari i allunya't de les cases velles o en mal estat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
1: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Molt bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora a Fem Banda. Moltes gràcies per elegir-nos. Com esteu després de la celebració del nostre 9 d'octubre? Espero que molt bé i que hagueu gaudit d'un dia tan especial. Ahir es va celebrar a la nostra terra, les nostres tradicions, la nostra cultura i tot allò que ens identifica i ens uneix com a valencians i valencianes. No hi ha poble que no hagi celebrat d'una manera o d'una altra este dia tan representatiu. Carrers plens de gent, músics, actes, tradicions i moltes ganes de compartir. I avui, un dia després, continuem així amb vosaltres, perquè ja estem al cap de setmana, la setmana passada, sempre molt ràpida. Però avui, 10 d'octubre, tenim també una data molt important, perquè avui se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que ens recorda que la salut mental també és salut, que és important parlar del que sentim, escoltar, acompanyar i demanar ajuda quan ho necessitem. Enguany, el missatge ens convida a fer maig amb la nostra salut mental, a cuidar-nos, a cuidar els nostres vincles i a donar la importància que mereix el nostre benestar emocional. Però, d'una altra banda, estem Fent Banda, un programa de música. I avui també volem donar o fer informar de grans noms que formen part de la nostra història musical. Perquè un dia, com avui, el 1813, naixia Ale Roncole, a Itàlia, un dels compositors més importants i populars de la història de l'òpera, Giuseppe Verdi. Un compositor que es va deixar obres immortals com La Traviata, Rigoletto, Aida o Nabucco i que continua sent una figura imprescindible de la música. I també recordem a Luis de Pablo, un dels grans noms de la música contemporània espanyola que es deixava un 10 d'octubre de 2021. Dos compositors, dos moments diferents de la història i dos maneres d'entendre la música, però amb una cosa en comú, la capacitat de fer-nos sentir a través dels sons. I precisament d'això va Fent Banda, de música, de cultura, de persones, d'històries i de tot allò que ens uneix. Així que ja és hora que la nostra col·laboradora Imma Santana es diga el sumari que tenim avui preparat. Imma, molt bon dia. Vas passar molt bon dia ahir?
3: Un dia perfecte.
2: Tranquil·leta.
3: Tranquil·leta.
2: M'alegri. Bé, acabem d'escoltar el concert. A partir d'ara, com seguim així en Fent Banda?
3: Doncs, avui tenim preparat un programa molt carregat d'entrevistes i de música. Així que ja vos avance que tenim moltes coses per contar-vos. Ara, acabem d'escoltar el concert d'avui, íntegrament d'obres del compositor Òscar Navarro. I a partir d'ara, seguim amb la secció El rebost de la banda. I ja està així, a l'estudi 3 de Punt Ràdio, Domingo Carles, candidat a la presidència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que es presenta amb el lema Som banda, som cultura, som federació. Després, tindrem temps per informar-nos dels alguns concerts i activitats que tenim per davant amb la nostra agenda musical.

0: Ja després de les notícies de les 9, entrarem en la primera part de la secció Avui en què parlem. I avui tenim un convidat molt especial. Conversarem una estoneta amb el compositor Òscar Navarro, que, com ja sabeu, enguany està celebrant els seus 20 anys de trajectòria en el món de la música. Una bona ocasió per a conèixer millor la seva trajectòria, la seva música i també el moment que està vivint. I acabarem el programa amb una altra edició de Avui en què parlem, on coneixerem un poquet millor a Aleix Morales, un gran trompetista procedent de Costa Rica, que estos dies ha estat per la nostra terra impartint classes i oferint concerts.
1: Doncs, Imma, jo crec que no hem de fer esperar al nostre convidat, que ja el tenim així. Així que seguim així, en fem banda.
2: El rebost de la banda.

0: Entrem en una de les seccions més habituals de Fem Banda, el rebost de la banda. I avui volem parlar de present i sobretot de futur, perquè les societats musicals valencianes afronten nous reptes. I per a parlar d'eixe futur tenim amb nosaltres una candidatura que aspira a dirigir la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana durant els pròxims anys. Es presenta amb un lema que resumeix molt bé la seva filosofia: som banda, som cultura, som federació. Al capdavant d'aquest projecte trobem a Domingo Carles, candidat a la presidència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que forma part de la Societat Musical, exactament és el president, de la Societat Musical de Poblats Marítims de València. I el tenim així al nostre estudi. Bon dia.
1: Molt bon dia, Imma.
0: Domingo, encantada bon de que dia. Estigues així. Però tenim també, a l'altra part del fil telefònic, a Leandro Vilató Martínez, candidat a la vicepresidència educativa. Bon dia, Leandro.
2: Bon dia, buenos días.
0: Bon dia. Jo encantada que parlem d'ací i anem a parlar de la candidatura que presenteu vosaltres. Domingo, jo tinc que preguntar-te. La primera pregunta és: com ha sigut aquest moment que vas decidir presentar-te a la presidència?
1: Bueno, pues ha sigut un acte més dins de la meva vida, no? La meva vida en el món de les societats musicals, no? Ja fa un temps, quan Daniela mos agarra els presidents i mos diu que no vol continuar en la presidència, pues ahí és on ve un poc eixa mariposeta en l'estómac, no? Que dius, sí. Què podem fer, no? I què podem donar-li més a este col·lectiu tan, tan preciat que tenim, que és el de les societats musicals? Ho parlem a casa, perquè això n'hi ha que parlar-ho en casa.
0: Ui, jo crec que sí.
1: Això n'hi ha que parlar-ho en casa, perquè la dedicació, i sobretot és que som voluntaris, que li dediquem moltíssimes hores a això, al marge de la teua vida professional, pues clar, o tens un recolzament en ta casa o tens malament.
0: Domingo, però tu ja estàs de president en la teua banda.
1: Ja porten...
0: I en casa, que el van dir, també...
1: Que no en tens prou? Me digueren que no en tens prou, Domingo. Que no has donat prou ja per al col·lectiu?
0: Sí, sí, sí. Sí. Qui és Domingo Carles? Qui és Domingo? Com es definiries tu?
1: Bueno, anem a veure. Domingo Carles té una trajectòria. Jo vaig estudiar en el Politécnic, en la Universitat Politécnica, en l'Escola d'Enginyers Agrònoms, i jo me dedico professionalment al món dels recursos humans. Porto 30 i pico d'anys en una empresa, en la mateixa empresa, una empresa que no és meua, sóc el director general, que me donen les claus i me donen el capital i me diuen: Domingo, fes això que pugues. I Domingo, en la seva personalitat i el seu ben fer, pues, ha fet moltes coses en esta empresa, no? I clar, això me dona, pues, un rang de vida i me dona, pues, que jo ara estic en un moment en el que la vida, pues, m'ha tratat molt bé, i jo pense que la música és una responsabilitat social, sí. Que minut que tens en la teua vida per donar-li algo, si ho fas i ho canalises per mediació de les societats musicals, això és el que te dona vida i el que tenim que fer.
0: Domingo, ara entrarem, però jo vull que tornem a recordar aquest moment que Daniela tinguem que... Jo crec... fer un objectiu homenatge, no?, a Daniela, perquè ha fet una tasca important durant aquests 8 anys que han sigut.

0: Ara, important i molta feina.
1: Molt important.
0: Feina.
1: O sigui, avui en dia la federació la tenim en un punt molt, molt gran. Tenint en compte que nosaltres, jo formo part de l'equip de govern també de Daniela, soc vicepresident artístic, i la junta directiva que n'hi ha avui actualment han passat crisis importants. Han passat la pandèmia, han passat la Dana, la famosa Dana.
0: Sí.
1: I la federació ha estat al costat de les seues societats musicals. Fent una llavor de gestió i d'acompanyament i assessorament a les societats que ha sigut fonamental.
0: Ja ho crec que sí. Des d'ací li donem una abraçada a Daniela, perquè tot comença, acaba i comença una nova vida.
1: Sí, sí, i l'esforç ha sigut brutal. Sí. Nosaltres agarrem la federació en un punt molt delicat, un passiu molt gran. Tenim un passiu de diners important en la federació de més de 300.000 euros i que a la fecha d'avui està net. I això és a base de gestió i que avui és o no, pues, és una faena que Daniel ha encapçalat i molt bé.
0: Molt bé, doncs anem a la candidatura. Som banda, som cultura, som federació. Què significa cada una d'aquestes tres paraules? Estar al teu costat, no sé, explica.
1: Som banda, som cultura, som federació, és el que portem en el cor. Nosaltres som persones, la candidatura meua, ara parlarem de la candidatura, de la gent que estem, però és gent que venim de banda, som de banda. I realment venim d'ahí baix, no? De la passió nostra i de lo que tenim. Nosaltres se desvivim per la música. N'hi ha qui viu de la música. Nosaltres se desvivim per la música. I li dediquem moltíssimes hores i molt de voluntariat a un món que mos apassiona, no? I això és per a nosaltres ser banda. Això
0: bonica és. Frase. Bé, parleu d'un objectiu principal. Ser una federació útil, pròxima i resolutiva.
1: Molt bé.
0: Què és el que actualment no ha funcionat prou per a tornar a ser útil, més pròxima i més resolutiva? És a dir, què ha passat actualment en la junta directiva que encara falta més treballar això?
1: Anem a veure. En qualsevol projecte sempre n'hi ha coses i punts de millora. I en tots els puestos, i el que diga que no és de veres, no? La federació, com hem parlat abans, ha fet un esforç brutal, però és cert que ara, en el moment en el que se troba i dalt, que no té les preocupacions del deute, no té altres preocupacions, i té ara més camí i més possibilitat, inclús més eines i més ferramentes, el parlar i el pensar en que n'hi ha coses per fer, per què? Per millorar i la gestió i aquest esforç que les juntes directives de les societats musicals tenen que fer, que nosaltres pensem que tenim que estar al seu costat i fer eines i donar-li recursos a les juntes directives per a gestionar les seues societats és el que nosaltres mos du.
0: I ja que parles d'això, com podeu fer-los més fàcil la vida, és dir, a aquestes juntes directives, com podeu fer la tasca més fàcil?
1: Més fàcil és burocràcia. O sigui, avui gestionar una societat musical és burocràcia, burocràcia, burocràcia, una barbaritat, no? Entonces, mojados allà en els col·lectius on estiguem, administracions públiques, lluitar per aquesta disminució de la burocràcia en la mesura de lo possible, posar endavant i posar damunt de la taula eines fetes i desenvolupades per la pròpia federació en el coneixement que té de les societats musicals és fonamental i són ferramentes de treball que jo estic segur que a les juntes directives els van ajudar i van a donar-los possibilitat de tindre més temps per dedicar-lo a lo que realment els agrada, que és fer música en el seu poble i en el seu barri.
0: Tu creus que actualment hi ha una distància entre la federació i algunes societats musicals? Creus que hi ha
1: En general, el col·lectiu jo crec que està molt satisfet en la situació actual de la federació. Se veuen les assemblees generals, votacions per dalt del 90% favorables a la gestió, als informes de gestió, als informes econòmics. Evidentment, n'hi haurà algunes societats musicals que no se senten representades. Evidentment, perquè és un col·lectiu molt ampli, és un col·lectiu de 546 societats musicals. Estar i que a tot el món li vinga bé i que tot el món estigui satisfet en algo, és molt difícil. Me passa en ma casa, jo tinc dos filles i de les dos filles sempre n'hi ha alguna que no està d'acord en algo. Per tant, si en dos te passa, com no te va passar en 546 societats musicals,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Lo que sí que tenim que fer és escoltar-los, estar en ells, sentir-los, veure quin és el problema, analitzar-lo i diagnosticar. I a partir d'ahí posar mitjos.
0: Doncs jo crec que és el moment d'escoltar un

0: pas doble que interpreta la teua banda, que s'anomena Pas Doble Marítim, que el va fer Jordi Peiró, i el vau interpretar, crec que va ser en el Palau de la Música.
1: En el Palau de la...

0: Que bé sona, eh?
1: És preciós, és preciós.
0: Bé, la teua societat musical, diguem que no és una societat gran, és,
1: no.
0: és menuda. També Leandro, que el tinguem ahir, que no estem fent-lo parlar, també la seva societat, diguem que tampoc és molt gran. Veritat que no, Leandro?
2: No, para nada, és una societat de les pequeñas.
0: Correcte. Aleshores, n'hi ha un problema entre societats més grans i societats més menudes, que es falta mitjos, no? Aleshores, ixe problema, com el penseu tractar?
1: Bueno, jo és... ara comentarà Leandro també el seu punt de vista, perquè estem de la mà en tot, no? Som un equip molt, molt gran, i la veritat és que fonamental és, ja ho ha dit abans, no? És escoltar. N'hi ha que escoltar, n'hi ha que sentar-se en tots i n'hi ha que donar-los l'espai perquè puguen parlar, i que nosaltres escoltem les necessitats d'aquestes societats musicals grans i les menudes, totes, que totes són les que estan representades per la federació, i traure d'ahir un bon diagnòstic, no? Dels problemes que tenen a nivell de gestió, a nivell de... Igual té, gestionar una empresa menuda que una empresa gran, i gestionar una societat menuda i una gran... És que la burocràcia és la mateixa. Sí. L'expedient que n'hi ha que fer per presentar les ajudes de les escoles de música, igual té que tingues 500 alumnes que ne tingues 25, perquè realment l'expedient n'hi ha que fer-lo igual. Per tant, és important escoltar les necessitats que tenen, perquè sempre n'hi ha punts, clar, que diferixen una societat, un tipus de societat i una altra, no? Ara, pues, Leandro mos pot aportar també alguna cosa.
0: Leandro?
2: Sí, claro, a ver, aquí sociedades pequeñas, pequeños problemas, sociedades grandes, grandes problemas, me refiero que todas las bandas, lógicamente, tenemos nuestros problemas, ¿no? Las más pequeñas, porque tenemos... que estirar el euro todo lo que podemos
0: al
2: y más.
0: Al màxim, perquè normalment una banda menuda té més dificultats a l'hora de... Econòmicament, parlem, econòmicament.
2: Claro, nosotros pues dependemos de, pues eso, las salidas a Moros y Cristianos, en Semana Santa, nosotros estamos en la Vega Baja del Segura y cerca de Orihuela. Y claro, nosotros dependemos de mucho también de las actuaciones en la calle, que también pues es otro tema de los que nosotros también llevamos en el programa y vamos a atacar. Y claro, el problema de las grandes pues es las infraestructuras tan, pues eso, tan
0: Leandro,
2: enormes que sí.
0: Has comentat el problema de les bandes d'eixir a tocar. Un problema, això és un tema delicat.
1: És un meló gran.
0: Delicat.
2: Sí, ahí vamos a ver, pero nosotros la federación desde hace años pues estamos cuando llega la temporada de fallas, Moros y Cristianos y demás, mandamos emails, además es que como también llevo el tema de la comisión de transparencia actualmente la directiva, pues también es un tema que me toca, y entonces se les manda a las sociedades musicales pues instrucciones, modelos de contratos para entidades festeras, en fin, se le da toda la información posible para...
0: Es decir, es como arreglar un poquetet tot ixe camí de...
2: Es facilitarle a la gente la vida, que es nuestro lema, es intentar facilitarle a las juntas directivas la vida, porque ya es... muy complicado, está todo muy, pues como dice Domingo, mucha burocracia decimos muchas veces, porque hay veces que piden documentación que no tiene ningún tipo de sentido, y nosotros intentamos todo eso, intentamos ayudar en la medida de lo posible.
0: Facilita.
2: Sí, como dato, esta última campaña de la subvención de escuelas de música que tenemos en vigor, claro, yo he atendido a 101 llamadas, o sea, el teléfono llegaba a las 3 de la tarde y me quedaba sin batería de la cantidad de gente, pues con dudas, con intentar solucionarle pues eso, todos los problemas que conllevan.
0: ¿Cregueu que les administracions actuals valoren a les societats musicals tal qual es mereixen? És a dir, en l'actualitat les societats musicals és una gran expressió cultural de la Comunitat Valenciana. Aleshores, cregueu que l'administració les valora tal qual es mereixen elles?
1: Anem a veure, jo crec que el sentiment que té l'administració pública del coneixement del col·lectiu, jo crec que ja s'ha impregnat. Això vaig a per davant, no? Ara,